0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes al vostre espai. Com sempre, hem preparat continguts i converses que us puguin acompanyar en la vostra criança. Començarem xerrant amb la Joana Marí, precisament sobre què passa quan, amb alegria i il·lusió, compartim aquesta maternitat i paternitat amb els altres, ja sigui a través de les xarxes socials o de la missatgeria. I compte també quan li pregunteu a la intel·ligència artificial per qüestions educatives o de salut infantil i l'alimenteu amb ecografies, analítiques o les notes escolars. També volem saber com aprenem de petits i demanarem als pediatres Pepe Serrano i Anna Gatell tips per afavorir l'aprenentatge dels nostres fills i filles, que no vol dir memoritzar, sinó aprendre a viure. I després ens visitarà l'Alba Padró per presentar-nos el seu últim llibre, Tu lactància va a ser la leche. Tots a punt? Comença Lletra lligada. Obrim la nostra particular finestreta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i ja sabeu que des del mes passat tenim la sort de que ens acompanyin un cop al mes per posar-nos l'èmfasi en aquelles qüestions que tenen a veure amb l'entorn digital, ara tan habitual en la vida dels nostres infants i adolescents, perquè estiguem alerta d'algunes qüestions que de vegades no tenim en compte i que ens afecten a tots, a tota la família. Ens acompanya sempre la Joana Marí, que és delegada de Protecció de Dades i responsable de projectes estratègics d'aquesta entitat. Hola, Joana, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Vam posar l'èmfasi el primer dia en aquella famosa frase, no?, que ens diuen els nostres fills i filles de jo vull ser creador de continguts, és a dir, influencer de tota la vida, diguem. I ara el que fem és posar la lupa en els pares i les mares que, bé, que estan tan feliços de compartir la maternitat i la paternitat que al final aquesta també escola en les xarxes socials, a internet i de vegades sense tenir en compte algunes qüestions importants. I d'això en anglès li diuen sharenting, que és aquesta criança compartida.
2: Efectivament, aquest sharenting, aquesta posar a les xarxes tota la informació, molta informació dels nostres fills. Al final, sharenting, el que vol dir, o aquesta criança compartida, el que comporta és una compartició habitual, sistemàtica, crec que aquesta és la idea a reforçar, d'informació relativa als nostres infants, als nostres fills, les nostres filles. Informació que és de molts tipus, imatges, vídeos, ecografies, de tot tipus. Pensàvem això, és a dir, que comencem a compartir abans del naixement de la criatura, seguim compartint, quasi podríem dir, el mateix moment del naixement en algunes ocasions i a partir d'aquí pues, tot el que convingui o el que a nosaltres ens vingui en aquell moment de gust compartir, no? I a vegades això més fer-ho de manera sistemàtica i no anònima és també una mica el que posa el sharenting en aquest punt de mirar una mica de la privacitat.
1: És clar, és veritat que algú que ens escolti digui, bé, però és que al final jo el que vull és doncs això, compartir que estic alegre, que estic contenta, no? Les fites que tinc, de vegades també els reptes que a mi em suposa la maternitat i la paternitat, però ens oblidem també dels riscos que suposa, que és aquí on poses tu precisament l'accent, no? Quan deixem anar tot aquest tipus d'informació a través d'internet.
2: Efectivament. Pensem que, a més, quan parlem d'internet no estem pensant només en grans xarxes socials, Instagram, TikTok, sinó que estem pensant també en tot el que compartim a través de missatgeria, en grups, amb amics, però informació que una vegada l'hem deixat anar, imatges, vídeos, a vegades compartim l'historial, no?, de la classe, no?, les notes dels nostres fills, i una vegada ho deixem anar, hem perdut el control.
1: Això és important.
2: Això és
1: perquè
2: molt
1: ho subratllem sempre, no?
2: Perdem el control. És a dir, no sabem què faran els altres amb aquella informació ni per què l'utilitzaran. Per tant, es generen un ventall de riscos molt important. Riscos que tenen a veure amb la privacitat, és a dir, al final els nostres fills tenen drets i també tenen dret en aquesta intimitat, en aquesta privacitat, en aquest control sobre la seva informació. Hem de pensar, no?, què voldrien ells també. Tenim que pensar que, a més, podem afavorir el ciberassetjament. És a dir, quanta més informació posem d'ells, més podem que altres vegin aquesta informació i la puguin utilitzar per assetjar els nostres fills. Poden existir fraus, assetjament per part d'adults, ja no només pels propis, diguem-ne, el mateix franja, exacte, entre iguals, sinó també per adults. Podem afavorir situacions de pornografia infantil, de pedofilia, és a dir, aquelles coses que nosaltres no se'ns passarien pel cap, però el que hi ha darrere d'una pantalla no ho podem controlar, darrere de l'altra pantalla d'aquell que veu aquesta informació. Per tant, hem de ser molt conscients de que hi ha aquests riscos i, per tant, hem de protegir o intentar prendre mesures per evitar que es produeixin.
1: És veritat que cada vegada que ens visita Joana, i sovint, i amb altres entrevistes que hem mantingut altres temporades, sempre surt aquesta frase de compte, no? I ens ho diem a través dels adults, no només amb contingut relacionat amb menors. Tot allò que nosaltres aboquem a dins de les xarxes, dels xats, d'internet, deixa de tenir el nostre control en el moment en què ho deixem anar, i de vegades això se'ns oblida, perquè t'ho deies ara, no? De vegades, però si ho estic posant en un xat, que és el xat de l'escola, d'altres mares i pares, per tant, crec que estic en un entorn segur. Sí, però esclar, un cop l'has deixat anar, allò es pot multiplicar, passar d'un xat a l'altre i perds el control, no? I això és important. Esclar, ara també que estem en un entorn que cada vegada es va complicant i és cada vegada més complexa, amb la IA, amb la intel·ligència artificial, quins riscos afegits ens aporten a aquest àmbit que parlem avui?
2: Aporta riscos, això, i ara en parlaré d'ells, però també el que voldria és que no és demonitzar la intel·ligència artificial, que és molt útil per moltes coses, i per tant, això sense cap gènere de dubte, però sí que és veritat que la intel·ligència artificial, igual que amplifica els beneficis, també amplifica els riscos. Quanta més informació jo comparteixo, més nodreixo els models d'intel·ligència artificial. És a dir, quantes més dades, quanta més informació de tot tipus. Al final, el que entrena models d'intel·ligència artificial és la informació que nosaltres estem incorporant. És a dir, quan utilitzem un ChatGPT o un Copilot, és a dir, qualsevol tipus d'intel·ligència artificial, al final estem nodrint-la amb nova informació. I si aquí el que fem és posar-hi informació, dubtes, de manera reiterada, sistemàtica, de coses que li passen als nostres fills, de sintomatologia que tenen, de què puc fer amb aquests casos, què puc fer amb aquests altres casos. Alguns, fins i tot també algunes persones, incorporen a les analítiques, no?, per veure que li doni una opinió. Per tant, tota aquesta informació va generant una empremta digital dels nostres fills, que el que fa al final és perfilar-los, i això no sabem com pot arribar a ser utilitzat en el futur. Sabem fins on pot arribar. Per tant, crec que és un element a tenir en compte, que sí, ens pot ser molt útil, però que hem de tenir en compte com l'utilitzem i fins on l'utilitzem. No sempre és fiable, això també ho hem de tenir en compte.
1: És a dir, no pot substituir després l'opinió i el diagnòstic que ens faci un professional de l'àmbit sanitari, això per descomptat.
2: De l'àmbit sanitari, de l'àmbit pedagògic, és a dir, al final crec que el que abans preguntàvem als cercadors, ara ho preguntem a la intel·ligència artificial, i ens trobem amb això, que l'acumulació d'informació acaba sent brutal.
1: És interessant també, o a mi m'ho ha semblat, una reflexió que fa uns minutets deixava anar també la Joana Marí, que tenia a veure amb que cal preguntar-se si el menor, no?, estaria d'acord que la seva imatge quedi a la xarxa sense control, és a dir, que hi hagi persones que coneguin informació seva, fins i tot encara que no es pogués utilitzar de cap altra manera, però potser no els agradaria que ho sapiguessin, no? Que altres companys o pares o mares de l'escola sapiguessin que estan passant per un moment molt concret, no? I això de vegades també potser ens ajuda a frenar, no?, abans de deixar anar tot aquell contingut, a frenar i pensar. Per tant, a partir de tot aquest panorama que tu ens has dibuixat, què podem fer? Quines recomanacions podries donar als pares i a les mares que ens estan escoltant?
2: Crec que el primer que hem de tenir en compte és recordar això que dèiem al principi, que els nostres fills, les nostres filles tenen drets i que, per tant, els hem de respectar. Aquesta reflexió que fèiem de potser en un futur no ho voldrà, és aquesta possibilitat que donem o que traiem als nostres infants de controlar la seva informació. I controlar la seva informació vol dir controlar la seva vida futura. també. Llavors, això, aquesta reflexió prèvia a incorporar, és a dir, una cosa és que nosaltres vulguem compartir, però potser no cal que posem noms i cognoms, no cal que posem imatges, les podem pixelar, és a dir, busquem la manera de compartir o de fer-nos presents a les xarxes, sempre respectant la privacitat dels nostres fills, filles, i respectant també la seva vida futura, no? Aquesta possibilitat d'anar al futur, ser anònim, que al final és una cosa que podríem perdre pel camí. Pensem que fins i tot existeixen drets específics que el que fan és permetre als menors, quan ja són adults, sol·licitar que s'esborri tota aquesta informació que s'ha publicat. Però sol·licitar que s'esborri no és sempre fàcil, o sigui, demanar-ho és fàcil, complir-ho realment és molt complexa, i a més aquesta informació no sabem a quin tipus de xats s'ha compartit, on està dintre de la internet, no? Que al final és tan ample. Per tant, ser prudents, pensar dues vegades i pensar que no és la nostra informació, sinó que és la informació d'una altra persona que potser algun dia vol viure de forma més anònima.
1: Doncs ja veieu algunes recomanacions, alguns dels consells que ens ofereix la Joana Marí, que és delegada de Protecció de Dades i responsable de projectes estratègics de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb els que hem iniciat aquesta col·laboració que jo trobo imprescindible perquè ens ajuda a posar la lupa sobre qüestions importants que tenen a veure amb els drets que tenen els nostres infants i adolescents, i ens ajuden també els pares i les mares a ser més responsables amb aquesta criança que duem a terme. Joana, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Escoltes Lletra Lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.

0: Ja sabeu, els que ens seguiu des de fa gairebé 12 anys, en Lletra Lligada, que des de no fa tant, però déu-n'hi-do, uns quants, ens acompanya sempre el doctor Pepe Serrano, que és membre de la Societat Catalana de Pediatria. Ell és pediatre d'atenció primària, per anar resolent aquelles preguntes, aquells dubtes que a vegades ens feu arribar, que tenen a veure amb la salut infantil i juvenil, però a vegades també ens agrada parlar-ne perquè sí, és a dir, perquè volem fer el tafaner, perquè volem seguir aprenent més, i també de tant en tant el doctor Serrano, a part de passar-se per l'estudi de Ràdio 4, el que fa és venir acompanyat. Pepe, bona tarda, benvingut.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Moltes gràcies.
1: No, a vosaltres, com sempre, per la veu que ens doneu.
0: Avui amb un tema superinteressant, perquè quan tu em dius què et sembla si parlem del cervell, de com funciona, de l'aprenentatge, a mi em sembla fascinant.
1: Clar, és que dius que estem aquí per aprendre, però la pregunta important potser és saber com aprenem de petits, com aprenen els nens.
0: I la pediatra que ens acompanya avui en sap d'això?
1: Home, jo he intentat trobar la millor, òbviament.
0: Que és la doctora Anna Gatell, que és pediatra d'atenció primària. Ella treballa a l'equip territorial d'atenció pediàtrica Garraf. Hola, Anna, benvinguda de nou.
2: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
0: Al contrari, ja saps que ens encanta que ens expliqueu sobretot com funciona el cervell dels infants, perquè potser així també els acompanyem millor i en sabem més. En sabem prou de com aprenen els fills? És a dir, la ciència ho ha investigat prou, aquesta part?
2: Doncs cada vegada se'n sap més, cada vegada es tenen més dades, i això és un gran avantatge a l'hora de que puguem explicar, no, a les famílies com funciona el cervell dels seus fills i quines eines poden tindre, coses molt senzilles per afavorir, doncs, aquest aprenentatge, no? Que l'aprenentatge és un procés que mai s'acaba, no? És un procés continu que dura, sí, pues, això, tota la vida, inclús des dels primers moments del naixement, no? Moltes vegades ens pensem que només s'aprèn a l'escola i que només són els coneixements, no, més acadèmics, però realment els nens estan aprenent de manera constant des del primer moment, des de quan miren, observen, quan interaccionen amb els adults, quan juguen, sobretot, no, quan experimenten amb tot el que tenen al seu voltant. I tal com tu dius, doncs, els últims anys la neurociència en aquest sentit, doncs, ha avançat molt i ens dona els tips fonamentals en els quals, doncs, les famílies, sobretot i els educadors, han de posar més la seva atenció per afavorir, doncs, aquest aprenentatge que es consolidi, no, a lo llarg del temps.
0: Clar, de vegades tu parles d'aprenentatge i entenc que quan parlem dels nens i nenes més petitons estem parlant de la descoberta que fan pròpia del món, no? És la seva manera d'aprendre. Però, esclar, si jo utilitzo en general, parlant d'infants, Pepe, i això passa molt, no? Parles d'aprendre, de seguir relacionats al verb amb memoritzar, no? Potser perquè els pares, les mares...
1: Memoritzar i amb aquest aprenentatge acadèmic del qual parlava, sí, l'Anna, clar, no? Aprendre és, des del néixer, aprendre a viure, aprenem a caminar, aprenem a parlar, aprenem a mirar, aprenem una gestualitat, unes conductes. Això, quan naixem, no ho sabem fer. Són aprenentatges, que moltes vegades són a imatge dels que tenim més propers, però des del primer moment aprenem, no parem d'aprendre. El aprenentatge acadèmic és complementari i jo m'atreviria a dir, en perdó o en permís de l'Anna, que és molt menys important que la resta d'aprenentatge que té qualsevol infant.
0: Per tant, Anna, no és només recordar informació, eh?
2: No, exacte. O sigui, un nen i una nena de petitons, quan aprenen, quan entenen alguna cosa, no?, que passa, i quan és una cosa novedosa. Sobretot quan la posen en pràctica, no? I el fet que s'equivoquin, no?, i que ho tornin a provar de manera repetida, de fet observem, no?, els lactants petitets, veiem que a vegades entren en bucle, no?, provant coses, no?, per exemple, llançant, sí, objectes a terra de manera constant, o d'estirar un fil de manera constant, no?, tot aquest tipus de rutina, no?, tant de manera cíclica, fa que aquesta pràctica consolida aquestes àrees del cervell que s'estan com connectant entre si, o sigui, el fet de que ell practiqui moltes vegades una mateixa acció fa que la pugui arribar a entendre i això fa que les connexions noves que s'estan establint en aquell moment s'acabin consolidant amb el temps, no? És com si les neurones traguessin xispes, no? Vull dir, això, si poguessin veure la imatge d'un nen petit, no?, molt petitó, quan està aprenent a posar una cosa dins d'una altra, podríem veure realment.
0: Totes les neurones que s'activen.
2: D'això realment hi ha estudis, no? A partir dels 9 mesos, justament, hi ha un despliegue, no?, de xarxes neuronals molt important, de connexions sinàptiques, no? La sinapsis és aquella connexió, sí, que es fan entre les neurones. Doncs tot això augmenta moltíssim. Contra més es practica una acció, més s'entén com es construeix aquesta acció. Aquests circuits que es consoliden a lo llarg del temps fa que altres circuits que no s'utilitzen s'acabin perdent. O sigui, és el que diem la poda sinàptica, que sona una mica així xungo, no? Perquè són neurones que s'acaben morint i circuits que no acaben de funcionar. Per això, per exemple, els pediatres estem molt amatents amb els nens que el cervell a vegades els hi creix més de lo normal, Fixa't, vull dir, no? Els nens que són macrocefàlicos, sí. Ara potser m'estic anant una mica de tema, ens preocupa que inclús hi hagi massa cerebral a vegades, no? Perquè fa que no hi ha hagut aquesta selecció natural de circuits prou efectius, no? Per això, per exemple, amb els nens amb trastorn de l'espectre autista, que sovint a vegades tenen macrocefàlia, un dels motius és aquest, que no hi ha hagut bastanta l'adequada poda sinàptica en el moment adequat, no? O sigui, quan els nens fan aquesta corba d'aprenentatge que es diu, van consolidant, com dic, no? És com si el cervell fos un mapa, no? Ple de carreteretes, no? Es fan les autopistes, que és per on es circula, no? La informació d'una manera ràpida i efectiva. Hi ha les carreteres comarcals que potser tenen més curves i costa una mica més, i després hi ha les dreceres, que són aquests camins que sovint no s'utilitzen i acaben desapareixent, no? I en canvi, doncs, amb alguns nens que tenen dificultats, no? En el seu neurodesenvolupament, no passa això i fa que aquesta massa encefàlica... Ara m'he anat una mica de tema,
0: No, però és molt interessant, i a més la metàfora és molt visual, sí, no? Que ens ajuda a entendre-ho.
2: Exacte.
0: Però jo igualment, quan escoltava la doctora Anna Gatell explicar aquests exemples, no?, d'aquesta repetició dels infants quan van aprenent, i jo somreia quan la sentia perquè pensava, m'estic imaginant aquella típica escena de l'infant a la cadireta que va tirant un objecte, pam, cau, la primera vegada el recull, pam, el torna a tirar, i dius, ja no és que ho faci sense voler i li cau, no, és que està experimentant precisament, no? I vosaltres, els experts, quan passeu pel programa, això ens ho dieu molt, no? Que quan realment un aprenentatge queda és quan l'experimentes en pròpia pell, no?
2: Exacte. I és això, repetir de forma... entenent quina és l'acció, no? I els nens petitets, a la primera fase, no?, de la seva creixença, sí que fan més coses de tipus mecànica o són accions sense massa sentit concret, no? I després el que és important és que a partir, més o menys, al voltant dels 2 anys, aquestes accions ja són simbòliques, o sigui, ja representen alguna cosa, no? I aquest és un pas molt important en el neurodesenvolupament, que també nosaltres des de les consultes observem quan hi posen aquella imaginació en aquella acció. No? Això diguéssim que és un grau superior ja de funció cognitiva, no? Quan aquell nen fa una acció però amb una certa intenció. De fet, a vegades ho veiem amb nens, no? Com tu deies, quan tiren una cosa a terra, tu ja veus que si ho fan moltes vegades, ui, aquest ja ha après que, no? Quan, sí. quan ho llenço, jo ho aniré a buscar i faré el nat, no? Faré aquest joc del això no es fa, no? Una mica aquesta cantarella així. Això ho aprenen molt ràpidament, no? Però té poca simbologia més enllà del joc. En canvi, quan aquestes accions tan mecàniques, no? Es converteixen en accions ja molt simbòliques, no? Donar de menjar amb un nino, abraçar-la amb un nino, fer córrer un cotxe, agafar un pal i fer veure que escombres, agafar qualsevol cosa quadrada i fer veure que parles per telèfon, sí. No? El que diem el joc simbòlic, això doncs vol dir que hi ha una riquesa, no? De poder entendre tu, com a persona ja de 2 anys, no? Que t'imagines que allò representa aquella acció que tu vols, que vols tenir en aquell objecte, m'explico? O sigui, és un nivell superior d'habilitat cognitiva.
0: I en tot això que ens estàs explicant, Anna, quina funció té, per exemple, el dormir, que és una cosa que vosaltres des de pediatria insistiu molt i que entenc que a segons quines edats potser sí que ho aconseguim, quan es van fer més grans això és més difícil.
2: Sí, sí, que dormin les hores necessàries. La veritat és que és superimportant, la son en l'aprenentatge. No només per serveis per la regulació, també recordar que dormint se segreta l'hormona de creixement, o sigui, és molt important dormir, però és el que diem, el son no és un temps inactiu, no?, que no serveixi per res, sinó que és una fase molt important per l'aprenentatge. El cervell es reorganitza aquesta informació, no?, que durant tot el dia va adquirint i enforteix aquestes connexions neuronals que abans hem comentat, no?, que estan relacionades amb el que hem après, no? sobretot en aquestes primeres etapes de la infància, és molt, molt rellevant. Vale? De fet, com dic, el que fa és consolidar tots aquells aspectes en la memòria i té una gran importància en l'aprenentatge, no? Dormir bé, doncs, és important, no? Evidentment, l'aprenentatge, a part de dormir, doncs, requereix, no?, tot aquest esforç i tota aquesta pràctica que hem dit, però és superimportant perquè integri durant aquesta fase de son totes les experiències viscudes durant el dia. Superimportant un hàbit de son de manera correcta.
0: Doctor Serrano, tu veus que sigui una preocupació de les famílies en general quan van a la consulta amb el pediatre? És a dir, et comuniquen el meu fill, la meva filla, dorm poc.
1: És una consulta que depèn molt de la tipologia de família. O sigui, hi ha algunes famílies que estan conscienciades en el tema perquè han llegit o perquè se'ls ha explicat i han recordat que allò era important i te'n parlen. I n'hi ha d'altres, doncs, que malauradament només te'n parten quan resulta que el fet de que el nen o la nena no dormi no representa més que un desastre familiar, i és arran d'aquí que treuen la conversa. No preocupa, crec jo, tant com, per exemple, els temes d'alimentació o els temes de salut general.
0: No són conscients de les repercussions que pot tenir, no?, en el creixement, en l'aprenentatge.
1: Jo crec que a hores d'ara no són conscients que, per exemple, és tan important dormir bé com alimentar-se bé.
0: I ara que parlem de les famílies, dels pares i les mares, no sé fins a quin punt podem motivar, propiciar aquest aprenentatge. No sé si ha de ser un entorn on, no sé, on les emocions també juguen un paper important, entenc, perquè suposo que si emocionalment no estàs bé a casa i encara que ho facis de forma inconscient, l'aprenentatge no flueix de la mateixa manera.
2: Tens tota la raó. És molt important que hi hagi un entorn amb aquest aspecte emocional estigui equilibrat, no? Que el nen és un nen que s'ha de sentir, doncs, segur, s'ha de sentir acompanyat, s'ha de sentir valorat, no? S'ha de sentir present pel seu entorn, pels seus cuidadors més directes, no? I que, sobretot, és important que se li reconegui totes les accions que, no?, que fan, bé sigui per mal o per bé, no?, perquè se l'acompanyi amb aquestes emocions. Quan el nen emocionalment està molt equilibrat, el que fa, doncs, és que això ajuda que tingui més curiositat pel seu entorn i, evidentment, fa, doncs, que aprengui d'una manera molt més fàcil, no? En canvi, el nen, doncs, que té por, que té ansietat o que es frustra de manera excessiva, doncs, això dificulta l'aprenentatge a nivell neurològic, de connexions interneuronals, fa que hi hagi un bloqueig important a l'hora de consolidar aquests aprenentatges, no? És veritat que aprendre requereix, doncs, un esforç, que ja ho hem dit, també cometre errors, però aquests errors han de ser, doncs, acompanyats a la manera, doncs, més positiva, no? I equivocant-se, doncs, tots aprenent, no? Vull dir, evidentment, els adults hem d'acompanyar aquests errors i corregir amb calma, amb serenitat, transmitint aquesta confiança amb l'infant o amb la personeta, doncs, que s'acaba, doncs, d'equivocar, no? De fet, l'error és una oportunitat de poder aprendre dins d'aquest circuit que estem parlant avui, doncs, de l'aprenentatge, no? Però és molt important el que deies tu de les emocions, superimportant.
0: Però és clar, estic pensant també que ara que hi ha tanta polèmica, o més que polèmica, hi ha tant de debat relacionat amb les pantalles, l'ús que en fem, no només del públic menor, diguem, sinó especialment també dels adults, aquest acompanyament que tu dius que és tan necessari a l'hora de que els nanos facin una bona descoberta del món, del seu entorn, de l'aprenentatge. És clar, a vegades, i això m'ho explica moltes vegades, pedagogs, mestres, que et diuen és que ara no interactuen tant de vegades els pares i les mares joves, potser perquè hi ha una pantalla de pel mig.
2: Mira, les pantalles jo ho resumiria dient que és una pèrdua d'oportunitat. O sigui, el dia té 24 hores, a les famílies els expliquem així, el dia té 24 hores, 9 o 10 hores són per dormir, algunes són per menjar, no?, per alimentar-se, i les altres, doncs, per anar a l'escola o per compartir, no?, espais de lleure. I aleshores que el temps invertit, doncs, en pantalla, sobretot amb nens petits, per suposat, és una pèrdua d'oportunitat que tens per poder interactuar amb la teva criatura. O sigui, es poden interactuar com a casa fent activitats quotidianes, veient com peles les patates, obrint la nevera per veure quin menjar hi ha, organitzant la cistella de la compra quan vens del mercat, no?, que és una, o abans de comprar d'on sigui, pues, no, intentant, allò és aprenentatge també, endreçant un armari que està mal endreçat. O sigui, hi ha tantes coses dins d'una llar, no? I parlo de casa, però imagina't anant socialment al carrer, no? Trobar una persona, com parles, el to que utilitzes, com et dirigeixes amb aquella persona, tot això és aprenentatge. Evidentment, llegir contes, compartir alguna història, anant a, la, a les biblioteques, per exemple, no? Però no, coses molt senzilles d'aspecte quotidià fa que tu enforteixis totes aquestes redes neuronals que diem, totes. Llavors, què passa amb la pantalla? La pantalla no, no, i això hi ha evidència científica, eh? No, no ofereix cap avantatge amb res, amb les criatures petites, amb res, perquè no pot aprendre res a través de la pantalla. Vale? És una imatge que no li ofereix, no li dona res, eh? No li dona aquella interacció humana. Hi ha estudis importants fets amb que l'expressió facial humana, independentment de que sigui el teu pare o la teva mare, s'aprèn molt millor amb una interacció directa in vivo, diguéssim, que no a través d'una pantalla, no? Amb els nens. L'efecte que fan al cervell directament, sobretot en aspectes de llenguatge. Per tant, és una pèrdua d'oportunitat important, a part del desgast doncs de a nivell de la vista, de, no, desgast ocular, cognitiu, també, etcètera, etcètera, no? De totes les altres repercussions. Però aquesta pèrdua d'oportunitat del dia a dia, de coses tan quotidianes com anar a comprar, anar a trobar algun conegut pel carrer, anar a una plaça a jugar, anar a una biblioteca a buscar algun conte que, de préstec, etcètera, coses molt... O anar al teatre,
0: sí,
2: per exemple,
0: sí,
2: no? O escoltar música,
0: senzilles.
2: No? Pues molt senzilles, això és el que hem d'explicar a les famílies, de que afavoreix moltíssim, doncs, aquestes situacions tan quotidianes del dia a dia afavoreix moltíssim l'aprenentatge, i que no cal que siguin coses molt complexes, no? I en relació a això, per exemple, comentar-te també el joc, no? L'important que és reprendre una altra vegada el jugar amb els nostres fills i les nostres filles, sobretot quan són petitets, no? I no cal que siguin joguines molt complexes ni molt sofisticades, menys és més, o sigui,
0: allò
2: aquí...
0: Allò que diem sempre de la caixa, l'exemple de la caixa.
2: Els tàpers, per exemple, no? Que són
0: l'armari
2: dels tàpers, per exemple, que és una gran descoberta, o posar senzillament unes quantes culleres dins d'un tàper, no? Vull dir que són coses super, super senzilles que fa, ajuda a la descoberta, no? I a l'interès que té aquell nen, doncs, per obrir aquella capsa, obrir i tancar, obrir i tancar, doncs amb aquest gest ja aprèn, no? Aquests circuits neuronals ja s'estan enfortint per aprendre aquesta mecànica i aquest descobriment concretament amb això, no? I també deixar el jugar sols, eh? Perquè també és important
0: afavorir
2: una mica costa, el joc autònom amb els petitons, també és important deixar-los que experimentin, doncs, amb coses com poden ser cintes de roba, coses molt senzilletes de casa, també afavorir el joc, que d'aquí hem de treure molt profit.
0: Hem obert avui la consulta amb el pediatre de la mà de la Societat Catalana de Pediatria amb el doctor Pepe Serrano i la doctora Anna Gatell. I abans que marxi, perquè la veritat és que quan estires el fil del cervell o de l'aprenentatge és tan interessant allò que dedicaríem un programa i un altre, no? Però abans que marxis, Anna, m'agradaria, res, amb aquest minutet últim que ens queda, perquè tu ens has dit el que convé per afavorir l'aprenentatge, no? Aquests gestos quotidians que tu deies, però què és el que convé evitar? Per exemple, què és el que no hauríem de fer? O...
2: Doncs mira, per resumir-ho molt de manera molt concreta, convindria evitar, com diem, no sempre, molts estímuls signifiquen més aprenentatge, no? Vull dir que això és el que abans hem dit. Saturar el nen i la nena amb moltes activitats, evidentment amb pantalles, no? O exigències, pot augmentar moltíssim que estiguin cansats i disminuir la seva atenció. Tampoc no ajuda a comparar molt els nens entre si, perquè cada nen hem de tindre en compte, ser respectuosos amb això, cadascú té el seu aprenentatge, el seu ritme, i cada nen i nena aprenen de manera diferent. El que sí que hem de, doncs, estar alerta de que algunes, no, situacions que, o algunes dificultats que poden ser persistents i que llavors sí que s'ha de consultar, evidentment, amb el pediatre. No? Això sí que és important. Després també voldria dir que també convé desconfiar d'aquells sistemes o... no sé, o mètodes que ens poden dir que són milagrosos, no?
0: Sí.
2: O que tenen resultats ràpids, vull dir que a vegades utilitzar el sentit comú i coses tan senzilles com hem dit, quotidianes del dia a dia, d'incorporar el nen a terme les teves tasques com més ecològiques, no? Dins del teu propi entorn, com posar una rentadora també, no? Ajudar, doncs, que el teu fill petit t'ajudi a donar la roba, posar-la dintre, tot això és molt, molt divertit, vull dir, s'ha de veure aquesta part més divertida i engrescadora, no? I paciència, no? Que l'aprenentatge no és una cosa lineal, no és una cosa que es faci d'un dia per l'altre, que ha de ser gradual, que necessita molta repetició, necessita tindre una bona relació humana, no? Càlida, i temps, evidentment, i ser pues, comprensius amb cada una de les nostres criatures. I sobretot jugar, parlar i cantar.
0: Ai, tant de bo amb aquesta conversa amb l'Anna Gatell ens serveixi per això, no? Perquè ens engresquem nosaltres, que de cop i volta s'hagin despertat aquestes ganes de jugar. I ja només per acabar, 30 segons, Pepe, quan hauríem de consultar a un especialista, al pediatre, si veiem alguna cosa que ens preocupa, que tingui a veure amb tot això de l'aprenentatge?
1: Home, jo com a pediatre diria als pares que heu de consultar, i a les mares, per descomptat, heu de consultar el vostre pediatre quan vosaltres tingueu algun neguit al respecte. Perquè igual que sou capaços de veure quan no es troba bé perquè té febre, o sou capaços de veure quan no camina bé perquè el veieu que no camina bé, quan tingueu algun dubte al respecte del que pot haver-hi algun trastorn en el seu neurodesenvolupament o en el seu aprenentatge, ho heu de preguntar. Dit això, a les revisions que es fan de forma periòdica en els lactants i en els nens, que ja són unes fites que estan programades, un dels aspectes importants que fa el pediatre i l'equip de pediatria és veure com està el neurodesenvolupament del nen. És possible que els pares i mares potser no se n'adonin d'això, perquè no és el mateix la valoració que fem nosaltres, que moltes vegades pot passar desapercebuda, que posar-li el termòmetre a un nen a sota l'aixella. Per tant, tot i que sembli que és menys aparent, aquesta valoració es fa de manera continuada. Jo, com que ens queden 10 segons, voldria afegir que tot això que ha explicat l'Anna dels circuits cerebrals, d'aquests caminets que després fan una comarcal i acaben sent...
0: una autopista.
1: I acaben sent una autopista, que no ens oblidem que llavors arribes amb una edat que tot això acaba anant a rodalies. Vol dir que això ho hem de tenir pendent.
0: Amb el bé que anàvem, Anna. Ja estàvem tots engrescats a jugar.
2: Acabarem una frase més positiva.
0: Vinga, sí, per favor, perquè

0: Això és Lletra Lligada.
1: Alba Padró, bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Quina
2: gràcies.
1: Alegria, ja sabeu que quan sona aquesta musiqueta és que obrim una finestreta a la lactància materna. Avui, per això, amb una novetat, i és que de vegades a l'Alba li costa, però li hem dit, home, acabes de publicar una novetat editorial que pot acompanyar també moltes mares, moltes famílies en aquest camí complicat que veient el teu llibre ja hem vist que dona per molt, sí. Que és molt complexa. Hem dit, hem de parlar de moltes de les coses que expliques en el teu llibre, que es titula Tu lactancia va a ser la leche.
2: Hola, què tal?
1: Que entenc que el títol és un bon pronòstic de intentarem fer-ho perquè tu tinguis una bona experiència i tot tira endavant, però va a ser la leche també de prepárate para lo que viene.
2: M'agrada aquesta doble lectura que has fet, que crec que no l'havia fet ningú fins ara. No, i m'agrada que vegis l'ambivalència d'aquest títol. Està molt bé.
1: M'encanta. La veritat és que tu ja has publicat diversos llibres, manuals, potser una miqueta més petits, tot i que tens algun de l'últim. Ai, ara no em sortirà, veus, per no fer els lleures.
2: El més gruixut de tots és el Mutxateta, que això és un supermanual, això sí que és gruixut.
1: Aquest anava bé.
2: Sí, són aquest les pàgines grogues, la resta més o menys són iguals.
1: El cas és que, en general, quan tu mires, i ara en el mercat, afortunadament, cada cop hi ha més, anem a dir, manuals, no?, que parlen de lactància, se centren exclusivament en el benestar i en la nutrició del nou nat, no?, del bebè que acaba de néixer. Però tot i que tu també ho tens molt en compte, en el teu llibre defenses que aquí la veritable protagonista és la mare.
2: Sí.
1: Però per què creus tu que ens hem oblidat d'aquestes necessitats, dels desitjos que té també la pròpia dona, dels límits que de vegades vol posar també quan parlem de criança i de lactància?
2: Clar, quan parlem de lactància tot sembla centrat molt en la criatura, en els beneficis de la lactància, en tots aquests aspectes tan determinants, però la realitat és que sabem que les dones volen alletar, que un 94% de dones durant l'embaràs diu que vol alletar, però després veiem com a nivell estadístic van baixant les xifres i als 3 dies hi ha un 83% i quan arribem als 4-6 mesos hi ha un 40% i van caient pel camí. I la majoria de relats són catastròfics. Són catastròfics perquè no esperen el que és ser mare, el que és alletar. Ara que hem passat, no?, el dia de la mare, en parlàvem de és la feina més bonica, però a la vegada més dura, més incompresa, menys valorada. I aquestes mares han de saber, o aquestes futures mares han de saber què els ve, no? Que molt sovint ens diuen, ah, però no idealitzeu la lactància ni l'embaràs, no romantitzeu. No crec que a aquestes alçades ningú romantitzi l'experiència, però sí que és veritat que com que ens falta una base teòrica, donem molta importància a aquests beneficis, a que la criatura estigui bé. Parlem de nosaltres, parlem de com ens transforma, de què és la maternitat, de què exigeix la lactància, no? I si amb aquesta informació doncs tenim una base més teòrica per començar, penso, espero, desitjo que sigui més fàcil.
1: En part el contingut, entre cometes, és el mateix, però la perspectiva d'afrontar aquest contingut és diferent, diguem, no? Poses la llum en un altre lloc.
2: Clar, no, és veritat que ja en el llibre hi ha un recorregut primer de veig una dona, no?, que està embarassada i penso, de lactància en sap poc segurament, o no, en sap més del que creu, però primer fem un recorregut de què és la lactància, com ha anat evolucionant a través de les diferents civilitzacions, d'on venim i què tenim actualment, i a partir d'aquí sí que hi ha informació clau de què necessita una mare, hi ha un capítol dedicat a què necessites, sí. com cuidar-te, què trobaràs a faltar, qui et pot ajudar, o sigui, eines bàsiques i coses que has de saber, el que et deia, no? Perquè si no, això mateix que deies abans, la mare passa un segon pla quan és la criatura, tothom es fixa en la criatura i a tu et diuen, oh, quina mala cara que tens, que cansada estàs, no? Efectivament, doncs posem-ho fàcil. Un altre capítol també està molt centrat en què necessita una criatura, però des d'una perspectiva real. Una criatura no ve a fastiguejar, una criatura ve a que l'alimentin, a que li donin una escalforeta, a que interactuïn, no?, i que li facilitin el creixement. I literalment, a mi m'agrada definir-les com a paparretes amb tot el carinyo, però és veritat, venen a nodrir-se d'aquest adult fins que ells siguin capaços de fer coses per si mateixos que passa l'any de vida, no? Llavors esperem que una criatura sigui molt independent ràpidament i faci moltes coses i no és així. I per la mare això suposa una sèrie de bufetades de

0: habilitat molt importants.
1: És curiós pel que tu deies, jo crec que ara no crec que hi hagi cap dona que romantitzi tant, no?, la lactància, però en canvi encara hi ha aquesta imatge de potser serà dur al principi però després pim-pam, sí, jo m'espavilaré, no?
0: Sí, passarà ràpid. També perquè ens han inculcat molt, i això m'hi fico també en un capítol del llibre, el fet de les que de la criança que venim, no?, d'aquest tipus de criança on el més important és que la criatura ràpidament sigui independent, que ràpidament no dormi sola, que no et molesti massa. Tenim aquest qualificatiu de la criatura bona, no? Que et pregunten, tu acabes de tenir una criatura i et pregunten, el nen és bo?
1: Yeah,
0: i dius, bo? No ha atracat cap banc encara.
1: Encara no he tingut temps de fer una altra cosa.
0: Clar, però
1: no?
0: Una criatura bona és la que no et reclama, la que dorm sola, la que... Això no és una criatura. I ens hem de treure aquesta idea de criança i tornar a entendre que les criatures no venen a fastiguejar, venen a sobreviure i que necessiten la mare com a font de corregulació durant tot el primer any de vida i més enllà del primer any de vida.
1: Clar, és veritat que de vegades també moltes persones creuen que la lactància neix en el moment en el que apareix la criatura. Això és una cosa que espero, famílies de lletra lligada, que si fa anys que ens seguiu i que aneu acompanyant a l'Alba Padrón en aquesta secció que fa en el programa, i ja hem entès que no, és a dir, que cal preparar-la abans,
0: sí.
1: I això també t'ho deixes molt clar, que en estretes a part, que també en parles, no?
0: Sí.
1: De tots aquests milartulisos que de vegades ens poden posar a la maleta i que en canvi ens oblidem de vegades del més fonamental, no?
0: Exacte, mira, això de la canestreta que dius és una de les coses que més m'havien demanat i mai havia fet, i aquí m'he dedicat a què és què et servirà, què no, i pensa en els bàsics.
1: Però jo crec que està bé,
0: bàsics.
1: Alba, que ho hagis fet, sí. Perquè és allò de, però en què quedem? Tot allò que em recomanen, tot allò que em regalen als supermercats, a la clínica, quan neix, allò ho necessitaré o no?
0: Exacte. Clar, anem a fer bàsics, anem a fer coses necessàries, importants, i de fet, està la canestreta bàsica, evidentment, però coses importants, doncs que et portin tàpers, que tinguis algú que s'encarregui de treure't el rentaplats o la rentadora, i que et cuidi per poder cuidar tu, que en realitat és el que ens falta, no? Aquestes maternitats que molt sovint són en solitari, on ens falta un nucli que protegeixi a la mare, perquè una mare farà això, cuidar el seu nadó si està cuidada, si no tot es fa molt difícil.
1: Tu abans parlaves de que hi ha un capítol al principi de tot que et preguntes què necessita la mare, no? D'un bebè, i una de les primeres respostes que dones és ajuda. I que saber demanar-la, això és clau, i això torna a trencar amb tots aquests estereotips, perquè demanar ajuda a vegades per què, és a dir, això que deies tu ara, un dels regals més magnífics és que t'omplin la nevera, no? Doncs a vegades és difícil de dir, és que no he tingut temps, perquè se suposa que ets una dona perfecta, no?
0: Clar, ens tornem a situar en aquest context de la bona mare, la mare que pot amb tot, no? La superdona, que és capaç de treballar, que és capaç de continuar. I realment, quan ets mare, i a moltes ens ha passat, ens donen la volta com un mitjó.
1: Sí.
0: Et comences a plantejar prioritats, et comences a plantejar qui ets tu, no? Hi ha un retrobament amb el teu propi cos, que això també en parlo, d'aquest cos que potser ara no reconeixes, que potser agraeixes o potser no. No? A vegades el pit pot ser font de conflicte, també. Per tant, situem-nos amb aquesta nova mare, i una de les aprenentatges que ens toca a totes és demanar ajuda, deixar de pensar que podem amb tot i que per criar una criatura necessitem molta gent i no podem estar soles.
1: Avui la secció de l'Alba Padró l'estem dedicant precisament a aquest llibre que acaba de publicar, perquè penso que és una molt bona guia també per tenir-la a mà si us trobeu en aquest moment, o esteu embarassades, o espereu l'arribada d'una criatura a les vostres vides, o heu començat el període de la lactància. Es titula així, Tu lactancia va a ser la leche, embarazo, parto i primeres veces, perquè arriben moltes primeres vegades a la nostra vida, oi? Quan ens estrenem en el món de la criança. Parlàvem abans i fèiem una mica d'acudit amb aquest títol, i jo et deia, al final te'l pots mirar des de diferents vessants. Parlem tota l'estona d'aquest equilibri que és tan difícil de fer. No sé com et vas plantejar tu això de dir, escolta, t'explicaré com a lectora les veritats del que et trobaràs, però tampoc vull frustrar el teu camí, és a dir, vull animar-te que facis aquesta lactància, perquè ja ho recordem sovint, no? L'Organització Mundial de la Salut demana que apostem, la societat sencera, no només la mare, diguem, la societat, per aquesta via, és a dir, que l'aliment directe de la mare és el millor que pot aportar, sobretot en els primers mesos de vida de la criatura. Però, és clar, com aconsegueixes que no es desenamori, diguem, de la situació i alhora explicar-li les veritats amb les que es trobarà, no?
0: Jo començo amb un decàleg. Començo amb un decàleg que no són 10 punts, són 8, em sembla, que em va, ara que ho vaig revisar em va fer una mica de toc, en plan, m'he quedat amb 8, com pot ser? Però el que vull explicar és que tot i jo fer el possible per explicar-te què és la lactància, preparar-te per aquesta lactància, que tu et preparis per aquesta lactància, al final aquí cada una s'empodera sola, ens trobarem amb factors que no podrem controlar. Per tant, és molt important que tinguis una base teòrica. M'han dit, companyes, però ets una mica pessimista, dic, em sembla que sóc una mica realista, que si després les coses van bé, meravellós, i que estic superdisposada a sentir crítiques de lectores, de, oi, doncs a mi m'ha anat perfecte, me n'alegro, infinit, si t'ha anat perfecte, me n'alegro. Però la majoria de lactàncies costa en algun moment per algun motiu, no? Sigui perquè la lactància no va bé, hi ha dolor, hi ha malestar, o per com es sent la mare. Per tant, crec que hi ha aquesta doble visió de jo t'ajudo a fer el camí però no el podré fer amb tu i hi ha factors que no podré canviar. I llegir un llibre, perquè això m'havia trobat amb el Somos la Leche, que molt sovint moltes dones em deien és que l'he llegit tot i estava superpreparada. És com, a veure, no, per llegir un llibre no està superpreparada. El llibre et pot donar informació, et pot ajudar, pot dir-te, no, aquí demana ajuda, però no et salva de certes situacions. Per tant, jo crec que aquests 8 punts inicials del llibre de que em plantejo... Un moment, parem abans de començar a llegir, que sàpigues què trobaràs en aquest llibre, què et proposo, què faré i què podràs fer tu. Què passarà? Doncs no ho sé, perquè realment és un públic molt difícil el de les embarassades. No arribem a les mares embarassades.
1: No arribeu per què? Perquè precisament són les primeres interessades a comprar aquest tipus de guia, no?
0: No, costa molt. Costa moltíssim. Tothom es preocupa pel part...
1: Perquè creuen que encara, allò que dèiem al principi, que encara no cal que es preparin perquè no arriba la criatura.
0: A mi a vegades em diuen, ai, vull fer un curs de preparació a la lactància. Quan el faig? De quan estàs? De 34 setmanes. Ja en trigues 34. O sigui, el primer moment mai és prou aviat per començar. Per tant, és superimportant que durant l'embaràs pensem que tenim 9 mesos meravellosos, no només per preparar el naixement, que sí que és molt important i és decisiu, i ha de ser preciós, i ha de ser meravellós, però un part, 2-3 dies, passarà. Però la lactància, la caducitat pot ser molt superior a 2-3 dies. Per tant, anem-la a preparar bé, i no és qüestió de sort, no és qüestió d'instint. Nosaltres no en tenim d'instint.
1: Sí, això ho has deixat clar moltes vegades.
0: Exacte, les criatures saben molt bé. De fet, també hi ha una part del llibre on descric pas a pas què farà la criatura per arribar al pit. Les criatures sí que tenen un instint per aconseguir-ho, però nosaltres no, pobretes. Estem perdudíssimes, no? Per tant... Això, públic embarassat.
1: Correu a comprar el llibre, sisplau. Aquest Tu lactància va ser la leche, on tu també poses el focus. Lògicament, abans parlaves o anomenaves la tribu, és a dir, sí, aquestes persones que estan al teu entorn, uh-huh, i que en aquest cas tu deies, nosaltres no anem, diguem, de sèrie programades per donar el pit, tot, exacte, i que tota la nostra maquinària està preparada per fer-ho, no? Uh-huh. Però diguem que no és una cosa que ocorreix de forma espontània a l'hora de trobar-te amb segons quins reptes, no? I que tu sàpigues com sortir-te'n. Però els que tens al teu voltant sí que poden intentar facilitar-te una miqueta la vida, sí, no? Quan arriben aquests reptes, el que dèiem abans, aquest tàper, però la parella, la mirada, no? Que nosaltres donem a aquesta lactància que hagi escollit aquesta mare. No?
0: Totalment. De fet, el llibre també parla d'això, de la parella, dels avis, no? De com guiar-los en aquest moment, de com entendre també la seva posició respecte a la lactància, perquè a vegades, no? Aquest, en la meva època això no es feia així. Correcte, no? Donar-los la importància i l'espai també perquè expressin. Moltes àvies, quan parlen de la seva lactància i comencen a veure, no?, que no van tenir ajuda, que van estar desinformades, també és molt frustrant per elles. I també hi ha una part de parlar de les amigues, com canvien les amistats en aquest punt, que hi ha amistats que es desapareixeran, segurament si no tenen criatures no entendran res, i com en faràs de noves.
1: Hi ha un dels capítols, gairebé al principi de tot, que l'Alba Padró, consultora internacional de lactància, titula un título que no has pedido y que te regalarán al ser madre, el de culpable, no? I és veritat que en aquest programa ho sabeu, en parlem molt precisament de la culpabilitat. Com poden trobar la manera de que aquestes dones, diguem, lactants, es donin permís per poder dir fins aquí... sense que se sentin culpables, ho intento però no ho aconsegueixo, potser no he trobat el suport, inicio la lactància, em diuen que són 6 mesos però potser no arribaré tant, o potser puc allargar i encara que contra tot el que m'estan dient, les veus que tinc, contra la mirada social, no? com donem o com es poden donar permís a aquestes pròpies mares de dir, escolta, prenguis la decisió que prenguis, serà una bona decisió, no? Serà la teva, almenys.
0: És complicat, perquè som molt dures amb nosaltres mateixes. Al llibre hi ha una part, evidentment, de lactància artificial, de lactància mixta, perquè no és l'únic camí la lactància materna, per tant, també una dona embarassada ha de saber això. No ho sé, jo suposo que finalment arriba, no? Ens arribem a perdonar, però ens arribem a perdonar quan trobem un entorn que verbalitzi que ho hem fet tot, que ho hem treballat, o no, és igual, però que hem seguit el nostre camí i això està bé. Encara hi ha molta guerra de mares, encara hi ha molta culpabilització de les dones quan expressen, no?, o que estan cansades o que volen deixar la lactància. Abans parlàvem abans de començar, no?, de com d'important és que xarxes socials deixem de dir coses en contra d'algú que no ens agrada o que fa quelcom que no faríem nosaltres, i tenim aquest moviment de dit, no?, aquest scroll cap amunt.
1: És que és tan ràpid, no?
0: I tan fàcil. I no donar la nostra opinió. La nostra opinió serà meravellosa quan pugui aportar. I si no pot aportar, munts i a la gàbia.
1: Doncs ja ho sabeu, si us voleu posar al dia, si voleu preparar el camí, com us recomanem sempre que feu a Lletra Lligada, sobretot l'Alba Padró, Tu lactància va ser la leche, aquest llibre que acaba de sortir, on de veritat trobareu tot aquest recorregut que es pot fer des del moment en què et planteges què faig, alleto, no alleto, fins a aquelles bones pràctiques que podeu seguir per intentar protegir la lactància des del naixement, aquests primers dies de planta, què ha de passar en aquell moment, quan et donen l'alta, coses que poden passar, com que sigui la teva criatura prematura, i com diu l'Alba Padró, hi ha uns quants spoilers, eh? Però com ella diu també, millor saber-ho abans.
0: Totalment.
1: Biblioteca. I parlant de llibres, ja sabeu que ens agrada sempre anar omplint les nostres prestatgeries d'aquests llibres, contes infantils, que tenen una mirada especial sobre, precisament, la lactància materna, i l'Alba Padró, en aquest sentit, és la nostra prescriptora literària.
0: I vaig trobant llibres, eh? És que és una cosa... Aquí trobant contes. Vinga, anem amb un conte de deslletament, perquè contes de deslletament n'hem fet molts.
1: Sí,
0: i ens segueixen sortint. Aquest es diu Buenas noches, tetita. I és un conte on una mare... una mare d'os polar? Ara no sé dir-ho, això. Una ossa polar, perdó. Ah. Una ossa polar mare, és que m'ha costat molt aquesta frase. I el seu os polar cria... Ostres, que difícil! És molt difícil explicar coses a vegades. Doncs això, han tingut una lactància bonica, doncs aquest cadellet ha estat l'ull dret de la seva mare, on l'ha alimentat amb tot el peix del món i tota la teta del món, on l'ha cuidat, on han mirat estrelletes junts, però diu un punt on la mare diu, fins aquí hem arribat.
1: Allò que dèiem dels límits.
0: Correcte, comença a posar límits. De fet, han mirat abans, no? I les osses polars donen teta?
1: Sí.
0: 30 mesos. Hola, què tal? Està molt bé, eh?
1: Veus? Perquè després diguem que en el món animal les criatures de seguida s'espavilen soles. Doncs mira, els ossos polars no, i mira que són feréstecs.
0: No, són molt tendres.
1: La imatge bucòlica també que tenim d'ells,
0: clar,
1: sí.
0: Clar,
1: però
0: clar,
1: per tenir-lo aquí a casa o a l'estudi, no sé què dir-te.
0: No, ai, catxis.
1: És allò que dèiem, no romantitzem tampoc l'os polar.
0: Compro. Doncs una mica torna a ser això, un conte per explicar a les famílies com és el deslletament, però a més aquest conte inclou un taller de deslletament des de l'autora
1: Marilina Díaz.
0: Mira, que bé que te'n recordis. I el que fa és donar estratègies a les famílies i el conte per les criatures.
1: Ah.
0: És un recurs doble. O sigui, els nens tindran el conte. Hi ha una cosa que potser a mi em costa una mica més, que diu que és per criatures més grans d'un any, jo diria més grans de dos, tres, han d'entendre una mica la moralina de què va això, perquè si no veurem un osset meravellós, com veus, com jo romantitzava abans l'os polar, blanquet, meravellós, bonic, però no en no acabaran d'entendre què passa.
1: No entendrà que s'està acomiadant del pit o que s'ha d'acomiadar del pit.
0: Per tant, normalment aquests llibres de deslletament ens anem sobre els 2 anys i mig, 3, que és quan ja comencen a entendre que això que m'estàs explicant em tocarà de prop.
1: Buenas noches, Tetita, de la Marilina Díaz, un altre conte que nosaltres posem, en aquest cas dedicat al deslletament, a la nostra biblioteca particular. I, com sempre, l'Alba Pedrosa me n'ajuda. Lletra lligada, @rtv-i.es o a través de les xarxes, fins i tot amb ella, us podeu posar en contacte directe i fer-li arribar algun títol nou per anar abastint aquesta biblioteca tan particular que anem construint des de fa ja unes quantes temporades. Per tant, orgulloses també. I el dia que haguem de posar el límit, doncs també el posarem.
0: Ja el posarem.
1: Alba, gràcies i felicitats per
0: llibre. Mil gràcies.
2: Només quan veus que plora un infant se't trenquen esquemes.
1: Només la Gemma Humet reconeix que ser mare ha capgirat la seva vida personalment i ho ha reflectit en aquest disc titulat Màtria, on sona la cançó amb la que avui ens acomiadem. Gràcies en nom de tot l'equip, a la part de producció Sònia Rodríguez i al nostre estudiant en pràctiques Miguel Ángel Muñoz, i a les vies de so Aro Serén i Irene Moreno. Feliç setmana, famílies.

0: Per mi ser mare és llevar-me amb mal al coll d'anar amb les tetes a l'aire durant tota la nit i mal l'esquena de dormir reclinada, però també és llevar-me amb un somriure d'orella a orella només de veure la Peque i el seu pare tots al mateix llit, seu feliç.
1: A mi ser mare m'ha fet saber què he vingut a fer en aquest món i és que quan em mori em moriré d'amor.
2: Ser mare és la meravellosa i temuda explosió d'un volcà.
3: Per mi ser mare és estar-te gravant aquest missatge, que saps que sempre em fa molta vergonya fer aquestes coses. Apa!
4: Què ha sortit? Escolta'm, per què el llepes?
5: No el llepis.
6: Ràdio 4.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu? A Ràdio 4, sou a la ràdio pública. En aquest programa, que el que fem cada cap de setmana, cada dissabte, és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest cas no serà una excepció, perquè tenim la sort de poder conèixer també històries de joves que al llarg d'aquesta estona, al llarg d'aquesta tarda, ens acostaran cap a realitats diferents. Per exemple, coneixerem la història de Flaca. És el nom artístic d'en Pau, és un músic i artista urbà de Barcelona que ha decidit fer una aturada i marxar amb la seva guitarra fent una ruta circular, és a dir, començant i acabant a Barcelona, on el que està fent és pràcticament un repte, que és viure de la música i deixant-se portar pel seu instint allà on el porti l'aventura per Europa, per després reconnectar i tornar a Barcelona i compartir el seu art i transformar. Per tant, voldrem conèixer per què aquesta experiència i adentrar-nos una mica també en la seva trajectòria. I acabarem el programa amb Shaima Rajdi, que és una jove activista i també emprenedora vinculada a l'àmbit dels drets humans i l'acció comunitària, on ens aproparà al món i l'ecosistema pràcticament del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs. És d'origen marroquí, catalana, i ha centrat el seu recorregut en l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme. I heu vist, com sempre, un programa interessant amb joves que ens ajudaran a comprendre millor la realitat catalana. Benvinguts al D'on ets tu a Ràdio 4.

0: Tenim una estona per davant per poder conversar amb joves, en aquest cas la Xaima. Xaima, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs? Escolta, contents que ens hagis acompanyat aquesta tarda al programa?
1: Jo sí que estic contenta, moltes gràcies.
0: Seguies el programa, el coneixies, o va ser una cosa així com una mica estranya?
1: El coneixia o seguia per xarxes socials, o sigui que per mi és un plaer estar aquí.
0: Molt bé, Xaima, et saludo al principi perquè en aquest programa ens agrada sempre saludar a la gent que ens acompanyarà en aquesta travessia al llarg d'aquesta tarda de dissabte. No tenies res més a fer que passar per aquí, no?
1: Sí, bueno, és un bon plan, no?
0: Molt bé. T'agrada la música, tu?
1: M'encanta la música.
0: Doncs escolta, hi ha una persona que li agrada molt la música. Abans l'estava presentant. Es diu Pau, però es fa dir com a flaca. I TikTok? TikTok què? Segueixes una mica? M'explicaves abans que bueno, estàs ahí.
1: M'ho vaig treure perquè és que enganxa, però enganxa. M'agrada. Vale. De confessar.
0: Molt bé. Doncs el TikTok és una plataforma on en Pau està explicant la seva aventura. Ell es diu Flaca, és un artista urbà que el que ha fet ha estat agafar la guitarra i marxar, perquè l'ha agafat en un moment de transformació creativa. La seva trajectòria s'ha desenvolupat de manera independent, amb un fort arrelament a la cultura i a la influència de la música popular barcelonina, on té diverses influències, com per exemple el pop, el flamenc, entre molts altres. I ha iniciat aquest viatge a Europa, on l'estan seguint molts joves a través de xarxes socials, i volíem conèixer-lo. Pau, Flaca, què tal? Molt bona tarda.
2: Què tal? Com estem?
0: A veure, per quina part del món d'Europa t'agafem ara mateix?
2: Pues mira, ara mateix estic a Dubrovnik, que és una ciutat a Croàcia. Mm-hmm. I res, estic molt a prop de la frontera amb Montenegro, amb Bòsnia. Mm-hmm. Escolta, i res, demà ja tiro cap a Bòsnia, cap a Sarajevo.
0: Molt bé. Estàs viatjant sol?
2: Sí, sí, era una cosa important que volia del viatge, perquè crec que viatjant sol s'aprèn un muntó i al final volia fer la meva i sí, estic viatjant completament sol. Però al final no estic mai sol perquè no paro de conèixer gent.
0: Ja, perquè escolta, tu el que fas, ets músic de Barcelona i, clar, tinc moltes preguntes, però primer de tot...
2: Dispara.
0: A veure, a què et dediques? Ets cantant, la teva trajectòria l'has pràcticament començat aquí a Barcelona i decideixes marxar. Explica'm una miqueta, perquè ho has explicat molt a través de TikTok, a través de les teves xarxes, hi ha molts joves que t'estan seguint, estan seguint aquest viatge que estàs fent, però per qui no, per qui ara mateix estiguis sintonitzant?
2: Vale, a veure, jo t'explico. Jo he treballat tota la vida a l'hostaleria, en bars, en hotels i tal, a Barcelona, i ho seguiria com el meu segon ofici. Mm-hmm. Llavors, realment jo ja no sóc independent, fa un any vaig començar a treballar amb una discogràfica que és Propaganda pel Fet, i res, doncs vaig treure el meu primer disc, que es diu Pau, perquè al final volia fer el més pur possible i pensava que el més pur possible era pues, ficar-li el nom que em va ficar ma mare i que a la vegada té aquest significat tan, tan gran, no?, com és la Pau. I res, pues, vaig treure el disc i vaig tenir la sort que vaig poder firmar un bon contracte i res, això em va donar l'oportunitat de deixar la feina de cambrer i dedicar-me 100% a el que és la música. Què passa? Que arribava el moment de la veritat, havia de presentar el disc a Barcelona, a la Sala Marula, tenia molts concerts i bàsicament vaig tenir una crisi molt gran d'identitat i com a artista i em vaig veure incapaç de seguir una mica el planning que tenia previst i vaig haver d'anul·lar els concerts, cosa que no havia fet mai. I res, em vaig plantejar una mica com em volia prendre això, com volia tirar cap endavant, i al final el que més m'agrada a mi a fer la vida és viatjar i fer música, o sigui que vaig decidir emprendre aquesta aventura per una mica reconnectar amb mi mateix, reconnectar amb l'artista que porto dins, i a la vegada el públic del carrer és el més difícil, jo diria. Llavors, pues, és una mica una prova per quan torni a Barcelona que vamos, que ho partim tot.

0: Escolta, Pau, el teu univers musical ens apropa a Barcelona. Tu ets veí de Sants. Has viscut tota la teva vida, no ho sé, crec, en aquest barri. De fet, ho expliques a través de la teva història. Clar, algú com tu, un jove, que ja ho tenia tot pràcticament a punt per l'èxit i decideix aturar-ho tot i marxar. Sembla una decisió com complexa, però jo crec que és una decisió valenta i fins i tot t'envejo, no? Tenir aquesta capacitat de dir, escolta, ho deixo tot, agafo la guitarra i marxo per Europa.
1: Saps què passa? Que l'èxit és relatiu. Vull dir, l'èxit cada un se'l defineix com vol. Per mi l'èxit és la felicitat. I realment jo no estava sent feliç. Llavors, jo no crec que l'èxit sigui omplir estadis i ser multimilionari, sinó que és estar en pau amb un mateix i estar feliç. Llavors, això és el que estic fent ara i la veritat que estic molt feliç.

0: records i no m'oblido de...
1: De fet, en aquesta cançó que estem escoltant, tu el que dius és que dona igual on vagis pel món que Barcelona és la millor ciutat del món. Clar, algú que està ara mateix anant per tota Europa i coneixent totes aquestes ciutats, et continues reafirmant en aquesta, en això que dius, en aquesta cançó?
2: Home, faltaria més. I el millor barri del món és Estant. Que quedi clar això per tothom.
1: I com està rebent la gent a les xarxes socials aquesta aventura? Perquè tu expliques dia per dia pràcticament tot el que vas fent.
2: Sí, bueno, sí que és veritat que al principi vaig començar explicant-ho dia a dia, però ara he deixat una mica de reportar cada dia i ho estic fent cada uns quants dies, perquè al final és això, com era un viatge tan espiritual, necessito com estar més per mi, no estar tan pendent de xarxes, i al final jo no tinc experiència fent blogs, diguem, i explicar la meva vida, sinó que sempre he utilitzat les xarxes com a promoció per la meva música. Llavors ara m'estic prenent més amb calma, però igualment vaig reportant i sempre vaig ficant a les històries on estic i tal.
1: Com és el teu dia a dia? Tu agafes la guitarra i crec que estàs intentant financiar el viatge a través de la música que toques al carrer. Com està sent aquesta experiència?
2: Bueno, el meu dia a dia és el següent. Normalment em quedo als Cels, on conec un munt de gent de tot el món, I bàsicament, pues, durant el dia em fico com a missió sempre cantar a la ciutat que passo, o sigui, fico la funda de la guitarra per allà, fico els meus cartells i canto la meva música, i res, pues, també vaig a la vegada organitzant una mica el que seran els pròxims dies del viatge, i també pues, editant els vídeos i penjant-los, i quan em queda una mica de temps pues, disfruto, i si puc pues, vaig a la platgeta o faig una mica de turisme, però bueno, això és l'últim, la veritat.
1: I com reacciona la gent quan escolta música, entenc, made una mica en Barcelona, aquesta música que transportes al món, no? Ara t'imagino en aquesta plaça en la que estàs ara mateix, interpretant la gent que t'explica, perquè deies al principi que no estàs sol, tot i haver anat sol sempre coneixes gent.
2: Sí, no, jo crec que al final la música en espanyol, direm, perquè canto molt en espanyol, sí que és veritat que també canto en català, però sobretot canto en espanyol, és coneguda mundialment, i al final sí que és veritat que m'he trobat amb altres artistes que fan música en anglès, i clar, com ja tant de turista, pues, guanyen molt més, però jo al final no vull renunciar a el que a mi m'agrada, i si cantés cançons en anglès pues, seria una mica forçat. I jo crec que al final la gent això ho nota. Llavors, pues, jo canto el que m'agrada, el que escolto, el que sé tocar, bàsicament. I no, la gent li agrada bastant.

0: Mira, Flaca, t'explicaré un secret. Estem ara mateix a l'estudi amb la Xaima, que és la nostra propera entrevistada, que des de que escolta la teva música, que no para de ballar.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Xaima, tu escolta, com que hi acabes de...
2: Què
0: et sembla? Que l'estàs escoltant per primera vegada?
1: Eres un crack, m'encanta. O sea, t'acabo de descobrir i te lo juro que te voy a buscar.
2: Olé, olé, olé, pues ya et seguiré jo també.
0: Molt bé, pues ja tens un nou fan. Escolta, alguna cosa curiosa que t'hagi passat aquests dies? Segur que tens moltes anècdotes, alguna experiència o fins i tot alguna reflexió anant pel món tu sol, buscant una miqueta aquest camí de trobar-te a tu mateix?
2: Uau, anècdotes en tinc un montón. En tinc un montón. El que passa que ja es puguin explicar a la ràdio ni amb
0: molta, la veritat. Ja m'imagino, però... ja. Home, ja ves amb hostels.
2: Una experiència molt guapa que vaig viure és que vaig estar a Roma el 25 d'abril, que és la festa nacional d'Itàlia, que celebren l'alliberament dels nazis per part dels Estats Units. Mm. I res, doncs vaig estar tot el dia allà a la festa amb ells, va ser una connexió molt forta amb la cultura d'allà i amb la gent d'allà, i la veritat és que m'ho vaig passar superbé, superbé.

0: Per tant, Flaca, entenc que tu ara quan tornis tornaràs sent una persona i un músic totalment diferent. No sé si et tocarà també reinventar-te i sentir-te còmode amb tot el que vas escriure quan vas marxar.
1: Bueno, al final jo sempre escric el que sento i el que soc, vull dir que també forma part de l'artista, no? Mm-hmm. Al final jo no soc una persona que canta vacío, diguem, o sea, sempre pues, intento impregnar les meves experiències, les meves vivències, i forma part, crec que forma part també de la meva trajectòria, i sí, totalment, aquesta experiència m'està canviant i trobo que ja està bé que sigui així, i el bo és que és cap a positiu.
0: Mm. Creus que els joves coneixem prou Europa? Tu ara estàs fent aquest viatge circular per Europa. A mi em dona la sensació que a vegades coneixem les grans ciutats, però ens queda una mica desconegut, no? Que a vegades hi ha aquesta tendència d'anar cap a l'exòtic, però Europa també encara és un lloc per descobrir.
1: Sí que és veritat que hi ha... A veure, jo al final estic començant, vull dir, porto un mes, però encara... Vull dir, he fet...
0: Home, un mes, Déu-n'hi-do, quatre països has visitat.
1: Sí, però m'estic prenent amb calma. Vull dir, he fet quatre països i en faré més de 20.
0: Ah, 20?
1: Llavors, et podria dir que... Que sí, que hi ha llocs inexplorats que són preciosos i que... Però, bueno, et diria que amb el tema de l'Interrail, saps? Rollo, aquest tren que et porta per tota Europa, jo almenys al meu entorn trobo que el coneix bastant a Europa. Uh-huh. Però sí, hi ha jocs preciosos. Aquí Croàcia és preciós, vull dir, és una cosa impressionant.
0: Llavors,
1: no és com Barcelona, però s'apropa.
0: Exacte. Però el repte són 20 països, llavors tu ja ho has calculat per anar fent fins a arribar a 20.
1: Bueno, no, en veritat dic 20 com et podria dir 30.
0: Ah, vale.
1: Vaig fluint.
0: Perfecte.
1: Però calculo que sí, que serà una vintena, una trentena. Mhm.

0: Mira, Flaquet, et vaig descrivint, perquè si hem començat així en alto, jo ja no sé com acabarem, perquè, Xaima, estàs bastant ambientada ara mateix.
1: M'encanta, és com estar al barri, escoltant música i de més, m'encanta.
0: És el que busques, Flaquet, traslladar la gent al barri, traslladar una mica la gent a aquesta essència del carrer, de fer vida comunitària.
2: Sí, al final, tot quin se moja, jo no busco res concret, vull dir, jo faig la música que em surt del cor. I pues, suposo que també pues, això, pues, la música sempre l'he relacionat amb el carrer, amb estar tocant al carrer amb els meus amics, amb fer rap amb els meus amics al carrer, i pues, això resulta. Però no és buscant res, simplement és algo que surt natural.
0: Vols preguntar-li alguna cosa, Xaima, que et veig abduïda per la música?
1: No sé, que m'ha arribat, o sigui, es nota molt quan les coses es fan d'acord i amb talent perquè arriben. I m'ha arribat bastant, o sigui, el missatge, el que soc de Barcelona i tot aquest orgull, no, de ser de Barcelona és una cosa que comparteixo molt, tot i que soc de Sant Adrià, però entenc perfectament. Jo també he estat com en diversos països d'Europa, he estat més a Europa que a altres països, que ja t'explicaré. I a Croàcia he estat, a Zagreb, i la veritat és que és això, o sigui, com Barcelona no hi ha cap lloc, o sigui, sempre trobo a faltar Barcelona per el que és Barcelona, o sigui que disfruta molt. I moltes gràcies.
2: Olé, moltes gràcies, tio. Olé, olé.
0: Doncs, escolta, et desitgem molta sort. I ja t'he dit que quan... No sé quan tens previst acabar el viatge. Espero que coincideixi abans que acabem la temporada, perquè voldrem que vinguis a l'estudi i ens expliquis totes les aventures que has tingut durant aquests dies.
2: Clar, compta con ello. Vull dir que 100%, que si no he vingut és pel que no hi soc, però que 100%, que moltes gràcies per l'oportunitat. I res, volia només dir una cosa més, Moja, que el disc l'he fet tot amb MLR Sound, que és el meu productor, el Marcos, i que ha sigut una figura molt important pel disc, i també volia donar-li el seu valor, i que al final si les cançons sonen tan bé com sonen, doncs és gràcies a ell.
0: Molt bé, doncs aquí queda aquest agraïment. Escolta, Pau, et desitgem que ho passis molt bé, et seguirem per xarxes socials, i en aquest programa, evidentment, d'on ets tu no podia ser d'altra manera, d'una altra manera que ser fans teus, i a partir d'ara crec que tens un altre fan.
1: Totalment.
0: Molt bé, doncs escolta,
2: pues moltíssimes gràcies, guapos.
0: Molta sort, fins molt aviat.
3: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: Molt bé, doncs aquí continuem en aquesta tarda de dissabte al D'on ets tu, a Ràdio 4. Xaima, ja has vist quant de talent que hi ha en aquesta ciutat, en aquest país, i que no hi ha res millor que anar pel món, no? I aprendre per tornar, altra vegada, a retornar tot el que hem après.
1: M'he sentit molt identificada, la veritat.
0: Sí?
1: O sigui, sí, perquè jo he tingut la sort de viatjar per feina, bastant per Europa, i és això, o sigui, t'ajuda molt com a canviar el punt de vista, t'obre la ment del poder viatjar i et descobreixes d'una altra forma, o sigui que m'agrada molt, m'ha agradat molt d'escoltar-hi.
0: Molt bé, escolta, Xaima, t'he anat com interpel·lant tota la tarda i no t'he presentat. Jo crec que ja toca presentar-te. La Xaima Rashdi Mennana és una jove activista i estudiant. No sé si encara estudies, perquè tinc... No, sí?
1: Ja m'he graduat fa poc.
0: Ja t'has graduat fa poquet. De què t'has graduat?
1: De Drets Humans.
0: Drets Humans, fantàstic. Està vinculada en l'àmbit dels drets humans i a l'acció comunitària. És veïna del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. I això és importantíssim, no, Xaima? Mm-hmm. Aquest punt jo crec que defineix pràcticament la teva identitat. És d'origen marroquí, catalana, ha centrat part del seu recorregut a l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme i discriminació. Així com la promoció de la igualtat d'oportunitats per a joves de contextos vulnerabilitzats. Ha participat en diverses iniciatives, com el projecte Prometeus, orientat a facilitar l'accés a la universitat a joves de barris amb menys oportunitat, i ha col·laborat amb entitats socials en tasques de sensibilització i acompanyant en matèria de drets i convivència. Paral·lelament, ha desenvolupat un discurs propi al voltant de la identitat, la islamofòbia i les desigualtats estructurals, combinant experiència personal i formació acadèmica en humanitats. Per tant, el seu perfil s'inscriu en una nova generació de joves catalans que intervenen en el debat públic des d'una mirada crítica, posant el focus de les narratives sobre la migració als barris. No m'he deixat res, crec. Més o menys.
1: Res més.
0: Molt bé, Xaima, escolta, tu estàs molt vinculada al barri de la Mina. La Mina és un barri molt estigmatitzat.
1: Sí.
0: Tu ets una afèrrima defensora de tot el que té a veure amb la Mina. Apropa'ns una mica, perquè no és només el barri, sinó que és una veu que... tu ets una veu d'un barri, d'un relat que s'ha anat construint, mm-hmm. i crec que és important intentar parlar, no només no parlar del lloc, no parlar de la Mina, sinó també de com s'explica la Mina, què és la Mina, a tu aquest barri què significa?
1: Bueno, és el meu barri, o sigui, jo he crescut i visc allà, al barri de la Mina, i bàsicament forma part del que soc, no? Quan em pregunta d'on ets, abans potser et dic que soc del barri de la Mina, que et dic que soc del pares marroquins o de Barcelona, el que sigui, perquè és una cosa que al final m'ha marcat molt, no? Sobretot una vegada que he sortit del barri, he fet vida fora del barri. I és això, o sigui, la estigmatització, com tu deies, del barri de la Mina ve de tota una història, no? No només des del que va passar als anys 60 quan va arribar les migracions d'Andalusia al barri, no? Al Camp de la Bota, i el que van construir i el resultat, no?, d'aquesta marginalització del barri com a tal, del resta de la ciutat, sinó també del que s'ha construït en l'imaginari col·lectiu, no? Tot el cine, tot el que es diu, tots els rumors, els estereotips de la gent de la Mina, al final és una cosa que ha marcat, no? Tant, no solament el barri, però sobretot a les persones que formen part d'aquest barri. Mm-hmm. Aleshores, la meva reivindicació va no només per l'amor de ser d'un lloc, no?, que sempre tenim aquest sentiment de pertinença d'un barri, sinó també per una qüestió de querer de construir aquest relat, no?, que al final tenen sobre nosaltres i que moltes vegades ens condiciona, no?, a l'hora de relacionar-nos a la resta de la ciutat.
0: Tu ets una nena, com qualsevol altra, que ha crescut en aquest barri, que ha viscut la vulnerabilitat, ha viscut el que és la vida en un barri discriminat com aquest, però tu ets una de les activistes més destacades, però també representes aquesta nova generació d'activistes, que fa uns anys no hi eren, i crec que fa pràcticament, jo crec que l'última dècada ha estat quan ha aflorat pràcticament aquest activisme. A tu què et porta a passar diguéssim de les trinxeres a una posició més d'activisme, on tu defenses menys assistencialisme, una narrativa disruptiva, i començar a generar aquesta nova forma d'entendre els barris, d'empoderar... On et ve, a tu, aquest activisme?
1: Bé, o sigui, ha sigut una... Jo, el que deies, no? Som una primera generació, molts de nosaltres, perquè això, normalment, les migracions de fora del territori han arribat als anys 90, jo vaig néixer als 2000...
0: I tu vas néixer als 2000?
1: 2001.
0: Ets del 2001?
1: Soc del 2001, tinc 24 anys. Ah. Sí, sí, sí. I...
0: A mi encara em sorprèn la gent que em diu que ha nascut el 2001.
1: Estamos vivos, hablamos.
0: Sí. Però em sorprèn molt, perquè, sí, clar, del 2001, jo soc, sí, del 92.
1: Clar.
0: A veure, els dos som joves, crec.
1: I segurament som la primera o la segona generació de...
0: He de començar a assumir que no tant. He de començar... Com abans ho assumeixi millor. Però, clar, som la primera generació...
1: La primera generació, com a màxim, la tercera generació, i per això mateix ara estan aflorint aquests perfils, perquè és això, moltes vegades, com... Ah, sí, una referenta, no és que sigui una referent, és que sóc una més del que és la nova Catalunya al final, no? Que som els joves d'origen divers. I el que em preguntaves, d'on parteix, no, de canviar aquesta narrativa. Primer, adonar-me d'una sèrie de coses que no m'estan agradant, no? De la meva realitat, de com ens tracta fora del que és el barri, veure com moltes vegades misèria al costat meu, veure desigualtats al costat meu i veure que també una vegada estic a Barcelona, estic treballant, no m'està agradant la forma en la que s'acerquen a aquesta realitat, no? No m'agrada la imatge de pobrets. Sí que estem vulnerabilitzats, però són persones que també que resistim, que existim, que tenim formes d'organitzar-nos, que fem comunitats i que som exemple també de lluita veïnal. Perquè un barri que ha sigut segregat, que no ha tingut recursos ni infraestructures, s'ha construït per la gent del barri. I això és molta força. És respondre davant d'un sistema que els dona l'esquena en aquest sentit. I això, o sigui, el meu tipus d'activisme, per això mateix parlo més de la narrativa positiva, de la força, més que sempre estan a aquesta narrativa de pobrets, tal, i una miqueta és això.

0: A més, Xeima, tu representes una... aquesta generació que tu deies dels 2000, del 2021, que hem nascut entre dos mons, però no només mons, com parlem de països, mons de persones migrades, però també de persones de realitats socials i econòmiques molt diferents. D'un món, de fet, la teva generació, potser una miqueta més que la meva, una generació en crisi constant. La crisi econòmica, després la crisi, el crac econòmic, després la crisi del coronavirus, és a dir, infinitat de crisis econòmiques. Com una generació com la teva, d'una jove del barri de la Mina, activista, que intenta transformar el barri des d'aquesta visió, des de també d'aquest pragmatisme, entén que és necessari aquesta resiliència per continuar endavant, no? Últimament em ronda molt pel cap una frase que diu que aquesta generació som de les poques que quan mirem l'horitzó no veiem una sortida, no? No sé si tu creus o penses que és difícil veure sortida. D'on treus la resiliència? D'on treus aquesta força?
1: La força la trec de casa meva. O sigui, jo tinc una mare que segur que et sents molt identificat, que és l'exemple per mi de la resiliència, no? Veure tot el que ha lluitat, tot el que fa, tot el que m'ha ensenyat, no? Tot i que vivim, no?, aquesta realitat, aquesta discriminació, tota una sèrie de coses en un món tan difícil com tu dius, la meva mare sempre m'ha demostrat que hem de treure les ganes de viure, hem de treure coses bones, no? I el meu pare també, però sobretot la meva mare, que és com el meu com referent en aquest sentit, i també neix d'això, no? D'haver tocat fons, d'haver tocat l'obscuritat, per així dir-ho, d'haver estat molt malament, amb una desesperança gran, no? Que és el que no només tenim els joves, però sobretot els joves, no? Perquè és el nostre futur, i de decidir un dia de o canvio les coses i les maneres en les que visc en aquest món, intento canviar-ho per als meus germans petits, perquè sóc la germana gran, o és que em quedaré així i viuré la resta de la meva vida així. O sigui, que neix d'una miqueta d'aquesta experiència, no? De veure exemples pròxims, en aquest cas sobretot la meva mare, i d'haver tocat una realitat que no la vull al final.
0: I com fas per canalitzar això de forma positiva i no des de la ràbia i la frustració? Perquè el pas fàcil seria fer un activisme des de la frustració, des de la ràbia, però precisament això és la ràdio i a vegades llàstima, no? Perquè si et veiessin, tot el que ens expliques ho expliques somrient, no? És a dir, expliques coses molt complexes somrient. Per tant, com fas per tot i les dificultats, entendre que hi ha un activisme més enllà de la ràbia i d'aquesta ganes d'enviar-ho tot a prendre pel sac, pràcticament.
1: Sí, o sigui, no és que no tingui dies que no vulgui, o sigui, com tirar la toalla, o sigui, és el més normal. De fet, crec que les persones que ens dediquem al de l'activisme surten bé d'aquesta forma de ganes de transformar la ràbia en una cosa que sigui realment productiva. Caure en la ràbia és caure al final en el que volen, no? Les persones que ataquen els nostres cossos. Aleshores, sobretot ha sigut com un camí de buscar sortides, ja sigui a la comunitat, ja sigui a les persones pròximes, llegint, a mons a les organitzacions, coneixent persones, viatjant, etcètera, etcètera. Ha sigut una mescla de moltes coses que m'han fet com... canviar la narrativa, no? Per agafar coses bones o convertir aquest dolor, aquesta ràbia, en una cosa que realment sigui productiva. Perquè al final, quan em quedo a la ràbia, quan ens quedem a la ràbia, només ens destrueix a nosaltres mateixos i a la gent que tenim al voltant. I no sé per què, però a la meva casa mai ha sigut una opció, això. O sigui, perquè hem patit moltes coses i quedar-se allà és rendir-se i és tirar la toalla al final.
0: Hi ha un concepte que a tu no t'agrada, que és la meritocràcia. És a dir, què en penses de la meritocràcia? Això de si t'hi esforces o aconseguiràs, aquesta tendència dels últims anys, fins i tot ultracapitalista, no? I liberal, que al final ens porta a pensar que si creus i pots aconseguir-ho... És a dir, com es contrarresta aquesta narrativa d'esperança, però a la vegada sense caure en la meritocràcia?
1: Clar, o sigui, és que la meritocràcia és el pitjor enemic de les persones al final, no? Perquè és això, fa que et sentis que mai ets suficient, sense que també... moltes vegades aquest discurs ve de persones que ja tenen privilegis una vegada ja han nascut, i és com, no sempre és així. Hi ha gent que treballa moltíssim, que treballa cada dia a les 5 del matí, fa tot tipus d'esforços, intenten estudiar, treballar, però és que ja neixen partint d'una realitat que no els ajuda, ja sigui perquè pues, ja han passat per un procés migratori, perquè són d'una classe social, o sigui, classe obrera, tenen una realitat tan fàcil, no? Al final física com de gènere, per exemple, que no ho pots comparar amb el que el model capitalista ens vol vendre, no? O sigui que a mi la meritocràcia em sembla com una lacra que tenim a nivell societat i que està fent molt de dany sobretot al jovent, no?
0: A mi em dona la sensació quan, per exemple, últimament hi ha molts influencers que són d'origen migrat que cauen en aquesta trampa.
1: Sí, totalment.
0: No estem jo crec que és un sistema de desigualtat bastant estructural, en el sentit que no és només d'aquestes persones, no?, que tenen privilegis, sinó que els propis migrants reprodueixen aquests discursos de la meritocràcia. I tu, aquesta autoajuda i aquesta psicologia, no?, que pseudopsicologia, i que es difon a xarxes socials, on et fan creure, des de la talaia de les xarxes socials, que la meritocràcia és un concepte, és a dir, el que vull dir és que, no sé si a tu et dona la sensació, que és un discurs que la pròpia comunitat migrant porta incorporada dins,
1: sí,
0: i que és un procés també de deconstrucció de la pròpia societat migrada.
1: Sí, al final és un xoc de realitat, perquè digues-li això de la meritocràcia a una persona que literalment no té ni accés a drets, com per exemple si travessa una llei d'estrangeria. De què em serveix molt de tenir ganes de treballar i ser un emprendedor i de més, si després quan vull buscar feina o vull fer qualsevol cosa és que literalment no tinc ni el permís de feina ni el permís de residència. O sigui, voler com obviar una aquestes realitats que ens travessen, aquestes vulnerabilitzacions al final dels nostres drets, dels nostres cossos, és una forma d'agreujar i d'invisibilitzar al final aquesta realitat. I és una cosa molt tòxica que a més trobem que no, aquest discurs capitalista no només està aquí a Occident, o sigui, està a nivell mundial i sobretot perquè estem supercolonitzats mentalment i ens creiem precisament que per ser perfecte has de seguir un model, no, occidental, o has de ser d'una forma, tenir una certa pinta i de més, per encaixar, no? O per ser una persona completa, i és tot el contrari.

aquesta meritocràcia, aquest capitalisme i aquest discurs instrumentalitzat, que realment el fet d'existir i ja està, no? I ser una persona vista per la teva, les teves capacitats i res més, no?

0: De fet, en aquest sentit, tu expliques un argument molt interessant on ens fas adonar-nos que a vegades decisions personals es converteixen en qüestions públiques i simbòliques. És a dir, quan una persona decideix fer amb el seu cos el que sigui o amb la simbologia el que cregui convenient, aquesta decisió personal es converteix en un interès públic. I això no sol passar amb altres qüestions, sol passar normalment amb les persones migrades. I aquí és on hi ha realment la diferència, no?
1: Exacte. Sí, al final, el que he viscut al meu cos des de petita és també el que ara intento jo sanar a través del que faig. I no només en representació del que és la meva Xaima petita, sinó d'altres nois que s'hagin sentit com jo en algun moment de la seva història, sobretot des de la infantesa, no? Intentar com protegir de que... Això el que deia jo abans, no? De que al final la realitat dels pròxims anys, tot i que pinta molt malament, no sigui tan dura com la que he tingut que viure jo o altres nois, no? Que hem sigut de primera generació i que, per exemple, quan vivíem bullying per ser racialitzats, era una cosa que es relacionava més en coses de nens i que no era una cosa que es detectava com a racisme, com a tal, moltes vegades, no? Aleshores, sí.
0: Estem a Catalunya en un moment complex. Tu hi has fet referència, has explicat que venen temps complicats. Jo penso personalment que també venen temps on serà molt necessari que les xaimes dels barris, els Mohameds, els que siguin, puguin aportar aquesta mirada diferent. Però hi ha un risc també, que és el que anomena algun sociòleg com la societat del cansament. És a dir, hi ha un risc que aquests activistes, que ara mateix esteu en primera línia als barris, caigueu en el cansament i caigueu i acabar pensant per què jo he d'acceptar aquesta violència mediàtica i política i haver de defensar els drets de les altres persones. Hi ha aquesta necessitat també de crear aquests espais segurs. Jo, que tinc la sort en aquest programa de parlar amb molts activistes i amb moltes persones que defensen el dret de les persones migrades, em transmeten molt això, com un cansament. Però clar, si estem parlant que aquest cansament arriba ara, abans de tot el món complicat que ens ve per davant, és preocupant, perquè les persones que ens han d'ajudar a sostenir aquesta convivència, aquesta pau social, si estan cansades, doncs també no ens ho podem permetre.
1: És veritat que és un cansanci generalitzat, sobretot quan... Clar, quan ets activista, al final és una persona que, tot i que intentes com... fer comunitat i de més, moltes vegades et sents una miqueta sol, perquè és com que vas i tu t'has d'encarar un entrevistador i de més i parlar, tot i que vols parlar a nivell comunitat, parles en nom propi, no? I cansa molt perquè sobretot veus, no?, que tot i que fas tota la feina que fas, doncs que es permeten discursos d'ultradretes, veus que cada vegada és pitjor la forma en la que tracten i de més, però sí que és veritat que precisament d'això que deies, no?, els espais de cura i el fer xarxa entre les persones que, no només els que fan activisme, les persones que treballen de diferents formes o que travessen aquestes realitats o que són aliades d'aquesta lluita, no? Al final, és molt important aquests espais de cura per precisament poder tenir un espai on compartir com ens sentim, on poder descansar, no? Perquè moltes vegades estem tensos per això mateix o estem cansats i és veritat que aquests últims anys, sobretot aquest últim any, he començat més que mai a buscar a altres persones, altres espais on poder precisament com compartir aquest cansanci que tenim una amb l'altra i fer estratègies comunes. O sigui que he passat de fer com molta la meva, no?, de formar-me jo, moure'm jo, a veure que és molt important que fem xarxa per poder precisament, no?, arrossegar-nos una miqueta.
0: Clar,
1: en aquest
0: camí. És interessant el que expliques i té molta lògica, perquè durant uns anys a Catalunya potser l'activisme ha anat molt per lliure i les persones, cadascú al seu barri, no?, la seva trinxera. I ara ens estem adonant que o hi ha una organització i una capacitat de mobilització cap a la convivència i cap a la cohesió, o aquestes persones s'aniran cremant. Tu t'has format en drets humans.
1: Sí.
0: A part d'activista, professionalment t'has enfocat en aquest àmbit, has estudiat drets humans. Mirant el món, a nivell de drets humans, en quin punt estem ara mateix? A nivell local i també a nivell del món en general.
1: Al final, a nivell local i a nivell general,

0: O sigui, el local és un reflecte del global, no? Sempre que hi passa una cosa tant a nivell global, passa a nivell local, i el que veus a nivell local és un reflecte en aquest sentit. Ja saps el que hi ha. O sigui, els drets humans es van crear suposadament per protegir a les persones, però constantment es vulnerabilitzen aquests drets. Ho veiem, no?, el que està passant al món, totes les guerres, els genocidis, tot el que està passant, i ho veiem també de forma local, no?, com hi ha una impunitat de drets que estan escrits, que estan signats per aquests països que formen part, però que al final no es fa res, no? No es condenen de forma real al que estan cometent un atemptat contra els drets. Aleshores, la cosa pinta malament, sobretot quan estàs estudiant drets humans i fas molts anàlisis d'això mateix, te n'adones que els drets humans que cada vegada perillen més i que no existeixen per a tothom.
1: Però també hi ha una legitimació de renunciar a certs drets, sobretot per part d'una població jove, que és bastant preocupant. És a dir, hi ha una part de la població en certes enquestes o certs estudis on pregunten als joves: viuries en una societat governada per una dictadura? I ho normalitzen. És a dir, es normalitza el feixisme, es normalitzen les dictadures. Això també, jo hi penso molt, on falla el sistema perquè es normalitzin aquestes conductes antidemocràtiques?
0: Bueno, el sistema, en aquest sentit, s'ha de veure de forma transversal. O sigui, en el moment que l'educació no hi ha aquesta consciència, no?, del que és la nostra història, el que ha passat, no?, i quins drets havíem vulnerabilitzat al moment que hi havia dictadures, com és viure en dictadura, perquè tenim a persones que encara estan vives, que van viure en dictadura i que ens poden explicar, no? El moment en què les xarxes socials no estan monitoritzades, en aquest sentit es deixen els discursos d'odis o aquest fomentar, no?, al final les dictadures o el feixisme en aquest sentit. A l'hora que hi ha partits polítics, com deia, i que vinc dient tot el dia, que també fomenten això mateix. O sigui, són moltes coses que a nivell estructural no s'estan contemplant bé, no s'estan filtrant bé, no s'estan sancionant bé amb un punt de vista de drets humans i de respecte, que estan permetent que precisament la gent que desconeix la seva història, que desconeix qui és realment, perquè moltes d'aquestes persones són persones que en el moment de si viuen una dictadura no seran precisament la que estan en el bàndol dels guanyadors. Aleshores, jo crec que en aquest sentit el que falta és molta educació del que és realment viure en dictadura. Escoltar més els testimonis de les persones que han viscut això mateix, explicar què és al final.
1: I preservar la democràcia cada dia.
0: Exacte.
1: No? Al final la democràcia és un exercici quotidià.
0: Exacte.
1: La democràcia no t'aixeques un dia i la tens, sinó que és un exercici constant cada dia de preservar-la. Tu has viatjat molt per Europa.
0: Sí.
1: La teva feina t'ha portat a anar molt per Europa.
0: Sí, sí, sí.
1: Com és Europa ara mateix?
0: Europa ara mateix és el mateix que veiem una miqueta aquí, tot i que en algunes coses estem millor, però hi ha països que semblava això, no?, que els drets estaven adquirits, però que s'han vist que no, que si no els preserves i que si no controles realment el que és la democràcia, doncs l'acabes perdent. Però sí que és veritat que vaig a viatjar bastant per Europa per una qüestió de que jo vaig començar treballant amb el poble gitano. Mm-hmm. Va ser com la meva primera forma de treballar amb col·lectius, no?, vulnerabilitzats i demés, que vaig començar a nivell local, però després va treballar a nivell internacional. De fet, jo estava a Croàcia, parlant de Croàcia, perquè em vaig formar en temes de memòria del genocidi gitano i Sinti, que sabeu, no?, que és el segon major número de víctimes de nazis, que és una cosa que es desconeix, de fet, i va ser una forma també de començar també a donar-me d'això mateix, no?, de com estem en un punt de la piràmide de l'odi, no?, que ha portat a genocidis, a justificar l'extermini de tot un poble, i que no se'ns adonem de la prop que està, no? Al final, ara mateix estem en un nivell de deshumanització, per exemple, dels moros, de les musulmans o de les persones migrades racialitzades, que s'assembla molt al discurs que va tenir Hitler, que va ser votat democràticament i que va justificar després l'extermini dels jueus i els gitanos. I això és una cosa que també potser hem de treballar més aquí, perquè jo parlo aquest exemple a nivell Polònia o el que sigui, però és que a Espanya també hi ha hagut una gran redada que va perseguir el poble gitano, hi ha hagut esclavisme, etcètera, etcètera. Aleshores, potser la diferència amb la resta d'Europa és que aquí a Catalunya o a Espanya no s'està fent aquest treball que et deia jo abans de memòria col·lectiva, memòria històrica del que ha sigut realment, no? Aquesta persecució a certes parts de la població.

0: hem parlat dels problemes, no? Parlar una mica de les solucions. Quines coses ens poden ajudar a continuar teixint aquestes aliances entre veïns, a prevenir tot això que estàvem comentant ara mateix? Perquè és cert, tu deies, tampoc estamos tan mal. Si mirem una mica Europa, encara la societat espanyola és una societat que té ganes de construir ciutadania i té ganes de construir veïnatge, i és una societat oberta i que ha viscut al llarg de la història la migració de molt a prop. I també és una societat que segurament ara mateix, afectats pel context geopolític, doncs hi ha aquesta mirada. Però m'agradaria que ressaltessis també allò que ens fa diferents. Allò que ens fa... Tu que has anat per Europa, tu que has anat pel món, perquè crec que quan parlem també del que ens reforça, és a dir, d'aquest reforç positiu, ens pot ajudar també a agafar-nos, almenys en això, quan el món està tan fosc i el món està tan gris. És a dir, a tu què et fa agafar-te encara en l'esperança?
1: És això, o sigui, tot i que he viscut el que visc, sempre trobo a faltar a Barcelona, precisament perquè són molt càlids. Són persones mediterrànies, són persones de carrer, són persones que encara, i en alguns barris ja quasi estan en París per això mateix, però que encara no parlem amb el veí, preguntem com està, encara sortim al carrer, fem vida al carrer, anem als bars, etc. O sigui, sobretot no perdre això al carrer i des d'allà començar a treballar. Perquè una vegada estàs al carrer i parles amb aquell que normalment no parles amb ell, o fas alguna cosa conjunta amb la persona que normalment no parles amb ella, allà comencen a canviar les coses i la perspectiva. Allà comences a fer, al final, humanitat, no?, en aquest sentit. Aleshores, és això, o sigui, la solució, a part de que podria estar aquí mitja hora parlant de solucions molt concretes, és fer carrer. I fer carrer, però fer carrer amb totes les persones que passegen al carrer, no només una part d'ella.
0: A part de tot de fer carrer, de fer xarxa, també entenc que la importància dels referents és un tema que se n'ha parlat sempre, no? Tu ara mateix segurament molta gent t'estarà escoltant a través de la ràdio, i no, ara, la gent que estigui sintonitzant ara mateix amb Ràdio 4, estem escoltant la Shaima Rajdi, que és activista, expert en drets humans, que ens està donant aquesta mirada diferent del barri de la Mina, però cap al món. La importància dels referents, que hi són, però que hem de continuar treballant perquè se'ls escolti.
1: Exacte.
0: I perquè la manera també de trencar aquestes narratives, aquesta economia del relat, on predominen els relats que més es venen, és també que s'escoltin veus diferents.
1: Exacte.
0: I a Catalunya hi són, i a Catalunya s'escolten. A tu et passa? És a dir, cada cop, quan mires al teu voltant i aquests referents per poder construir aquesta xarxa i també inspirar persones que ens estiguin escoltant?
1: És que al final jo no vull parlar de referents, perquè sembla que per ser un referent has de ser activista de no sé què i de drets humans o el que sigui, sense infravalorar com les persones que tenen una formació. Però, o sigui, és tan senzill com donar veu realment i representació a les persones de peu. O sigui, jo abans de ser activista soc Shaima, i tu igual abans de ser periodista ets Mohamed. Aleshores, és simplement donar espais per escoltar les veus de totes les persones que al final habiten aquests barris, i no parlar per les persones. Al final, si tu vols dir que és una persona referent, doncs sí, és una persona referent, perquè cadascú té la seva història i cadascú ha patit el que ha patit o el que no ha patit, i pots aprendre d'ell. Però és això, al final, el que deies, és donar espai per escoltar a la Shaima, o escoltar a Mohamed, escoltar a fulanita, no? Aleshores, és això que tu deies, donar espais per de veritat escoltar aquestes històries.
0: I també gaudir una mica, abans escoltàvem el Flaca, gaudir de la música, de la cultura, no? Aquesta cultura democratitzada que arriba a tothom, les biblioteques públiques, no? Tots aquests instruments, construir ciutats que realment democratitzin l'accés a la cultura.
1: Exacte, i sobretot els barris que són perifèrics, que es parla molt, no és que no s'integren, és que s'autosegreguen i de més, bueno, també potser apropar-se a la gent d'aquests barris, no? Aquesta gent que tanta curiositat dona perquè no s'integren, i preguntar què coses no falten, no, al barri, perquè ells facin vida al barri realment. Si falten biblioteques, si falten parcs, si falten, bueno, drets en general, accés a la ciutat, no, transport i de més, també pot ser una forma de començar a veure realment el problema i no mirar les persones com a objecte d'estudi i com que curiós.
0: Molt bé, doncs escolta, Shaima Rajdi, activista, moltes gràcies per haver passat pel d'on ets tu.
1: Gràcies, Mohamed, periodista. Un plaer, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. I a vostès ha estat un plaer compartir amb aquesta tarda de Ràdio 4 i ara els deixo, evidentment, amb una cançó del nostre amic ja, d'aquest programa El Flaca, que està pel món, per Europa. Quan torni ens explicarà la seva experiència, però acabarem amb una de les seves cançons. Que tinguin molt bon cap de setmana.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Bon Dia, Bona Sort. Arrenca el despertador de Ràdio 4. Ja és 15 de maig del 2026. Nova edició del despertador d'aquesta casa en aquest divendres. Avui tenia posat dimarts. Jo no sé per què no. Jo em canvio el dia i després em surt el mateix dia del dia de la fitxa que vam fer.
2: Algú m'està fent trampes.
0: Arrenca el programa 172 del Bon Dia, Bona Sort. El dia en què el sol sortirà quan siguin 2:15 de 7 del matí, d'aquí a 32 minuts, i ens deixarà a les 9:02 del vespre. Avui falten 63 dies per les vacances d'estiu i avui entrem en una jornada que estarà marcada per un ambient fred, inestable, a causa de l'arribada d'un front polar amb aire procedent del nord d'Europa. I el nord d'Europa fa molt de fred. Durant el matí predominaran els núvols i les pluges, especialment a l'Empordà i a la Costa Brava. En pot haver alguns aiguats intensos, però sense tempestes. A partir del migdia s'espera una millora parcial del temps, del cel, amb algunes clarianes. Algunes, que no totes. Tot i això, aquestes obertures afavoriran la formació de grans nuvolades durant la tarda. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
3: Bon dia i bona sort. A mi m'encanta la primavera, però tinc ganes una mica de calor ja, si us plau. Bon temps, temperatura bona, sol.
0: Que s'acabi la broma ja de la pluja i l'aigua.
3: Està bé que plogui, està bé, perquè si no després...
0: Estan bé,
3: hem de tenir reserva, tot assegurat, però a partir d'ara ja...
0: Que hem d'obrir perquè surti l'aigua, m'entens? Que vessa.
3: Sí, no està malament, però escolta, que ja tocaria una mica de...
0: Ma mare deia una frase, que és una frase molt nostrada, que seria digna de la Georgina Badenes, que és tots els masses piquen.
3: És molt bona. I molt real.
0: I estem aquí. Tots els masses piquen. Anastasia, bon dia, bona sort.
4: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Fas molt bona cara avui, eh?
4: Sí, pues no te creguis que he dormit gaire, eh?
0: Però fas molt bona cara.
4: Pues vale, gràcies.
0: No, fas molt bona cara. Sí, fas molt bona cara, m'entens o no? Hi ha gent que no dorm i fa mala cara, i gent que dorm. Hi ha gent que encara és més greu, que dorm molt i que fa mala cara, i sí. Tu dorms molt poc, així com la Montse i jo, sembla que ens ha enganxat un tràiler.
3: No és la nostra setmana, eh?
0: Tu fas bona...
3: En canvi, l'Ares avui fa bona cara. Fa bona cara. Que hi ha algú que fa bona cara al programa.
4: Bueno. Porca i l'Uri fan sempre bona cara. Vosaltres
0: dormiu
4: més, no?
0: Sí. T'has donat compte que hi ha un denominador comú entre els que fan bona cara? Que no tenen fills.
3: Que no tenen fills.
0: Així qualsevol. Així qualsevol. És que així qualsevol, home.

0: Dormir més al cap de setmana ajuda el cervell a recuperar part del deute de son, segons un estudi. Això vol dir que arriba...
1: No m'ho puc creure, necessitava aquest estudi. Jo pensava que no, que no s'acomodava.
0: El vaig buscar una mica a mida, eh? I al final entre...
2: És que és la nostra taula de salvació al cap de setmana, si no, imagina't.
0: Doncs atenció, perquè diverses investigacions sobre el son indiquen que allargar el descans durant el cap de setmana pot ajudar el cervell a reduir parcialment, el deute de son acumulat durant la setmana laboral. Per tant, aquella gent que ens estigui escoltant ara i que vagin, que estiguin molt adormits, que sàpiguen que poden reparar una miqueta el deute amb el son al cap de setmana. Els estudis mostren que aquest recuperar hores pot millorar temporalment la concentració i la sensació de descans, però no sempre reverteix completament els efectes de la falta de son acumulada durant tota la setmana. És a dir, allò, durant tota la setmana que anem molt cansats, el cap de setmana ajuda una mica, però no reverteix la situació al 100%. De fet, la recerca també apunta que el cervell no compensa del tot el son. Jo no sé per què estic dient això.
2: Què passa? Per què?
0: Perquè comença molt bé tot i acaba fatal. Acaba com el Rosari d'Aurora. És a dir, comença dient que sí...
2: Que una mica,
0: però... Una mica. Va, continuo.
2: Vinga, va, sí,
0: De fet, la recerca també apunta que el cervell no compensa del tot el son perdut i que el rendiment cognitiu no sempre torna al nivell òptim només amb dormir més al cap de setmana. Per tant, és allò, sí, però no. És allò de, té aquest caramel, però no com el menjo jo. Entens o no?
2: Una mica, eh?
0: És allò, sigues feliç, però espera que ara t'amargo la vida. És allò, perquè aquest tio està explicant això si no tens cap necessitat de donar ja el bon dia d'aquesta manera amb el bé que anàvem.
1: Mare de Déu, com estem avui.
0: Si no en teníem prou dient que era 15 de maig i que era divendres... No. Havíem de parlar de...
2: Buscar i després mira què passa.
0: Mira, jo et dic una cosa. No serà reparador, però que hagués estat al llit al cap de setmana.
2: Això sí que...
0: Avui és 15 de maig, el calendari ens porta un dia molt centrat en les persones, la salut i aquelles realitats que sovint passen desapercebudes. Quan són les 6 i 5 minuts del matí, recordem que avui és el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa. Es dona visibilitat a aquesta malaltia rara d'origen genètic que pot afectar diferents òrgans del cos, com passa amb moltes malalties minoritàries. Un dels grans reptes continua sent el diagnòstic i la investigació. Avui també és el Dia Internacional de l'Assistent Virtual. Una jornada dedicada als assistents virtuals i a totes les eines digitals que formen part del nostre dia a dia. I fa gràcia perquè fa uns anys semblava ciència-ficció parlar amb una màquina i ara molta gent li pregunta abans coses al mòbil que la seva pròpia família. Error!
1: Error!
0: Error! No podem viure sotmesos a la IA. I és que molta gent que utilitza ja la IA com a pal de paller. Qualsevol cosa és la IA a qui li busca la resposta.
1: Sí, sí.
0: Error. Avui també és el dia d'anar amb bicicleta a la feina. Una jornada dedicada als assistents virtuals, no? Això era el d'abans. Una iniciativa per promoure una mobilitat més sostenible i saludable. Menys cotxes, menys contaminació i una mica més de moviment físic. Tot i que també s'ha de dir que anar amb bici a certes ciutats és practicar esport extrem. Barcelona seria una d'elles, eh?
2: Sí.
0: I demà dissabte 16 de maig també venen dies curiosos i molt variats. Demà és el dia del heavy metal. L'Oriol, tu ets una mica heavy metal, no? Que sí, té un punt heavy, eh? Un dia dedicat a un dels gèneres musicals més potents i fidels del món. El heavy metal és molt més que música forta. És identitat, és comunitat i una cultura pròpia que porta dècades movent milions de persones arreu del món. Com a mínim és una descarregada d'adrenalina. Com a mínim això ja ho tenim, eh?
1: Exacte.
0: És el que et poses i... Home, jo era bastant fan d'ACDC, eh? A la meva infantesa. De fet, a les carpetes portava escrites les lletres ACDC i el dibuix de la guitarra, eh? Em va agafar la... Sí, quan encara no saps què ets a la vida, doncs mira, jo vaig tenir...
2: Vas passar una mica per...
0: Vaig tenir uns mesos bastant heavy metal, però em molava molt, eh? Dia Internacional de la Malaltia Celíaca. To drifters off to see the... Una jornada per donar visibilitat a les persones celíaques i recordar la importància d'una alimentació segura, perquè per molta gent el gluten no és una moda ni una preferència, és un problema de salut real.
1: Avui... Jo que tinc la meva mare que és celíaca, Déu-n'hi-do lo malament que ho passen els celíacs i Déu-n'hi-do lo malament que ho passa la seva butxaca. Perquè,
2: sí, no?
1: Perquè hi ha una diferència abismal, aquesta gent, per favor, a l'hora de menjar...
0: Doncs ens hi hauríem de posar, amb això.
1: Ens hi hauríem de posar, és al·lucinant, de dir, ostres, és que hi ha molta diferència amb la pasta sense gluten, amb el pa sense gluten, amb les coses que porten sense gluten, i no és cap broma, o sigui, la gent ho passa molt malament.
0: Estaria bé saber per què aquests augments de preus, eh? Parlo des de la ignorància, per tant...
1: Sí, sí, absolutament.
0: Poc diré, però...
2: No, però el que està clar és que no és cap caprici.
1: No és cap caprici, exacte.
0: Per això mateix, aquests augments de preus tan desproporcionats. De fet, en el moment que estem vivint, que tot són augments de preus, ahir vaig a comprar, allò que fas a la compra de la setmana.
1: Bueno, jo estic escandalitzada cada cop que vaig al súper, us ho dic en sèrio.
0: És que no ho entenc.
1: No ho entenc. Escandalitzada, dic, no pot ser, cada cop compro menys i cada cop pago més.
0: Hauria de seure algú i explicar-nos... Sí, fer-nos entendre de això valia això, s'està pagant això, el que es paga del combustible, el transport...
1: Al·lucinant.
0: Però, clar, però no sé si la pujada és proporcional a la pujada de combustibles, de l'energia... No ho sé,
1: ni els ous.
0: No ho sé.
1: Ni els ous.
0: No, els ous, evidentment, que no estan a la part. Avui també, no, el cap de setmana, serà el Dia Internacional de la Llum. Impulsada per la UNESCO, aquest dia posa en valor la llum i les tecnologies basades en ella. Des de la medicina fins a internet, passant per la fotografia o l'energia solar. La llum és una cosa tan quotidiana que sovint oblidem fins a quin punt ho canvia absolutament tot. Menys a final de mes quan hem de pagar la factura.
1: Sí.
0: I també és el dia mundial, el cap de setmana,

0: Molt festiva, el whisky, una de les begudes més icòniques del món. També té el seu dia internacional. I sí, aquí el debat etern és el mateix. Escocès, irlandès, americà... Cadascú defensarà el seu com si fos un bon partit de futbol. Honey, el meu pare era de Bourbon.
1: Bourbon?
0: Es fotia el Fort Roses com si fos aigua del Carme. Sí. Hi havia un Le Froel. Jo sóc molt fan del que es diu Le Froel, que és com fumat.
1: Ni idea, no l'he tastat.
0: Jo no bec mai whisky, només el bec el dissabte a la tarda quan vaig a la Cerdanya.
1: Sí. Ostres, no, li perd
2: l'acompanya, no?
0: No vaig quedar dissabte a la Cerdanya. Que hi vaig de tant en tant, però quan hi vaig, el dissabte a la tarda després de dinar és quan em ve de gust.
1: Veus?
0: Prendre
1: la copa aquella gran, no?
0: Un Lafroel.
2: On the rocks.
0: Sí, un Lafroel.
1: Amb gel i ja està.
0: Em poso un gel. Sí, hi ha gent que diu que no vaig a posar el gel, però bueno, cada qual que faci...
1: Ah,
0: que
1: i tant.
0: També diuen que la pizza no ha de portar pinya. Vull dir, escolta'm, posa-li pinya si vols posar pinya. Exacte. No posaré pinya perquè... També diuen que la truita amb patata...
2: Ceba
0: de la
2: ceba.
0: No li posis ceba, si no vols posar ceba.
1: Si no vols,
2: que
1: no
2: vols passar el que vulguis.
0: Ja està. I els macarrons gratinats, però si no t'agraden gratinats...
2: Doncs no els gratinis.
0: Els haig de gratinar perquè... Perquè hi ha una llau que et porta cap a gratinar.
2: No,
0: la gent surt al carrer, talla carreteres perquè s'ha de gratinar els macarrons. Eh que no? Doncs fes el que et doni la gana, home.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.

0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de 7 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, el despertador de Ràdio 4, el dia que ens vam sabent que la reunió entre Educació i els sindicats acaben sense acord i les parts s'emplacen a tornar a reunir-se dimarts vinent.
1: Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns vinent una nova proposta negociadora sobre escola inclusiva, però també sobre el salari. Han avisat que si la proposta no els convenç, no assistiran a la trobada de dimarts. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%.
0: Mentrestant, CGT interposa un recurs al TCJJ contra Interior per vulneració dels drets fonamentals.
1: El sindicat CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. La secretària general d'Ensenyament, Laura Gené, ha justificat la mesura per la protecció i defensa dels drets de reunió, de sindicalitzar-se i el legítim dret de protesta. El sindicat també reclama a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys.
0: I Esquerra Republicana de Catalunya convoca un Consell Nacional per dilluns per valorar si pot haver un acord de pressupostos.
1: Tot apunta que la negociació entra d'aquesta manera en la recta final. Govern i Esquerra segellirien dilluns l'acord pel tren orbital, clau perquè Salvador Illa apuntali els comptes i la legislatura. Es tracta del projecte per crear un quart cinturó metropolità que connectaria amb tren des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, sense passar per Barcelona, una de les qüestions que Esquerra Republicana vincula a l'acord.
0: I la inflació a Catalunya es modera el 3% a l'abril per l'abaratiment de la llum.
1: L'abaratiment del preu de l'electricitat ha afavorit que la inflació a Catalunya es moderi a l'abril, malgrat l'alça dels carburants per la guerra a l'Iran.
0: Beu aigua, beu aigua, Montse.
1: Sí, gràcies. L'IPC va disminuir al 3%, una dècima menys respecte al mes anterior, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
0: I la inflació a Catalunya es modera el 3% a l'abril.
1: Ja ho hem dit,
0: això. Ja ho hem dit, això. El judici de la fortuna... Estem fins, eh? Dèiem que el judici per la fortuna oculta dels Pujol a Andorra queda vist per sentència.
1: Sí, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris. En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions d'apenes fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol-Ferrusola, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, recordem que va ser exclòs de la causa pel seu deteriorament mental.
0: I el Fons Monetari Internacional avisa que l'economia global està entrant en un escenari advers pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: La seva portaveu, Juli Kozak, ha afirmat que, segons les últimes anàlisis, l'economia global s'està movent de l'escenari de referència establert l'abril passat, que assumia una guerra de curta durada cap al segon escenari, amb condicions econòmiques més adverses. També ha assenyalat que el preu del petroli és molt més elevat del que es preveia inicialment. Tot i així, ha subratllat que les expectatives d'inflació a mitjà termini estan força controlades.
0: Molt bé. També el Fons Monetari Internacional arriba tard a dir aquesta informació, perquè et sembla que nosaltres ho estem notant des de fa uns quants dies.
1: Sí, ja ho notem el dia a dia.
0: Ja fa dies. De fet, ho estàvem parlant ara mateix. És un quart de 7 del matí. Anem al temps. Una informació que ens acosta Juan Carlos Piña des d'AEMET. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
2: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel cobert, disminuint al vespre a cel poc nuvolat d'oest a est. A la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim precipitacions dèbils a moderades localment persistents. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta que podrien ser localment fortes a Girona, on es podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu se situa de vers als 1.200-1.500 metres amb quantitats significatives a la Vall d'Aran. Les temperatures avui tendeixen a baixar, queden ser les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 15 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Ben trobat. Anem als aniversaris. És 15 de maig i avui tenim aniversaris que van des de futbol d'èlit. Per cert, para un moment. Però us heu assabentat del que ha passat amb Mbappé i Arbeloa?
4: Què ha passat?
0: Sí, sí, la gent que s'acaba de llevar ara mateix, és a dir... Ahir em va passar una de molt grossa al Santiago Bernabéu, eh?
4: Què dius? Però ens hem enterat, què ha passat?
0: No. Ahir molt mal rotllo al Santiago Bernabéu.
4: A veure, explica.
0: No em poso la paraula a futbol aquí perquè és que... Resulta que a les acaballes, quan va acabar el partit, quan va sortir Mbappé, li van fer una xiulada monumental. Ho sabeu, això, control, el que ha passat o no? No ho sabeu?
4: Aquí no ho sap ningú, Badó.
0: Doncs, no, perquè vam anar a dormir molt aviat i tot això ha passat més tard. Ahir, quan va acabar el partit entre el Real Madrid i l'Oviedo, que van jugar al Santiago Bernabéu, resulta que quan va sortir Mbappé, va tenir una xiulada monumental al Bernabéu. Però quan va acabar el partit, va dir que ell estava a disposició de l'entrenador per jugar al Clàssic. Que va ser el Clàssic, Arbeló, que no el va portar...
4: No el va convocar.
0: No el va convocar.
4: Uf.
0: Això per un costat. No el va convocar. Però lluny d'acabar aquí això, es veu que Arbeló li va dir a Mbappé que era el quart davanter de l'equip.
1: Tot això segons Mbappé.
0: Tot això segons Mbappé. Posats a creure, ho sento, eh? Posats a creure, és que aquest home cada vegada que surt, l'Arbeló aquest...
1: Sí, totalment.
0: És, cada roda de premsa ja ho sabem que és un meme. Ja, després de sortir Arbeló contradeint les seves explicacions. Però després escoltarem Mbappé com deia que no, que li havien dit que era el quart davanter. S'ha tornat a liar. Després, si amb això no n'hi havia prou, tira'm un pum. Si amb això no n'hi havia prou, resulta que hi havia pancartes en el Santiago Bernabéu dient Florentino fora, que els membres de seguretat de l'estadi les van arrencar de males maneres.
4: I van tenir
0: enfrontaments amb alguns membres de l'afició.
1: El que està clar és que l'afició, perdona, al final s'emprenyarà encara molt més per la
4: que ja ho està,
1: per la falta de transparència.
0: Que s'encén ja l'enèsima bronca al Santiago Bernabéu. De seguida ho posarem a... Bueno, ho explicarem tot plegat i escoltarem les declaracions de Mbappé. A tot això, avui és 15 de maig i estem d'aniversari. Avui tenim aniversaris que deien que van des de futbol... Us heu assabentat? A futbol d'elit fins a Hollywood, passant per música i humor de casa nostra. Ara és avui, hi ha noms molt ubicables, eh?
4: Sí, avui sí. És una d'aquelles llistes que toquen noms molt diferents, però tots els coneixeu, ja us aviso.
0: Avui en fa 28...
4: Ousmane Dembélé.
0: Com us dat? Ousmane Dembélé.
4: Dembélé.
0: Ousmane.
4: Ousmane
0: Dembélé. El pilota d'or, Ousmane Dembélé.
4: 28 anys, jo li posava més amb aquest nano, no sé per què.
0: Ah, jo posava més jove?
4: Més jove?
0: Sí.
4: Bueno, potser m'estic confonent de jugador, també et dic, també podria ser.
0: Home, Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé va estar al Barça, hi ha jugadors que quan estan en el seu... En el seu equip, que orgànicament no està bé, doncs no funciona.
4: Sí, sí.
0: Ousmane Dembélé va estar al Barça, no va funcionar, estava més jugant a la Play i lesionat que jugant a futbol, i ara el Paris Saint-Germain, doncs patapam, es converteix en el millor jugador del món.
4: Ho has explicat tot perfecte, és tal qual el que jo havia portat. Però qui ho pot dir millor que el Badó, que és el que entén de futbol?
0: Doncs ja et dic que tu ho diries bastant millor.
4: Ja estaria.
0: Avui fa 43 anys...
4: Alexandra Breckenridge. Somewhere in the desert, there's a forest... Vale, perdó, demano disculpes.
0: Jo coneixo més per Virgin River.
4: Ja us havia dit que tots eren noms reconeixibles. No, pel nom no sabeu qui és, però us he de dir que molts la coneixen per Virgin River o per aparicions a American Horror Story, però jo vull aprofitar el seu aniversari d'aquesta actriu per recomanar-vos una de les millors sèries que he vist mai a la vida, nois. This Is Us. Si no l'heu vist, de veritat, doneu-li una oportunitat, perquè són 6 temporades i la sèrie segueix la vida de la família Pearson al llarg dels seus anys. Hi ha amor, pèrdues, traumes, relacions, salut mental, maternitat, dol... És d'aquelles sèries que et destrossen emocionalment, però alhora et reconcilien molt amb la vida. Per mi és una sèrie que em va marcar i us la recomano molt, moltíssim.
0: Per cert, a l'entrevista abans d'ahir de Florentino Pérez, parlant amb... No, és que acabo de rebre un meme molt divertit.
4: Ho sabes.
0: A Florentino Pérez, amb Josep Pedrerol, no sé si va ser a la roda de premsa. En qualsevol cas, Florentino Pérez va dir que... El papa quiere visitar el Santiago Bernabéu. Que volia visitar, que havia de visitar el Santiago Bernabéu, el papa.
1: Però que volia el papa, que li havia dit amb ell que volia.
0: No, que això s'ho
1: va inventar.
0: S'ho va treure la màniga. I el meme diu, 8 de junio, el papa en el Bernabéu serà la primera vez en 2 anys que alguien levante una copa en el estadio. Ho ha mirat el teu pare. Avui fa 72 anys...
4: Mike Oldfield! Oh! un dels músics més influents i particulars de la música instrumental contemporània. Ella va revolucionar el panorama musical amb Tubular. Aquesta cara és de...
0: Aquesta cara és d'aquesta cançó?
5: És que no ens remet sí, molt a Mike Oldfield, aquesta cançó.
4: Vaja, David.
0: Mike Oldfield.
5: David.
4: Ens hem equivocat, un dels dos. Segurament sí, no.
0: Que ho serà, però és...
4: Perdona un moment.
0: Que no sigui la cançó que s'ha demanat. El que estic dient és que Mike Oldfield, mira que té discografia, eh?
4: Cariño, però jo m'agraden les pel·lícules de por. És la banda sonora de L'Exorcista, no us ve bé?
5: Sí, però és Tubular Bells, això? Però és una part... Clar, Tubular Bells és eterna, llavors és una part que no...
4: Li ha posat una part...
5: No és la més identificativa.
4: 24 minuts de cançó. El cas és que...
0: És el minut 13, que la cosa s'espatlla una mica.
4: Va, que també vull aprofitar per
0: 73 anys, eh?
4: Sí, per felicitar els que bufaran espelmes demà dissabte, 16 de maig.
0: M'encanta aquest home.
4: M'encanta.
0: Molt fan.
4: 73 anys...
0: De Pierce Brosnan.
4: Correcte.
0: Que ho digués, que digués jo el nom, no?
4: No sabia si n'hagués de dir el nom o l'edat.
0: Per cert, Pierce Brosnan... Va fer una pel·lícula que no sé si es diu Golpe d'Estado, que és... ell se'n va a un país asiàtic, hi ha una família, i els enganxen un cop d'estat. Us asseguro que és la pel·lícula que m'he creat més ansietat de tota la vida.
4: Literal ansietat?
0: No. Així és tan bèstia tot plegat. La recomano, que la veieu.
4: Clar, perquè Pierce Brosnan no només és James Bond, però si parlem de James Bond, és el més elegant que hem tingut a la vida, a la història de la vida de James Bond. Dit això, no és l'únic que fa anys demà, 16 de maig, també...
0: En fa 40...
4: Megan Fox! Va convertir-se en símbol absolut amb Transformers, però amb els anys ha intentat desmarcar-se d'aquesta etiqueta així tan sexy i tal, explicant moltes experiències complicades que va viure dins de Hollywood.
0: I en fa 47...
4: Ernesto Sevilla! És un dels grans noms de l'humor absurd a Espanya. És un dels tios que més riure me fa. Ell és actor, director, còmic, està molt vinculat a Muchachada Nui i Laura Chanante, programes que van crear una manera molt particular d'entendre l'humor.
0: I atenció, 52 per...
4: Laura Pausini! Mira mi diario tu fotografia con ojos de muchacho un poco tímido. Una de les artistes italianes més estimades, eh? Laura Pausini va marcar els 90 amb balades que van sonar a tot arreu i continua omplint concerts després de més de 30 anys de carrera.
0: I en fa 43...
4: Acabem amb un de tot, eh? Dimitri Vegas! Un dels eixes més famosos del món de l'electrònica comercial, festivals gegants, milions de seguidors i una carrera internacional enorme que no s'acabe.
0: Doncs queden tots felicitats. Atenció a aquesta notícia que, pel cap baix, no deixa de ser sorprenent. Finlàndia prova un esprai reflectant per fer visibles els rens i reduir accidents a les carreteres.
5: Doncs sí. A Finlàndia, els accidents de trànsit amb rens són habituals a causa de la poca visibilitat i aquestes llargues nits que tenen. Per intentar reduir aquestes col·lisions, criadors i experts han començat a provar una solució curiosa, que és aplicar un esprai reflectant a les banyes dels animals. Durant el dia, el producte és gairebé invisible i no afecta els rens, però a la nit les seves banyes brillen quan els il·luminen els fars dels vehicles, fent-los molt més visibles per als conductors. Aquesta mesura busca donar més temps de reacció i evitar accidents a les carreteres. Com ho veieu?
4: Molt
5: bona idea.
4: Bona,
0: està molt bé, està molt bé, està molt bé. Home, com que no es veuen ells perquè són foscos, com a mínim veus
5: les banyes.
0: També ja que trobar-te unes banyes allà soles al mig de la carretera, i igual...
5: Igual dius, ostres, t'agafa de sorpresa i no saps ben bé.
0: Igual no menges el rem, però menges l'arbre. Atenció perquè... A veure... Es parla de que Florentino Pérez ha fet els estatuts a mida per perpetuar-se com a president del Real Madrid. Aquests són els requisits per ser president del Real Madrid, un procés molt exigent i molt restrictiu.
4: El cas és que per poder optar a la presidència del Reial Madrid, els estatuts del club estableixen condicions molt estrictes que limiten molt el nombre de candidats. En primer lloc, cal ser soci del club amb una antiguitat mínima i una vinculació continuada, a més d'estar al corrent de totes les quotes i sense sancions internes. El requisit més difícil és l'econòmic. El candidat ha de presentar un aval bancari d'aproximadament el 15% del pressupost anual del club. Una garantia que només poden assumir persones, evidentment, amb gran solvència o suport financer important. També és necessari tenir plena capacitat legal per exercir càrrecs directius i no tenir antecedents, que ho impedeixen. Finalment, no es pot presentar una sola persona, cal formar una junta directiva completa que també compleixi els requisits. Per tot això, la presidència del club queda reservada a perfils molt concrets i amb gran capacitat econòmica i organitzativa.
0: Bé, aquí...
4: Jo no podria, perquè segur que jo les quotes no les hagués pagat totes, ja.
0: Aquí el tema és que en Riquelme el que està demanant és que hi hagi un pla més llarg per poder presentar la seva candidatura i ja veurem què passa amb tot plegat.
4: Ahir, perdoneu, a la resistència, a la revuelta, oi? Bueno, sí. David Broncano, sí, el programa sí. De David Broncano a aquesta casa. El cas és que li va fer una entrevista a Ibabuc i jo no sé si han canviat ara el tema de les preguntes, però ja fa dies que començo a veure, sabeu el joc aquell de a quién matas, bueno, a quién no li diu matar, li diu a quién descartes, qui tindria sexe i amb qui et casaries. I li posa tres opcions. Li posa Florentino Pérez, perquè està d'actualitat, li posa amb una actriu de Hollywood, preciosa, guapíssima, estupenda, i li posa al del Nas, que t'agrada, l'Andy o el Lucas, un dels dos.
6: El Lucas.
4: Exacte. I llavors em va sorprendre, perquè Ibabuc, teniu el cap Ibabuc,
6: sí.
4: No? Pues en sobte la tia, el titular és, diu, pues yo me follaría a Florentino Pérez.
0: Va,
4: en sèrio? I diu, descartaria l'Andy o el Lucas o un dels dos i me casaria con la chica. Home, com a titular de... està l'actualitat absoluta entre uno u otro, pues mejor Florentino. Dic,
0: va,
4: clar que sí.
0: Va jugar bastant, ja, a, favor, va jugar bastant a favor de l'espectacle. Eh?
4: Sí, sí, des de show.
0: Vinga, Fernando Alonso queda encallat a Mono com el seu nou supercotxe i necessita ajuda de vianants per sortir.
6: Doncs sí, Fernando Alonso va protagonitzar una escena curiosa als carrers de Mònaco després de quedar bloquejat amb el seu cotxe, un Pagani Ronda Roadster Diamond verd valorat en uns quants milions d'euros. El vehicle va quedar mal posicionat amb una corba estreta i Alonso, malgrat ser un dels millors pilots del món, escolta, no va poder fer marxa.
4: Però què dius, és boníssima la història, hi ha foto.
0: Perdona, has parlat que el cotxe val 10 milions de dòlars.
6: No és qualsevol euros. Cotxe.
4: Però és que lo curioso és que Fernando Alonso se quedi enganxat amb un...
0: I l'han de punxar perquè ha agafat la curva vagament i no pot fer marxa enrere. Estem en un món, de veritat.
6: Es va quedar allà parat, sense anar a poder anar ni endavant ni endarrere, i Alonso va demanar ajuda, evidentment. I mira, saps que hi havia per allà un grup de joves que es trobaven a la zona i el van empantar. Evidentment, els nois, sorpresos, emocionats també, van ajudar Alonso fins que va poder reprendre la marxa. És que m'estic imaginant l'escena.
4: És que és boníssim.
6: Llavors, l'anècdota, clar, ha acabat amb humor i una resposta divertida d'un dels testimonis que deia... Si cal, t'empenyo fins a les Canàries.
0: I acabem amb un vídeo viral que mostra el contrast entre el tracte a les maletes en aeroports occidentals i al Japó.
4: Un vídeo viral ha posat en evidència la gran diferència en el tractament de les maletes entre aeroports occidentals i japonesos. En molts aeroports d'Occident, les imatges mostren com l'equipatge pot ser llançat, apilat amb poca cura o manipulat de manera ràpida i poc delicada durant la càrrega i descàrrega. En canvi, al Japó, el procés és molt més ordenat i meticulós. Les maletes es col·loquen amb cura, s'evita qualsevol cop innecessari i els operaris segueixen un sistema molt rigorós per garantir que l'equipatge arribi en bon estat. Vaja, que només falta que obrin la maleta i et pleguin la roba. Escolta, el vídeo és impactant perquè el contrast és molt evident i mostra dues maneres molt diferents d'entendre una mateixa tasca, la rapidesa i eficiència davant la precisió i la cura en el detall.
0: Això a vegades que estàs dins l'avió i que veus com estan les maletes i que les tracten d'una manera que dius, escolta, tu,
4: fa ràbia. Jo m'imagino els japonesos, és que clar,
0: no, és que diferències, cosetes. Clar, és que ho posen amb una delicadesa i amb un... Que no costa res.
6: Que no costa res,
0: que no costa res. Vinga. Sí, sí. 2:15 PM, entrem en terreny esportiu.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: A El Girona empata contra la Real Societat i surt provisionalment del descens.
6: Montse. Doncs sí, el Girona ha aconseguit un empat important davant la Real Societat a Montilivi després d'un partit en què els de Mitchell han dominat gran part del joc. Tot i generar moltes ocasions, els gironins han marxat al descans per darrere en el marcador després d'un gol de cap de John Martin en un córner. A la segona part, el Girona continua atacant amb insistència i finalment Stuani va tornar a aparèixer com a jugador decisiu per empatar amb una rematada després d'una assistència d'Arnau Martínez. Els catalans han buscat el gol de la victòria fins al final, però no han tingut encert. Amb aquest punt, el Girona suma 40 punts i queda 2 per sobre de les posicions de descens.
0: El Real Madrid supera l'Oviedo enmig dels xiulets. Kylian Mbappé.
6: El Real Madrid ha derrotat l'Oviedo en un partit amb poc ritme i sense gaire cosa en joc. Els madrilenys han dominat la possessió, però han tingut dificultats per generar ocasions clares durant bona part del duel. Gonzalo ha avançat als blancs abans del descans, després d'aprofitar una de les poques arribades perilloses. L'entrada d'Mbappé ha estat el moment més comentat del partit, ja que el davanter francès ha rebut una gran xiulada de l'afició, com deies. Finalment, Bellingham ha marcat el segon gol i ha assegurat la victòria del conjunt blanc.
0: Mentrestant, tal com dèiem, Mbappé respon a les crítiques i encén encara més la crisi al Real Madrid.
7: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? No. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster. Yo de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
0: Eren declaracions de Zone. Kylian Mbappé feia aquestes declaracions que deixava sorpresa propis i estranys i, evidentment, a la roda de premsa, Arbeloa va contestar de forma absolutament contradictòria el que havia dit Kylian Mbappé. També va dir que no va jugar al Clàssic perquè ell estava a disposició de l'entrenador, que estava en bon estat de forma i que va ser Arbeloa qui no el va voler convocar.
6: Doncs sí, ha protagonitzat, com deies, una sorprenent compareixença davant dels mitjans després de rebre una forta xiula del Bernabéu. El davanter francès ha defensat la seva actitud, ha assegurat que les crítiques formen part de la vida d'un jugador famós, tot i que també va deixar diversos missatges contundents cap al club i cap a Arbeloa. Mbappé va explicar que no va jugar per decisió tècnica, ha afirmat que actualment és considerat el quart davanter de l'equip i també justifica la seva absència durant la lesió i ha negat que estigués de vacances sense permís. A més, també lamenta, evidentment, la mala temporada del Madrid i ha reconegut que l'equip ha perdut la seva estructura de joc. Tot i això, també ha defensat Florentino Pérez i ha insistit que la seva única responsabilitat és continuar marcant gols i rendint al màxim nivell, però sembla que no se n'ha pogut estar de fer aquestes aclaracions i declaracions.
0: Encara en l'òrbita blanca, l'empresari Enrique Riquelme ha deixat oberta la possibilitat de presentar-se a les eleccions del Real Madrid, però encara no ha pres una decisió definitiva. Assegura que la convocatòria avançada del procés l'ha obligat a valorar la situació en molt poc temps i que decidirà en els pròxims dies si pot organitzar una candidatura viable.
6: Riquelme considera que el club viu en un moment delicat i recorda que les eleccions en principi estaven previstes per al 2028. Tot i això, afirma que sempre estaràs disposat a ajudar l'entitat com a madridista i que qualsevol decisió la prendrà pensant en el millor per al club. L'empresari també ha volgut mostrar respecte cap a Florentino Pérez, a qui considera un dels millors presidents de la història del club. Ara, doncs, la decisió

0: en tots els enfrontaments. La idea és reduir la seva càrrega de joc de manera progressiva perquè arribi en plena forma al torneig.
1: Res, un apunt molt ràpid. El tenista espanyol Rafa Jòdar va perdre en els quarts de final del Master 1000 de Roma davant l'italià Luciano Darderi després d'un duel molt igualat amb un 6-7-6, 5-7 i 6-0. Dit això, pugem-li música al bon dia, bona sort. Montse, va.
0: Desengreixem una mica.
1: Sí, desengreixem. Aquí tirem el flis-flis i li posem... Què li posem?
0: Mira, li posem una banda que ahir ens vam assabentar que estarà actuant a la final del Mundial de Futbol d'aquest estiu, juntament amb Shakira i juntament amb Madonna. I després en parlarem una mica de tot això, però abans escoltem els BTS amb Dynamite.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: D'aquí 4 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. Anem a conèixer quins són els titulars que trobareu avui a la premsa escrita. Montse.
1: La Vanguardia avui titula "Xi sedueix Trump amb els negocis i adverteix sobre Taiwan". El periòdico destaca "Les màfies s'apoderen de la gestió il·legal de residus". A El País llegim "Xi avisa Trump que la seva relació depèn de Taiwan". El Mundo diu "Una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya". El diari Ara avui titula "L'immigrant al seu laberint". La Razón diu "Em treu la son perdre la llibertat i la independència". El diari ABC destaca "Les trampes de Sánchez amb els fons europeus irriten von der Leyen".
0: Anem a la premsa esportiva.
1: L'Esport titula "Incendi Mbappé" arran d'aquestes declaracions.
0: I Mundo Deportivo,
1: que diu "Puja Joao Pedro i baixa Julián Álvarez".
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Ahir va fer anys un dels homes que probablement ha canviat la manera com ens relacionem i ens informem i fins i tot ens comparem amb la resta del món. El creador de Facebook, Instagram, WhatsApp i Mark Zuckerberg. Bé, creador d'Instagram i WhatsApp, no. Després ho va comprar ell.
3: Bueno, ja m'entens, eh?
0: No.
3: Jo ara et dono
0: el creador de Facebook i amo d'Instagram i WhatsApp.
3: Correcte. Va, però avui no parlarem del noi que va crear Facebook. Parlarem d'un nano que amb 19 anyets va crear una xarxa universitària. Amb 23 ja era multimilionari. I amb 28 va treure Facebook a borsa, eh? Una cosa molt senzilleta. Avui controlarà una part enorme de la nostra vida digital.
0: A veure, d'entrada, per poder fer aquella xarxa social de l'institut o de la universitat, ja tenia que tenir capacitats informàtiques. Per què no vaig fer jo? Perquè no sabies informàtica?
3: Clar. Precisament comença així la història. Ell va néixer un 14 de maig del 84 a Nova York i de petit ell ja...
0: A White Plains.
3: Correcte. I de petit ell ja programava. De fet, amb 12 anys, 12, tal com deies, crea un sistema de missatgeria perquè la consulta dental de son pare es pogués comunicar amb casa.
0: Ostres!
3: No, és que és molt fort. És a dir, abans que molts tinguessin Messenger, però molt abans, ell ja estava fent el seu mini WhatsApp familiar, eh? Llavors, Facebook no neix directament com a Facebook i aquí és on comença la pel·lícula. Harvard, any 2003. Zuckerberg crea una web que es diu FaceMash. I és, el que fa és que agafa fotos d'estudiants sense el seu permís i fa que la gent voti qui és més atractiu. La web, evidentment, dura 2 dies. Harvard li tanca. Però, clar, en aquelles 48 hores té centenars d'usuaris i milers de votacions.
0: Que guai, eh?
1: Havia creat una necessitat,
3: clar,
1: ja, eh?
0: Sí.
3: Ojo, tio,
0: sí.
3: Perquè després d'aquell experiment, una mica qüestionable, eh? Si em preguntes, surt la idea bona, no? Ell pensa, si la gent entra en massa per mirar cares, noms i perfils, potser el que fa falta és un directori social digital. I és el 4 de febrer de 2004, amb 19 anys, que llança de Facebook des de Harvard amb 4 nanos més. No era una xarxa mundial, era només per als estudiants de Harvard i en 2 setmanes ja s'hi havia registrat aproximadament la meitat dels estudiants. I aquí ja comença la bola de neu, eh? Primer Harvard, després altres universitats, després més campus, i aquell mateix 2004 arriba una figura clau. Peter Thiel, fundador de PayPal, que hi posa ni més ni menys que $500,000. És el primer gran impuls financer.
0: A partir d'aquí, hi entra capital, $500,000.
3: $500,000, eh? I atenció, perquè en aquell moment Mark Zuckerberg encara no és el senyor Meta. No, ell segueix sent universitari que deixa Harvard per anar-se'n a Palo Alto i convertir una web d'estudiants en una empresa global. Any 2008, amb només 23 anys, Forbes el situa com el multimilionari self-made més jove del món, amb uns $1,500 milions. Amb 23 anys, eh, nois?
1: Oh.
3: Jo amb 23 anys encara no sabia ni fer la declaració de la renda, per favor.
0: No, perdona, i el 39 tampoc.
3: Exacte, és que segueixo sense saber. De fet, amb 23 anys jo pensava que diversificar inversions era sortir dijous, divendres i dissabte. Per favor! És que, clar...
0: Perdona, ja encara ho segueixes pensant,
3: eh? Ja encara ho segueixo pensant, Badó. Però
0: no,
3: és que, de veritat, que mal repartit està el món. Però
0: diversificar inversions, no pot agradar més, això.
3: El cas és que després, a partir d'aquell moment, ja venen els grans cops a la taula. 2012, Facebook compra Instagram per 1.000 milions de dòlars. Venga. En aquell moment semblava caríssim, eh? I avui sembla una ganga històrica.
0: Una ganga, me lo quiten de las manos.
3: Exacte. 2012 també és l'any en què Facebook surt a borsa. Zuckerberg té 28 anys i Facebook debuta al Nasdaq en una de les sortides a borsa més mediàtiques de la història tecnològica. I l'any 2014, Facebook compra WhatsApp per 19.000 milions de dòlars.
0: Aquí ja no estan gangues.
3: Aquí ja es comença a posar la cosa interessant, eh? Una barbaritat per això. Però amb això Zuckerberg ja no només controla què pengem, també com ens escrivim. També et dic, que la història d'aquest senyor no és només èxit, també és poder. I quan tens poder, doncs arriben a vegades les ombres. Privacitat, dades, addicció, fake news, salut mental i, sobretot, que Cambridge Analytica, que és l'escàndol que va esclatar l'any 2018 quan es va saber que dades de milions d'usuaris de Facebook havien estat utilitzades amb finalitats polítiques sense el seu consentiment. Aquell moment converteix a Mark Zuckerberg en una altra cosa. Ja no és només un emprenedor brillant, sinó és un home que ha de donar explicacions al món, eh? I ara hi ha el nou front, la intel·ligència artificial. Això és molt actual, perquè aquesta setmana el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó als editors italians en un cas contra Meta. I és que les plataformes poden haver de compensar els mitjans quan utilitzen fragments dels seus continguts. És a dir, el contingut periodístic no és una barra lliure, Mark Zuckerberg. El cas és que, paral·lelament, grans editorials han demandat Meta als Estats Units acusant-la d'haver utilitzat llibres i materials amb copyright per entrenar el seu model d'intel·ligència artificial Llama. Meta defensa que l'entrenament entra dins del, de la forma de fer, però clar, la batalla és enorme. I aquí la gran pregunta del 2026, nois. Si Facebook va néixer perquè nosaltres poséssim gratis la nostra vida a internet, ara la intel·ligència artificial neix perquè les màquines s'alimenten gratis del treball dels altres?
0: Al final s'estan entrenant amb tot el que ha publicat a internet.
3: Però clar, hem passat del que estàs pensant a què et puc copiar. Clar, Zuckerberg ha creat una cosa brutal i és connectar el món, això està clar. Però també ha obert una pregunta incòmoda. Qui guanya diners amb el que nosaltres publiquem, llegim, escrivim, mirem i compartim? És la pregunta. Està clar que Mark Zuckerberg és un prodigi, un empresari ferotge, un visionari, un acumulador de poder i una de les persones que més ha canviat la forma, la manera com vivim. I potser el més inquietant és això, que tots diem que no ens agraden les xarxes, però escolta, cada dia hi tornem.
0: Montse, què volies dir?
4: No, que no ens oblidem que darrere de tot això, malgrat que sigui una plataforma que hagi canviat la nostra vida, la manera de comunicar-nos i tot plegat, és un supernegoci.
3: Un supernegoci.
4: Que nosaltres alimentem cada dia, perquè el que nosaltres pensem, el que a nosaltres ens agrada, el que nosaltres opinem, els nostres hàbits, això queda registrat després.
0: Totalment.
4: És un perfil que es ven als mercats, les marques saben cada vegada millor que nosaltres mateixos com som i què ens agrada.
0: Els hàbits de consum.
4: Exacte, i ens venen productes.
3: Millor que nosaltres, Montse.
4: L'algoritme sap molt millor.
3: És increïble.
4: El que t'agrada que tu. I, evidentment, i així doncs, les marques poden vendre'ns productes, poden dirigir-nos publicitat segmentada.
3: Així és.
0: Però és que hem arribat a un punt que parlar amb una persona que no tingui xarxes socials ens sona com estrany.
4: Sí, sí.
0: Una persona d'una certa...
4: D'una generació edat, com la nostra. Jo, per exemple, jo tinc el clar exemple a casa. La meva parella no té xarxes socials, ni vol. Va tenir al principi Facebook, com
0: nosaltres, i és el rei, tu?
4: I, bueno, cada vegada menys, eh?
3: Cada vegada,
4: dic,
0: això m'ha de dir. Cada vegada menys, perquè és gent... Però gent que ja ha passat per les xarxes, eh? Gent que ha passat per les xarxes, bueno, que ara les està deixant.
4: Sí, ell va passar, però molt poc, molt poc, però, molt fugazment.
0: Per això, però hi ha molta gent, però qui més qui menys, d'alguna manera, hi ha passat. Sí. Però hi ha molta gent que dius cada vegada menys, hi ha molta gent que ara s'està traient de les xarxes.
3: Això és veritat, sí. Això es nota, també.
0: Pel temps que ens està ocupant,
4: perquè t'adones que potser tampoc t'aporta tant com et pensaves.
0: La pèrdua és necessària perquè, per fer una mica d'oxigenació mental, vull dir que ajuda a vegades. Jo algun dia, jo quan arribi al meu objectiu també ho deixaré, eh?
3: Sí? Quin és el teu objectiu, Badó?
0: Doncs mira, doncs mirar cosetes. Quan estigui fart de mirar cosetes diré, saps què? Aquí us quedeu.
3: Aquí us quedeu.
0: Gràcies, Ares.
3: A tu sempre.
0: M'ha agradat i molt. D'aquí a 9 minuts arribem a les 7 en punt del matí.
2: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Va, Montse, fa dies que no ho fem,
3: Mira, Badó, que fort, que m'has llegit el pensament. He pensat, ara m'apeteix escoltar la Montse,
0: a
3: crida
0: també,
3: això.
0: A mi també, vinga, va.
4: Vinga, va, som-hi.
3: Que divendres, Montse.
4: Ho faig per vosaltres. Montse, molt bé, vinga, va. Posem el rever, sí?
0: Sí.
4: Tenim rever, hola. Molt bé. A continuació arriben...
0: Ui, s'està creixent.
3: Ojo, que va embalada, que va embalada.
0: Sí, sí,
4: aquelles dades... Sí. Que et deixaran...
0: Hakoni! Saps què passa? Que les dades tampoc estan al nivell de la presentació, eh? La circumferència de la Terra és d'uns 40.075 quilòmetres a l'Equador. Això és gairebé com fer una volta al món en cotxe a 100 quilòmetres per hora durant més de 16 dies seguits sense parar. Estan processant el que he dit o no?
3: La veritat que m'ha costat, ho estic llegint perquè dic, no m'ha enterat gaire, la circumferència.
0: I atenció, una altra dada atònita, la Torre Eiffel va a 330 metres d'alçada si es compta l'antena superior.
3: I si no es compta?
0: Doncs 300 metres d'alçada fa 30 metres... No, no ho sé què fa l'antena. Pesa aproximadament 10.100 tones, tot i semblar molt més lleugera visualment. I la tercera dada que us deixarà atònits. Un os polar pot arribar a pesar fins a 700 quilos. Malgrat això, pot córrer a velocitats de 40 quilòmetres per hora en distàncies curtes. Per tant, si veieu un os polar i esteu allà a Alaska i us trobeu un gos polar que s'està acostant cap a vosaltres,
3: ojo,
0: no penseu, és tan gros que no m'enganxarà. Us enganxarà i us adelantarà. O sigui, us adelantarà. És a dir...
3: No ens menjarà.
0: No. O sigui, el veureu a darrere i quan us estigueu despistant ja veureu davant que esteu corrents cap a ell. No. Per tant, aneu en compte amb els ossos i no els menys teniu. Falten 7 minuts, seran en punt les 7 del matí.
2: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Anem cap al Reial Automòbil Club. A veure, podries... Anem cap al Reial...
4: Sí, vols dir pobra Pinya, no?
0: Anem
4: pobre
0: cap,
4: Juan Carlos
0: cap
4: Pinya.
0: Al RAC.
4: A veure... Anem cap al RAC.
0: No, va. Anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. No, el Pinya no, eh?
4: No? Ferran Aràndiga,
0: bon dia, bona sort.
5: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres amb molta tranquil·litat a la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Sí que és cert que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana i els seus accessos. Ara mateix tenim ja cues en tot el nus de la Trinitat. Destaquen sobretot la C58 amb lentitud entre el terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a Barcelona. La C17 ara mateix també pateix 2 quilòmetres de congestió a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament a la ronda de dalt hi ha retencions intermitents fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta des de Sant Feliu, des de Sant Adrià de Besòs. També des del Llobregat, ara mateix, en direcció a Barcelona, hi ha retencions a la A2 i a la B23, just a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. Right,
2: bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.

0: Deixeu-me que saludi l'Anna Gurgui. Bon dia, bona sort.
1: Bon dia, bona sort.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí, engrescada.
0: Engrescada amb què?
1: Bueno, ara li comentava a la Didi lo de l'Mbappé, que està passant.
0: No, no, liada, eh?
1: Oh, m'estic enganxant,
0: no,
1: eh?
0: No, no, liada, és que és per enganxar-se, eh?
2: A veure si ara veuràs futbol, Gurgui.
1: A veure.
0: Diana, bon dia, bona sort.
2: Bon dia, feliç divendres.
0: Feliç divendres. Escolta'm, ets futbolera tu o no?
2: Jo zero, jo. No sé, sé que el Barça va guanyar la Lliga.
0: Perquè vas veure un autobús on tot t'hi saltant,
2: perquè
0: no?
2: Vaig veure Barcelona una mica amb carrers tallats, però a part d'això, no.
0: Molt bé. Doncs res, el Barça va guanyar la Lliga.
2: El Madrid es van pagar.
0: Molt bé. I saps, i de Florentina Pérez, que va sortir...
2: També, i vaig estar a punt de fer vídeo.
1: Jo sí.
2: De les declaracions, una mica ràncies.
1: Sí, una mica ràncies, més masclistes, no pot ser. Imagina't el que farà la seva intimitat, aquest senyor.
0: Bé,
2: no volem saber.
3: No volem saber ni imaginar.
0: Va, en parlarem d'aquí una estona. Entrem en matèria... També no deixem el món... Últimament el món del futbol està com molt present en aquest programa.
4: Bueno, està present a la vida.
0: I és que la FIFA ha anunciat que per primera vegada la final del Mundial de Futbol del 2026 comptarà amb un espectacle de mitja part i que hi actuaran, atenció, Shakira, Madonna i BTS. Una miqueta emulant el que seria el Super Shows de la Super Bowl, eh?
3: Absolutament, sí, sí. Ahir la FIFA va comunicar la notícia que la final del Mundial, que serà el 19 de juliol a Nova York, tindrà un espectacle de mitja part com la Super Bowl i que comptarà amb l'actuació d'aquests tres grans artistes, un cartell a l'alçada de la projecció mediàtica d'aquest esdeveniment, eh? Qui ha triat aquests noms? Perquè tenim d'una banda la Shakira, d'una altra banda la Madonna i de l'altra banda BTS. Doncs ha triat aquests noms el cantant de Coldplay, Chris Martin, que ha estat l'encarregat.
4: Què dius ara?
3: Sí, perquè ho ha fet a través de la promotora Global Citizen. Uh-huh. Llavors, ell ha estat com el curador, no? Com el comissari, diguem-ne, del cartell i ha decidit triar aquests tres noms perquè tenim d'una banda...
0: I no actua Chris Martin?
3: No actua. Ell ha triat perquè d'una banda ha volgut que hi hagi representació asiàtica amb els BTS, que són de Corea del Sud, representació llatina amb Shakira i la representació, diguem-ne, més occidental o més de
0: global
3: nord-americana, etc., anglosaxona, millor dit, amb
0: Madonna.
3: D'acord? Per tant, ja coneixem la cançó del Mundial, és la que sona.
0: Tampoc s'ha esguinçat, per pensar en això.
3: Bueno, sota Cavalló Rei,
4: però també va, lo segur, sense saber la seva agenda ni res, aquest senyor diu, tu i tu.
3: No, clar, això està, l'Ember està mirat. Ara esbrinarem en quin moment estan cadascun d'aquests tres i com encaixen aquesta final amb la seva pròpia agenda de concerts i tot plegat. Estem escoltant Daida i és una cançó que vam conèixer fa pocs dies, és la cançó oficial del Mundial, obra de Shakira.
0: Li falta ja... rima,
1: A mi no m'agrada.
2: Sí,
1: no,
2: a mi tampoc, una mica sosa.
1: Res a veure amb el Waka Waka.
0: Res a veure.
3: No. De fet, ja recordem que va ser això, l'autora del Waka Waka, té experiència en això, que va ser l'himne de la Copa del Món del 2010 a Sud-àfrica i sí que és veritat que potser sonava amb una mica més de ritme. L'escoltem.
0: Home.
4: Res a veure.
0: Que esto es África. És més, que d'aquí al Mundial no surti una altra versió de la cançó.
3: Podria ser, per què no?
0: Espera, sí. Perquè és que, clar, és que li falta...
2: Li falta xitxa.
1: Si mola més la de Zootropolis que va fer...
2: Exacte.
4: A veure, penseu que aquesta pobra dona deu tenir un mal record del 2010 i allò que va fer el 2010...
2: I quan l'ha composat estava trista, no?
0: Perdona, però després va haver-hi Brasil que també la va fer.
1: Clar, va haver-hi una altra.
4: Ah, no,
0: i la Brasil tampoc ens en recordem gaire.
1: No sé quina era.
2: No sé ni quina, és veritat.
3: També és veritat que aquesta va ser un déu de cançó, va ser una... un èxit absolut. Recordem que Shakira està immersa en la seva gira mundial, ara està actuant als Estats Units, a l'agost es prendrà un descans i entre el setembre i l'octubre anirà a Madrid, recordem, a l'estadi Shakira amb aquests 11 concerts entre finals de setembre i principis d'octubre. L'altre nom que actuarà, com dèiem, a la final del Mundial a Nova York és Madonna. Bueno, Madonna, us he de dir que està que no para. Ha publicat una nova edició del seu disc Confessions on a Dance Floor. Recordem, aquesta cançó forma part de la primera edició que va sortir el 2005 i va revolucionar les pistes de ball, va ressuscitar la carrera musical de Madonna com a artista i la va tornar a posar en la primera plana. I llavors, el dia 3 de juliol, pocs dies abans de la final, només 16 dies abans de la final, traurà aquesta segona part, que és Confessions 2. Un avançament d'aquest nou àlbum, ja l'hem escoltat fa pocs dies, fa tan sols dues setmanes, es va publicar una cançó que ella comparteix amb Sabrina Carpenter.
2: Oh, bon duet.
3: Sí, i que formarà part d'aquest nou disc, així sona.
0: I els tercers, que estaran actuant BTS, eh?
3: Deixa'm dir només un momentet una cosa, i és que tinc la sensació que Madonna, amb aquest nou àlbum, realment tornarà a les pistes de ball, eh?
0: Sí.
3: Sí que ha fet últimament algunes coses sense gaire pena ni glòria, però és que ara ha recuperat Stuart Price, que és el productor de l'anterior disc, i si voleu, escoltem tan sols uns segons del teaser, que ella ha penjat, a banda d'aquesta cançó. Ens fem una mica una idea, ella murmureja unes frases del seu nou àlbum, però la base ens pot orientar una mica per on anirà el so.

0: Compra, sí, sí, ja, sí. M'agrada la versió.
1: Comprem.
2: Jo l'espero, l'espero amb ganes. És només un teaser, però ja crec que diu moltíssim. I per últim, com deies, a la final del Mundial de Futbol també hi actuaran BTS, la banda sud-coreana més important del món. Ha tornat després de que tots els seus membres acabessin el servei militar obligatori al seu país. Han publicat el seu cinquè disc, han fet un documental amb Netflix. La cançó, recordem, ha tingut 110 milions de reproduccions. Ostres. En el seu primer dia. De fet, el 26 i el 27 de juny actuaran a Madrid. I escoltem el nou single. Yeah.

0: Hem de felicitar Chris Martin perquè té bon ull,
1: Té
0: bon ull.
2: BTS, una banda de rècords absoluts, tenen la, és un grup que més rècords Guinness té de la història de la música. Sí, absolutament. I res, només acaba dient que Shakira, Madonna, BTS, recordem junts, el 19 de juliol a Nova York, farà que la mitja part del descans duri més dels 15 minuts reglamentaris o a qualsevol partit de futbol. S'apunta que durarà uns 25 minuts aproximadament per
0: serà
2: encabir...
0: Serà un diumenge, eh?
3: Sí.
2: Per encabir tot això. I res, també faran espectacles d'inauguració del Mundial J Balvin i Alejandro Fernández a Mèxic i també actuaran Katy Perry i Anita als Estats Units, però serà la cerimònia d'inauguració a cadascun dels dos països de manera oficial.
0: Gràcies, Montse.
2: A vosaltres.
0: Us dic una cosa.
2: Digues.
0: Molt xula.
1: Digues.
0: Això serà el... Clar, no sé en quin horari es farà això, ja ho anirem explicant, a mesura que ens anem acostant en els partits del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, però clar, serà un 19 de juliol. Però és que el 20 serà el primer dia de vacances.
2: Oh,
1: és veritat.
2: No hi havia caigut, és veritat.
0: Podrem veure tranquil·lament.
3: Pensava que ens deies que estàvem convidades.
0: Us puc dir una cosa? No, i us dic una altra cosa.
1: Què?
0: Us dic una altra cosa.
1: Què?
0: No esteu convidades.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Us en dic una altra?
2: Sí, vinga.
0: Nosaltres tampoc, eh? Tampoc estem convidats.
2: No, no, ja.
0: Vinga, va, anem a la pregunta del dia. Quin és l'os...
2: Ja riu.
0: Quin és l'os... No em miris així.
1: No, no, és que acabo de llegir i... Bueno, el digues va. I ara t'explico.
0: Quin és l'os... Que et dona mal rotllo.
1: No, no, no, és que estic veient els ossos que has posat sí. I t'ho juro que m'acabo de sentir fa 7 anys al metge i el metge dient me tens diabetes tipus 1, te falla el pàncreas i jo dient, i el pàncreas on està?
2: Per què és el pàncreas?
1: Pues lo mateix me passa amb un os que tinc aquí. Digo,
0: a veure.
1: Aquest os on està?
2: A veure.
0: Està.
1: Està,
0: ja el
1: tinc,
0: vingui.
1: Però no sé on és.
0: A veure, quin és l'os més llarg del cos humà? A, el fèmur, B, l'húmer o C, la tíbia?
1: El fèmur, segur, però l'húmer no està bé.
3: No sé.
0: De seguida la resposta el dia que ens vam sabem que la reunió entre educació i els sindicats acaba sense acord i les parts s'emplacen a tornar a reunir-se dimarts vinent.
2: Els sindicats esperen que educació els enviï dilluns vinent una nova proposta negociadora sobre escola inclusiva, però també sobre salari. Han avisat que si la proposta no els convenç, no assistiran a la trobada de dimarts. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT.
0: I el CGT interposa un recurs al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya contra Interior per vulneració dels drets fonamentals.
2: Sí, el sindicat CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. La secretària general d'Ensenyament, Laura Gené, justifica la mesura i el sindicat també reclama a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya convoca un Consell Nacional per dilluns per valorar si pot haver un acord de pressupostos.
2: Tot apunta que la negociació entra d'aquesta manera en la recta final. Govern i Esquerra segellarien dilluns l'acord pel tren orbital, clau perquè Salvador Illa apuntali els comptes i la legislatura. Es tracta del projecte per crear un quart cinturó metropolità que connectaria amb tren des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, sense passar per Barcelona, una de les qüestions que Esquerra Republicana vincula a l'acord.
0: La inflació a Catalunya es modera el 3% a l'abril per l'abaratiment de la llum.
2: L'abaratiment del preu de l'electricitat ha afavorit que la inflació a Catalunya es moderi a l'abril malgrat l'alça dels carburants per la guerra a l'Iran. L'índex de preus del consum, l'IPC, va disminuir el 3%, una dècima menys respecte al menys anterior, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
0: Per cert, recordem que el govern ja ha anunciat que la llum tornarà al seu 21% quan acabi aquest mes, eh? Per tant, com que s'ha abaratit la llum, tornarà a pujar l'IVA aplicat que doncs es va fer aquesta rebaixa per la crisi energètica, tornarà a pujar fins al 21%. Mentrestant, el judici per la fortuna oculta dels Pujol a Andorra queda vist per sentència.
2: Sí, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions i més de 200 testimonis. En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes fins a 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats.
0: I acabem, Trump i Xi Jinping es tornen a reunir a la Xina després d'assolir nous consensos i demanar a Pequín l'obertura d'Hormuz.
2: Sí, els presidents de la Xina, Xi Jinping, i dels Estats Units, Donald Trump, s'han reunit avui per segon dia consecutiu. Si bé ahir les seves converses principals tractaven sobre l'economia i les grans tecnològiques, en aquesta ocasió s'han centrat en la guerra de l'Iran. La Xina ha demanat reobrir Hormuz com més aviat millor i que no es tanqui la porta al diàleg.
0: Anem pel temps. Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
5: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel cobert, disminuint al vespre a cel poc nuvolat d'oest a est. A la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim precipitacions dèbils a moderades localment persistents. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta que podrien ser localment fortes a Girona, on es podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu se situa de vers als 1.200-1.500 metres amb quantitats significatives a la Vall d'Aran. Les temperatures avui tendeixen a baixar, queden ser les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 15 a Girona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia! Vinga, va, anem a la pregunta. Quin és l'os més llarg del cos humà? Fèmur, húmer o tíbia?
2: Fèmur.
1: Húmer.
2: Fèmur, clar.
1: Fèmur, hem dit fèmur.
2: Home.
0: Ha de ser fèmur perquè... Doncs el fèmur, vinga, va.
1: Ah, clar. És correcte.
0: És correcte.
1: Ah.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Comencem nova hora del Bon Dia, Bona Sort. Són les 7 i 8 minuts del matí. Bé, nova hora. Portem 8 minuts ja de nova hora, però en qualsevol cas, aquesta és la presentació...
2: Oficial.
0: Oficial. La que tallem la cinta d'aquesta nova hora del nou despertar del 15 de maig del 2026 des del despertador d'aquesta casa, des del despertador de Ràdio 4. Avui, per cert, és un altre dia. Ens sobren motius per ser feliços. Però si hem de buscar algun que estigui justificat, avui hem de ser feliços per...
1: Doncs mira, per quan el wifi es connecte sol quan arribes a algun lloc. Saps què passa? És que jo avui vaig a Lleida. Tinc moltes ganes de veure la meva família. Fa molt que no els veig. I hi ha aquell moment en el que arribes a casa ta mare i es connecta el wifi. A casa ta germana es connecta el wifi. Hi ha un moment que és molt petit, molt absurd, però que diu molt més del que sembla. Perquè arribar a un lloc, treure el mòbil i de cop que el wifi es connecti automàticament, sense contrasenya, sense preguntar, sense fer res, és aquell instant que hi ha alguna cosa que et diu aquí ja has estat abans. Això és casa, i m'encanta, perquè al final això també passa amb les persones i amb alguns llocs. Per exemple, hi ha espais on entres i el cos et baixa la guàrdia sol. És allò de no has d'estar pendent de tot, no, respires diferent... Llocs que et coneixen, que tu coneixes, que tenen guardadeta una mica, pot ser casa teva, la dels teus pares, la d'una amiga, aquell bar on sempre acabes anant, o fins i tot una persona en concret. Perquè al final, la llar, la sensació de casa, no sempre és un lloc físic. La llar és on pots ser tu, sense esforç, on no has d'explicar-te tant, on et connectes sola, et reconnectes sola, com el wifi, i és molt bonic això de tenir refugis enmig de molt caos, gent, persones, llocs, on el teu cap descansa una mica. Així que avui hem de ser feliços per aquests llocs on el wifi es connecta automàticament, perquè normalment vol dir que allà, d'alguna manera, tens el cor connectat.
0: El wifi és la metàfora de la visita, eh?
1: Que maco. Sí, ho has notat? Sí.
0: Avui estàs feliç perquè vas a casa.
1: Vaig a casa, sí.
0: I estàs molt feliç.
1: Estic molt feliç.
0: Perquè te'n vas a casa.
1: Perquè me'n vaig a casa.
0: I escolta'm, i no hi ha il·lusió més gran que entrar a casa.
1: A casa
0: dels teus.
1: I tant, em fa molt feliç. Celebrem els 47 anys de la meva germana. I estic feliç de veure els meus nebots. Amb això de la vaga, doncs els meus nebots no tenen classe. Podem dinar tots junts a la mateixa hora, no haurem de patir per anar a recollir el petit en una hora, els grans en una... Doncs estic increïble. Estic feliç, sí.
0: Sigueu feliços tots aquells que teniu oportunitat de poder anar a casa. Quan dius a casa, sempre entenem com a casa els pares.
1: Exacte.
0: Que és allà on t'hem nascut, allà on t'hem crescut, on t'hem passat segurament alguns dels millors moments de la nostra vida.
1: És així.
0: Allà on t'hem passat els aniversaris, els Nadals, els Reis, eh? Sí o no?
1: Sí. Saps què comentem l'altre dia amb ma germana? M'agrada la referència que fas, diu, ara ja portem més anys fora de casa els pares que els, o sigui, em va agafar una cosa al cor. Ai. De dir, és veritat,
6: ja, no,
1: ja hem passat, o sigui, durant anys, pues portes anys fora de casa, clar, però no tants com els que has viscut amb els teus pares. Ara ja tot és tres, evidentment la granja fa molt més, però ja les petites també portem més anys fora de casa que els que van viure dins.
6: Jo encara no. Llavors, fa, per
1: no?
6: Això, no. Pues... I les generacions venideres...
0: Bueno, es jubilaran amb els pares.
1: Claro.
0: Es jubilaran amb els pares. Bé, en qualsevol cas, si teniu oportunitat d'estar... Neu sovint a casa els pares.
1: S'ha d'anar.
0: Neu sovint.
1: Sí.
0: Quan rebeu la trucada del pare o de la mare...
6: Agafem-la i gaudim-la.
0: No, i us dic una cosa,
6: Perquè a vegades truquen... Ostres, un altre cop, què passa? Estan grans, tarden més a vegades en explicar les coses,
2: és veritat.
6: I nosaltres anem amb el ritme frenet.
0: És que això és una oda als pares.
1: Literal.
0: No, i quan... és que ma mare moltes vegades deia, qui ve a dinar diumenge? I, és que, de veritat, hagués anat tots. Sabem després que es troben a faltar.
6: Hem d'apreciar-ho en el moment.
0: Tots els punyeteros diumenges, que de veritat.
1: Que bonic,
0: Per favor, per això quan dius que tornes a casa, de veritat que es desperten tantes coses. És un bon rotllo tornar a casa.
1: Sí, ho és.
0: I tornar a veure tots, que us trobeu allà on va començar tot.
1: Exacte.
0: Vinga, va, d'aquí 3 minuts arribem a 7:45 del matí. 15 de maig del 2026, tal dia com avui, però del 1940...
2: Als Estats Units, els germans Dick i Mac McDonald van obrir el primer restaurant McDonald's a San Bernardino, a Califòrnia.
7: Su visión era simple. Ofrecer comida deliciosa, servida rápidamente, a un precio asequible. Este fue el nacimiento del concepto de comida rápida, aunque el término no se acuñaría hasta varios años después.
0: Una mica la veu de Juan Carlos Piña, d'Emet, que sí?
1: Jo me'n recordo encara del primer McDonald's que van obrir a Lleida. Bueno, sí? Crec que segueix havent un o dos, però me'n recordo, que ja el teníeu a tot arreu i tu imagina't, a Lleida va ser una revolució.
2: Home, tu diràs.
0: Heu vist la pel·lícula?
1: No l'hem vist.
0: Recomanable? Va, sí, tant, del tot recomanable. Tal dia com avui, però del 1989...
2: El ciclista espanyol Perico Delgado va guanyar per segona i última vegada la Volta a Espanya.
8: Atención a la recta de llegada, ahí está Perico Delgado. Perico Delgado que lleva sobre la Oscar de Jesús Vargas. Perico Delgado y Oscar de Jesús Vargas que han tomado la recta. Perico. Ganó Perico.
0: I tal dia com avui, però del 2011...
2: Diversos milers de persones van demanar a Madrid un canvi polític i social en el que seria el germen del moviment 15M.
9: Se quejan de los grandes partidos y otros representantes como los sindicatos del paro, de los recortes en sanidad, educación, desahucios...
0: D'aquí a 2 minuts. Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Amb dos arribem a 7:45 del matí.
1: M'acabo de llegir el que llegiràs.
0: Me portaràs la contrària? No et porto la contrària, però ahir l'Ares ens va fer, avui hem de ser feliços, de que quan alguna persona escup contra tu o et busca de manera persistent, això, el millor és la ignorància.
1: No entrar
0: al rotllo, no entrar al joc, passar i deia, avui hem de ser feliços per això, per la capacitat... I després jo... Pensant, dic... I sí, que entres al rotllo. I sí.
3: Però que li donaràs el gust, és el major insult, la ignorància.
6: Comencem a normalitzar, a enviar la gent a passar fang. En sèrio.
3: Comencem a normalitzar-ho. Com aplaudeix.
6: És que ja està bé d'estar sempre en perfil baix.
0: Vaig estar buscant-ho, perdona, vaig estar buscant-ho durant estona fins que vaig trobar un que es podria acostar una miqueta... a la clau, a la justificació del que dius tu ara. Vale. No estic fent apologia de la ràbia ara mateix.
6: No, però no va ser un babau.
0: En qualsevol cas, un com ho deia, que li fordeu.
1: Un
6: no
1: li
6: fordeu.
0: Expressar la ràbia pot alleujar l'estrès, però també pot intensificar el conflicte.
1: Ah.
0: Segons diversos estudis. Cabrón. A veure, sisplau, mentre vagi explicant, m'agradaria que vosaltres assentiu o no, a veure si esteu d'acord o no esteu d'acord
1: en el
0: que diu aquest estudi. Diverses investigacions en psicologia indiquen que dir el que penses amb algú amb qui estàs enfadat pot tenir efectes molt diferents segons la situació. Segons un estudi de la Journal of Applied Psychology, expressar ira en un conflicte pot reduir la sensació d'estrès intern perquè el cervell no interpreta com una descàrrega, ho interpretes, perdoneu, com una descàrrega emocional, però també pot empitjorar la relació si l'altra persona respon amb més agressivitat.
6: Clar,
0: és a dir,
6: clar,
0: sí,
6: hi ha una escalada.
0: El jo sóc més. Altres estudis mostren que la ira pot augmentar temporalment la sensació de control, energia i decisió, fent que les persones siguin més competitives en el moment, encara que això no sempre millori el resultat final del conflicte. Què? Com ho veieu?
3: Totalment.
6: Jo, de moment...
3: A veure, jo crec que en aquests casos el temps juga al nostre favor. O sigui, tot baixa, no? Llavors, sí, si tu estàs enfadat amb algú, aquesta ràbia, aquesta...
6: Serà comptat fins a 10.
3: Aquestes ganes... No, no, sí, exacte, fins a 10, però
6: fins a 10.
3: De vegades no és suficient. Llavors, potser ha de passar un temps perquè tot baixi una mica.
6: Es rebaixi.
3: Jo sé que en aquell punt... Jo he estat molt la Didi. I no m'ha portat a llocs bons.
10: Sí, però també és dolent, no?, quan te'n vas a dormir i dius, ostres, tindria que haver dit això i t'estàs matxacant.
0: Ja.
10: Hi ha un punt intermig, jo crec.
0: Jo em vaig reunir dies enrere amb una persona amb un tema pendent i estava parlant i... De veritat, portava una ira en això que al final li vaig dir sí. I em vaig quedar a gust i vaig pensar... Ja, la vida ja ens trobarem. Ja.
6: El karma,
2: hi ha una cosa que jo crec que és bàsica, no?, que és que evitar el que diu l'Anna, de no quedar-te amb les ganes de dir coses, ho pots fer sempre i quan controlis potser les formes. És que aquí hi ha el problema.
0: En conjunt, els estudis coincideixen que el cervell allibera tensió quan expressem emocions fortes, però si la situació es converteix en una confrontació, pot augmentar l'estrès i generar un efecte contrari al desitjat. Per tant, està bé, molt bé, buidar el pap, allò de...
6: Sí. Però si la cosa es complica...
0: Comptem fins
6: a 10.
0: I si l'altre no posa res de la seva part per rebaixar, el problema, creieu-me, el té l'altre.
3: Exacte. I de vegades hi ha una vegada que aprens a la vida a, en comptes de tenir raó, voler la pau. Per tant, val tenir, més sentir pau que no voler tenir la raó.
0: Amén.
3: Amén.
0: Anem amb la cançó que es porta la Montse Vidal.
2: Mira, és que abans hem escoltat els BTS, perquè també actuaran en aquesta final del Mundial el 19 de juliol, i ara doncs he volgut recuperar un èxit de Shakira, concretament un que no hem sentit encara mai al programa, però que va ser, jo crec que és la seva cançó més representativa, Hips Don't Lie.
6: M'encanta.
3: Sí.
0: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare. Masoni. Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort, amb Badollador.
3: D'aquí 7 minuts. Mira, el Arbeló, ara mateix sortint al canal 24 Hores de Televisió Espanyola, quan estava justificant el per què no la convocatòria de Kylian Mbappé. Ara diuen que Kylian, ell li va recomanar que no jugués perquè estava sortint de la lesió. I Kylian Mbappé està dient que no, que ell està fantàstic, que vull dir que no sé d'on treu això. En qualsevol cas, l'enèsima bronca al
4: Real Madrid.
3: Al Real Madrid. D'aquí una estona, si dóna temps per fer-ho, en parlarem una mica. Va, anem als titulars a aquesta hora. La Vanguardia.
5: Què diu? Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El periòdico destaca les màfies s'apoderen de la gestió il·legal de residus. El País diu Xi avisa Trump que la seva relació depèn de Taiwan. El Mundo destaca una majoria Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya. El diari Ara diu l'immigrant al seu laberint. La Razón titula "Em treu la son perdre la llibertat i la independència", amb unes paraules en què Juanma Moreno destaca en la portada aquest diari, La Razón. I per últim, l'ABC diu "Les trampes de Sánchez amb els fons europeus irriten von der Leyen".
3: Pel que fa a la premsa esportiva.
5: L'Esport diu "Incendi Mbappé".
3: I Mundo Deportivo.
5: Que titula "Puja Joao Pedro, baixa Julián Álvarez".
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
3: Bé, és un dels temes que darrerament se n'està parlant més, d'Amaia Montero, les crítiques i el que tothom opina sobre aquesta...
4: És que no és per menys, ara, que s'ha liat.
6: No, home, a veure, el cap de setmana s'estrenava la seva primera gira, que s'estrenava a Bilbao, i és cert que s'ha generat molta polèmica perquè tots vam veure els vídeos del primer concert, i sí que a nivell objectiu i sense ser una experta musical... òbviament hi havia cançons on la Maia tenia realment problemes, un de so, tècnics, que això és una cosa que es pot solucionar, i un altre vocalment, on hi havia tons que no arribava, on la veiem que realment, bueno, no era la Maia que recordàvem. Això a nivell objectiu, el que passa que ja
3: perdona,
6: sabem...
3: Perdona, un moment, deixa'm llançar una... Trec una llança a favor de Maia Montero.
6: No, que jo també ho faré, però...
4: Jo també.
3: És que ni a Maia Montero és la que era, ni nosaltres som els que érem, m'entens?
4: No,
6: i a part, diré una cosa, s'han estat 16 anys dient que torni Amaia Montero i les xarxes va ser un escarni contra Amaia i, de fet, amb unes crítiques que, òbviament, està la crítica objectiva i després l'odi aquest i jutjant la vestimenta, com estava, o sigui, jo crec que se'ns estan anant de les mans. També és cert que penso que els primers que han generat aquesta guerra, perquè al final és una guerra de fans, també, entre Amaia i Leire, ha sigut la pròpia banda, quan van fer aquell comunicat de forma unilateral, deixant llançant els lleons a la Leire contra l'Amaia. Vull dir, la banda sempre ha estat com a l'ombra i mai han donat la cara, i s'ha generat una guerra que a ells ja els hi ha anat bé. Llavors, també recordem que si tu estàs demanant que no fem hate contra la Maya, també ho demanem per la Leire, perquè tots aquests fans que diuen ostres, estan passant contra la Maya, la Leire estava a Argentina i realment estava molt tocada, estava fent un concert va dir que realment estava afectada per aquest inici de gira. Normal, has estat 14 anys, va dir, jo no he sido la sustituta de nadie y esto no va de quien lo hace mejor ni de quien lo hace peor.
4: Però fer-lo bien, sí.
6: Clar, però fer-ho bé,
4: bien, ja uns mínims. Jo no estic d'acord, tio. O sigui, la gira està pagant per veure aquest concert.
6: I a tot això, també sembla que estem infantilitzant a la Maya, i els que han estat assajant amb ella ha sigut la banda, vull dir que tens una responsabilitat.
4: Exacte.
6: I com diu l'Ares, estic totalment d'acord, no estàs mirant a la teva cosina en un concert escolar que dius que bé ho has fet, tot molt bé, però al final hi ha uns mínims que tu demanes i al final no es pot viure de la nostàlgia constantment.
3: Tan malament va cantar aquesta dona.
6: Sí.
5: Hi ha dos o tres vídeos concrets que jo hagi vist almenys, val? I després una altra cosa, la pressió.
4: Això
5: que
4: és
5: té la Maya per tornar... cuidado amb això, eh?
3: Podem mirar, a veure si és possible, ja sé que és complicat, però a veure si podem buscar el David.
4: Algun d'aquestes.
3: A veure si podem buscar un dels vídeos de la Maya Montero, a veure com sonava.
4: Desafinant.
5: D'una banda, la pressió per ella personal i de l'altra, l'expectativa que genera, que de vegades, quan tens molta expectativa, també, si la cosa no va com tu penses que hauria d'anar, doncs encara genera més sorpresa, no? Més, no sé, indignació, en aquest cas.
6: No, i a part que al final, no sé, jo penso que la banda, en certs temes, li haurien d'haver recomanat aquest tema el deixem fora, perquè, òbviament, la veu evoluciona, no és la mateixa veu.
4: I es veu que va cantar cançons que ni sabia la lletra.
6: No,
4: que també, vull dir, potser la descartes.
6: Uns mínims de professionalitat. Llavors la pregunta és...
3: Perdona, què vol dir cançons que no sabia la lletra?
4: Sí, la història no és tan... Ai, pobreta, no. Una miqueta de professionalitat.
6: Saps què passa? Que hi ha alguns periodistes o creadors de continguts que sembla que hagin de fer la pilota a certs cantants, o en aquest cas a la Maya, però després volem passes. Volem passes per anar als concerts i des de la banda pues, hi ha gent pues, que pressiona perquè es parli molt bé. I jo estic amb l'Ares, s'ha de ser una mica objectiu i al final no es pot viure de la nostàlgia i aquesta gent, si vol evolucionar, també haurà de crear adeptes.
3: Escoltem com sonava i a partir... És que estem jutjant sense haver-ho escoltat i estaria bé perquè a l'audiència se'n fes un...
6: Una idea.
3: Fes un mapa de tot plegat, doncs ho pugui escoltar. Ho escoltem, posem-la.
4: És que, clar, és que potser faig jo millor.

0: per què agafa aquesta cançó?
1: Un moment.
0: Per cantar aquesta cançó de Sidney O'Connor has d'estar molt bé.
2: Molt bé.
0: Molt bé vol dir molt bé.
3: És que hem posat aquesta, però és que de temes seus li passava el mateix i de fet a vegades s'escoltava més a la banda que ella.
2: I al públic. De fet, jo no sé per què la banda no va baixar els tons, perquè això, clar, es pot fer, no? Vull dir, en comptes de fer la mateixa tonalitat d'abans, doncs escolta, clar, adaptar una mica les tonalitats a la seva veu actual.
3: És que s'està criticant molt, no? Bueno, és que els mitjans tenen una responsabilitat. Bueno, els responsables també és tota la banda i a veure, que han estat assajant amb ells.
1: Jo només dic, i no malinterpreteu, tots podem tenir un mal dia, tots.
3: Tots.
1: Però s'hauria d'haver treballat molt. Sí. Aquesta tornada tan esperada de la Maya.
3: Però és que a part ja vam veure al cap d'any a la seva actuació, el que vam veure.
1: No és la primera vegada.
3: Queden 33 concerts, val? El cas és que després d'això van sortir els mitjans, concretament a Mediaset, al Tiempo Justo, que els havia arribat la informació que la gira perillava, perquè recordem que són 32 concerts i que es veu que la Maya estava realment devastada amb les crítiques. El cas és que ja es van començar com a revendre entrades, perquè clar, visto lo visto, dius, ostres,
1: No,
3: pues Amaya treu un comunicat als dos dies, a les 48 hores, dient que per res s'anul·la la gira, que ella no està llegint les crítiques, que no li sorprèn que es vagi dient que la gira potser es cancel·larà. Recordem en el seu moment que ja van desmentir que Amaya tornava amb la banda, vull dir, agafem les informacions i la credibilitat del 50 al 50. Tant de bo pugui fer aquests concerts i tot vagi de forma ascendent.
0: Tant de bo. Per cert, ara que estem parlant d'anul·lació de concerts, com estan els concerts de l'Andy?
3: Bueno, això ja t'ho haig de dir off the record, perquè m'he oblidat de dir-t'ho.
0: No pots dir res.
3: No puc dir res, però ara us ho diré. Però sé la raó, perquè no hi ha operació. Em quedo aquí i no puc dir res més.
0: No, o sigui, s'anul·la la gira?
3: No, la gira no. L'operació de...
0: A veure, el del nas no és el Lucas.
2: El Lucas és el del nas.
1: Sí, i no l'operen.
3: No l'operen. De moment.
1: No. És que és un nas molt complicat.
3: Després us explico per què. No puc, perquè no vull que m'arribin demandes.
0: I l'Andy, els concerts?
3: L'Andy segueix els concerts. L'Andy segueix amb molt poques entrades i veurem com funciona.
0: Canviem de tema.
3: Cantant a cantants, anem a Omar Montes,
0: Montes.
3: No? Omar Montes.
1: Bueno, cantant, tampoc.
3: Deia que deixava la música i la música no l'ha deixat, que recordem que Omar Montes es va fer, ho diem clarament, no? Per posar en context, es va fer conegut per ser a la parella de la Isa Pantoja, de la filla de la Isabel Pantoja, va entrar a un reality. A partir d'allà es va saber moure molt bé, perquè realment l'Omar Montes té una xarxa de contactes de famosos que l'ha portat on és. Bueno, el cas és que aquesta setmana es feia polèmica perquè l'Omar Montes va estar està amb la Lola Romero i va tenir un fill a l'octubre, ¿vale? Té un nano de 6 mesos. El cas és que va sortir la notícia per la pròpia protagonista, la Rocío Martínez, que va dir que esperava un fill de l'Omar Montes, que estava embarassada. El cas és que, clar, l'Omar Montes ha estat infidel amb aquesta noia i ara està esperant
1: la cara de la Montes és un quadre.
0: Jo ja m'he perdut.
1: Infidelitat.
3: Una infidelitat que a sobre ha acabat engendrant una criatura. Increïble. I llavors l'amant, com si diguem entre cometes, ho va dir públicament, que el fill que esperava era de l'Omar Montes.
0: Però
3: l'Omar Montes té una parella, que és la Lola, t'ho imagina't de postpart, que t'enteres que està embarassada. Pues l'Omar, al cap de dos dies, el que fa és publicar uns stories com que està salvant un gos que estava un cotxe en un centre comercial amb les finestres baixadetes.
1: El vaig veure.
3: I que deia que aquest gos portava 2 hores. Tu et penses que l'Omar Montes va estar allà 2 hores de rellotge?
1: Això es diu una cosa.
3: El cas és que va començar a trencar els miralls, els seus amics gravant-ho, perquè ho pogués pujar a xarxes, òbviament.
0: I l'Ares, justificant-ho.
3: I va treure el gos. Puno, Omar Montes, no ets ningú per rebentar un gos. Si tant et preocupa, vas al de seguretat del pàrquing.
0: El vidre.
3: Bueno, clar, podria haver rebentat el gos, perquè clar, és perillós, perquè aquells vidres, si van per dins, tu rebentes el gos. Bueno, després vas al de la guixeta, al del pàrquing, li dius, escolta, que hi ha un gos allà, truca per megafonia, el que sigui, o truques als bombers o el que sigui. No, ell va agafar, ho va penjar, va rebentar els vidres...
0: I es va convertir en heroi nacional.
3: Clar, en heroi nacional...
1: I era per despistar, tu, per final.
2: Com ens l'ha colat? Perquè aquí vam parlar el programa, l'Ares, vam parlar tots...
1: Em va encantar.
2: I vam dir, ostres, mira, quin gest, no?
3: Bueno, tu creus que va estar dos hores allà? El que volia era titulars, Omar Montes salva el perro. Però és més...
2: Cortina de fum, llavors. Clar, cortina de fum per allò de l'embaràs, no?
3: Però llavors la premsa el segueix i, clar, li pregunta per la polèmica. I ojo al que contesta Omar Montes.
4: La entrevista de Rocío.
5: Lo que esperábamos, hablando claro. Que mi madre está embarazada.
4: Ay, mamá,
5: ha quedado embarazada y...
6: Está lloviendo, vamos.
5: Sí, voy.
4: Si es que las cámaras...
5: Está embarazada del padre de Lamine Yamal.
4: Sí, bueno.
5: Y a mí me gusta el padre.
3: No. És un ridícul. Mira, al final, zero responsabilitat afectiva.
1: I ridiculitzar, per la seva parella.
3: Ridiculitzar a la premsa amb una informació que és totalment vàlida, em sembla increïble, sempre fa el mateix patró. Jo crec que hi ha l'humor de l'Omar Montes i haver d'aguantar aquests insults, a part posant altres protagonistes. Indignant.
0: Ha estat la setmana ben bé de declaracions absurdes.
4: Sí,
0: aquesta setmana que hem estat visquent.
3: Total.
0: Declaracions absurdes.
3: I ridícules.
0: Començant per Omar Montes i acabant per Florentino. 4:05 de 8 del matí. Sabies que...
1: Els divendres és el dia en el que la gent més somriu. Diversos estudis sobre hàbits i emocions indiquen que, de mitjana, l'humor de la gent millora notablement quan s'acosta el cap de setmana.
0: I sabies que...
1: Els accidents absurds augmenten els divendres a la tarda. El cervell entra en mode desconnexió abans del cap de setmana i cometen...

0: Les zones relacionades amb la dopamina i el plaer.
1: És veritat, això.
0: Qual. És així, és així.
1: Et dona, uah, cap de setmana, que bé. Uah, quina pujada d'adrenalina.
2: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Vinga, 15 de maig del 2026, el dia que ens devem sabent que la reunió entre educació i sindicats acaba sense acord i les parts s'emplacen a tornar a reunir-se dimarts vinent.
3: Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns vinent una nova proposta negociadora sobre escola inclusiva, però també sobre el salari. Han avisat que si la proposta no els convenç, no assistiran a la trobada de dimarts.
1: I Esquerra Republicana convoca el Consell Nacional per dilluns per valorar si pot haver un acord de pressupostos.
3: Tot apunta que la negociació entra d'aquesta manera en la recta final. Govern i Esquerra segellarien dilluns l'acord pel tren orbital. Proposta clau perquè Salvador Illa apuntali els comptes i la legislatura. Es tracta del projecte per crear un quart cinturó metropolità que connectaria amb tren des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona, una de les qüestions que Esquerra vincula a l'acord.
1: I la inflació a Catalunya es modera el 3% a l'abril per l'abaratiment de la llum.
3: L'abaratiment del preu de l'electricitat ha afavorit que la inflació a Catalunya es moderi a l'abril, malgrat l'alça dels carburants per la guerra a l'Iran. L'IPC va disminuir el 3%, una dècima menys respecte al mes anterior, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
1: I un atac rus contra Kiev deixa almenys 24 morts a la capital ucraïna.
3: Segons el Servei d'Emergències d'Ucraïna, són 24 les persones que han perdut la vida per l'atac massiu rus d'ahir dijous amb míssils i drons contra Kiev. Les víctimes s'han mort per l'impacte d'un míssil a una zona residencial de la ciutat, un atac que també ha deixat 47 ferits.
1: I Trump i Xi Jinping es tornen a reunir a la Xina després d'assolir nous consensos i demanar a Pequín l'obertura d'Hormuz.
3: Els presidents de la Xina, Xi Jinping, i dels Estats Units, Donald Trump, s'han reunit avui per segon dia consecutiu. Si bé ahir les seves converses principals tractaven sobre economia i les grans tecnològiques, en aquesta ocasió s'han centrat en la guerra de l'Iran. La Xina demana reobrir Hormuz com més aviat millor i que no es tanqui la porta al diàleg.
1: Anem pel temps. Juan Carlos Piña, des d'Amet, bon dia i bona sort.
4: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel cobert, disminuint al vespre a cel poc nuvolat d'oest a est. A la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental tenim precipitacions dèbils a moderades localment persistents. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta, que podrien ser localment fortes a Girona, on es podran recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu se situa de vers als 1.200-1.500 metres amb quantitats significatives a la Vall d'Aran. Les temperatures avui tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 15 a Girona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i molt bon dia. Anem pel trànsit a veure com tenim aquesta hora al matí. La xarxa viària catalana, connexió amb el RAC. RAC, bon dia.
5: Estoy harta, dilo, pero harta de que...
1: Ui, com està el RAC, eh? Com està el RAC?
6: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb molta tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana, pendents un dia més d'aquestes manifestacions d'educació. A hores d'ara, però, no registren incidències, ni accidents, ni avaries. Es formen algunes retencions habituals als voltants d'accessos de Barcelona, com és habitual. Destaquem el nus de la Trinitat amb la C58, que circula amb lentitud entre Sant Quirze i Ripollet, en direcció a Barcelona. La C17, ara mateix, arreu del Vallès, també deixa 2 quilòmetres de congestió a Parets del Vallès, en sentit sud. Com és habitual, també ja hi ha intensitat en la circulació de retruc a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat. A la ronda de dalt es fan retencions en direcció Llobregat fins a Penitents i a la ronda Litoral fins a la Barceloneta. Recordem que també l'entrada des del vessant Llobregat continua amb retencions per la A2 i B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 ja pateix lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Vinga, anem per feina, perquè vull escoltar l'Mbappé, eh?
0: Vale, quina pressió.
1: No.
0: No passa res, jo puc amb tot.
1: Tu tranquil·la, però en 3 minuts m'ho has de fer tot.
0: Vale, no passa res.
1: Posem-nos al dia amb el drama digital, Diana. Tu mateixa.
0: Aquesta setmana hem tingut cosetes, eh? Per començar, la Lola Lolita, que és la gran macroinfluencer, ha fet declaracions a la revista Hola i ha tornat a carregar contra el hate. Està molt cremada amb aquest tema. Ella l'any passat va tindre... es va ficar en diverses polèmiques i reclama...
1: A veure, per la gent que no ho sap, doncs, perquè a vegades parlem ja amb univers...
0: És que Lola de... Lolita és coneguda al món mundial, eh?
1: Sí, potser per tu. És que saps què passa? A vegades no. O sigui, a vegades ens posem en un univers...
0: Parlem d'una influencer...
1: Sí, sí, que és molt coneguda, que té milions de seguidors...
0: Jo crec que no sé, són 16 o 17 milions de seguidors.
7: Sí, és la nova generació...

0: Les TikTokers.
1: Exacte.
2: A Instagram té exactament 4,3 milions de seguidors.
1: Sí, sí, a TikTok jo diria que són uns 16 o 17 milions.
3: Doncs Déu-n'hi-do.
1: I clar, és com la màxima exponent de la...
0: Sí, per sobre de, les, de la Pombo, Laura Escanes...
1: De la nova generació, les més jovenetes, que tenen 24, 25...
3: I què ha passat amb la bona de la Lolita?
1: Bueno, pues, res, simplement ha tornat a reclamar que d'alguna manera es reguli o hi hagi algunes mesures per pal·liar aquest hate, perquè és insuportable. Ella diu que des de fa un o dos anys s'ha agreujat molt a l'ambient i la situació a xarxes socials, i jo ho corroboro, perquè és veritat que la gent va al coll.
2: Jo he de dir-te que vaig estar amb Lola Lolita dilluns, la vaig entrevistar a la People in Red, no vaig arribar a entrevistar-la al fotocall, llavors a l'hora de sopar necessitava... La tia es va aixecar amb el solomillo a la taula, li era igual que se refredés, em va atendre. És una nena...
0: A mi és molt generosa,
2: a mi és una nena que m'inspirava.
0: És molt maca, aquesta noia.
1: És natural, a mi m'agrada.
2: Molt agradable, sí.
1: A mi m'agrada. Un altre tema molt polèmic aquesta setmana és que la humorista i creadora de contingut Valeria Ros ha carregat contra la gent que la critica per penjar fotos de la seva filla a Instagram.
4: Estoy harta, dilo, pero harta de que la gente juzgue a las personas que ponga en su Instagram. A su
5: Instagram,
4: o sea,
5: ¿no?
4: Yo,
5: por ejemplo,
4: una vez que pongo a mi hija porque soy orgullosa y porque paso 24/7 pensando en mi hija, de repente 500 comentarios de no deberías sacar a tu hija porque no sé qué. ¿Te ha dado el consentimiento tu hija? ¿A ti te ha dado el consentimiento tu perro? Que tampoco puede hablar.
1: Bueno. Un gos amb un nen petit, no.
6: El gos, quan sigui gran, no mirarà l'arxiu de fotografies i dirà, i aquesta fotografia perquè la vas posar,
0: ni
6: no li
0: demanarà explicacions. Ni la teva mare és mediàtica.
1: Jo sento molt, no el sharing. Jo soc absolutament contrària. Els menors no haurien d'estar a xarxes socials, però ni com usuaris, ni com un...
0: I més perquè se sap que l'ABC fa un any va treure que el 70% de les imatges de pedrastria agafen que retallen i les cares. Vull dir que és un perill.
1: És perillós. I tot el que penges queda allà i queda una...
0: Mira, i només un petit apunt. Instagram premia treure a menors. Pregunta't per què.
1: I TikTok també.
0: Pregunta't per què l'algoritme ho premia.
1: Vídeo que treus amb un menor, vídeo que té un munt de visualitzacions. Fora, els menors de les xarxes socials.
2: Bueno, però ella... És amiga meva, no m'ho podeu fer. Jo l'estimo molt a la Valeria, és una tia que està separada, està 24/7. Sí,
3: però la teva amiga es pot equivocar, també.
2: Ella també, evidentment. Però és veritat que ella es dedica a l'humor, llavors poques vegades treu a la nena. Jo sé la refoto a la que refereix.
1: I jo entenc la diferència.
2: Jo el que em refereixo...
3: Perdona un moment, és que es dedica a l'humor. Em sembla molt bé, però...
2: No, vull dir que fa un altre tipus de contingut, que no està tot el dia posant-li a la nena un llacet i fent una publicitat amb la seva filla.
3: Però que és igual, encara que es dediqui a l'humor, al final té una criatura, és igual que ho tregui el president dels Estats Units o que ho tregui la de la fruiteria d'aquí
2: baix. Però vull dir que va ser un...
1: Que no la utilitza com a contingut.
2: Exacte,
1: que la treu perquè li fa il·lusió.
2: Però
1: igualment hi ha una responsabilitat allà darrere si tens el perfil públic.
3: Què més?
1: Doncs la meva opinió. Aquest és un altre dels temes candents aquesta setmana.
7: A ver si me ha quedado claro. Una influencer llamada Jennifer se pira a Andorra para no pagar impuestos en España. Se opera el culo por colaboración en España, se vuelve a Andorra, tiene complicaciones y vuelve a España para que la sanidad pública, pagada por los que sí nos quedamos a contribuir con el estado de bienestar, le financiemos su problema.
1: Bàsicament, el que heu escoltat, una influencer que, bueno, té OF, OnlyFans, que viu a Andorra, va vindre a operar-se a Espanya, va tornar a Andorra, va tindre complicacions, va anar a Espanya a la Seguretat Social a que li solucionessin aquestes complicacions, i la tia a sobre va estar fent un munt d'històries dient que ella li donava igual, que ho faria, ho fa i ho continuaria fent, que ella, quan té problemes,
0: no pagues impostos a Espanya i vols anar a la Seguretat Social.
1: Clar, tots aquests temes creen molt debat, i més ells quan estan mostrant la seva vida de luxe.
0: Idíl·lica.
1: I després serà així, quan tenim algun problemet, tornem a Espanya, on no estem...
0: Tributant
1: ni contribuint al sistema de benestar.
3: No hi ha manera de justificar-ho, però de tota manera... També que hi ha molta gent que està omplint la boca, això, aquesta gent que marxen per poder-se estalviar els impostos. Ningú truca al gestor a veure si es pot estalviar impostos. Ningú ho fa, això.
1: No, això és veritat.
3: Jo no estic justificant aquesta gent que marxin, perquè a més estem parlant d'aberracions de diners que surten de les arques públiques.
0: No, clar, vull dir. Però sí. Si marxes, no visquis aquí de la Seguretat Social. Bueno,
1: i sobretot el concepte, no?, d'acabar enfardant i tal, home, no sé, és un tema de solidaritat.
3: I amb què acabem?
1: Acabem amb hi ha gent que no vol pagar impostos i hi ha gent que no vol treballar directament.
5: Es que trabajar no es obligatorio, ¿no? Desempleo es entrar en un flow state donde tu cortisol está bajo permanentemente y donde puedes decidir, pues, ir a la montaña un lunes. O sea, ¿cómo voy a priorizar el dinero habiendo recién cumplido 20 años a simplemente existir? No sé, plantéatelo.
1: Plantegem-nos, si volem treballar-lo.
3: Mare de Déu. Tu li deies, ho vaig veure a les teves xarxes socials, que deies, és que igual ens hem de pagar, hem
1: home,
3: de pagar
1: clar, si
3: hipoteca,
1: tots no treballem,
3: igual,
0: la jubilació,
3: està
0: no?
3: Està clar. Voleu sentir Mbappé?
1: Home,
3: ahir, ja ahir acaba el partit i deixa anar aquesta bomba.
8: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? No. Sí, yo estaba listo para ser titular. Pero es su decisión, no puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster. Es de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
3: Bé, diu que el míster li va dir que era el quart titular de la plantilla del Real Madrid. Anèssima bronca a l'entitat blanca. Veurem com es resol aquesta. L'estat de l'any torposa punt i final aquesta setmana, Montse.
6: Home, sí, perquè Michael Field fa avui 73 anys, creador de melodies inoblidables com aquesta. Tubular Bells, potser la cançó més llarga de la història de la música, no sé si no està a prop.
3: 23?
6: 24 minuts, una cosa així, i amb dues parts, a més, una de 24, l'altra també, una cosa així. Bé, a Foreign Affair, altra de les cançons una mica més curtes, més pop que presentava anys després. Amb la veu amb qui confiava ell sempre absolutament, la de Maggie Rayleigh, qui també interpretava To France. També va tornar anys després, a finals dels 90, amb Man in the Rain. I recuperant la veu de Maggie Rayleigh amb un dels seus clàssics inoblidables, Moonlight Shadow.
3: Aquesta sí que ens agrada. Gràcies, Montse.
6: Bon cap de setmana. I
3: gràcies, Burgi, Anna, Diana, Ares.
2: Fins dilluns, família.
3: Marxem, tornem dilluns. Quan siguin en punt les 6 del matí, tornarà el bon dia, bona sort, amb aquella alegria que ens caracteritza. Us deixem amb la Gemma Nierga, el Cafè d'Idees, i bon cap de setmana. Bon dia i bona sort, Catalunya. Bon.

Bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. Divendres 15 de maig, l'actualitat del dia passa per la cimera entre la Xina i els Estats Units, perquè fa uns minuts ha finalitzat la segona trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, ara sí, amb el focus posat a l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz, que és una infraestructura clau per Pequín. Els mandataris s'esforcen a mostrar-se com a socis i no com a rivals, tot i l'advertència de Xi Jinping sobre Taiwan. Gestionar malament aquesta qüestió podria desencadenar un conflicte. A casa nostra, avui, nou dia de protestes dels mestres, centrades a Lleida, després d'una reunió amb la consellera Esther Niubó, que va acabar ahir sense acord. Dimarts hi haurà un nou intent d'apropament. El govern no se'n surt amb la crisi educativa, però, en canvi, té ja encarrilats els pressupostos amb Esquerra Republicana, que dilluns podria donar el seu sí definitiu als comptes. Comencem.

0: Com dèiem, Govern i Esquerra encarrilen l'acord de pressupostos que podrien signar dimarts. Els republicans convoquen un Consell Nacional Extraordinari per dilluns on valoraran si es donen les condicions pel pacte. Lorena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. I el punt que ha de desencallar la situació és l'acord pel tren orbital, una línia ferroviària que unirà el Garraf amb el Maresme pel Vallès sense passar per Barcelona. Esquerra marca com a prioritat els 68 quilòmetres nous que s'han de construir entre Granollers i Sabadell. Els de Junqueras volen que el cost, que serà de 5.200 milions d'euros, l'assumeixi l'Estat.
0: Si dilluns Esquerra dona el sí, un Consell Executiu Extraordinari aprovarà els comptes que es remetran al Parlament. Tot plegat ha enganxat Salvador Illa de viatge als Estats Units, on ha mantingut la discreció sobre les converses amb els republicans. Ens ho explica des de San Francisco la nostra enviada especial Iliana Viera.
2: Des de Califòrnia, el president manté la discreció. No ha volgut fer declaracions sobre l'encarrilament dels seus primers pressupostos, impulsats gràcies a l'acord de la línia ferroviària orbital, exigència dels republicans. Però hores abans que Esquerra convoqués per dilluns a la tarda el Consell Nacional que hauria d'avalar els comptes, el president ha reiterat la seva confiança en que els republicans compleixin els acords. Els pressupostos entrarien al Parlament la pròxima setmana amb l'objectiu de ser definitivament aprovats abans de l'estiu, un calendari que es precipita a partir de dilluns, un cop passades les eleccions a Andalusia.
3: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana.
0: Illa també ha reafirmat la seva confiança en Parlon i Trapero. La direcció general dels Mossos ha citat aquest matí els sindicats. La reunió arriba després de les disculpes del major Trapero i la consellera Parlon per la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: I Gemma, contra l'actuació de la Divisió d'Informació dels Mossos, ja hi ha interposades dues denúncies. La darrera, la del sindicat CGT, argumenta vulneració de drets fonamentals com el dret de vaga i el de llibertat sindical. Volen saber qui va ordenar l'operatiu i en quines condicions. El sindicat CGT també ha demanat la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys perquè sospiten que els han espiat en més ocasions. USTEC també ha anunciat una tercera querella. El sindicat USPAC de Mossos critica les explicacions de la consellera i dubta que no estigués al cas de la infiltració. Escoltem Albert Palacio.
4: Com sempre, els nostres polítics es treuen les puces de sobre i la culpa és de la gent que està al carrer i un altre cop els Mossos tornen a estar doncs, a l'ull de l'huracà. Però bueno, ells tenen que estar informats de tots aquests aspectes i dubto que vingui d'una ordre operativa. Jo ho dubto.
0: Les relacions entre els sindicats educatius i govern estan més tenses que mai, amb les denúncies contra les infiltracions de Mossos a assemblees de docents i unes negociacions estancades. Saludem la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT Catalunya, Laura Jané, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Senyora Jané, per què denuncieu el Departament d'Interior?
5: D'entrada perquè nosaltres considerem que la infiltració de les dues mosses i, a més a més, amb la compareixença que va fer tant Parlon com Trapero aquesta setmana, un dels arguments era que s'havia comès un error per la mateixa inèrcia del Departament d'Interior, cosa que ens fa pensar i apunta a que ja n'hi ha hagut d'altres d'infiltracions, no sabem quantes, no sabem a on, i per això hem demanat més informació, com ara explicàveu. Llavors, això és una vulneració de drets fonamentals, de llibertat de reunió, de llibertat d'associació, de llibertat sindical. I com a sindicat defensem les condicions laborals, però també hem de defensar els drets fonamentals. Per això hi som i per això fem aquesta denúncia, per protegir aquests drets que s'han vulnerat.
0: Ahir els sindicats convocants de les vagues vau reunir-vos amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, sense aconseguir cap acord. Però dona'm la vostra versió, com va anar? Com va anar la mesa? Com va anar la trobada?
5: Doncs, lamentablement, va anar molt malament. Va anar molt malament perquè, bueno, a la compareixença que explicava, no, de la consellera d'Interior i el director, també ja estava convocada la consellera d'Educació, Esther Niubó, i no va venir, potser des de la innocència vam pensar que no estava assistint perquè estava preparant a la reunió de l'endemà i ens vam trobar en una reunió en què es feia una proposta molt irrisòria de 1.066 dotacions més per la inclusiva, que no se'ns va aclarir en cap moment cap a on anirien, si en aquestes 1.066 ja s'incluïen les 500 que s'havien anunciat els darrers dies. No tenim cap tipus de documentació, l'hem demanat, se'ns va dir que se'ns donaria més endavant durant la reunió, això no va ser així, finalment se'ns ha dit que se'ns donarà el dilluns per emplaçar-nos a la reunió de dimarts, però clar, una de les frases de la consellera va ser és que ens estem posant a treballar, i això ens indigna moltíssim, perquè de les vagues de març fa dos mesos, i que en dos mesos el departament no hagi pensat i no hagi posat per escrit quina seria una proposta alternativa pels sindicats que no hem signat, tenint en compte com van ser històriques a nivell de seguiment i mobilització les vagues del març, ens preocupa moltíssim. No veiem que el govern tingui un bon ritme de treball en aquest sentit.
0: Sembla que el departament està disposat a parlar de l'escola inclusiva, això sí, però no tant de salaris. Ara m'ho deies, dimarts torneu a tenir reunió. Què n'espereu d'aquesta nova trobada?
5: Nosaltres el que li hem demanat a la consellera, tant nosaltres com la resta de sindicats, és que volem una proposta global i en conjunt. És a dir, no podem solucionar aquest conflicte només tocant una de les potes. No podem solucionar aquest conflicte només amb els salaris, és a dir, pujar salaris, però que les ràtios segueixin sent altíssimes, que no tinguem recursos per la inclusiva, que no hi hagi democràcia als centres, que no hi hagi diners per millorar l'estructura dels centres, no servirà de res. És a dir, necessitem, estem en una situació d'emergència educativa i necessitem un acord i una proposta que toqui totes les potes i que busqui solucionar com a mínim les coses més urgents de cadascuna de les situacions que vivim.
0: Val, doncs Laura Jané, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT Catalunya, gràcies per atendre aquest matí el Cafè d'Idees. Bon dia.
5: A vosaltres, bon dia. Adéu.
0: Doncs el conflicte educatiu continua enrocat després que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats, com dèiem, acabés sense acord.
1: Sí, Gemma, com ens explicaven, els sindicats que convoquen les vagues demanen a la Generalitat una proposta de negociació concreta i que la porti dimarts vinent, quan ja ha prevista una nova reunió. Si no, diuen, aturaran les converses. Critiquen que la consellera Esther Niubó només està disposada a parlar de pressupostos de l'escola inclusiva, però no de salaris. Per això criden a continuar amb les mobilitzacions. Avui segueixen les vagues territorials a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Sentim la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
6: Sí, la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
7: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: Per la seva banda, Educació reivindica l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que hi ha marge per proposar millores laborals que generin consens.
8: Crec que s'han sentat les bases d'una manera molt clara per tal de poder avançar durant les properes reunions. Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
0: Junts afirma que no negociaran la pròrroga dels lloguers amb el govern i que només votaran a favor de les seves propostes. Ho ha dit Jordi Turull aquí a Ràdio 4, on ha contradit el ministre de Cultura. I és que hores abans Ernest Urtasun havia assegurat que els de Puigdemont estan disposats a negociar. Escoltem el ministre i la resposta de Turull.
9: Que Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, s'ha obert a negociar una pròrroga dels contractes amb una sèrie de mesures que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar sempre i quan es garanteixi que ningú ciutadà d'aquest país veurà com l'expulsen de casa seva o com no pot aprofitar una pujada de 400 euros.
10: El que hem fet és presentar al Congrés dels Diputats quines són les nostres propostes en matèria d'habitatge. El govern les coneix. A partir d'aquí, si les accepta, doncs evidentment si accepta aquestes propostes que nosaltres fem en matèria d'habitatge, doncs evidentment que si és una proposta nostra, nosaltres la votarem a favor, no?
0: Després de 6 mesos de judici i 12 anys d'instrucció, el judici a la família Pujol per la fortuna oculta a Andorra ha quedat vist per sentència. La família ha renunciat al darrer torn de paraula.
1: Segons fonts properes al tribunal, la intenció és poder notificar la sentència a finals de juliol. Els 7 fills de l'expresident s'enfronten a penes de presó que van dels 8 als 29 anys. Els magistrats hauran de decidir si l'origen dels fons ocults procedeixen de la deixa de l'avi Florenci o bé de comissions il·legals per adjudicacions d'obra pública que ells haurien blanquejat. Un procés que s'ha allargat durant 12 anys i pel que han passat per la sala de l'Audiència Nacional més de 200 testimonis i pèrits.
0: I avui és l'últim dia de campanya electoral a Andalusia. El president Juanma Moreno busca repetir el capdavant de la Junta amb una majoria absoluta que no el faci dependre de Vox.
1: I per això, Gemma s'encomana un altre cop a una vaca. Ja en les primeres eleccions que va guanyar el 2018 va tenir com a talisma la vaca Fadi i ara demana el vot a la seva neta, la Blanca. Vox creu que al president se li està fent llarga la campanya i la candidata socialista, l'exministra María Jesús Montero, dedica la recta final a denunciar una privatització dels serveis públics per part de la dreta.
0: A les mobilitzacions d'educació es podria sumar una altra convocatòria de vaga, la dels treballadors de Rodalies.
1: Avui sabrem si Comissions Obreres i UGT la convoquen per reclamar més personal, sobretot demanant més interventors. També reivindiquen que la plantilla cobri els incentius que Renfe no ha pagat durant els mesos de gratuïtat del servei. També exigeixen més seguretat perquè, segons els sindicats, a Catalunya es registren més agressions que a la resta de comunitats autònomes juntes. Tot plegat, volen plantejar-ho en una reunió al més alt nivell amb la Generalitat. En cas de convocar-se, la vaga es faria a principis de juny.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar completament els creuers d'escala, és a dir, els que estan poques hores a la ciutat. Per aconseguir-ho, proposa incrementar la taxa turística.
1: Els creueristes en trànsit pagarien ja a partir de l'any vinent 3 euros més per fer escala a la capital catalana, un total de 14 euros per persona. El Port de Barcelona ja ha reaccionat, defensa el retorn econòmic d'aquest tipus d'activitat, assegura que suprimir-los no solucionarà el problema de massificació turística, ja que només representen el 5% dels visitants totals de la ciutat. Els comerços de la zona també s'oposen a la proposta de l'alcalde.
0: Els creueristes han rebut amb recel la possible pujada de la taxa.
11: Es un poquito excesivo.
12: Me parece que ya pagamos bastante, nos cuesta bastante un crucero.
0: Tot i això, alguns admeten que, malgrat estar-hi en contra, la pagarien.
13: Pagaria, aunque sea para dar una caminata.
0: Els comerciants lamenten les paraules de Collboni i diuen que els seus negocis poden arribar a dependre dels ingressos procedents dels creueristes.
14: Si no havien cruceros, las ventas descienden un 50%.
15: Va ser un golpe duro.
0: Des del Port de Barcelona diuen que eliminar els creueristes no resol el repte de saturació de Barcelona i que representen menys del 5% dels visitants a la ciutat. I avui també us hem d'explicar que els preus van pujar a l'abril un 3,2%. Són dues dècimes menys que el mes de març.
1: I això, Gemma, tot i la pujada dels carburants, perquè ha baixat el preu de la llum i del gas. El govern es replanteja retirar en un parell de setmanes les bonificacions fiscals a l'electricitat i al gas que va aprovar per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran. A partir de l'1 de juny, l'IVA d'aquests serveis tornarà a ser del 21%. També pujarà el 5% l'impost especial sobre l'electricitat. De moment, es mantindran les bonificacions dels carburants.
0: I s'ha arribat a una xifra rècord d'autònoms estrangers a Catalunya, amb més de 111.000 persones.
1: Són dades del Ministeri de Seguretat Social, representen el 20% del total dels treballadors a compte propi a Catalunya. Per nacionalitats, els xinesos lideren amb diferència el rànquing, seguit dels italians i dels marroquins. Són uns emprenedors que diversifiquen cada cop més els seus negocis.
0: L'alcohol és l'addicció que més teràpia genera als centres de desintoxicació, seguit de la cocaïna i el cannabis. Dues drogues que no tenen tractament farmacològic. Ara, l'Hospital del Mar posa en marxa un assaig clínic.
15: Just fa dues setmanes hem tingut ja l'aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament per començar l'assaig clínic. És un assaig amb molt poquets pacients, amb pacients que no han respost, amb pacients greus, i volem provar aquesta tècnica d'estimulació cerebral profunda perquè ja s'ha utilitzat o ja s'ha provat amb altres addiccions en altres països i sembla que pot tenir, doncs, bueno, en aquests pacients tan greus i tan crònics.
1: Ho explica Francina Fonseca, metge de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital del Mar. Als professionals de la salut els preocupa l'excés del consum de cocaïna i alerten que la seva puresa genera més addicció.
16: Aquest laboratori de Barcelona analitza mostres de cocaïna des de fa 20 anys. Actualment està detectant una puresa mitjana tan alta com no n'havien vist abans. De moure's entre un 10 i un 50%, ha passat al 80%. Marta Escolano, del projecte Energy Control.
17: Nunca hemos tenido cocaína tan pura y tan disponible. Esa pura no desplaza los riesgos de la adulteración, solo se agrega.
16: Això fa que el consumidor experimenti més els riscos de la substància, com taquicàrdies, hipertensió i psicosi, i els de l'adulteració. La demanda per a desintoxicar-se ha crescut i la llista d'espera també. Rafael Clua, infermer especialista en addiccions del Centre d'Atenció de Brians.
18: Que cada vez cuesta más pedir primeras visitas, cuesta más pedir visitas de seguimiento, mayores ingresos por urgencias.
16: Una de cada quatre primeres visites que demanen tractament és per cocaïna, només la supera l'alcohol.

0: Como me voy a poner.
1: Muchas gracias, mis pares. Eso es lo más.
2: És la primera vegada que veiem i que escoltem a una de les espanyoles en quarantena pel brot d'antivirus al creuer. És una oceanògrafa, membre de la tripulació, que ha pujat a les seves xarxes socials un vídeo on obre els paquets que li han enviat els seus pares a l'Hospital Gómez Ullà.
3: És una dels 13 passatgers que segueixen sense símptomes. Dilluns els hi faran una prova PCR i, si és negativa, podran començar a rebre visites i sortir als passadissos. Una mesura que també s'extendrà a les persones aïllades a Barcelona i a Alacant. El pacient que va donar positiu per antivirus continua estable. A França, la dona ingressada segueix en estat molt crític i al Regne Unit les autoritats sanitàries han deixat que 6 dels passatgers de l'Ondius asimptomàtics segueixin l'aïllament als seus domicilis.
2: Líban i Israel continuen negociant a Washington. Ahir ho van fer durant més de 8 hores amb un to, segons els Estats Units, que va ser del tot positiu.
3: Beirut, però, Gemma, denuncia que Israel no respecta la treva. En les últimes hores, l'exèrcit hebreu ha matat com a mínim 25 persones. I, per cert, que Israel encara genera impacte a la imatge de Lamine Yamal amb la bandera de Palestina en plena rua de campions del Barça. El ministre de Defensa hebreu, Israel Katz, acusa el jugador de fomentar l'odi contra el seu país. El president del govern, Pedro Sánchez, acaba de reaccionar a les acusacions d'Israel en una publicació a la xarxa X. Diu textualment que qui consideri que onejar una bandera és incitar a l'odi està cegat per la seva pròpia ignomínia i ha reiterat que cal estar orgullós de Yamal.
2: I el número 10 de Downing Street podria canviar d'inquilí en les properes setmanes. L'alcalde de Manchester i ministre de Sanitat ja ha fet les primeres passes per disputar el lideratge del Partit Laborista a Keir Starmer.
3: L'alcalde de Manchester, Andy Burman, sembla el més ben posicionat, és un dels membres més influents i populars del laborisme, és alcalde des de 2017 i el passat mes de gener Starmer va bloquejar el seu retorn al Parlament. Ara, però, un dels parlamentaris laboristes ha dimitit amb l'objectiu que Burman pugui ocupar el seu escó, tot i que Starmer podria tornar a vetar la decisió. També ha dimitit el ministre de Sanitat, Wes Streeting, tot i que sembla difícil que pugui aconseguir els suports necessaris per forçar unes primàries dins del partit.
2: Donald Trump i Xi Jinping ja s'han reunit per segona vegada en menys de 24 hores. Ho han fet a la residència presidencial xinesa, on han pres el te i han parlat, sobretot, de la guerra de l'Iran.
3: Sí, Gemma, si a la trobada d'ahir el tema central van ser els negocis amb les grans tecnològiques, avui Pequín ha demanat la reobertura de l'estret d'Hormuz. Per a aquest espai passa, recordem-ho, més del 40% del petroli que importa el gegant asiàtic. Segons ha dit Donald Trump en una entrevista prèvia a la reunió, Xi Jinping li ha ofert tota la seva ajuda per negociar amb l'Iran. Una bona sintonia que es podria trencar si Washington no fa cas a les exigències xineses amb Taiwan.
2: El Girona surt de les posicions de descens, però continua a prop de l'abisme després d'empatar a un amb la Reial Societat a Montilivi.
3: Un cop més, Gemma, va ser Cristian Estuani qui va salvar els mobles. L'uruguaià, que tornava a jugar infiltrat, va sortir a la segona part i al minut 66 va fer pujar l'empat al marcador. La Real Societat s'havia avançat a la primera part amb un gol de John Martín. El punt sumat dona oxigen als gironins, però es fa curt tenint en compte les moltes ocasions que van generar. Queden dos partits i hauran de continuar remant per segellar la permanència. Mitchell destaca que almenys ara depenen d'ells mateixos.
4: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur.
2: I el Madrid va guanyar per 2-0, un Oviedo ja descendit. El partit, intranscendent, només va servir de plebiscit sobre la situació de l'equip blanc, que culmina la segona temporada sense aixecar cap títol.
3: I la pitjor part se la van endur en forma de xiulets Vinícius i Mbappé, mentre la seguretat del club retirava pancartes en contra de Florentino Pérez. Gonzalo i Bellingham van fer els gols madridistes i Mbappé va jugar els darrers minuts. El francès entén que el xiulin quan les coses no van bé i va criticar l'entrenador blanc per haver-lo fet jugar poc. Arbeloa el va contradir.
0: Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar.
5: No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o que en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero, vamos.
2: Mala maró el Real Madrid. Doncs a la Lliga ACB, victòria contundent de la Sisa Joventut davant de l'Andorra per 101-79, que manté els verds i negres al sisè lloc. I el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, tot a punt a Montmeló per l'inici dels entrenaments lliures. Ens ho explica la Núria Godoy.
6: Tot preparat aquí a Montmeló perquè a partir de les 9 s'engeguin els motors del Gran Premi de Catalunya, un Gran Premi que tindrà una baixa molt sensible, la de Marc Márquez, després de passar per quiròfan el passat diumenge. No hi podrà ser presencialment, però el seu equip ahir el va voler homenatjar traient la seva moto i amb el missatge més units que mai. Sí, serà el seu germà Àlex, ara mateix vuitè a la classificació, i també qui va ser campió del món fa dues temporades, Jorge Martín, que arriba només un punt del líder.
2: La Conferència Episcopal Espanyola ha donat un premi a la Rosalia. Li reconeix la seva tasca en diversos àmbits de la comunicació.
3: La màxima autoritat de l'Església a Espanya li ha donat el premi Bravo pel disc Lux. Els altres guardonats són la directora de cinema Alaoda Ruiz de Azúa pel film Los Domingos i el periodista Javier Cercas pel llibre El boig de Déu a la fi del món. La Conferència Episcopal, presidida pel bisbe emèrit de Lleida, entregarà els premis dilluns a Madrid en el context de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials.
7: Cercas ha fet molt perquè l'Església...
3: La proposta cultural del cap de setmana passa per la Fira Trapezi de Reus, una cita clau pels amants del circ. Aquesta 30a edició reunirà més de 60 companyies amb una 70a de funcions. La fira d'enguany està protagonitzada pel circ contemporani. Fins diumenge, la capital del Baix Camp estarà plena d'espectacles i activitats en horaris de matí i de tarda.
2: Anem amb el temps, Sergi Lores, bon dia. Nosaltres ja fa hores que hem sortit de casa, però per qui encara no hagi sortit, què ha d'agafar? Paraigua i jaqueta, Sergi?
8: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, avui un bon paraigua i també una bona jaqueta, perquè avui són d'aquells dies en què hem de mirar diverses vegades el calendari per comprovar que som a 15 de maig, perquè la sensació serà d'un ambient fresc o fins i tot hivernal en algunes comarques. De fet, el dia comença amb temperatures de fins a 5 graus sota zero en zones altes del Pirineu, cap a l'interior, valors que es mouen entre els 7 i els 11-12 graus, i ja cap a la costa la temperatura es queda entre els 10 i els 15 graus a primera hora d'aquest matí. Aquí tenim el mapa, a veure si el podem veure, perquè tingueu una idea d'aquest ambient fred que tenim aquest matí de divendres. Aquí el teniu. De fet, són temperatures que han baixat una miqueta respecte ahir, sobretot cap a les comarques del nord-est de Catalunya. I tot plegat també de nit i matinada amb nevades que hem tingut cap a l'àrea del Pirineu per sota dels 1.200 i 1.300 metres d'alçada. També alguns ruixadets cap a les comarques del nord-est que a hores d'ara es van allunyant sobre el mar. Tot plegat respon al pas o a l'entrada d'una massa d'aire molt fred en alçada que alimenta el pas d'un front polar que és el que a hores d'ara ens està creuant per damunt i que alhora deixa un cel també força ennuvolat. De fet, al llarg del dia d'avui aquest front ens acabarà de creuar per sobre i al seu darrere el que es reforçarà és aquesta entrada de vent del nord canalitzada entre l'anticicló de les Açores i una borrasca instal·lada cap al nord d'Europa que mantindran aquesta entrada o reforçaran aquesta irrupció d'aire fred d'origen polar. De fet, abraça bona part d'Europa i durant el dia d'avui s'esperen aquí temperatures entre 3 i fins a 8 graus inferiors a les habituals per l'època. Per tant, amb aquestes condicions esperem un matí de divendres amb bancs de boira cap a l'interior, amb un cel entre mig i molt ennuvolat a la majoria de comarques, amb algunes clarianes cap a la meitat oest, però amb ruixats cap al nord-est. També amb nevades encara cap a la cara nord del Pirineu, per sota tan sols dels 1.200-1.300 metres d'alçada. Compte a partir del migdia, sobretot durant la tarda, perquè tenim molt aire fred en altura i això afavorirà el creixement de nuvolades i que aquestes descarreguin ruixats i tempestes a molts punts del Prepirineu, de les comarques del nord-est, de la Catalunya central, que avançaran cap al litoral i prelitoral de Barcelona. Localment seran intenses i acompanyades de calamars o de pedra. A la cara nord del Pirineu continuarem amb ruixats de neu al voltant dels 1.200-1.300 metres d'alçada i, en canvi, cap a l'oest i cap al sud tendiran a obrir-se clarianes. Hi ha avisos activats per acumulació de neu cap a la cara nord del Pirineu, també per intensitat de pluja cap a les comarques de Girona i també per mala mar cap a la Costa Brava. I és que aquí la tramuntana cap al Cap de Creus bufarà ratxes moderades. També es farà notar el mestral cap al centre i sud de Catalunya i puntualment també cap al litoral i prelitoral de Barcelona. Avui la temperatura baixa de forma notable. Ho notarem al migdia. Màximes que amb prou feines passaran dels 10 graus al Pirineu. Ambient fred dels 15 graus cap a les comarques del nord-est i a la resta es mouran al voltant dels 20 graus. Per tant, avui el maig marcejarà amb majúscules perquè, de fet, ens esperen temperatures, Gemma, entre 3 i fins a 8 graus inferiors a les habituals per l'època.
2: Sergi, el cap de setmana es mantindrà aquest temps mogudet perquè ja tenim ganes de que arribi la caloreta primaveral.
8: Doncs sí, es mantindrà aquesta dinàmica primaveral. De fet, durant el cap de setmana continuarem amb aire fred en alçada. Fins i tot de cara a diumenge ens lliscarà un front una miqueta més actiu que reactivarà aquesta convectivitat típica de les tardes. De moment, durant aquesta nit i matinada s'hi mantindran els ruixats de neu cap a la cara nord del Pirineu. Demà dissabte, en canvi, ens llevarem amb bancs de boira cap a les comarques de l'interior, amb sol a tot arreu, per tant, matí molt aprofitable, però durant la tarda creixeran nuvolades cap a les comarques del nord-est i cap a l'àrea pirinenca, on descarregaran alguns ruixats febles i dispersos. Durant el dia de demà, el mestral i la tramuntana tendiran a perdre intensitat, sobretot a partir del migdia i de cara a la tarda. I diumenge, el matí serà força aprofitable, amb sol, boirines i núvols baixos cap a la costa, on no descartem alguna goteta, però entre el migdia i la tarda, novament, creixeran nuvolades que deixaran ruixats i algunes tempestes intenses a punts del Pirineu, Prepirineu i també cap a les comarques interiors de Girona, punts a la Catalunya central i no els descartem també cap a algun sector del prelitoral. Tot plegat ha marcat aquest cap de setmana per la massa d'aire fred que tindrem al damunt d'uns 5 graus tan sols a uns 1.500 metres d'alçada. Això notarem en les temperatures mínimes, sobretot aquesta pròxima nit, quan el termòmetre tocarà fons amb glaçades en àrees del Pirineu i del Prepirineu, a l'interior mínimes de 4 a 8 graus i a la costa per sota dels 10 graus. I als migdies les temperatures tendiran a recuperar-se, malgrat tot demà es mantindrà l'ambient fresquet, amb valors al voltant dels 15 a 20 graus. Diumenge podríem acabar assolint ja els 25 cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre, però cap al nord i est s'hi mantindrà l'ambient de jaqueta. De fet, som davant d'un cap de setmana amb temperatures encara inferiors a les habituals per l'època. Doncs bé, el que em preguntaves, Gemma, quan tornarà aquesta caloreta? Doncs mireu, tenim resposta a això, perquè de cara a la setmana que ve tot apunta que tornaria l'anticicló, s'acabarà instal·lant al damunt d'Europa, deixant-nos dies de sol, dies de força més calma, i el més destacable, l'allunyament d'aquesta massa d'aire freda que tenim a hores ara al damunt i l'entrada d'una massa d'aire clarament més càlida que farà pujar els termòmetres de forma notable a mesura que vagi avançant la setmana que ve. Notarem més calor i, per exemple, ja ens plantarem a dimecres amb moltes màximes cap a l'interior de Catalunya per damunt, Gemma, dels 30 graus al migdia. Per tant, molts ànims aquests dies amb la vestimenta, perquè passarem de les jaquetes pràcticament a la màniga curta, Gemma, i també molts ànims i compte amb els refredats, perquè són dies en què és fàcil agafar-ne un amb aquests contrastos tèrmics.
2: Molt bé, doncs gràcies, Sergi. Les 8 i 21 minuts, Patrícia Masses, bon dia.
9: Bon dia.
2: Anem a repàs de diaris. Avui el tema del dia, la majoria de diaris, és la cimera a Pequín.
9: Sí, comencem per El País i La Vanguardia, que els dos mostren una fotografia del president dels Estats Units, de Donald Trump, i de Xi Jinping al Temple del Cel, al Pequín. Els diaris avui estaven una mica desactualitzats perquè aquesta segona reunió on han pres el té ha tingut lloc aquesta matinada. els dos titulen per això en la mateixa línia. La Vanguardia diu que Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan, i el País que Xi avisa Trump de que la seva relació depèn de Taiwan.
3: Eleccions a Andalusia. Avui analitzarem com hi arriben els candidats, però el Mundo ha entrevistat a Juanma Moreno. I què diu?
9: Sí, és l'última entrevista que donarà el candidat del Partit Popular abans de les eleccions. Juanma Moreno Bonilla explica que una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya i creu que hi ha dues possibilitats, o una majoria absoluta o una en renou, perquè un pressupost andalús, diu, no pot dependre d'un senyor de Vox que viu a Madrid.
2: Una de les notícies del dia és la dimissió del ministre britànic de Sanitat. N'hem parlat ara a l'informatiu, però Patrícia, has buscat com tracta el tema la premsa del Regne Unit.
9: Sí, com no podia ser d'una altra manera, tots parlen sobre aquest tema. Ens hem fixat en diversos diaris. El Daily Mail, per exemple, titula Els grans pretendents dels laboristes i ens mostra a tres dels principals candidats, que serien Andy Burnham, Angela Rayner i Wes Streeting. Però la majoria de diaris del Regne Unit se centren en el que és l'alcalde de Manchester, en Andy Burnham, i destaquen sobretot els seus moviments per aconseguir una ruta de tornada a Westminster que li permetria llançar una oferta de lideratge pròpia.
2: Doncs acudim, com sempre que volem entendre aquesta mena de conflictes internacionals, a l'Anna Bosch, experta en internacional. Bon dia, Anna.
10: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia. A veure, explica'ns per què tothom ara parla d'Andy Burnham, aquest alcalde de Manchester, com a possible candidat a disputar el càrrec de primer ministre Starmer.
10: Perquè si fos diputat, si Andy Burnham tingués un escó, seria gairebé ja el pre-nou primer ministre, perquè és el més popular en el Partit Laborista i també en els electors susceptibles de votar el Partit Laborista. Què passa? Que Andy Burnham no és diputat. Com que no és diputat, no pot optar a ser líder del Partit Laborista ni a ser primer ministre. Llavors, embolica que fa fort. Perquè ell tingui una possibilitat de tornar a ser diputat, ha dimitit un diputat de la zona de Manchester on Andy Burnham és l'alcalde. I ara confien que es convoquin eleccions per a ser diputat, per substituir el que ha dimitit, que els electors d'aquell districte escollin Burnham diputat i un cop ell sigui diputat, llavors tornar a entrar a les primàries del Partit Laborista. És a dir, no és una cosa que estigui feta. És, si mai Andy Burnham guanyés aquestes eleccions avançades, tornaria a ser diputat i si es presentés a les primàries, segurament seria qui derrotés Keir Starmer.
2: Però, Anna, ajuda'ns a entendre com hem arribat fins aquí, perquè per tot el que estàs dient és una mena de rebel·lió interna dins del Partit Laborista per treure a Keir Starmer, que, escolta, no fa ni potser un any i mig o dos anys, va guanyar amb una majoria molt contundent. Com hem arribat fins aquí? Què ha passat?
10: Una, Keir Starmer no ha engrescat mai com a líder. El van escollir, diguéssim, perquè era l'opció menys dolenta o l'opció menys arriscada per acabar amb el cicle conservador, que perquè recordem que portàvem 13 anys de governs, 14 anys de governs conservadors. Primera, aquesta. Segona, la majoria espectacular parlamentària que té no es correspon amb els vots degut al sistema parlamentari. Per tant, una gran majoria parlamentària, però que no respon a una gran majoria social. Tercer, ha comès uns quants errors que li han costat molt en popularitat. Hi ha consens en totes les enquestes que és possiblement el primer ministre menys popular, més fins i tot odiat, que és gruixut, fins i tot odiat dels últims 50 o 60 anys. I tercera, i sobretot, ell ja estava qüestionat per tot això que estic dient, però a més, ara fa una setmana, dijous de la setmana passada, a les eleccions que va haver-hi municipals a Anglaterra i autonòmiques a Escòcia i a Gales, la patacada, la bufetada, la derrota pel Partit Laborista va ser terrible, terrible. I llavors va haver-hi el consens de que no poden continuar així, de que part d'aquesta bufetada del Partit Laborista és per la impopularitat de Keir Starmer i que se l'han de treure de sobre. Afegir només que les revoltes internes als partits britànics, tant el laborista com el conservador, són un clàssic.
3: Anna, portem 6 primers ministres des del referèndum del Brexit. Què pot suposar ara un canvi de primer ministre al Regne Unit per a Europa, per exemple?
10: Doncs a Europa no li convé, així de clar. No li convé perquè, d'entrada, perquè no li convé una inestabilitat dintre d'Europa, encara que no sigui un país de la Unió Europea. Què passa? Que aquest primer ministre, Keir Starmer, diguéssim que, a diferència probablement de qualsevol d'aquests substituts potencials que hi ha, és qui té més idea d'estat, més idea del paper del Regne Unit en el món, en l'escenari internacional. I a més, Keir Starmer ha pres una posició de lideratge pel que fa a dos grans conflictes que tenim a Europa. Un és la guerra d'Ucraïna, que continua, igual que els seus antecedents, en primera fila, amb aquesta coalició de voluntaris per ajudar, fins i tot, si cal, enviant a l'exèrcit a Ucraïna. I dues, la relació amb els Estats Units. Keir Starmer primer ha intentat tenir bones relacions amb Trump, però quan ha arribat la guerra de l'Iran, quan Israel i els Estats Units han decidit atacar l'Iran, Keir Starmer s'ha mantingut, podríem dir, que en la línia del govern espanyol, en la línia de que és una guerra que no té l'empara de la legislació internacional i que no arrossegarà el Regne Unit en aquesta guerra, a diferència del que va fer Tony Blair amb George Bush a la invasió de l'Iraq. És a dir, si a la resta d'Europa, i a més, importantíssim, per la via de darrere, per la via sobretot de la seguretat i de petits acords, està tornant el Regne Unit a la Unió Europea amb petits acords i sobretot amb iniciatives conjuntes, amb iniciatives de continent europeu. Per tant, si ens treuen aquesta fitxa, la Unió Europea se'n ressentirà perquè entra en un enigma de si el proper o propera primer ministre té aquesta visió d'estat, aquesta visió del paper d'Occident i de la relació amb Ucraïna, amb Rússia, amb els Estats Units i amb la Unió Europea que té Keir Starmer.
2: Molt bé, doncs Anna Bosch, el món vist a través de les teves ulleres. Gràcies, Anna, molt bon dia.
10: Adéu, bon dia a tothom. Bon dia.
3: Canvio radicalment de tema. Ja te saps d'Aidai?
2: La cançó de Shakira,
3: sí, no.
2: No?
3: Pues, te la sabràs,
2: jo ni tu.
3: No, perquè ja se sap sencera. La gent ja l'està
2: cantant. L'altre dia vam veure com un...
3: Pues no, que
2: un petit avançament.
9: Ja... Sí, fa una setmana es va publicar aquest petit avançament, però aquesta matinada ja s'ha publicat la cançó completa i precisament la FIFA també ha comunicat que hi haurà un espectacle a la mitja part de la final del
2: Super
9: Mundial.
2: A l'estil de la Super Bowl.
9: A l'estil de la Super Bowl, sí, totalment. En aquesta mitja part...
2: Serà Bad Bunny, també?
9: No, al principi no. Seran Shakira, Madonna i BTS. Ho ha anunciat...
3: Sí,
9: Madonna, Shakira i BTS. L'espectacle l'ha promocionat Chris Martin, que és el cantant de Coldplay, amb Elmo. Elmo del Barrio Sésamo, una decisió, la de que actuïn a la mitja part de la final, que segur que porta molta cua, molt polèmica, perquè al final farà que en el partit més important del Mundial el descans no sigui de 15 minuts, sinó que sigui de mínim 25.
2: La victòria d'ahir davant l'Oviedo ha quedat en segon pla perquè els diaris esportius, Patrícia, editats a Madrid, li dediquen tota la portada a Mbappé i Arbeloa.
9: Sí, aquesta picabaralla que han tingut l'entrenador del Madrid amb el jugador francès es titula La bronca final i marca Mbappé es talla contra Arbeloa. L'Esport va en la mateixa línia i titulen Incendi Mbappé. En canvi, Mundo Deportivo parla de fitxatges, no parla tant del Real Madrid, i diu que Joao Pedro puja i ara seria el número 1 a la llista de nous. En canvi, Julián Álvarez baixa.
2: Sabeu que ara vindrà el diputat del PP al Congrés dels Diputats, Nacho Martín Blanco, que és madridista. Ui. O sigui que, senyor Martín Blanco, vagis preparant la resposta de què en pensa de la roda de premsa de Florentino Pérez.
3: I una cosa per acabar, Gemma, perquè vam estar molt pendents de què passava amb l'entrenador de la Lama de Múrcia, no? I ja hi ha sanció per ell, Patrícia.
9: Sí. Sí, és un cas que va començar l'abril de 2023, que el va treure el periòdico perquè moltes jugadores de la Lama de Múrcia van denunciar un tracte vexatori, insults per part del seu entrenador, de Randri Garcia. Ara l'han multat amb una quantitat de 32.000 euros. El detonant de la situació va ser una imatge sexual que hauria enviat per WhatsApp l'entrenador, on es podien veure a membres de l'staff tècnic despullats. A més, les jugadores van comentar que se sentien incòmodes perquè ell fins i tot entrava al vestuari mentre s'estava dutxant i els deia comentaris com esteu grasses, no sé com podeu tenir relacions sexuals amb lo grasses que sou, i aquests no són ni molt menys els comentaris més forts que recull la sentència.
2: Anem a l'entrevista política del dia. Avui ens visita el Partit Popular. Avui ha vingut Nacho Martín Blanco.
11: El gobierno actual es la antítesis a lo que demanda la situación internacional y a lo que necesita hoy Europa. Es un gobierno débil.
12: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno.
13: Ni el gobierno de España ha ocultado nada, ni al revés, todo lo contrario. Hemos sido todos los transparentes y todos los diligentes y todos los sensatos y seguros que hemos podido ser. Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado, y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen.
14: Vivim a un país on els lladres campen joiosos i impunes, on et sents obligat a dur la pallaresa o l'esprai antiviolació a la butxaca.
15: Que Junts per Catalunya és un partit que va a la deriva. És evident que estan espantats amb la creixença d'un partit que és segurament la culminació de les seves tesis hispanòfobes, de les seves tesis contràries a l'estat de dret, contràries a la convivència, que menysprea, com Junts per Catalunya, més de la meitat dels catalans.
2: Ja és aquí, assegut amb nosaltres, Nacho Martín Blanco. Bon dia.
16: Bon dia, Gemma.
2: Senyor Martín Blanco, he volgut recordar que vostè és madridista. Fa un temps va venir aquí al programa a parlar-nos de la seva afició pel Real Madrid. Per tant, li haig de preguntar per aquesta crisi que està patint el club ara i aquesta roda de premsa de Florentino Pérez. Què en pensa?
16: Bé, doncs jo la veritat el que he de dir és que qualsevol judici que es faci sobre Florentino Pérez s'ha de fer sobre la base que ell ha estat i és el millor president de la història del Real Madrid. Per tant, qualsevol anàlisi ha de venir determinada precisament per això, pel fet de reconèixer que ell ha estat un gran president de la història del Real Madrid i que la seva figura per molts madridistes és incontestable.
2: Però l'altre dia a la roda de premsa vostè no li grinyolava una mica els tics que se li veien masclistes i de crítica als companys, als periodistes?
16: A mi no m'agrada realment la crítica als periodistes. Jo crec que és un gran error, tant quan ho fan els polítics com quan ho fan altres representants de la vida pública, i no sóc gens partidari de la crítica als periodistes, perquè crec que la premsa lliure és un element fonamental de la nostra, del nostre debat públic i de la nostra democràcia. Dit això, crec que no s'han de magnificar les coses. Crec que el president del Real Madrid és el president d'una institució molt important, però no és ni un representant de la ciutadania, sinó que és representant dels socis del Real Madrid, i ell ha fet una tasca, des del punt de vista esportiu, crec que impecable. Per tant, jo sóc un ferm defensor de Florentino Pérez, i també he de dir que, com que jo he manifestat en moltes ocasions la meva simpatia, a pesar de les diferències d'estima futbolística per Joan Laporta, he de dir que quan el president del Real Madrid fa una mica de Laporta, doncs si em fa gràcia Laporta quan fa de Laporta, l'altre dia el president del Madrid va fer una mica de Laporta amb una actuació, diguem-ne, podríem dir impròpia d'una persona tan prudent, tan austera i tan elegant com acostuma a ser el president del Real Madrid.
2: Parlem de política. Vostè és diputat del Partit Popular, però començo per Catalunya. Després ja parlarem de Madrid. Sembla que hi haurà pressupostos. L'última notícia ens diu que dimarts que ve podrien ja signar-ho, que Esquerra dilluns té aquesta reunió, aquest comitè, on ha de decidir si els aprova o no. Vostè ho dona per fet?
16: Bé, jo crec que és una cosa que ja es donava per feta abans de processos electorals, que en algun moment el senyor Illa, el president de la Generalitat, li ha interessat, diguem-ne, deixar per més endavant un acord amb Esquerra Republicana que pogués perjudicar els socialistes en altres contextes electorals a la resta d'Espanya, com a Castella i Lleó, per exemple, o Extremadura, i per tant jo crec que és una cosa molt plausible el fet que es produeixin aquests pressupostos. I
2: és bona notícia per vostè? És bona notícia que Catalunya tingui pressupostos?
16: Jo crec que sempre és millor tenir pressupostos, però també s'ha de saber per què són aquests pressupostos, perquè si aquests pressupostos han de ser per tornar a donar pàbul a una manera d'entendre la despesa pública molt orientada a la despesa

0: Entén les reivindicacions dels mestres?
1: Jo no només les entenc, sinó que les comparteixo absolutament. I no tant les pecuniàries, que també, les econòmiques, que per mi són importants, però també, sobretot, les de contingut. L'altre dia vas fer una entrevista aquí, Gemma, molt interessant, a un representant del sindicat de professors de secundària, que és l'Andreu Navarra.
0: Sí.
1: Per mi va dir coses tan absolutament imprescindibles, i t'he de dir que em sap molt greu que a Catalunya no parlem més d'aquestes coses, que a Catalunya no se'n parli més, i fixa't que el tema educatiu ha estat sempre molt mediatitzat per la qüestió de la llengua, amb la qual tots tenim alguna cosa a dir. Per mi no és menor, per mi és molt important el fet que a les escoles catalanes s'ensenyi tant en català com en castellà, que hi hagi un respecte pel bilingüisme. Hi ha d'altres persones a Catalunya que consideren que hi ha d'haver una immersió lingüística només en català, però en tot cas és un debat que polaritza molt, i no dic que hàgim de deixar de banda aquest debat, perquè per mi és important parlar en els termes que a mi m'agraden, i d'altres en tenen uns altres, però crec que el que va dir el senyor Navarra, el representant dels professors de secundària, va ser importantíssim. He sentit poca gent a Catalunya atrevir-se a dir, a parlar de continguts, a parlar de coneixement, a parlar de respecte a l'autoritat del professor, a parlar del mèrit, de l'esforç, de l'escola inclusiva en un sentit que va ser molt encertat, perquè no és només escola inclusiva en tots els casos, és escola inclusiva, sí, però també escola d'educació especial. No podem deixar absolutament de banda les escoles d'educació especial, i el que va dir aquest professor em va semblar, de veritat, Gemma, vaig pensar que això era el que ha de fer una televisió pública, de servei públic, perquè s'estava entrevistant una persona que diu coses, que deia coses que no són gens habituals en el nostre debat públic, i francament em va semblar molt interessant.
0: Sí, era molt interessant, i és autor d'un llibre que li recomano, que és Prohibido Aprender, que també és molt, molt interessant. No, li volia preguntar, veig que dona suport a les vagues dels mestres, també els talls de carretera, avui n'hi ha, una altra vegada, avui em sembla que és a Lleida, anava a dir, li toca a Lleida avui. Interior hauria de fer alguna cosa per evitar-ho?
1: Sí, efectivament. Jo crec que jo no sóc gens partidari de secundar, i menys des de la meva condició de representant públic, de representant institucional, de secundar tot el que alteri l'ordre públic, tot el que alteri la vida quotidiana dels ciutadans, però en tot cas em sembla un dret legítim, i la policia té l'obligació de mirar, de reduir en la mesura del possible les conseqüències d'aquests desordres, d'aquestes alteracions de l'ordre públic, i lògicament aquí cadascú ha de fer el seu paper, i des del punt de vista de la legitimitat de les reivindicacions dels professors, doncs lògicament tot el meu respecte per les seves reivindicacions, encara que jo no sóc gens partidari, però gens, d'alterar l'ordre públic.
0: Parlant de policia, vostè és partidari, aprova que dues mosses s'infiltressin a una assemblea de mestres? Què li ha semblat?
1: Doncs mira, Gemma, jo ahir vaig sentir a la consellera Parlon i el senyor Trapero demanar disculpes.
0: Sí.
1: I jo, francament, crec que som una societat que últimament se'ns ha infantilitzat. Jo crec que la policia democràtica, en un estat com el nostre, ha de fer tot el que estigui a les seves mans per garantir l'ordre públic, per garantir la convivència, per garantir els nostres drets i llibertats, els de tots, els dels que fan vaga, els dels vaguistes, però també els de la resta de ciutadans que poden veure's afectats per unes circumstàncies previsiblement contràries o que posaran en qüestió l'ordre públic, l'estabilitat, i per tant jo crec que la policia ha de fer en termes democràtics tot allò que hagi de fer per garantir aquests drets i llibertats del conjunt dels ciutadans. Per tant, a mi el que no m'agrada gens és veure la consellera Parlon demanar disculpes i posar els policies, posar els Mossos d'Esquadra entre les potes dels cavalls, posar-los a la picota, com es va fer ahir per part del senyor Trapero i per part de la senyora Parlon, especialment per part de la senyora Parlon, perquè els responsables polítics d'una comunitat dintre d'un estat democràtic com és Espanya, una comunitat autònoma com Catalunya, jo crec que el que han de fer és tancar files entorn de la policia.
0: Però vostè no li sembla que això conculca el dret lliure de reunió, drets fonamentals que tenim com a ciutadans? Fa un moment em deia que vostè respectava molt els mestres que sortien al carrer a protestar. Ells s'han mostrat airats, enfadats, i fins i tot han posat una denúncia perquè conculquen els seus drets fonamentals.
1: Qui haurà de determinar si es conculquen els drets fonamentals, lògicament, com en un estat democràtic de dret ha de ser, són els jutges, els tribunals.
0: Per vostè no es conculquen.
1: Jo el que no faré és mai és qüestionar la feina de la policia quan a mi personalment no em sembla que la policia hagi fet res qüestionable. En el moment en què jo veig una actuació policial

0: social que sigui realment qüestionable, em semblarà bé que els responsables polítics ho critiquin. Ara, jo no comprenc aquesta crítica pública de la consellera Parlon en absolut.
1: Bé, és infiltrar-se a una assemblea on, evidentment, no hi havia cap, no s'estava preparant cap atemptat, ni cap delicte, ni res que se li assembli, no s'estava fent res il·legal. Què justifica que dos policies s'infiltrin a aquesta reunió?
0: No, només, o sigui, el que justifica les actuacions policials, no sé si aquesta concretament, però el que justifica les actuacions policials és el garantiment de l'ordre públic, el garantiment dels drets i llibertats del conjunt de la ciutadania. El reconeixement i el respecte pel dret de vaga, per descomptat, òbviament és un dret constitucional, no faltava més, això s'ha de respectar, però també s'ha de respectar l'exigència que té una policia en un estat democràtic de dret de garantir aquest ordre públic, i allà on es puguin produir aldarulls, on es puguin produir situacions de on es puguin produir situacions que alterin l'ordre públic, la policia, lògicament, ha de tenir una capacitat d'avançar-se a situacions potencialment perilloses.
1: Escolti, voldria parlar d'Andalusia, perquè acaba ja la campanya. Diumenge tots els focus estan posats en Juanma Moreno Bonilla, no tant per saber si guanya o no, perquè és evident que vostès guanyaran les eleccions. El que no se sap és si ho faran per majoria absoluta. Si no arriben a la majoria absoluta, tornarien a estar en braços de Vox. Suposo que per vostè seria una mala notícia, perquè això tornaria a portar el concepte de prioritat nacional en el pacte de vostès amb Vox. Vostè està a favor d'aquest concepte prioritat nacional? Bé, és a dir, els serveis públics que siguin primer per nosaltres, pels espanyols?
0: Jo és que crec que aquest concepte té una variant, ha tingut una traslació a la vida pública i sobretot a la vida mediàtica, i no és una crítica al missatger, no és una crítica als periodistes, però crec que ha tingut una traslació una mica tramposa, i m'explico. La prioritat nacional entesa com el fet que hi hagi una prelació en funció de qui fa més anys que viu en un país, qui fa més anys que viu en aquest cas a Espanya, o concretament a la nostra comunitat, a Catalunya, aquesta prelació en l'ordre d'assignació de serveis públics, en l'ordre d'assignació de determinades qüestions que proposen o que ofereixen al nostre estat de dret, és una cosa que ja està prevista per la llei. Per tant, a mi em sembla que es genera un gran escàndol i molts fan escarafalls amb aquesta qüestió, quan en realitat ja és una cosa prevista en el nostre ordenament legal. Jo crec que és raonable que qui més arrelament demostra en un país, qui fa més anys que paga impostos, qui fa més anys que està contribuint al benestar del conjunt de la ciutadania, tingui una prelació, una prioritat davant d'aquells que fa menys temps que estan contribuint al benestar del conjunt de la ciutadania. Per tant, a mi em sembla que és més un debat amplificat per la conversa pública i concretament també per l'acció dels mitjans de comunicació. No és una crítica, és la realitat, jo crec que és així.
1: Jo no hi estic gaire d'acord, jo crec que vostès ho expliquen d'una manera i Vox ho explica d'una altra. El Partit Popular s'està encarregant de dulcificar, de suavitzar-ho, però Vox, i vostè ho ha sentit molt bé, s'encarrega de dir els espanyols primer.
0: Sí, però
1: els espanyols estan sent discriminats a l'hora d'accedir als serveis socials i han de tenir prioritat davant dels estrangers. Això és el que diu. La mateixa conferència episcopal s'ha posicionat en contra de la prioritat nacional.
0: Però el que diu el text és literalment, crec jo, el que jo estic dient. És a dir, aquí hi ha un ordre de prelació que té a veure amb l'arrelament, que té a veure, i això és una cosa prevista per la Constitució. És un debat, Gemma, que a mi em preocupa perquè demostra fins a quin punt quan el conjunt de la ciutadania o, en aquest cas, alguns mitjans de comunicació no han llegit amb prudència, amb raonabilitat i amb una mica de paciència el text signat, no estan tenint en compte que la realitat ens diu que, efectivament, aquesta exigència de demostrar arrelament, de demostrar el teu compromís amb una societat, siguis nascut aquí o siguis nascut a un altre lloc i tinguis la nacionalitat espanyola, doncs és evident que això, per mi, té tot el sentit del món, té tota la lògica
1: Els bisbes,
0: del món.
1: Els bisbes tampoc es deuen haver llegit bé el que han signat, perquè també, li dic, s'han mostrat en contra del principi d'acollida, el principi de prioritat nacional. Ells han dit que va en contra del principi cristià d'acollida. Jo no sé si vostè és cristià o no.
0: Per descomptat que jo sóc cristià, i no només sóc cristià...
1: Catòlic sinó... i practicant.
0: No. Jo, o sigui, A veure, Gemma, aquí...
1: Sóc perquè li dic, perquè ara vindrà el papa,
0: sí,
1: i anirà al Congrés dels Diputats. Vostè és diputat.
0: Sóc diputat.
1: I tindrà el privilegi de poder-lo escoltar en primera fila. I segurament el papa en parlarà de tot això.
0: Per mi és un privilegi.
1: I parlarà d'immigració.
0: Per mi és un privilegi. Jo fa un temps que cadascú té la trajectòria, l'evolució que té, i jo des de fa un temps, la veritat, jo sóc una persona de cultura catòlica, de cultura cristiana, i sóc una persona que no puc assegurar que tingui fe. Per tant, jo no em considero un catòlic de manual. Ara sí que em considero una cosa, Gemma, que potser resultarà una mica paradoxal, que és que em considero un agnòstic catòlic. I quan dic un agnòstic catòlic vol dir que jo no tinc la certesa que Déu existeixi, però tinc l'esperança. I en la mesura que tinc l'esperança, recordo una frase de Blaise Pascal que deia que no hi ha res de dolent en viure tota la vida creient en un Déu que no existeix, i en canvi, com de terrible seria passar-se la vida no creient en un Déu que existeix. I jo, per tant, faig la meva vida d'acord amb els principis cristians, amb els valors catòlics, educo els meus fills d'acord amb els valors catòlics perquè em considero una persona que aspira a Déu, que aspira a trobar Déu, i des d'aquest punt de vista crec que és fonamental recordar una cosa. El nostre país, Espanya, és el país catòlic per antonomàsia. I en la mesura que és el país catòlic per antonomàsia, jo crec que ens hem de refermar com el que som i no avergonyir-nos del que som. Som un país netament o essencialment catòlic, i crec que això Espanya ho ha de reivindicar sense complexos.
1: Suposo que encara que sigui netament catòlic, quan es criden coses com musulman el que no vote, a vostè no li agrada, no?
0: Bé, jo és que és un debat que em sembla tret de polleguera, totalment, sí? Tret de polleguera. Jo he sentit als camps de futbol coses que a mi personalment em molesten, doncs, entre altres coses, a camps com el camp del Barça, sí, sentir espanyol el qui no voti, i a mi, francament, això, a mi com a espanyol, em molesta infinitament més que altres càntics. Jo ho he de dir amb absoluta naturalitat. A mi el fet de sentir aquestes coses als camps de futbol, doncs hi ha moltes coses que no m'han agradat mai, i no en general l'escàndol que ha generat aquest càntic, jo crec que per raons netament polítiques.
1: Li agrada l'escàndol que està havent-hi a Madrid al voltant d'Hernán Cortés? Perquè jo no sé en què beneficia els madrilenys que estigui parlant tot el dia d'Hernán Cortés, de Mèxic, i aquest viatge que ha fet la presidenta Ayuso a Mèxic.
0: Jo, és que em sembla un debat, la veritat. O sigui, el fet de presentar la presència espanyola a Hispanoamèrica com una cosa traumàtica de la qual els espanyols hagin de demanar disculpes, em sembla un disbarat colossal. I hi ha grans historiadors mexicans...
1: I va semblar un disbarat que el rei Felip VI demanés disculpes?
0: No em va semblar un disbarat el que va dir el rei Felip VI, perquè no va ser exactament una petició de disculpes. Va ser una contextualització que a mi em va semblar força assenyada.
1: I una voluntat de refer ponts, no? Ho hem d'entendre així. El govern espanyol té una voluntat clara de refer ponts amb Mèxic.
0: Sí,
1: i en aquest sentit emmarquem les paraules de Felip VI.
0: Jo crec que refer ponts no és assumir el discurs d'una visió tremendista, absolutament ahistòrica, contrari a la història. És a dir, Espanya, la presència espanyola a Llatinoamèrica, a Hispanoamèrica, ha tingut infinitament més beneficis pels mexicans, argentins, equatorians i tot el conjunt d'Hispanoamèrica que no perjudicis. La història és la que és, i si algú coneix, per exemple, tota la doctrina de l'escola de Salamanca, que tot el que deia, per exemple, el pare Suárez, el que deia Francisco de Vitoria, el que deien els grans teòrics de l'escola de Salamanca, com han fet, han construït el dret internacional, han construït l'economia capitalista, han construït, en definitiva, les bases de la cultura occidental, que som els que ho hem construït, els espanyols, ens hem de sentir profundament orgullosos. I resulta que ara alguns han decidit des de l'esquerra que el que hem de fer és avergonyir-nos de la nostra història.
1: No, avergonyir-nos no, però li torno a dir, el rei Felip VI, que no és precisament de l'esquerra, suposo que no el col·loca a l'esquerra, va reconèixer els abusos.
0: Bé, va reivindicar la figura...
1: Els abusos a la conquesta, i els va reconèixer.
0: Va reivindicar la figura d'Isabel la Catòlica, dels Reis Catòlics, va reivindicar el llegat espanyol i va fer una contextualització que a mi em sembla atendible, em sembla perfectament assenyada, i òbviament jo no tinc cap crítica a fer a les paraules de Felip VI.
1: Escolti, per vostè Vito Quiles és un periodista que hauria de continuar treballant al Congrés?
0: Sí.
1: Què li sembla, doncs, que la Mesa els hagi retirat tant a ell com a Berta Mendongo l'acreditació?
0: Doncs em sembla un disbarat. Un disbarat d'aquests que, per desgràcia, passen a la nostra Espanya d'avui. Jo tota la vida, des que era molt jove, Gemma, i tu ho recordaràs, he vist periodistes associats o arrenglerats en posicions d'esquerres criticar, perseguir pels passadissos del Congrés i d'arreu a polítics de dretes, moltes vegades amb preguntes ja no només incòmodes, sinó segurament poc educades, i ho he vist tota la vida. I recordo, per exemple, el Caiga quien caiga i altres programes. Jo fins i tot podia arribar a riure amb aquestes coses, per bé que a mi em queien bé els polítics als quals se'ls preguntava, se'ls incomodava amb aquestes preguntes. I fins al moment en què ho feien els periodistes d'esquerres amb polítics de dretes, aquí no hi havia cap problema. Tot era xauxa i tot era una cosa molt divertida. En el moment que això ho fa un jove periodista de dretes amb posicions clarament arrenglerades amb la dreta amb polítics d'esquerres, llavors és l'escàndol i això és antidemocràtic, ho hem de parar i se'ls expulsa del Congrés. A mi em sembla un disbarat que demostra la simetria de la tolerància que viu el nostre país i crec que realment és molt poc democràtic expulsar un periodista del Congrés dels Diputats.
1: Jo mai he vist un periodista com aquests que vostè ha citat, de Caiga quien caiga o algú altre, insultar a un polític, per exemple, a la sala de premsa del Congrés dels Diputats. Ells han insultat polítics d'esquerres. A Aina Vidal, per exemple, se'ls ha dit l'altre dia, no recordo si era un imbècil o un idiota, però se'ls ha insultat. Per vostè això és respectable? Això s'ha de permetre?
0: A mi és evident.
1: Li vull recordar que els han expulsat per saltar-se les normes de funcionament del Congrés acordades entre tots els periodistes.
0: Unes normes sobrevingudes, unes normes...
1: Però vostè no li fa dubtar que tots els periodistes del Congrés, tots, s'hagin posat d'acord en l'expulsió o en demanar l'expulsió d'aquests personatges?
0: Amb una societat que moltes vegades ha tendit a l'unanimisme, és a dir, el fet que hi hagi gairebé una unanimitat quan a la superioritat moral de l'esquerra, quan a que l'esquerra ha de posar les normes de convivència, quan a que l'esquerra ens pot dir a les persones que no som d'esquerres, que siguem de dretes o de centre-dreta, ens pot dir com hem de pensar, com hem de fer, com ens hem de comportar, i ens donen carnets de democraticitat, de demòcrates, a mi no em sorprèn res. No em sorprèn res. Jo, francament, conec que el Vito Quiles el tracto personalment, tinc bon tracte personal amb ell, i t'he de dir una cosa, a mi hi ha coses que fa que no m'agraden, però això...
1: Què no li agrada?
0: A mi cadascú és com és. Jo sóc una persona sòbria, sóc una persona respectuosa, sóc una persona que sóc incapaç de fer coses per incomodar, ja ni t'explico, incapaç d'entrar en improperis, en frases que puguin ser feridores. És evident, cadascú té el seu estil i el meu estil no és el seu. Ara, jo reconec que em sembla una injustícia el fet de presentar Vito Quiles com la gran novetat, i fins a l'aparició de Vito Quiles mai no hi havia hagut un periodista incòmode, un periodista que incomodés el poder, que incomodés els polítics.
1: No parlem d'incomodar.
0: Jo crec que
1: no
0: sí,
1: ho expliquem així perquè és fals. No parlem d'incomodar.
0: Jo crec que parlem
1: d'insultar. I parlem de no respectar les normes que tots els periodistes han establert per funcionar dins del Congrés. Parlem d'això.
0: Normes sobrevingudes, Gemma, des de l'aparició de Vito Quiles. De veritat, jo et puc recuperar, ho podríem fer ara.
1: Vostè diu, jo sóc un home molt educat i precisament com a home educat em sorprèn que a vostè li sembli bé que un periodista pugui anar a la sala de premsa del Congrés i insultar un polític.
0: Sí, jo no
1: em sorprèn que això a vostè li sembli bé i cregui que s'ha de respectar.
0: Jo no acabo de dir que s'hagi de... o que m'agradi el fet que... o tot el que fa Vito Quiles. Hi ha coses que em poden agradar, d'altres que no m'agraden. Ara, el que tinc clar, Gemma, és que Vito Quiles no és el primer que fa coses com aquestes, i que quan això ho feien periodistes arrenglerats a l'esquerra...
1: Que mai havien insultat, I
0: tant que sí, Gemma.
1: Insultar?
0: Podem buscar exemples. Jo he vist entrevistes, només que entrevistes, diguem-ne, assalts de periodistes d'esquerres a Mariano Rajoy, a Begoña Villacís, a polítics de dretes o de centre-dreta, que han estat d'una agressivitat verbal que per mi era incomprensible. El fet que fos incomprensible em feia dir no, se'ls ha d'expulsar del Congrés. No, jo no ho penso.
1: A vostè li va molestar que Lamine Yamal portés la bandera de Palestina? Perquè ha vist que ha començat a créixer la polèmica. Fins i tot el president del govern, Pedro Sánchez, ara ha contestat al govern d'Israel, que deia que fer això era incitar l'odi.
0: A mi, la veritat, em sembla un error per part de Lamine Yamal. Ara, torno a dir el que deia, és un jugador de futbol. Jo no li puc demanar, exigir el que li puc demanar a un representant públic. A mi em sembla un error. Em sembla un error, sobretot, perquè és prendre partit per una causa o per una part d'un conflicte, d'una situació que es produeix a l'Orient Mitjà i que, tendencialment, com que jo considero que hi ha una asimetria de la tolerància, que tot s'acostuma a presentar com a responsabilitat d'Israel i s'acostuma a demonitzar l'estat d'Israel, jo crec que això afavoreix la demonització pública que des del govern d'Espanya s'impulsa cap al govern d'Israel, afavoreix una manera d'entendre la realitat completament esbiaixada i el senyor Lamine Yamal, en realitat, és lliure de fer-ho, però jo crec que erra. Erra, entre altres coses, perquè compromet una institució com el Futbol Club Barcelona, que té seguidors de tota mena, gent que és molt partidària de l'estat d'Israel, gent que és molt partidària de la causa palestina, i jo crec que li fa un flac favor al Barça enarborant una bandera que representa la manera d'entendre les coses d'una determinada part en el conflicte d'Orient Mitjà. Jo crec que és un error, francament, un enorme error.
1: No creu que en aquest conflicte de l'Orient Mitjà Palestina és la part que hem d'intentar defensar, que està sent ara mateix trepitjada per l'estat d'Israel?
0: De cap de les maneres.
1: Es col·loca en el mateix plànol, vostè?
0: No, jo no col·loco... jo el que dic és que precisament Israel és un estat democràtic que té en el seu territori una banda terrorista com és Hamas, que ataca indiscriminadament els ciutadans israelians, que atempta i assassina ciutadans israelians d'una manera indiscriminada, i que la victimització de la gent de Hamas, dic, em sembla absolutament nauseabunda. Jo el que crec és que el que hem de fer és defensar els drets humans en tots els indrets, i no només pels palestins, sinó també pels israelians. I quan alguns aquí al nostre país, Espanya, i concretament a Catalunya, fan un discurs tan contrari a l'estat d'Israel, tan contrari a les tesis del que és la defensa de l'estat democràtic d'Israel, a mi em sembla un clar exemple d'antisemitisme modern, que em preocupa profundament.
1: Nacho Martín Blanco, ho hem de deixar. Li sembla que amb l'últim minut en valori el 15M. Avui fa 15 anys del 15M. Què queda d'allò? Què queda d'aquell descontent de la ciutadania que, recordem-ho, es va manifestar als carrers, es va assentar a places com va començar a Madrid, a València, després a Barcelona...
0: Doncs des del respecte cap a la causa, més enllà que jo pugui tenir més o menys afinitat, que no en tinc afinitat cap a aquella reclamació, que a més va donar lloc al naixement d'un partit polític, concretament Podemos, doncs jo crec que la substanciació d'aquell moviment que va ser el naixement de Podemos ha demostrat ser un rotund fracàs al nostre país, i és evident que la...
1: Però ha canviat la política al nostre país des del 15M?
0: Doncs en part sí. Jo no tinc tan clar que sigui només causa del 15M, però jo crec que hi ha una part d'un llevat populista que s'ha generat al nostre país que té a veure amb un determinat moment de la història. Insisteixo, jo no dic que sigui conseqüència del 15M, però sí que és veritat que una determinada manera d'entendre la política en clau d'amic enemic, en clau del poble bo que s'enfronta a la casta política, com si els polítics fossin o fóssim una caterva de lladres, doncs jo crec que és un molt mal exemple pel que ha de ser un debat públic sa, democràtic i serè.
1: Doncs Nacho Martín Blanco, deixem aquí les 9 en punt. Gràcies.
0: Gràcies, Gemma.
1: Però avui és festiu a Madrid, eh?
0: Efectivament. Per això estic aquí. Sí, sí, sí.
1: Que gaudeixi del cap de setmana.
0: Gràcies, Gemma.
1: Bon dia.
0: Gràcies.

0: El bonic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana.
1: Com sempre, els nostres polítics es treuen les puces de sobre i la culpa és de la gent que està al carrer i un altre cop els Mossos tornen a estar pues, a l'ull de l'huracà.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
3: Que Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, s'ha obert a negociar una pròrroga dels contractes amb una sèrie de mesures.
4: És un assaig amb molt poquets pacients, amb pacients que no han respost, amb pacients greus, i volem provar aquesta tècnica d'estimulació cerebral profunda perquè ja s'ha utilitzat o ja s'ha provat amb altres addiccions en altres països.
5: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx.
6: Les 9 i un minut, doncs bé, que ja s'han assegut aquí els nostres companys, el sociòleg Rafa López, bon dia.
7: Bon dia,
6: i també el periodista Carles Fernández, bon dia.
8: Què tal?
6: Rafa, després parlarem d'Eurovisió, perquè ell és un gran eurofan. Sí. I s'ha quedat sense festival aquest any.
7: Aquest any no l'he seguit des del punt de vista de les cançons, perquè
6: però l'has seguit des del punt de vista polític.
7: Polític, sí, perquè m'he afegit al boicot i llavors no faré seguiment.
6: T'has afegit al boicot?
7: Al boicot no he escoltat cap cançó, no he escoltat absolutament res, he seguit el que diuen els experts i les expertes d'Eurovisió, però més que res la lectura política és molt interessant.
6: Carles Fernández, a veure, la reunió entre el govern i els sindicats d'educació ahir va acabar sense acord, malgrat que pel to sembla que la conselleria s'obre a millorar l'acord signat amb Comissions i UGT, però els sindicats, que representen la majoria de mestres, qualifiquen la proposta d'insult.
9: Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
10: Crec que s'han sentat les bases d'una manera molt clara per tal de poder avançar durant les properes reunions. Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
6: A veure, Carles, a hores d'ara, com veus la situació? Dimarts, nova reunió, tu parlaries d'un conflicte enquistat, o creieu que es comencen a moure les posicions?
11: Jo diria que, és de primer de negociació, que la primera reunió no pot sortir bé. Llavors hem de seguir sortint enfadat, diguem. I dos, bé, dependrà de... Jo crec que això parteix de la dificultat que l'acord amb altres sindicats es va presentar en la figura del president. Llavors el president va avalar aquell acord.
6: El de Comissions i UGT.
11: El de Comissions i UGT i també...
6: Per tu va ser un error? Va ser un error avalar aquell acord? Es van precipitar des del govern?
11: Jo crec que sí, perquè sempre que poses... que escenifiques que el president avala una decisió, recular amb aquesta decisió o modificar aquesta decisió sempre és més difícil. Sempre és més difícil. I això va enconar també, perquè els sindicats, doncs, l'USTEC, la CGT, etcètera, clar, es van sentir menys tinguts, llavors això també ho va portar a un terreny. Jo diria que no resoldrà. Jo sóc molt pessimista.
6: Que no? Sí, continuaran les protestes.
11: Acabarem el curs sense acord.
6: Ja.
11: I emplaçats a... ja en parlarem què. Però veig la cosa molt enconada, perquè... també l'USTEC va relliscar, no?, en el sentit de dir, bé, 400 euros i ho deixem córrer. Llavors això s'ho va haver de menjar ràpid i rebobinar per dir, no, i la inclusiva, tot plegat, però se li va veure una mica... No?
6: Sí, sí. Rafa, a veure, comenta'm això i comentem també la defensa que ha fet Nacho Martín Blanco de la presència de Mossos a l'Assemblea de Mestres.
7: Sí, ho podem comentar.
6: Que és novetat, ja ho havien defensat.
7: No, és novetat. La novetat seria que no ho fessin, o la novetat seria que ho fessin tan malament. No sé, si al final, si tu defenses com si no ho defenses, la cosa va ser molt malament, perquè si tu no ho defenses, pots sentir que fins i tot la pròpia llibertat d'expressió d'alguns que participen en l'assemblea es pot tenir menystinguda, i si tu ho defenses, és que era inexplicable la manca de professionalitat que van demostrar aquestes dues mosses. No? El tema de l'educació és un problema enquistat que ve d'altres legislatures, no ve d'ara, és a dir, sempre l'educació ha estat un problema, perquè fa molt temps que l'educació inflació arrossega una pèrdua de poder adquisitiu, que no es posen els recursos, per exemple, a l'escola inclusiva, tenim aules cada vegada més diverses. Quan parlem d'immigració, qui viu també els problemes que de la inserció a l'escola també són els primers, els professors, el que passa és que el seu enfoc sempre és de mediació. I llavors, clar, l'errada de primer és que tu no pots pactar un pacte de país amb qui representa el 20% del professorat. És que això aquí se l'acudeix. I per cert, una altra cosa, el senyor ja va arribar dient que ell seria un govern eficaç. És que el concepte, o sigui, si li van votar era precisament després dels anys del procés, la gent volia que et dediquessis a aquestes coses. Amb el qual el teu fet diferencial és aquest. No pots caure la relliscada i dir, bueno, altres governs tampoc ho han fet.
6: Rafa, ja que parles d'eficàcia, recordem que segurament ja hi ha pressupostos.
7: Clar,
6: és notícia d'avui que Esquerra, amb Salvador Illa, Junqueras, Salvador Illa, dimarts que ve segurament ja signen pressupostos.
7: És notícia en general que hi hagi pressupostos, perquè la notícia actualment és que hi hagi un pressupost. Això és la notícia. Sí, sí. Abans ho passaven fins i tot, jo que he estat al Parlament de Catalunya era la part més avorrida, perquè els pressupostos, allò que havies de defensar secció per secció, conselleria per conselleria, els números que pujaven, que baixaven, i era una part més avorrida, perquè era més comptable, per dir-ho d'alguna forma, però el fet de que hi hagi pressupostos en alguna de les administracions és una gran notícia.
6: A més, la notícia és que Esquerra Republicana, Carles, no ha ficat el tema dels Mossos, no ha col·locat el tema de si havia de dimitir Trapero o Parlon com a condició per aprovar els pressupostos. Sí. Això ho ha facilitat molt perquè podien haver-ho fet perfectament.
11: Sí, efectivament, ho podien haver fet, però jo crec que, a veure, Esquerra Republicana, recordem que fa unes quantes setmanes es va haver de menjar l'IRPF. Que era la línia, no vermella, no, era granat aquella línia. O sigui, la gestió per part de la Generalitat de tot l'IRPF, etcètera, etcètera, això era una cosa, fins que Junqueras va obrir la porta, bueno, si la contraproposta, doncs més o menys ja en parlarem. Bé, de moment sabem una cosa, que és aquest tren, no?, orbital que ha de vorejar Barcelona i connectar...
6: Avui tots parlem del tren orbital.
11: Orbital aquest, que...
7: El
6: quart cinturó ferroviari.
11: Segurament hi haurà més coses en aquest paquet i, per tant, això serà la contra. Ara, a aquestes alçades, després de la negociació, posar com a condició la dimissió de Trapero, des de la perspectiva d'Esquerra Republicana, que jo crec que passa comptes amb Trapero, passa comptes. Més enllà de que consideri greu o no greu el fet que hagi passat o no, passa comptes. És allò de la venganza fria, doncs, jo crec que això és molt evident.
6: Sí? Esquerra s'està venjant
11: de Trapero. Ningú es pot sorprendre d'això. Jo crec que aquest és un condiment, diguem, de la salsa, diguem, claríssim.
7: Clar.
11: Però posar en risc la negociació dels pressupostos amb això, jo crec que Esquerra tenen al cap que ja hi haurà altres ocasions.
7: Sí, efectivament, perquè...
11: Perquè un director general de la policia que no li hagin demanat la dimissió, no n'hi ha cap.
7: No n'hi ha cap.
11: El que hem de veure és si li han de demanar 25 vegades o 3. Però de moment que no li hagin demanat, de fet, fins que no te demanen la dimissió, diguem, no,
7: el que passa...
11: que diu no llueixes gaire.
6: I el pas següent serà el demanar la celebració d'una comissió, una comissió bilateral Estat-Generalitat. No?
11: Exacte.
6: Aquest serà el següent pas.
11: Correcte. Ja hauran passat les andaluses,
6: ja.
11: I llavors ja podrem obrir, i no tenim eleccions a la vista fins al cap d'un any, per tant, podem tornar a obrir melons que ara s'han tapat.
6: Parlem d'andaluses. Va, remata-m'ho.
7: Remata-m'ho
6: i vaig a andaluses amb la Pilar Velasco.
7: Ja trobava a faltar les meses. És a dir, les taules les trobàvem a faltar perquè va haver-hi una legislatura que tot eren taules, no sabíem ni quantes taules existien. I després és molt interessant que hagin passat les andaluses, a Montero ja l'hauria passat factura, i molts també barons i baroneses del Partit Popular no veuen malament aquest finançament, amb el qual veurem moviments.
6: M'has posat nostàlgic amb això de les taules, Rafa. És que hi va haver un moment que hi havia moltes
7: taules. Moltes taules, no sabíem, parlamentàries, del govern...
6: Sí, sí, sí. Escolteu, eleccions andaluses, deixeu-me preguntar a la Pilar Velasco, la nostra companya des de Torre Espanya. Pilar, bon dia, buenos días.
8: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días a ti a la mesa.
6: ¿A quién crees que se le está haciendo más larga esta campaña, Pilar? ¿Quién está deseando, por favor, que acabe ya de una vez?
8: Pues esa incógnita es fácil, Gemma. Al PSOE, a María Jesús Montero en particular, le ha costado esta campaña que, bueno, pues por entre el antivirus y el error de de cálculo de esta semana, hablando de del accidente laboral de los dos guardias civiles en Huelva el pasado fin de semana, pues se le ha hecho la última semana muy cuesta arriba. El PSOE contaba con el desembarco de ministros esta semana, incluido Zapatero. Pedro Sánchez ha llegado a bajar 6 veces a arropar a María Jesús Montero, y esta semana que confiaban y confían en las últimas horas en mover esa abstención, que es la gran preocupación del PSOE, pues los datos internos no le dan como una semana que se les haya hecho fácil. Pero, bueno, fíjate un detalle, Gemma, hoy la campaña, eso sí, María Jesús Montero prefiere estar bien acompañada por Pedro Sánchez, Juanma Moreno prefiere estar solo, porque ¿sí? Feijóo va a cerrar la campaña en Almería y Juanma Moreno va a ir por su cuenta a cerrar la campaña, creo que en Granada, que es algo no habitual. Normalmente los presidentes de gobierno de partido cierran con su candidato autonómico, ¿no? El mensaje está claro.
6: A ver, Pilar, que los compañeros aquí en la mesa hablan los dos.
11: Pero Pilar, si tienes dos grandes activos políticos, ¿por qué derrocharlos en un solo acto, no?
6: Bueno, ho dius amb ironia, eh?
11: Totalment. No?
6: Toda la ironia del món.
8: Perquè
6: a Feijóo le molesta, perdón, a Moreno Boriña.
11: No lo quiere asumado. Yo creo que es
6: a Juanma Moreno le molesta a Feijóo. Això és el que estàs dient.
11: Bueno, yo creo que es de una evidencia, ¿no? Aplastante que cuanto
6: menos. Per tu Feijóo ara resta més que no pas suma al Partit Popular?
11: No, és que Feijóo significa coses que Juanma Moreno no vol que identificar-se.
7: Bueno, porque dentro del Partit Popular hay una lucha. A ver, es que va a ser muy interesante el resultado de Moreno, sí. Porque si Moreno pierde la mayoría absoluta, él se está enfrentando no a Montero. Montero se enfrenta a espadas. O sea, Montero se enfrenta al peor resultado de la historia del Partido Socialista. Es decir, el duelo está ahí. Imagínate el nivel que está en estos momentos el Partido Socialista de Andalucía. Tiene que traer gente de fuera porque quieren emular como si fuera una campaña de las generales. Porque saben perfectamente que en las generales del 23 la diferencia se acortó y, por tanto, lo quieren hacer una campaña de las generales.
6: Realmente.
7: Pero fíjate, y acabo con esto.
6: Sí, sí.
7: Pero es que la lucha va a ser, si Moreno pierde la mayoría absoluta, alguien dirá en Madrid, alguien dirá en la Puerta del Sol, ¿veis? La única vía para contener a Vox y mantener una mayoría absoluta o es Galicia o soy yo. Y alguien podría pensar que Feijóo no sirve para esa ola que puede venir de Vox.
6: Pero, madre mía, podría parecer que Feijóo está deseando que no gane la mayoría absoluta Moreno Bonilla.
7: No, al revés. Al revés.
6: Otro dato interesante, ver qué ocurre con Vox, Pilar, porque estamos hablando de como un cierto estancamiento en Vox, ¿no? Esta parte es muy interesante y al otro lado a la izquierda también muy interesante ver qué ocurre con las izquierdas en Andalucía que se presentan en dos partidos.
8: Claramente es lo más interesante, Gemma, ese dato que las encuestas le daban en un 15%. Si Vox se queda en ese 15% o por debajo, estaríamos hablando claramente de un estancamiento, porque ni en Castilla y León ni en este caso Andalucía estaría mejorando los resultados de las anteriores elecciones autonómicas. Veníamos de una ola de, oye, que Vox va al 18-20% y el frenazo sería relevante, porque además ese frenazo de Vox es lo que garantiza también la mayoría, lo que garantizaría la mayoría absoluta de Juanma Moreno, porque si Vox crecía mucho, se hablaba de ese sorpaso de Vox en no sé cuántas provincias al PSOE, eso al final se ha quedado frío. No, Vox no es tanta amenaza como para el PSOE como parecía, como lo fue en Extremadura, y condiciona absolutamente el resultado para Juanma Moreno, que ni contarlo, y para Feijóo también, ¿eh? Y decíais lo de Feijóo por un lado, Juanma Moreno por otro. Es que la campaña de Juanma Moreno al final es una enmienda también a los pactos que ha cerrado Feijóo, a los que levantó el dedo, tanto en Extremadura como en Aragón y Castilla y León, la preferencia esta nacional, ¿no? Tan lepenista de Vox, que se la impuso al Partido Popular en todos los gobiernos y con la que desembarcó Feijóo en la campaña de Juanma Moreno, ¿no? La inmigración, Vox no ha conseguido meter en campaña ninguno de sus temas, ha estado raca-raca en los dos debates con inmigración, preferencia nacional, al final. Nadie le ha roto el saque a Juanma Moreno. Igual que el PSOE ha sufrido, Vox ha sufrido mucho en esta campaña, que casi no se ha escuchado siquiera Santiago Abascal.
6: Qué buena frase, nadie le ha roto el saque.
7: Sí, sí, sí.
6: Eso es verdad. Què passarà a les esquerres, Carles? Què pronostiqueu que pot passar amb aquestes esquerres que es presenten amb dos partits?
11: Jo,
6: o sigui, dividides...
11: Jo crec que et pots dividir quan ets molt gran. quan has de lluitar per les engrunes, diguem, o per les restes, dividir-te et perjudica a tu i l'altre amb el que t'has dividit. Bé, però és una tradició de l'esquerra, diguem, no? Que ara ens ajuntem, llavors ens barallem entre nosaltres, llavors ara ens deixem, llavors hi tornarem.
6: Sí, però recorda que en aquestes es presenten alrededor de Maillo, si se presenta a la izquierda. Bueno, cuando yo digo que se presentan unidas es porque está Podemos dentro. Esta es la gran noticia. ¿No, Pilar?
8: Sí, sí, se podía exportar este acuerdo, que era inédito, porque, porque no fueron juntos en Aragón, recordar, y en Castilla-León. El resultado fue pésimo, no llegaron ni al 3% en ninguno de los dos casos, no entraron, por supuesto, en los parlamentos, y en este caso sí, van Sumar, Izquierda Unida y Podemos juntos. No parece que eso se vaya a traducir en mínimo, ni siquiera antes de verano, en que vayan a clarificar cómo van a ir a las generales, si Podemos, que es el gran elefante en la habitación de la candidatura de izquierdas, va dentro o va por separado. Pero en este caso sí, van dentro, no ha habido ruido. Ha dado la sorpresa el candidato de la izquierda andalucista, un candidato joven, con un discurso muy, muy eléctrico, ¿no? Que ha entrado muy bien en los debates y que está fuerte, ¿no?
6: Y que puede sacar mejor resultado que Maillo, que eso sí que sería...
7: Ahora el sorpaso.
8: Y a Maillo.
6: El sorpaso.
7: Sí,
8: a Maillo le ha costado el acuerdo con Madrid y él ha sido, la sorpresa de esta campaña de la izquierda.
7: El que passa que són sorpassitos, perquè són sorpassos. A veure, dues coses. És cert que Moreno Bonilla ha estat el que més ha criticat subrepticiament els acords que han arribat als seus companys i les seves companyes, perquè diu, això no ho vull per Andalusia. Això que és un desastre, no ho vull per Andalusia. És molt curiós, això. I segon tema...
6: I molt curiós ha estat aquí Nacho Martín Blanco. Com defensa Nacho Martín Blanco el concepte de la prioritat nacional?
7: Sí, cosa que Andalusia no. Per què?
6: Perquè ell el que diu és que no ens hem llegit els documents.
7: Moreno quan guanya al centre i a l'andalusisme. És l'estratègia Chávez, Chávez i el Partit Socialista sempre van fonamentar les seves majories absolutes a anar cap al centre i a l'andalusisme polític, no? I, per tant, crec que serà molt interessant. I el drama de l'esquerra. És a dir, que estiguem ja donant per suposat que en totes les contingències electorals el Partit Popular i Vox sumaran majoria absoluta i que la lluita entre l'esquerra serà si les dues esquerres, la territorial o l'estatal, si li farà sorpasso i si el PSOE es menjarà alguna cosa d'aquesta esquerra, però per quedar-se tots a l'oposició, aquest és el drama i això Pedro Sánchez, abans de les eleccions generals, ha de sortir d'aquí.
6: Aquest drama el comentem avui, que és 15M, Pilar, y te quiero preguntar qué recuerdo tienes del día de hoy hace 15 años.
8: Uf. 15 años, Gemma. Lo que más impresiona es que los jóvenes no se acuerdan del 15M y parece que no ha pasado tanto, ¿no? Fíjate, yo el que lo estaba cubriendo en Madrid, que llegué a la acampada el primer día, no me moví, duró un mes esa acampada, saltó a las portadas. Fue más fácil que se leyera desde el extranjero, saltó a la portada del Washington Post, recuerdo, antes que algunos medios nacionales fueran capaces de dar la importancia que tenía esa noticia, esa disrupción, esa acampada de la indignación, ¿no? Recordar, 20% de paro, entrábamos en una crisis la peor que ha conocido esa generación, la vivienda estaba en todas las pancartas, que era la primera vez que la vivienda se colaba como señalando a Zapatero gobernaba entonces, es que sí que ha pasado tiempo. Les había prometido casas, Zapatero, el Zapatero no nos falles. La vivienda era ya una crisis, la corrupción despuntaba y fue el primer paso antes de la ruptura del bipartidismo en el que ya nos hemos instalado, ¿no? Porque gobernaba el PSOE entonces, eran las autonómicas una semana después, el batacazo del PSOE fue como el de hace 3 años en las autonómicas y perdieron muchas comunidades autónomas. Zapatero convocó al mes elecciones para noviembre y después esa mayoría absoluta de Rajoy que le duró poco, le duró esa mayoría porque luego ya entró Podemos, entró Ciudadanos, lo ya conocido, ¿no? Y entró Podemos y Ciudadanos, Podemos que casi sorpasa al PSOE por 300.000 votos en esas primero europeas y luego nacionales, pero con la agenda del 15M, ¿no? Entonces, este aniversario que ya han pasado tantas cosas que lo estás recordando tú y hacemos muy bien, Barcelona fue muy fuerte.
6: Ha sido muy interesante, Pilar, que recordava com mitjans internacionals ho portaven a portada i hi havia mitjans espanyols que no sabien veure la importància del fenomen que estava passant a la Puerta del Sol. O no sabien verlo, o no querían verlo, o no les interessava verlo.
7: I era una revolta contra els elits, en aquell moment, contra les elits que governaven, Ciudadanos claríssimament contra les elits corruptes del Partit Popular, i dintre del PSOE també, perquè dintre del PSOE guanya Sánchez, perquè precisament no és el candidat, diguem-ne, de l'aparell. I llavors tot el que significava aparell, ho perdia tot, absolutament tot. La pregunta és, 15 anys després tenim els mateixos problemes,
6: sí,
7: corregidos i augmentados.
6: Sí.
7: Però és una revolta contra les elits? No, és una revolta contra els de baix.
6: Sí.
7: Sí, el que ens hem de preguntar és com
6: molts,
7: ha canviat.
6: Molts analistes apunten això, que aquestes ganes de canviar les coses es canalitzava cap a partits d'esquerres i ara es canalitza...
7: No, és que ara no hi ha ganes de canviar les coses. Hi ha ganes de fer un vot protesta. No. Ja està. Encara que sigui simbòlic.
6: Val.
7: És la diferència entre uns moviments, per exemple, com Podemos, que van néixer per lluitar, i un moviment que ha nascut per simplement criticar, però no oferir cap solució.
11: Sí, hi ha hagut jo crec que hi ha hagut un canvi molt, molt, molt, molt substancial, que és que en la crisi de l'habitatge, el 15M original, qui no podia accedir a l'habitatge eren les classes més populars. Ara, qui no pot accedir a l'habitatge és el fill de la classe mitjana. I llavors això ha fet un tomb. Ha fet un tomb perquè vol dir que ha impactat sobre un estrat de la societat que no estava acostumat a això.
7: Clar, és que estem parlant fixa.
11: Perquè aquest estrat de la societat, doncs, estava acostumat a que havia treballat tal i el seu fill o filla es podria emancipar, podria llogar un pis, etc. I ara veu que això no passa.
7: Carles, al 15M teníem la crisi de les hipoteques. Ara tenim la crisi dels lloguers. El 15M teníem la crisi de la gent que no podia accedir a una feina. Ara tenim la gent
11: però, Rafa,
7: que accedeix a la feina i, malgrat això,
11: sí, però fixa,
7: no
11: la crisi
7: viure.
11: De les hipoteques, sobre qui va impactar? Sobre gent de classes més populars que en moltes ocasions el van enredar pensant que amb dos sous de mil·laboristes doncs, podrien tenir una casa, no?, amb jardí,
7: sí, sí, sí,
11: i que això podria anar, i li van prendre el pèl, i això va significar el que va significar. Però ara és que l'accés no, ja comença a ser d'èlit. Accedir a un pis de lloguer... Es élite.
6: Ho hem de deixar aquí. Pilar Velasco, y eso, no hemos tenido tacto porque no te hemos deseado un feliz San Isidro.
7: No.
6: Lo tendríamos que haber dicho desde el primer momento.
8: Nah, pero es un placer, Gemma, tú lo sabes. Pero es verdad que hoy en Madrid es día de la pradera de San Isidro, que se dice el patrón de Madrid. Así que nada, hoy toca, por lo menos el tráfico no lo vamos a sufrir.
6: Pena que no me haya dado tiempo de hablar de los aztecas y de Hernán Cortés, ¿eh?
7: Sí.
6: Porque...
11: Pobres los de México.
8: Sí, Gemma, sí.
11: No existían.
8: Sí, sí, sí. Pobre México. En esto, pobre México. Y porque le pasa... No hemos hablado tampoco de la crisis de Canarias, lo de Clavijo, que todavía no se baja de, ¿no?, de la confrontación, pero es un bucle que en vez de bajar, sigue. Porque ayer Isabel Díaz Ayuso tuvo un pleno en la Asamblea elevado, tirando de ese colonialismo que, bueno, como le dicen muchos expertos, es que ni siquiera en la derecha y en la ultraderecha mexicana cala, porque bueno, pues porque el antiimperialismo pues es máxima en México, ¿no? De hecho, reivindica la identidad de México y México como nación cuando echan a cuando nos echan, ¿no? Entonces, nada, de ahí no se va a bajar Isabel Díaz Ayuso, incomprensible también a qué electorado se...
6: Pero ¿por qué no se va a bajar? No, la pregunta es buena, Pilar, mira, te iba a despedir, quédate un momento más. ¿Por qué no se baja? ¿Por qué le conviene? Es una disputa, es una polémica que le conviene. Mireu, vamos a recordar lo que ocurrió ayer, vamos a recordar lo que dijo Ayuso. Respondida, tuvo respuesta por la presidenta Sheinbaum.
12: México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Pregúntele a la presidenta mexicana cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje.
13: Qué bueno, porque se abrió el debate allá en España. Que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho.
7: És curioso perquè fíjate que la polèmica amb Ayuso és per l'anticolonialisme, que ella defensa un anticolonialisme, sí. I amb Clavijo és pel colonialisme, perquè defensa que hi ha colonialisme. És a dir, el concepte del colonialisme està en els dos.
6: Sí, sí.
7: I per què ho fa? Evidentment, perquè Pedro Sánchez ha impulsat una agenda internacional Feijóo li està contestant a aquesta agenda internacional. La soledat del Partit Popular en aquests moments és que Vox té més representació internacional que el propi Feijóo, i és una de les pautes importants que ha de fer i que ha de construir Feijóo, perquè Feijóo no tiene quien l'apoye, ni Europa ni Amèrica, i això ho construeix. Ho veu molt bé Ayuso. I també per no parlar dels problemes de la Comunitat de Madrid. És a dir, si els problemes de l'Estat i els problemes internacionals, per evitar parlar dels problemes de la comunitat.
6: A Pilar Velasco, venga, ahora sí, lo tenemos que dejar. Feliz día de San Isidro y gracias por acompañarnos el día
8: de
6: hoy.
8: Buenos días. Feliz semana, Gemma, un abrazo.
6: Buenos días. A les 9 i 25 minuts s'ha assegut aquí el professor de Comunicació Social i Persuasió de la UOC. Ja saben que ens agrada que el Lluís Pastor vagi apareixent en aquest programa i el somriure que ha fet d'orella a orella quan ha sentit a Sheinbaum. A Sheinbaum, eh?
14: Boníssima. Sí, perquè Mèxic es
6: diu Mèxic. Quina retranca té aquesta dona, eh?
14: Sí, té retranca, sí, no. I a més té raó, perquè Mèxic es diu Mèxic pels mexiques, pels mexiques que existien abans de que arribessin els colonitzadors espanyols, evidentment.
6: Ells estan reclamant que, per favor, no diguin México con la J, que tant li agrada a Ayuso.
14: Bueno, clar. Bueno, ara avui ho veurem. Avui veurem coses d'Ayuso, perquè...
6: A veure, va.
14: Perquè... Això és una... Allò que, com deia la Lupe, això és puro teatro.
6: El Lluís avui vol analitzar campanyes electorals que ens deixen perles a nivell audiovisual. Abans estàvem veient La vaca de Moreno Bonilla, que, per favor, no sé si la podríem tornar a observar, però és una vaca que es diu Blanca, és neta de Fadi, que era la vaca que li va donar bona sort. Eh? Ell confia en aquesta vaca. Bueno. A banda d'aquesta vaca, Lluís, hem vist a Moreno Bonilla cantant. Ahir mateix vèiem aquestes imatges de, i aquest so pels oients de Ràdio 4. Aquí el tenim, de Moreno Bonilla cantant la cançó que ha acompanyat la campanya electoral dels populars, i que no ho fa malament, t'haig de dir, eh? Cantant-li a Andalusia. Lluís, clarament, què està pretenent Moreno Bonilla? Perquè després també tens un vídeo...
14: Sí, de vaca a Chihuahua.
6: Doncs el veiem també i ara em dius, a veure, què pretén? Va, anem de la vaca, anem al Chihuahua.
15: Si mires alrededor, ya te sobran las palabras.
6: Aquí estem veient el Chihuahua que abraça a Moreno Bonilla.
16: A elegir siempre el lado luminoso, el de las personas y los buenos sentimientos. Y que no triunfe el lado oscuro, el de la mentira y la confrontación. Así que os deseamos un feliz día de Star Wars y que la fuerza de Andalucía os acompañe.
6: Lluís.
14: Clar, això és, lo evident és evident. Sí, és a dir, que s'ha fet un vídeo amb el Chihuahua que segurament és innecessari, perquè estem a les campanyes andaluses, dius que pinta el Chihuahua aquí, i dius, bueno, Gemma, i per què creus que ho ha fet?
6: Home, perquè vol que la força l'acompanyi.
14: La força l'acompanyi, no? I després una cosa que diu interessant també, diu que no sucumbamos al lado oscuro.
6: Al lado oscuro.
14: És a dir, que ell posant-se al costat del Chihuahua i dels rivals contra l'imperi, ve dir que estan al costat de la llum, i tots els altres que s'enfronten amb ell estan al lloc fosc. Això està bé, això és evident, i... però anem una miqueta més enllà. I és, jo defenso que els personatges públics, tots, al final assumeixen algun tipus d'arquetips com a les pel·lícules, com a les novel·les, sí. I cadascú fa un paper en funció del seu comportament,
6: sí, sí, sí.
14: I el comportament també acaba sent com vesteixen i com es mouen, fan un paper. Llavors, clar, en aquest cas concret, qui va en Chihuahua? Va Han Solo. Han Solo, sí. És el gran rebel solitari. I jo diria, mira, fa gracieta allò del Chihuahua, però és que Moreno Bonilla no és el gran rebel solitari. Per favor. Posats a ser Star Wars, me seria més Luke Skywalker que Han Solo, que és el rebel solitari.
6: Estem regalant unes imatges de Moreno Bonilla al costat de Han Solo.
14: No.
6: Harrison Ford i no.
14: No.
6: Sí, podríem dir que Moreno Bonilla no ha triat massa bé el referent.
14: Exacte. Podríem dir, el Moreno Bonilla ha volgut fer la gracieta amb el Chihuahua per dir estoy en el lado luminoso y los demás están en el lado oscuro, però quan ha buscat projectar-se... Sí. Dius, no me casa con la película, Moreno
6: Bonilla.
14: Però
6: tu dius que tots els personatges públics s'identifiquen amb un arquetip.
14: Sí.
6: Què vols dir?
14: Al final, mira, això està superestudiat pels antropòlegs i pels filòlegs. Han analitzat totes les històries, totes les narracions de tots els pobles del món. I han vist que sempre apareixen els mateixos personatges. Encara que les cultures siguin diferents.
7: Les mateixes narracions.
14: I les mateixes narracions. Però avui ens centrem en personatges i veiem que... No hi ha tants. Potser hi ha... 10, 8, hi ha, diguem, el que... No entrarem en narratologia, però hi ha el que faria la figura del rei, que és el que està templat, el que està per sobre de tot, etc, etc. I a partir d'aquí hi ha altres. Del costat del rei hi hauria el guerrer, que el guerrer és el que posa la cara perquè el rei no l'hagi de posar, que seria el cas Òscar Puente respecte a Pedro Sánchez, per exemple.
6: Òscar Pedro Sánchez seria el rei
14: i Òscar Puente
6: el guerrer.
14: O els que tenim més edat, Felipe González i Alfonso Guerra. Felipe González era la persona que intentava estar més templada sense entrar a la polèmica i tal, i Alfonso Guerra era el primer que entrava a la polèmica.
7: I en un moment determinat Ayuso i Sánchez van compartir arquetip. A veure, l'arquetip sempre... Jo que he treballat amb candidats i candidates, el primer que fas és definir el seu arquetip.
14: Clar.
7: És a dir, què vols que estigui a la ment de l'elector? És el que vols, bàsicament. Està el filòsof, per exemple, Mujica.
14: Sí, mentors, Marx, filòsofs, etc.
7: I normalment és una mescla de tots. I a més, t'afegia el tema de les narratives, perquè els arcs narratius que es repeteixen a les pel·lícules, aquesta pel·lícula ja l'ha vist,
6: sí.
7: Ja, es repeteixen a les pel·lícules, també es repeteixen a les campanyes.
6: Però llavors, a les eleccions andaluses, ens centrem a les eleccions que tenim ara. Qui és qui a les eleccions andaluses?
14: Exacte, jo us faig una proposta de qui és qui i també us diré una altra cosa. En funció de qui és qui i de la situació política, això el Carles i el Rafa en saben més que jo, ja pots dir què passa.
6: Va.
14: O sigui que, posem per cas...
6: Moreno Bonilla.
14: Moreno Bonilla ha representat la figura del rei.
6: L'heroi.
14: I quan estàs... L'heroi, que seria narrativament, des d'un punt de vista públic, podria ser el rei, si estàs en aquesta posició, els altres patiran per treure-te-la.
6: Ja.
14: Patiran de veritat.
6: Maia Jesús Montero?
14: La guerrera. Un guerrer mai acaba sent el líder. Ojito. Ah. Ojito.
6: Ojito.
14: El guerrer fa molta feina, però mai acaba sent el que... lidera re, amb la qual...
6: I el Maillo?
14: El Maillo, fixa't que jo us deia abans...
6: És com el savi, no? De
14: és com el savi, perquè és la paraula i és una mica el físic, també, perquè al final tot acompanya, tots som com som perquè som així. Llavors, Maillo seria aquesta figura més que vol ser la figura del savi, de figura
6: que
14: s'instancia.
6: Però mira el que et vull preguntar, Lluís, això que estàs dient, aquests arquetips es basen no només en el que diuen, sinó també en l'aspecte físic.
14: Exacte.
6: No? Perquè jo de seguida al Maillo he dit el savi de...
14: Exacte.
17: Bueno, té pinta de llegit.
6: El mentor.
17: Té pinta de llegit.
6: Sí, Maillo. Té pinta de llegit.
14: Sí. Fixa't que el que hem vist abans, Han Solo, quan tenen que inventar-se el personatge i el posen amb una armilla i tal, és algú que no vesteix a la moda, va? En canvi, Luke Skywalker, quan surt com els altres, ben vestit, amb la seva americaneta de los rebeldes, etcètera, etcètera. És a dir, forma i fons es sumen.
7: La generació arquetip es treballa dues formes. Primer, es treballa com a sentir més com el candidat, per suposat, perquè tu no li faràs fer. I ha passat candidats que li has volut fer, per exemple,
17: de guerrer, i no
14: pot
17: fer.
14: Ser, clar.
7: I segon, les tècniques que s'anomenen, des del punt de vista grossó, jobs to be done. És a dir, el que espera la gent, que és el que està en joc. Està en joc un gestor en un moment determinat, per exemple, a Catalunya. A Catalunya estava en joc en un moment determinat el que ens portaria a la independència i per això guanyàvem
6: Era l'heroi.
7: Era l'heroi, el Puigdemont, i ara el gestor, perquè volem gent avorrida, gent que gestiona.
14: I depèn del context, clar.
6: Però, Lluís, abans parlàvem d'Ayuso i aquesta polèmica que ha tingut amb Mèxic, no? En aquí quins estereotips hi hauria? Què representa Ayuso?
14: Ayuso és boníssima, perquè Ayuso és la superheroïna que ens salva del final cataclísmic. Sempre. Amb la qual si no hi ha final cataclísmic, hem de provocar un final cataclísmic.
6: No, a la
14: imatge
6: estic veient...
14: sempre genera conflictes
6: per
14: resoldre-ho.
6: Perdona que expliqui als oients que estem veient la imatge de Ayuso. Amb Lara Croft.
14: Lara Croft, sí, Lara Croft.
6: Sí, eh?
14: Ayuso, la projecció que té...
6: Ha anat molt lluny.
14: Això que diu el Rafa és interessant, perquè en algun moment va compartir el perfil de reina, però cada vegada moltes coses s'aparta més i és un perfil de guerrera. El perfil de guerrera segurament l'allunya d'una situació més presidencialista. Okay. Llavors, bueno, quins analistes en sabeu més, però des d'un punt de vista comunicatiu, fixeu-vos que l'Ayuso sempre té que muntar el lio perquè ella és la salvadora del lio. Si no hi ha lio... No...
6: Ayuso com a Lara Croft, em moro per saber Donald Trump.
14: No, Donald Trump és molt fàcil. Donald Trump, pels que coneixen més la Guerra de les Galàxies, és l'emperador Palpatine, que és l'ombra. Quan estàs al costat de la llum o de l'ombra? Estàs al costat de la llum o de l'ombra en funció de si els valors humans compten o no compten. Si no compten... Si, és que, a més, fins...
6: Perdoneu-me,
14: però és que fins i tot s'hi semblen.
6: S'assemblen.
14: Aquesta és la...
6: En el món de l'esport també hi hauria aquests arquetips.
14: Sí. Sí. El que passa al món de l'esport és una cosa, que quan tu portes un uniforme, que és el que feia el Chávez quan anava amb la camisa vermella o el Sarkozy amb la corbata negra, els uniformes oculten el teu comportament, l'oculten, el formalitzen. Llavors, clar, quan els jugadors van vestits en la samarreta del Barça o del Madrid, és impossible. Els has de veure sense samarreta.
6: Ah.
14: A la rua, per exemple.
6: A la rua del Barça.
14: Amb una roda de premsa.
6: Sí.
14: Llavors comences a veure quin és l'arquetip que volen jugar ells socialment.
6: Hansi Flick, clarament.
14: No, Hansi Flick, és el mentor.
6: Clarament,
14: és clarament Obi-Wan Kenobi, és la figura del mentor, la figura del pare que t'ajuda, la figura que...
6: Gavi
14: és un guerrer.
6: Un guerrer,
14: Gavi és un guerrer sense cap...
6: I la Minyamal?
14: I aquest és molt interessant.
6: Què?
14: Perquè sent dels més joves, quan es presenta en públic, vol tenir el perfil del savi. Sense anar més lluny, l'altre dia va fer una roda de premsa i es va posar unes ulleres, sí, que les ulleres et fan savi, diguem, perquè figura que has llegit molt i has perdut vista, quan ell no té ni mitja dioptria.
6: I per acabar, un moment, Chesney.
14: Bueno, Chesney és boníssim, perquè hi ha una figura que és el bufó. Que el bufó és el que li fa, li diu al rei, escolta, no et creguis tant com ets perquè ets tan humà com els altres. I Chesney és clarament la figura del bufó, clar.
7: Boníssim. Els arquetips de Jung. Fixa't si ho tenim tan interioritzat.
14: Ah, sí.
7: Fixeu-vos si ho tenim tan interioritzat que en els equips humans acabem buscant el nostre arquetip. Hi ha un bufó, hi ha el savi, hi ha el rei, hi ha l'antiheroi...
6: És sempre
7: ho tenim tan interioritzat a les narratives, perquè des de petits ens expliquen contes que són narratives amb un contingut polític i cultural, que ja ho tenim interioritzat i els equips podem definir qui és qui.
6: Lluís Pastor, molt interessant.
14: Bueno,
6: gràcies. Me'n vaig amb la més sàvia d'aquí, d'aquest programa, que és la Lorena Amo. Lorena, bon dia.
18: Que ens va com dubte, això.
6: Un resum de l'actualitat, Lorena, endavant,
18: doncs, t'escoltem. Mira, en aquest resum, Gemma, t'expliquem que es comença a aclarir el calendari pels nous pressupostos per Catalunya després de l'acord pel tren orbital que signaran dilluns Govern i Esquerra. Un cop desencallada aquesta condició imposada pels de Junqueras, els republicans convocaran el mateix dilluns un Consell Nacional Extraordinari per valorar si es donen les condicions pel pacte definitiu pels comptes. Un cop els republicans tinguin l'aval dels seus, la setmana vinent s'oficialitzaria la signatura de l'acord pels pressupostos de 2026. Llavors, haurien d'aprovar-se el Consell Executiu i arribarien previsiblement al juny al Parlament, on Salvador Illa ja tindria els suports necessaris per la seva aprovació. I pel que fa a l'aprovació de pressupostos a Catalunya, Nacho Martín Blanco considera que caldrà estar atents a què es destinen aquests diners. A la nostra entrevista aquí al Cafè d'Idees, el diputat del PP al Congrés dona suport a les reivindicacions dels mestres, però justifica la infiltració policial a una assemblea de docents.
19: Crec que és una cosa molt plausible, el fet que es produeixin aquests pressupostos.
6: I és bona notícia per vostè? És bona notícia que Catalunya tingui pressupostos?
19: Jo crec que sempre és millor tenir pressupostos, però també s'ha de saber per què són aquests pressupostos. I des del punt de vista de la legitimitat de les reivindicacions dels professors, doncs lògicament tot el meu respecte per les seves reivindicacions, encara que jo no sóc gens partidari, però gens d'alterar l'ordre públic.
18: I els 13 passatgers en quarantena pel brot d'antivirus al creuer que segueixen sense símptomes, dilluns els hi faran una nova prova PCR i si és negativa podran començar a rebre visites i sortir als passadissos de l'hospital. Una mesura que també s'extendrà a les persones aïllades a Barcelona i Alacant, i pel que fa al pacient positiu d'antivirus continua estable i ja està gairebé

0: algunes administracions, el multilateralisme.
1: I això és tot des de la redacció fins a les 10, Gemma.
2: Molt bé, gràcies, Lorena. A les 9 i 38 minuts anem acabant ja amb el Carles Fernández i el Rafa, però no vull que marxin sense comentar el que demà passa. Demà se celebra el Festival d'Eurovisió, on no hi ha cap representant d'Espanya ni es veurà la U com es veia cada any, Rafa. Això m'imagino que tu t'entristeix, sí. Però a la vegada abans m'has dit
3: no,
2: que et solidaritzes amb la decisió, clar, de Televisió
3: perquè
2: Espanyola.
3: Perquè si prens una decisió, prens una decisió. A veure, jo crec que la decisió de Televisió Espanyola va ser una decisió ètica i moral, no política. Un genocidi no és un tema polític, és un tema ètic i moral. O sigui, no s'estudia la ciència política, sinó s'estudia l'ètica, els problemes de la guerra. I, per tant, és una decisió moral. Qui està polititzant el festival és el govern d'Israel i la televisió israeliana i el candidat d'Israel, com ja fa sempre. Per què? Primer, perquè fa campanyes a favor del seu candidat per
2: influir... El candidat d'Israel ha rebut advertències formals de l'organització...
3: Per influir en el televot, perquè el voti no per la qualitat de la seva cançó, que sempre són molt bones a Israel, tot s'ha de dir, sinó per qüestions polítiques. Ell ha dit que no aniria l'any que ve si guanya Finlàndia. Això és, també es pot interpretar com politització, perquè diu que no es sentiria segur, no? I fins i tot el principal patrocinador, Morocco Oil, és de capital íntegrament israelià. I, a més, l'organització ha vetat la llibertat d'expressió del públic quan s'expressa lliurement en una cançó. Amb el qual, clar, si vols ser neutral i fas totes aquestes edicions, no has estat neutral.
2: S'ha de dir que a la semifinal s'han sentit crits de Palestina lliure, però s'han fet fora aquestes persones que protestaven. Carles, ja sé que no és cap novetat, però no deixa de sorprendre'ns l'altre dia quan el New York Times, en una investigació, revela una campanya de propaganda milionària d'Israel per influir en el vot popular d'Eurovisió.
4: Sí, va passar en l'edició anterior també. Israel això ho fa molt bé. Israel fa molt d'anys, molts d'anys, que dissenya relats i missatges per la resta del món. No només per ells.
3: I per influencers.
4: I això fa molt d'anys que dura. I té ressorts a tot arreu. I això ho ha cuidat molt. I ho ha finançat molt bé.
3: Perquè al final
4: ho pots cuidar, però si no ho finances no va. En canvi, i ho has finançat molt bé. I té la capacitat de, doncs, activar una pila de persones influents arreu del món i de persones individuals en una sola direcció. I això va passar l'any passat i passarà aquest. Aquest és el Festival d'Eurovisió de a favor o contra Israel. Ja està.
2: Sí, quan en realitat us en recordeu que Rússia va ser exclosa quan hi va haver tot el tema d'Ucraïna.
4: Si mirem
2: va ser exclosa ràpidament l'any 22 i no es fa el mateix amb Israel. Amnistia Internacional parla de covardia. Però deia ara el Rafa que, clar, és que els patrocinadors principals són una empresa israeliana.
4: Clar, però és que has de tenir l'habilitat, ara se m'entendrà, l'habilitat i la projecció de que el que hem de ser és els principals patrocinadors d'Eurovisió. En el moment en què nosaltres siguem els principals patrocinadors d'Eurovisió, llavors podem fer moltes coses.
3: El que passa és que aquesta estratègia també té les seves, diguem-ne, punts febles. Espanya retirarà de totes les competicions esportives on participi Israel.
4: Mantenir la coherència és molt complex.
3: Clar, però hauríem de mantenir la coherència. Sí, és cert que diu Rússia no hi participa, fins i tot fa poc una competició es va permetre i
4: Rússia ja ha fet el seu Eurovisió propi.
3: Sí.
2: Doncs aquesta casa ha volgut mantenir la coherència, ja que parlem d'això, la coherència musical, perquè demà no retransmetrà aquest festival d'Eurovisió, però a les 10 de la nit, a qui li agradi la música, aquí, en aquesta casa, es veurà un nou especial de la casa de la música, la Casa de la Música, que és una aposta musical presentada per Jesús Vázquez i que es veuran artistes com Ana Belén, Rafael, Mónica Naranjo o Chanel. Mira, és una bona alternativa. I Guitarrica la Fuente, i allà estaran tots.
3: Oh, Guitarrica la Fuente sempre.
2: Doncs Rafa, gràcies. Carles, me'n vaig al Saló del Còmic, sabeu que és la cita cultural de mitjans de maig que sempre passa per Barcelona. La Marina Sala ja hi ha anat. Marina, bon dia, què ens expliques? Hola, Marina.
5: Hola, a les 10 s'obre aquesta edició número 44 de Còmic Barcelona i a les 11 l'inaugura el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Per tant, tenim el privilegi de poder endinsar-nos en l'univers asiàtic que suposa aquest esdeveniment abans que ningú. I els nostres espectadors i espectadores també, perquè, mira, comencem a descobrir el Saló del Còmic de Barcelona d'aquest any. I com comencem? Que ens trobem aquí només a entrar? doncs

0: còmics. De què? Del Senyor de los Anillos, en aquest cas del Senyor dels Anells. Per què? Perquè celebrem l'edició, perquè celebrem els 25 anys que es va estrenar la primera pel·lícula de la trilogia, d'aquesta saga del Senyor de los Anillos i la seva influència en el món del còmic, en el món dels jocs de rol amb aquestes cartes i també en el món del cinema. Per això, totes aquestes figuretes. Però també podem conèixer de primera mà les novetats. I per això parlem amb la directora de Còmic Barcelona, amb la Meritxell Puig. Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: A veure, aquest any, us explico com a novetat, cultura pop asiàtica. Què és això i per què aquesta aposta, Meritxell?
1: Doncs la veritat és que la cultura pop asiàtica està creixent moltíssim en el nostre país. Tenim el manga, que nosaltres també tenim l'esdeveniment de manga que creix cada dia i no podíem obviar, no? Doncs, aquest públic que segueix demandant i volent conèixer de primera mà doncs, més autors que venen d'aquest continent asiàtic, de Corea, de Hong Kong mateix que venen aquest any, els mangakes que també portem del Japó, de que ja els veiem sempre en el manga Barcelona, però també volíem que fossin partícips d'aquesta nova obertura, diguéssim, al món asiàtic.
0: És tot un món, això, que aquest any fa història, eh? Per què?
1: Doncs la veritat és que molt contenta com a dona, també, doncs que fem història, perquè per primera vegada tenim a 5 nominades en el nostre Premi a Millor Obra, wow. I que, per tant, per primera vegada serà una dona segur que guanyarà aquest premi, que no ha passat mai, no?, en la història, amb 44 anys que tenim, així que molt, molt contenta i molt il·lusionada.
0: Molt il·lusionats també estan les persones que s'hi apropin, perquè tindran aquí expositors, activitats, els autors i dibuixants, tot el cap de setmana fins al diumenge, doncs allà coneixent-se amb els seus fans. Són d'Àsia, però també és l'edició més internacional, eh? Aquesta, òbviament, hi ha d'Espanya, d'Itàlia, de França, de Bèlgica, amb tot plegat, perquè també hi ha una zona comercial. Què és per tu el Saló del Còmic de Barcelona?
1: Doncs és on descobrir, llegir còmic, gaudir del còmic, gaudir dels autors de còmic, de veure en primera persona, d'estar al dia amb les tendències que hi ha, però també amb els grans clàssics, o sigui que veure a tothom, veure't amb els teus companys, que també els hi fa il·lusió i que els hi agrada el mateix que tu, o sigui que és la gran festa del còmic, diríem.
0: I és un referent internacional. Moltíssimes gràcies, Meritxell, que vagi molt bé aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana que podem seguir veient per aquí en aquests 50.000 metres quadrats d'exposició. Joan, estic aquí! I pel que van passar l'any passat, 110.000 visitants, alguna cosita més, com per exemple aquesta expo de Paco Roca, Premi Nacional del Còmic l'any passat, i tots els seus TVOs, vull utilitzar aquesta paraula, des de que va néixer i durant tota la seva trajectòria.
2: Molt bé, doncs gràcies, Marina. Plans pel cap de setmana que ens proposava la Marina Sala i la de Parellada. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Em portes el que per mi és el planazo. El planazo, Ada.
3: Sí, comença...
2: Anar de barbacoa.
3: Sí, sí, comença el bon temps, tot i que avui sembla que la cosa va més de fresqueta.
2: Sí.
3: Però precisament per això una bona idea és escalfar-se a on? A la barbacoa.
2: Sí, sí, sí.
3: I ara sí que començarà l'època ja de barbacoes a tope. D'entrada, alertar que heu de ser molt curosos si la feu a l'aire lliure. Bueno, evidentment, sempre es fa a l'aire lliure, però
2: sí,
3: vigilant.
2: Sí, sempre es fa a l'aire lliure, però jo tinc una sort que tinc un germà que sempre és qui fa la... tot.
3: Ah, sí.
2: Les brases, llavors... Explica'm una mica perquè no en tinc ni idea. Sí. Les brases.
3: Molt important fer-li una fortíssima abraçada al germà de la... al teu germà.
2: Sí, en Fèlix.
3: Sí, al Fèlix i a tots els germans i tots els que fan les barbacoes perquè són uns herois...
2: Sí, sí, sí.
3: Uns herois, herois absoluts perquè estan allà aguantant el tipus mentre els altres només els diem una mica més fet, una mica... Per tant,
2: exacte,
3: un fort aplaudiment.
2: Jo dic, m'agrada la botifarra feta. Escolta, la brasa.
3: Sí,
2: la brasa és molt important.
3: Importantíssim dir-vos que la millor... Sí, la millor... Força brasa. Mira, només hi ha un truc, que n'hi hagi molta, val? Perquè això ha d'aguantar i n'hi ha d'haver moltíssima. I llavors la temperatura. Convé saber si, si vols... Hi ha talls que necessiten més estona i, per tant, una brasa menys forta i, en canvi, hi ha talls que precisen de guerra inicial. Per tant, la temperatura és un altre dels trucs fonamentals. Saber quina temperatura està. Llavors, hi ha un mètode molt poc científic, però molt eficaç, que és posar la mà. No la mà tocant, per favor, que si no m'enviareu tots els Mossos.
2: La mà a prop de les brases.
3: Llavors, tu comptes fins a 7. En el moment que dius, compto 1, 2, 3, no puc més. La treus. Si són 7 segons, la temperatura està canyera. Si pots aguantar fins a 10, la temperatura és baixa.
4: És una
3: xorrada, però...
2: Si vull pujar la temperatura, si la trobo baixa i la vull pujar, suposo que és remoure...
3: Remous, aties les brases. La frase atiar les brases vol dir tornar-les a encendre, tornar-les a alegrar. Ho pots fer removent-les o amb allò que fèiem de bufar,
2: sí,
3: saps?
2: Sí.
3: Això les atia. I si dius, no, és que ara vull una temperatura més baixa per talls que necessiten una cocció més llarga, doncs les cobreixes de cendres. Ja sé que això és molt bàsic i tothom que ens està mirant diu, home, però això ja ho sabem. Bueno.
2: Ada, jo poder t'ho explicat alguna vegada, però jo encara tinc el record de la meva iaia a la Masia, a la Bisbal, amb un foc a la cuina de brases. I la iaia feia així i
3: havia de ventar
2: perquè el foc fos més viu. Saps? O sigui, jo de petita, unes patates fregides es cuinaven així a casa meva.
3: Fortíssim,
2: sí, sí. Escolta'm,
3: fortíssim.
2: La carn és la protagonista.
3: Sí.
2: A la barbacoa.
3: Clar, quan parlem de barbacoes, la carn és el primer que ens ve al cap. Llavors és important una cosa tan senzilla com la quantitat.
2: Sí.
3: Quina quantitat de carn comprem? Doncs mira, has de comprar entre 250 i 300 grams per persona.
2: Mm-hmm.
3: Això et donarà una mica de variat de carns, eh? Això et donarà una miqueta de...
2: Tu ens has portat pollastre, ens has portat botifarres...
3: Sí, us he portat botifarra, us he portat un entrecot, us he portat uns peus de porc, que pobrets estan una mica així, perquè resulta que els he envasat al buit i s'han quedat...
2: S'han quedat envasats al buit.
3: Perquè tenen la gelatina i s'enganxa. Però, bueno, ara no teníem temps de...
2: Llavors, 250-300 grams per persona...
3: Llavors, els talls de carn que tenen vetes de greix...
2: Sí.
3: Ens ajuden, o sigui, les panxetes, o sigui, les cansalades. Amb greix sempre és un bon aliat.
2: Aliat de què?
3: De les brases.
2: Per què?
3: Perquè, primera, perquè s'anirà fonent i llavors el que farà serà que amorosirà les carns i no seran seques. Per tant, talls molt magres sempre són més complicats perquè ens poden quedar secs amb
2: perquè
3: més facilitat.
2: Perquè queden molt secs, és veritat.
3: Sí. Llavors, importantíssim, treure la carn de la nevera una hora abans. Potser el que pots esperar més a treure és el pollastre, que és el que té més perill.
2: Mm-hmm.
3: Però el que són els talls gruixuts, xuletons, entrecots, doncs aquests treu-los una hora abans, perquè si estan freds, mm-hmm. el que fan és que quan tu els poses fred contra calor, contrau fibres i llavors es queden durs. Per tant, han d'entrar a temperatura ambient perquè es relaxin.
2: Una hora abans ho trec. La botifarra també? La botifarra també una hora abans?
3: Potser aquesta, que la botifarra no seria... No passaria res. Però sobretot talls grans, per exemple, espatlles de xai, coses així grans, i pollastres de cuixes, però amb bosc, que saps? Doncs més val que sí que treure...
2: Ara ve la gran pregunta.
3: Sí.
2: La sal.
3: Vale.
2: Mai sé si l'haig de posar abans... Jo salo la carn abans de posar-lo a les brases. Ai, no cridis.
3: No cridarem.
2: No ho faig bé.
3: No cridarem, perquè avui vinc amb so de pau. Però no ho facis. Mai saleu les carns abans de posar-les a les brases. Perquè el que faràs és fer-les suar i, per tant, deshidratar-les per dins. I se te n'aniran tots els sucs, tots els jus, com deien... Cap a les brases, els consumiran les brases i tu menjaràs una cosa aixerraïda. Sempre salarem després i, si pot ser, amb sal una mica gruixuda. Hi ha una excepció. Quan tens un entrecot gros, un entrecot gruixut, això sí, ho salarem abans, però alerta, no molt abans, en el moment de posar-lo a les brases. És l'única excepció.
2: Sí.
3: Sal gruixuda, posada abundantment, perquè això el que farà aquesta sal, en comptes de deshidratar, el que farà és una capa externa que protegirà aquesta carn. Sobretot quan són aquells xuletons que dius, avui ens lluirem. Força sal.
2: Ada, ens preocupa molt que quedin tendres les carns.
3: Sí.
2: I tu ens dones algun truc.
3: Sí.
2: Per exemple,
3: marinar-les és meravellós. Sobretot, per exemple, els pollastres.
2: Sí.
3: El tema del... Jo sempre faig contracuixa de pollastre perquè em funciona millor... contracuixa desusada, em funciona millor, val? I a més perquè té força greix, que també...
2: Ah, però tu aquest greix no el trauries?
3: No, aquest no.
2: Ostres, jo sempre netejo el pollastre.
3: A la planxa potser sí.
2: Però a la brasa no.
3: A la brasa no. Això et protegeix i al contrari, ja es fondrà.
2: Llavors el contra...
3: Llavors el que faig és marinar-ho, sí? Marinar aquestes contracuixes, per exemple, potser la botifarra, evidentment, no la marinarem, sí? No marinarem tampoc l'entrecot, però marinarem, per exemple, l'entranya, que en català s'ha de dir brinça, l'entranya, que agrada molt, doncs la pots marinar i a més queda extraordinària.
2: Però com ho faig?
3: Com la marinarem? Sí. Amb una barreja que porti suc de llimona, all, herbes i oli.
2: Suc de llimona, all, herbes i oli.
3: I oli. Vale. Suc de llimona, all, herbes i oli, vale. I aquí també pot posar una mica de vi blanc. Uh-huh. Això ho poses...
2: Sal i pebre...
3: Bueno, a les herbes, sí, vale. Sí, sí. I llavors ho poses a dins de ben cobert, a dins d'un tàper que estigui ben premut, i així no has de posar tant líquid, queda ben cobert i el deixes tota la nit. Vale. L'endemà, important, abans de posar-lo a les brases, espulsa-li una mica el marinat, perquè si no aquest oli el que farà és que provocarà un incendi, com qui diu, quan contacta les brases. Per tant, el d'això. Llavors, un cop estigui cuita, una altra manera de fer tendres les brases és que un cop estigui cuita la carn, potser l'has de deixar, sobretot si són talls gruixuts, reposar una mica, deixa-la reposar uns 10 minutets, 5 minutets a la vora del foc, si vols, sobretot els talls grans, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Reabsorbirà els seus sucs i quedarà molt més tendre. Vale. Val, què més tinc per aquí?
2: Què més? Chimichurri?
3: Sí,
2: llavors, chimichurri.
3: T'he portat tots els ingredients per fer una salsa que és brutal per les barbacoes, per la barbacoa, vale? I te la faré aquí en directe, bueno, te la faré aquí en un segon.
2: Ara vale? Què poses?
3: Poso orenga, amb alegria, tinc all picat, això en diuen chimichurris, la salsa argentina, llavors julivert fresc, o en aquest cas porradell.
2: Això l'haig de fer... Això què és?
3: Això que quasi bé no es veu, que quasi bé no es pot ni enfocar, és un bitxo picat, o sigui, la mala llet, diguéssim, vale? Pebre vermell, una mica...
2: Suposo que la salsa aquesta chimichurri l'haig de fer sempre al moment, no?
3: No, que abans va, al contrari.
2: La puc tenir feta?
3: La pots tenir feta i encara millor perquè s'aniran absorbint tots els sabors. La pots tenir feta i fins i tot la pots tenir tot l'estiu a la nevera.
2: Què
3: dins
2: dius?
3: Un pot. Sí, sí.
2: Ara no hem posat una mica de sal.
3: He posat vinagre,
2: sal, ara hi posem l'oli.
3: Ara l'oli. I tu tens aquesta barreja amb un pot a la nevera i, escolta'm, tens la salsa ideal per acompanyar tota mena de carns i durant tot l'estiu no hi ha problema, eh? T'aguanta perfectament. La pots anar reomplint i la tens tot l'estiu.
2: Ada, mira, la carn, clar, evidentment, segons la carn, té una cocció o una altra.
3: Anem a entrar ja al tema de cada carn, per exemple. Bueno, ja hem parlat de l'entrecot. Mm. L'entrecot, el més important, és els temps de cocció. Tu l'has de mesurar. Què fa? 2 centímetres, centímetre i mig? Sí. Doncs llavors serà... Tu fas 1 minut de cocció per cada centímetre. Vale? És a dir, 3 centímetres, 3 minuts per banda... 3 minuts per banda, i així et quedarà poc fet. Has de saber que si t'agrada més feta, doncs has d'anar augmentant, llavors ja augmentaràs. Saps? O sigui, el que has d'anar comptant és cada centímetre, comptes el centímetre, i llavors és 1 minut per centímetre i per banda.
2: Si m'agrada poc fet.
3: Exacte.
2: Si m'agrada mig fet, doncs una miqueta més.
3: Exacte, si fas dobles, si t'agrada, vas doblant, i si t'agrada molt fet, doncs 3 minuts per banda. O sigui, centímetre... 1, 2, 3, jo amb això a mi em funciona estupendo.
2: La botifarra, estic a punt de dir-li una altra cosa que faig que també em porta una bronca, que jo punxo la botifarra.
3: No, us confessaré una cosa, la Gemma no fa res de tot això. Tot això ho fa perquè jo la pugui renyar i així fer aquests espavientos que tant ens agraden. Perquè no, doncs, ella, pobra Gemma,
2: això de la botifarra...
3: tot això ho fa per fer-me enfadar no. mai.
2: És el que ho he fet, perquè llavors surt com un suc. Quan la punxes...
3: És que ja ens coneixem.
2: Deixa anar com un suc.
3: Ets una periodista tan bona. Bueno, aviam. Mai punxeu la botifarra. Això és el que volia. Mai punxeu la botifarra. Mai. Hi ha una excepció.
2: Per què?
3: És a dir, punxar la botifarra és com la forca d'en Pere Botero, o sigui, fa molt mal a la botifarra perquè s'escapen tots els sucs i llavors mal guanyat. El que és bo és que es quedin a dintre i amoroseixen aquesta botifarra, no queda una cosa seca. Ara bé, si és una botifarra d'aquella que està molt tensa i que tu dius, ostres, és que se'm rebenta.
2: Sí.
3: Llavors és una pena perquè si se't rebenta i així s'estan escaparant tots els sucs. Per tant, hi ha l'opció no punxar primera i la segona opció és punxar una mica.
2: Ah.
3: És una mica per aconseguir que no rebenti, però que no... I que faci...
2: Perquè hi ha molta gent que punxa. Vull dir que deu haver-hi una mena de llegenda urbana que diu que s'ha de punxar la botifarra.
3: Mira, feu el que vulgueu, perquè l'important és que feu la barbacoa i us ho passeu bé amb els amics. Però, tot i això, dir-vos que és millor no punxar.
2: Val, el pollastre, el pollastre ha de quedar molt cuit.
3: Jo us dic, per mi, ideal contracuixa i marinada prèviament, llavors ben espolsada, i clar, el pollastre sí que no permet coccions a mitges, ha de quedar molt, molt cuit, i per tant farem cocció per les dues bandes 10 minuts. Mm-hmm. Sí, sí, ben bons, no patiu. Llavors, en aquest cas...
2: El xai també m'agrada molt
3: ja
2: fet.
3: Ja tornem a estar amb les temperatures. Deia que el fonamental és controlar la temperatura, això és el fonamental. Llavors, el pollastre no el farem a temperatura molt canyera, perquè llavors ens quedarà supercremat per fora i cru per dins. Clar. Per tant, el que farem és, quan està a baixa temperatura i que s'estigui força estona, i si no, hi ha una altra opció. Aquells que sou superentesos en barbacoa entendreu aquestes paraules. Cocció directa o indirecta. La directa és quan tu poses en aquell moment de canya, pam, allà a sobre. I la indirecta és en un segon terme. Tu has vist que hi ha barbacoes que estan elevades? O sigui, que amb dos... Sí, aquesta sí. Diem cocció indirecta. O més enllà, quan estan retirats.
2: Ada, en 20 segons, imagina't,
3: ja?
2: M'has d'explicar que també podem fer altres coses a la barbacoa.
3: Ostres,
2: marisc,
3: veritat, en 20 segons.
2: Peix, verdures...
3: Sí. Bueno, també dir-vos que els peus de porc són boníssims, però que han d'estar cuits prèviament. Quan diem peus de porc a la brasa, sobretot han d'estar cuits, d'acord? Crus no et funcionaran.
2: Val.
3: Llavors, peix, clar que sí, però sempre trieu peixos greixosos, salmó, tonyina, bonítol, que són peixos greixosos, i sempre començant per la pell.
2: Marisc, què podríem fer amb marisc?
3: I a foc,
2: unes gambes?
3: Llavors, ideal, sí. Marisc, per exemple, diem, escolta'm, va, fem un llamàntol a la brasa. És increïble.
2: Bo.
3: En aquest cas, el que farem és obrir el llamàntol per la meitat i aprofitar que té una closca, perquè la closca et protegirà.
2: I Adam, fer-ho... passat els 20 segons. Adéu.
3: Sí, sí.
2: Mira el rellotge.
3: Cuineu verdures.
2: El Xavi Freixas està a punt de començar. Ada, gràcies. A Ràdio 4 es queden amb el nostre company, el Xavi Freixas, i nosaltres després continuem amb més cafè d'idees. Va, anem a les notícies.
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Aquest matí es reprenen les mobilitzacions dels professionals de l'educació, en aquest cas a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Un grup de docents han tallat la Nacional 240 a Lleida minuts després de 7:45. En concret, han tallat l'entrada a Lleida per aquesta via a prop de l'Església Montserrat. Allà hi ha la Joana Cendra amb el suport tècnic de Xavi Lladonosa. Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, estem una mica més endavant d'aquesta església a Montserrat, ja hem avançat uns metres i ara estem pràcticament a l'entrada de la ciutat de Lleida, en un punt de molt trànsit i, per tant, l'embús comença a ser ja considerable. Hi ha ara mateix uns 150-200, més o menys, que es concentren en aquest punt i que van caminant mica en mica cap al punt des d'on ha de començar la manifestació unitària a 1:15 del migdia. Ara mateix ens trobem al costat de la Rosa Aguilar, que és la portaveu d'Usted que estés a Lleida. Molt bon dia, Rosa, com estarà tot plegat?
7: Doncs bé, prou contents, com no pot ser d'altra manera, els docents de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran estem responent. Ens hem aplegat a primera hora per fer aquest tall a la Nacional 240 i ara doncs intentem anar col·lapsant la ciutat per diferents punts fins a l'hora que ens aplegarem a davant de serveis territorials per fer la manifestació. Continua la pressió, com no tenim altre remei que mantenir-nos ferms. Ahir la consellera d'Educació va tenir les penques de venir a la mesa de negociació amb les mans a les butxaques, no es va comprometre a parlar de tot allò que creiem necessari parlar. Van venir altre cop amb el tema dels recursos per a la inclusiva, que per nosaltres són una absoluta prioritat, però i de fet en l'acord ja hi han reflectit moltes coses que ha portat l'USTEC, però el que s'ha de situar en aquests moments és el salari.
6: Doncs aquestes són les principals reivindicacions, com veieu, molt similars a les de la resta del país. Seguim aquesta manifestació, us mantenim informats.
4: Gràcies, estarem pendents. I mentrestant, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per impulsar el tren orbital, una connexió ferroviària entre els municipis que encerclen Barcelona sense que passi per la capital catalana. Una proposta que els republicans abordaran el mateix dilluns en un Consell Nacional i que aplana el camí per arribar a un acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Des de Califòrnia, el president Salvador Illa manté el silenci sobre els detalls de les negociacions a la recta final de les converses amb Esquerra i nega que la crisi del sector educatiu pugui afectar les converses. Enviada especial a San Francisco, Lorena Enns, bon dia.
8: Bon dia. Sí, tot i que el president no s'hi ha referit explícitament a aquesta qüestió per no donar cap pas en fals per mantenir l'hermetisme de les converses amb Esquerra, Salvador Illa ha descartat que l'enfrontament amb el sector educatiu pugui afectar els serrells pendents de la negociació pressupostària. Una negociació que l'executiu vol blindar fins al final amb missatge directe als Oriol Junqueras.
9: Els pressupostos són una necessitat important, un pas endavant important per Catalunya. Jo en aquest capítol, en aquesta qüestió, només puc dir que espero que es compleixi i estic segur, vamos, treballant en aquesta direcció l'acord que vam assolir amb Esquerra Republicana.
8: Un acord que s'hauria de fer públic ja la setmana vinent perquè la tramitació parlamentària permeti al govern disposar de comptes vigents a principis de juliol. En paral·lel, el president continua el seu viatge a Califòrnia. Aquest divendres aterrarà a Los Angeles, on les polítiques culturals seran la gran aposta d'Illa.
4: I des del PP creuen que no hi haurà pressupostos i que l'acostament entre el govern i els republicans és normal. N'ha parlat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 el diputat popular al Congrés, Nacho Martín Blanco.
10: Crec que és una cosa que ja es donava per feta abans de processos electorals, que en algun moment el senyor Illa, el president de la Generalitat, li ha interessat, diguem-ne, deixar per més endavant un acord amb Esquerra Republicana que pogués perjudicar els socialistes en altres contextes electorals a la resta d'Espanya, com a Castella i Lleó, per exemple, i per, o Extremadura, i per tant jo crec que és una cosa molt plausible el fet que es produeixin aquests pressupostos.
4: De l'exterior, Donald Trump ja vola de tornada als Estats Units després d'abandonar Pequín i concloure el seu viatge d'estat a la Xina. El president estatunidenc i el seu homòleg Xi Jinping han assolit una sèrie de consensos importants i múltiples acords. També han assegurat que han resolt no pocs problemes que afecten els dos països i el món. Àlex Eloi, bon dia.
11: Bon dia. Un dels temes que han abordat en aquesta segona i darrera jornada ha estat la guerra al Pròxim Orient durant la reunió que els dos han mantingut aquesta matinada al Palau de Zhongnanhai, seu de la cúpula del Partit Comunista Xinès i residència de Xi. Donald Trump ha dit que el president xinès està disposat a ajudar-lo i assegura que tenen una visió molt semblant respecte a l'Iran. Els dos volem que la guerra acabi, que l'Iran no tingui armes nuclears i que els dos passos, els passos, volen dir, es tornin a reobrir, ha dit. A banda de l'actualitat internacional, segons els Estats Units, també s'han signat acords com la compra de soja, combustible i avions. Els dos mandataris posen així punt i final a una visita que Trump ha qualificat de molt exitosa i inoblidable i Xi Jinping d'històrica i emblemàtica.
4: Gràcies, Àlex. Això és tot. Tornem a més notícies a les 11.
5: Ràdio 4.
12: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Ja és divendres, són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
13: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
12: Sílvia Barroso, Astrid Barrio, Joan López Alegre, Badollador, Jordi Vila, bon dia a tothom.
14: Bon dia.
15: Què tal? Bon dia, bona sort. Bon dia.
12: Nou incendi al Madrid. Què passa, Badó?
15: No ho sé, què passa? Cada dia ens en donen una nova. Jo m'he llevat
12: no
15: aquest
12: para,
15: matí,
12: això.
15: No vaig veure el partit, però m'he llevat aquest matí i he repassat els digitals i m'he trobat que novament hi havia un nou capítol, l'enèsim d'aquesta setmana.
16: Sí, senyor. Mira, ens posem en antecedents. La tensió continua creixent al Real Madrid i ara explota per una nova polèmica entre Kylian Mbappé i el tècnic Álvaro Arbeloa. Aquesta vegada el detonant del conflicte ha estat perquè l'entrenador del Madrid només va comptar amb el jugador francès com a suplent en el partit contra el Real Oviedo, que van guanyar. Mbappé ha dit que el consideren al quart davanter del Madrid.
14: Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo al jugar y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. No, no, no, no, no, no. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster.
16: És su decisió, diu. Segons l'entrenador del Real Madrid, el que ha decidit això, Álvaro Arbeloa, ell mai ha dit que Kylian Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
17: Ja me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte, porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero.
16: En fi, que, per cert, que respecte a l'últim clàssic on el Barça es va proclamar campió de Lliga, guanyant 2-0, Kylian Mbappé ha recordat que ell estava a punt i amb ganes per jugar el partit, però que l'entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no el va convocar.
12: Joan López Alegre,
18: Estaràs d'acord amb mi que Arbeloa se li està posant una cara de caranca? Recordeu el caranca?
11: Que
18: després s'ha anat, entre cometes, arrastrant per equips de la segona anglesa, etc. Aquest pobre Arbeloa i de Fernando Hierro. Són aquesta mena d'entrenadors efímers que té el Madrid, que són joguines trencades que duren 3 dies a la banqueta.
15: Que passa que jo crec que el d'Arbeloa, quan sembla que no es pugui superar l'anterior, ho supera. Però sí, ahir hi havia una oportunitat d'or de, com a mínim, intentar conciliar el madridisme. Ja va haver-hi una pitada sonora quan va sortir Mbappé al terreny de joc, que, per cert, poc se n'ha parlat de la seva mare, que estava rient d'aquesta pitada, que estava veient el partit en directe, i la mare s'ho va agafar amb bon humor, i després del partit, en la zona mixta, quan Mbappé va dir, primer, que no el van convocar en el Clàssic i que ell estava per jugar, i segon, que Arbeloa havia dit que era el quart davanter de l'equip, escolta'm, salta la banca.
18: No sé si ho has vist, però hasta Marine Le Pen aquesta setmana li ha passat factura a Mbappé. No sé si ho heu seguit, però l'entrevistaven amb una ràdio francesa i li deien, escolti, Mbappé i tal, que va dir que marxava del PSG per guanyar la Champions amb el Madrid i que la va criticar vostè, què té que dir? Doncs miri, que el PSG juga a la final de la Champions i el Madrid està al carrer com l'Mbappé. O sigui, aquest home, pobre, tothom s'hi atreveix amb ell.
15: Tothom. Va, i després les pancartes, que van haver-hi les pancartes que es van treure de males maneres, no sé si ho vas veure.
19: Oh, a mi això m'ha fascinat, perquè he sentit que deia que van al·legar que no tenia el certificat de material ignífug, les pancartes.
18: Ah, mola.
15: Però, està molt bé.
19: Què et pots inventar per reprimir l'expressió, la llibertat d'expressió?
18: Però tu tens 187 milions així de calderilla per posar-los d'aval i presentar-te presidenta del Madrid?
19: No, ni ganes ni faria. Però en tot cas, a veure, estarem d'acord que només falta això ja després de l'esperpent d'aquesta setmana de Florentino, només falta aquests comportaments dels encarregats de seguretat de l'estadi, intentant que no es manifesti la crítica dels seguidors, que, i amb aquests arguments que fan riure.
12: Joan, més optimista amb l'Espanyol.
18: Ens falta... Jo,
12: ho donaves per perdut, això, o no t'ho esperaves?
18: Mira, jo vaig patir molt el dia del partit de Mou Bilbao, dimecres, vaig patir moltíssim, us ho reconec, i espero i confio que tinguem l'enteniment a Pamplona i a les oficines del Club Cornellà, ho dic oberta i descaradament, de pactar un empat, perquè jo crec que amb 43 punts l'Osasuna... I diré una altra cosa per provocar. Diré una altra cosa per provocar. Vull enviar un missatge als bons amics que tinc del Girona, que aquesta setmana hauran pogut entendre que acostar-te a l'ombra del Barça per qualsevol club de Catalunya és tòxic, perquè el Barça feia un punyal d'anys que no havia perdut amb l'Alavés. No va xutar ni una vegada a porta en el partit Alavés-Barça, Alavés 1-0 de l'altre dia. Per als pericos, era evident que el Barça perderia amb l'Alavés, perquè sempre que el Barça té una oportunitat de fotre'ns, ho fa. Però ara s'ha incorporat una nova novetat. Jo tenia una petita esperança de que el Barça no es deixés guanyar amb l'Alavés, perquè també se la jugava al Girona, comptava amb una trucada de Pere Guardiola, germà de Pep Guardiola, accionista del Girona, per dir, escolta, ajuda'ns a salvar-nos.
19: Escolta, estàs acusant però... el Barça de deixar-se guanyar expressament, quan
18: sempre,
19: és obvi...
18: Sempre, sempre, però la novetat és que ara els amics del Girona han après, que està a l'ombra del Barça.
12: Un segon, d'un en un, Barroso.
19: Home, que és molt greu, això que estàs dient.
18: Sí, sí, acuso el Barça de deixar-se guanyar davant de l'Alavés.
19: Em sembla que és
18: obvi que després d'haver guanyat... I envio un missatge als amics del Girona.
19: Després d'haver guanyat una Lliga, de tot, de la celebració i de la ressaca emocional que això comporta, era de preveure que relaxarien. Quan et relaxes, doncs passen aquestes coses.
18: L'Alavés, zero xuts a porta.
15: I van jugar jugadors que durant tota la temporada...
18: Per favor, home, el fumador de tabaco, de porter.
15: Bueno, però és que...
19: Home, però clar que vols lesionar-los, ara,
12: ara. Per favor, que no s'entén absolutament res. Què dius, Barroso?
19: Que és normal que un cop tens la Lliga guanyada i ja no tens res en joc, et relaxis i fins i tot des del punt de vista de l'alineació, que facis una altra selecció per preservar determinada gent que ja estan molt carregats i molt desgastats físicament, per descansar i per donar també joc a gent que ha jugat menys. Mira que és lògic, em sembla de sentit comú això.
15: Totalment d'acord. Jo crec que dir que el Barça es deixa guanyar és pura demagògia. O sigui, el Barça primer que flica, el primer interessat en que hi hagués la Lliga dels 100 punts. Era un altre dels objectius. No era l'objectiu principal, però una vegada aconseguit ja la Lliga i la feina feta, doncs hem aquí. I és normal que juguin jugadors que durant la temporada no tenen
18: els
15: minuts.
18: Deixem només fer-te una pregunta, Sílvia Ibadó. Si qui s'hi hagués jugat quelcom hagués sigut el Real Madrid i no l'Espanyol, algú dubta que el Barça hagués guanyat? Va, home, va, per favor, siguem serios.
19: Això és impossible de saber, i ho saps.
18: I tant que és possible de saber. En tot cas, tot venia per una abraçada als seguidors del Girona, que me'ls estimo molt, i que aquesta setmana han après que l'ombra del Barça és tòxica.
15: Això? El que estan aprenent és que per guanyar els punts s'ha de treballar molt, i que en van treure un, i amb aquest igual encara salvarem el cul.
12: Estuani manté en vida el Girona, efectivament. Girona 1, Reial Societat 1.
15: Me'n vaig.
12: Gràcies, Badó.
15: Me'n vaig.
12: Bon cap de setmana, descansa. Igualment, dorm.
15: Adéu, bon dia, bona sort.
16: Xavi,
15: bon dia,
16: bona sort. A l'Estuani, cada vegada que el treuen sempre res, 10 minuts, perquè no pot aguantar més, però sempre que el treuen, gairebé sempre marca.
12: Bé, escolteu, estem pendents del temps també, Barroso?
19: Oh, jo sí, perquè me'n vaig a cap de setmana. Ja ho estava insinuant, perquè com l'he explicat abans, ja no pot evitar insinuar-ho.
12: Quin matí més rúfol que tenim a Catalunya, i més frescot. Sembla que siguem a primers de març, nois.
19: Fred. Però tu m'has promès que durant el cap de setmana, tu que ja en tens bastant d'això de meteorologia, m'has promès que no tindré un mal cap de setmana.
12: Ara ho explicarem, això, avui a la Guait. De fet, tenim alerta per pluges i per fortes tempestes, que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, per calamarsades i per pedregades a les comarques de Barcelona, a les de Girona i al Pirineu. Sí? Això avui. En canvi, cap al Pla de Lleida, cap a Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, a la tarda farà més sol. Allà, res de pluja, res de tempestes. Frescota, neu al Pirineu, per damunt dels 1.300 o 1.400 metres. Poca broma, que som a mig maig. Sí? Per tant, temperatures inferiors a les habituals per l'època. Sortiu de casa amb el paraigua, encara que ara mateix no plogui, als oients de les comarques de Barcelona, de Girona i del Pirineu. No cal que l'agafeu a Lleida i tampoc cap al sud del país. Això sí, jaqueta, sí? I ventot. Atenció amb el vent. Dissabte. Dissabte què, Barroso? Cap al sud bé.
19: A veure, això espero.
12: Cap al sud bé. Al matí vent i fred a primera hora. Ahir l'Alfred Rodríguez Picó ens deia dissabte ens despertarem amb temperatures pròpies de finals de febrer.
19: Home.
18: Quina
12: potser
18: mandra.
12: 8 graus a Barcelona, eh?
18: Quina mandra.
12: Mig maig, tu.
20: I ja sense cobre llits.
12: Aleshores, demà...
19: T'has precipitat, Astrid. Jo encara el tinc.
12: Fred i vent. Al matí, sol, aquest dissabte. Sol a gran part de Catalunya. A la tarda, ruixats i tempestes a les comarques de Girona, el Pirineu i el Prepirineu. També cap al nord de les comarques de Barcelona. És a dir, Osona, Vallès Oriental, el Maresme... però més avall no. Sol, també a la tarda, cap a Ponent i cap al sud. Diumenge, un altre dia insegur, amb alguns xàfecs de curta durada. No plourà de manera constant durant hores, a la costa i prelitoral de Barcelona i de Girona. A la tarda, ruixats i tempestes a qualsevol punt de les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu. Les temperatures de dia aniran pujant a poc a poc, però vaja, fred, sobretot demà al matí, a primera hora, i a més amb aquest vent, sensació de fred més acusada. La setmana que ve pugen les temperatures... Pararem bojos, Joan.
18: Aleshores acabareu tenint el clima del Maresme.
12: La setmana que ve...
18: La Califòrnia catalana.
12: Cada dia que passi, les temperatures seran més altes.
19: I... Això ja és el que toca, no?
12: No, perquè de cara a dijous i divendres de la setmana que ve tindrem temperatures superiors a les habituals per l'època.
18: Això és interessant perquè...
12: Passarem d'un extrem a l'altre, farà calor d'estiu gairebé.
18: Vull recordar que ve un pont.
20: Un pont no, ve un festiu. Pont no hi ha.
12: I un festiu... No per tots els catalans.
20: No, exacte.
12: No siguem centralistes, sisplau.
18: No, no, Mataró és festa. Per tant, si és festa a Mataró, sí, home, el resto
12: sí,
18: del món...
12: A Lleida no.
19: És universal, eh?
18: No, no, el centre del món és Mataró. Dalí va dir una mentida quan va dir que el centre del món era l'estació de Perpinyà. El centre del món és Mataró. Així és que és molt important que faci bon temps el cap de setmana que ve, perquè tenim 3 dies de festa.
12: Doncs et diré una cosa. S'ha d'agafar amb pinces, perquè cau lluny. La setmana que ve, forta pujada a les temperatures, calor de preestiu de cara a dimecres, sobretot dijous i divendres, amb 32-33 graus en zones de l'interior, poca broma,
20: no, ja
12: gairebé estiu. Home, no arribarem a 38 ni a 40, però déu-n'hi-do. Però diu el Picó que a partir d'aquest cap de setmana llarg pel Joan López Alegre i de cara a l'últim... No, jo no, nen.
18: Ah, no?
12: No, home, nosaltres sempre aquí al peu del canó.
18: Ja vindré a fer companyia.
12: Qui t'informarà del trànsit?
18: Ja vindré a fer companyia.
12: Ah, doncs vine. Això, de cara a l'última setmana del mes de maig, podríem tenir un altre fort canvi de temps a Catalunya. Això va dir el Picó ahir. Que, lògicament, s'ha d'agafar amb pinces perquè
19: fa... Fresca.
12: Sí, clar.
18: Aleshores, no sabem si el dia
12: de... Donaria el rebombori meteorològic.
20: Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. No,
12: sí, en català saps com ho diem?
20: No sé com
12: fins al 70 d'abril no et llevis un fil, que és exactament el mateix. El 40 de maig és el 9 de juny i el 70 d'abril és el 9 de juny.
18: No sabem si el dia de la segona Pasqua podem anar a la platja o no.
12: Home, nen, falten dies. Ara mateix seria poc rigorós assegurar-te, afirmar, de dir... Farà exactament aquest temps. Si falten molts dies, a tants dies vista i menys en aquesta època.
19: A tu, total, et mires per la finestra i baixes a la platja, a peu.
18: Literalment.
12: Escolteu, i a tot això, quart dia de mobilitzacions de mestres i professors, aquesta vegada comarques de Lleida, el Pirineu i Aran. Ara sentíem els companys dels serveis informatius que deien que estava tallada l'N240 a Lleida. Educació veu marge de negociació amb els sindicats, que exigeixen una proposta de millora salarial. Aquesta reunió no ha anat bé, no hi ha hagut acord. Però vaja, es tornaran a veure les cares dimarts de la setmana que ve. Barroso.
19: Doncs a veure, jo crec que aquí es notarà el canvi, el retorn de la consellera Niubó, perquè s'ha de dir que el Vietnam aquest que s'ha trobat li va deixar el seu company de govern, Albert Dalmau, que és el que va forçar el, juntament amb el president, el que va forçar la signatura del pacte amb Comissions i UGT amb l'esperança que després això arrossegués la resta de sindicats. La consellera té una altra manera de fer i el primer pas ha sigut aquesta reunió. No va anar bé en el sentit que no es va arribar a cap acord i els sindicats van sortir dient que reclamaven que dilluns els hi fes una proposta concreta de revisió de la qüestió salarial per anar a la reunió de dimarts. Però jo, si hagués d'apostar, diria que hi haurà aquesta proposta i que hi haurà reunió. Em puc equivocar.
12: No sé què passarà,
20: El president, no, des del seu viatge, va fer unes declaracions dient que el marge per negociar era el marge que estava contingut en l'acord que havien
19: sí,
20: arribat
19: perquè no poden desautoritzar l'acord.
20: I amb UGT. Per tant, crec que és difícil que es puguin moure i sobretot que puguin satisfer les aspiracions econòmiques que en aquests moments estan plantejant
19: els mestres. Sí, però amb una negociació, si la fas amb un to o amb un altre, tens més possibilitats de convèncer l'altre que si tens una actitud impositiva.
20: Això està clar.
19: Però això és una part del que ha passat.
20: Però aquí el que s'ha de veure és quines possibilitats reals hi ha. Recordem, després en parlarem, no? Encara no hi ha pressupostos, hi ha molts altres col·lectius que també tenen demandes i obrir la possibilitat que a partir de mobilitzacions que tenen grans conseqüències, doncs aconseguir millores, bé, escolta, doncs això obre un panorama complicat.
12: Els nous pressupostos en teoria entraran en vigor al juny. Esquerra convoca el seu Consell Nacional.
20: Primer s'hauran d'aprovar.
12: Esquerra convoca el seu Consell Nacional per...
20: També pintava l'altra vegada, eh?
12: Per validar els pressupostos de Salvador Illa. La línia orbital ferroviària és ara la principal mesura que els republicans han acordat amb els socialistes. És a dir, tema IRPF, sí, Sílvia Barroso, Joan López Alegre...
19: De del, concert, no. Del concert econòmic a una línia de tren, diem-ne, que ha evolucionat molt.
12: En qualsevol
19: molt,
12: cas, això tot apunta que està al caure, eh? Aquests dies els tertulians de Freixes, però si ja ho sabíem,
18: el
12: això.
18: Que, el que esteu dient el, del pressupost i del tema de l'ensenyament, a mi em costa de veure que no tingui cap mena de relació. I jo crec, sincerament, que té que haver-hi alguna mena d'acord, ni que sigui de mínims, perquè, si no, que Esquerra recolzi uns pressupostos sense finançament, sense condonació de deute, sense desenvolupament de l'agència tributària i amb un incendi com el que hi ha en l'àmbit de l'ensenyament, jo crec senzillament que és molt perillós per Esquerra Republicana. O sigui, jo sí vinculo un tema a l'altre i sí crec que s'avançarà amb aquest tema.
19: Sí, bé, però Esquerra està totalment decidida a aprovar aquests pressupostos, eh? Tots els senyals
18: sí,
19: que emeten...
18: Per fer un tren que anirà de Vilanova a Mataró. Cada dia hi ha desenes de milers de persones que anem de Vilanova a Mataró amb tren. Tothom ho sap.
19: En tot cas, és igual, ells han pres la decisió política.
20: Però hi ha
19: política.
20: Altres llocs pel mig, que la gent pot però... aturar en aquells altres.
19: Però sí, però és un tren que estarà l'any 2040, no, per l'amor de Déu, si que... sembla la Sagrada
20: sí,
19: Família,
20: sí,
19: això.
18: Estaré jubilat.
20: Sí,
12: bé, a tot això, recordem que el sindicat CGT presenta una denúncia contra Interior per la infiltració dels Mossos en una reunió de docents a Barcelona, Jordi Vila.
16: Doncs sí, sí, així és. Ho fa per vulneració de drets fonamentals per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra a l'assemblea del 6 de maig a l'Institut Pau Claris de Barcelona, on es preparava la vaga.
12: Doncs a veure.
16: Sí, sí. A veure.
12: A veure què passa amb tot això.
19: És
12: també,
19: que ja n'hi ha una altra de denúncia presentada d'un sindicat o una entitat d'Osona, no em facis dir com es diuen exactament perquè no me'n recordo, que són els que han obert la veda. De totes maneres, els sindicats ja van dir a principi de setmana que emprendrien accions legals. Que estaven mirant a veure
12: sí,
19: si
12: correcte,
19: portaven...
12: Sí, correcte, també ens deia Yolanda Segura.
19: Exacte,
12: des d'USTEC.
19: Estaven mirant si però... ho portaven als jutjats, però d'entrada anaven a l'Agència de Protecció de Dades i tot una
12: però
19: sèrie
12: hi ha una altra veu aquí de la que ningú parla, ningú se'n fa ressò. Ahir ho dèiem en aquest programa, amb Nacho Martín Blanco, per exemple, comentàvem que SAPME, el sindicat majoritari dels Mossos, defensa la infiltració d'agents en assemblees de treballadors. El sindicat considera que assistir a una assemblea no és infiltrar-se.
19: Bueno,
12: intentar vincular, diuen literalment, intentar vincular les nostres obligacions i les nostres funcions com un atac a la democràcia és absolutament irresponsable. I titllar d'infiltració l'assistència de dues mosses d'esquadra a una assemblea de docents respon únicament al desconeixement de la llei. Assistir a una assemblea no és infiltrar-se, diuen. Això ho explica el sindicat en un comunicat. SAPME diu que assistir a una assemblea no és infiltrar-se i que les actuacions estan sotmeses al marc legal. Joan.
18: Jo estic d'acord, però vull dir una cosa, que és, efectivament, que la policia tingui informació d'on pot haver-hi un tall il·legal de carretera, on es pot posar un piquet falsament informatiu. Tot això serveix per protegir el conjunt de la societat. Però la qüestió per mi fonamental és, això que està dient aquest sindicat, per què no ha explicat això des del minut 1 al govern? Per què no ha explicat des del minut 1 al govern que la presència de policia per obtindre informació en defensa del funcionament de la vida quotidiana de la gent normal és una cosa absolutament habitual i que aquest no és un acte tancat, que no funciona per invitació, a la que si estigués assistint a alguna altra mena de cos públic no s'estaria qüestionant la seva presència? Per què això no s'ha explicat des del primer moment i en canvi el govern s'ha avergonyit i ha replegat veles? Aquesta és la qüestió fonamental.
19: Perquè no és veritat això que estàs dient. O en tot cas és molt discutible. A veure una cosa, per començar, les assemblees no són un acte obert, és mentida, no es fan al mig d'un carrer. Es convoquen entre els participants en la possible vaga. És evident que no pot haver-hi algú que representa el govern d'alguna manera o altra quan resulta que un grup de funcionaris estan... Home, no, i tant que representa el govern. No. A veure què és, la policia de la Generalitat, clar que representa el govern. Què representa?
18: No. La policia no té, quan assisteix a una assemblea de treballadors, una funció de policia secreta d'informació al govern de les activitats d'aquesta gent.
19: És igual.
18: Té una
19: és
18: funció
19: igual.
18: De protecció sí, de l'ordre
19: sí,
18: públic.
19: Sí, de protecció de l'ordre públic si hi ha si actes violents. Estem parlant...
20: Suposant que hi hagi amenaça, que és estem que aquí hi ha la qüestió. És a dir,
19: no, i a més accions... això es pot fer sense supervisió judicial perquè estàs vulnerant fent una intromissió en un dret fonamental, que és el dret a reunió. I
18: no,
19: el dret,
18: no l'estàs alterant en absolut.
19: Home, però,
18: escolta'm,
19: s'han
18: fet les manifestacions, s'han tallat les carreteres, s'ha deixat a la canalla sense escola.
19: El dret a reunió
18: sí.
1: No, a veure, una cosa, per la mort de Déu Santíssima, d'un en un, per respecte als oients,
19: si no em deixa acabar...
1: Doncs acaba, Barroso.
20: Dona torns.
1: Acaba, Barroso. No, si ja els dono. Una altra cosa és creure.
19: El dret a reunió no és i manifestació no és només el fet de que les manifestacions s'hagin pogut fer, sinó que has de poder-te reunir sense que ningú vingui a escoltar per després actuar per limitar el que vols fer. Si resulta que hi ha una infracció administrativa, perquè és administrativa, el fet de no comunicar un tall de carretera, és una infracció administrativa, no és res més.
18: I una putada per la gent.
19: Bueno, serà el que vulguis, però legalment no és cap delicte, que quedi clar, perquè la manera que ho has dit ho ha semblat. És una infracció administrativa, perquè les manifestacions no has de demanar permís, has de comunicar-les. Si no les comuniques, és una infracció administrativa per la qual et poden posar una multa, però d'això a vulnerar el dret a reunió d'aquesta manera, que és un dret fonamental, sense una tutela judicial...
1: Acaba, Barroso, sisplau.
19: Estem molt lluny.
18: Jo només vull dir una cosa. El fet de que un mosso d'esquadra assisteixi a una assemblea per poder recaptar informació d'on es pot portar a terme un tall, per exemple, de carretera o un tall d'una via principal no autoritzat i que això serveixi per poder despejar la via pública, a mi, personalment, em sembla bé, perquè crec que el dret a vaga ningú el qüestiona, però el que no porta el dret a vaga és el dret a fotre la vida de la resta de la
1: gent. Bé, escolteu, ara de seguida en parlarem, però també parlarem d'una altra cosa, novetat a partir de dilluns que ve, del 18 de maig, pagar amb Bizum a les botigues físiques ja serà una realitat. Sabrem com funcionarà exactament i qui ho podrà fer de moment, perquè de moment no ho podrà fer tothom, això. Jordi Vila, ara parlarem de seguida amb comerciants, a veure què ens expliquen.
16: Sí, la resta d'entitats bancàries s'hi aniran sumant progressivament.
1: Sí, perquè de moment és CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell, sí?
16: Correcte, sí. I la idea és que a finals d'any tothom pugui fer servir aquest servei de Bizum.
1: I parlem de sexe. Avui és divendres i, per tant, vindrà la nostra psicòloga i sexòloga clínica, Alba Povedano. Avui ens preguntarem quines són les tres fantasies sexuals més freqüents. Per què sempre diu repetim els mateixos patrons a les relacions? Per què ens ho paguem tantes vegades amb la mateixa pedra? I també parlarem de les causes que expliquen que les relacions prohibides ens activin la libido. Moltes, per cert, diu que passen a la feina, Jordi Vila.
16: Això sembla. Això sembla, però són...
1: Ai,
20: masses
16: són
20: hores.
16: Molt fugaces, eh?
1: Masses hores.
16: Sí, són... No són molt estables, diuen els experts. És allò de dir el flirteig aquell... Bé, en fi.
1: Vindrà una eminència mèdica en aquest programa. També el doctor José María Guerra, metge adjunt del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, ens dirà quins són els millors i els pitjors aliments pel cor. I sabeu qui vindrà també aquest matí?
19: Lo Pau de Pons?
1: Lo Pau de Pons!

0: cosa que no et ballar avui.
1: Jo no ballo mai.
0: Normalment quan sents el Pau, sí.
1: Jo sóc molt tímida per
0: què passa,
1: coses,
0: Astrid?
2: No
0: passa res. Joan,
3: ara que estem a la setmana d'Eurovisió, això té un aire de paret i mort de gana,
0: López Alegre, és
4: tremendo. Xavi, els que sí he vist que estaven ballant són uns convidats molt especials,
0: sí, noi,
4: que avui ens acompanyen.
0: Pere, presentem-lo, Jordi. Jordi Vila, mira, Pere, porta, que m'encanta això de parlar amb aquests convidats tan i tan especials, sí, que avui tenim aquí a l'estudi.
4: Són alumnes de cinquè de primària de l'escola Torrent de Can Carbassa, del barri d'Horta.
0: Bon dia, nois i noies. Com esteu? Què? Com et dius, tu?
5: Fàtima.
0: Molt bé. Quants anys teniu?
5: 10.
0: 10 anys? Però, Com? Tu 11, ja? Ets de primers d'any, tu? Com va el col·le? Com han anat les notes? Hi ha exàmens finals? Sí? Què dius, tu? No diu res. Qui vol dir... Mira aquesta. Vine.
4: Cap aquí. Xavi, que són molt del Barça.
0: Va, per això. Ara veig aquí que en tenim... Vine, cap aquí. Que no... Vine. Aquesta va amb una samarreta del Barça.
4: Sí.
0: Joan López Alegre.
4: Sí.
0: Aquesta ens cau especialment bé. Com estàs?
5: Bé.
0: Com et dius?
5: Martina.
0: Molt bé. Campiona de Lliga, eh? Pensava que eres de l'Espanyol o de... O del Madrid, no?
5: No.
0: Amb 10 o 11 anys, això del Florentino i tot això, no deveu estar massa al cas, no? Però segur que heu sentit els pares i a les mares parlant de tot aquest embolic del Madrid, o no?
5: No.
0: Què us sembla el programa de ràdio? Bé o no? Sí?
5: Sí.
0: Sabeu que vindrà el Pau de Pons d'aquí una estona. Heu vingut a la tertúlia d'actualitat, aquí amb l'Astrid Barrio, amb el Joan López Alegre, sí? Amb la Sílvia Barroso. Aquesta té calor, mira, amb el ventall. Sempre té calor, la Sílvia Barroso. Escolteu, moltes gràcies, eh? Com et dius?
6: Adrián,
0: molt bé. I tu què, tu? Ui, aquest és eixerit, tu. Com et dius, tu?
6: Derian.
0: Molt bé. 10 o 11 anys?
6: 11.
0: Sí? 11 anys. No parles català?
6: Sí, però no quiero.
0: Sí, però no quiero. I tu què, tu? Tu dius que no. No tinguis por, si no passa res. Com et dius?
7: Alba,
0: molt bé, perfecte. Ganes de vacances, ja.
7: Sí.
0: Es porten bé els profes o no?
7: No.
0: Vine cap aquí. Vine, que tenim a la Marian Pérez, que és la seva... La Marian, hola. Vine. Tu ets la seva profe, no? Escolta, són molt macos, i molt maques, eh? Sí, estones, no? Estones, eh? Hi ha dies de tots colors. Vine.
8: Hola, bon dia.
0: Com està això?
8: Bé, bueno, ara estem amb totes les reivindicacions pel tema de la vaga, perquè estem arribant a un punt que ha d'haver-hi canvis, sí o sí.
0: Hi ha d'haver canvis, sí o sí, eh? Estàs totalment d'acord, diguéssim. Aquest acord entre el Departament d'Educació, Comissions i UGT no és suficient, segons tu, tampoc?
8: No és suficient. Tenim molta diversitat a l'aula i si realment volem una escola inclusiva... ha d'haver-hi canvis.
4: Xavi, pregunta-li a veure si aniran de colònies o no aniran de colònies. Què passarà?
0: Tema colònies, com ho porteu vosaltres? Perquè hi ha centres que ja no fan colònies i n'hi ha 900 o més, gairebé ja anem camí del miler, que amenacen en no fer colònies ni sortides escolars a partir del setembre. A casa vostra com el porteu, aquest tema?
8: Nosaltres aquest curs hem fet les colònies, ens queda només el curs de 6è, que de fet... El primer dia de colònies és dia de la vaga i, per tant, es cursen un dia i, de cara al curs vinent, sí que ens hem proposat no fer sortides ni colònies.
0: Esperem que abans hi hagi, però, un acord, a veure com va la reunió.
8: Creguem els dits.
0: La reunió del proper dimarts. En parlem molt sovint, en aquest programa, amb tots els protagonistes, Sí? Yolanda Segura, Bester Vila, de Comissions Obreres. Què tal, tu? Què vols dir? Vine cap aquí, home, vine. És que no puc arribar més, que mira, si no trencaré el cable. Aquest vol parlar. Com et dius, tu?
9: Àlex,
0: molt bé. I què vols dir, tu?
9: Visca el Barça.
0: Visca el Barça. Molt bé, home. Això és bo. Que n'hi ha algun del Madrid, aquí? Tu? Com és, això? Com et dius, tu?
9: Lia.
0: I ets del Madrid?
9: Sí.
0: No aneu gaire bé, eh? Què ha passat?
9: No sé.
0: Molt bé. El teu pare és del Madrid, també, la teva mare?
9: La meva mare no és de ningú.
0: Ni del Madrid, ni del Barça, ni del Girona, ni de l'Espanyol, no? Ni de l'Atlètic de Madrid, molt bé. Escolteu, moltes gràcies. Gràcies per haver vingut.
4: Xavi, que ens enviïn una salutació a tots els oients, no? Que facin un gran aplaudiment.
0: Vinga,
4: no?
0: Va, un gran aplaudiment pels oients del matí. Vinga, de Ràdio 4. Els alumnes de cinquè de primària de l'escola Torrent de Can Carabassa. Sí? Gràcies, nois i noies. Espero que us ho passeu molt bé, per aquí.
4: Que soni més fort. Vinga, va, ja, fort. Sí. I vinga. Sí,
0: Jordi Vila, avui també parlarem de les novetats de la nit dels museus 2026, eh?
4: Sí, doncs mira, a partir de demà a les 7 del vespre fins a la 1 de la nit, museus que es poden visitar de franc, és la clàssica gratis nit dels museus, i us explicarem quines són les activitats més interessants. Us ho explicarem a la tercera hora del programa amb la responsable dels museus municipals de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I avui sortejarem, com sempre, un dinar o sopar per dues persones. Avui és un establiment, poca broma, amb una estrella Michelin i dos sols Repsol. Gairebé guanyen tot, aquests.
4: I poca broma,
0: Sí? Sí. Si voleu anar, avui no cal encertar un so del dia. Ho farem diferent, això. De fet, per fer-ho diferent, farem diferent, fins i tot canviarem el número de telèfon. Com que som a l'estudi 31 per rebre aquest públic tan esplèndid que tenim, doncs el telèfon que heu de marcar avui, oients, és el 900-630-630. Fàcil, eh? Sí. 900-630-630. Ens heu de dir quina és la cançó de la vostra vida, allò que fem de tant en tant, sí? Us donarem un número a cada oient que truqui i entri en antena, i al final del programa sortejarem aquest dinar o sopar en aquest restaurant amb estrella Michelin i dos sols en Repsol. 900-630-630.
4: Nosaltres, Xavi, tenim la nostra cançó de la nostra vida sempre en aquest programa, és aquesta. Perquè ens agrada fer ràdio, ens ho passem bé i som feliços, Xavi, fent ràdio. Jo sempre que et veig fent ràdio, et veig esplèndid.
0: M'encanta.
4: És que et veig on the top,
0: No sé si és bo o dolent, això, que ens agradi tant la feina. Jo crec que és fantàstic, Però és que, clar, aleshores diu és que només vius per la feina, tio.
2: Home, no, és compatible que t'agradi molt la teva feina i que t'agradi també la resta de la teva vida. Així, però et poses de bon humor divendres, però dilluns també.
0: Però és que de vegades la resta de la vida també és la feina, perquè estàs tot el dia només pendent d'això.
2: Home, no.
0: Per això ho dic,
10: S'ha de separar una miqueta. Una mica s'ha de separar.
0: Tu saps separar, Joan López Alegre?
3: No, jo sóc autònom.
2: Un desenganxo tampoc, però combino. Potser no separo, però combino.
4: Recordo que un dels experts, resposta a una de les teves preguntes, sempre per la feina et va dir, però si ets feliç, doncs ja està, no passa res.
2: Què més vols?
0: Bé, escolteu, ara ens hi posem, tot això i molt més aquí al matí de Ràdio 4, fins que sigui la 1 del migdia, com sempre. Vinga, va, que ja és divendres i són 11:15.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
13: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
14: I ja ningú parla de tot això.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí a la tertúlia, Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva, Astrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València i la directora del Món.cat, Sílvia Barroso. Ara en parlàvem, el sindicat CGT presenta una denúncia contra Interior per la infiltració dels Mossos en una reunió de docents a Barcelona. Mireia Salazar, que és l'advocada de la CGT, què tal, com estem? Bon dia, Mireia.
2: Hola, bon dia.
1: El sindicat creu que l'acció va vulnerar els drets a la llibertat social, a vaga i també a reunió, manifestació i protesta.
2: Sí, ahir justament vam interposar aquest recurs contenciós davant del Tribunal Superior de Justícia perquè entenem, no, que aquesta actuació policial, aquest operatiu policial, contravé i vulnera els drets fonamentals, no, de, tant de les persones, no, que estaven reunides en assemblea precisament per preparar la vaga que es va fer aquesta setmana, però també, no, com de forma generalitzada, als sindicats en el marc d'aquest conflicte col·lectiu obert amb la Generalitat.
3: Recordem que la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença en comissió parlamentària dimecres, va demanar públicament disculpes al sindicat CGT. També ho va fer el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
1: Va anunciar que s'obria una investigació.
3: Sí, ho escoltem.
4: Demanar disculpes al sindicat educatiu per aquesta sensació de desconfiança, inseguretat que això ha generat.
5: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
4: No és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: Bé, ahir Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés, diu, doncs ara la consellera Parlon hauria de demanar perdó per haver demanat perdó. Sí, posàvem damunt la taula el que diu el sindicat majoritari dels Mossos, SAPME, que defensa la infiltració d'agents en assemblees de treballadors. El sindicat considera que assistir a una assemblea no és infiltrar-se, intentar vincular les nostres obligacions, diuen, i les nostres funcions com un atac a la democràcia és absolutament irresponsable i titllar d'infiltració. L'assistència de dues mosses a una assemblea de docents respon únicament al desconeixement de la llei. Assistir a una assemblea no és infiltrar-se, subratlla el sindicat en un comunicat. Advocada.
2: Sí, no, en aquest sentit, no, posar manifest que el complement de la normativa, no, en aquest cas des de la Direcció General de Policia, el divendres passat, justament, no, en un comunicat es va fer referència, no, que des de la Direcció General hi havia potestat, no, per dur a terme aquesta actuació, no, en base en el decret, no, que al·legaven. I en aquest sentit el que nosaltres posem de manifest és que una potestat, no, d'exercir, doncs, aquesta recaptació d'informació no necessàriament és compatible, no, amb una proporcionalitat en l'afectació de drets fonamentals. I precisament aquí, en aquests límits, no, en el tipus d'actuació empleada, és on es produeix aquesta vulneració. És a dir, en aquest cas entenem, no, que és una actuació desproporcionada, que no compleix i no garanteix, no, els drets fonamentals de les assemblees educatives, no, que en aquest cas estaven precisament duent a terme per preparar una vaga, i en aquest punt, no, és a dir, en l'aval d'aquesta actuació policial és on hi ha el problema. És a dir, que el cos dels Mossos d'Esquadra du a terme, no, accions operatives, doncs, per plantejar, no, les seves operacions, però que aquestes, no, poden contravenir drets fonamentals, com ha ocorregut. I precisament és essencialment preocupant, no, el fet de que des de la conselleria es parli d'un error, és a dir, posant de manifest, no, que és una operació que efectivament es va dur a terme, per tant, ningú l'està negant, i que al parlar d'error nosaltres parlem de vulneració, no? I crec que això és una qüestió que és el que estem discutint.
3: Mireia, per tant, segons la CGT, haurien de dimitir la consellera Núria Parlon i el director del cos dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
2: Jo sóc la seva representant legal, no? Per tant, doncs, a mi no em correspon fer aquesta afirmació, però en tot cas crec que des del sindicat, no, ja s'ha posat de manifest que això s'emmarca, sí, també en una política de criminalització, no? Tant d'una banda de la lluita sindical com, no, de la clara oposició que estan fent els sindicats de manera majoritària, no, a la manca de diàleg que estan trobant amb l'administració. Per tant, no estem parlant només d'aquesta actuació, que de fet des de la pròpia conselleria ja es va parlar de que no es tracta d'una operació aïllada. Per tant, doncs aquí estem, no? Se'ns obre una escletxa a plantejar, no, quin és el marc que estan utilitzant, no, els cossos policials per infiltrar-se, per investigar, contravenint la legalitat i vulnerant drets, essencialment, no, el dret a la llibertat sindical, el dret a vaga i el dret a la reunió i manifestació, no, i com hi ha una resposta legal, no, constatant aquesta vulneració de drets.
1: Joan López Alegre.
6: Sí, hola, bon dia. Jo tan sols volia fer-li una pregunta. La presència dels Mossos en aquesta assemblea

0: a l'escola, ha afectat en quelcom el seu dret a vaga, el seu dret a negociació, el seu dret a manifestar-se, perquè el fet que ells estiguessin allà no veig que hagi tingut cap mena d'incidència en tots els drets que vostès tenen i que tenen tot el dret del món, òbviament, faltaria més d'exercir. O sigui, no veig on ha estat la contraindicació per vostès.
1: Mira, no, és una qüestió, mira, de moment la primera acció que s'ha fet és la interposició d'aquest contenciós i, evidentment, després s'haurà de substanciar aquest procediment, no? El que hem demanat d'entrada és que ens repetin l'expedient administratiu perquè, per descomptat, no? Sense saber quina informació s'ha recaptat i quina és l'abans d'aquesta, no condicionarà, no?, el plantejament de la demanda, però ja d'entrada s'ha de tenir clar que el dret fonamental, el dret a vaga, no és l'exercici del dret a vaga el dia que es convoca. De manera evident, no?, el dia 14 de maig, el dia 12 de maig, es va fer una vaga general educativa que va ser un èxit, però és que el dret a vaga no només emmarca el dia que es fa, sinó totes les accions preparatòries. I en aquest sentit, no?, el fet de que hi hagi una presència d'agents dels Mossos d'Esquadra en una convocatòria de manera explícita en un centre tancat, no?, com era l'Institut Pau Claris, hi hagués aquesta presència dels cossos policials quan s'estaven preparant les accions de protesta que s'emmarquen en el dret a vaga, això genera, no?, un efecte de criminalització i, per descomptat, un efecte dissuasori a l'hora de preparar aquesta vaga. I això no és que ho diguem nosaltres, no?, sinó que és una jurisprudència consolidada del Tribunal Constitucional, que el dret a vaga no només s'exerceix el dia que efectivament es convoca i el dia que es produeix aquesta vaga, sinó amb totes les accions preparatòries i de difusió. I, essencialment, en el fet de no conèixer quina informació han recaptat sobre tu, quina informació sobre les accions de protesta que legítimament s'emmarquen en el dret a vaga, no?, has volgut o has deixat de fer, no?, i efectivament aquestes són les qüestions que nosaltres estem plantejant.
2: Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Endavant.
3: Hola, bon dia. Jo voldria saber si teniu informació, si l'heu demanat, sobre si hi havia tutela judicial en aquest cas, perquè, clar, en principi, quan la policia en determinats casos pot limitar els drets fonamentals, ha de ser sota tutela judicial, amb autorització judicial. No sé si en aquest cas us consta si això estava demanat o és una de les coses que exigiu saber.
1: Clar, sí, en aquest sentit nosaltres, no, demanem amb la interposició d'aquest procediment d'entrada, doncs, saber qui va acordar aquest operatiu, per tant, quin era responsable, qui el va ordenar, sota quines condicions, no, i a quina informació es va accedir. Per tant, això és una informació que tenim pendent de rebre i que hem demanat, no, com legítimament a poder tenir. En aquest sentit, crec que el que planteges, no, moltes vegades ja també estem, no, en un context actual en què hi ha hagut diferents operacions d'infiltració amb diferents abast, no, en aquests últims anys, que han obert un debat, no, sobre les infiltracions policials. En aquest sentit, la llei d'enjudiciament criminal preveu la figura dels agents encoberts, que jo crec que no ens hem de confondre, no, a aquests agents encoberts previstos per la llei d'enjudiciament criminal, no, que sí que es fan amb autorització judicial i supervisió judicial per l'afectació per se que generen els drets fonamentals, no és l'escenari, en principi, en què ens trobem actualment. De fet, seria una sorpresa per nosaltres, no, saber que hi ha una investigació criminal. De moment no en tenim constància, per tant, no estem en aquest, no, en aquest pla. Però, en qualsevol cas, no, fins i tot la pròpia conselleria ja ha parlat com de... No ha parlat ni tan sols d'agents d'intel·ligència, no, sinó d'agents d'informació. I en aquest sentit, posem de manifest que la figura dels agents d'informació tampoc està regulada, més enllà, no, de la citació, no, de la normativa que fa la pròpia Direcció General de Policia, que diu, no, que des de la Brigada d'Informació es pot recopilar informació. Què passa? El fet de recopilar informació no implica que aquesta recopilació d'informació es pugui fer en tots els supòsits i fent ús de qualsevol figura, no, que aquí és on es produeix, no, el matís i aquí és on està la vulneració. No, per tant, jo crec que és especialment significatiu, no, en els últims anys hem obert un debat públic, no, sobre aquests límits i sobre, no, els límits d'aquestes operacions d'infiltració, com afecten directament els drets fonamentals, i aquí és on nosaltres, no, amb aquesta interposició d'aquesta acció jurídica, demanem que des del Tribunal Superior de Justícia, no, se'ns tutelin els nostres drets, bàsicament, que entenem que han estat vulnerats.
2: Astrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València.
4: Sí, hola, bon dia. Jo el que voldria saber és si, a partir del que ha succeït en aquesta assemblea, teniu sospita o podeu pensar que això s'ha produït en d'altres ocasions, o que això és un fet absolutament extraordinari i que, per tant, si és extraordinari, potser plantejar dubtes precisament, no, de per què en aquests moments, no, i si realment respon a una actuació normal, no, com apunta el sindicat de policia, o, atesa la circumstància, a una voluntat de control del govern.
1: Sí, també és una de les qüestions que justament ahir, no, també en roda de premsa, una de les altres companyes de la CGT va plantejar, no, que hem demanat específicament, no, poder accedir, doncs, a aquests fitxers d'informació, perquè en declaracions públiques, no, es va manifestar que podien tractar, que és un fet habitual, per tant, no, es va dir públicament que potser no es tractava d'un fet aïllat. I això, no, nosaltres entenem que més enllà, doncs, que dels operatius policials que s'hagin pogut desplegar, des de la CGT s'ha demanat, no, amb una petició específica, poder accedir, no, a aquestes operacions i a la informació que s'hagi pogut extreure. En aquest sentit, no, nosaltres ja vam posar de manifest que entenem que això no passa en aquest moment perquè sí, no és una qüestió, no és una qüestió aliena, no, al moment polític actual, en què hi ha un context de mobilitzacions massives, no, pel dret a l'educació, pel dret a l'educació pública, essencialment en el marc d'un conflicte col·lectiu, i en aquest context és que entenem especialment greu, no, les declaracions efectuades pel director general de la policia, el senyor Trapero, i per part de la consellera d'Interior, no, en manifestar que es tracta d'un error i que és una pràctica habitual, no, del cos dels Mossos d'Esquadra. I per això, doncs, hem demanat accedir a aquesta informació, que entenem que per part d'un sindicat és especialment greu, no, que es manifesti públicament que han estat d'alguna manera monitoritzats sense saber quin ha sigut l'abast.
2: Jordi Vila.
5: Sí, un últim apunt. Hem de dir que la consellera d'Interior, Núria Parlon, va admetre dimecres i posteriorment també a mitjans públics com TV3 que la infiltració policial en espais sindicals i dels moviments socials, sí, sí, és una pràctica habitual i una inèrcia del propi cos dels Mossos d'Esquadra que podria, doncs, haver afectat a altres governs. Estem parlant potser de dècades.
2: Mireia Salazar, advocada de la CGT, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies,
1: bon
2: que
1: dia.
2: Vagi molt bé això. Bon dia, 10 minuts i a les 11. Què passa, Barroso?
3: No, que això que, precisament que va dir ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, és que diverses de les coses que han dit en certa manera entren en contradicció entre elles. És a dir, per una banda, és un error. Per una altra banda, és una pràctica habitual. A veure, amb què quedem? I, a més, hi ha una legislació o normativa que ho empara. Amb què quedem? A veure si ens aclarim.
2: Amb què quedem, Joan?
3: Un moment. I, en tot cas, quan comença a dir això s'ha fet sempre, és el recurs habitual és dir els altres, els que m'anaven abans, ja ho feien, ara no és culpa meva. I després, amb el que sí estic d'acord amb els sindicats, és que el que no pots fer com a responsable polític és anar a dir, vinc a assumir responsabilitats polítiques que consisteixen en dir que els de baix ho han fet malament.
2: Joan.
0: Quedem en que l'esquerra fa d'esquerra, en que si s'hagués explicat des del començament quina és la missió de la policia, si s'assumís això com una part de la tasca que té governar, tot aquest problema no hi hauria sigut. Si Illa hagués dit si això és efectivament així, si s'hagués explicat si la Parló no ho sabia o no, si Trapero hagués sigut clar, si no haguessin acabat fent aquesta compareixença on semblava que un li passava la pilota a l'altre i on hi ha hagut, a més, filtracions des de l'àmbit polític i de l'àmbit policial intentant treure's el mort de sobre, tota aquesta situació no hi seria. Però la qüestió clau és, per què tenim governants? Tenim governants que el que pretenen és no governar? Perquè això és del que estem parlant en aquests moments amb Núria Parlon.
2: Astrid, breument, alguna cosa més?
4: A veure, bàsicament, que la gestió de la crisi ha estat francament deficient, perquè han anat refent el discurs i al final no sabem si això és un error o això és una pràctica habitual.
3: I crec que han enxampat i ara no saben què dir.
4: No saben què dir i aleshores potser que aclareixin i que algú assumeixi responsabilitats de com s'ha gestionat.
2: Bé, escolteu, mira, falten 8 minuts per les 11.
6: Aquí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: I abans ho dèiem, pagar amb Bizum a les botigues serà una realitat a partir d'aquest proper dilluns. En volem parlar d'això, a veure què ens expliquen, com ho veuen els comerciants. Per exemple, saludem a aquesta hora Mònica Noguera, que és presidenta de l'Eix Comercial Creu Coberta Gran Via de Barcelona. Què tal, Mònica? Bon dia, com estem?
7: Hola, bon dia, molt bé. Bé, gràcies.
2: Amb aquesta novetat, diguéssim, els bancs i els comerços podran reduir la dependència de les grans companyies nord-americanes com Visa, Mastercard, Google, uh-huh, Apple... Com ho veieu? Com ho valoreu?
7: Bueno, tot el que sigui, que sigui de casa, sumar. La veritat és que, bueno, amb dubtes també encara, perquè, clar, no tenim molta informació, no sabem quin tipus de comissió hi haurà, si es podrà fer pagaments aplaçats... Bueno, hi ha moltes coses que encara ens queda que no tenim informació, bàsicament.
2: Bé, de moment, això només serà possible pels usuaris de CaixaBank, Banc Sabadell sí. i Banc Inter. Important també subratllar-ho d'entrada, sí?
7: Uh-huh. Sí, de tres entitats, de moment.
2: Ah, els compradors podran fer el pagament mitjançant l'aplicació del seu banc.
7: Del seu banc, sí. De moment, la veritat és que els bancs tampoc ens han informat gaire. Suposo que a partir del dilluns doncs, ja serà quan les entitats també començarem a rebre més informació. Però de moment, bueno, curiositat. La veritat és que bastanta curiositat, perquè serà una... també és molt més còmode pel comerciant si realment el diner arriba al mateix moment.
2: Exacte.
7: Perquè una transacció de targeta, a vegades et triga l'endemà, inclusive depèn del banc, triga dos dies.
2: Dos dies.
7: Cap de setmana, per exemple, amb restauració, que és quan més diners mous els caps de setmana, o comerç, que la gent aprofita per fer la compra, al mercat o així, a vegades fins dilluns tu no veus els teus diners. I això també avui en dia, tal com anem, si em viso més a l'instant, doncs això s'agraeix molt.
2: Efectivament,
7: també.
2: Un avantatge, diguéssim, és aquesta, no? Rebre els diners a l'instant i tenir aquesta liquiditat immediata. Com deies, no serà gratuït, sí? Les botigues que vulguin oferir aquest servei hauran de pagar una comissió, però vaja, segons algunes fonts, tot apunta que serà inferior aquesta comissió al que costen els serveis de Visa o Mastercard.
7: Bueno, clar, perquè realment, si és un producte de territori europeu, doncs m'imagino que la diferència de comissió no serà el mateix que si estàs treballant amb un americà o amb un altre d'altre país.
2: Ah, bé, d'entrada, alguna idea sobre quin tant percent, per exemple, dels comerciants de la teva zona s'hi sumaran a partir d'aquest dilluns?
7: Home, amb el que estàvem dient ara, de que disposaràs dels diners a l'instant, jo crec que més d'un 50%... Tiro curt, crec que jo molta gent ho farà, perquè evidentment és el que diem. Avui en dia el problema que tens és que has d'esperar doncs, quasi 24 hores a vegades de la nit a l'endemà a tenir aquests diners. Ah. El comerç local no està passant per moments meravellosos i tot el que sigui disposar del diner al moment quasi que te soluciona moltes coses i molts pagos.
2: I a l'espera que es concreti aquesta comissió, que previsiblement hauria de ser inferior. Vaja, que d'aquí 4 dies ja no anirem amb targetes.
7: Sí, bueno, comissió i si també es podrà fer aplaçament algun tipus, perquè clar, a veure, pots comprar-te una nevera i si la pots pagar en 3 cops i tramitar-ho també en Bizum, totes aquestes coses són una miqueta els dubtes que com a eix també m'imagino que tenim i que tenim que després nosaltres explicar als nostres comerciants com serà la situació. Perquè, clar, molts et diran, ostres, jo venc electrodomèstics o venc unes ulleres i jo faig molta venda fraccionada, no? I aleshores, pues, clar, d'aplaçament. I això també és una de les coses que no sabem.
2: Què dius, Sílvia Barroso?
3: Hola, bon dia. Mira, jo és que em sorprèn una mica que això comença dilluns i encara no us han dit les condicions.
7: No, res, zero. No.
3: Però això no ho entenc.
2: No s'entén. Però fem una cosa. Deixeu-me saludar a aquesta hora a Inés Abad, que és codirectora de l'Espai d'Art La Cova Refugi Creatiu. Inés, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Saludos a totes les alumnes, que segur que ens estan escoltant.
2: Perfecte. Molt bé. Escolta'm, vosaltres ja cobreu en Bizum?
8: Sí, de fet, nosaltres hem començat el setembre del 2025 i des del banc ja ens han oferit la possibilitat d'incorporar el Bizum en el data punt. I sí, quan les alumnes venen i compren material o bé volen fer pagament de la mensualitat o inclús de classes individuals, els oferim aquesta possibilitat.
2: Bé, escolta, i la comissió quina és? Perquè entenc que si ja cobreu en Bizum ja sabeu la comissió que haureu que us suposa això.
8: Bé, doncs, des del setembre ens van concedir un bonus que era gratuït a l'ús del Bizum durant aquest primer any.
2: Ah, gratuït durant el primer any?
8: Sí.
2: Veus, Street Barrio?
7: Doncs pues mira, saben més que nosaltres.
2: Digues, endavant.
7: Dic, saben més que nosaltres els propis eixos.
2: Per això, dic, anem a buscar algun exemple concret dels que s'han avançat ja aquest 18 de maig.
4: Però jo tinc una pregunta pels que ja saben com... És a dir... Com funcionarà? És a dir, serà més còmode pagar amb Bizum? És a dir, per l'usuari és més còmode pagar amb Bizum? És a dir, tu ara apropes el telèfon i ja està. O has de fer l'operació de posar obrir l'aplicació, posar els diners... És a dir, tres passes, no? És molt més senzill pagar amb targeta. Ai,
2: però
4: és més còmode...
2: En teoria només caldrà acostar el mòbil al datàfon, no?
4: No, és que no ho sé. No, és clar, el que pregunto.
3: És un Bizum... incrustat en el datàfon, això clar, és el que a mi m'ha sorprès.
2: Clar,
3: realment
2: clar.
3: Això és diferent.
2: Explica'ns-ho tu, Inés, que ja ho feu, que ja ho teniu en marxa, això.
8: Doncs bé, sí, és bastant simple. Des del datàfon, en comptes el programa, i en comptes de dir-li que el pagament es farà amb targeta, li diu que està en dilluns. Aleshores, des del comerç, nosaltres en el telèfon posem el número de telèfon i al client ja li arriba la notificació de pagament. L'accepta i ja està.
2: Ah, carai.
3: Però t'han de dir el número, aleshores. A cada venda t'han de cantar un número de telèfon i tu l'has de marcar al datàfon.
8: Sí, això sí, sí.
4: És més complicat, per
3: clar,
4: tant.
3: És més farragós.
4: Allarga el procés, vull dir. No és còmode.
7: I tampoc molt discret, perquè al final has d'estar donant el teu número de telèfon.
3: Exacte, allà en peu alta, no?
2: Ja. Mònica Noguera, presidenta de l'Eix Comercial Creu Coberta, Gran Via de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4. I també moltes gràcies, Inés Abad, codirectora de l'Espai d'Art, la Cova Refugi Creatiu. Gràcies, molt amable.
8: Gràcies.
2: Que vagi molt bé, això. Bon cap de setmana. López Alegre, bon cap de setmana.
0: Que vagi molt bé.
2: Què fas? No es pot dir.
0: Viatjar.
2: Astrid, mira'l, viatjar. Es fa l'interessant.
3: Sí, sí, ho veig.
2: També viatja a la Barroso.
3: Bueno,
2: i ja sabem que tira avall cap a la Terra Alta.
3: A Horta de Sant Joan. Jo
2: bon vi, bon vi a la Terra Alta. Barroso, bon vi, eh?
4: Deixeu la ciutat, en qualsevol cas.
2: Tu, Astrid, a casa, descansar, com jo?
4: Aquest cap de setmana, barceloní.
2: Va, oients, mira, si tenim a la Povedano, mita-la, no calla ni sota l'aigua. Vine cap aquí, Povedano, va, que sentim les notícies junts i d'aquí a 5 minuts tornem en directe des de l'estudi 31, aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix!

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'espanyol contagiat d'antivirus evoluciona favorablement i es troba ja pràcticament sense símptomes. Ho ha avançat en declaracions a la hora de la 1 de Televisió Espanyola la ministra de Sanitat, Mónica García.
2: Se encuentra mejor. Es verdad que hace dos días tuvo síntomas leves respiratorios. Es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla. Y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, no este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asimptomático, podemos decir.
0: Dilluns de la setmana vinent es practicarà una nova PCR als 13 espanyols que romanen en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Si donen negatiu, podran segurament rebre visites mantenint les mesures de seguretat. I aquí el Banc de Sang i Teixits fa una crida d'una sang i plasma de manera alternativa. Sobretot, cal augmentar les reserves de plasma necessari per la composició de medicaments vitals per pacients immunodeficients i que a Europa és insuficient. Marga Esparza.
3: El plasma serveix per l'elaboració de medicaments destinats a persones que no poden generar defenses perquè tenen immunodeficiències congènites. A Catalunya hi ha 3.000 persones. Però aquesta manca d'autosuficiència preocupa Europa per l'elevada dependència que tenim dels Estats Units. Joan Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
4: Pots arribar a trobar que el mercat americà, que és un dels grans proveïdors d'immunoglobulines, o et pugin uns arancels o tanquin el que és l'exportació d'aquests fàrmacs perquè prioritzin el seu mercat propi. Llavors, Europa té molta por d'això i d'aquí de que s'estan endegant polítiques focalitzades en incrementar la donació de plasma per mirar de ser el més autosuficients tots plegats possible.
3: L'any passat a Catalunya es van recollir 38.000 donacions de plasma i l'objectiu és arribar a les 60.000 donacions en els propers 3 anys per poder ser autosuficients i cobrir les necessitats d'aquests pacients. El plasma conté i transporta els aliments que es necessiten per viure, les defenses del cos i altres proteïnes indispensables. I com és pràcticament aigua, es poden fer donacions cada 15 dies.
0: I parlem ara d'educació. La CGT interposa un recurs contra el Departament d'Interior per la infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea. La secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat a Catalunya, Laura Jané, ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que sospiten que aquesta infiltració no ha estat l'única.
5: Un dels arguments era que s'havia comès un error per la mateixa inèrcia del Departament d'Interior, cosa que ens fa pensar i apunta a que ja n'hi ha hagut d'altres d'infiltracions, no sabem quantes, no sabem a on, i per això hem demanat més informació.
0: Des del PP carreguen contra la consellera d'Interior, Núria Parlona, qui acusen de deixar de costat els agents dels Mossos d'Esquadra. El diputat al Congrés, Nacho Martín Blanco, creu que no hauria d'haver demanat disculpes. També a Ràdio 4.
6: Qui haurà de determinar si es conculquen els drets fonamentals, lògicament, com en un estat democràtic de dret ha de ser, són els jutges, els tribunals.
7: Per vostè no es conculquen.
6: Jo el que no faré és mai és qüestionar la feina de la policia quan a mi personalment no em sembla que la policia hagi fet res qüestionable.
0: Anem ara a Tarragona. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha iniciat els primers tractaments de la campanya de control del mosquit en zones naturals del delta de l'Ebre, Pilar Ribas.
8: Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques utilitzant l'herbicida biològic BTI, que actua selectivament. Rubén Viernes, vicepresident del COPATE.
9: A través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos, treballar sobretot i actuar amb les larves per previndre tots aquests mosquits.
8: La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis.
0: Culpable d'assassinar a punyalades la seva dona embarassada de Bessones. És la decisió del jurat popular per l'acusat del crim de Mayalén Mazón el 2023. Més detalls, Àlex Eloi.
7: El considera culpable el jurat de dos delictes d'avortament, així com un altre d'abandonament del menor perquè l'acusat va matar la seva dona en un apart-hotel, la Vitòria, i la filla de només 2 anys va haver de conviure amb el cadàver de la mare al costat durant 18 hores. Hi havia una ordre d'allunyament que tots dos, home i dona, incomplien de manera sistemàtica, i Mayalen figurava com a víctima de risc extrem en el sistema Biogen. Esther Rojo, presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, ha admès a les mañanes de Ràdio Nacional que la valoració de risc és una de les situacions més complexes per un jutge, però també la baixa percepció que té la pròpia víctima.
10: Pero ello se explica por el propio ciclo de la violencia. Después de una agresión viene el arrepentimiento, viene lo que se viene a denominar la fase de luna de miel, hasta que nuevamente se desencadena otra agresión.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
1: Ràdio 4.
11: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni, Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
12: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
13: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
14: Bon dia i bona sort.
13: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
15: Podríem llevar-nos a les 8.
13: Però per què, si ens encanta?
16: Badó, no puc més.
17: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
16: Badó, em passo el programa de tardes.
17: Ei, Badó, que tinc molta tos,
13: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
18: Bon dia i bona sort.
19: Bon dia i bona sort.
18: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Són les 11 i gairebé 9 minuts i Povedano.
2: Què passa? Què passa? Com estem?
1: T'hem trobat molt a faltar.
2: Jo també, eh?
1: I els oients.
2: Dues setmanes, sense veure'ls.
3: És veritat, Xavi, aquesta sensació. Ens faltava alguna cosa, eh?
1: On és la sexòloga? Que no tornarà?
2: Sí.
1: Que us heu barallat?
2: Sí, que no... que estava al Sex Education Film Festival. Jo crec que ja us ho vaig explicar. De fet, vaig estar en línia explicant-vos una mica la història, però...
3: De fet, em sembla que vam ser els primers en parlar del tema. Sí, vam fer una prèvia i comentaves que ha tingut un gran impacte mediàtic.
2: Sí, sí, sí. De fet, sí. O sigui, no sé, el dilluns vaig parlar amb molts mitjans, però sí, vam estar a Radio Televisió Espanyola, vam estar a 2CAT també, TV3, vull dir, vam sortir a molts mitjans. I vau ser els primers, perquè vosaltres vaig parlar per telèfon i vau ser els primers que sabíeu què és el que estàvem fent.
1: Gràcies,
2: vam regalar les entrades, em van trucar per telèfon, van venir les persones que van guanyar les entrades d'aquí de Ràdio 4, es van venir al festival, vaig estar amb elles, o sigui que...
1: I s'ho van passar bomba.
2: Bé. Sí, jo crec que sí, jo crec que la gent s'ho passa molt bé.
1: Ha anat
2: molt bé. Ha anat molt bé, la veritat. Estic molt contenta, hem fet molta pedagogia, molta educació sexual, i a través del cinema, que escolta, està molt millor que a vegades que vingui algú a fotre el rotllo, no?
3: És una molt bona eina,
1: Diu que avui la Povedano diu que ens dirà les tres fantasies sexuals més freqüents.
2: Quines creieu que són?
1: Ai, jo no en tinc ni idea, tu.
2: Deveu tenir fantasies.
3: No, que... D'entrada, no, jo et diria, no sé, fer l'amor a la cuina, per exemple.
2: Ah! Ai, Jordi!
3: Sí, què? Sí, no sé.
2: Fer l'amor a la cuina,
3: sí, entre els fogons, allò, les olles i aquestes coses, no?
1: Jo ja començo
3: En una posició una mica d'aquestes d'equilibris, no?
1: Que són les 11 i 10 minuts i ja sabeu com sóc.
2: No.
1: L'equip em diu, estàs xapat a l'antiga, Xavi Freixas.
2: Bueno, sí, una mica.
1: La Povedano també m'ho diu.
2: No crec que es digui xapat a l'antiga. Jo crec que, evidentment, hi ha alguns temes que ens fan més pudor que d'altres. És a dir, hi ha alguns temes que ens poden fer més vergonya i també segurament té a veure una relació en com ens han educat.
1: Però aquesta hora, Povedano.
2: Però és que a mi no m'ha igual l'hora.
1: Amb la Sílvia Tarragona a la nit.
2: A mi no m'ha igual l'hora. No, però és diferent. Quan parles a la nit pots parlar des d'una altra perspectiva i de dia arribes a altres públics que també necessiten que parlem de sexualitat d'una forma potser una mica més educativa.
1: Ara
3: més reposada.
2: Quines són les fantasies? Tothom té fantasies, això és una realitat. Les fantasies més comunes, més comuns, quines són? En principi, la primera, sexe amb desconeguts, un clàssic, tot
3: aquell,
2: un clàssic.
3: Allò d'aquí te pillo, aquí te mato,
2: sí.
3: No?
2: Després, us diria que la prohibició. És a dir, aquelles, o sigui, tenir relacions sexuals amb alguna persona que ho tingui prohibit o que sigui impossible o que sigui inviable, un professor, una professora, un company de feina, mentre jo tinc la meva parella, no?
3: Això, o sigui, tu saps que està casat, sí, que té parella estable.
2: Exacte.
3: I...
2: Exacte, algú que, sí, no, que no sigui accessible, no?
1: Que malament,
2: la parella
1: això.
2: De la meva amiga. Vull dir, coses que a vegades com... Oh, no es pot, no? És inviable. I després, sexe a llocs prohibits i públics, que és un clàssic.
3: També els canviadors de les botigues de roba, no?
2: Per exemple, al cinema, mentre veiem una peli.
1: De veritat.
2: O després...
1: Heu fet coses d'aquestes, vosaltres?
2: Bueno... No.
1: Sí, la Povedano s'hi diu, bueno...
2: No,
3: en el meu cas.
2: Alguna cosa... Però
1: està pendent, no, Vila?
2: Sí, bueno, mai és tard.
3: Nunca està...
1: Home, no.
2: Mai és tard, vull dir, que si se't ve de gust, vull dir... Mentre que no incomodis a ningú.
3: Correcte.
2: Facis alguna cosa, però que...
1: Home, a veure, pots incomodar algú,
2: Si et pillen...
1: En llocs públics d'aquests...
2: No, en llocs públics, perquè la gent pugui veure això, no, això és violent.
1: Sí, home, però un vestidor... Un provador d'aquests, això, si no sé, veuen... vols que et digui.
3: El fotut és que generis...
1: Mamagos públics.
3: Xavi, que generis ai, molta som, cua ai. De gent esperant.
1: No sé. Sou molt moderns, que diria el Pau de
2: Pons. I la dominació i la submissió, sí. Què et sembla? Aquells rols de dominació i submissió.
1: Perquè sempre repetim els mateixos patrons a les relacions. Què vols dir, que ens ho paguem sempre en la mateixa pedra, Povedano?
2: Sí.
1: Segona relació i tornes a ser igual 100%. De xungo.
2: Sí, hem canviat de tema radical,
1: però... Ara en parlarem, perquè...
2: Tema, a mi...
3: Estem fent una mica el sumari, no?
1: Sí.
2: A mi aquest tema m'agrada molt i m'agradaria aprofunditzar una mica més, perquè
1: doncs
2: qui no ha caigut, qui no diu, és que sempre em trobo el mateix tio, el mateix tipus de tios, o sempre em trobo la mateixa tia, o... Sí, sí. Qui
1: sí.
2: No ho ha dit?
1: Tots són iguals o totes són iguals? Qui no ho ha dit, això?
2: I això és mentida, no és veritat.
1: No.
2: Si tu sempre...
1: Una mica potser sí.
2: Si sempre acabes amb el mateix... No, no ho penso, jo no ho penso.
1: No ho penses,
2: ni, ni en dones ni en homes, no
1: Va,
2: ho penso.
1: Perfecte. Atenció, perquè vindrà un doctor. Avui parlarem, sabrem quins són els aliments bons i els dolents pel cor.
3: Sí, i parlarem amb el doctor José María Guerra, metge adjunt del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau. Quins són els millors i pitjors aliments per al cor.
1: Sí, senyor. I, a més, avui regalem un dinar a sopar per dues persones en un restaurant amb estrella Michelin i dos sols Repsol. Avui som a l'estudi 31, hem tingut un públic fantàstic, fabulós, aquesta primera hora.
3: Sí, de l'escola Torrent de Can Carbassa, del barri d'Horta. Per cert, Xavi, en el mateix carrer on, que jo feia, vaig fer durant tota la meva vida per anar a l'escola que hi ha al costat d'aquesta escola.
1: Al
3: carrer Peris Mencheta.
1: Molt bé.
3: I es diu de Torrent de Can Carbassa perquè antigament no hi havia aquesta escola. S'ha situat en un torrent.
1: Hem canviat d'estudi, per tant, també de número de telèfon, oients. Però no patiu, que és molt fàcil, eh? El que tenim avui, que no és l'habitual, és aquest 900-630-630. 900-630-630. Ens heu de dir quina és la cançó de la vostra vida i per què. Us donarem un número i al final del programa sortejarem aquest dinar o sopar per dues persones en aquest restaurant amb estrella Michelin i dos sols Repsol. De seguida sabrem quin restaurant és. Parlem amb ells i ens explicaran més i millor tot plegat. I també explicarem les novetats de la nit dels museus 2026.
2: Oh,
1: és a dir, si pot anar de franc. Titular és aquest.
3: Estic emocionadíssim.
1: Quan això?
3: Doncs mira,
1: això?
3: Demà de 7 de la tarda a 1 de la nit, 94 equipaments municipals de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Atenció, perquè l'any passat...
1: Gratis.
3: Van, sí, gratis, gratis. No fa falta tampoc reserva prèvia. Atenció, l'any passat 115.000 persones van visitar aquests museus.
2: Increïble.
1: Quan, és de franc, la gent, nena...
2: Increïble. Aquí aniríeu, aquí aniríeu vosaltres.
3: Doncs mira, al Museu Egipci.
1: Ah, Museu Egipci.
2: Sí. Molt bé.
1: Jo no ho sé, encara m'ho rumiaré.
2: Interessant.
3: Mira, un dels que acostumen a ser més visitats en aquesta nit dels museus és el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: Home, clar, diràs,
3: i el Museu d'Història de la ciutat.
1: Quants museus ja faràs demà, Jordi?
3: Doncs mira, a mi m'encantaria...
1: Igual està tota la tarda...
2: El Picasso. I el Museu de Xocolata. Es pot anar de franc i que et doni xocolata de franc?
3: Sí, perquè la xocolata i el sexe també tenen molts ponts.
2: Ui, moltes coses a veure.
3: Doncs de tot plegat en parlarem amb la Montserrat Torres, que és la coordinadora dels museus municipals de Barcelona. Serà, això sí, a les 12:30.
1: Ara que hi penso no podré venir perquè he quedat per sopar demà amb Lo Pau de Pau. Just see what's

0: Què fas, Povedano? Què fa la Povedano? Que els oients et veuen, per streaming.
1: Ui, avui ens veuen una, avui sí. una
0: Què fa la Povedano? Què vol dir això, Povedano, que estimes el Pau?
1: T'estic fent a tu els cors amb el Pau.
0: Què vols dir?
1: Et veig la cara de felicitat, et veig la cara d'amor.
0: És dolenta.
2: Sí, perquè és que li canvia la cara. Li canvia la cara.
0: També m'ha canviat quan t'he vist a tu.
1: Oh, sí, és veritat.
0: I quan veig el Picó.
2: És això, és el mateix que li
0: passa amb el Picó. Saps en qui em va canviar ahir? Perquè feia molts dies com tu que no venia. Amb el César Salvador. Una mica més i no em poso a plorar. T'ho prometo. Sí o no? Jordi
2: és que,
0: Vila.
2: És que feia molt
0: la
2: que no venia.
0: La mare que el va de llonsis, tu.
2: Feia molt que no venia el
0: feia
2: César
0: dies,
2: Salvador.
0: Feia dies, que no el veia molt de l'Empordà.
2: M'encanta com canta la seva veu.
0: Per sort té molta feina, va de bòlit,
1: tu. Sí, sí.
0: Doncs au, el Pau de Pons, lo Pau de Pons, d'aquí a pocs minuts, aquí amb la Povedano, amb el Jordi Vila i companyia. Ja està, no? Més o menys és això, no, Vila?
2: Sí, hem fet el sumari.
0: Recordeu que aquesta tarda cauran tempestes a les comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, que pot pedregar.
2: I pot pedregar també.
1: Vent,
0: fred, demà al matí, Brigat, Povedano. Una mica més que avui. Per què no et va bé? Si és molt bonic que plogui.
1: Perquè avui tinc molts, tinc molta feina i he d'agafar molt la moto.
0: Has d'agafar molt la moto, doncs a partir de la tarda no, eh?
1: Perquè en qualsevol moment... A la tarda estaré a la botiga.
0: Patapam!
1: A la tarda estaré a la botiga. Si plou, la gent no vol sortir de casa.
0: Pocs clients. No faràs un ral avui. No, faràs un tros de calaix.
1: És divendres tarda, eh? Que la gent és divendres tarda.
0: Com ho diuen allò en castellà? Sábado, sabadete.
1: Sábado, sabadete.
0: Vinga, va. Sí. Passen 3 minuts.
1: Ho diu ell mateix, mira, eh? O sigui, ho diu ell mateix i ràpidament s'ho talla. Vinga, va, va, va.
0: Sí, clar, amb punts suspensius i avall. Mira, diré l'hora i així ja és una manera de... Passen 3 minuts d'un quart de 12.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Com es nota que és divendres, eh, Xavi?
0: Com es nota que és divendres,
2: eh? Sí, sí. I el cuerpo lo sabe.
0: Sí, noi.
2: Mamma, mamma.
1: Veniu a la tarda a veure'm, perquè sí...
0: Jo, un dia d'aquests vindré.
1: Sisplau.
0: Fotré un susto.
1: Avisa'm, perquè no estic sempre.
0: Un ensurt, diguem-ho bé en català.
1: Un sust.
0: Si em veus aparèixer per allà... A tu et canviarà la cara, a malament.
1: No, gens. No, em faria tan feliç que vinguessis.
0: Dia d'aquests em presentaré, Povedano.
1: Sisplau.
0: Escolta, dius, tinc ganes d'aprofundir una mica en aquest tema de per què repetim els mateixos patrons en les relacions. Atenció, oients, el que diu la Povedano.
1: Sí, perquè... No, la pregunta seria aquesta. Per què hi ha gent que acaba sempre amb el mateix tipus de parella? No us ha passat d'allò de dir, ostres, estic quedant amb algú i que bueno, no funciona, la següent persona sembla que tingui els mateixos patrons, no? Com que m'ajunto amb algú que més o menys em fa el mateix o no m'agrada o m'he enganxat amb el mateix tipus de persona i arriba sent un capullo, pel que sigui, no? Llavors, a mi el que m'agradaria una mica explicar, doncs, que en realitat no és casualitat que sempre t'acabis ajuntant amb el mateix tipus de persones. En realitat no són les persones, segurament ets tu que t'acabes fixant en aquestes persones que puguin tenir aquest perfil. Per què? Per quina raó? Doncs perquè el cervell el que fa és prioritzar allò que és conegut abans que allò saludable. Moltes vegades diem... no entenc com m'ha tornat a passar, no? Però en realitat tendim a repetir dinàmiques emocionals que hem après de petits. Anem a veure. Si, per exemple, nosaltres aprenem l'amor a través dels ulls, observant, veient les nostres famílies, pares, mares, el que sigui, el que veiem és com es tractaven, podem aprendre de la forma en la que es tractaven, no? A com resolien els conflictes, si hi havia crits o hi havia silencis, si les emocions es validaven o s'ignoraven, no? Llavors, el que podem trobar-nos és amb exemples. Si jo amb exemples ho veurem molt clar. Si jo, per exemple, tinc una família, tinc els meus pares, que quan es barallen el que fan és no parlar-se, i és que no es parlen, no es comuniquen, es fan aquella la llei del silenci, la llei del gel, que se li diu, la llei del hielo. El que passa és que després d'enfadar-me no parlo a la meva parella perquè alguna cosa m'ha fet mal, no sóc capaç d'identificar-ho i el que faig és fer-li mal amb el silenci. Llavors l'altra persona se sent malament i en algun punt arribem a estar tan desvinculats que fem les paus però no parlem d'allò que ha passat, no? Si jo aprenc això, el més probable és que quan jo a la meva vida adulta em relacioni, i no és només amb parelles sinó també passa amb les amistats, quan jo m'enfado amb la meva parella o amb el meu amic, el que faré probablement no és resoldre el conflicte de cara, no és anar a la meva amistat i dir-li escolta, m'ha passat això, m'ha fet mal això, com ho resolem? Segurament el que farà és no li parlo i ja està, ja n'hi ha prou. Clar, aquí entrem dintre d'una dinàmica supertòxica. És l'altra persona qui ha provocat això? Bé, potser l'altra persona m'ha fet mal, però la que ha decidit no parlar sóc jo. Per què? Doncs perquè probablement de petita el que he après, les dinàmiques familiars, tenien molt més a veure amb aquest silenci que amb el resoldre els conflictes d'aquesta manera.
2: Això és possible transformar-ho.
1: 100%.
2: Necessitaríem un treball personal, necessitaríem alguna eina terapèutica o nosaltres mateixos, per nosaltres mateixos, seríem capaços de transformar-ho.
1: Per nosaltres mateixos jo crec que el que hem de fer és posar-li una mica de sentit i posar-li veu i entendre el que està passant. Amb això que jo estic explicant ara, estic seguríssima que hi ha moltíssimes persones que ho han identificat, no? I que han dit, ostres, crec que això em passa, no? Quan tinc un problema, tendeixo a no parlar i quedar-me en silenci i castigar, encara que no sigui de forma conscient a l'altra persona, perquè m'ha fet mal i ara, mira, que s'aguanti, no li parlo durant 3-4 dies. Si jo detecto que això ho estic fent i començo a posar-li una miqueta de sentit a que, ostres, ho ha pres d'aquesta forma, el més probable és que la propera vegada que jo em passi una cosa similar, li pugui posar sentit i dir, ei, que m'has fet mal, tinc tendència a deixar-te de parlar, però no vull arribar a aquest punt, el que vull és solucionar-ho i poder parlar-ho. Això és complicat, no us ho negaré. De fet, jo he estat d'aquestes, jo he estat de les del silenci. Jo he après molt a través del silenci. A mi em va costar molt canviar aquesta dinàmica també en les parelles, perquè jo tendia a, m'has fet això, doncs ara et deixo de parlar. Durant 2-3 dies i després feia, però clar, a mi ho han fet també.
2: I com va venir, en el teu cas, el punt d'inflexió d'aconseguir traspassar això i aconseguir plantejar, més enllà del silenci, de dir, mira, m'ha passat això m'ha fet mal.
1: El meu punt d'inflexió va ser la teràpia, 100%. Mm-hmm. És a dir, jo poder entendre el per què em passava això, per què actuava d'aquesta manera, veure com la meva família en si s'ha relacionat molt amb el silenci, també. No és volent, no és que la meva família sigui dolenta, i no, els meus pares també ho van aprendre dels seus pares, vull dir, era la forma en la que tenien de castigar-se d'alguna forma, no? I dic entre cometes, llavors, la teràpia és el que em va ajudar 100% a posar-li sentit, i amb la meva parella, o les meves noves parelles, últimes parelles, sobretot amb l'última, és amb qui he tingut l'oportunitat de treballar-ho i de no repetir aquests patrons, de no anar-me'n a aquest silenci que d'inici de la relació m'anava molt enllà. Vull dir, jo sentia que era la meva forma de protegir-me.
2: Per tant, que si no tenim això suficientment treballat, repetirem aquests patrons,
1: sí, 100%.
2: I ens fixarem, si havíem tingut una relació tòxica, ens tornarem a fixar en una persona que ens conduirà a una relació tòxica, sí, que ens faci mal, i encara que potser ho podem intuir, nosaltres anem, sí, anem cap allà.
1: És el que coneixem, és a dir, veient que, no sé, jo us he dit ara mateix del silenci, però pot passar també, per exemple, en mostrar-se vulnerable. Per exemple, hi ha moltes persones que quan comencen les relacions no volen mostrar les seves emocions, no volen mostrar els seus sentiments, ni dir t'estimo, ni apropar-se ni res, perquè això senten que és perillós. Per què? Doncs perquè probablement he après en anteriors relacions que mostrar-ho volia dir que et deixessin, volia dir que no t'estimessin, volia dir que castiguessin aquests sentiments. Què passa? Quan jo començo a establir relacions amb altres persones, jo aprenc que mostrar-te vulnerable és una cosa dolenta. I el més probable és que també identifiqui que si algú fa això, sigui com una cosa dolenta. Llavors, entro en dinàmiques totalment tòxiques. El més probable és que jo segueixi ajuntant-me amb persones amb les que jo faci o tingui aquesta forma de fer. Totalment tòxic de nou.
2: I aquestes relacions tòxiques ens poden, inicialment, ens poden excitar més? Ens poden atrapar més?
1: Atrapar, jo crec que segur. De fet, és més, us diria que el cervell té una part, i és que som com si estiguéssim una mica capficats en voler reparar coses, no? A vegades ens hi fiquem en algunes relacions que sense adonar-nos, que busquem perfils semblants als altres que ens van fent sentir d'aquesta manera que us estic dient, amb aquesta carència emocional, i el nostre cervell és com si digués, aquesta vegada sí que aconseguiré que m'estimin com jo necessito, no? I com m'hi capfico, no? Per exemple, algú que no es va sentir prou vist pot buscar persones emocionalment distants. Llavors, quan jo no em sento vista i busco alguna persona molt distant, el que faré és intentar que aquesta persona em vegi tota l'estona i m'hi capficaré, intentaré. Algú que va créixer buscant validació pot enganxar-se a relacions on ha de demostrar tota l'estona el seu valor. Clar, això al final desgasta moltíssim, no és viable. Llavors sí que ens podem enganxar a aquest tipus de perfils o a aquest tipus de relacions que no ens convenen. el nostre cervell ens jugarà aquesta mala passada. Evidentment, posar-hi consciència és la primera passa.
2: I si de cop i volta ens fixem en una persona que és totalment diferent a les relacions anteriors i, vaja, que no hi ha aquesta toxicitat, que és una persona que està per nosaltres, vaja, que ens escolta... Mm. Això pot arribar a avorrir-nos? Perquè no identifiquem 100%. Allò que... anteriorment havíem identificat amb les relacions anteriors que eren més tòxiques?
1: Sí. A més, hi ha una frase que a vegades es diu, que és de prefiero malo conocido que malo por conocer, no? Aquesta la transformem en preferim un dolor conegut que una incertesa desconeguda. Això amb les relacions. A vegades una relació saludable i fins i tot incòmoda perquè no activa aquella intensitat emocional amb la que estem vivint, que la intensitat, aquelles papallones a vegades que vivim, no deixen de ser ansietat. És un vincle que és una mica ansiós en moltes ocasions. Quan trobo un vincle que comença a ser saludable i que no em deixa fer aquestes dinàmiques que poden ser tòxiques, el que passa és que arriba a activar-se aquesta incomoditat perquè la intensitat emocional baixa moltíssim. Llavors, persones que han crescut amb un amor que era imprevisible, amb dinàmiques molt tòxiques, de cop i volta podem confondre i pensar que no tenir aquesta intensitat no significa tenir amor, que podem confondre fins i tot gelosia amb l'interès o bé, tenir com dependència amb la connexió.
0: Gràcies, Povedano, per fer-nos... ajudar-nos a fer la vida més fàcil.
1: Jo, Xavi, t'ajudo.
0: No en sabem.
1: T'estic ajudant, Xavi, a que tinguis relacions saludables, a que no repeteixis, a que no reaccies de conèixer algú.
0: Hi ha moments que dius... Hi ha moments que dius és impossible.
1: El que és impossible?
0: Tenir una... No, ja sé que em diràs que és un disbarat,
1: eh? Tenir
0: una relació saludable.
1: No, però sí que requereix molt treball individual.
0: A la curta o a la llarga, patapam!
2: El que passa que primer de tot és el que diu l'Alba, sí. Ha d'haver-hi un treball personal amb un mateix, un compromís de revisar-te,
0: això requereix temps. Al final dius, és tan complicat, Xavi, que mira, saps què? Sol.
2: Xavi, requereix...
1: No!
0: Requereix sol com un mussol.
1: No, perquè la gent... Mira, fixa't una cosa, això que estic explicant aplica a les relacions de parella, però també aplica a les relacions d'amistat, perquè he vist relacions d'amistat super, super, super tòxiques, amb dinàmiques molt doloroses. Per tant, el conèixer de tu mateix i el poder entendre els teus patrons de conducta t'ajudarà també moltíssim a poder canviar les teves amistats i a fer-les més saludables.
0: Aquests centenàries, supercentenàries que passen pel programa, aquesta gent gran, que són pous de ciència i dels que se'n pot aprendre, i se n'ha d'aprendre moltíssim, sempre et diuen el mateix. Un dels consells per viure anys, allunya't de persones tòxiques, sigui parella, sigui amic, sigui company de bar, sigui el senyor de la fruiteria...
1: És que saps què dic? És que sempre dic el mateix.
0: Lluny
1: no
0: de la roba.
1: Hi ha persones que poden tenir conductes molt, molt tòxiques, però en realitat el més important és detectar quines conductes tens tu que siguin tòxiques per poder-les resoldre i relacionar-te molt millor.
2: El nostre 50%, Xavi.
1: Perquè tothom tenim conductes tòxiques. Si em dius que no, és que no et crec, Xavi. Jo també les tinc, Jo
0: ja
1: n'he dit una. Jo era de les que aplicava la llei del gel. Em fas mal? No et parlo. Jo era d'aquestes.
0: Ja, era.
1: I et deixava de parlar,
0: Dius, han passat, això és bona senyal.
1: Sí, perquè ara ho detecto.
2: I el fet que ella ho estigui expressant públicament... Sí.
0: Costa fer autocrítica.
2: Això vol dir, Xavi, que ho has treballat molt.
0: Jo, la gent aquesta que sempre vol tenir la raó...
1: Jo li deia a la meva parella, mira, m'acabes de fer mal dient-me això, i ara mateix tinc unes ganes de deixar-te de parlar... que no me les aguanto. I em deia, però per què em fas això? Em vols fer mal? I jo hi deia, no et vull fer mal. Però és la meva tendència. La meva tendència és de no voler parlar-te en tres dies.
0: Povedano, deixa'm que presenti el doctor José María Guerra, és metge adjunt del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Com estàs, doctor? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Moltes gràcies per ser aquí al matí a Ràdio 4.
4: Un plaer.
0: Aquí sí que ens has de donar també consells interessants.
4: Ah, no sé.
0: Sí, home, sí que ho saps, sí.
4: Molta vegada, molts d'aquests consells ja ho teniu, de dir... Ja...
0: Sí, però a vegades t'ho han d'anar...
4: T'ho han d'anar recordant,
0: t'han d'anar refrescant la memòria perquè... No?
4: Sí, però és un problema de sentit comú. El que volem parlar aquest dematí és sentit comú.
0: Explica'ns de què parlarem, va. Digue-ho
4: tu
0: mateix.
4: Parlarem d'alimentació sana, de lo que hem de menjar per intentar evitar les malalties o...
0: Problemes cardiovasculars...
4: Qualsevol malaltia.
1: Però és molt difícil, això.
0: Alimentació sana...
1: Jo crec que ja no vull parlar.
0: I alimentació insana, és a dir, què hem de menjar i què no hem de menjar, també, i sobretot, doctor, perquè...
4: És que moltes vegades és més el que no hem de fer que el que hem de fer.
0: Ja,
4: perquè en la nostra cultura és molt fàcil. El que hem de fer, ho sabem.
0: Però menjar ous, això ja ho sabem. que va bé pel cor, per exemple?
4: Menjar ous.
0: Nous, no, anous.
4: Nous o ous.
0: Anous, anous.
1: Nueces, nueces.
4: Les dues coses. No, no, no, sí, és que estic fent...
0: I ara els ous...
4: una mica de broma. Perquè...
0: Els ous s'han posat de moda, ara. Abans eren molt dolents, i ara tothom menja ous cada dos per tres, i que fantàstic.
4: Per això t'ho deia, és de dir, nous, ous. Les nous són molt bones, els ous també. Són molt dolents. No, els ous són bons. I els ous estan en la nostra dieta mediterrània. I els ous... però amb moderació, el que no pot ser...
0: Com tot.
4: Fotre una truita al dematí o fregit a la nit. És a dir, tot amb moderació. Moderació
1: és molt complicat com... avui dia fer una alimentació saludable amb tots els inputs que tenim a la televisió, a les cartelleries, quan em passa pel carrer, de menjar... Tot
0: de
1: ple
0: de paranys.
1: Menjar, és que és molt complicat.
0: Terreteres, que diuen a Lleida.
1: I si t'agrada aquest tipus, a mi que sé, l'hamburguesa, aquella greixosa, amb tot el bacon, amb tota la formatge, allò és meravellós. O sigui, ho veus meravellós, del però clar, a vegades dius, ostres, clar, quin és el límit, no? Perquè és dolent menjar-se una hamburguesa així? No, clar, no és dolent, vull dir, tot en moderació, entenc. Però tants inputs que a vegades dius...
0: després hi ha hamburgueses i hamburgueses.
1: M'estic agobiant.
0: Hi ha bones hamburgueses i hamburgueses que no saps el que porten.
1: Ja, és veritat.
0: A mi em fa fàstic això de l'hamburguesa, si vols que digui la veritat.
1: Bueno, he dit hamburguesa per dir una cosa, vull dir que em dona igual que sigui una hamburguesa com que sigui...
2: Un Frankfurt.
1: Sí, bueno, un Frankfurt.
4: A veure, jo que...
0: Mira, la Sílvia García del Pozo em recorda que dilluns regalarem ous als oients.
1: Oh, que bé.
0: Jordi Vila, n'estàs al cas o no d'això?
2: Doncs, mira, no del tot. Ara ja ho estic. Seré sincer,
1: Jordi, l'hem atrapat aquí.
2: No, saps el que passa? És que portem molts temes cada dia. Són molts, molts temes, molta producció i de vegades...
1: I ara estàs aquí?
2: Ara i aquí.
0: És que clar, tu t'imagines fer un tema per hora, no? No aguantaria ningú, això. Tot el dia parlen del mateix. A tota hora parlen del mateix i a tot arreu. No, home, no. Aquí ens agrada parlar de tot
1: i més.
2: Per tant,
0: ara parlarem amb el doctor.
2: La pregunta del milió és això, no? Li hem de traslladar al doctor aquesta pregunta. Quins són els aliments que ens fan més mal, no?
0: Bé, ara en parlarem amb el doctor, però abans, Povedano, la síndrome de la fruita prohibida. Com ens agrada...
1: Mira que al principi, quan estàvem fent així com sumari, bueno, sumari, no tan sumari, perquè hem parlat de quines són les fantasies més recurrents... Us n'he dit una, que és la de tenir relacions sexuals amb algú... que algú de la feina, algú que estigui prohibit,
0: però
1: no?
0: Però si hi ha una dita en castellà que no diré, perquè saps com soc de prudent, donde te no sé què, no te tal...
1: Donde metes l'este, no metes la no sé quantos. Home. No he dit res.
0: No, aquesta.
1: És aquesta, no?
2: Sí, és allò que diu, donde tienes la olla...
0: Sí. Ja està bé, Jordi Vila. Ja està bé que són quarts de 12.
1: Què passa? Que la prohibició
0: del migdia, no de la nit.
1: Quan alguna cosa és inaccessible, és secreta, o no podem tocar-la... No, tu digue-li a un nen, no toquis això. Sí. És que intentarà que
0: igual
1: tu
0: que la canalla. Com més prohibit està, més ganes en té.
2: És un dels grans recursos dels pallassos, eh?
1: Sí,
2: si no feu això, sobretot no feu això, i ja ho estan fent.
0: S'embolica molta gent a la feina, diu.
1: Home, sí.
0: Jo crec que no és bona idea, però no ho sé.
1: Home, jo no crec que sigui bona idea enlloc, però sí que és veritat que... Però no és per la feina. La feina, si són dues persones que són solteres i ja està, vale? Però si tu tens parella, tenint una relació amb algú a la feina que és prohibit, que a més saps que és prohibit per dues bandes. Primer, perquè a la feina potser hi hauria molt rebombori, no? No sé com es diu.
2: L'entorn social de la feina, no? Què poden dir, què poden pensar...
1: Sinó que a més, tu tens una parella i que en principi, si estàs en una relació monògama, això no és possible.
0: Però què vols dir? Va, que té el seu morbo, això de liar-se amb algú de la feina, que al principi et comença a tocar així amb la cama per sota la taula quan estàs reunit al Consell de no sé què, de redacció...
1: Les miradetes... És que, clar, què passa? El cervell activa més dopamina amb això que és, aquelles coses que són prohibides.
2: Tens més ganes d'anar a la feina.
1: Sí. Llavors, allò que està associat una miqueta amb l'anticipació i el desig, doncs, evidentment, se'ns dispararà i tindrem moltes, moltes més ganes. Ja. A vegades s'ha de fer un esforç conscient de no caure en segons quines relacions i de dir, vale, jo estic escollint estar amb la meva parella i, tot i que una persona em pugui atraure, perquè això passa, encara que estiguis en parella, les persones et poden atraure. Tu pots tenir atracció per més d'una persona i no necessàriament has d'estar malament amb la teva parella.
2: Això vol dir que estem vius i tenim sentiments, desitjos. Una cosa és això i una altra cosa és traspassar la línia, no?
1: No, 100%. Sí, a part, hem de pensar una cosa, amb les relacions llargues...
0: No som de pedra, Jordi Vila.
2: Però com a éssers conscients...
0: El que diu
2: l'Alba, tenim la capacitat racional de dir...
1: Racional, sí, 100%.
2: Prioritzo la meva parella, prioritzo la meva estabilitat, no?
1: Sí, i a més, sí que és veritat que encara que ho estiguis prioritzant, quan hi ha relacions llargues, el que passa és que el desig es perd. No, quan tot és es perd o va perdent, i això és així. Quan tot és molt previsible, el cervell deixa d'anticipar, no? Llavors, què passa? Doncs que el desig en si necessitaria una mica de distància psicològica, una mica que tingui una mica de misteri, novetat, que tingui una mica d'espai, veure l'altre com algú separat de nosaltres, aquestes parelles que es passen el dia, absolutament el dia, juntes, i que jo no faig res sense la meva parella, clar, això a la que t'allunyes una mica, el desig comença a reactivar-se un altre cop.
0: Clar, està tant de temps reprimit?
1: On s'activa? És important que veiem que ens sentim desitjats també per la nostra parella i de més, perquè si no, evidentment, si jo
0: sento... Però això, amb el temps, cau. Povedano, ja podeu dir missa. Ja podeu dir missa.
2: Però
0: amb
2: no,
0: el temps,
2: però,
0: per això, tard o d'hora...
2: S'ha de treballar el dia a dia.
0: Sí, s'ha de treballar. Sí, s'ha de treballar. Sí, però és que ja, la comunicació, ja ho sé, pactar, no sé què...
1: No, el que estic dient és que això cau, evidentment que cau. Però el que passa és que si jo no sóc capaç de distanciar-me de la meva parella, de cultivar els espais individuals, jo no tinc espai per sentir-me desitjat. Què passa si jo només tinc la meva parella absolutament 24/7 i després vaig a la feina i resulta que algú em fa ullets, em torno a sentir desitjada, és molt més fàcil que caigui, no?, en aquesta roda i que pugui ser infidel. Jo, sincerament, penso que si tens un compromís i vols millorar la teva relació de parella, el treball ha de ser conscient i no estic dient que sigui fàcil.
2: Per tant, és possible mantenir el desig en una relació estable d'anys,
1: sí,
2: no? Però
1: s'ha de treballar.
2: S'ha de treballar, no?
1: Sí.
2: Quins consells ens donaries, no? Perquè quan veiem, quan detectem que ja portem uns anys, no és el mateix que al principi...
0: Uns anys o no tants anys.
1: Bé. A tu et desapareix ràpid, la...
0: Feu riure el doctor Guerra.
2: A veure, tio... No,
0: al final...
2: Xavi...
0: No, ràpid, no. Però tants anys... El Sant Andreu diu que cada 5 anys s'hauria de canviar. Canviar no fa polls. Que, va, encara que dius no, acaba d'anar malament encara. Però és igual,
1: jo
0: diu,
1: no,
0: tu canvia.
1: No sé, jo no
0: jo tampoc,
1: que...
0: tampoc. Si les coses no van malament...
2: És a partir del segon any, no?
0: O al cap de 15 dies, Jordi Vila.
1: Evidentment que això canviarà, però és important que puguem cultivar això. Si tu vols que la teva parella sigui per durar i per aguantar i que sigui un projecte de futur i vols estar tota la vida amb la teva parella, t'ho has de currar. El que no pot ser és com, ai, això desapareix i mira, no faig res i em desentenc. No. S'ha de cultivar, s'ha de voler sentir-te desitjat, s'ha de voler treballar.
0: S'ha de ser feliç en aquesta vida, que
1: sí,
0: són dos dies,
1: Pobedano.
0: Quan la cosa s'embolica i es comença a cronificar...
2: Hem de dir que aquests flirtejos de la feina són molt efímers, eh? No? Poden ser molt efímers.
0: O no.
2: I que a vegades... Habitualment.
1: Hi ha moltes ocasions, saps què fem? El que fem també és quan comencem a

0: acord?
1: La major part de les vegades no passaria res, però això... Ja,
0: oh, però només que passi una vegada ja n'hi ha prou, eh?
1: Ah, no, el problema és que aquesta medicació, com totes les medicacions, s'han de donar en supervisió mèdica, però hi ha més por que realment possibilitat que passin coses. És a dir, que realment que passi alguna cosa... Moltes vegades el que passa és que baixa una mica la pressió i mareges i...
0: Baixa, mal de cap. Fa baixar la pressió,
1: fa
0: això.
1: Fa baixar la pressió, és un vasodilatador.
2: Mal de cap.
1: Mal de cap, per què? Perquè es dilaten els vasos sanguinis del cap i també et dona mal de cap. És que perquè alguna cosa s'omple s'ha d'obrir el pas de la sang.
0: Ja t'entenc.
2: Jo feia servir una medicació
0: per un síndrome,
2: tinc un síndrome de Raynaud, que es diu.
1: És el mateix.
2: Sí, i el meu metge em va donar els pastells perquè a l'hivern ho passava molt malament, a l'estiu res. I a l'hivern ho passava molt malament, se'm posaven les mans blanques, blanques, no podia sentir res, se'm posaven quasi morades. I em van donar les pastilles i el metge em va dir, mira, és com si t'estigués donant una Viagra. Ah. I jo, què? I em va dir, sí, és el mateix, és un vasodilatador i et farà mal al cap.
0: A partir de quina edat, més o menys, els homes es comencen a prendre la Viagra? És de molt, mitjana, eh? Ja entenc que cada cas deu ser un món, però...
1: És molt variable. Aquí el problema és que en aquestes vides que portem tots hi ha molta gent que comença a prendre i el problema no és tant un problema físic, és el problema del que estàveu parlant, de dir, si la teva parella ja no t'atrau, per molt que faci, per molta Viagra que prenguis, tot li costa una mica més de feina funcionar.
2: Quan no t'atrau, les expectatives que puguis tenir amb el sexe, inseguretats, a l'haver de rendir, sí o sí, vull dir,
0: però
2: moltes coses.
0: Hi ha alguna edat aproximada a partir de la qual...
2: Treballant en una botiga eròtica, treballant allà a Mantis, que molta gent ve a la botiga i de veritat venen gent molt jove a buscar pastilla, que nosaltres no proporcionem aquesta pastilla. Ja perquè
0: això és d'anar a la farmàcia, no?
2: Però sí que hi ha coses naturals que poden donar un efecte similar o que poden ajudar, però res a veure. Molta gent jove ve a buscar. És que no vull anar a la farmàcia i vinc a buscar una pastilla perquè cap de setmana o perquè he quedat amb una noia, i cada vegada ve gent més jove. O sigui, de veritat, gent dels 30, 40, que dius, no la necessites. O sigui, que realment el que hem de fer és relaxar-nos una mica, poder entendre que són persones que ens podem mostrar vulnerables, que això ens pot passar, que pot ser que no se'ns aixequi en un moment donat. I si de veritat tens un problema que no se t'aixeca i que és inviable i que no t'arriba la sang, doncs evidentment sí, anar al metge perquè et pugui
0: recomanar. A veure, un moment, això ho hem d'aclarir, perquè estic mirant titulars. Per exemple, Eduardo Pacheco, geriatra, explica com utilizar Viagra de manera segura. Diu, tiene un efecto d'hasta 4 hores. 4 hores dura això.
1: Depèn, la Viagra sí, lo que passa que hi ha alternativa... Exactament. No, el que passa que hi ha alternativa. La Viagra és el sildenafilo, però hi ha cosí germán d'aquesta
0: substància. Però que vas tot el dia...
1: Sí.
0: Sí.
1: Hi ha substàncies que no fa falta que t'aprenguis mitja hora abans. Te pots prendre el dematí i planeges que aquella nit podries tenir una festa.
0: Bé. Aproximadament un de cada 5 homes espanyols d'entre 25 i 70 anys, entre 25 i 70 anys, pateix disfunció erèctil. Segons dades del 2010 de l'Institut d'Epidemiologia...
1: Bla, bla, bla, bla, bla. La disfunció erèctil és una cosa, però no totes les disfuncions erèctils són de causa orgànica. És a dir, hi ha molta disfunció erèctil que ve de causa psicològica. I allò, quan hi ha una causa psicològica, la Viagra t'ajuda perquè omple el que ha d'omplir, però realment l'estímul que fa que allò s'ompli és el que falta. No és un problema de que no sàpiga com omplir-se, és que no, el problema és el que fa omplir-se no s'activa.
0: Els joves ja estan? És que no entenc res. Sort que tenim el doctor aquí per explicar-ho i a la Poverano.
1: Que jo no sap de tot, eh?
0: Ah, sí que ho saps tot, sí, que ja et conec a tu, doctor. Els joves ja estan entre els principals consumidors d'estimulants i Viagra. Els joves...
1: És que entra dintre de la... I si això lo combina amb drogues d'uso molt popular que fa que tinguis molta necessitat sexual, doncs a un moment determinat necessites una ajuda perquè, clar, jo no...
2: Ho barreixes amb alcohol. Ah. L'alcohol fa tot el contrari. O sigui, amb l'alcohol és que inhibeixes totalment la capacitat de tenir una erecció. Llavors, fan servir les pastilles per poder beure alcohol. És com, vale, ok, doncs quin còctel més interessant li dones al teu cos perquè està pràcticament mort abans de tenir relacions sexuals.
0: Disfunció erèctil, més enllà de la Viagra, un altre titular. Quines alternatives hi ha? Poverano i doctor.
2: És que, per mi, treballar les... Jo per la part psicològica, evidentment. No sé si per la part de...
1: Hi ha una part que jo la conec molt de refiló, que són tota la història de les pròtesis que per a gent amb problemes orgànics ho fan servir. Ara, no, jo no sóc especialista ni molt menys en tot això, però sí que és veritat que hi ha homes que es posen pròtesis... Que...
2: Però arribant a un extrem, abans d'això hi ha moltíssima feina a fer, hi ha moltíssimes persones, molts dels meus pacients és per problema de disfunció erèctil o per ejaculació precoç, i molts dels nois que acompanyo, al final és un tema totalment d'expectatives, d'inseguretats, de poder estar molt de temps amb una persona, deixar-ho...

0: no poder iniciar relacions noves, el que t'hagi passat una vegada i per aquesta inseguretat de que t'ha passat una vegada després no puguis remuntar-ho. Vull dir, és molt més mental. Jo crec que és aprendre a com funciona el teu cos, a connectar amb el teu cos abans que arribar a aquest extrem.
1: La major part de la vegada són causes psicològiques.
0: Sí, sí, 100%.
1: Estic totalment d'acord amb tu. La major part de la vegada ve d'una altra cosa.
0: Sí,
1: i el problema és que quan comences a prendre pastilles, després de deixar les pastilles és molt difícil perquè és que d'una marxa enrere ja és molt més
0: creus
1: complicat.
0: Que ara canvio un tema, però anem a... O sigui, una mica el teu, però creus que l'alimentació pot ajudar o no a algú que pugui tenir doncs, problemes de sexualitat? És a dir, ostres, doncs amb aquesta alimentació potser, no?
1: Clar, és que l'alimentació està molt relacionada amb l'exercici físic, hàbits saludables, doncs és tot un global, és a dir, l'alimentació la tenim aquesta tendència a tractar-la com si fos un tema aïllat, però el que fa mala vida d'alimentació, de son, de hàbits...
0: Ja, que important la son també,
1: Tot plegat va tot junt.
0: De fet, un dels meus pacients, ara, el saludo des d'aquí, que segurament si ens està escoltant sabrà qui és, però un dels meus pacients, hem hagut de canviar tota la dinàmica d'alimentació per un tema d'ejaculació precoç o de no control d'ejaculació, no control ejaculatori, hem hagut de canviar tota l'alimentació perquè s'alimentava... no anava al lavabo a fer pipi, o sigui, tenia una pressió, tenia molta, molta tensió abdominal, molta tensió pelviana i demés, i tenia una alimentació que era un desastre, per tant, hi havia una inflamació increïble i demés. Llavors hem hagut de, per solucionar un tema de disfunció, o sigui, una disfunció sexual, hem hagut de canviar absolutament tota l'alimentació i dir, no pots alimentar-te de pasta blanca amb oli i menjar només això perquè no tinc temps de fer-me res més. Vull dir, és que hem de buscar una mica aquest equilibri.
1: És que tot va junt. La gent que no sap viure, no sap menjar tampoc, és a dir, i els hàbits no saludables van tot plegat tots a la vegada.
2: Una cosa, a veure, si ho aclarim això també, la teva amiga Rosana Carceller, amiga meva
0: també.
2: També
0: teva, efectivament.
2: Fa més dies que la conec que tu, i me l'estimo molt. Sí. Porta-la un dia amb tu, que jo no me'n surto.
0: No, eh?
2: No. No, direm, tens més poder de convocció. És que és tan bona.
0: Li direm que vingui.
2: Oh, de fet, tu ets aquí gràcies a ella, em va donar el teu nom.
0: Ai, que bé!
2: Clar, què pensaves? Sí.
3: És veritat,
2: sí,
3: ho recordo
2: sí, home,
3: a l'inici de temporada.
2: Sí, l'altre dia, no sé qui va entrevistar, vaig llegir un titular que no sé res més, eh? Però diu, el titular era, sabies que fer la marxa enrere no és bo per la salut? Vaig quedar...
0: No.
2: Em vaig quedar...
0: No és bo per res, de marxar enrere.
2: No és bo per la salut.
0: Però per moltes coses no és
2: però
0: bo per la...
2: Per què no és bo per la salut, això? Ho sabeu,
0: la marxa enrere, primer.
2: Però si no, ja ho buscareu i la setmana que ve ens ho expliques.
0: Per què voldries fer una marxa enrere? La vols fer doncs, perquè no et vols quedar embarassada. Ja tenir una relació sexual pensant que pots deixar embarassada una altra persona o que tu et pots quedar embarassada és un desastre de relació. Jo el que vull tenir relació de... deixar-me de tonteries, vull gaudir, no tenir aquell segon pensament que segurament m'impedirà tenir un orgasme com jo vulgui, com Déu mana. El que vull és no preocupar-me per això. Això ja és dolent per la salut. Segon, si faig una marxa enrere vol dir que estic fent sense preservatiu, a no ser que o estigui fent en preservatiu i vulgui fer una marxa enrere, no sé per quin motiu, perquè et doni la gana i et vingui de gust. Uh-huh. Però fer una marxa enrere implica que probablement no estigui fent servir preservatiu. Per tant, ITS, hola, bienvenidas todas, aquí estamos, aquí al moment. I després, crec que el fet de tenir aquest tipus d'estímul i estar pensant, sobretot a l'home, estar tenint penetracions i estar pensant en que l'he de treure i aquesta urgència de treure-la perquè si no em correré dintre, el que fa també és provocar que hi hagi més disfuncions sexuals.
2: Bé, mira, falten 12 minuts per les 12.
4: Matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Doncs a banda de l'Alba Povedano, aquest matí ens acompanya el doctor José María Guerra, que és metge adjunt del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Sou eminències, noi?
1: No.
2: Sí.
1: No.
2: Sí.
1: Fem el que podem.
2: Sí.
1: Què
2: va. L'Hospital de Sant Pau, i ho dic de memòria, em puc equivocar d'any, però, si no recordo malament, va ser el primer hospital de tot l'estat que va fer un trasplantament de cor l'any 84.
1: És cert. Som pioners. Van ser els primers i va ser el primer que va tenir un servei de cirurgia cardíaca que funcionava amb visió de futur.
2: Tinc un amic, el que li veu trasplantar el cor fa un parell d'anys.
1: Molt bé.
2: Està perfecte.
1: Molt bé.
0: Que guai.
2: I no sou eminències, dius?
1: No.
2: Fem
1: el que ens toca i ho fem el millor possible.
2: Sí,
1: intentant tractar tot...
2: Ho feu molt bé.
1: I donar un amic i suport.
2: Ho feu molt bé.
1: Estem allà per ajudar.
2: Quan anaven a la Vall d'Hebron,
1: tothom ho fa bé.
2: El portaven a la Vall d'Hebron, però es veu que a la Vall d'Hebron només fan trasplantaments de cor ara als més joves.
1: Els nens.
0: Ah, vale, ok.
2: I quan van decidir, van veure que li calia un trasplantament de cor, el van derivar a l'Hospital de Sant Pau i oli en un llum.
1: Tenim un programa que funciona molt bé. Desafortunadament és una teràpia que no està a l'abast de tothom, és una teràpia molt específica, però...
2: I mira que va arribar apurat, eh?
1: Home, és que normalment esperem a que arribin, a que estiguin apurats, perquè no és allò, fer un trasplantament no és qualsevol cosa, és una teràpia molt, no solo costosa, sinó que pot tenir moltes complicacions, difícil, complexa, amb complicacions, i s'ha de fer quan s'ha de fer, i quan s'ha de fer és... El marge és molt estret.
2: S'ha millorat molt, per evitar el rebuig, que era el principal problema. Més que l'operació en si...
1: L'operació relativa...
2: És que el van operar de matinada. Les dues cardiòlogues, dues dones, brutals, eminències, eh? Li van dir, per l'operació no patiu. Diu, això, diu, som fontaners.
1: Sí, és un empalme.
2: És cortar i...
0: Sí, eh?
1: Sí. És molt senzill.
2: És tallar i empalmar.
0: Sí, entenc.
2: No patiu, que l'operació... O sigui, et donen una seguretat i una tranquil·litat. Abans d'entrar a quiròfan...
0: Que bé.
2: És que estem parlant d'un trasplantament de cor, eh? No estem parlant de treure't un... Saps? És que...
1: L'operació és relativament senzilla. Tota l'organització que està darrere és molt complexa. El paper dels cirurgians és molt important perquè s'ha d'anar a algun lloc a buscar aquest cor i aquest cor ha de vindre en situació. Moltes vegades el problema és que jo connecta i ha de començar a funcionar i no sempre funciona. I o funciona, però no funciona...
0: I no és per la connexió, és perquè no...
1: És perquè ha estat 3, 4, 6, 8, 10 hores sense circulació, en una substància conservant, en fred, però s'ha de posar en marxa una... I després tenim... Aquest és el problema del problema immediat de lo que és la fallida de bomba. I després tot el relacionat amb el que el teu cos té dintre una cosa que no se va.
0: Ah.
1: I que està, el teu cos està preparat per a rebutjar-lo.
2: Tenim la millor sanitat del món, nois.
1: Sí.
2: De veritat. Aquesta gent sí que tothom hauria de saber qui són. I haurien de cobrar com jugadors de futbol. Les autèntiques eminències. I se'ls haurien de donar premis i reconeixements.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí?
0: Sí, sí, és que estic d'acord al 100%. Sí, sí.
2: Un altre cirurgià va operar el pare d'un amic a la Vall d'Hebron. Va estar 12 hores... 12 hores, sí, traient un bulto que no era un tumor maligne, però estava molt mal situat del cap. 12 hores, làmina. No va sortir a menjar, però és que de la concentració que tenia no va sortir ni a fer pipí.
0: Es posen panyals, no, alguns?
1: No.
2: El metge no va sortir ni a fer pipí.
1: No en recordem. Jo, moltes vegades, sempre, quan acaba una operació, tinc la sensació...
2: Aquest senyor no sabem, ni jo em recordo el seu nom.
0: Mare meva.
2: Aquest senyor és una eminència. I la població no sap qui és.
0: No.
2: I deu tenir un sou normalet.
1: Però, Xavi, ens agrada molt el que fem.
2: Sí, home, ens agrada a tots el que fem. Home, a tots, defecte. La majoria, o molts.
1: Però probablement és el nostre defecte, perquè ho fem i molta gent ho fa molt vocacionalment. Després som pringaos per moltes coses, però les coses que fem les fem amb molta il·lusió. I a la majoria ens agrada molt tractar els malalts i sentir-nos útils i tenir la sensació de que estem ajudant a la gent. I això és el més important de tot.
2: Sí, senyor.
1: Després, veritat, que quan mires al voltant dius, collons, és que porto tota la mitja vida treballant, estudiant, treballant i encara tinc problemes per pagar la hipoteca, però bueno...
0: Ja, és un drama.
1: Però això també ho té molta gent,
0: Jo empatitzo amb tu. La veritat és que m'he passat la vida estudiant, treballant, i no hi ha ni hipoteca, perquè no puc comprar.
1: Exactament.
0: Perquè no tinc els estalvis suficients per poder comprar. O sigui, això és més ridícul encara, és molt trist.
2: Doctor...
0: En salut mental, no és la mateixa salut, però salut mental, però crec que també...
1: La salut mental és tan important com l'altra salut. És que hi ha una salut.
2: I tant.
1: Una salut.
2: Totalment.
1: Un unyero fa el mateix mal que el cor i que quan estàs... No està bé psicològicament.
2: Doctor, tens uns minuts, perquè ens agradaria compartir una estona més amb tu, de parlar també sobretot de què hem de menjar, què no hem de menjar,
0: home,
2: sí, n'hem d'aprendre.
0: Estic esperant a veure...
2: Jo també, amb
0: candeletes. Sí,
3: la pregunta, els aliments que fan més mal al nostre cor.
2: Bé, però en aquest programa ens encanta parlar amb els oients, interactuar amb ells, tu. Aquí poden trucar sempre que vulguin, per dir el que vulguin, a l'hora que vulguin, o per participar en aquests jocs, en aquest sorteig que farem avui, en aquest cas, per aquest dinar-sopar. Restaurant Guia Michelin, Estrella Michelin, Dosol Repsol...
3: Restaurant top.
2: Tenim els oients que ja han marcat el nostre telèfon de directe i ara saludem el Néstor, per exemple. Què tal, com estàs? Bon dia, Néstor.
5: Bon dia, per fi. Perquè porto 50 dies trucant i no hi ha manera.
2: Perdona, Néstor, però bueno. Saps què passa?
5: Crec que hi ha més oients.
2: Sou molts els que truqueu, per sort, cosa que ens fa molt feliços, i de vegades és que, clar, és impossible agafar totes les trucades, però Molt amable i moltíssimes gràcies per escoltar el Matí a Ràdio 4. D'on truques, Néstor?
5: Bueno, de Vacarisses.
2: Vacarisses, al Vallès Occidental.
5: Vacarisses, sí. Estic agafant farigola.
2: Farigola?
5: I mira, i... Sí, sí, sí, sí.
2: Aquesta tarda...
5: Farigola, cobert... romaní... Sí, bueno, la patargada ens va entrar a casa i va ser horrible. Però bueno, una cosa, vaig anar al restaurant Bravo, que em va tocar, i molt bé, molt amables, però molt amables.
2: Veus com te l'agafem a vegades al telèfon, Néstor?
5: Sí, per això.
0: És que vol tots els restaurants al Néstor.
5: Em agradaria anar cada setmana a sopar, imagina't.
2: Oh, i tant, a mi també.
0: Començaré a trucar jo, a veure si m'agafen a mi.
2: Tu, Povedano, no vals.
0: No, home, que sí que val.
2: No pots, no. Néstor, avui no tenim so del dia, ja ho saps. Ens has de dir quina és una miqueta la cançó de la teva vida, la cançó que més bon rotllo et dona ara de cara a l'estiu.
5: Jo en tindria moltes.
2: Amb una n'hi ha prou, eh?
5: Musicals a casa.
2: Molt bé.
5: Però una que em va marcar una època així de les tardes a les 3 de la tarda, va ser Verano Azul.
2: Home! A més, ho van repetir 50 milions de vegades. I tant, i tant. Mira, sentim-la, va.

0: no ha vist Verano Azul?
1: Jo recordo perfectíssimament aquell estiu, estava no parlant amb la família i no ens perdíem cap episodi,
0: sí.
1: Eh?
0: Va, Néstor... Digues, digues.
2: Era a les 3 de la tarda i tothom a casa,
0: sí, senyor,
2: mirant, o això,
0: sí, senyor,
2: o el Cotxe Fantástico, o el que venia.
0: Ui, i tant.
2: O el Con Callejero, o el que sigui.
0: La televisió espanyola, en aquesta santa casa, tu. Escolta, moltes gràcies.
2: Sí, sí.
0: Néstor, tens el número 1. Et desitjo tota la sort del món. Que vagi bé. Bon dia, Vacarisses.
2: Jo desitjo a tu el programa, també.
0: Molt amable.
2: És molt, molt agradable.
0: Doncs vale? Molt amable. Agradable a tu i gràcies,
2: vinga,
0: de veritat. Merche,
2: vinga,
0: bon dia.
3: Hola, hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Merche?
3: D'aquí, de l'Hospitalet de Llobregat.
0: L'Hospitalet. Molt bé, perfecte.
3: Sí, sí, sí,
0: i quina és la teva cançó, Merche?
3: Ui, una que m'ha agradat molt, que és el Joan Manuel Serrat, Els paraules d'amor.
0: Sí, senyora.
3: Ella, i que jo era joveneta quan es va estimar tant.
4: Oh.

0: Com ens agrada, Merche, això, eh?
1: Sí, oh, és que és bonica, eh?
0: És preciosa.
1: Sí, sí, és preciosa.
2: Quin record et porta?
1: Jo tenia l'edat aquesta de 15 anys, el tenia jo.
0: Sí, senyora, sí, senyora.
1: Quan la vaig sentir, vull dir que és bon record, eh?
0: Molt amable, Merche, tens el número 2, d'acord?
1: El número 2, molt
0: sí,
1: bé.
0: Gràcies, bon dia a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Adéu, bon
0: que vagi
1: dia,
0: bé.
1: Adéu.
0: Pere, bon dia.
3: Bon dia.
0: Des d'on truques, Pere?
3: Ara, en aquest moment, és de Sant Joan de Vilatorrada.
0: Sant Joan de Vilatorrada, fantàstic, això. Molt bé, molt bé. Quina és la teva cançó, Pere?
3: Imagine, de John Lennon.
0: Vinga, vinga.

0: Pere, un milió de gràcies. Tens el número 3 i et desitjo també tota la sort del món. Que vagi molt bé, això. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a tu.
0: Merci, Pere.
1: Gràcies,
0: bon dia.
1: Pel programa.
0: Gràcies.
1: Vinga,
0: bon a tu
1: dia.
0: Per escoltar-lo. Matilde, eh?
2: Hola.
0: Bon dia. Com estàs?
2: Bon dia. Bé.
0: D'on truques? Bé, contents de saludar-te.
2: Sant Pere de Ribes.
0: Sant Pere de Ribes. Oh. Molt bé, Matilde. Sí. I la teva cançó, quina és?
2: Pues és de Miqui Núñez, de l'Escrivem.
0: Sí, senyora.

0: amagat. No me'n cansaria, no me'n cansaria de sentir-la, d'escoltar-la, Matilde.
1: Ja, ja, molt bona.
0: Preciosa. Matilde, tens el número 4 i un milió de gràcies també per haver trucat, d'acord?
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort, Matilde. Bon dia.
1: Gràcies.

0: On és el Pau de Pons? On és el Pau? Que no ha arribat, encara d'or, potser. Desperta'l, desperta'l, Sílvia, que no en sortirem d'aquest.
1: Com m'agrada el Miqui Núñez, que sempre transmet és aquesta preciós, alegria de viure. Passada. És molt carismàtic.
0: Mira, deixa'm posar en valor també i sobretot la gran feina que fan en aquest programa el Jaume Tudela i l'Eduard Ortega. De veritat, nois, sou genials. Moltes gràcies des del control de so, des de la realització tècnica del programa. Povedano no pots marxar, i tu tampoc,
2: sí,
0: doctor,
2: doncs, ho tenim difícil, avui hauré de marxar...
0: Ai, sempre té pressa aquesta dona.
2: No, sempre no.
0: Que no es va per la salut, això, dona, aquest estrès.
2: No és veritat, però tinc una parella que he d'assistir.
0: És que encara... Ah, una parella que no és la teva parella.
2: No.
0: Ah,
2: no. O sigui, tinc teràpia de parella.
0: Va, fem una cosa, sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. La diferència entre la pensió mitjana dels autònoms i la dels assalariats a Catalunya frega als 700 euros, una bretxa que es cronifica, segons denuncia el sindicat UGT. Més detalls, Climent Sabater.
5: La pensió mitjana dels autònoms a Catalunya és de 1.104 euros i la d'un assalariat de 1.777, gairebé 700 euros de diferència. Una bretxa que també existeix en el conjunt de prestacions que en el cas d'un treballador per compte aliè supera els 1.500 euros mensuals i en el d'un professional per compte propi no arriba a 1.000 euros, com denuncia des de CETAC Autònoms de l'UGT, Dani García.
6: Trobem algun autònom que després de 40 anys cotitzant, inclús ha tingut treballadors, que els seus treballadors tenen millors condicions a l'hora de... perquè ha cotitzat el que tocava, que el propi autònom, no?
5: Una desigualtat derivada de dècades de baixes cotitzacions per part dels autònoms, situació que es manté tot i la reforma perquè els professionals paguin a la Seguretat Social en funció dels ingressos reals. A Catalunya, dels 570.000 autònoms, més de 100.000 cotitzen la base mínima i més de 300.000, és a dir, 3 de cada 4 en total, ho fan entre el mínim i una vegada i mitja.
3: Espanya ha tornat a marcar enguany un nou rècord en trasplantaments. En només 48 hores, 39 persones van acceptar donar els òrgans d'un ésser estimat mort i altres 5 persones el van fer en vida. Unes xifres només comparables a les de l'any anterior, a les de l'anterior màxim del 2024, quan es van registrar 19 donants en 24 hores. Més detalls, Àlex Eloi.
7: Aquesta nova proesa es va produir entre el dimarts 24 i el dimecres 25 de març d'aquest any, coincidint amb el Dia Nacional del Transplantament, i va permetre salvar 75 pacients. D'aquests, 49 van ser transplantaments renals, 14 hepàtics, 8 pulmonars, 2 cardíacs i un de pàncreas ronyó. Fins a 46 hospitals de 10 comunitats autònomes es van veure involucrats en aquest nou rècord. Espanya encadena ja més de 3 dècades com a líder mundial de trasplantaments d'òrgans.
3: I anem ara amb una última hora que acabem de conèixer de l'àmbit polític, perquè el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el govern treballa intensament amb Esquerra Republicana i Comuns, tot i que encara no hi ha un acord tancat sobre pressupostos. Dalmau ha afegit que les converses són exigents i que l'objectiu del govern és tenir un acord com més aviat millor, però ha evitat concretar dates de cara a la setmana que ve, quan les negociacions entraran a la recta final.
8: El país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els Comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
3: Així mateix, ha agraït la predisposició que està trobant l'executiu català en les converses amb els socis d'investidura. Detinguts dos falsos revisors del gas mentre intentaven robar joies a una dona de 86 anys al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. Núria Alcalà.
9: Bon dia. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els detinguts són un home de 28 anys i una dona de 23, de qui constaven diversos antecedents per fets similars. La víctima va rebre una trucada d'un fals revisor de gas informant-li que rebria la visita d'un tècnic i que s'exposava una penalització de 300 euros si no es trobava al domicili. Un agent fora de servei va observar que una dona feia fotografies a l'edifici de la víctima i posteriorment va accedir a la finca cobrint-se amb una gorra i un tapaboques. Finalment, els detinguts van robar joies per valor de entre 3.600 i 4.000 euros, però l'alerta de la gent va fer que es poguessin recuperar ràpid i detenir els autors del robatori.
3: I acabem amb cultura. El ballarí Sergio Bernal porta l'escenari del Teatre Victòria avui, demà i dissabte, el seu espectacle Rodent.
7: El madrileny, considerat una de les grans figures de la dansa actual, combina tradició i modernitat amb aquest muntatge a mig camí entre la dansa clàssica i el flamenc. A Rodin endinsa el públic en la vida de l'escultor francès, la relació amb la seva deixable parella i col·laboradora Camille Claudel, i reprodueix a través del moviment les seves grans obres.
10: Com era Rodin, esa también dureza, ¿no?, con la que él compartió su vida también en cierta manera con Camille Claudel, que fue su mano derecha y una grandísima artista, y en este espectáculo de alguna manera exponemos varias de sus obras más icónicas, desde El Pensador, por supuesto, El Beso, El Torso del Hombre que Cae. En este caso, además, como premier para Barcelona, haremos una nueva pieza que es Las Tres Sombras, que es una de las piezas también más icónicas de Rodin.
3: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
4: Ràdio 4.
11: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
12: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
13: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
14: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
15: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
16: Com sempre, salut i perdida.
17: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
18: La veritat per davant de tot.
19: Andy i... jo no penso dir la paraula.
20: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
21: M'he quedat esparverada.
22: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
23: Nena, nena, nena, nena!
4: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Mig quart d'una, lo Pau de Pons ha aparegut.
24: Ha tornat l'hivern, tio.
0: Ja patíem per tu. Ho va dir el Picó.
24: Ah, és que no me la... Vale, vale.
0: Ho va dir el Picó.
24: M'has d'avisar.
0: Demà al matí ens despertarem amb temperatures de finals de febrer.
24: Oh, quina mandra, tio.
0: Una mica rasca.
24: A més, ahir de pujar a Andorra, encara fotrà més fred.
0: D'avui en 8 et fregiràs.
24: Perfecte, ja m'agrada.
0: 32, 33, cap a Pons.
24: Soc més tropical, jo.
0: Més tropical.
24: Ja em va bé.
0: Sí. Molt bé. Doncs, i a més, avui...
24: Què passa?
0: Ruixats i tempestes i alguna pedregada i vent.
1: Mare meva.
0: Per aigües, Barcelona, Girona i Pirineu. A Lleida no, eh? I a Tarragona tampoc.
24: Bueno, he d'anar a Vic, jo, avui.
0: Has d'anar a Vic? Doncs sí. Llamps i trons a la tarda. A la capital d'Osona. Torres a Vic, avui, Pau?
24: Sí.
0: Com està l'ús de gas?
24: Bueno, a Gurb.
0: Gurb, a Osona, sí, home.
24: L'ús de gas, no ho sé, jo no hi has anat pas.
0: No, no hi has anat mai.
24: Mai sí, però mai. Aquesta setmana...
0: Ah, no?
24: Vaig fer diumenge i ja vam fer el cupo.
0: Has fet bondat aquesta nit.
24: Sí.
0: Dic, potser no apareixerà avui, aquest.
24: Sí, el que passa és que ja m'he despertat tard. No sé què m'ha passat avui, que m'he traspapelat. I eren quart d'onze i encara tenia un ull mig...
0: Els llençols enganxats.
24: Mandrós. I no sé què ha passat. Deu ser el temps, el canvi de temps.
0: Doctor Guerra.
25: Digui.
0: Li presento el Pau de Pons.
25: Encantat.
24: Tant de gust.
0: Eh? Molt
25: de gust.
24: Sempre és un honor conèixer gent important.
25: No, home, que no sóc tan important, que sóc metge, que no sóc...
24: Home,
0: cardiologia...
24: Jo t'haig de fotre la pilota, perquè el dia que estic fotut...
25: Ah, bueno, però sense fer-me la pilota també t'atendré.
0: A l'Hospital de Sant Pau.
24: Ho fas d'una altra manera. Si hi ha carinyo, ho fas d'una altra manera.
0: Ara ens deien amb la Povedano que hi ha molts joves que es prenen Viagra, Pau.
24: No és el cas meu.
0: M'han deixat parat.
24: No és el meu cas.
0: Ja ho sabem que no.
24: Què saps tu?
0: No, ja ho sé que no, collons. Ai, perdó. Ho has dit 50.000 vegades, que va bé la cosa.
2: Jo no ho he dit mai.
0: A quina antena ho has dit?
2: Ho has suposat
0: tu? No em facis recuperar la meroteca.
2: Ho suposes tu, quina bèstia.
0: Sempre has dit, a mi no em cal res de tot això, alguna vegada que hem parlat de temes.
2: Ah, és que sempre parleu d'aquestes històries.
0: O ves, són coses que importen a la...
2: Interessen, sí.
0: Que ens ocupen i ens preocupen, diguéssim, a la gent, a la població en general. Avui el doctor, però, sobretot també ha vingut per dir-nos què hem de menjar i què no hem de menjar. Aliments aconsellables per la salut i altres que no tant, o gens, de vegades, fins i tot, doctor.
21: Gens.
0: Com ara quins? Gens quins?
21: A veure, si parlem d'una manera així com molt científica, parlarem de la grasa poliinsaturada i tot això. D'una manera molt més pràctica hem de parlar de greixos. Els greixos els hem d'evitar, o d'evitar el màxim possible. I hem d'evitar tots els productes...
0: Posem així exemples concrets, diguéssim, d'aliments que hauríem d'evitar el màxim possible.
21: Aquest croissant de primera hora de matí,
0: no.
21: Industrial.
19: Briogeria industrial, vaja.
21: Briogeria industrial. Aquest comprat al supermercat en aquest envoltori de plàstic. Podem...
0: Fas això... bé de diferenciar, entre què és industrial i el que és artesanal dels millors pastissers del món, que són els catalans.
21: Exactament.
0: Això és una altra història, això.
21: Això és una altra història.
0: Aquest sí que ens el podem menjar. Potser tampoc cada dia seria aconsellable.
21: No cada dia seria aconsellable. Ja. Podem menjar-ho. Però és veritat que hi ha molta, molta diferència entre la bogeria feta a casa,
0: sí,
21: a casa o a la pastisseria del costat de casa, que la bogeria que comprem al supermercat. No hi ha color.
0: Totalment d'acord.
21: La composició és totalment diferent i els greixos que fan servir són molt més dolents per a la salut.
0: Ah, què més, doctor José María Guerra?
21: Què més és dolent? La carn en excés.
19: Encara que sigui bona, eh?
21: Encara que sigui bona, és a dir...
0: No sempre millor que sigui bona,
19: ja,
0: no?
19: Però...
0: I ecològica i tot això, però tampoc ens podem passar, no?
21: És a dir, el pollastre és bo, el conill és bo...
0: O també n'hi ha d'hormonat de pollastre, eh?
21: També hi ha hormonat.
0: També hi ha pollastres i pollastres, no mateix un pot a blava, un pollastre de corral, que...
21: Bueno, aquí tenim un altre problema, i el problema està els calés. Que menjar bé... Ja. És molt car.
0: Clar, o més car, diguem-ho així, més car, no, potser?
21: És car. És car, i això és una franca limitació.
2: Això que facis hort, si fas hort és més barat.
21: Sí, però bueno, és que aquí al mig de Barcelona l'or a la major part de la gent, si viu a 40-50 metres quadrats, no li cap, eh?
0: Però hi ha horts urbans.
21: Sí.
0: Horts urbans.
21: Tu has vist molts?
0: No sé. No. A Pedralbes n'hi ha un, al costat del Betània Patmos, que ahir vaig estar. Sí, justament.
2: Vet aquí, ja som al cap del carrer, on hi ha calé.
0: No, però també n'hi ha altres barris de Barcelona.
2: També,
0: la graduació de la meva filla, i Pau. Ah. Hem fet tard aquesta nit.
2: Ah, sí?
0: Sí, segona batxillerat. Oh, fantàstic, tu.
2: Veus?
0: Sí, molt bé. Sí,
2: quan
0: sí.
2: Veus que la canalla es fan grans, vol dir que
0: sí, n'altres
2: també.
0: Sí, senyor.
2: On altres, tu? No tinc de canalla, jo. Bueno, s'ha de jalar bé, sí, és la clau.
0: Està clar, està clar. Què
2: però
0: més,
2: aquí el cos és d'aquestes ensupides.
21: A veure...
2: I fotràs.
21: L'alcohol.
2: Tot no pot ser. L'alcohol també va malament.
21: L'alcohol va malament.
2: Tot lo ensupit i que ha trist tot, i trist va bé. Ara, lo que dona alegria va malament.
21: Home.
2: Que collos la cosa.
0: Hi ha gent que diu, tot lo bo és dolent.
21: No, però quasi. Quasi. Quasi, estem allà. A veure, és molt curiós, però què fa el menjar bo? El greix. I el greix, sí, animal, yeah. Això és el que li dona, perquè està tan bona la botifarra de Vic i tot, sí, sí. Tot l'embotit, perquè porta molt de greix. Tot això, quan més mui, és més bo, però també és molt més avorrit.
2: Sí, noi, la vida.
21: La vida. La vida avorrida és, en general, més sana.
2: Exacte.
21: En general.
0: Llavors, ara veig aquí a Espanya, segon país de la Unió Europea, on es veu amb més freqüència.
2: Sempre és la mateixa dicotomia. Tria.
0: Us agrada
2: o viure més anys.
21: Sí, però jo...
0: El triquitrauni i això de pimplar.
2: Amb uns més que d'altres.
21: Sí, però en Espanya es veu, però no es veu... Jo no tinc la sensació.
0: Bastant abrigat, tio.
2: És que fa fred, ja ho va dir el Picó. No, dic que sempre estem a davant de la mateixa dicotomia. És o viure una vida llarga, però una mica més ensupida, una vida uns anys més curta, però d'alto voltaje.
0: El alcoholismo sigue embistiendo con fuerza. No importa el sexo, la edad ni la condición social. Això d'Espanya, el tema alcohol...
21: Sí, però
0: té sortida, té tirada.
21: No té pitjors països europeus. No sé.
0: Home, el segon país de la Unió Europea. Notícia de Ràdio Televisió Espanyola, que estic llegint en aquests moments.
21: Ah, doncs, entonces bona. No diré el contrari.
2: Sí, però
21: si fos una altra cadena, lo millor, però...
0: Mira, cada any prop de 14.000 persones moren per malalties atribuïbles a aquest consum. Sí, això ho diu el Ministeri de Sanitat, ja dic notícia de RTVE, citant fons del Ministeri de Sanitat, i aquestes 14.000 morts anuals, a nivell mundial, aquesta xifra s'eleva fins als 3 milions. Sí. 3 milions de morts cada any segons l'Organització Mundial de la Salut.
21: El qual és un problema, és un problema greu.
0: I gros, greu,
21: causa molta malaltia.
1: El problema és que està acceptat socialment, no?
21: Bueno, perquè està bé, és que tu fas un restaurant i tu demanes una ampolla de vi a un restaurant bo i mira el camarer, el primer que mira, diu, aquest
24: està malalt.
21: Aquest està malalt, és a dir, està ben vist, així com el fumar cada vegada està pitjor vist, i ja està bé, el alcohol encara es continua veient com una cosa social i de la relació. I el alcohol, és veritat que des del punt de vista de la salut, una mica d'alcohol al dia, això és una mica complicat, perquè les recomanacions diuen que no passa res per una mica d'alcohol al dia. Les recomanacions alimentícies, les recomanacions de salut diuen que és millor sense alcohol. Estem ahí en una balança, però, a veure, un consum molt moderat d'alcohol probablement no és dolent. Mm-hmm.
0: Però... Mira, aquest reportatge de Ràdio Televisió Espanyola recull testimonis, per exemple, el de l'Àlex. Diu, por el camino perdió trabajos, amigos, pareja y sobre todo la capacidad de poder elegir. Ahora lleva más de 9 años sin beber. Ha sido un trabajo muy duro y de mucho tiempo. Hoy creo que soy un buen padre, un buen marido, un buen amigo. Hoy no necesito anestesiar un mal día. A mí la recuperación me ha devuelto no solo las ganas de vivir, sino la capacidad de elegir.
21: Bueno, es que la gente que cau... una cosa es, yo que dius tú, que mira, el cap de semana prengo una copa en els amics, y una otra cosa es la gente que comienza a beure todos los días y todos los días en cantidad. Es decir, hi ha més gent de la que pensem. Ellos que comencen al dematí en el carajillo, que sembla una cosa com molt arcaica, però encara hi ha gent que ho fa.
0: I molta gent que té problemes amb l'alcohol ho nega. No ho accepten.
21: Home, clar, és que...
0: Jo no sóc alcohòlic, perquè només bec cervesa a partir de no sé quina hora de la tarda.
21: Ah, però és que beure està molt bé, però ser un borratxo està molt mal vist. És a dir, és que tenim aquesta doble mesura.
0: Sí, sí.
21: Doncs, en la nostra societat, és a dir, ningú reconec que ha begut fins a emborratxar-se, a no ser que estigui molt d'amics i que sigui dintre d'una juerga i que tot estigui molt...
0: A partir de quin moment som alcohòlics?
21: Oh, molt bona pregunta, i a més, segur que des del punt de vista mèdic i la gent que es dedica a això, que jo no em dedico a això, fan aquestes mesures i tenen determinat. Jo crec que eres alcohòlic des que comences a necessitar l'alcohol tots els dies.
0: És a dir, algú que es pren un parell o tres de cerveses diàries es pot dir que té un punt o un grau d'alcoholisme?
21: Té un consum d'alcohol, no un grau d'alcoholisme, jo crec que no, però no sóc especialista, aquí hem d'anar en compte, però si tu, jo te dic, tu prens tres cerveses i demà te dic, demà ja no les prens i no passa res... Ja. Probablement no tens un problema, ja. Però jo t'hi dic, demà ja no prens.
0: Si el dia que no te les prens hi ha un neguit, mala senyal.
21: Aquí tenim un problema.
0: Ja tenim un problema. Després també diuen que hi ha alcohòlics de cap de setmana.
21: Bueno, però això sí que hi ha molts, molts, molts. I aquí...
0: Gent que no beu entre setmana i el cap de setmana beu molt.
21: En aquesta taula probablement quasi tots, i no us conec tan directament.
0: Perdona, però que ho dius per la cara que fem. Pau, no, ens l'ha fotut, Pau. I Jordi, no, aquest viurà 500 anys.
1: En el meu cas sóc semi-abstemi.
0: Semi-abstemi. És abstemi, però el dia que porten una ampolla de vi de 150 euros se la fot.
1: Bec només en ocasions molt, molt, molt especials.
21: El que vull dir és que...
0: Quan hi ha bona teca, bon vi i és de franc, anem... Com cola, allò.
21: L'alcoholisme de cap de setmana és superhabitual. La gent durant la setmana, pues, treballem i vas cap a casa al treball i no fas moltes més coses. Sobretot aquí a Catalunya no és molt habitual lo de fer la birra abans o després de treballar. En altres llocs d'Espanya sí que és molt més habitual l'aperitiu i tot això. Doncs aquí és més difícil...
0: A Madrid ho fan més bé, això, perquè et donen una tapeta.
24: La libertat.
0: Els catalans...
21: Sí, però...
0: Sí, perquè si menges, encara que sigui una tapa,
24: fa
0: poc...
24: Coixí.
0: L'alcohol, efectivament.
21: Sí, però l'alcohol que prens és el mateix, eh?
0: Sí, home,
21: la quantitat d'alcohol és la mateixa. Igual no t'afecta tant, però la quantitat que t'està fotent d'alcohol és la mateixa,
0: exactament. Però no és el mateix prendre's tres cerveses en dejú que després d'haver menjat.
21: Des del punt de vista del cos és el mateix. Una altra cosa que tu te
0: però sentis... Però és més dolent prendre alcohol...
24: És la reacció que té el cos en
0: sí,
24: aquell
0: home,
24: moment.
0: Sí, home, sí, jo ho entenc.
21: A veure, que estàs una mica però... jo en una... Sí, perquè
24: no t'emborratxa,
21: però dolent, des del punt de vista d'afectació del cos, és la mateixa.
0: Va, escolta'm una cosa, què més? Coses que no van bé i que hauríem de consumir sempre de primeríssima qualitat, si és ecològic millor, i de tant en tant només. El tema embotit, per exemple, que al Pau de Pons encanta.
24: Jo quan vinc amb aquest programa tinc el pressentiment, tinc la sensació que moriré aviat, hòstia.
0: No... No, home, no, aquest programa t'ajudarà a no morir aviat, justament.
21: El embutit està molt en la nostra cultura i el embutit no és especialment sa.
0: I aquest senyor que cada cap de setmana se'n va a Osona, imagina't.
21: Home, és que clar, aquest senyor d'Osona me'l posa al costat i jo com puc parlar malament d'embutit, eh? Jo que vols que parli, i diu, no, boníssim. Però no sé jo com serà d'agressiu. Però bueno, l'embutit porta molt de greix i no és el millor, és a dir, però clar, això de la piràmide dels aliments, tens unes coses que estan allà a la punta, mira, i tinc aquí, te l'he portat, perquè sí, ara la piràmide, la mar de maca. Mira.
24: Allò de col·legi que mos feien, allò que hi ha a tots els caps.
0: El Trump la va fer al revés, no?
21: Això ja és el Trump no s'aclara, no sap com l'ha de posar.
0: Ja en vam parlar aquí amb les nostres nutricionistes de capçalera, amb la Magda Carles i la Montse Folk.
24: Ja fas esport, Xavi? Veig que és important.
0: Tu sí que en fas, no?
24: Jo, de tant en tant, però no gaire.
0: Tu sí que em fas, Pau.
24: N'hauria de fer més.
0: Sí que em fas d'esport.
24: El que em deixo.
0: Jo no.
19: Jo no. I també hem de dir que els productes amb el contingut amb sal, tampoc, no? Això...
21: Clar, és a dir, el que tenim a la punta d'arriba són els sucres, els greixos i bàsicament. I després cap a baix, les coses són cada vegada més sanes. Però què? Hi ha de posar l'alcohol, que sempre va acompanyant, i la sal. La sal és molt dolenta des del punt de vista de la salut. La salut cardiovascular i la salut en general. Yeah. I després hi ha tot el component d'hàbits. Està molt de moda això de l'ajú intermitent, però hauríem de menjar 4 o 5 vegades al dia. No menjar tanta quantitat, sinó quantitat...
0: Poc i sovint.
19: Però aquest tipus de dejunis poden tenir efecte rebot, no? Si no ho fem amb unes bones pautes, amb un professional que segueixi, no?
21: Els dejuns intermitents podrien tenir un efecte molt rebot, perquè, de fet, el teu cos pateix i aquest patiment demostra emitint substàncies que el que fan és que quan menja aquest aliment lo aprofites més, doncs el que menges al final menges el mateix, però el teu cos lo aprofita més, con lo qual no sempre són dietes que contribueixen a perdre pes.
19: Per tant, no greixos, no sal, no alcohol, però tenim bones notícies. Quins són els millors aliments pel nostre cor? Va, vinga.
21: La fruita de Lleida.
19: Ara.
21: Home, la fruita de Xile no sé si serà tan bona,
0: o de
21: Girona.
0: O de les Terres de l'Ebre, o efectivament, de l'Empordà, o de Girona.
21: La fruita de proximitat, perquè és la fruita més sana, la fruita fresca, la fruita que està recent... La collita ha sigut recentment i no porta en un refrigerador 3 mesos, o en un vaixell...
0: Sí. I no és mongeta d'aquesta que puja al Marroc, que està solfatada en productes que aquí estan prohibits.
21: Aquest és un altre problema.
0: I després
21: problema.
0: Permeten que es vengui la mongeta del Marroc aquí dalt, on no et deixen solfatar amb segons què, perquè és cancerigen i no sé quantes coses més, que ho hem parlat moltes vegades.
21: Bueno, jo de la mongeta del marró li tinc molta mania. Mira, ara que parla d'ella, perquè és una cosa que veig. Però no fa falta prohibir-la. El que fa falta és que quan tu vas allà a comprar, miris d'on venen les coses.
0: No fa falta prohibir-la, o sí. És a dir, al pagès d'aquí li prohibeixen utilitzar productes per tractar les plantes perquè són perillosos per la salut, i es demostra, per exemple, que són cancerígens, i la Unió Europea això ho prohibeix, i en canvi permeten que es venguin productes tractats, mongetes o qualsevol altra història exacta, tractats amb aquests mateixos productes o altres de pitjors, que es venguin aquí a casa nostra. Dius, perdó.
21: Tens
0: algú
21: tota
0: ens ho pot
21: raó,
0: explicar més i millor,
21: raó.
0: Això?
21: El que tenim l'obligació és de mirar d'on ven. I quan vas allà a comprar... Perdona, l'aguacate que ve de Perú. Molt bé, pues mira, a Màlaga tenim aguacates que estan molt bons, passa que los tens 3 mesos. És que a lo millor no han de menjar de tot l'any, perquè és que això no és així. És que qualsevol que té un hort sap que quan toca carbassó, però és que el carbassó...
0: Això l'advocat diu que és fatal pels gossos, l'altre dia ens ho va dir un veterinari.
21: Ah, sí? Mira,
0: sí, no li donis mai si tens un gos, a no ser que el vulguis matar.
21: Ah, pues mira.
0: Sí.
21: L'advocat ara s'ha posat de moda i hem de tenir advocat tot el dia, a tota hora. Pues que a lo millor las cosas no son así.
0: Ja.
21: I s'ha de mirar la etiqueta.
0: Ni tant, ni tampoc.
21: I si la mongeta ve del marró, pues has de pensar que jo, aunque sigui una mica més barata, que tampoc, no és tan bona com la que ve d'aquí. Lo que passa que la que ve d'aquí és cara i no la tenim sempre. Però
0: també és cara la del Marroc.
21: La del Marroc és cara.
0: La mongeta barata costa trobar-ne, tu.
21: Sí, sí.
0: Què t'anava a dir? I coses bones, va, que puguem menjar. Una mica bon rotllo, que és
21: divendres.
0: Fruita,
21: vegetal,
0: verdura,
21: fruita i verdura. Les tendres, llegum, la bleda són molt bones.
24: Sí, hosti.
0: Sí, costa una mica això,
21: Sí, és molt difícil. El pollastre, el peix... Aquí tenim una altra vegada el problema del
0: omega 3, peix blau...
21: Peix blau, no? És molt millor que l'altre peix, però l'altre peix també està bé.
0: Sí.
21: El pollastre, hem de menjar pollastre. El porc, en general, és
0: del força... Del porc s'aprofita tot,
21: De tot. Sí. I la greixa, el greix del porc, el bo que té és que és molt fàcil de treure.
0: Ah, d'acord.
21: És a dir, tu, el llom, el greix està per voltant. Tu treus el greix i tens la carn magra.
25: és molt fàcil de treure. De dir, menjar sa és relativament fàcil, el que no és tan divertit. És
19: ja, i els esmorzars són claus, són molt importants. No sé, posa que és un exemple d'un bon esmorzar, d'un esmorzar equilibrat.
25: Un esmorzar equilibrat, jo et diria fruita, iogurt...
19: Callos
25: i rinyons i tot això. No, home, no.
0: Pau, petaràs.
25: He de dir...
19: No fa pas, digues.
25: Evitar, a veure, el dulce, és a dir, la dolç a l'esmorzar no és el millor, no és el millor. És a dir, la bulleria podem fer, mira, el que parlaven de l'alcohol de cap de setmana, pues a lo millor la bulleria de cap de setmana, la bulleria de proximitat de la bona. Però en un dia habitual, el pa és molt bo. El pa és un molt bon suplement.
0: Doctor José María Guerra, metge adjunt del Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al matí a Ràdio 4. Torna com vulguis, perquè...
25: No, me passa molt bé quan vinc, eh?
0: Doncs i nosaltres amb tu també, i a més ens va molt bé tot el que ens dius i ens aconselles, de veritat. Un milió de gràcies.
25: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Records al doctor Comella.
25: Ho diré.
0: El director general de Sant Pau.
25: L'Adrià.
0: Perfecte, doncs molt amable, de veritat. Gràcies, que vagi bé. Mira, només falten 5 minuts per 1:15. Carla Villegas, com estàs? Mítala. Què? La Carla també fa... És d'aquestes que és capaç de fer 43 coses a la vegada, més o menys. 52 no ho sé, però 43 segur que sí. Com està la Carla? Què diu la Carla?
5: No sé,
0: tio. Què dius?
5: Hola?
0: Sí, clar, sí, pots parlar on vulguis. De qui manes tu, Carla Villegas?
5: Molt bé, Xavi.
0: Tot bé? Tot en ordre per la redacció?
5: Com sempre.
0: Adéu, doctor.
24: Adéu, salut.
0: Que vagi bé.
24: Mai millor dit.
0: Home, si entra la... Salut, mai millor dit, tio.
5: Salut.
0: Ets bo, Pau. Home, ets bo. Escolta'm una cosa.
5: He vingut aquí perquè vull que el Pau canti.
0: Doncs aquí manes tu.
24: Sempre ve a explotar.
5: Clar.
0: Doncs au.
24: Deixem amb un estudi nou.
0: Sí, sortim... espera, deixa'm anar un segon a Tarragona, home. Deixa'm anar un segon a Tarragona. Que hi tenim el Fran López Gilabert.
24: Sí, home, i tant.
0: Com estàs, Fran?
6: Hola, què tal? Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs content de saludar-te, tu. Mira, restaurant Villa Retiro a Xerta. El Baix Ebre.
24: Certa, ja ho conec prou.
0: Sí, i la Carme Forcadell també ho coneix.
24: És el que t'anava a dir, el poble de la Forcadell.
0: Què dius? Com estàs, Fran?
6: Molt bé, molt bé.
0: Oh, i tan bé, una estrella Michelin, dos sols Repsol, què et falta? No res.
6: Bueno, que vagin venint clients, no?
24: Ah, exacte.
6: Tots volem el mateix, els restauradors, que la gent hi vagi venint, que crec que és l'important, més que els premis i galardons, no? Que el restaurant hi estigui ple.
0: Molt bé, i el deus tenir bastant ple, perquè ho feu molt bé i molt bo, això.
6: Sí,
0: ens ho ha dit tothom, que el coneix. Sí?
6: Sí, els caps de setmana està ple i tant el restaurant... També hi ha hotel, hi ha un hotel amb 19 habitacions i crec que hi ha 2 mesos vista per tindre habitació els caps de setmana.
0: Us ho teniu tot aquí. Home, a més, mira, no ho dic jo, ho diu la Guia Gourmand.
24: Home, llavors sí.
0: La Guia Gourmand diu que sou el millor restaurant de les comarques de Tarragona.
6: Ah, mira que bé.
0: Com és que ho feu tan bé, això? Què feu?
6: Hòstia, perquè ho fem amb molt de carinyo. La veritat és que hi ha un equipàs que al final tot funciona igual.
0: Però això ho diu tothom, que ho fan amb carinyo.
24: Jo si foto carinyo, ni foten ni tot el carinyo del món, no em portaria bé. Una cosa o altra hi deu haver de més.
6: Sí, segurament que sí, segurament que sí. Hi heu estat mai?
0: No.
24: No.
6: Bueno, pues nosaltres estem situats, com has dit, a Terres de l'Ebre i el que fem és una cuina de territori. Fa 20 anys, aquest any estem d'aniversari, fa 20 anys que hi vam obrir i des de sempre pues, que hi treballem amb producte local i és la base de la nostra cuina, les Terres de l'Ebre.
0: Yeah.
6: Amb una mica de tècnica, amb noves tecnologies i tal, per donar un caire diferent, més modern, dins dels nostres menús.
0: Aquí al guió m'hi han posat navalles, ostres del Delta, corbina amb puré de carxofes, arròs mar i muntanya, estic tàrtar, canaló d'ànec rostit, a mi el pato no. Calamar, dues textures, arròs amb sípia i pop, consomé de sípia. Aquí baix en diu pato de l'ànec.
24: Arròs en pato.
0: Arròs en pato, diu Lopau.
24: Sí. I batjoca.
0: Amb everenc.
24: I pataques.
0: Pataques.
24: Badejo.
0: Sí.
24: Vegues.
0: A Miravet et diuen prove.
6: Tiene un idioma, pobre. Bueno, un dialecte propi, sí, sí.
24: I maco què és?
6: I tant, i que no es pergui.
0: Que no el baixeu mai, el Pau, per aquí baix, a actuar.
24: Qui m'ha de baixar? No és pas l'alcalde, aquell.
0: És igual. A vegades mana més el del restaurant o la del bar, Pau? Sí. Que l'alcalde dels pobles.
24: Són els poders fàctics del poble.
0: Sí o no?
24: Abans eren lo capellà...
0: El metge i el profe.
24: Lo senyor mestre...
0: Sí.
24: El metge.
0: Sí, noi. Era així, això. No t'espantis, Fran?
6: No.
24: Per què s'ha d'espantar?
0: O no sé, perquè deu dir això, què és això? És una entrevista o és...
8: Jo, de tots aquests plats que heu comentat... De tots aquests plats que heu comentat, m'agradaria que el Fran ens expliqués el que per ell és el...
0: Quin és el que més t'agrada, tu, Fran?
8: No sé si l'arròs amb sípia i pop...
24: Francisco!
6: Mira, amb el tema dels, dels menús, tal com ho traiem nosaltres, ho traiem per seqüències. És a dir, comencem amb un mapa de Terres de l'Ebre en el qual allí apareixen quatre aperitius que són una mica representatius de les quatre comarques, en el qual no podia faltar, com no, una ostra. Al final estem en un territori que tenim, crec que la millor ostra, sens dubte. Bueno, vam fer una cata a Cegues, el Toni Massanés, amb Fundació Alícia, d'ostres franceses d'aquí d'allà. I a cada Cegues va guanyar l'ostra del Delta. Perquè és molt sabrosa, molt potent, un punt dolcenc, no? I té una carn molt agradable. Per tant, això crec que és algo que ens agrada començar amb això, amb un ostre excel·lent. Després hi posem també una espècie de tomata que és amb un interior de gaspatxo, aniríem a dir, i de fora és sòlid, llavors s'ha de trencar dins en boca. I tenim també una navaja que la crosca la fem amb alganori.
0: Com? Amb què diu?
24: Alganori.
0: Ah.
6: Sí, la crosta. Llavors es menja tot, es menja...
0: El Pau té cultura gastronòmica.
24: No, perquè l'he sentit.
0: Ah.
24: Però no em facis dir el que és, tampoc.
0: Ja, ok.
6: Bueno, un tipus d'alga.
0: Sí. Això de les algues diu que és molt bo per la salut, també.
24: Sí, ja, però sí. Mira'm llame, què vols que t'hi diga?
0: S'ha de menjar de tot, Pau, que si no...
6: Home, ben elaborat està bo, eh? El que passa és que hi ha algú que diu esto no se lo comen ni los peces, no? al final, però no, si li donem el seu punt i és un acompanyament que va amb una gambeta i la navaja, la veritat. Uah. Que queda molt bé, molt bé.
0: Oh, clar, tu diràs, no pot fallar, això. Sí. Tant com queda bé. Haurem de baixar, eh? Que ens faràs baixar a Xerta.
6: Bueno, esta és la idea. A més, us cuidarem molt bé.
0: Això segur.
6: Si teniu l'hotel també, per si us voleu quedar, per si feu alguna copeta de vi, i si no...
0: Quantes doncs... estrelles té l'hotel, diu?
6: És un hotel de 5 estrelles, petitó,
0: i perquè no n'hi ha més.
24: Siguin-ho forts.
6: Sí.
0: Mare de Déu, senyor. Mare
19: de
0: Déu, senyor.
19: I ara que ens parlava dels menús, veiem que teniu com tres tipus de menú. El menú clàssic, el menú homenatge i el menú més que un homenatge. Hi ha molta diferència entre aquests tres?
6: Bé, bueno, al final hi ha un parell de plats de més i ja ens hi agrada el nom d'homenatge, no? És a dir, és el dia que hi surts, tal, fots el trajecte, perquè Xerta, bueno, no sé si ho coneixeu, però és un poble petitó, de 1.000 habitants, però tant la gent ja hi ve de fora.
0: Deus conèixer la Forcadell, tu?
6: Sí.
0: Jo també, molt maca la Carme, eh?
6: I tant.
0: Sí?
6: I tant, i tant.
0: Molt bé.
6: Llavors, el que comentava, que és un poble petitó, però tant tothom ve de fora, o quasi tothom, i llavors anem a dir que la gent hi ve a fer-se un homenatge.
0: Ah. No?
6: I ens va encaixar el nom.
0: Fran López Gilabert, xef del restaurant Villarretiro de Xerta, al Baix Ebre. Mm. Et convido a sentir a l'Opau de Pons en directe aquí al matí de Ràdio 4. Hòstia, tenim a punt, això, senyores
24: ara,
0: i senyors?
24: Deixa'm-ho presentar, perquè aquesta no és habitual. És a dir, això és una cançó que vaig fer el seu dia, dedicada a la malaurada i estimada Núria Feliu, amb la qual ens vam fer bastant amics els últims anys de la seva vida, i fins i tot vaig fer una cançó en la qual ella surt al videoclip. Aquesta es diu Boig per la Feliu.

0: Per la Núria Feliu. Que
1: sí, senyor, Pau.
0: Ho mereix tot.
1: I tant com si, nois. Què t'ha semblat, senyor de Xerta?
2: Senyor de Xerta.
1: Fran López Gilabert, què dius?
3: Que molt xula, molt xula. No l'havies sentit mai.
2: Gràcies, home.
1: Jo tampoc, aquesta. No l'havia sentit mai.
2: Era un homenatge, un homenatge a la
4: sí,
2: Núria.
4: Sí, senyor. A mi m'encantava molt, un gran cantant, molt carismàtica, i va ser molt històric, va portar tot aquest estil de cançó americana aquí a Catalunya. No?
2: I en català.
4: I en català.
1: I en català, català. Sí, sí, senyor. Sí, sí, sí.
2: I cantava tots els nostres couplets. Sí, sí.
4: Mira, es va fer una exposició retrospectiva seva al Palau Robert farà dos anys, recordo que va ser un reportatge d'això, i es va posar molt en valor, doncs, això, el fet de portar...
2: L'Òscar Dalmau, portava.
4: L'Òscar Dalmau, sí, el vaig entrevistar. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs escolta, mira, pràcticament 2:15, de seguida sentirem més oients amb la cançó de la seva vida, la que més els agrada i per què els donarem un número, perquè, poca broma, podem anar a aquest restaurant amb hotel 5 estrelles inclòs, ho tenen tot a Xerta, noi.
2: Déu-n'hi-do.
1: El Vegebre, eh? Què li donaràs a l'oient que guanyi, que vindrà acompanyat d'algú altre?
3: Bueno, li farem el menú amb els productes del nostre territori, li farem un menú homenatge. Llavors, amb les diferents seqüències que hi tenim, vols que l'expliqui tot?
1: Sí, una mica, vulguis, una mica, sí, una mica. Així, pim-pam, pim-pam.
3: Sí, vinga, va, pim-pam, sí. Ràpid.
1: Molt, molt, molt llarg, no?
3: No, molt llarg, molt llarg no. Farem els titulars, llavors.
1: Va, perfecte.
3: Aquest any va de descobrir els diferents llocs emblemàtics de dins del territori. Per tant, hem explicat els aperitius i després anem a diferents llocs. I el primer lloc que ens pararem és la Catedral del Vi del Pinell de Brai. Llavors, allí hi han tres petits plats relacionats una mica amb productes d'allí. La següent seqüència, on anem a la Torre de l'Ermita de l'Aldea. Aquesta torre, bueno, és bastant important per mi, perquè jo sóc nascut a l'Aldea, i està envoltada d'arròs, per tant, aquesta seqüència té tres plats d'arròs. L'arròs com a tal i dos plats més pues, que hi tenen ingredients vinculats amb. La següent seqüència, on anem al faro, aquest faro tan arxifotografiat que està a la punta del Fangar, que es veu des de l'Ampolla, es veu des de diferents punts, que està fet 4,5 km per hi arribar-hi. I allí pues, treballarem tant el llobarro, que seria un dels plats de les seqüències, com dos plats diferents d'anguila, buscant la tradició, és a dir, l'anguila amb suc i una altra anguila, pues, que és el xapadillo d'anguila, que és un format de conservació de l'anguila. D'allí, on anem als Ullals de Baltasar, on anem al Montsià, a Amposta, i fem tres platillos, pues, com no, estem entre arrossals, pues, hi apareix el pato, hi apareix un ous de pato també, i hi ha tres ingredients, tres petites seqüències de car. I ja per acabar, la part salada, on anem als ports de Beseit, on està la figura aquella de la cabra tan maca, i aquí hi apareix la llebre, la cabra hispànica, i tres petits platerets també, que tancarien el nostre menú salat per passar a la part dolça. Que tenim un prepostre cítric i amb uns tocs de bosc i acabem amb un postre que on anem a el castell de Miravet, últim reducte temple, en el qual van estar pues, vinculats amb la ruta de les espècies, no controlant-la totalment, sinó protegint-la. És a dir, que no només provarem menjar, sinó coneixerem història, llocs, productes, i al final contem un relat, una història molt maca, tot basat des de la part gastronòmica i des del nostre territori.
2: Home, Déu-n'hi-do, viatge.
1: Quan val això, quan val?
3: Per als oients res, que els hi toqui, en aquest cas el menú
1: franc, tu,
3: són només 130 € per persona.
1: 130

0: tradició de jo la nit dels museus.
1: No. Dic, lo Pau i jo no podrem venir perquè hem quedat per sopar demà a la nit. No, però espera, que potser haurem de canviar de plans, Pau.
2: Què fan un museu amb dissabte?
1: De franc.
2: De franc?
1: Gratis. Sí. Quants museus has dit?
0: Nit dels museus, de demà, de les 7 de la tarda a la 1 de la nit, 94 espais a Barcelona i l'àrea metropolitana.
2: Tinc un compromís, si no, de cap i nada.
0: Mira, obren les seves portes per oferir una experiència cultural diferent i gratuïta. Atenció, perquè l'any passat hi van passar 115.000 persones i ja tenim a la Montserrat Torres, que és la coordinadora dels museus municipals de Barcelona, en línia perquè ens ho expliqui tot. Montserrat.
1: Bon dia, Montserrat.
3: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Bon dia.
1: Oh, ja anem camí de la 1.
3: M'he avançat.
1: No passa res. Com estàs?
3: Molt bé.
1: Oh, una altra nit dels museus. Com aquell qui no vol.
4: Això és bo.
3: Sí.
1: El Jordi Vila vol anar amb 7 o 8, si pot. On hi ha que potser n'abusen una mica. Això quan és de franc, la gent, Montserrat?
3: Bueno, són moltes hores.
1: Per això?
3: També experiència, no com la culinària que ens han explicat ara, però una experiència patrimonial, museística, activitat...
1: Sí.
3: Tenim una miqueta de tot, tallers, música, és a dir, per tots els gustos.
1: Molt bé.
0: L'edició d'enguany d'aquesta nit dels museus està marcada per la renovació d'alguns equipaments emblemàtics de la ciutat. De quins museus es tracta?
3: Sí, mira, sobretot el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, que s'ha renovat i es va inaugurar ara fa un parell de setmanes, i després també la Casa de l'Aigua, Trinitat Nova i Fabra Coats. Aquests dos centres són del Museu d'Història de Barcelona.
0: I també...
3: Dues seus noves del Museu d'Història de Barcelona.
0: I també serà una nit molt especial per al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, que es troba en plena celebració del seu 700 aniversari. També podrem visitar.
3: 700 aniversari, exacte. Es pot visitar, però bueno, el Monestir de Pedralbes durant tot l'any també té prevista una programació d'activitats, exposicions, per celebrar doncs aquest aniversari que es diu aviat, 700 anys.
1: 700 anys, tu, t'anava a dir. Déu-n'hi-do. Ja t'està dit, això.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, i hem de recalcar i de recordar que totes aquestes visites són gratuïtes, que habitualment no cal reservar amb antelació i que aquest any la nit dels museus aposta per les activitats adreçades a la gent més jove. Quines activitats en destacaries?
1: Què passa, que els joves no van als museus o què?
0: Això què passa? Sí.
3: Bueno, el que us volia dir, que sí que és cert que la majoria són gratuïtes i no hi ha problema, però algunes sí que s'ha de reservar, per tant recomanem sobretot que la gent es miri la pàgina web, que miri ben bé la programació, que s'asseguri dels horaris i això, hi ha alguns espais que sí que cal reservar. No gaires,
0: és la minoria dels espais.
3: Per temes d'aforament, són pocs, però bueno, per
1: fas bé de dir-ho, això. Sí. Fas bé de dir-ho per evitar disgustos a última hora.
3: Sí, Anna, per això.
0: Mm-hmm. Parlem d'aquestes activitats pels més joves. Amb el Xavi ens preguntàvem, costa que la gent jove vagi als museus?
3: Bueno, sí, és un grup... Clar, parlem de gent jove així en general, vull dir, hi ha molt tipus de jove i bé, que tenen interessos molt diversos, però sí que és veritat que detectem que habitualment la gent que s'acosta als nostres museus, que repeteix, que ve les exposicions, doncs és gent una mica més gran. Mm-hmm. Per això, bueno, hem detectat en aquesta edició de la nit dels museus unes 30 propostes per gent jove. Mm-hmm. I bueno, creiem que és també obrir una miqueta, bueno, d'alguna manera que puguin entrar, conèixer els espais, conèixer el que s'ofereix i, bueno, d'aquesta manera... Bueno,
1: mira que bonic, això. Mira quin titular us han fet al País. La nit dels museus, 2. La cultura desperta quan es pon el sol. M'agrada.
3: Oh, doncs, molt bonic.
1: Sí. Eh que sí, eh?
0: La veritat és que sí.
3: Bueno, no sé si heu vist també la campanya, la imatge d'aquest any, que també, la veritat és que és...
1: Explica perquè no l'hem vist, sí, Montserrat.
3: No, una cabreta.
1: Una cabra.
3: Fons negre, la nit dels museus, i una cabreta fluorescent, doncs, que va saltant.
1: A més, demà t'he de dir que no plourà.
3: Sí, ho sabem.
1: Sort que no ho has fet avui, això, Montserrat Torres.
3: Sí, sort.
1: Que no ho has fet avui, això. Perquè vull llams, trons i està pedra, potser, eh?
0: I calamar-se. I hem de dir que aquest any, no només museus de Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana també...
1: És que no plourà ni a Barcelona, ni a... Veus, a Girona, demà sí que hi haurà xàfecs a la tarda vespre, una altra vegada. Però avui a Barcelona també, però demà no.
3: No, demà és el clar.
1: Que bé.
0: I parlant d'algunes d'aquestes activitats per als més joves, mira, per exemple, murals d'art urbà organitzades al Centre Cultural La Bòbila. I finalment, atenció per aquells que us agradi el teatre, perquè aquest any també, en aquesta nit dels museus, hi haurà arts escèniques, doncs allò, en dansa. Destaca l'espectacle teatral El fill vermell, que es podrà veure a la Model Espai Memorial. Sí. Per què no ens l'hem de perdre, aquesta obra de teatre?
3: Bueno, la veritat és que la Model és un espai que actualment està...

0: està molt focalitzada en temes de memòria i són totes les propostes que fan realment són propostes molt bones, molt treballades i bueno, són molt impactants. Jo crec que aquesta realment bueno, val la pena.
1: Una cosa, Montserrat.
0: Digues-me.
1: Què els diries a la gent que diu això dels museus no m'agrada gens i el teatre tampoc o no gaire? Mm-hmm. No ho sabem valorar, diuen alguns. Què els diries a tota aquesta gent? Què rius tu, Pau de Pons?
2: No, sí que hi ha gent d'aquesta.
1: Tu potser també o no?
2: Dic que hi ha gent.
1: Ah, no, t'ho pregunto, eh?
2: No, jo soc imparcial, jo.
1: Què els diries, tu?
0: Jo els diria que entressin al museu, que vinguessin a la nit dels museus, que és
1: però
0: un bon començament.
1: Però com els convences? No. És que hi ha gent que diu que no ho sé apreciar, jo, això dels museus i tot això de la cultura.
0: Jo el que els diria és que entressin, miressin, preguntessin, passegessin, saps? No cal entendre, no cal que t'ho expliquin tot, tampoc no cal posar-te davant d'un quadre i pretendre entendre un altre. Bueno, deixar-se anar, també. Passejar, mirar, i allò que et crida l'atenció, doncs, preguntar, perquè la gent als museus també estem per respondre. Ah. I el que no sabem, doncs ho busquem, i si no, doncs, bueno, també...
1: Sí, senyora.
0: Un mateix, quan passeja per un museu, es pot fer preguntes i pot tenir resposta o no. Vull dir, és un viatge anar a un museu.
1: Què dius, Jordi Vila? Què dius?
3: Que hem de recordar que la cultura ens farà més lliures.
1: Si tots fossin com el Jordi Vila, no hi cabríeu demà, eh?
0: La veritat és que ens agrada molt.
3: I el que volia dir és això, que en aquesta obra del Fil Vermell, a la model Espai Memorial, podem veure les veus de les dones represaliades pel Patronato de Protecció de la Mujer. I està.
1: Sí, Montserrat Torres, coordinadora dels Museus Municipals de Barcelona. Un milió de gràcies per haver estat aquí en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies, eh?
0: Sí. A vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, adéu.
3: Jo estic convençut, Xavi, que hi ha...
1: Ets de museus, tu, Fran López Gilabert?
4: Pues mira, no gaire, la veritat.
1: Com és, això?
2: Ets de Jalà.
4: Sí, perquè soc més de Jalà, i tant.
2: Dels meus, aquest.
4: I tant.
1: I tu, Pau?
2: Sempre quedes bé, anar al museu. Ai, que anem a un museu, sempre quedes com a més culte.
3: Us deia que jo penso que hi ha un museu per cadascú de les persones, d'aquest planeta. M'agrada la gastronomia, hi ha un museu de la gastronomia. M'agrada la història.
1: Clar que sí.
3: O sigui, jo penso que és una bona manera
1: d'aprofitar
3: el temps,
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Ets unes aprofitades, nen, allà al
1: museu. Va, que tenim... Pau. Andrés, hola.
5: Molt bon dia, com esteu?
1: Doncs contents. És divendres.
5: Ah, fantàstic, és que és divendres.
1: Parlem amb els oients, parlem de museus.
5: I demà hi ha la nit dels museus.
1: Home, que més vols? Hi aniràs tu o no?
5: Home, i tant.
1: Sí, de veritat o
5: perquè,
1: no?
5: Perquè, a més, no, de debò. A més, penseu que hi ha museus que el que fan és visites i aleshores expliquen una obra.
1: Ah.
5: Aleshores, tota aquesta gent que diu que té por, que caurà el no sé què, doncs resulta que li fan veure coses que segurament si passés per allà doncs ni se n'adonaria.
1: Ah. Mm-hmm. Molt bé, Andrés, que ets de Barcelona, entenc. Truques des de la capital?
5: Eixample.
1: De l'Eixample, molt bé.
3: L'Andrés és un dels nostres oients històrics, sempre ho diem.
1: Ah, sí?
3: Sempre ens truca, ja fa anys que ens truca.
5: Hola, Jordi.
3: Hola, què tal?
2: Hola, Jordi.
3: Ja fa anys que ens truca.
1: El Jordi Vila ja ha estat a tots els programes d'aquesta casa, l'has hagut sentir a totes les franges.
3: A tots no, Xavi, a tots no.
1: No? Quina et falta?
3: Bueno, no
2: sé. És el book insignia de Ràdio 4.
1: Andrés.
5: Digueu.
1: Quina és la teva cançó, digues tu?
5: Pues mira, avui m'he aixecat i penso que la meva cançó és Volare, del Domenico Modugno.
1: M'encanta.

0: Tinto de blue. Feliç estaré a tu.
1: Andrés, quins records et ve aquesta cançó?
2: Està definat, aquest.
0: Bueno, és que aquesta cançó, que de fet, més que meva, era dels meus pares,
2: sí.
0: Perquè, clar, evidentment no era meva, pues, em recorda pues, aquells anys 60, de aquella invasió de música italiana bona, i bueno, els festivals de San Remo, i no sé, hi havia molta cosa, encara que ho veiéssim en blanc i negre.
2: Ah. Andrés, tens el número 5, d'acord?
0: Pues m'encanta.
2: Molt amable, molta sort.
0: I això del volare és una bona feina pel Pau de Pons.
2: Mira, aquí el tens, el Pau. Gràcies, Andrés.
0: Vinga, una feineta. Adéu.
2: Va, adéu, Andrés.
0: Que vagi bé.
2: Adéu. Lucía.
3: Hola, bon dia.
2: I bona hora, com estàs?
3: Doncs bé, eh?
2: D'on truques?
3: De Montmeló.
2: Montmeló. Ja tens el paraigua a punt, que el Vallès Oriental plourà aquesta tarda, eh?
3: Doncs, bueno, treballo fins a les 11 del vespre, o sigui, cap problema. Ah,
2: ja haurà acabat, potser, el Festival de Llams i Trons. Ai, Lucía, molt bé.
3: Marc Cadré, i això que m'agrada molt, eh?
2: Sí, home, sí, a mi també. I el Picó, també. Ah, sí, ens mullem, no tenia el Picó moll com un gat, tu. Amb la tempesta, la calamarsada, fent vídeos...
3: Uah! Sí.
2: Semblem dos nens petits amb el Picó. Molt bé. Lucía, quina és la teva cançó?
3: Doncs tu l'has dit, Lucía.
2: Ah, molt bé. Ah, és una

0: alguna vez
1: fui... Molt maca, Lucía.
2: Algun dia hauríem de fer un recopilatori de totes les cançons amb nom de dona, perquè n'hi ha moltes, ara ho estava pensant internament i n'hi ha moltes.
1: Ah.
3: Sí.
1: Lucía, tens el número 6, l'Andrés el 5, tu el 6, molta sort, moltes gràcies i bon moltes cap de setmana. Que vagi bé, guapíssima.
3: Igualment.
1: Adéu. Merci per escoltar-nos. Adéu.
3: I tant, a vosaltres per fer el programa tan xulí.
1: Gràcies, Lucía. Teresa.
2: No s'espacis, guapíssima. La ràdio bon no es veu.
1: Els oients i les oients, totes són guapíssimes i guapíssims d'aquest programa.
4: Tant, i tant, ja, només per com sonen i la seva simpatia.
1: Teresa. Hola, Teresa.
3: Hola, bon dia, bon dia. Bon,
1: des d'on truques?
3: Des de Collvallcarca.
1: Des de Vallcarca. Molt bé, Teresa.
2: Sí.
1: I la teva cançó quina és?
3: I Will Survive.

0: no me'n cansaria mai, Teresa.
1: No, jo tampoc.
0: M'agrada més que el Pau de Pons.
2: Imagina't.
0: Teresa, moltes gràcies. Tens el número 7.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, per escoltar-nos. Bon dia. Que vagi bé. Molta sort, Teresa. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Mireia, bon dia. I prou que no tindrem més temps. Em sap greu, perquè per sort truca molta gent, però Mireia serà l'última oient, perquè queden pocs minuts per la una ja. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, Xavi. Bon dia. Moltes gràcies, eh?
0: A tu, per trucar. Des d'on truques, per cert?
3: De Barcelona. Soc veïna del Jordi Vila.
0: Ah, ets veïna del Jordi Vila?
4: Què dius, ara?
3: Sí, de Nou Barris.
0: Ah, però no sou família ni... Ah,
3: no, Xavi, per favor,
0: mangoneo cap, eh?
4: Alguna altra vegada havia trucat i ho havia comentat, això. Però no ens coneixem, oi?
3: O sí? No, dius tu que et sembla que sí, però jo penso que no coneixes. No, jo et conec per la tele, quan sorties per la tele, però no.
0: Ala.
2: Podem dir que ets una fan del Jordi Vila, per tant.
0: No. Que bo.
4: Per favor.
0: Molt bé.
3: Sí, som veïns perquè m'ho va comentar. Sí, pues perquè una veïna també del barri va trucar. Ah. Sé qui és, aquesta veïna, perquè he parlat amb ell i tal. Hòstia, vaig sentir per la ràdio, la Loren. Ah. I dic, hòstia, tu sents la ràdio? Dic, sí, és que jo truco de tant en tant, també la sento tots els dies.
2: Les fas córrer totes, oi?
3: Sí, ens coneixem tots aquí del barri.
4: Visca Nou Barri.
0: Mireia, quina cançó tens? I tens el número 8, per cert.
3: Sí, la cançó aquesta fa de riure, perquè és que a mi em va fer molta gràcia com va sortir. Te huelen los pies, d'Emilio Aragón.
0: Vinga.

0: bé, això, eh?
1: Sí, molt animada.
0: Doncs escolta, mil gràcies, Mireia. Tens el número 8. Molta sort, sí?
1: Gràcies, Xavi, gràcies. Gràcies a tot l'equip.
0: Moltes gràcies, molt amable. I fins quan vulguis.
2: Una abraçada.
0: Vinga, va, a veure si
1: guanyes.
0: Gràcies,
1: Jordi. Gràcies, adéu.
0: Adéu. Quin dia tanqueu al restaurant?
3: Mira, tanquem diumenge nit, dilluns i dimarts.
0: Oh, Déu-n'hi-do.
3: Sí, mira, som així.
0: Ben fet, si us ho podeu permetre, tu.
3: No, però saps què passa? Que al final sempre fas alguna horeta de més i per compensar ja, i tal, doncs ja. El diumenge nit ja no obrim.
0: Sí, home, sí.
3: Crec que així està bé per tothom.
0: Carla Villegas, Sílvia, quan vulgueu fem el sorteig, sí? Tenim 8 números, el recordem, número 1 pel Néstor, 2 per la Merche, el 3 pel Pere, el 4 per la Matilde, el 5 per l'Andrés, el 6 per la Lucía, el 7 per la Teresa i el 8 per la Mireia. Iau, qui guanyi, acompanyat de qui sigui, cap a Xerta, tu, cap a la zona del Baix Ebre, eh? Jordi Vila?
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Pot entrar algú per gravar el Pau i fer el sorteig?
2: Sí, no, ja està,
0: sí?
2: Ja.
0: Bueno, sí, m'espero, però és que tocaran la una, sí? Ah, doncs endavant i quan vulguis.
2: Que m'he de cantar una cançoneta?
0: Sí, home, sí, agafa la guitarra, sí?
2: Vinga, va, som-hi.
0: Endavant i quan vulguis, Pau de Pons.
2: Deixa-me l'enxufar, que sonarà
0: endolla,
2: més
0: endolla, endolla. Endavant.
2: Endollar, exacte.
0: Endollar.

falta d'indulgència, la tia va fotre el camp. Recoi quin goig que fa, venjant-se dintre el mar i torrant-se a l'arena, mentre jo sinto la pena que és viure sense amor. I puc anar cantant, puc anar cantant, puc anar cantant si ella ja va fotre el camp. Puc anar cantant, puc anar cantant, puc anar cantant si ella ja va fotre el camp.

0: A la catalana.
1: Ole, ole! Lo Pau de Pons, en directe aquí per acabar la cirereta al pastís.
2: I més requeries.
3: Sí, escolta...
1: Programa d'avui i últim de la setmana.
3: Posa un Pau de Pons a la teva vida i ara farem el sorteig, a veure.
2: No, li pots.
1: Està afinat, està afinat.
3: Vinga,
2: va. Ja us en fieu de mi?
0: Doncs no miro, eh?
1: No massa,
3: però... La mà innocent, Pau de Pons. Quin número serà?
2: Hi ha càmeres.
1: A veure, va. De l'1 al 8...
2: A veure, deixa'm desplegar el paperet...
1: Qui és l'afortunat o afortunada?
2: Vols que faci una amiga em faci pregar o t'ho dic ja?
1: No et facis l'interessant, va, Pau.
2: Vinga, va. El número 2.
1: El 2, mira, la Merche.
3: La Merche.
1: Merche, felicitats. Enhorabona. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, m

0: la llar cremava només paraules d'amor.
1: Tot Déu! Vinga, va!

0: Bon cap de setmana a tothom i fins dilluns! Amb tres frases
1: fetes. Moltes gràcies.
2: És la una.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. Comencem amb una notícia que hem conegut fa uns minuts. UGT i Comissions Obreres han convocat una vaga parcial a la xarxa de trens de Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Els sindicats han registrat aquest divendres la convocatòria de vaga. Reclamen increments salarials per tota la plantilla i més contractacions. També demanen més seguretat als trens, tant per als empleats com per als usuaris. I continuem amb altres qüestions. A aquesta hora és previst que comenci la concentració dels treballadors de Nestlé convocats per Comissions Obreres per protestar contra l'ERO, que preveu l'acomiadament d'unes 300 persones a tot l'estat i un total de 20 entre les fàbriques de Girona i de Reus. Més detalls, Pilar Ribàs.
4: La protesta a les portes de les fàbriques coincideix amb la celebració de la primera reunió de la taula negociadora. Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a Nestlé.
5: Endavant amb tot. Estem en contra d'aquest expedient, entenem que no es justifica, estem validant la informació i lluitarem amb totes les nostres forces per rebutjar i per lluitar per tots els llocs de treball que estan en joc.
4: El sindicat demana a la direcció de l'empresa la retirada de l'ERO, que afecta 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de la de Reus. Ho argumenten dient que la inspecció de treball ha donat la raó als sindicats sobre la vulneració del dret d'informació i consulta per part de la multinacional. També afirmen que no es justifica a nivell econòmic.
2: I a València, en marxa a hores d'ara la manifestació de docents, el cinquè dia de vaga indefinida a la comunitat, tot després que sindicats i conselleria no hagin arribat a cap acord aquest dijous. Ràdio Nacional d'Espanya a València, Imma Morán.
6: Milers de persones es concentren en aquests moments aquí al centre de València, a ritme de marxes fúnebres que aplaudeixen professors, pares i alumnes. Aseguren que l'educació ha mort i que han arribat aquí desesperats per la situació que viuen als centres. Els escoltem.
7: Veo que estamos todos muy unidos, me ponen los pelos de punta, pero es que al final no obtenemos la respuesta que necesitamos.
8: Actualmente estamos en Barracones, perdimos nuestro centro en La Dana y hemos venido para reivindicar y para pedir, por favor, que se nos haga caso.
6: Una situació precària que també critiquen des dels sindicats. Marc Candela, Estep, Maite Tarazona, UGT.
9: Que tomen nota y que negociemos de forma real y efectiva.
10: La gente está ya cansada de esta situación y quiere soluciones reales ya.
6: Una manifestació que s'espera multitudinària i que podria superar les 20.000 persones que es van manifestar dilluns passat.
2: L'Ajuntament de Barcelona aconsegueix el suport de Junts i del Partit Popular per aprovar el nou pla d'usos de Ciutat Vella. L'objectiu és millorar la convivència i potenciar noves activitats culturals. Àlex Eloi.
11: En roda de premsa, el tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha concretat que el pla d'usos triplica les activitats regulades de 55 a 180 i reforça les restriccions al comerç no quotidià no alimentari. Es condiciona, per tant, l'obertura de salons de manicura i pedicura i botigues de complements de mòbils. També es restringeixen les activitats associatives privades per evitar la proliferació de clubs de cànnabis. De la seva banda, el pla potencia activitats culturals com noves galeries d'art, activitats de museus, biblioteques i arxius o cinema.
12: Aquest pla d'usos evita concentracions, monopolis i proliferació descontrolada d'activitats que no donen servei als residents ni aporten al teixit comercial de proximitat del districte. Vull destacar que crec que s'ha aconseguit una eina que restringeix la implantació d'activitats d'aquestes absolutament negatives.
11: La norma té el rebuig de Barcelona en Comú i Esquerra i les entitats veïnals perquè consideren que contribueix a la proliferació de negocis vinculats al turisme i demanen a l'alcalde que la retiri. La nova regulació tirarà endavant dimecres a la Comissió d'Economia.
2: Gràcies, Àlex. I anem ara a Girona, on l'audiència ha absolt un veí de Blanes acusat d'assetjar menors per xarxes socials i obtenir imatges pornogràfiques. La fiscalia demanava per ell 37 anys de presó. Gemma Esteve.
13: Els magistrats consideren que la policia va accedir al contingut del telèfon vulnerant drets fonamentals de l'acusat, perquè ni hi havia el consentiment del detingut ni una autorització judicial prou motivada. Per això el tribunal ha decidit anul·lar totes les proves obtingudes del mòbil, converses amb les víctimes, fotografies, vídeos i també 89 arxius de pornografia infantil localitzats pels Mossos d'Esquadra. La investigació es va iniciar el 2018 després de la denúncia de la família d'una menor. La fiscalia sostenia que l'home contactava amb adolescents a través de perfils falsos, els oferia diners per fotografies de caràcter sexual i després les amenaçava per aconseguir més material. Sense les proves derivades del telèfon, el tribunal conclou que no es pot acreditar ni l'autoria dels fets ni la relació de l'acusat amb els perfils investigats. La sentència no és ferma i encara es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: I continuem ara amb una informació de l'àmbit polític. El tren orbital apuntala la legislatura d'Illa. El govern i Esquerra presentaran dilluns l'acord per fer aquesta nova línia ferroviària i dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras rubricaran el pacte per als pressupostos perquè comencin la seva tramitació al Parlament i es puguin aprovar la primera quinzena del juliol. Més detalls, Elena García.
14: I el Consell Nacional d'Esquerra el beneirà aquest dilluns. El nou corredor ferroviari encarrila els primers pressupostos d'Illa a la segona, després de la crisi per l'IRPF. Els republicans consideren que l'Orbital i la societat mercantil per tutelar les inversions de l'Estat a Catalunya són contrapartides raonables. I Junqueras preveu signar el pacte amb Illa el proper dimarts, després de vestir dilluns el tren orbital, perquè el govern entri els comptes al Parlament a finals de setmana i puguin veure la llum amb la primera quinzena del juliol. Illa ultima els serrells també amb els comuns. El conseller de la presidència del MAU.
15: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
14: El nou corredor, projectat fins al 2040, costarà 5.200 milions d'euros, amb el vistiplau d'Hisenda i Transports. I es confirmarà la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat prevista, segons fonts consultades, per dimecres vinent.
2: Gràcies, Helena, i això és tot. Tornem a més notícies a les dues.
3: Ràdio 4.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
17: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
18: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
19: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
20: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
21: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
22: Irrepetibles.
23: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
24: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
22: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: Tarda, família, a la 1:08. Comencem Xavifòrnia a Ràdio 4 en aquesta tarda de divendres 15 de maig del 2026. Avui, 15 de maig, celebrem el Dia Internacional de les Famílies. I és que la família no és una foto perfecta. La família és el lloc on sovint s'aguanta tot quan la vida apreta, no? Avui parlar de famílies també és parlar de temps, de diners, de cures, conciliació i també de salut emocional, perquè no n'hi ha prou amb dir que la infància és el futur si deixem soles les cases que la sostenen. Una societat que cuida les famílies no fa caritat, eh? Protegeix la seva base més humana. Així que jo crec que no hi ha nens forts si tenim famílies esgotades. Llenço la pregunta. Podem fer més per les famílies? Hola, Maria García Coll, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal, com va tot?
2: Molt bé.
1: Quin programa tenim per avui, eh?
2: Fantàstic. A més, estem a l'estudi 31 de Ràdio 4, que és meravellós. Que si ara mateix obren RN Audio, totes les persones que ens estan escoltant, si no ho estàs fent des del cotxe, pots obrir l'aplicació i posar, a més, aquest lloc que et permet veure'ns en directe, veure la imatge. Si ara poses el directe, veuràs el Xavi Martínez guinyant a l'ull.
1: Clar, i a la Maria García Coll, amb aquest somriure etern que té, doncs una pena que no puguin veure el nostre tècnic, el nostre enginyer, el gran Jaume Tudela.
2: S'enamoraria.
1: I tant. A la producció, el gran Joel Sevilla, i bé, de seguida els virals, Maria.
2: Els virals, avui parlarem de polítics que fan alguna cosa més que política. I
1: com
2: ho deixo aquí.
1: Per exemple...
2: Cantar.
1: Després, avui tenim una visita que ens encanta, és la del Sebastián Gallego, que presenta nou monòleg a la Sala Muntaner de la capital catalana, a Barcelona. Es diu Operación Viejoven, i avui parlarem molt d'anècdotes retro i d'una edat complicada, perquè hi ha molta gent que està just en el moment del Sebastián, que se sent molt jove, però potser ja no ho és tant. La barrera del so, toca fer spoiler del programa de la Irene de Sumvila. En uns minutets també arriba a l'estudi per jugar amb nosaltres en directe. I a la segona hora de programa, com és divendres i ja és costum aquí, analitzarem les estrenes musicals del dia.
2: Avui hi ha moltes cosetes, ja se n'ha parlat, però la Shakira estrena la cançó del Mundial Maluma. Torna després de molt temps i, a més, també molta cosa al cinema aquest cap de setmana.
1: L'actualitat està que crema, així que l'Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius ens actualitzen a 2:45 amb l'edició migdia. I després seguirà el programa, segueix Xavifòrnia, i ho farem repassant la premsa del cor amb la Vanessa Hogarth i també mapaternitats avui molt divertides i molt curioses amb l'Alba Carreras.
2: Sempre. Avui parlarem de l'horòscop. Sí. Com són els pares, les mares, segons l'horòscop, ho veurem.

0: Doncs ho tenim tot a punt en aquest estudi 31 de Roc Boronat a Ràdio 4.
1: Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
0: Julio Iglesias. Maria, què té a veure amb els virals d'avui? O simplement que el volies escoltar?
2: Exacte. La segona opció. Simplement el volia escoltar. Perfecte. No té absolutament res a veure, però com que és divendres, m'encanta Julio Iglesias i crec que sona poc a la ràdio. I, a més, aquí, al Xavi Fornia, sabem separar l'obra de l'artista.
0: Exacte.
2: Començar amb ell, no?
0: Molt bé.
2: No t'agrada, tu, Julio Iglesias?
0: Sí. Home, jo crec que, a veure, és història de la humanitat. Anava a dir de la música en espanyol, no? De la humanitat.
2: I, a més, aquesta cançó és una de les meves preferides, que es diu Quijote.
1: Ser bohemio, poeta, y ser golfo me va.
0: I ser golfo me va.
2: Home, ja ho sabíem.
0: Ah, estava clar.

0: ¿Dónde va?
1: Aquesta no és la que... És la cançó que li posen quan surt el Juanfe al Chiringuito, pot ser? Jo crec que sí, eh? Jo crec que quan el Juanfe surt és... Sí, sí, sí.
2: Que presume de ser espanyol d'on va. Ens encanta Julio Iglesias, però no parlem d'ell avui, Xavi.
1: No.
2: En aquest cas parlem de polítics, ho hem dit abans, polítics que es van fer famosos... Bueno, han estat coneguts per cantar, no? Julio Iglesias, que era porter del Real Madrid.
1: És veritat.
2: I es va fer famós per cantar.
1: Sí, sí, sí. Anem a parlar de polítics que volen o intenten ser cantants.
2: Sí, les xarxes estan bullint amb la nova faceta que hem descobert d'un polític. En aquest cas és Juanma Moreno, el president de la Junta d'Andalusia. Ens ha sorprès amb les seves habilitats com a cantant. Ha publicat Kilómetro Cero, una cançó que ha fet per fer campanya per les pròximes eleccions a la Junta d'Andalusia del pròxim 17 de maig.
1: És
2: Andalucía.
1: És Juanma Moreno?
2: Sí, sí, sí.
1: El que escoltem és el Juanma Moreno?
2: Sí.

0: me l'imagino.
1: Kilómetro Sur.
0: Kilómetro Sur es diu la cançó. Kilómetro Sur. És ell, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No, no, estic flipant. Como siempre, y el color
1: de su sangre es blanca y verde. Sona temazo, eh?
0: El que et dic és que tinc una imatge del Juanma Moreno tan institucional, oi?
1: Sí, sí.
0: Aquella cosa... Que, és que no el veig. Vull dir, veia el Mazón, per exemple. Fent això, però ell no.
1: Sí, sí, doncs és un temazo. El dirigent andalús ha revelat a les seves xarxes socials que la veu principal de la cançó Kilómetro Sur, que estem escoltant, interpretada per un grup desconegut amb el mateix nom, s'ha convertit ja en el seu himne de campanya. Però, Xavi, tot i ser un himne d'essència andalusa, no notem el flamenc. No. És aquesta composició indie-rock,
0: sí.
1: No? Dels 2000...
0: Que podria ser de Madrid.
1: Sí.
0: No? D'una banda de Madrid, d'una banda indie de Madrid.
1: Jo et demanaré, Xavi, que tornis uns anys enrere, et posis el teu paper de Factor X...
0: Perfecte.
1: I em diguis com valoraries aquesta cançó.
0: Aquesta, a veure... Si busques la direcció para tu corazón, no hay un sitio mejor. Buenas noches, Juanma. ¿Desde dónde vienes?
1: De Andalucía.
0: ¿A dónde vas?
1: De Sevilla.
0: Bé, doncs ja veurem si és majoria absoluta o no. De, per a mi és un sí, no?
1: És un sí, de, està
0: del poble, bé. Del poble andalús, però aquesta cançó està bé, està bé.
1: Està
0: a mi,
1: malament.
0: A mi m'agrada, està bé.
1: A més, Juanma Moreno no és l'únic polític, no?, que s'ha sentit atret per el món de la música. N'hem trobat alguns més, sobretot internacionals.
0: Mm-hmm.
1: I marxem cap a l'Argentina, perquè el president argentí, Javier Milei, ha donat el cante, que diríem, sí, diverses vegades. I el maig del 2024 ho va fer literalment, quan va presentar el seu himne dalt d'un escenari, cantant Panic Show, de La Renga, que és un grup de hard rock argentí, davant de milers de persones, amb jaqueta de cuir i una banda en directe. Hola!

0: ell mateix es defineix, no?
1: Però el veig, eh? Vull dir,
0: sí.
1: Com anillo al dedo, eh? Sí, sí, ell no, servir... no, le pega, le pega.
0: Fa servir aquesta cançó com a himne personal per al seu famós Hola a todos, yo soy el León. Això li ha portat polèmica amb el grup, amb la Renga, perquè l'ha criticat diverses vegades perquè ha utilitzat la seva música amb finalitats ja. polítiques.
1: Sí, això passa molt, eh? Artistes que de sobte... no sé si va passar amb Vox també fa uns anys, que no sé quin art... Van utilitzar una cançó d'un artista i ella va sortir i va dir, escolta, a mi no em fiqueu en això. Bé, segueix el viatge de polítics, cantants?
0: Ens n'anem ara cap a Rússia.
1: Rússia.
0: Perquè el president rus va agafar un clàssic i es va posar a cantar-lo.
1: Recordeu que primero a los cuartos... Després ja...
0: Però a veure, ara el sentirem. Era per entrar a la música, saps?
1: I found my thrill. Aquest és el Putin.
0: Vladimir Putin cantant Blueberry Hill.

0: Això va ser en un acte benèfic a Sant Petersburg l'any 2010, perquè Putin va sorprendre tothom pujant a l'escenari cantant aquest Blueberry Hill, el clàssic dels Fat Domino. Ho va fer en anglès, en banda en directe, davant d'un públic que no s'ho esperava. El vídeo va donar la volta al món perquè, a més, contrastava molt amb la seva imatge tan habitual, d'un polític tan seriós.
1: L'home de gel. Doncs,
0: cantava Blueberry Hill.
1: Cantava així, així de bé. De moment portem ja Juanma Moreno, que és el més actual, Kilómetro Sur, tenim a Milei, Panic Show i aquest Blueberry Hill de Vladimir Putin. I ara què?
0: Doncs anem cap a França i amb un clàssic de la chanson francesa. Nicolas Sarkozy, durant la seva etapa com a president de França, va participar en molts actes públics on va acabar cantant fragments de la Bohème de Charles Aznavour, però és que de veritat, és que flipareu amb la veu.

0: Un moment que va criar l'atenció perquè veure un president entonant un clàssic tan icònic de la chanson francesa amb tot aquest aire nostàlgic, melancòlic, trencava totalment amb la imatge política habitual. No ho fa malament el Sarkozy, però hem de dir que ens agrada més Charles Aznavour, no?
1: Home, jo crec que una miqueta més, sí. Que, uau, Sarkozy... És una cançó preciosa. No ho fa malament el Sarkozy.
0: No. A mi em sap greu, tallar aquesta veu ara.
1: És que aquesta és l'original.
0: Per això.
1: Ah.

0: Bé, i de França als Estats Units?
1: Ens n'anem a l'altra banda de l'Atlàntic. Barack Obama també ha tingut els seus moments musicals i més afinats del que esperaríem d'un president, crec jo, perquè és un dels moments més famosos. Va ser quan va cantar Let's Stay Together a l'All Green en un acte de Kennedy el 2012. Ho va fer com un gest espontani de celebració de la música soul nord-americana.
0: Impressionant.
1: Mira. So in love with you. A capella, eh? Atenció.
0: Sí, sí.
1: Això van ser només unes notes, però també va deixar moments icònics, com quan va interpretar fragments de Sweet Home Chicago dels Blue Brothers, juntament amb B.B. King.
0: Come on.
1: Això va,
0: és ell, és ell.

0: fantàstic.
1: Ho fan molt bé. I... bé, quin t'ha agradat més a tu?
0: Jo és que...
1: Obama ho fa molt bé.
0: Sí? Poder és el que queda millor.
1: Sí.
0: No se sentia tan bé, però Sarkozy...
1: Ja.
0: Atrevint-se amb Charles Aznavour i amb la chanson francesa és fantàstic, no?
1: A mi m'ha agradat molt, Sarkozy. I t'he de dir que la cançó aquesta del Juanma Moreno no està gens malament, eh?
0: És fantàstic. No sé, em deixes acabar amb una cosa molt ràpida, nostàlgica?
1: Home, que no et deixo, no? Evidentment. Pa'lante.
0: Acabo amb una cosa molt ràpida, nostàlgica, perquè... s'ha materialitzat una cosa que a mi, personalment, i a la meva nena interior, em fa molt feliç, perquè tornem uns anys enrere, hem de parlar.
1: No és cap política, eh?
0: No, hem deixat la política.
1: No. Això és This Is Me, de Demi Lovato i Joe Jonas.
0: Això és camp rock. Els que vam ser adolescents.
1: És la teva infància. Bueno,
0: això és la adolescència i infància, com Hannah Montana deia l'altre dia. S'ha materialitzat la notícia que milions de fans esperàvem, i és que Disney Plus ha confirmat oficialment la data d'estrena de Camp Rock 3. Un anunci que suposa aquest retorn triomfal dels Jonas Brothers a la plataforma. A diferència de les dues primeres entregues, aquesta part promet un enfocament més madur, adaptat al 2026, i segons les primeres confirmacions ens situa 15 anys després dels esdeveniments de la segona pel·lícula, on Shane, Nate i Jason Gray, els personatges interpretats pels Jonas, tornen al campament, i aquesta vegada no com a alumnes, sinó com a mentors i nous propietaris que intenten salvar aquest camp rock tan nostàlgic d'una crisi financera.
1: O sigui, que això seria una nova sèrie dirigida potser
0: pel·lícula.
1: A la gent ja... pel·li. Dirigida per la gent adulta.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Això no serà pels adolescents del moment, del 2026, sinó és per vosaltres. Qui va ser adolescent llavors? Sí. No? Una picadeta d'ull.
0: Ens estan buscant. Ens estan buscant. I ens troben. Perquè ho veurem.
1: Us va marcar molt.
0: Tenia moltes ganes d'anunciar. Jo era més de High School Musical que de Camp Rock, he de dir. Però sí, Camp Rock em va marcar molt i volia acabar amb aquesta novetat de divendres que m'ha creat molt l'atenció.

0: Hola, Irene de Zumbila, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Qué sents quan escoltes? Dime qué es lo que puedo hacer, ¿cómo te puedo tener?
1: Molts records, una mica de records de discoteques, també t'ho diré, eh?
0: És veritat que va ser una cançó que jo crec que va ser encara més himne que Europe's Living a Celebration, que es va quedar a Eurovisió, la de la Rosa, va ser el primer gran impacte d'OT, però OT2, que ens va portar la Bet, el Manuel Carrasco i sobretot aquesta cançó que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió, aquesta sí va traspassar el concurs i es va ficar a totes les ràdios, a les discoteques, el que tu deies.
1: Clar, no? A més la Bet és d'aquí, de casa nostra, aquesta cosa que té, i és d'aquelles cançons que realment, o sigui, jo feia potser, a veure, potser feia 15 anys, 20, que no l'escoltava, i te la podia cantar sencera, eh? Tota la lletra i tot.
0: O sigui, és com anar en bicicleta, això. Sí.
2: Ha dit nombroses vegades que odia i que ha odiat profundament aquesta cançó.
0: Perdona.
2: Sempre ho ha dit.
0: Per cert, saludem a tota la família de Xavi Forni de Ràdio 4, que ens està ara mateix... també es pot veure a l'estreaming.
1: Boníssim, eh?
0: Però hi ha un... Clar, han punxat una de les càmeres, jo crec que no està ben posada, llavors quan parla la Irene...
1: Amb poca punxa, una m'encanta.
0: Punxa un monitor.
1: O sigui, jo sóc com un ens, no? Una espècie de fantasma, que en realitat hi sóc però no hi sóc.
2: És que em sembla que li he donat un cobio en aquesta càmera.
1: Tampoc tinc el meu millor dia, eh? Vull dir que si no m'enfoques no passa res, eh?
2: Ei, ara aquí va
1: ara... tenir. Hola, gent.
2: Ara sí.
1: Què tal?
2: Ara.
1: Jo no em veig, eh? Ara.
0: Molt bé.
2: Fantàstic.
1: Molt bé. Ai, que s'ha mogut. Ara...
2: És que quan em moc jo, es mou
0: ja
2: la
0: està,
2: càmera.
1: Ja sabem per què no enfoquen.
0: Res. Fem ràdio, o sigui, que ens escolten i ja està. I
1: exacte, que estem fent ràdio, escolta.
0: I qui vulgui veure la fantàstica Tez...
2: De la Irene.
0: De Irene de Zumbila.
1: Que guapa,
0: de
1: Maria... Increïble, és una cosa.
0: Si tens una pell...
1: Sí, la pell no està malament, la pell. Sí, una altra cosa...
0: No, després... moltes coses.
1: Sí, una mica d'ojeres de divendres. Ja no puc més avui. Estic molt cansada, Xavi.
0: Som
1: tu
0: al club.
1: Tu com estàs?
0: Som al club de la ullera.
3: Sí, som al club de la ullera,
1: Sí.
0: Nos llaman Elena Flel.

0: fantasia aquests.
1: Yeah. Així és.
0: Bé,
1: per fantasia, el nostre programa, La Barrera del So, perquè és una meravella, i avui estic molt contenta perquè...
2: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026.
1: Sí, en efecte, ja tenim obert el formulari web, per tant, ja us podeu inscriure. Estem molt contents perquè ja hi ha hagut molta gent que s'ha apuntat a aquesta festa que farem el proper dia 28 de maig a la Sala La Nau de la ciutat de Barcelona. I, per tant, avui, una miqueta més de promo, vinc a doncs, animar-vos a que us apunteu, perquè si no us quedareu sense entrada. Fem una miqueta de repàs de qui vindrà. Seré salat que somiaves, te pensaràs que el món és teu. Seré salat que somiaves, te pensaràs que el món és teu. La Júlia Colom...
3: Sí. A mi m'ha agradat molt la Júlia Colom.
1: M'ha encantat, és súper, eh?
0: Estàs a Delhi, Xavi.
1: Ho fas molt bé.
3: Estic ballant...
1: Així una mica, si, una mica Bollywood.
3: Una mica dansa al ventre, també.
1: Sí, sí, no. Molt bon moviment de cadera, Xavier Martínez.
3: Passos prohibidos, Irene. Doncs,
1: els podràs fer a la gala del dia 28 a la nau. A Júlia Colom presentant, per exemple, doncs, cançons com aquesta del seu disc Paradís, però també... Això com ho balles?
3: Això és moure el cap d'un costat a l'altre, com si fossis, no sé, un pèndol.
1: Molt bé. No? Això va bé per la protusió discal de les cervicals que tenim.
3: Va pensant jo en una protusió discal, sí. Precisament. Mare meva.
1: Doncs Magalí seré també presentant cançons del seu meravellós disc Descasada, doncs que serà una passada total. I també després una miqueta de rock amb Masoni.

0: Ara has mogut el cap, però diguéssim com més subdividit. Més no, ràpid.
1: Ha sigut, sí.
0: D'un cantó a l'altre, com més rapidet.
1: Com si tingués migranya una mica. No, he estat massa coordinat.
0: Però ho has fet molt bé, No, gràcies. I segurament ho faràs millor encara amb la música d'Hipnosi.

0: proper dia 28 i que doncs, prometen una actuació realment espectacular, perquè ja t'ho he anat avançant, però properament, sí, el dia 28, segurament el que veurem dalt de l'escenari serà, per exemple, enciams, cols...
1: Què dius?
0: Astronautes, gent disfressada de gomets... no sé, no sé què pot passar, és una gent que m'agrada molt perquè ells sempre a les entrevistes diuen... Però és que nosaltres som gent normal, eh? O sigui, no tenim cap problema. I de veritat que no ens droguem.
2: Som gent normal.
0: Però pugen dalt de l'escenari...
1: Som gent divertida.
0: I es tornen absolutament bojos. Bé, convidar-vos novament a que us apunteu doncs, en aquest formulari a través del web de Ràdio 4.
1: Molt Acústicament això,
0: Fest, pel proper dia 28. I qui també vindrà a l'Acústicament Fest? Pink Floyd. Money.
1: Pink Floyd?
0: Pink Floyd a l'Acústicament Fest? Doncs... No, evidentment, és broma.
1: No poden.
0: Això és impossible, no? No, però tampoc és tan conya, perquè la setmana passada van tenir el programa un col·laborador històric de Pink Floyd, que es diu John Carin, que és un multiinstrumentista, sí, i que doncs, va començar a col·laborar amb ells a l'any 85 amb el David Gilmour, i després també ha col·laborat amb el Roger Waters i ha estat amb les dues bandes, cosa que això és bastant inèdit, perquè ja saps que estan super enfrontats.
1: Sí.
0: I hem tingut l'oportunitat de parlar amb ell. De fet, és un músic que ha treballat també amb Kate Bush, amb els Who, amb Brian Ferry, en fi, amb una quantitat de gent doncs, molt important, i és una veu que cal escoltar. I vam parlar de moltes coses, i algunes te les he portat, per fer-te una miqueta doncs, de resum, així com, per exemple, doncs, com es construeixen alguns paisatges sonors, quin valor té l'art, o el poder emocional de la música, perquè realment en els seus concerts és que la gent s'emociona moltíssim.
3: In your shows,
0: en els vostres shows a vegades passen coses com que part del públic es posi a plorar, a cridar, és una bogeria per l'audiència. Com et sents tu dalt de l'escenari quan passa això?
3: How do you feel?
4: I'm with them.
5: Estic amb ells.
4: You know, I think Roger's an amazing songwriter and his lyrics are just like I could see the way they affect people.
5: Crec que el Roger és un

0: compositor increïble. I les seves lletres són... Puc veure la manera com afecten la gent.
1: And then you'll go someplace like Buenos Aires, where maybe an album like The Wall...
0: I llavors vas a algun lloc com Buenos Aires, on potser un àlbum com The Wall tenia una connotació diferent per a aquella gent a causa del que estava passant allà en aquell moment. I realment té un impacte en la gent.
1: And I see people crying, it's like, it's amazing, you know.
0: I veig gent plorant.
1: I have great empathy, you know, for them to experience the lyrics in that way, you know.
0: És increïble. Tinc una gran empatia per ells quan experimenten les lletres d'aquesta manera.
2: I a més t'he posat aquesta part de la cançó del Muro, perquè no sé si... Abans parlàveu de ser viejo, si has anat a un concert de Pink Floyd és que ets viejo sense el joven. Però...
3: Total.
2: Però jo que soc una vieja...
4: Tu vieja, de què?
2: Ja, mai tant. Que soc més vieja que vieja joven. Jo he anat a un concert de Roger Waters, el del Muro, i realment quan, per exemple, sonava aquesta cançó, la gent estava allà com del... Jo no sé què li passava a la gent. La gent com...
4: Ah, és molt èpic.
2: Plorant,
4: és molt èpic. Jo,
2: molt èpic, eh? T'ha agradat també... hi ha una cosa que m'ha agradat molt de l'entrevista, que m'he doblat a mi mateixa. T'agrada?
4: T'ho anava a dir, t'ho anava a dir, i al final he dit, mira, no...
2: Però... En la teva actuació del 2006...
4: És una cosa que jo he fet.
2: És guai, és molt xulo.
4: Jo he fet això, sobretot en aquella època en què tu donaves per fet que l'oient no sabia anglès i que per facilitar el consum, diguéssim, d'aquella entrevista o aquell format audiovisual, doncs ho feia. Per exemple, amb Coldplay me'n vaig doblar a mi mateix. És una sensació curiosa.
2: És curiós, eh? Sí. M'agrada. És com una sobre-teatralització de tu mateix, que mola molt. Sí. Vam parlar de moltes coses amb el John, eh? També li vaig preguntar sobre l'actual marc social i tecnològic de la música, és a dir, l'streaming.
0: Bé,
1: it doesn't mean as much.
0: No significa tant. L'streaming no significa res.
1: Physical objects mean things to people. It's a psychological thing.
0: Els objectes físics signifiquen coses per la gent. És una qüestió psicològica. Vas a una botiga i no dius, vull comprar zeros i uns. No hi ha res vinculat a això.
1: And even with CDs, the miniaturization of the art form...
0: I fins i tot amb els CD, la miniaturització de la forma artística, ja saps, necessites una lupa per llegir res. Així que aquest va ser una mica el principi del trencament del seu significat. Vull dir que ara hi ha àlbums que van sortir durant l'era del CD que em van impactar molt, com els àlbums de Talk Talk o els de Kate Bush, que no tenia en vinil perquè ja havien passat al CD, però encara hi havia un objecte físic. I realment crec que la música funciona millor estant lligada a un objecte amb art.
1: It's amazing that that was destroyed.
0: I simplement crec que és increïble que això hagi estat destruït, perquè ara, amb l'streaming i tenint cada cançó a l'abast dels dits, la teva capacitat d'atenció passes d'una cançó a la següent i és una experiència d'escolta molt diferent.
2: És un problema que explicava el John Carin, que no només afecta la música, eh?
1: They're doing it to the film industry now too.
0: I ara ho estan fent també amb la indústria del cinema. Ja saps, vull dir, qui vol veure Brad Pitt d'un centímetre d'alçada al seu telèfon? Ja saps, aquestes estrelles de cinema, gent com qui sigui, Meryl Streep o Marlon Brando, treballen per a la gran pantalla. Era un format gran, i així aquesta gent podia ser més gran que la vida mateixa. I la música és així.
1: And so music and film being miniaturized is demeaning to the art.
0: I que la música i el cinema estiguin sent miniaturitzats és degradant per l'art. I crec que la indústria del cinema es veurà afectada permanentment per això també.
2: La indústria que ha canviat molt, i ens explicava el John també, doncs, que potser abans podies fer una cançó i fer-te ric. Els joves, ara diu, ell pensa, tenen bastant difícil guanyar-se la vida amb la música, perquè ara sembla que potser la música tingui alguna cosa més a veure amb el màrqueting que potser no pas amb la música.
1: I just think it's difficult all around. That's why you get so many kind of what they call nepo babies. You know, it's like kids that have grown up watching their parents be famous.
0: Per això tens tants d'aquests que en diuen nepo babies. Són nens que han crescut veient els seus pares ser famosos i saben com fer que això funcioni. És gairebé com si els fills dels oligarques es convertissin en els nous oligarques d'alguna manera. És aquesta mentalitat d'informació privilegiada aplicada a les arts que, per a mi, és una bogeria. La gent ha de venir del no-res. Totes les persones, tots els millors autors, els millors guionistes, els millors dramaturgs, els millors músics, els millors compositors, tots sembla que hagin vingut del no-res. I sembla que estem criant aquesta idea que has de venir d'aquest llinatge per ser el fill de. És molt estrany, oi?
1: You have to come from this lineage of to be someone's kid. It's very strange, right?
3: Yes.
1: Yeah. It's like we're building an internalized industry.
0: És com si estiguéssim construint una indústria internalitzada. Gent que sap com fer que el màrqueting funcioni o alguna cosa així.
1: És kind of creepy, yeah.
0: És una mica esgarrifós.
2: Sembla que em convencia, perquè anava dient jo,
4: No t'has traduït, aquí, molt malament.
5: Que no sabia jo que John Carin tenia la veu en català de Ferran Grau.
4: Sí. És fantàstic, el Ferran.
2: És fantàstic, el Ferran, eh? I a més aquesta cosa de... I quan diu, ja saps.
5: És molt bon doblador,
2: Sí, és meravellós, eh?
4: El John Carin, que és... home, jo crec que és una entrevista... Entrevistón, diria aquell, José María García.
2: Correcte.
4: Que jo estic... Sí, puc estar d'acord amb ell, però alhora et dic que això no hi ha marxa enrere.
2: Totalment.
4: O sigui, és un sistema.
2: Totalment.
4: És un sistema, una estructura allà, que jo crec que això és inamovible.
2: Totalment, sí, sí. Ara hem canviat de paradigma i probablement, doncs potser d'aquí uns anys, no ho sé, tindrem un altre discurs o això ja ho haurem superat, no sé.
4: Però els canals són els que són. És a dir, que no ha canviat una percepció, ha canviat la forma en què arriben les cançons o es consumeixen els concerts, ha canviat tot.
2: Clar, però realment la forma en què arriben les cançons a les persones estan fent canviar també les cançons.
4: Ah, exactament.
2: Que aquest és el
4: tema.
2: És a dir, per exemple, poso la tornada al principi perquè la cançó t'enganxi de seguida.
4: Només 15 segons per TikTok.
2: Faig una cançó que sigui molt curta perquè així tingui més reproduccions. I, bueno, doncs aquest és una mica l'escenari. Vam parlar de més cosetes. La veritat és que l'altre dia vam tenir un programa una mica, que dirien abans, era un Pink Floyd, una mica...
4: Eres un Pink Floyd?
2: De cigarrets de colors, perquè vam estar parlant d'un altre projecte també molt interessant, que s'assembla també bastant, potser, al projecte de Pink Floyd. I és un documental que es diu La partitura del cosmos i que convidava, doncs, a diferents artistes d'arreu del món a posar música al moviment dels cossos estel·lars. Ara hi ha hagut una investigació de l'IAEC, de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, que ha descobert que les galàxies que estan en espiral, el seu moviment es correspon igualment que el moviment harmònic de la música i que correspon també a com es mouen alguns instruments de les orquestres. Això és una troballa que és bastant fascinant i que connecta molt amb el que ja deia Pitàgores en el seu moment fa molts anys, que amb els pocs cossos estel·lars que ja havíem vist allà al cel, doncs realment es demostrava que tenien un moviment harmònic semblant el de la música, no? I aleshores s'ha convidat a molts artistes, per exemple, a la pionera de l'electrònica, la Susan Ciani.

0: Ja saps que la barrera del so sempre... La barrera dels sons estranys.
1: Ets tan indi. És que ets tan indi que m'encanta. No, no, és revolucionari el que s'escolta en aquest programa. Això és Suzanne Ciani, no?
0: Sí.
1: Què vol dir per ella això que està fent?
0: Clar, això que estem escoltant ara mateix és el so d'una galàxia. Ah. És a dir, amb ella li han passat unes dades que tenen a veure amb unes relacions de la galàxia i de l'espiral de la galàxia. Això són unes dades que tu pots transformar en sons. Tu imagina't, és una cosa una mica complexa, però imagina't que tu et donen doncs, unes dades i allò acaba sent una freqüència i tu pots tenir una nota amb allò. A partir d'aquesta nota, tu com a artista també vas construint amb material propi teu, amb més notes, amb més ritmes, amb més dinàmiques, vas construint doncs, un relat sonor. Però així és com, per exemple, ella s'imagina, a partir d'alguna dada que sí que és absolutament real, com sona una galàxia.

0: I ella ho va fer d'una manera així com molt atmosfèrica. És molt divertit perquè hi ha un moment del documental que fins i tot ella es posa davant del micròfon i diu hello. O sigui que en realitat és com que està fent aquesta sonorització de la galàxia potser amb la intenció de que la galàxia també escolti el que ella ha fet, saps?
1: Molt maca aquesta idea.
0: Sí, exacte. I si hi ha algú allà, que per cert, bueno, ara no sé en quin moment estem, però jo com que entre pandèmies, virus i tot això, jo crec que la propera carpeta que tocava era la dels extraterrestres i ja, és que no seria tan estrany, vull dir que no ens sorprendria.
1: Jo recordo que el Pablo Alborán ens va explicar que la cançó Saturno, que és una de les seves més conegudes, és un himne, que la va fer pensant en això, en que
0: les,
1: sí, les ones de ràdio i tot el que s'emet des d'aquí és infinit d'alguna manera perquè arriba a tot l'univers, no?, quan surt de la Terra.
0: És que això és meravellós. O sigui, a més, l'art té aquest poder, no? Ja no només amb el disc que vam enviar, el disc d'or aquell que vam enviar, que també contenia música i tal, sinó, jo què sé, qui sap si hi ha, igual que nosaltres estem amb una antena aquí rebent coses, qui sap si hi ha algú allà, bueno, ara ja m'estic flipant, però no, és molt interessant aquest documental perquè, per exemple, hi havia també un altre artista, és la Paloma Peña Rubia, ella va fer La Galàxia, perquè et facis una idea, és des de l'exterior de la galàxia fins a l'interior. I sona així.

0: Per ella, per exemple, aquí ja comença a haver-hi doncs, un patró, no? El pum, pum, pum, que jo identifico, interpreto que doncs, significa moviment. Clar, a l'exterior de la galàxia hi ha menys cossos, no? Hi ha menys moviment. I, per tant, hi ha més, menys cosa, no? Però conforme anem avançant en la cançó, si vols, avança-la una mica, fes un salt, i quan anem avançant en la cançó, van apareixent com més coses. Perquè representa doncs, que hi ha més cossos, que les espirals es tornen més gruixudes, no? Més denses... I llavors, bueno, doncs és la paranoia de la Paloma.
1: No, és impressionant, eh? Estem aquí al·lucinant, la veritat. Jo crec que els nostres oients també estaran entrant en un univers paral·lel, radiofònic, molt interessant. I si aneu al cotxe, agafeu el volant bé, eh? Si
0: correcte.
1: No relaxeu massa. És que això, aquests sons em porten a relaxar-me molt.
0: Sí. Doncs això és una miqueta el que hem tingut aquí a la barrera del so. No sé si em queda temps per explicar-te alguna coseta més o... Mira, si vols...
1: Volant.
0: Mira, anem a una moneda i res, que perquè també vam tenir una convidada molt especial, que va ser doncs Renaldo i Clara, que va venir amb un omnicord, que si no l'heu vist mai, és un instrument increïble que té forma de raqueta i que fa sons tan estranys com sempre, sons estranys de la barrera del so, sons com aquest. Mola, eh? És del seu últim disc.
1: És guai, eh?
0: El seu últim disc es diu L'Encant.
1: Està molt bé.
0: Renaldo i Clara, L'Encant. Tot disponible al RNE Audio. I divendres que ve et vindré a explicar més cosetes.
1: Doncs ja hem rebentat la barrera del so.
2: I tant.
1: Ja està, la Irene de Zumbila.
2: L'altre dia, Irene, et vaig sentir amb la ràdio analògica, des del Camp Nou, intentant provar de trobar la retransmissió del futbol i dic, ostres, aquesta és la Irene.
0: Que bo.
2: Sí, que curiositat.
0: Bo. Jo competint amb el futbol, increïble. Vaig perdre, òbviament.
1: Si aconsegueixes això...
0: Sí.
1: No, jo et diré, no és competició, perquè és tan diferent que jo crec que...
2: Clar,
0: ja, és veritat.
2: Jo crec que qui escolta el futbol no escolta la real so, i si ho fan en moments diferents.
1: No, o en podcast, després a RN Audio, totalment.
0: Això mateix.
1: Amb tu. Doncs gràcies, Irene de Zumbila.
0: A vosaltres, bonics.
1: Irene de Zumbaila, eh, avui.
0: De Zumbaila.
1: Que arribem a les dues, ja és l'hora del butlletí, actualitzem la informació i després la música no para aquí, al Xavi Fornia. I més en divendres, que sabeu que és el gran dia pels artistes, és el dia en què llencen els seus nous temes, produccions, àlbums. Ho tenim tot i serà en 5 minuts.
3: Són les dues.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. La pèrdua de productivitat i l'empobriment dels treballadors de Catalunya s'explica en bona part pels sectors subvencionats. Això conclou un informe elaborat per un grup d'economistes catalans. Més detalls, Eloi Sadurní.
5: Bona tarda. Es tracta d'indústries com el turisme i la producció càrnica amb uns salaris per sota de la mitjana i que no compensen els costos dels serveis públics que consumeixen els treballadors via impostos. Miquel Puig i Jaume Ventura, economistes.
6: El 44% de la creació de llocs de treball en els últims anys són en sectors altament subvencionats. El que ens sembla preocupant és això.
7: I aquestes subvencions que s'estan donant es podrien utilitzar per millorar la forma en què nosaltres tractem aquelles persones que no són tan afortunades com la majoria dels que estem sentats aquí.
5: I proposen crear un observatori públic que revisi el seu estudi i que elabori un balanç fiscal adequat per a les empreses subvencionades, amb mesures com ara reconsiderar la rebaixa de l'IVA al sector del turisme.
3: Gràcies, Eloi. I el proper dilluns, 18 de maig, els comerços físics incorporen el pagament a través de Bizum. El procés es farà de manera progressiva i seran les entitats bancàries les que comunicaran als seus clients quan tindran el servei disponible. La presidenta de SOFIN, Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha explicat a Ràdio Nacional quins avantatges tindrà el nou sistema de pagament, entre d'altres, la immediatesa.
8: Bizum o todas las plataformas europeas que se desarrollen también ganan dinero y lógicamente lo imputarán al comercio o a quien sea. Lo que nos gustaría pensar es que va a ser más barato y que para los comercios europeos va a ser mucho mejor utilizar una solución europea que una solución americana o asiática.
3: La Policia Nacional ha detingut un agent del cos per presumptament intentar drogar una dona amb qui estava mantenint una cita posant-li una substància a una copa de vi. Un client ho hauria vist i hauria avisat la dona a temps. Més detalls, Elena Pérez.
9: Segons fonts de la investigació, l'arrestat va aprofitar el moment en el que la dona va anar al lavabo per intentar posar-li la substància a la beguda. Els fets que van passar el passat 1 de maig van ser enregistrats per les càmeres de seguretat del local. Allà es veu com introdueix la substància i la remou amb un ganivet. L'home està acusat d'un presumpte delicte de temptativa d'agressió sexual amb submissió química. Ja ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat provisional. L'home estava suspès de feina i sou perquè el van enxampar emportant-se diners d'un registre i pesa sobre ell un expedient d'expulsió previ.
3: Gràcies, Helena. I anem a la demarcació de Lleida. 3 detinguts a l'Alt Urgell per tràfic il·legal de persones. Pepa Sanjanís.
10: Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones a la comarca de l'Alt Urgell com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i tràfic il·legal de mà d'obra. Agents dels Mossos, amb la col·laboració de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local i Inspecció de Treball, han inspeccionat 5 locals a la Seu d'Urgell i a la localitat de Montferrer i Castellbó. En un establiment tipus Bassar a Montferrer van localitzar 2 treballadors sense contracte i en situació irregular en matèria d'estrangeria. També hi van trobar diverses habitacions amb zona de dutxa i cuina i, a més, en aquest escorcoll van intervenir més de 33.000 euros. En aquest establiment és on van detenir 2 dones i un home per aquestes irregularitats. Aquests detinguts ja han passat a disposició judicial a la Seu d'Urgell. En un local de restauració es va localitzar un espai per la pernoctació de 2 persones i en una altra inspecció d'un establiment de venda de roba de segona mà van trobar una treballadora i l'encarregada sense contracte laboral. També van fer inspeccions en 2 locals d'estètica d'ungles i en un d'ells van trobar 2 treballadores en situació laboral irregular.
3: Gràcies, Pepa. I un dispositiu policial al Vendrell i Calafell acaba amb 6 persones detingudes. El positiu es fa dins del marc del Pla Campai, centrat en la retirada d'armes blanques i la multireincidència. Més detalls, Judit Huerta.
11: El dispositiu s'ha fet aquest dijous entre les 3 de la tarda i les 9 de la nit a diversos punts dels 2 municipis baixpenedesencs. S'han identificat un total de 92 persones, les quals sumen fins a 184 antecedents policials. També s'han detingut 5 persones amb edats compreses entre els 30 i els 54 anys per delictes diversos. A 3 dels detinguts els hi constaven ordres vigents de detenció, mentre que a 2 més se'ls hi atribueix un delicte de tràfic de drogues atès que duien o estaven venent substàncies estupefaents. De la seva banda, la Policia Nacional ha detingut un altre home per infringir la llei d'estrangeria. La majoria de les denúncies administratives, un total de 16, corresponen a possessió de substàncies estupefaents. D'altra banda, en destaquen 2 més per falta de respecte als agents de l'autoritat i la tolerància per part del propietari d'un establiment pel que fa al consum de drogues.
3: I encara un apunt, 5 turistes italians han mort a les Maldives en un accident de busseig. Els equips de rescat estan intentant recuperar els cadàvers tot i les complicades condicions meteorològiques. El grup havia fet una immersió al matí i la tripulació va donar la veu d'alarma quan no van tornar a la superfície al migdia. Es desconeix la causa del sinistre, però sospita que podrien haver-se desorientat dins d'una cova submarina i quedar-se sense oxigen. Una de les víctimes és una coneguda biòloga de la Universitat de Gènova. L'ambaixador italià a la zona també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i el fiscal de Roma ha anunciat que obrirà una investigació. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:45 a l'edició migdia.
4: Ràdio 4. Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare.

0: Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
1: Ràdio 4.

0: Comencem la segona hora d'aquest Xavi Fornia a Ràdio 4, abraçada també per la família que ens està ara mateix escoltant i veient a través de l'estreaming, a la web de Ràdio 4 i des de RNE Audio. Maria García Coll, ara mateix fent un cor amb les seves mans.
1: Clar, ella, un cor ella per tota diva. La gent que ens veu i que... pels fans.
0: Pels cafeteros, home, que també els tenim, que és una meravella. Gràcies, perquè aquesta família para de créixer. Doncs cada dia som més, estem molt contents i ara compartirem amb totes les persones que estan ja dins d'aquest país radiofònic anomenat Xavi Fornia les novetats musicals. Sabeu que el divendres és un dia important pels artistes. Les companyies discogràfiques presenten oficialment noves cançons, nous àlbums, en definitiva, nous llançaments musicals. És el dia, les 12 de la nit del dijous al divendres, passen coses com aquesta. Aire.

0: Shakira ha presentat aquest Dai Dai, que si ja l'avançàvem fa uns dies al Xavi Fornia, ara torna a posar música al Mundial de Futbol i ja no és una cançó, sinó que és només... És un esdeveniment mundial,
1: sí,
0: que la Shakira faci la cançó, no?
1: Del Dai Dai.
0: Mundial de Futbol.
1: És l'himne oficial del Mundial 2026 dels Estats Units i Mèxic, amb aquell esperit de... No? De vinga, va, som-hi, que ella... És com l'alé, alé, el cant, sí, futbolístic, diguéssim, francès, que ella el fa internacional, jo crec, que és... És meravellós.
0: Ja ho va fer també, no amb la cançó oficial, però també va sonar molt, i la va cantar a la final el 2006 a Alemanya amb el Hips Don't Lie, després ho va fer amb el Waka Waka a Sud-àfrica, el 2014 a Brasil amb el La La La, i ara amb el Dai Dai.

0: Això sonarà molt aquest estiu.
1: A mi, jo et volia dir que m'està agradant cada dia més. El primer dia que la vas presentar aquí al programa, que la vas portar, que era l'avançament, deia, va, sin más. No, et va guanyant, eh? Dai, dai. Ens farem un fart d'escoltar-la, eh?

0: Ha cantat els noms d'alguns dels millors futbolistes de la història també d'aquest Mundial.
1: He sentit Maradona i Romario.
0: Sí.
1: Per això m'ha cridat l'atenció. I després Messi, Salah, Mbappé i diu Iniesta.
0: Sí. I els països. Dai, dai, què us sembla, família? És l'himne oficial del Mundial 2026 de futbol d'aquest estiu. Podem comentar, eh? @xavifornia a X. La podeu rajar també si no us agrada. Us llegim en directe. @xavifornia i també el mateix a Instagram. Perdó, és que els plataners... No t'està passant?
1: És horrible, és horrible.
0: M'estan rebentant la vida últimament, els
1: plataners. Sí, està ple dels boletes aquestes reproductores dels plataners.
0: És insuportable. Va, de Shakira a Drake. Perquè Drake torna i ho fa amb, diguéssim, fredor de titular. Seria aquest. Nou projecte, nou cop sobre la taula i aquella sensació que cada moviment seu mou la indústria.

0: un nou àlbum que es diu Iceman. L'artista canadenc que presenta Iceman, un disc, Maria, que arriba després de 3 anys sense àlbum complet en solitari.
1: Ja coneixem a Drake, ell és rap, és ego, és aquest negoci. Encara es pregunta si mana Drake, si juga a defensar tot el que ve ser l'statement, no? Ell
0: encara
1: és
0: mana?
1: Molt polèmic, no
0: encara
1: ho sé.
0: Mana Drake,
1: no
0: perquè va manar molt.
1: Sí,
0: durant una època
1: sí.
0: Era el número 1. No sé si mana o, com tu dius, juga a defensar la corona.
1: Sí, sí, està aquí. A veure, el que sabem és que és un rei dels rapers històric i que després de 3 anys sense cap àlbum, ara ho deies tu, doncs torna amb aquest Iceman, que segur que té propostes molt interessants, com aquest Run to Atlanta que estem sentint, no?

0: Da Drake saltema Maluma.
1: Pa' aquí en palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color.
0: En aquest cas no és àlbum, com si era Drake. Mm-hmm. Això és Tu Recuerdo. Torna Maluma amb Tu Recuerdo. És una de les peces del seu nou projecte, Loco por Volver. I l'artista colombià presenta una etapa més nostàlgica, diguéssim, més d'arrel, i menys pendent de demostrar que pot dominar la festa.

0: Maria, què et sembla aquest nou Maluma? T'ho recordo.
1: És fantàstic. 13 cançons, 14 cançons que ens ha tret amb aquest Loco por Volver, que, a més, ara també, com ja diu el títol de l'àlbum, feia temps que no el sentíem.
0: Sí, Loco por Volver.
1: Totalment.
0: I aquest T'ho recordo m'agrada molt, eh?
1: És fantàstic. A més, una batxateta, sí. No? Com ens agrada,
0: suau,
1: ballar,
0: una
1: això.
0: Batxateta, diguéssim, delicada, respectuosa.
1: Després de Felicit los Cuatro, que és el que jo recordava de Maluma, quina diferència, no?
0: Sí, bé, també està fent-se més gran, eh? Sí, més adult,
1: totalment.
0: Jo crec que parla des d'un altre lloc, li ha canviat la mirada.
1: La foto de portada és ell quan era petitó.
0: Ah, mira, veus?
1: Del disc.
0: Veus? Sí, és que...
1: Torna a la infància.
0: Aquí hi ha record, hi ha ferida, hi ha aquell també punt de maduresa, no? El que dèiem, d'aquí ja no canta només per seduir, sinó també per explicar-se una miqueta més.
1: I torna també amb el seu nom, no? Juan Luis.
0: Sí.
1: Si abans parlàvem, bueno, ahir, els altres dies, amb el Cepeda, que ha fet el seu nou disc, Llámame Luis, doncs seria Llámame Juan Luis, no? Una mica també.
0: La recerca...
1: Sí.
0: De l'autenticitat, de la veritat.
1: Aquí.
0: Ho estic veient molt, darrerament, amb els artistes.
1: Va per aquí.
0: De Maluma a una banda... que ens agraden molt, molt, molt, molt.

0: una banda amiga d'aquest programa, els Morat, i també un artista, Silvestre Dangond, que també ha passat per Xavifòrnia. Doncs s'han aliat Maria García Coll, Morat i Silvestre Dangond.
1: M'encanten.
0: Lo poco que yo quiero.
1: Aquest pop rock colombià que es troba amb el vallenato, no?
0: Sí.
1: També de Silvestre Dangond, i que ens encanta, no?, aquesta necessitat tan humana que explica la cançó, tan ridícula, tornar a ser poca cosa, però aquesta cosa sí que t'estimin. És fantàstic, els Morat són tan macos, són tan bona gent i sonen tan bé.
0: Sí, melodia de Morat, 100% marca Morat, ànima popular, no sé si penses el mateix, però té aquest
1: sí,
0: punt
1: una mica
0: d'ànima popular, de cançó de poble, i un punt desesperat que entra molt ràpid.
1: No sabia jo que Morat van estar a Coachella.
0: Mirant.
1: Uau!
0: Sí.
1: Fantàstic, són tan bons. És que m'agrada tant. Sí, sí, aquest any,
0: a
1: Coachella 2026, clar, que parlem d'artistes com Justin Bieber, Sabrina Carpenter, evidentment són fantàstics, però que hi vagin bandes colombianes, o sigui, bandes de pop llatí a Coachella, ja van a la Karol G, també reivindicant el pop llatí, però és fantàstic.
0: I no deixem les bandes perquè ara hem d'escoltar el més nou d'una banda de Nova York. Es diuen The Strokes.

Els Strokes, que tornen amb Falling Out of Love, i només el títol ja sona a cigarreta a la porta d'un bar de matinada, eh?

0: Els Strokes, que tornaran amb un àlbum anomenat Reality Awaits, que això ho llançaran el proper 26 de juny.
1: Quines ganes de tornar-los a escoltar. El primer àlbum serà en 6 anys, després de The New Abnormal, que va ser l'últim que van treure, The Strokes, que tenen aquest punt indie, que no celebra aquesta novetat, que revisa el seu propi mirall, són una banda i amb una trajectòria molt sòlida i que tenen molts i molts fans i que sempre ens agrada sentir-los.

0: Doncs uns nous Strokes, perquè aquí ja escoltem més melancolia, no? Més distància. I, però sempre amb aquest aire tan The Strokes, de tot amb rellisca.
1: Sí, sí,
0: que,
1: és així.
0: Que els hi ha quedat massa bé, sempre.
1: Tenen aquesta idea també de City, no? De Nova York. Tu
0: sí,
1: els escoltes i estàs allà, ja estàs per Manhattan, per
0: totalment.
1: Brooklyn, estic passejant per aquests carrers, mentre m'és igual tot, ara que deies els hi rellisca tot, m'és igual tot, els tinc posats els auriculars, vaig pel metro a Nova York, jo estic baixant a la 5a avinguda, jo ja.
0: Doncs de la 5a avinguda de Nova York, ara haurem d'agafar un taxi que ens porti a l'aeroport, i de l'aeroport de Nova York que ens deixi...
1: Texas.
0: Hem de buscar una ciutat canadenca.
1: Ah, jo pensava, com que és una mica country el
0: ja,
1: que sentirem ara...
0: Ja, ja t'entenc. Però...
1: Doncs ens n'anem a Ottawa, per exemple.
0: Ostres, per què no em surt ara la mítica ciutat del country? La mítica que vam fer una sèrie que portava aquest nom. Mira, això és l'al·lèrgia dels plataners que em deixa idiota, de veritat.
1: Jo t'he dit Ottawa, que és la primera ciutat canadenca que m'ha passat pel cap. Però...
0: Ara entendreu per què diem tot plegat la Maria i Servidor. Perquè torna la gran Shania Twain.

Nashville, ara m'ha sortit. Nashville, home. Clar, bressol. Bressol del country. Que torna Shania Twain. Aquest és el darrer llançament de l'artista canadenca que es diu Dirty Rosie. Obre nova etapa amb això. I quan ella torna, el country pop es posa dret. You

0: Swain, Xavi, que per qui no la conegui, que no sé si hi ha algú avui dia que no la conegui,
1: és
0: l'artista que té aquest mític tema de Man, I Feel Like a Woman.
1: També. O That Don't Impress Me Much.
0: Per exemple.
1: Sí, sí, sí. Doncs de la Shania Twain, que torna amb Dirty Rosie, que per cert, això és avançament del que serà el seu proper disc, Little Miss Twain, així es dirà. Saltem a un artista d'aquí. Es diu Belena Aguilera, per mi és de les artistes més completes dels darrers anys, a nivell pop en espanyol, i llença Mis Amigos.

0: Aguilera.
1: Belén Aguilera, que la vam conèixer al principi com a de girl de piano, no era?
0: Sí. Sí. Sí, però ha canviat molt la seva música, ha evolucionat molt, eh?
1: Sí. Belén Aguilera, que presenta això, Mis Amigos, això que escoltes, és el darrer avançament del seu nou univers, que es dirà Mediterrània. I aquesta cantant catalana, que deixa enrere una etapa més teatral, una etapa més fosca, per obrir aquesta finestra, com t'ho diria, més lluminosa, més de pell i més d'estiu emocional.

0: la Belén Aguilera a una aliança que ens agrada molt.
1: Són fantàstiques, molt irreverents les dues, simpatiquíssimes, ens cauen molt bé, i són elles dues otites, que es diuen ara.
2: Otites.
1: Perquè és que abans es deia, no es deia otitos, es deia triunfitos.
0: Triunfitos.
1: I ara es diu otitos.
0: No, pues otitos, ja
1: doncs està. Dos que surten d'OT, que són la Maria Escarmiento i la Ruslana.
0: I són així. Maria Escarmiento i la Ruslana, que s'han unit, uneixen forces amb això, Anatomia d'una estrella.

0: t'agrada, o no?
1: Aquests sintetitzadors, aquesta música tan electrònica, tan popera, també alhora que ens estan portant la Ruslana i la Maria Escarmiento. Recordem que la Maria ja té una trajectòria en el món de la música. La Ruslana està consolidant aquesta etapa després d'OT, amb aquesta gira, una identitat més rockera, que ja ens la va demostrar a l'acadèmia. Ja ens la va demostrar. Va venir aquí al California fa molt poquet, la Ruslana. I ara amb la Maria ens ha sorprès.
0: Doncs aquestes són les novetats musicals més destacades d'aquest divendres a nivell, diguéssim, mainstream, del que seria el més món pop, pop rock, electrònic...
1: El que sona a la ràdio.
0: Sí, no, i que segurament noms que molta gent i diferents generacions doncs, coneixen i que ballaran també aquest cap de setmana. Sobretot aquesta, Dai Dai, una de les grans cançons, no d'avui divendres, sinó jo crec que del proper estiu, que ens espera carregadíssim de futbol, perquè és, de fet, l'himne del Mundial de Futbol.
1: Hi ha una cançó que segurament recordaràs que va ser la cançó que va presentar la selecció francesa en una Eurocopa, que es diu Ramener la Coupe à la Maison. Doncs s'assembla molt, em recorda, perquè també diu els noms dels jugadors francesos.
0: Sí,
1: i m'ha vingut al cap amb aquest Dai Dai.
0: Sí. Doncs va, arribem a 2:45. Ara donem pas a la informació amb la Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius. I després seguim aquí al Xavi Fornia. Farem tercera hora de programa, que serà espectacular, perquè tenim a la Vanessa Hogarth, que ens porta una d'exclusives de la premsa del cor, boníssimes i espectaculars, i Ma Paternitats amb l'Alba Carreras, que avui ve a explicar-nos diferents tipologies de mares segons el seu signe a l'horòscop.
1: No us ho podeu perdre. No.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Els pressupostos de Catalunya podrien tenir llum verda la setmana que ve. Tot depèn del sí d'Esquerra, que dilluns decidirà el seu Consell Nacional si aprova els comptes. La negociació pivota sobre el tren orbital, la nova línia ferroviària que connectarà Garraf, Penedès, Vallès i Maresme, un dels punts clau del pacte. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, insisteix que les converses són exigents, però imprescindibles per garantir uns comptes que no poden esperar.
2: Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies.
0: Mentrestant, des de Junts, Salvador Vergés carrega contra Esquerra i recorda que els acords trencats deixen altres prioritats en l'aire.
3: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
0: Doncs de seguida ho expliquem. Ho fem amb en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacasa a control central. UGT i Comissions Obreres convoquen vaga parcial a la xarxa de trens i de Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Els sindicats han registrat aquest divendres la convocatòria de vaga, reclamant increments salarials per a tota la plantilla i més contractacions. També demanen més seguretat als trens, tant per a empleats com per a usuaris. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
4: Bona tarda. De moment es va complicant el trànsit a les dues rondes, especialment a la ronda litoral, a causa d'un accident que hi ha hagut a l'altura de Santa Coloma, en sentit Trinitat. Hi ha lentitud en retenció ja pràcticament des de la Barceloneta, pràcticament mitja ronda aturada en aquesta direcció. De retruc també afectades la Pota Nord, la B20 d'entrada, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, amb uns 2 quilòmetres de cua molt compacta d'entrada a Barcelona, i també tant la C33 com la C58, les dues en els seus últims 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a la Ronda Dalt, en sentit Trinitat, aquí tenim lentitud amb aturades més o menys des de l'Hospitalet fins a pràcticament la zona de la Vall d'Hebron, com dèiem, en sentit Trinitat. Per tant, tot plegat força feixuc en aquesta zona, en aquest sentit, sobretot, sentit Besòs de les dues rondes. De la resta de dies destacarem la C32, amb trànsit molt lent, molt carregat entre el Prat i Sant Boi de Llobregat, de sortida de Barcelona, l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, i també la C17 a l'altura de Parets, en aquest cas en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Previsió del temps des de l'AEMET, Juan Carlos Piña.
5: Continua el cel cobert a Catalunya amb precipitacions dèbils a moderades localment persistents a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental. A la meitat oriental, ruixats ocasionalment amb tempesta que poden ser localment forts a Girona, on es poden recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Al Pirineu i a la Vall d'Aran poden ser en forma de neu les precipitacions per damunt dels 1.200 metres en quant quantitats significatives a la Vall d'Aran. Temperatures que avui baixen, quedant-se les màximes als 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona, 15 a Girona.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: El tren orbital apuntala la legislatura d'Illa. El govern i Esquerra presentaran dilluns l'acord per fer aquesta nova línia ferroviària i dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras rubricaran el pacte per als pressupostos perquè comenci la seva tramitació al Parlament i es puguin aprovar la primera quinzena de juliol, a Elena García.
6: I el Consell Nacional d'Esquerra el beneirà aquest dilluns. El nou corredor ferroviari encarrila els primers pressupostos d'Illa a la segona, després de la crisi per l'IRPF. Els republicans consideren que l'orbital i la societat mercantil per tutelar les inversions de l'Estat a Catalunya són contrapartides raonables. I Junqueras preveu signar el pacte amb Illa el proper dimarts, després de vestir dilluns el tren orbital, perquè el govern entri els comptes al Parlament a finals de setmana i puguin veure la llum la primera quinzena del juliol. Illa ultima els serrells també amb els comuns. El conseller de la presidència, Dalmau.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
6: El nou corredor, projectat fins al 2040, costarà 5.200 milions d'euros, amb el vistiplau d'Hisenda i Transports. I es confirmarà la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat prevista, segons fonts consultades, per dimecres vinent.
0: Bé, doncs, en paral·lel, Govern i Comuns han reprès les negociacions per als pressupostos amb la mirada posada en habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat. Aquestes són les tres prioritats que el partit ha traslladat a l'executiu català en una primera reunió per actualitzar el pacte dels comptes. Així ho ha avançat a l'Agència Catalana de Notícies la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
7: Els contactes seran freqüents, de fet estarem en contacte permanent, però també vull dir, nosaltres no ens hem fixat cap calendari i això anirà tan ràpid o tan lent com resolgui i doni resposta al govern de la Generalitat a les demandes que li expressem els comuns.
0: El BIAC veu bé la proposta dels republicans del tren orbital, però remarca que és un projecte a llarg termini. També diu que falten concrecions sobre la unitat de disciplina d'habitatge per renovar el pacte pressupostari. I des de Junts, malgrat que veuen amb bons ulls la proposta del tren orbital, creuen que no és actualment una prioritat a Catalunya, sinó que cal invertir en altres infraestructures ferroviàries. En aquest sentit, critiquen que Esquerra canviï de rumb i faciliti l'aprovació dels pressupostos a canvi d'aquesta proposta. Salvador Vergés és el portaveu.
3: Esquerra Republicana, aprovant aquests pressupostos a qualsevol preu, perquè ha passat, evidentment, com dèiem, doncs, de defensar que era una línia vermella l'IRPF, no? La gestió de l'IRPF des de Catalunya, al final, doncs, aquesta línia orbital el que fa és ser corresponsable a avalar tot aquest desgavell, tota aquesta incompetència del govern Illa.
0: Més qüestions parlamentàries la setmana vinent. El Parlament votarà si exigeix al govern retirar el pla pilot que desplega agents dels Mossos als centres educatius després que alguns instituts ja hagin demanat sortir del programa. Es tracta d'una moció de la CUP que qüestiona si el director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, concentra massa poder i reclama explicacions sobre la presència d'agents infiltrats. Mentrestant, el PP critica la consellera d'Interior, Núria Parlon, per no donar suport total als Mossos i el diputat Nacho Martín Blanco considera que no hauria d'haver demanat disculpes. Ho ha dit així al Cafè Dides de Ràdio 4.
8: Hi haurà de determinar si es conculquen els drets fonamentals, lògicament, com en un estat democràtic de dret ha de ser, són els jutges, els tribunals.
9: Per vostè no es culpo.
8: Jo el que no faré és mai és qüestionar la feina de la policia quan a mi, personalment, no em sembla que la policia hagi fet res qüestionable.
0: Doncs avui la protesta d'educació se situa a Lleida i també a l'Alt Pirineu i Aran. 2.000 persones, segons els Mossos, han participat en la manifestació que ha tingut lloc aquest migdia a Lleida per exigir més finançament pel sistema educatiu i més salari pels docents. Unitat mòbil de Ràdio 4, Xavi Lladonosa, Joana Cendra.
10: La jornada ha començat a 8:15 del matí amb un esmorzar reivindicatiu al camp d'esports. Després han tallat la Nacional 240 en diversos trams de l'entrada de Lleida. Posteriorment han recorregut diversos carrers de la ciutat i a dos d'una ha començat la manifestació des del Departament d'Educació on s'han produït empemtes i llançament d'ous. Tots asseguren carregats de raons.
11: Hi ha cursos que tots tenen necessitats educatives perquè són d'adaptacions curriculars.
12: Faig quart d'ESO i tinc 3 alumnes del CIEI que necessiten molta més ajuda i no tinc res de suport.
13: Jo tinc 2 alumnes de CIEI, 2 alumnes de l'aula d'acollida i alumnes amb necessitats educatives que no tenen cap diagnòstic.
10: Pel que fa a la participació, els Mossos xifren en 2.000 les persones de la manifestació, l'AUSTEC incrementa la xifra al doble i lamenta que les escoles rurals, que són la majoria al territori de Lleida, no poden fer vaga. Rosa Aguilar, portaveu.
14: Vull remarcar que Lleida té moltíssima escola rural i que hi ha molts docents de l'escola rural que no poden fer vaga perquè es veuen obligats a fer serveis mínims.
10: A l'Alt Pirineu i Aran les protestes han arrencat a les 11 del matí. Els manifestants han tallat la Nacional 230 a l'alçada de Vilaller i a les Bordes, a l'Alta Ribagorça. I aquesta tarda està previst també un tall al túnel del Cadí.
0: I aquesta hora manifestació multitudinària al centre de València en el 5è dia de vaga de l'educació pública. La protesta arriba després que la reunió de 5 hores d'ahir entre sindicats i la consellera finalitzés sense acord. Ràdio Nacional d'Espanya a València, Imma Morán.
15: Milers de persones es concentren en aquests moments aquí a la plaça de l'Ajuntament de València, punt final d'aquesta manifestació. Ho fan amb xiulits a les portes de l'Ajuntament, però també amb taüts, amb marxes fúnebres o amb ninots de cartró que representen al president de la Generalitat o a la consellera. milers de persones que han recorregut els carrers de València per afirmar que es troben exhaustes per la situació dels centres.
9: Actualment estamos en barracones, perdimos nuestro centro en la Dana.
16: Llevamos 20 años con barracones, no cabemos, nuestra escuela está pensada para ser de 400 alumnos y hay más de 700.
17: Veo que estamos todos muy unidos, me ponen los pelos de punta.
15: Una manifestació que ha estat multitudinària, punt de trobada de les tres províncies i que, a falta de xifres oficials, podria superar les 20.000 persones que es van manifestar dilluns passat. A més, la manifestació aquesta des dels sindicats afirmen esperen servisca per negociar amb la conselleria el pròxim dilluns. Escoltem a Lauren Bárcena de AMPE i a Txelo Valls de Comissions Obreres.
18: No és una reivindicació caprichosa, jo crec que és justo lo que aquí se está pidiendo hoy los docentes de la Comunidad Valenciana.
19: Queremos mejor.

0: que ha començat a la 1 de la tarda i finalitzarà a les 3, coincideix amb la celebració de la primera reunió de la taula negociadora, on els sindicats intenten paralitzar l'expedient o almenys minimitzar-lo. Aquesta mesura de pressió es repetirà cada cop que seguin a negociar, inicialment previst pels dies 20, 21, 27 i 28 d'aquest mes i del 2 al 4 de juny. Noelia Eslava, de Comissions Obreres, a Nestlé de Reus.
1: Estem aquí concentrats a la porta de la fàbrica de Reus. No hem fet vaga per anul·lar aquest ERE injustificat, ho intentarem tot, i després per negociar en cas de que segueixi endavant, que hi hagi els menys afectats possible.
0: A Catalunya l'ERO afecta a 12 treballadors de la planta de Girona i 8 de la de Reus. Dos són els arguments per oposar-se a l'expedient. La Inspecció de Treball els ha donat la raó sobre el fet que la multinacional ha vulnerat el dret d'informació i consulta i que no es justifica econòmicament després d'haver assolit un rècord històric de facturació de 2.894 milions d'euros al 2025.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
3: En 3 minuts arribarem a 3:15. El president dels Estats Units, Donald Trump, vola a hores d'ara de retorn cap al seu país després de la cimera de 2 dies a la Xina en què s'ha reunit amb el seu homòleg Xi Jinping. Ambdós s'han repartit lluances i han mostrat bona sintonia, però darrere fons continua la independència de Taiwan com a principal punt de fricció. Pau Alemany, bona tarda.
4: Bona tarda. Tant els Estats Units com la Xina mantenen les seues posicions de discrepància respecte a Taiwan. Pequín desitja anexionar-se l'illa, mentre que Washington li ofereix ajuda militar i protecció. Major concordància han mostrat respecte a la guerra a l'Iran, on coincideixen en reobrir l'estret d'Hormuz i en impedir que la República Islàmica obtinga armes nuclears, tal com ha detallat Donald Trump. Més enllà de la geopolítica, les relacions entre les dues superpotències semblen reconduïdes. I és que els mandataris han signat diversos acords comercials i tecnològics, entre els quals s'inclou la compra de soja, de vedella i d'avions per part de la Xina als Estats Units. Trump ha valorat la visita de molt exitosa i fantàstica. We're going to have a fantastic future together. Mentre que Xi Jinping confia que ajuda a recuperar la confiança. En aquest context de bona sintonia, la Casa Blanca ha convidat Xi Jinping per anar als Estats Units el pròxim 24 de setembre.
3: Bé, doncs, també en qüestions econòmiques, la bretxa entre les pensions dels autònoms i els assalariats a Catalunya frega els 700 euros, una situació derivada de la baixa cotització dels professionals per compte propi que ha denunciat el sindicat UGT i que ens explica en Climent Sabater.
5: Si la pensió mitjana d'un assalariat a Catalunya frega els 1.800 euros, la d'un autònom es queda en els 1.100 euros, quasi 700 de diferència. Una desigualtat que també es dona en el conjunt de prestacions. En el cas d'un professional per compte propi no arriba als 1.000 euros i en el d'un treballador per compte li és supera els 1.500, denuncia el president de CETAC Autònoms de l'UGT, Dani García.
6: Continuarem doncs amb aquesta bretxa, no? I que això, que un treballador autònom, després d'estar cotitzant 40 anys, doncs tingui una pensió mínima. Estem parlant de no arribar a 1.000 euros. Això, si la mitjana està en 1.104, doncs imaginem, no?
5: Una desigualtat derivada de dècades de baixes cotitzacions. A Catalunya, dels 570.000 autònoms, més de 100.000 cotitzen la base mínima i més de 300.000 una vegada i mitja aquest mínim. La UGT demana que s'acabi amb la congelació de quotes dels autònoms aplicada l'any passat i s'equiparin de forma progressiva als ingressos reals de cada professional.
3: Els sectors amb salaris baixos són un dels factors clau que expliquen la caiguda de la productivitat i l'empobriment dels treballadors de Catalunya, tot i que l'economia global continuï creixent. Així ho conclou un informe elaborat per un equip d'economistes catalans que assenyala especialment les indústries subvencionades a Eloi Sadurní.
7: Uns sectors que, com descriuen els autors de l'estudi, ofereixen uns sous per sota de la mitjana i que els impostos que se'n deriven no cobreixen el cost dels serveis públics que els treballadors consumeixen. Miquel Puig i Jaume Ventura, economistes.
8: Els dos més importants són el turisme i les indústries càrniques. Tots dos són de salaris molt baixos, de creixement de l'ocupació molt ràpid i en el qual el beneficiari fonamentalment, entre un 80 i 90%, són no residents.
9: I aquestes subvencions que s'estan donant es podrien utilitzar per millorar la forma en què nosaltres tractem aquelles persones que no són tan afortunades com la majoria dels que estem sentats aquí.
7: I proposen crear un observatori públic que revisi el seu estudi i que elabori un balanç fiscal adequat per les empreses subvencionades amb mesures com ara reconsiderar la rebaixa de l'IVA al sector del turisme.
3: L'espanyol contagiat d'antivirus evoluciona favorablement i es troba ja pràcticament sense símptomes. Ho ha avançat en declaracions a l'hora de la 1 de Televisió Espanyola la ministra de Sanitat, Mònica García.

0: La evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asimptomàtic, podemos decir.
1: Dilluns es practicarà una nova PCR als altres 13 espanyols que romanen també en quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Si donen negatiu, podran segurament rebre visites mantenint les mesures de seguretat protocolàries. I també en pàgina de Salut, Espanya ha batut rècord en trasplantaments. En només 48 hores, 39 persones han donat els seus òrgans a 75 pacients, una activitat només comparable a la de l'anterior màxim del 2021. Quan es van fer 48 trasplantaments en 24 hores, Clara Ontanyón.
2: En concret, i segons ha informat l'Organització Nacional de Trasplantaments, entre el 24 i el 25 de març, 34 famílies van acceptar donar els òrgans d'una persona estimada que havia mort i altres 5 persones ho van fer en vida. Dels 75 pacients que van salvar o millorar la qualitat de les seves vides gràcies a la donació, 49 van ser trasplantaments renals, 14 hepàtics, 8 pulmonars, 2 cardíacs i un de pàncreas ronyó. En aquest nou rècord s'han involucrat fins a 46 hospitals de 10 comunitats autònomes, entre elles Catalunya. Espanya encadena ja més de 3 dècades de líder mundial de trasplantament d'òrgans i la ONT recorda que cada dia més de 5.000 persones n'esperen un.
1: Doncs a Catalunya el Banc de Sang i Teixits fa una crida perquè la ciutadania doni sang i plasma de manera regular. En especial cal reforçar les reserves de plasma, ja que Europa encara no és autosuficient. Aquest plasma és fonamental per fabricar medicaments vitals que salven la vida de pacients immunodeficients, Marc Esparza.
3: El plasma serveix per l'elaboració de medicaments destinats a persones que no poden generar defenses perquè tenen immunodeficiències congènites. A Catalunya hi ha 3.000 persones. Però aquesta manca d'autosuficiència preocupa a Europa per l'elevada dependència que tenim dels Estats Units. Joan Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
4: Pots arribar a trobar que el mercat americà, que és un dels grans proveïdors d'immunoglobulines, o et pugin uns arancels o tanquin el que és l'exportació d'aquests fàrmacs perquè prioritzin el seu mercat propi. Llavors, Europa té molta por d'això i d'aquí s'estan endegant polítiques focalitzades en incrementar la donació de plasma per mirar de ser el més autosuficients tots plegats possible.
3: L'any passat a Catalunya es van recollir 38.000 donacions de plasma.
4: I en 3 anys arribar a les 60.000, amb el qual garantiríem el 100% dels tractaments de les immunodeficiències congènites dels malalts de Catalunya.
3: El plasma conté i transporta els aliments que es necessiten per viure, les defenses del cos i altres proteïnes indispensables. I com és pràcticament aigua, es poden fer donacions cada 15 dies.
1: Més qüestions. La Policia Nacional ha detingut a Granada un agent del cos per presumptament intentar drogar una dona amb qui estava mantenint una cita, posant-li una substància a una copa de vi. Un client ho hauria vist i hauria avisat la dona a temps, Elena Pérez.
5: Segons fonts de la investigació, l'arrestat va aprofitar el moment en el que la dona va anar al lavabo per intentar posar-li la substància a la beguda. Els fets que van passar el passat 1 de maig van ser enregistrats per les càmeres de seguretat del local. Allà es veu com introdueix la substància i la remou amb un ganivet. L'home està acusat d'un presumpte delicte de temptativa d'agressió sexual amb submissió química. Ja ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat provisional. L'home estava suspès de feina i sou des de l'any passat perquè el van enxampar emportant-se diners d'un registre i pesa sobre ell un expedient d'expulsió previ.
1: I 5 turistes italians han mort a les Maldives en un accident de buceig a Lourdes Gata.
6: Sí, els equips de rescat estan intentant recuperar els cadàvers, tot i les complicades condicions meteorològiques. El grup havia fet una immersió al matí i la tripulació va donar la veu d'alarma quan no van tornar a la superfície al migdia. Es desconeix la causa del sinistre, però sospita que es podrien haver desorientat dins d'una cova submarina i quedar-se sense oxigen. Una de les víctimes és una coneguda bióloga de la Universitat de Gènova. L'ambaixador italià a la zona també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i el fiscal de Roma ha anunciat que obrirà una investigació.
1: En plana cultural, el còmic Barcelona Obert portes amb uns premis històrics d'empremta 100% femenina i en la seva edició més internacional oberta a la cultura pop asiàtica. També amb un anunci destacat per la posteritat. Agnès Batlle, bona tarda.
7: Bona tarda des del pavelló 8 de Fira de Barcelona aquí a Montjuïc. En el primer matí del còmic Barcelona, molta presència estudiantil en una 44a edició que aposta fort per la cultura K-pop i amb grans noms que hi passaran com Shintaro Kago, Milo Manara o Penso. Per primera vegada aquesta tarda es premiarà a una dona amb la millor obra espanyola, perquè les 5 candidates són femenines, una fita històrica fins ara. En un matí d'autoritats, amb el ministre Urtasun com a anfitrió.
8: Com sempre, un autèntic rècord, i estem molt feliços com a Ministeri de Cultura de poder ajudar i en empenya aquesta gran edició. La veritat és que em fa especialment il·lusió que en aquesta edició hi hagi 5 dones que siguin les finalistes de millor còmic, per tant, per primera vegada hi haurà una dona guanyadora i, per tant, aquest és un sector cada cop més feminitzat, jo vull posar en valor. També vull posar en valor que el còmic cada vegada més és una eina que utilitzen els joves per entrar a la lectura. I avui us vull fer un anunci. Declararem al govern en la 45a edició del Saló del Còmic, que és l'any vinent, esdeveniment d'especial interès públic.
7: Exposicions de Paco Roca, Paracuellos, El senyor dels anells o El segle d'or espanyol en un còmic barceloní ja convertit en un punt neuràlgic pels amants del nouvel art aquí a Montjuïc fins diumenge.
1: José María Rubí, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Esports. Comencem amb activitat en directe al circuit de Montmeló, recta final de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
9: Ara les 3 arrenca la darrera sessió del dia, la pràctica de la categoria reina. El Jorge Agüero l'hem tingut tot el dia pendent de les motos i del cel. Jorge, com han anat els primers entrenos de MotoGP? Qui ha dominat?
10: Doncs un home de la casa, l'Àlex Márquez, el pilot de Ducati Gresini, que ha deixat el crono en 1 minut, 39 segons i 9 dècimes, encara 2 segons allunyat del que demà podria ser la pole position. També molt ràpid, Jorge Martín, el pilot madrileny d'Aprilia, que arriba de guanyar el cap de setmana passat el Gran Premi de França i que ens dona a entendre que per 6è Gran Premi consecutiu dels que es van setar al campionat seran les motos de la fàbrica de Noale les que marquin la pauta. Recordem que a la cita arriba l'italià Marco Bezzecchi com a líder del Mundial, segon és precisament Jorge Martín, tots dos companys en Aprilia, i l'Àlex Márquez doncs podria ser la principal base del cap de setmana per trencar aquest poder. Veurem si el temps en la segona màniga de lliures que comença de seguida ho referma i veurem també si respecte a la pluja. Recordem que Marc Márquez no hi és per la lesió patida el passat cap de setmana a França quan es va trencar un peu.
9: Ja han acabat l'activitat per 8 en els pilots de Moto2 com els de Moto3. Ara mateix s'ha enllestit la segona sessió de la categoria intermitja. Com ha anat el divendres pels homes de Moto2, Jorge?
10: Doncs amb l'italià Celestino Vietti, el pilot de Boscoscuro, com a clar dominador, perquè ha registrat els millors cronos en les dues mànigues, millorant ara, com acostuma a ser habitual al temps de la primera sessió, 4 dècimes ha baixat Vietti al seu propi registre. En aquesta categoria romanem molt pendents del madrileny Manu González, que arriba com a líder a la cita, seguit el mallorquí Izan Guevara, tots dos han rodat ràpid.
9: I per deixar-ho tot explicat, quins han estat els més ràpids del dia? Moto3.
10: Hakim Danish, un pilot malai de 18 anys que corre amb l'equip espanyol de Teo Martín, ha estat Danish el més ràpid, José María, en les dues mànigues, i ha sorprès la veritat a tothom. També pel ritme no gaire ràpid, s'ha de dir, del líder del Mundial, el murcià Máximo Quiles, que arriba a la cita com a clar dominador de la categoria.
9: Així està el divendres el Gran Premi de Catalunya, manca del que estem explicant la pràctica de MotoGP, que ha de començar ara a les 3.
1: En futbol, l'equip femení del Barça ja és a Gran Canària, on demà disputarà la final de la Copa de la Reina contra l'Atlético de Madrid.
9: La primera de les dues finals, que encara tenen les de Pere Romeu. Recordo que la propera setmana juguen la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió, i la davantera blaugrana, Salma Parayolo, no ha tingut problema en admetre que la gran cita de l'any distorsiona una mica la d'aquest cap de setmana.
11: Obviamente es algo que está ahí y está nada. En nada jugamos una final de Champions, pero también es más sencillo poner el foco cuando es otra final y que te juegas otro título súper importante también para el equipo. Y simplemente es centrarse en el primer plan de partido, rendir bien, competir bien, porque también nos va a servir para llegar con confianza a la siguiente final.
9: Pensant en la Copa per preparar la Champions, el Barcelona ha viatjat sense les lesionades Laia Alexandri i Graham Hansen. El Barcelona és molt favorit en el partit de demà, que començarà a les 9 de la nit, però això és més de portes cap enfora, perquè la pròpia Salma ha reconegut que un dels equips que perfectament les poden sorprendre és l'Atlético de Madrid.
11: Da igual el rival que sea, al final también esto es una final, nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotros tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo y espero que podamos celebrar.
1: En nois, avui és dia vetlla a la Lliga de Primera Divisió abans de la penúltima jornada de diumenge i després de més partits d'infart ahir en la lluita per evitar el descens.
9: El Girona ha aconseguit acabar la jornada fora d'aquestes places de descens gràcies a l'empat a 1 aconseguit a Montilivi contra la Reial Societat, igualant el gol inicial dels bascos. Els de Mitchell van empatar el tram final amb un altre gol de l'incombustible, del lesionat Cristian Estuani, que va voler jugar tot i que fos infiltrat.
12: En tots els respectes al a qualsevol jugador que ha s'hi ha posat aquesta camiseta. És el jugador més important de la història del Girona.
9: Amb encara 6 punts per disputar-se, manca de les dues darreres jornades, la classificació per sota queda així, amb l'Oviedo a segona, ja matemàticament, l'acompanyen en descens Llevant i Mallorca amb 39 punts, 39 té també l'Elx, el Girona ha arribat als 40, com l'Alavés, 42 per l'Espanyol i Osasuna, que s'enfrontaran diumenge, i 43 pel Sevilla i el València, que ahir va empatar amb el Rayo Vallecano, que ja està salvat, com la Real Societat i com l'Atlètic Club de Bilbao. En tot cas, i tornant al Girona, Mitchell va voler recalcar la importància que havia tingut treure ni que fos un punt a nit.
12: Necesitábamos meter un gol para seguir dependiendo de nosotros mismos, necesitábamos ganar para dar un paso grande, no lo hemos podido conseguir, pero ese gol no es que me libera a mí, sino que hace que el equipo pueda tener la energía de saber que, bueno, está en nuestra mano. Con 4 puntos, salvados.
9: Recordo, diumenge, des de les 7 de la tarda, Atlético de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. El Barça rebrà el Betis a 9:45 en un partit ja intrascendent.
1: Deixem el futbol i recuperem la plana poliesportiva. Itàlia centra bona part de l'atenció de la jornada amb el torneig de tennis de Roma i l'etapa del Giro.
9: La setena, i arriba la primera arribada en alt, i per tant el primer duel entre els favorits a la victòria final serà el Blockhouse de primera categoria. El portuguès Eulàlio continua mantenint la malla rosa del líder. I el Masters 1000 de Roma, divendres de semifinals al quadre masculí, s'enfrontaran per una banda el número 1 mundial i gran ídol local, Yannick Sinner, i el rus Medvedev, el butxiai de Martín Landaluce, i per l'altre jugarà el noruec Ruth i un altre italià d'Arderi. Ben lluny d'Itàlia, a Buenos Aires, concretament la selecció espanyola d'handbol ha posat peu i mig al pròxim Mundial. Els de Jordi Rivera han guanyat per 5 gols a Israel al primer partit de l'eliminatòria prèvia. Demà defensaran aquesta renda en el segon partit.
1: I per acabar, bàsquet.
9: Perquè vull rescatar-vos un testimoni d'Anita Badalona. Ahir la penya va guanyar l'Andorra amb una exhibició de Ricky Rubio, que va fer 23 punts, 4 rebots i 7 assistències en només 19 minuts que va jugar. Després de tant de temps, el base del Masnou encara té la capacitat de deixar bocabadat a tothom, també al seu entrenador Dani Miret.
13: Me sacas una sonrisa porque yo estoy pensando, ostras, esta jugada hemos ido un poco tarde, este aquí no hemos punteado bien el triple, el Pons este nos mete 3, y luego pienso, ostras, qué divertido tendría que haber estado ahí sentado viendo cómo ha hecho el partido que ha hecho, porque es de grabarlo y dentro de unos años, mira, vamos a sentarnos otra vez estas jugaditas, mira lo que hacía este tal, lo otro, ¿no? Ya pienso ya en mi yo abuelo de decir, tendré que sentarme y explicar esto, porque es que es un espectáculo.
9: Acabem amb els play-offs de l'NBA. Aquesta matinada no ha hagut partits, però aquesta propera podrien quedar ja definides les finals de conferència. Si Cleveland torna a guanyar Detroit i San Antonio a Minnesota. Esperen rival, Nova York a l'est i els actuals campions, Oklahoma City a l'oest.
1: Gràcies, Rui. 24 artistes participaran en el nou especial de la Casa de la Música, que s'emetrà aquest dissabte, 16 de maig, a la 1. El programa retrà homenatge als 70 anys de vinculació de Ràdio Televisió Espanyola amb el món musical i reunirà artistes de diverses generacions i estils. Entre els noms destacats hi trobem Rafael, Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mònica Naranjo, Pablo López o Fangoria. També participaran noves veus com Natàlia Lacunza, Nil Moliner, Alba Morena o La Plazuela. L'especial estarà presentat per Jesús Vázquez i combinarà actuacions en directe amb entrevistes exclusives i imatges d'arxiu. A més, coincidint amb el Dia Internacional de la Convivència en Pau, el programa vol reivindicar la música com a espai de trobada, diversitat i innovació. Doncs hem arribat a les 3 i amb aquest Abraham Mateo saludem el nostre company, amb en Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
14: Bona tarda, Eva Albiol.
1: I què és el que ens portes en aquesta última hora?
14: De seguida, la gran Vanessa Hogarth. És el seu dia. Els divendres són de la Vanessa Hogarth. Amb tota la premsa del cor parlarem de Madonna i de Shakira, que faran història a la final del Mundial de Futbol d'aquest estiu, i d'aquest halftime, que jo crec que s'assemblarà molt a la mitja part de la Super Bowl. Serà un... Si no m'he equivocat, jo crec que serà de mitja hora. Que això, el futbol no ha passat mai encara, no?
1: Sí, és el que s'estava especulant, sí. Que segurament seríem de més de 15 minuts, sí, sí, i sí. Per tant, sí, no ha passat mai. O sigui, seria un format Super Bowl es fa a Nova York, sí. Per tant, tenen experiència en aquests formats de Super Bowl i podríem veure un gran espectacle, sens dubte.
14: I l'espectacle és el que sempre també ens regala la Maya Montero a diari. Avui parlarem d'un comunicat molt dur de la Maya Montero després de la polèmica pel seu concert amb l'Oreja de Van Gogh. Moltes més coses.
1: Doncs t'escoltem, Xavi. Bona tarda.
14: Una abraçada, Eva. Ai, mira, he fet el moviment, veus? He fet el moviment com que pugés la cançó de l'Abraham Mateu, perquè m'encanta, maníaca. Ah, mira, me la pugen.

0: Martín Noia al control, perquè tot soni espectacular, juntament amb l'Aro Serén. Tio guapo, eh? Aro Serén.
1: I tant, sí, sí, sí.
0: També el Martín, un tio elegant.
1: Som guapos aquí, tio... en aquesta casa, Ràdio 4, que per guapos, sí, per dins i per fora, eh?
0: Sí, és que hi ha molta bellesa a l'altra banda de l'estudi, també, al control. Acaba d'aparèixer segurament una de les icones de... dels tècnics d'aquesta casa, que és el Genís Sabaté.
1: Guapo, de...
0: el, molt guapo. El mític, mític Genís Sabaté, mític tècnic d'aquest Xavifòrnia, tant a Ràdio 4 com a Ràdio Nacional. I saludem, Maria, a aquesta hora de la tarda, doncs a una altra pelirroja meravellosa com tu. Bueno, no, tu ets més... Tu series més britànica, potser, no?
1: Sí.
0: I ella més yankee, més americana.
1: Totalment. No? Sí.
0: Jo, hola, què tal, Vanessa Hall?
2: Hola, què tal? Hola, com tal, esteu?
0: Molt bé.
2: Mira, jo t'explicaré. El meu ve d'Escòcia, el meu pèl roig. I sí, però m'encanta perquè, a veure, que a mi m'encanta el pèl roig, però no, que pèl roges autèntiques costa de trobar, i aquí n'hi ha dos, de
1: no
2: pura cepa.
1: Jo
2: no sóc
1: autèntica, Vanessa,
2: no.
1: No, ho
2: sembla. Pues, sí, home, no, i tant no, que ho sembles, no, perquè tens els ulls clars, està blanqueta de pell.
1: Ara m'he quedat, com ho dic o no ho dic, però com que el Xavi ja reia, dic, doncs ara ho
0: no,
1: he de dir.
0: No, jo aquí som...
1: Però hi ha gent que em coneix així, i hi ha pèl roja, perquè jo fa molt temps que vaig pèl roja, i em diuen, tu que ets pèl roja, i jo no els hi trec la idea del cap.
2: No, clar, boca, però és que a més tens caràcter de pèl roja.
1: Ah, això.
2: O sigui, sí o no, sí, de trapella, de...
0: Empoderada,
2: sí, totalment. Una actitud. Com si ho fossis tu.
1: Exacte.
0: Pèl roja d'ànima.
2: I ja està.
0: Hogarth, que ve d'allà.
2: Sí. Ve d'Escòcia, exactament.
0: Sí.
2: El meu pare era australià, però d'origen escocès.
0: Ah, mira.
2: Sí. I la meva mare catalana tota la vida.
0: Una australià que es va enamorar d'una catalana.
2: Sí. Curiosa mescla, eh?
0: Home,
2: sí, jo soc mescla total.
0: No tu, tu ets una bomba.
2: El millor de cada terra.
0: El millor de cada terra. I del 0 al 10, com estàs? Com t'agafem?
2: M'encanta això que em dius. Mira, un 8.5.
0: Molt bé.
2: Anem pujant,
0: bé. Va, i a veure
2: això
0: si quan,
2: bon temps.
0: Quan surtis del Xavifòrnia, a veure si estem ja tocant el 9, va.
2: Sí.
0: Si estàs en el 6, ja
2: ens ho diràs. Però jo anava vinguent i a cada cop estava més a prop, em anava pujant l'ànim.
0: Ah, amiga, això passa,
2: en sèrio, eh?
0: Sí. Sí, és la vibra radioquatrista.
2: Sí.
1: Ja passa.
2: Després tinc adrenalina i me'n vaig així espitada cap a casa. Ah!
1: Això és com quan els artistes van a un concert i després no poden dormir.
0: Que no pots
2: això
0: dormir.
2: Passa.
1: És impossible.
2: Vida loca.
0: Que t'anava a dir... Bé, gràcies al Real Madrid per aquesta setmana llegendària que ens ha donat, no? Una mica.
2: Home, brutal.
0: O sigui...
2: Brutal, però m'encanta com són capaços d'inventar-se. S'han incendiat a si mateixos. Per no reconeixin a celebrar ni que es parli de que hem guanyat la Champions, la Lliga.
0: La Lliga, el Barça.
2: Sí o no? Perquè
0: dia
2: diga no es parla d'això.
0: Exacte. Dia següent de guanyar-la, davant el Madrid.
2: Sí.
0: A roda premsa de Florentino.
2: I sense parar, perquè ha anat amunt, ja ha fet una mica de torner i tot per algun programa.
0: Jo crec que va veure que no va sortir massa bé aquella roda de premsa.
2: Ho va voler arreglar.
0: I ho va voler arreglar amb un bon amic seu,
2: sí,
0: diguéssim, que té molta confiança, que és el Josep Pedrerol,
2: sí,
0: que em dedica, jo crec que ho va fer prou bé.
2: Ho va fer molt bé.
0: Prou bé, i va portar el Florentino a
2: mamar. No semblava que estigués de part seva.
0: No ho semblava, i li va arrencar dos o tres declaracions esportives que a mi em va agradar molt. Va parlar de Vinícius, d'Mbappé, de moltes coses. Ho va fer molt bé.
1: Sí.
0: Que és evident que tenen una relació de confiança, eh? Ja va haver un moment que el Josep se li escapa i li diu, pressi. No?
2: Sí, no, intentava posar-se seriós, perquè va ser com, li rentarem una mica la imatge sense que es noti, però
0: sí,
2: clar, la gent tonta no és, però bueno, ja et dic, ho va fer prou bé, i en algun moment escriuen que el Pedrerol, en el fons de tot, continua, és del Barça.
0: Què
2: jo
0: dius?
2: Crec,
1: diuen,
0: home, no.
2: Jo crec que sí, jo
1: no.
2: Crec que en el fons és un bon espia.
0: Mira,
1: què va, això diuen els del Madrid.
2: Jo crec que en el fons,
0: jo li vaig preguntar un dia.
2: Quina mandra ha estat al Madrid.
1: No ho diu.
0: Jo li vaig preguntar un dia.
2: I què et va dir?
0: I a més en un ambient distès, o sigui, no res de... en directe, ni no, fora, prenent alguna cosa, fa anys ja. I li vaig dir, però Josep, tu ets de Barça? I em va dir, jo soy de mis amigos. Aquesta va ser la resposta.
2: Saps què passa? Que amb ell és que això em posaran a la presó a mi per dir segons què. A veure,
0: no.
2: Ell és de qui li paga, no?
1: Bàsicament.
2: Però en el fons, té el cor a la grana.
0: No. Home, a veure, és d'aquí.
2: Clar, això, a veure, la terra, no? No sé.
1: Que porta molts anys allà, eh?
2: Mira, sí, anava a dir que tinc un tema de la Minya Mal, que ara l'avançaré, val? És com propici, oi?
0: Sí.
2: Mira, total, que entre una cosa és que volia comentar que la Minya Mal també ha estat molt criticat perquè va agafar la bandera a de Palestina i l'han deixat verd, pobre noi. Mira, número 4.
0: Sí, però la va agafar, jo crec que va ser... simbolitzant que està en contra d'un genocidi.
2: Home,
0: no?
2: Clar.
0: Res més. La gent està buscant unes històries...
2: Ja, és que és això el que m'infastidia. A veure, una cosa. Aquest noi... primer que és lliure d'agafar la bandera que sigui, perquè és una bandera. És un país que estan massacrant. O sigui, ja està bé de dir que la gent que recolza a Palestina... que
0: són pro-Hamas.
2: Sí, saps? Perquè és que m'ho han dit amigues meves, inclús.
0: És pro-Hamas, no?
2: És que és pitjor matar cristians, em van dir un dia. Dic, a veure, ningú està a favor de Hamas. Estem en contra de que estigui massacrant un poble innocent. I ell també, evidentment, i va ser molt valent, perquè és veritat que bueno, el poder és un tema una mica delicat. Però a mi m'encanta veure-la així.
0: Marques molt importants, que tots sabem com és de poderosa la influència jueva.
2: Tot el món. Bueno, sionista, perquè hi ha molts jueus que també seran contra del genocidi.
0: Total, gràcies sí, per la correcció.
2: Tothom ho entén, però vull dir que sí, perquè segurament hi haurà algun jueu pobre que dirà no, si jo estic en contra. A Nova York cremaven banderes d'Israel, no en contra dels israelites, sinó en contra dels sionistes. Exacte, de Netanyahu. Sí. Bueno, dit això, després també es va veure alguna estelada que va portar
0: l'estimat Robert Lewandowski.
1: El meu amic.
0: Escolta, Maria està enamorada de Lewandowski.
2: Jo també. Ai. Això és cosa de pèl roja. Quin és el teu tipus? Dic, mira, Lewandowski.
1: 100%.
2: O Djokovic, també.
1: També. 100%. Mira, no? M'agrada. Sí, totalment.
2: És que vaig veure el seu marit, que es va casar fa una lluvia d'antena,
1: És guapo.
2: Sí. I vaig dir, que guapo.
0: L'Eric és un tipazo. A més, és guapo per dins.
2: Sí.
0: L'Eric és un tio molt bona persona.
1: Doncs mira, ens agrada el mateix tipus. Lewandowski m'agrada molt a mi. També m'agradava Íñigo Martínez.
2: Ah, també.
1: Veus?
2: Molt bé. Sí,
1: doncs
2: sí,
1: el nostre
2: sí.
1: Robert va agafar la bandera estelada.
2: Sí. Bueno, també va ser valent, perquè jo vaig veure el vídeo que hi ha un senyor amb un gorro de pagès boníssim. És que un senyor que amb una canya de... O sigui, amb una branca d'arbre li arriba i l'agafa un altre company del Barça i ell diu, porta cap aquí.
0: Clar.
2: Farem contents aquest grupet.
1: L'agafa el Joan García.
2: No, que està molt bé. Escolta, celebrem tots. El dia de la Barça és per tothom.
0: Qui és Inés García?
2: Vale, anem en matèria. Inés García és una influencer sevillana que últimament se l'associa... té una societat privada, no.
0: No, que és, amb que... seu al llit?
2: Exacte. Amb seu a helicòpters, a restaurants varis.
0: Mira,
2: se l'està relacionant amb Lamine Yamal. Llavors, ara l'última cita ha sigut fa poc, però hi han hagut diverses cites, ja com tres. Una amb un restaurant de Barcelona, que van intentar que no els veiessin, però els van pillar quan sortien, fotografiats. Un altre amb helicòpter, que dic una cosa, a Lamine Yamal, això és un patró, que jo entenc que té algun helicòpter, alguna empresa que li fa un bon preu,
1: segur.
2: Ja m'entens? Però clar, cada nòvia que té, perquè se l'emporta en helicòpter, i dius, Inés, no ets la primera, però no passa res, perquè aquí tots ja tenim una edat, a la mínima almenys, però bé, total, que a la Nicki Nicole també la va pujar amb aquest helicòpter.
1: Ai.
2: I a la Nicki Nicole, bueno, van ser 3 mesos d'un amor, ja ho sabeu, un romans d'estiu, que va durar poc, però va ser molt intens, perquè ja es feien fotografies i les penjaven junts.
0: No anava enlloc, allò. Ja se sabia des de l'inici,
2: Ai, com ets!
0: Però si ho vam comentar, a més, aquí, vam fer apostes.
2: Va durar massa. Jo vaig conèixer la Nicki Nicole i després em dic, mira, doncs era bona noia.
0: És molt maca.
2: És molt guai. Que per cert, ara estarà al Desigual, va venir a Barcelona, i ara estarà al Desigual a Eivissa amb una mega festa que m'han convidat i aniré, però serà una divuelta, o sigui, no tindré molt temps de festival.
0: No dorms.
2: Però ja us explicaré què faré. Si dormiré o no. Igual dormo a l'avió, no sé. Això serà la setmana que ve.
0: Eivissa-Barcelona tens una bona estona per dormir. Exactament 20 minuts.
2: Jo ara tinc una mica de por amb l'antivirus. Dic, a veure, si em vaig a Eivissa i agafo l'antivirus...
0: Divendres vinent no hi haurà aquesta secció aquí.
2: Per si de cas, no? Bé, bueno, recapitulem. Inés García.
0: A veure, qui és?
2: Inés García és una influencer sevillana. Què passa amb Inés? Que, a part de veure-se-la diversos cops, ell, a l'helicòpter, no l'ha volgut treure davant de tothom. Ho està intentant portar de forma més... misteriosa, més hermètica, suposo perquè li duri més, estiguin més contents, o perquè li recomana al Barça que volen un perfil més discret. Total, que es veu que està Mònica García, pobreta, no. La Inés, que estava en l'helicòpter, perquè penja, ella va penjar, o sigui, a ella li interessa, no? Ella sí que va penjar que estava a l'helicòpter. Llavors també ho van penjar els seus amics, el Soja i el Moja, que també anaven a l'helicòpter.
0: És veritat.
2: I llavors tothom va saber, doncs, que estaven tots junts a l'helicòpter i que possiblement aquella nit l'havien passat junts perquè van ser fotografiats anteriorment, que sortien d'un restaurant. Bueno, també, una altra pista que ens ha donat d'aquesta relació és que el Lamine Yamal, de vegades, ell pertany a la Kings League, no? Mm-hmm. Presideix l'equip, la Capital Football Club, però com que no pot sempre anar perquè té altres compromisos més importants, quan ell no pot assistir, van els seus amics, això, el seu cosí Mohamed i el seu amic Sohaib, el Moja i el Soja, famosos.
1: Semblen un duet còmic.
2: Amb els que viuen a la Gran Mansió, a la Gran Mansió que era del Piqué. Vull dir, és que tot queda a casa, eh?
1: M'encanta, perquè semblen un duet còmic, Moja i Soja. Que,
2: mira, pobres, totalment. Per això aquí diuen Mohamed i Sohaí, perquè és tan còmic Moja i Soja que semblen
0: el
2: Pinky Winky, no? Una mica,
0: sí, sí.
2: La matarà. Bueno, pues aquests nois resulta que van fer una videotrucada i el posaven en antecedents del que havia passat a la Kings League. I llavors algú va dir la Inés. I llavors un d'ells es va posar les mans al cap volent dir, ai, que hem dit el nom de la Inés. Llavors encara es va notar més que havien dit el nom de la Inés. Total, que la Inés està a la vida del Lamine.
1: I després d'això, perquè vaig veure el clip sencer de vídeo, el Soja, que és el que diu el nom de la Inés, és com que s'aparta una mica de la càmera i comença a parlar en videotrucada amb el Lamine en àrab.
2: No? En plan... I l'altre... I llavors, la boca,
1: gent
2: colega.
1: En els comentaris deia, ha dit això. Clar, gent que sabia marroquí, no, que sabia d'Arija...
2: Perquè la gent es pensa, això és molt bo, la gent es pensa que aquí...
1: Que no sabem.
2: Que, no sabe, que ningú sap, o sigui... No. Ens queda molt lluny, es veu,
1: sí,
2: això.
1: Sí, sí. Ningú sap àrab, ningú sap marroquí, no d'Arija, ningú. Mm. I la gent traduïa els comentaris i deia, ha dit, ei, tio, he dit el seu nom en veu alta, no?
2: I l'altre, sí, sí, encara va ser, ho han cop somratllar, no? Jo com quan em subratllo un fucsi a les coses importants, doncs, Inés García, atenció, la cosa va endavant. I mira, ara farem és que...
0: Inés García, perdó, que em recorda molt a Marta Díaz.
1: Molt guapa.
0: Per cert, no? Tenen aquesta... que hi ha una bellesa molt repeteix molt últimament, molt d'Instagram, no sé si sí. Penseu el mateix, molt semblants, tenen les celles molt semblants.
2: Morena, una mica Kim Kardashian, no? Estil Kardashian, oi? Una mica com la Jules Janeiro, també.
1: Sí, és aquest estil.
0: Sí, totalment.
2: La Lolita, la Anita, la
0: Mengana. La Dua Lipa.
2: Sí, sí, sí, és una cosa.
1: La Lola pues Lolita, també, sí.
2: Pues jo estic a favor de les pèl roig.
1: Exacte.
2: Sempre posicionar.
0: Totalment.
2: Amb un equip de futbol. Escolta'm, i aquí, del Lamine Yamal, ara passaré amb el Messi. M'estic carregant el guió, però bueno, no passa res.
0: M'agrada molt.
2: El Lionel Messi...
1: Lionel!
3: Com el Lionel Richie.
2: El meu amic Lionel Messi.
1: Tu saps que el Messi es diu Lionel pel Lionel Richie?
0: Què dius?
1: I tant.
0: No ho sabia.
2: Sí. Tampoc, això.
1: Sí, sí, sí. Els seus pares li van posar... Ho n'ha explicat diverses vegades. Leo pel Lionel Richie. Sí, sí, sí. Per tant, no anem tan desencaminats.
0: La dada Maria,
2: Sí, sí, sí.
0: M'agrada molt.
2: Mira,
0: li diuen Leo, no Leo.
2: El Leo ha fet... ha comprat les antigues galeries via Wagner, que no sabia, ni jo sabia com es deien, però eren unes galeries que estan al Turó Park de Barcelona que no s'obrien des del 93. O sigui, mare que jo crec que la Maria no havia ni nascut,
1: no,
2: oi?
1: No, jo vaig néixer el 97.
2: I veus? Hosti, imagina't. I llavors hi ha 87 locals de 4.000 metres quadrats. Els ha comprat per 11 milions i mig d'euros. Llavors, això el que fa és reforçar les seves inversions immobiliàries a Catalunya, concretament a Barcelona, però és que té coses per tot arreu, aquest jugador de futbol i empresari també, i comentar, doncs, que mira, això és que ell vol venir a Barcelona altre cop, li queden 3 anys, i vol tornar.
1: Ja va comprar el Cornellà, ara les galeries.
2: Exacte. Que sàpigues que a més ha comprat una parcel·la de 8 metres, 18.000 metres, tot van mils aquí, de 8.000 metres quadrats.
0: 18.000?
2: 8.000. I les dividirà, Déu-n'hi-ho, o sigui, qualsevol dia ens compra a Catalunya, aquest home. Tres parcel·les que vol construir, està planejant construir 3 cases individuals per cadascun dels seus fills.
0: Molt bé.
2: I llavors ja pensa en els fills, ja que visquin aquí els fills, no? I
0: tots
2: llavors,
0: juntets.
2: Ell, tots junts, perquè estan a prop de la seva mansió, que també va adquirir el 2009, 10.000 metres quadrats, és que és molt fort, 10.000 metres quadrats de mansió. La dels seus fills, 8.000, però s'ha de dividir entre 3. Bueno, molt guai tot, no? Ell té una societat hotelera que es diu Mimo Hotels. Bueno, ell participa. Llavors, ara no direm qui opera, però una marca d'hotels molt important internacional, sí. I té hotels a Sitges, a Castelldefels, a Eivissa, a Mallorca, a Soto Grande.
1: Mare de Déu.
2: Bueno, aquest home és que un dia, o sigui, és molt guai, però bueno, potser que parin de comprar a Catalunya. Aquestes oficines seran destinades al lloguer, o sigui, seran oficines de lloguer. I llavors té una empresa que es dedica a això, ha comprat, té un nom això, però això ho saben els empresaris, Sofisi, Sofini...
1: No en tinc ni idea, no ho sabia.
2: Bueno, és un nom de, que són empreses que compren locals, els reformen i els posen a llogar normalment per oficines. Però bueno, doncs això.
0: Bé,
1: Messi, que no para de comprar coses.
0: No.
2: Ell ja va dir l'esport, que vol venir aquí i que vol tornar.
0: Sí,
2: i ho va dir
0: sí,
2: amb la seva, les que troben a faltar a Barcelona... que sí, de fet, la seva dona i els seus fills, i que està desitjant tornar. O sigui que quan ell acabi la seva temporada, el seu contracte a Miami, ell vindrà a Miami Platja.
0: A Miami. A Miami Platja, al costat, costat de Cambrils.
1: Sí, totalment.
0: Que, parlem de Vanessa, de Madonna i Shakira? Perquè faran història a la final del Mundial.
2: Sí, ara tinc...
1: Què? Mira, ho tinc per aquí. No pateixis.
0: Sembla Florentino amb els papers l'altre dia.
2: M'encanta perquè tenim tot revolucionat.
1: Els papers. No, aquí.
0: El tema Madonna i Shakira el tens aquí.
1: Sí.
2: M'encanta. Ho tenim estupendo. Mira, a començar, la Madonna i la Shakira cantaran a la mitja part de lo que és... bueno, mira, el Mundial 2026.
0: Aquest és l'himne que s'ha llançat avui oficialment, Dai Dai.
2: Dai Dai.
0: I què passarà, Vanessa, en aquest halftime? Abans ho comentàvem amb la Eva Albiol, que serà una mitja part diferent de les que estem acostumats a veure en el món del futbol, que normalment són sempre molt puntuals, 15 minuts de descans i comença la segona part. En aquest cas, amb el mega show que veurem a la mitja part de la final del Mundial actuant Madonna i Shakira, serà més llarga, em sembla. Bé,
2: sí,
0: explica'ns una miqueta com
2: va
0: tot plegat.
2: Mira, et dic una cosa. Cantaran la Madonna i la Shakira. No sabem si cantaran juntes, jo crec que no, perquè jo crec que cantaran primer una i després l'altra. Que si fan algun... És que seria molt fort que fessin algun número juntes. Això seria la bomba. No està confirmat, eh? Molta gent suposo que ho desitja, però pensa que en més de 15 minuts que normalment dura, durarà 20 minuts, 20-25. Sí que és cert que es va fer, això ja es va fer, l'any passat, amb el Mundial de Clubs, no el Mundial...
0: Ah, o sigui, és, el de l'estiu passat, sí.
2: Sí, és mig nou, o sigui, no, en el Mundial completament no s'ha fet, però bueno, allà va cantar el J Balvin, Doja Cat i Temps. Són grups de gent molt jove, però bé, allà estaran. Però la Shakira
0: BTS,
2: és per...
0: BTS, de K-pop.
2: Sí, exacte, aquí hi ha per tothom. Llavors, bueno, saps que a part del Waka Waka, que va cantar el 2010, la Shakira... Ella també va fer l'himne, ha fet molts himnes, o sigui, és com la veu oficial ja del Mundial.
0: Ella és l'artista dels esdeveniments futbolístics.
2: Totalment. Mira, sí. Va fer el 2006 Keeps on Lie, Alemanya. Després, a Sud-àfrica, el Waka Waka, famós. Però també va fer el La La La a Brasil 2014. O sigui, és com la... Ja estan fent bromes, ja, a les xarxes, dient que has participat en més mundials que el Piqué.
1: Sí.
2: I això, o sigui... Pot ser una broma, però és que és una broma certa, vull dir. 4 mundials ja porta la Shaki.
1: I deien que va perdent la capacitat de parlar a mesura que passen els mundials, perquè la primera...
0: Sou dolents.
1: Clar, va ser Hips Don't Lie, la següent va ser Waka Waka,
2: sí.
1: La La La, i ara Dai Dai.
2: I ara Dai Dai, que per cert, Dai Dai, voleu saber què significa? Vol dir, va, som-hi, dale.
0: Dai Dai en italià, Dai.
2: Sí, Dai Dai.

0: Hi ha un moment en què es posa a dir noms de jugadors. Crec que arriba ara, no? Aquest moment, a veure. No, encara no arriba. I després es posa a dir també noms de països. Sí, ara, ara.
1: Que parla de l'Iniesta, Iniesta de mi vida.

0: guay, Cristiano, aquesta part m'encanta.
1: Ronaldo.
2: Ronaldo. I el Piqué s'ha quedado en el banquillo.
0: Molt gran. Va fer molta gràcia, per ser l'altre dia, Florentino Pérez, quan va començar a dir totes les estrelles mundials que havia fitxat, no? Figo, jo fitxé a Figo. Ah, este,
2: ho fas molt bé.
0: Sí, tu creus que
2: ho després és? Del Barça, clar, quan
0: sí,
2: ja eren grans i pesats.
0: Beckham, tal. I va dir, i a Ronaldo? I va dir, Ronaldo el gordo.
1: Va dir el gordo?
0: Va dir, Ronaldo el gordo, i va riure. O sigui, Ronaldo, Ronaldo el gordo.
1: Això no ho vaig sentir.
0: Allò va ser, jo.
3: És molt fort,
0: no, és
3: estava
0: no
3: desenfrenat. No, no, o sigui, necessita teràpia.
0: Oh, recordeu aquesta? Aquesta va ser Mundial... Mundial
1: 14 Brasil, 2016 va ser...
0: França 98.
1: Ah, coi, això és el Ricky Martin, la Copa de la Vida. França 98.
0: Sí, França 98. La Copa de la Vida, ale, ale, ale.
3: Brutal, també.
0: Ha vist que les cançons d'Eurocopes i de Mundials sí, hi ha alguna cosa que...
2: I que tothom s'uneix, tothom està unit.
1: L'altre dia les vam repassar.
0: Maria, perdó, diu al Jaime que ja t'ha arribat el...
1: Què?
0: Una cosa per dinar.
1: Ah!
0: Doncs, encara no has dinat i quan acabi el programa a les 4...
1: Gràcies.
0: Que a les 4 podràs menjar, pobreta.
1: Moltes gràcies.
0: Llavors, què, què?
2: No, mira, volia comentar que entre les cançons... Bueno, ella... Bueno, parlo d'altres cantants que faran acte d'escena... Que llavors ja ho estarà. Pensa que, o sigui, els anfitrions, els països anfitrions, que són Mèxic, Estats Units i Canadà, sí, doncs hi haurà representació dels propis cantants en aquests també minuts de funció i de cançons, no? Serà l'Alejandro Fernández de Mèxic, la Katy Perry i la Anita Estats Units, i bé, anirem sabent a veure qui anirà cantant. Pensa que la Katy Perry, a part dels Estats Units, ja està aliada amb l'expresident de Canadà, ara.
0: És oficial, no?
2: Clar, sí,
0: està
2: sí,
0: amb el Justin Trudeau.
2: No, no, i se l'emporta, el Justin Trudeau se l'emporta com a expresident a actes oficials.
1: Guapo, també,
2: com
1: el apare... Justin Trudeau.
2: Anava a dir, és que el Justin Trudeau, un altre, o sigui, és que som... Tu m'entens, tu m'entens.
1: Sí, ja, ja ho estic veient,
0: els presidents més guapos que tenim ara mateix. Justin o expresidents dels darrers anys.
2: No, no, poder, el Pedro Sánchez també el podem posar a la llista.
0: Sí. Guapo.
1: Sí. A mi Sarkozy no el trobo lleig del tot, jo, Sarkozy.
2: No. Ai, quina gràcia, Sarkozy. Escolta'm, que tinc notícies del Sarkozy.
1: Ai, què dius?
2: Tenim temps.
1: Fantàstic.
0: Oh, sí.
2: És que m'encanta.
0: Sí.
2: M'estic saltant tot el guió.
1: Què li passa,
2: un lio. Mira, el Sarkozy és molt bo perquè ha tret un llibre, han tret un llibre parlant... Bueno, és un senyor que... Saps que li va donar la bufetada a la seva dona?
1: Ah, sí?
2: No us en recordeu.
1: La imatge dona, aquella, la imatge sí, aquella sí, que va sortir
2: sí,
1: amb un
2: sí,
1: avió.
2: Sí, l'avió a arribar a Hawaii sí, sí, li va donar una bufetada. Bueno, no es va veure la bufetada, però es va veure
1: sembla
2: com ella.
1: Sembla una bralla.
2: M'encanta perquè va fer com un gest, com, però amb ganes, d'estampar-li la mà a la cara. I no es va veure la bufetada, però es va veure com ell anava cap endarrere dos passes.
0: Sí, sí, molt bèstia.
2: Va, molt bèstia.
0: Molt bèstia.
2: Llavors va ser molt graciós perquè després van dir que resulta que no, que estaven en un moment de supercomplicitat i relaxació.
0: Sí, home,
2: i dius, home, cosa... si la seva dona relaxa així,
0: estava
2: i també...
0: Estava Sarkozy relaxadíssima en aquell moment.
2: Que, flipes amb colors.
0: Es va adonar que hi havia una càmera
2: sí,
0: i va mirar la càmera i va somriure d'una forma tan forçada, pobra, sí, perquè va dir, ostres, m'han...
2: Van, sí, totalment, m'han intentat treure-li molt ferro a l'assumpte, però tothom es va quedar, i ja dic una cosa, clar, tothom deia que aquesta bufetada ve per una infidelitat, i diuen, no, no, clar, en absolut, bueno, doncs sembla ser que sí, sembla, ells ho han negat rotundament des de les fonts oficials, però resulta que hi ha un senyor que es diu Florian Tardif, que ha fet un llibre, que es diu, m'encanta perquè és Un couple parfait, que és un coupé, una parella quasi perfecta, que són aquesta parella. I què passa? Que diu que tot això, aquest rebuig, aquest enuig que va tenir ella, va venir d'uns missatges que la primera dama va descobrir del Sarkozy amb una actriu franco-iraniana, que es diu, un nom molt complicat, que es diu Golshitev Farahani. Li direm Farahani, perquè si no em complico molt la vida.
1: No, l'has dit molt bé.
2: Merci. L'he assajat abans una miqueta. Farahani. Llavors aquesta Farahani, bueno, ha fet pel·lícules com Pirates del Carib, la venjança de Salazar o Tyler Rake.
0: Molt
2: guapa,
0: eh? Estem buscant ara mateix.
2: I llavors es veu aquesta noia, diuen que no, que ha sigut una relació platònica perquè mai han arribat a trobar-se en intimitat, a consumar. Però clar, això no ho sabem si han arribat o no. La qüestió és que hi ha uns missatges que ell li arriba a dir que la troba molt bonica. Ella també, l'actriu, ho ha negat. Però hi diuen, i a més, diuen, perquè sapigueu que això no és veritat, les fonts oficials, ella mai li mira el telèfon amb ell. mai li mira i dius, mira, jo crec que, aquesta, que aquest llibre té una mica de raó. Perquè si tu dones una bufetada així a la teva parella, cosa que no s'ha de fer mai, perquè si no t'agrada el que fa la teva parella, o ho parles, o ho deixes, o ho acceptes. Però aquest senyor, si li vol fer les banyes, li farà encara que li doni una bufetada o dos. Perquè tan malament està, això ho diem, per un cantó com per l'altre cantó. Ja, la bufetada és la impotència, no?
1: No a la violència.
2: No a la violència.
0: Sisplau.
2: Llavors, sisplau, el Sarkozy, bueno, diu que no li molesten amb ella les infidelitats, sinó les deslleialtats. Les deslleialtats. Però, clar, diuen que, clar, en el moment que tu, que no és una pilla aquí te pillo, aquí te mato, sinó que ja estàs com entablant un vincle emocional romàntic, com aquests missatgets que sembla que van trobar, doncs llavors que ja estava fora de si.
1: Però, per tant, està dient que sí que li pot ser infidel a la seva dona i que sí que li és
2: una
1: que
2: mica,
1: no li molesta.
2: Una mica. Clar. No saben què dir ja, eh? No saben què dir. Igual, ai, mira, igual tenen una relació veritat oberta. Però què us sembla,
1: Sarkozy? Ai, m'agrada més Carla Bruni.
2: Sí, sí, home, ah, sí, sí.
1: Sí, com a primera dama.
2: Totalment, no, totalment. Sé.
0: Bé, però espera...
2: Escolta, clar, que perdona, perdona, un moment...
0: No ho hem confós amb el Macron?
2: Sí, és el que anava a dir ara.
0: És que jo crec
2: volíem
0: que
2: parlar
0: totes,
2: Macron.
0: Tots aquí hem...
1: És que quan jo he dit Carla Bruni, clar, però no està en Sarkozy.
2: Sí. No, però ho has fet bé, perquè estàvem parlant del Sarkozy, però era el Macron, o sigui, hem fet com un salt amb el nom.
0: Però tot el que has explicat és
2: el Macron.
0: Està bé, però només hem de canviar el nom, eh? De tot el que tu has dit, li posem ara Macron i tot el que has explicat està bé.
1: Jo, clar, que quan he dit Carla Bruni, dic, però si Sarkozy no estava amb la Carla Bruni.
2: Clar, no, ja dic una cosa. Clar. Totalment. Aquí hi ha hagut un salt, perquè estava pensant, perquè tu m'has dit, mira, efectivament, que Sarkozy t'agradava.
1: Sí, és guapo.
2: I a mi també m'agrada Sarkozy i m'agrada el Macron.
1: El Macron no està mal.
2: Ja l'hem liat, ja l'hem liat.
1: He buscat rànquings de presidents més guapos i, evidentment, el primer a tot arreu és Justin Trudeau. Per tant, estava...
0: Ah, sí? Hi ha un rànquing?
1: Sí, sí, sí. Rank. Què, Nayib Bukele també surt.
0: Ah, Bukele, clar.
1: Sí, Leopoldo López, bueno, n'hi ha bastants. Però el primer a gairebé tots els rànquings és Justin Trudeau, de veritat.
0: Molt bé.
2: I com ens hem donat compte d'això de sobte?
0: Alhora.
2: Sí, ens hem mirat en plan.
1: Però què estem dient?
0: Era Macron.
1: En el moment en què he dit Carla Bruni, hem fet tots.
2: Clar, sí, sí, sí, el dit Carla Bruni, dius, m'agrada més Carla Bruni. I jo, Carla Bruni, però sí, i diem, estem pa, que bo. Ja està, ja ha passat, ja ha passat. La primavera.
0: És així, no passa res, no. Doncs, què més?
2: Mira, teníem l'oreja de Van Gogh. Què passa, que ara ens posarà tristos
0: Amaya,
2: o què? Què pensem? Comentem una mica Amaya?
0: Molt ràpid.
2: Molt ràpid, a veure, bueno...
0: És que ho hem comentat molt.
2: Ho hem comentat molt. Bueno, doncs ja està. La Amaya ha dit que no retira, per molt que diguin que retira, que ella, que reconeix, i també el Xavi i ella, o sigui, els Oreja de Van Gogh, que reconeix el
0: Xavi
2: Sant Martí. Sí. Sí, no tu, el Sant Martí, no el Martínez. que reconeixen que quan ella va pujar una plataforma que formava part del show, que ella es va sentir estranya i es va perdre una miqueta la lletra. Que diuen que va fer cantar molt al públic, senyors. Qui no vol cantar Rosa junt amb la Maya Montero? Sisplau, l'escoltem, home. Roses?
0: Sí.
2: Com canta el públic, embogit i feliç? Bueno, això és la playa.
1: Que hi ha una faceta meva que no coneix, la Vanessa, que és la imitadora de Maya Montero.
2: Ai, sisplau,
0: Maria García Coll.
2: Va, fes-m'ho.
1: Hòstia, espera, posa la cançó una mica.
0: Però què li diries si et trobes a la Maya Montero ara mateix en una catifa vermella?
1: Però jo sé cantar, no sé parlar com la Maya. Eh?
0: Després de tot el que ha passat.
2: Que continuï endavant, que la seguim esperant, que hem gaudit molt de la seva tornada. I que, o sigui, que endavant a tope amb ella, que feliços de que hagi tornat, que no s'arrepenteixi mai de la vida.
0: I com canta ella?
2: Que gràcies.
1: Ui, ara no puc cantar. Espera't, que he de tornar.
2: Desemocionada. Sí.
1: No, perquè ara no sona... Ah, clar, home, hem de fer karaoke.
2: Desemocionat,
1: no?
2: Ara. Té la llagrimeta.
1: Espera't.
2: M'ha encantat.
1: Que salen, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Ja estàs.
0: Uau, uau, uau.
1: Quina emoció. No, ho faig bé.
0: A tu cara me suena, eh?
2: Sí, ho faig bé, sí.
0: No, et veig, sí. És una barreja entre Maya Montero, Glòria Serra i Susana Griso. M'ha agradat molt.
2: Et dic una cosa, el Justin Bieber va tornar també a Coachella i va sortir el pobre cantant allà...
0: Fatal,
2: amb l'ordenador, posava un playback, posava una cançó, feia cantar al públic i tothom va dir, es veia bastant fotudet, pobre, tothom va dir... es va solidaritzar amb ell i van dir que valent, de que ell s'hagi mostrat vulnerable, vulnerable en públic davant de tothom, que valent de fer-ho, de seguir, de renaixer i de lluitar. I ara amb ella, que fa el mateix, ens l'hem de carregar si ho ha fet millor que el Justin Bieber.
0: Doncs sí.
1: I hi ha un tros de, del Justin Bieber a Coachella que és boníssim perquè com canta, bueno, no gaire bé, i de cop se n'adona que sap cantar i canvia la veu al moment.
0: Saps
1: quin moment? Sí,
0: sí, sí.
2: Imagina't
4: tu. You are, I wanna show you are.
1: I després comença a cantar bé.
0: Clar, i diu, ostres, però si jo sóc cantant, si no cantava bé.
2: Imagina't com està la gent que arriba a tenim que tots que reneixen. I
0: doncs
2: tornar
0: sí.
2: cap amunt.
0: Sí, sí, mira, sí, gran sí, missatge sí, de la Vanessa Hobart. Que...
2: Home, i tant, tots els missatges són així últimament, eh?
0: És
2: perquè
0: que...
2: la Shakira igual, a la cançó també hi ha un moment que diu que quan un es trenca es fa més fort.
0: Però és que, a veure, és un tòpic, és veritat. I el que
2: una frase molt feta, però és veritat.
0: Molt feta, molt repetida. Però és veritat que jo crec que el gran missatge és la vida et farà caure mil vegades, perquè és així, la vida és difícil. El món aquí fora és un lloc complicat.
2: Totalment.
0: Però si caus, el millor és aixecar-te i haver après alguna cosa d'això.
2: Totalment.
0: Dius, ja tinc una lliçó més, vinga, però m'aixeco, eh?
2: Home,
0: que no pots caure i quedar-te a terra, però encara que sigui difícil, perquè moltes vegades és molt complicat aixecar-se.
2: Totalment, encara que la Shakira li treu molt partit, però és veritat, ella es va trencar i ha renascut i li està anant superbé. La Maya igual, està en procés, no?, d'estar renascut
0: sí,
2: i està lluitant i ho aconseguirà segur. O sigui,
0: doncs...
2: missatges positius el divendres.
0: Doncs va, sí, molt bé.
2: Què et sembla?
0: T'escoltem el pla...
2: El pla Z del
0: el
2: pla B.
0: El pla Z del
2: sí,
0: pla B, amb
2: sí,
0: el Toni
2: sí,
0: Marín.
2: Sí, sí, així és.
0: En unes hores.
2: D'aquí res, aquí el cafè ja
0: fa. És una cosa totalment diferent, vull dir que és...
2: Totalment
0: no
2: diferent.
0: No té res a veure amb el que fas sí, aquí. Sí,
1: es queda berenar a Ràdio 4 i se'n va al pla B.
0: Ja ho hem fet més d'una vegada, això.
2: Sí, sí.
0: En algun comiat d'alguna companya i alguna
2: hem
0: cosa
2: així. Hem de planejar una altra berenar d'aquests.
0: Va, hem de fer, ara que arriba el bon temps. A
2: clar,
0: veure si és veritat i surt el sol, va. Vanessa Hogart, t'estimem molt.
2: I a vosaltres.
0: Gràcies. Nosaltres, ara mateix, anem a... L'Alba ja està per aquí, no? Sí, doncs, a paternitats, que a més avui el tema que porta és molt interessant i que a més, Maria, em sembla que l'Alba ahir va estar en un sarau...
1: Ai, sí.
0: Crec que arriba una mica de ressaca.
1: Ara ens ho explicarà, perquè ahir van ser els Premis Crit. Tothom
0: sí.
1: en parla, tothom
0: sí,
1: en parla.
0: Sí, és veritat, els Premis Crit.
1: Les xarxes estan bullint i ara ens ho explicarà l'Alba.
0: I... Sí, jo crec que pot passar allà. Vinga. Si li obriu la porta, Alba Carreras. Vinga, va, en menys un minut, l'Alba Carreras.
5: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Doncs festival de la samarreta divertida, eh? És divendres de samarretes boges, sí, a Xavi Fornia, perquè...
1: jo no.
0: No, tu.
1: Jo la portava ahir. Jo hi portava Girls Just Wanna Have Fun, sí, però no era tan divertida com la que porta l'Alba avui.
0: Hola, Alba Carreras, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Escolta, la teva samarreta...
2: La meva samarreta
0: no
2: causa molt de furor i és per lligar.
0: És per lligar. Què diu? Diu...
2: No ho sé, llegeix-m'ho tu. Porto les tetes.
0: Diu, no vull cap druida, vull un polvo màgic.
2: Exacte, és el Fantàstic. Que volem. Volem un polvo màgic, sempre. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. T'hem posat polvos màgics a la beguda avui, eh?
2: Avui? Sí.
0: Bueno, tu no els necessites.
2: Jo, això t'anava a dir. Jo vaig caure la marmita, jo crec, als 3 anys, eh?
0: Sí.
2: Una mica. I avui parlarem una mica de bruixeria, també, en cert sentit, de l'horòscop, Xavi, que a tu t'agrada molt.
0: Ara hi entrem, però... Bueno, a mi m'agrada, eh? M'agrada l'horòscop, em fa gràcia, vull dir que no li dono cap poder, que no em condiciona, però em fa molta gràcia, m'agrada. Que ahir vas estar a la gala...
2: Dels Premis Crit.
0: Això.
2: És una gala espectacular. És la segona edició dels Premis Crit, presentat per la Núria Marín. Vam premiar creadors de contingut digital en català, com la Laura Grau, com moltíssims Policlin. O sigui, a saco de creadors de contingut del panorama català. I després vam anar a l'After, cosa que avui per això faig aquesta veu i per això estic així de destruïda.
0: Arrebentadíssima.
2: Destruïdíssima. Tinc bullofes als peus d'anar amb uns talons que anava.
1: Fantàstic.
2: Mira, a mi em van dir, no pots posar-te com allò gaire, o sigui, elegant sí, però, per exemple, que no podies anar ni amb crop top ni ensenyant... Tinc un vestit espectacular, que tu ja saps quin és, ensenyant el cul com així com amb una mera de transparència.
0: L'he posat
2: algun dia a Ràdio Nacional.
0: Exacte, per fer programa de Ràdio 1. Sí.
1: Perquè davant de tot som catalanets i no volem ensenyar.
0: Però per què això?
2: Però saps què passa? Que després la Núria Marín anava amb un crop top moníssim, que dius, ostres, m'hagués hagut de posar jo també el crop top, saps?
0: És que al final la primera idea és la que val.
2: Sí.
0: Quan ho pensem...
1: Totalment d'acord.
2: Em vaig enfadar amb mi mateixa per la meva autocensura.
0: Ja, fixa't, eh?
2: Sí. Doncs res, mira, ja està.
0: Llavors, del 0 al 10, com arriba avui Alba Carreras, al Xavi
2: Fornia?
0: Avui
2: destruïda, menys 20.
0: No, però jo et veig molt bé.
2: Està boníssima.
0: Jo et veig molt bé.
2: Gràcies. Tu sempre, no?, tirant floretes.
0: No, però jo no tiro floreta, però si és la vibra que tens.
2: Ahir vaig descobrir com es deia Fear of Missing Out i ara se m'ha oblidat. Us ho acabo de dir.
0: FOMO.
1: Fer pansa.
2: Fer pansa, això. I res, em va fer molta gràcia, fer pansa.
1: Però és que vull saber quines són les sigles.
0: En català correcte, FOMO és fer pansa.
1: FOMO, que és por de perdre's alguna cosa, no?
0: Sí,
1: Fear of Missing Out.
0: Aquesta ansietat que m'estic perdent alguna cosa, si no estic connectat, si no estic allà, si no vaig a l'esdeveniment o...
2: Exacte, jo tenia una mica de FOMO d'aquest esdeveniment i al final, mira, vaig decidir anar-hi i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé.
0: Doncs ens alegra molt veure't així de rebentada i feliç alhora.
2: De destruïda.
0: Que...
1: Por a no ser allà, pansa.
2: Pansa,
0: por
2: veus?
0: A no ser allà, pansa.
2: Pansa. Sí, sí.
0: Pansa cervecera, eh?
2: Sí. Xavi, està vermella aquesta, vermella ja, com l'espometa del micro.
0: Sí, ha sigut una mica Valverde i Chuamení, això. En fi, que avui ens prenem aquest divendres amb una mica d'humor i l'Alba Carreras, que sempre ens porta les mapaternitats més espectaculars de la ràdio, avui ens parlarà de tipus de mare segons el signe de l'horòscop.
2: Sí, perquè aquests últims dies no sé si sabeu que s'ha fet viral el vídeo d'una mare que repassava les comunitats d'Espanya amb una cançó que s'ha fet viral. És aquesta? La...

0: Rioja.
1: Ah, no sé quién había,
2: Ah, no, con su vino.
1: Lo mejor.
2: A La Rioja con su vino es lo mejor.
1: Es lo mejor, claro. No sé si Gaira educativo,
2: A ver, ¿qué digo?
3: Castilla y León, comunidad de Madrid. Y al cielo vas a ir.
2: Toma, vos mata.
3: Cataluña.
1: Cataluña ya s'acaba. Cataluña ya.
2: Sempre passa alguna cosa amb Cataluña.
1: Cataluña i un blancazo, no? Doncs bé, jo us porto un exercici a fer, vale? Perquè clar, són com regles mnemotècniques per intentar estudiar, que traslladat a Catalunya seria com cantar les comarques amb els segadors, vale? Exercici per tu. Mira, jo t'he portat un mapa aquí, la gent no ho veu, però des de casa podeu anar al Google i buscar comarques de Catalunya. I m'agradaria que fessis cantant els segadors un exercici com aquest. A veure, com seria?
2: Clar.
4: Saps què passa? Que ara tinc l'himne d'Espanya al cap i no puc cantar.
2: No. Tu pensa en Ara és l'hora. I ja està.
4: Vale, ja està. Gràcies, Xavi.
1: Valdaran, Pallars, Sobirà.

0: Xavi, per favor,
1: Xavi. Només en conec una i va tenir un fill fa 2.000 anys.
2: Exacte, exacte. Aquella és l'única de la història.
3: Doncs bé, segons aquesta persona és com són les mares verge.
4: No es con este trapo, es con este. Este es el trapo del baño. No se barre así. Si no eres la cenicienta. No. ¿Qué vas a hacer desayuno ni qué vas a hacer desayuno? Me vas a rayar el sartén. Échalo para acá. No hagas nada, no toques nada.
3: A veure, les mares verges són pràctiques, no? Millor que facin elles les coses, les mares verges solen ser atentes, organitzades, molt pendents d'aquests petits detalls, demostrant l'amor, cuidant i ajudant en aquest dia a dia. Però, clar, aquí també vull obrir un meló, o un mini meló, no? Que és el que dèiem de les mares verge. O sigui, jo crec que hi ha un aspecte virginal en totes les mares, no? Que és com que quan estàs embarassada sembla com que no hagis tingut sexe abans. No sé si esteu d'acord amb mi, amb el fet que hi ha una certa tendència que quan ets mare ja no pot ser un slat, no? No pot ser una perra.
0: Ja està.
3: No pot ser...
0: Anava a traduir jo slat, però ho ha fet
2: ell. Ara t'agafo, ara t'agafo.
3: No pot ser una persona, doncs
2: sí,
3: això...
2: Sí, diguéssim que pots tenir un joc més...
3: Seductor, no?
2: Més trapella al llit.
3: Exacte, més trapella al llit o més trapella en general a la vida, no? Sí, sembla que les mares haguem de ser santes. I no és
0: mare,
3: així.
0: No soc mare, no ho sé, encara.
2: Que com que d'allà ha sortit, diguéssim, una cosa gairebé és un miracle, no? Llavors, què vols dir? Que potser...
3: I més quan estàs embarassada, no? Que ningú s'imagina una embarassada fent l'amor.
2: És complicat a certa etapa de l'embaràs, eh? És molt...
3: A veure...
2: No, home, és veritat, és complicat.
3: Hi ha posicions, Xavi,
2: sí,
3: hi ha posicions que es faciliten.
2: Per vosaltres pot ser...
0: Jo no ho sé.
3: I moltes dones embarassades estan més calentes, perquè, clar, vull dir, al final...
2: Perquè fa pressió.
3: Hi ha el sol pèlvia, no?
2: Exacte.
3: Està com més estimulant i més excitat.
2: És una de les zones, a més, que a vosaltres us dona més plaer, que està fent pressió al nadó, allà. O sigui,
3: exacte,
2: que...
3: Hi ha també un altre tema, que és la prostaglandina, i això és com un tema com molt tabú, que també m'agradaria posar sobre la taula, que és el fet de la prostaglandina accelera el part. I què és això? Què és això, Xavi, de la prostaglandina?
2: Això és provocar coses, no?
3: Exacte.
2: És treballar una miqueta per...
3: Sí. Doncs bé, dir-vos això...
2: No sabies?
3: No coneixes?
0: Sí, que ho conec, però que no, que res.
2: Vull dir que és entrando per arriba, no? Vull dir que és...
3: És que quan tu tens una ejaculació a dintre del cos d'una dona, això fa que el part s'acceleri. A l'última etapa, sobretot a la final, una de les coses que recomanen és això. És tenir... I això és molt fort.
2: Perquè progesterona molt... també genera, clar.
3: Sí, i estimula i accelera tot el tema del procés de part. No? I això és una cosa molt desconeguda. O fins i tot tenir un orgasme, no? Perquè al final aquesta oxitocina que genera és el que fa que després el part, doncs, pam, vagi tot més fluid.
2: Oxitocina, volia dir, no progesterona.
3: O sigui, abans...
0: Ens estem liant amb les hormones.
3: Abans de parir, tingueu relacions.
0: Vinga.
3: Important, vale?
0: Perfecte.
2: De fet, et diuen, toca-li el mugró.
3: Ah, sí, i és per això.
2: Sí, quan estàs allà, sí.
3: És per això, no?, que et donen intimitat per
2: sí, una accelerar. Intimitat, una cosa, amb 7 persones allà, una gravant un vídeo, en fi, l'altra posant música. Són les parts d'ara, eh?
3: Us van posar música, vosaltres?
2: Jo vaig demanar música...
3: Ai, que bonic!
2: Jo vaig demanar música meravellosa, de piano, relaxant...
3: En sèrio?
2: Ambiental,
3: sí. A mi m'han posat Tòxic de Britney Spears.
2: Demà, no!
3: La meva segona filla... Sí, la meva filla va néixer a ritme de Britney Spears i el meu fill a ritme d'Ed Sheeran.
2: Ai, que guai.
3: Shape of You, et sonava. Sí, sí.
2: Estic imaginant les teves contraccions.
3: Jo estava
2: Bueno. Ahora empuja! Carreres, ahora!
3: Sí, no, va ser bonic. Ara l'escoltem al cotxe i els dic, mira, és la cançó amb la que tu vas
2: cantar. Que maco. Sí. Molt maco.
3: A veure, com són les mares Leo?
5: ¿Y este niño tan bonito de quién es?
6: Pues claramente es mi hijo. ¿No ves su belleza? Bueno, claramente, si mi hijo le pegó a tu hijo, es porque algo le hizo tu hijo al mío.
3: Clar, sempre volen tenir la raó, no? Són mares que sempre defensen les seves criatures, són mares lleona, no? D'allò que treuen les urpes, que sempre defensen el 100%, no tenen àvia, però sempre et fan riure. Una persona leo, no? Sempre et fa riure al teu costat.
2: Sí, a mi m'agrada molt. Sí.
3: Tenen com un ego com molt heavy, però a la vegada, no sé, a mi em fan riure. El meu pare és leo.
2: Sí, el meu pare és leo, també.
3: El teu pare també? Mira, i tots dos som taure.
2: Fixa't.
3: Quines casualitats.
2: Ta mare no serà càncer?
3: No, capricorn. La meva germana és càncer.
0: Jo ho soc, també.
2: Tu ets càncer, Maria.
0: Sí, com la teva filla.
2: Passa que el meu pare és Leo, però és el límit amb càncer. És d'hores, va
3: doncs
2: d'hores.
3: Doncs diuen que Taura i Cranc no ens portem gaire bé, eh? diuen

0: Diuen.
1: Jo porto perfecte amb ma mare i amb la meva filla, que la meva filla és cranc.
0: També.
2: I el meu pare és taure i no ens sortem gaire bé.
1: Sóc el primer taure que et cau bé?
0: Possiblement. Som l'excepció que confirma la regla. A veure com serien les mares Capricorn.
3: Ay, mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿Sí?
4: ¿Qué te dije?
0: ¡Toma!
4: Això
0: no es fa, eh?
1: Mala llet.
0: Són mares amb molta mala llet. I ho puc confirmar perquè la meva mare és Capricorn. Ah. Aleshores, ostres, si jo hi ha una manera que em mira la meva mare, que és una mirada que té, que jo hi ha amb ginyos, que fins i tot ara amb 38 tacos amb ginyo. La meva mare em mira d'aquella manera i em té un poder sobre mi que em controla, que jo ja veig la seva mala llet com per dintre, com li corre per les venes, saps?
1: Wow.
0: Les mares Capricorn mares són Capricorn. Molt així, no?
1: A més...
0: Què passa amb les mares Libra?
1: Balança.
3: Ok, mijita, ve, pero por favor no llegues tarde, porque hasta que tú no llegas, yo no me puedo dormir.
0: Són mares patidores, són mares incapaces a decidir on aneu a sopar, són mares que són indecises fins i tot i això els fas patir molt, no?, quan ets el seu fill o filla.
1: I que són mares d'aquelles que diuen m'estimo més que el meu fill o filla no vagi amb l'autocar del col·le a l'excursió que toqui, sí, per si passa alguna cosa...
0: O que s'imaginen què passarà. Són aquelles mares que agafen el cotxe i els... Bueno, van a l'institut, la criatura, i l'acompanyen a l'institut amb cotxe perquè no els hi passi res pel camí,
1: sí,
0: saps?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí, sí. Aquest patidores.
0: Tipus de mare que és que, ostres, el seu fill tindrà 30 anys, aniran a la universitat i encara seran allò patint, no?, per a veure, jo què sé, qualsevol cosa que els hi pugui passar, no?
1: Mares Sagitari?
0: Sí, sempre li treuen drama a tot i acaben liant-te, bueno, en alguna aventura.
3: Mamà, estoy cansada.
4: ¿Cansada? Ay, mijita, mira, yo a tu edad ya trabajaba, estudiaba, iba al gym, tenía amigos, enemigos, tenía tiempo hasta para cometer errores. A tu edad yo me iba en autobús a otra ciudad. Yo no tenía terapia, yo tenía carácter. Me rompían el corazón y lloraba un día. Y al día siguiente ya estaba yo en Bali.
0: Són mares, en certa mesura, una mica pràctiques també, com és en el cas de les de Verge, que són com mares molt pràctiques, però en aquest cas amb un punt més de mala llet. Les mares Sagitari, ojo, molt autoritàries, molt, no?, una manera de ser... Tot això estem parlant de broma, perquè al final són estereotips de tipus de mare i volem riure de tots aquests estereotips, eh?
1: Però he de dir que jo... Hi ha molt respecte aquí, eh? Vull dir que no estem rient de l'horòscop ni del que seria l'astrologia mai... I si hi ha algun oient que se sent identificada amb tot això que ens porta avui l'Alba, que ens ho pot explicar, @xavifornia a X i a Instagram, i us anem llegint.
0: Vinga, anem amb les mares tipus Àries.
3: Si no te portas bien, le voy a decir al señor de la basura que te lleve, ¿eh? Ya, pórtate. Señor, ¿verdad que usted se lleva a los niños que se portan mal?
5: Sí, señora.
3: ¿Viste? Pórtate bien. No, ahora sí ya me colmaste la paciencia.
0: Jo tinc un problema molt greu amb els Àries, eh?
1: Ah, sí?
0: O sigui, tinc com una atracció amb Àries molt bèstia, com molt de foc. No, és veritat. Joel, m'està mirant!
1: El nostre productor. No crec que funcionés,
0: Joel,
1: eh?
0: No, jo crec que no funcionaria gaire, eh?
1: Mai se sap. Escolta, el Joel diu que no descarta res.
0: Però, o sigui, és molt fort. Amb les persones Àries connecto d'una manera que no puc connectar amb cap altra persona. Sí, sí. Fortíssim, això que em passa. Per què? Perquè són impulsius. Hola, què tal? Jo també soc bastant.
1: Home,
0: valents, no? Sempre van amb pressa. O sigui, fan 30.000 coses a la vegada, cosa que m'atrau moltíssim, no? El fet que un dia estiguis aquí, demà allà, fan mil plans, no saben què faran mai l'endemà, però a la vegada, o sigui, és com tan guai.
1: Necessiten omplir forats que potser tenen, no? Carències o...
0: Sí.
1: No, és broma.
0: O sigui, és com que volen dopamina saco,
1: que
0: aventura, no?
1: Que necessiten tota l'estona que passin coses.
0: M'encanta. Sempre acaben liant-te, no?, amb això de... Vine aquí. O sigui, és la típica persona que sempre té un pla per l'endemà i canvia a l'última hora. Sí o no?
1: Àries.
0: Mira, el Joel em diu que sí.
1: Pot ser.
0: Doncs bé, les mares Escorpio, com són?
3: Mamá, ¿me das dinero?
4: ¿Me viste cara de banco o qué? ¡Uy! Es la primera vez que me siento en todo el día.
0: Pero
4: un día voy a agarrar las maletas y me voy a ir y ese día van a llorar.
3: ¿Pero por qué, mamá?
4: ¡Porque lo digo yo!
3: Pero eso no es una buena excusa.
0: A veure, a mi també m'ha passat això amb els meus fills, de m'acabo de seure, no? Acabo de servir a tothom, no? Els he posat el plat a la taula i tal... I aleshores, justament, m'assec i em diu el meu fill, mama, vull aigua, no? I, sí. I aixecar-te i dir, merda, l'aigua, no sé, no?
1: M'ha recordat, bueno, clar, és que la Rosa de Diego és Escorpio.
0: Ah, sí. Ah, mira.
1: Escorpi a la nostra Rosa de Diego, que coneix, evidentment, la família de Xavi Forni de Ràdio 4. Sí, sí, sí, la primera vez que me siento en tot el dia.
0: Una mica així, no? És aquesta sensació de ser servicials, no? Sí, aquesta servitud, sí, sí, sí. Aquest molt emmaramenta, però que a la vegada, doncs, això, ho senten tot, però no expliquen tot, no? Un punt de misteri. Bé, les mares
1: peixos. Peixos.
5: Mamá, mamá.
3: ¿Qué pasó?
5: Un niño me pegó en la escuela. ¿Qué hago?
3: Mi vida, pues le tienes que decir a la maestra. No le puedes pegar. La violencia genera más violencia.
5: Dijo que mi mamá estaba gorda.
0: Bueno, son las maras tipo mátala. Walk, ¿no?
2: Mátala, a ver. Adit.
0: Mátala.
3: Si te dicen algo a las maestras, les dices que me hablen.
1: Eso. Que mi me dijo que mi mamá estaba gorda y la mara, Peixos, le dijo, mátala.
0: Mátala. Sí. Però és que la meva mare, sense ser així, també hi ha hagut algun comentari que ha fet. Doncs anem i li trenquem la cara a aquest nen.
2: Doncs ja està.
1: La meva dona, la Clàudia, és Peixos, mare Peixos.
0: I és així o no?
1: Sí. No diré res.
0: Si, la teva filla, si a la teva filla l'escarrapen a la llar d'infants, què sí. fa la Clàudia?
1: Ah, no, no, ja et dic jo que és tal qual acabem d'escoltar, evidentment. I ha passat una mica... No.
0: Té com un punt de realitat, no? O sigui, tota aquesta paròdia hi ha un punt que et sents com bastant identificat.
1: Sí,
0: i per últim, jo volia acabar amb les mares Taura.
1: Tu?
6: Gracias, señora Tauro, por dejarme.
3: De nada, mi corazón. Me saludas a tu mamá.
6: Tauro, ¿cómo estás?
3: Hola, Katy.
6: Gracias por dejar a las niñas.
3: No, ya sabes. Con muchísimo gusto.
6: Gracias, que estés bien.
3: Que sea la última perra vez que me traes de tu chofer a traer a todas tus pinches amiguitas. ¿Entendiste?
0: Escolteu, jo no estic d'acord amb aquest tall. No jo... estic d'acord, perquè jo, si tinc algun problema amb algú, i tu, Xavi, em coneixes molt bé, jo li dic a la cara.
1: Home, jo crec que, de fet, sempre ho han dit, els taures són frontals,
0: molt directes,
1: són directes.
0: O sigui, no estic d'acord
1: i, de fet, a mi no m'agrada la gent que va per darrere.
0: No,
1: és una
0: exacte.
1: Cosa que no, l'ambigüitat a mi no, és que no m'agrada.
0: Jo
1: no,
0: crec
1: no
0: que no
1: puc.
0: Està bé aquest tall, perquè, precisament, una de les coses que tenim els taures de bé és que toquem de peus a terra i evitem aquest conflicte. No ens agrada gens el conflicte i volem solucionar les coses. I, per tant, jo no estic d'acord amb aquest últim tall. Així com amb els altres pots dir sí, amb aquest últim de taure et diria que no.
1: Però tu, com a mare taura, com et veus? Pacient també? Tossuda amb els fills, també?
0: Tossuda, molt tossuda, no? De que si avui toca verdura. Ho sento verdura. Molt, encara que em ploris. No, verdura sobre la taula i punt. Molt. Vull dir, no hi ha una altra, no hi ha alternativa.
1: A diferència dels balança, per exemple, és veritat que nosaltres és de... què plan? Aquí! Va, no, anem a comprar. A mi
0: sí,
1: em passa, com a taura,
0: sí,
1: moltes
0: sí,
1: vegades.
0: Sí.
1: Dir, i la Clàudia em diu, però com pot ser que entres en les tiendes de ropa i tardes 3 minuts i salgues amb la bolsa llenes?
0: Sí. Bueno, perquè no, tenim les coses molt clares, no? Sí, tal qual, que si veus una cosa que t'agrada, a més repeteixes, o sigui, són molt de patrons, no?
1: També, si t'agrada molt un restaurant... No,
0: sí, un altre cop allà, és que a més igual, la innovació no m'agrada, no? Vull experiments nous, vull les coses clares i les coses que m'agraden repeteixo, no? Igual amb samarretes o coses que m'agraden, jo a vegades me les compro en 3 colors diferents perquè és com que ja sé que em va bé, ja sé que em queda bé. Què ha passat, Javi? Què t'ha passat?
1: Estava prenent un cafè. M'estava prenent un cafè.
2: Ah, t'has begut el pozo.
1: I m'he begut com una sensació de mort molt desagradable.
0: Que horrible.
1: He begut una cosa molt desagradable.
0: A més, aquests cafès que te'l posen amb aquest cafè, amb aquest got biodegradable que acabes...
1: Mira, de debò, eh?
0: Igual que les canyetes aquestes, que jo superrespecte amb tema reciclar i tal, però al final quan aquestes canyetes es van desfent, no, hi ha un moment que
1: no
0: t'estàs menjant...
1: No suporto, perdó, aquestes canyetes.
2: No, jo tampoc.
1: No puc.
2: Bé, prefereixo sense canya.
0: T'acabes menjant canya. El paper, per favor.
1: Què em dieu dels taps...
2: Mira, ja
1: els nous taps de fa 2 anys,
2: jo
1: un
2: ja
1: any,
2: jo ja m'he acostumat,
1: no?
2: Els taps sí, enganxats a l'ampolla.
1: Jo ara
2: és com més si... difícil tancar-ho, però...
1: Jo ara ja tinc la cara sempre com si m'hagués anat al llit amb un puma. O sigui, és una cosa que jo... M'empino la botella d'aigua i se me salta un ojo.
0: Però quan veus a morro, és com molt desagradable perquè et queda el tap al nas, no?
2: Això.
0: A moda
2: això,
0: de pallasso. Això. Molt heavy.
1: Com si tuvieras el cariñito con un puma.
2: Sí,
0: som taura, volem les coses senzilles, volem les coses clares, volem les coses fàcils, no? I al final, doncs, aquesta és la ma paternitat de l'horòscop.
1: M'ha agradat molt. Diferent. Molt diferent.
2: M'ha faltat cranc, eh? Jo soc cranc.
0: Tu ets cranc?
1: No estava cranc?
2: No estava cranc.
1: Com pot ser?
2: No, i em faltava un altre.
1: Com pot ser? És que hem de dir que hem tingut un lockdown amb el sistema.
2: Complicat.
1: I no, massa àudios estem podent escoltar avui, perquè està fallant una miqueta el sistema i, mira, depenent de la tecnologia, és el
2: sempre,
1: que hi ha.
2: Sí, sí.
1: Però és veritat que no estava el de Cranc.
2: Sí. Cranc i Géminis, Bessons, que és la meva mare.
0: Jo t'ho puc dir, Bessons. Les de Cranc, perquè la meva germana és Cranc i sé com és com a mare, i com a mare és una mare superprotectora, és una mare fins i tot sobreprotectora, saps? Que no deixa el seu fill o filla a ningú, és una mare que o sigui, el posa com en una bombolla i passa per davant...
2: No.
0: Vull ser així, per davant de totes les coses.
2: Greu, però jo soc la Mochi, amb la Mochi sóc així. La Mochi
1: és
2: el
1: meu conill. És un conill que té la Maria.
0: Però és que és molt heavy, això. Jo no em puc entendre, vull dir, al final, fins a cert punt, de dir, suéltalo, suéltalo.
2: No, jo no vull ser així quan tingui fills, jo no vull ser així. Però el meu home és Capricorn, serà diferent.
1: Ja veuràs.
0: Esperem, esperem.
1: Ja veuràs, ja. Que, doncs bé, moltes gràcies.
0: Moltes de res.
1: Ets fantàstica.
0: Quina il·lusió estar avui aquí amb vosaltres per ressaca de tot. Doncs, i ara me'n vaig a una altra ressaca perquè vull dir, aquí a Ràdio 4, que el meu marit ha fet 40 anys.
1: Oh, 40 anys!
2: Per molts
1: anys! El Joan, oi?
0: El Joan.
1: El Joan. Joan, moltes felicitats.
0: Moltes felicitats. Per i ara anem anys. De festa. Ens anem de festa, o sigui, vaig empalmant festa en festa.
1: Tardeo, feu una festa tardeo, de 40 anys de tardeo.
2: Sí, sí. Ara la gent tindrà pansa de perdre's aquesta festa.
0: Ai, pansa!
1: Pansa tindrà el Joan.
2: I Get Ready With Me és pam. Prepara't amb mi.
0: Ah, per favor, pam. Mare
2: pam amb mi per anar a la festa dels 40 anys del Joan. Pots fer un vídeo?
1: Que tinguis molt bon cap de setmana, Alba.
0: Igualment, a
1: moltes
0: vosaltres.
1: Moltes felicitats pel teu home.
0: Gràcies.
1: I que fins al 80 mínim, eh? Mínim,
0: vinga,
1: el doble, eh?
0: Vinga, un altre taure.
1: Som-hi. Que nosaltres tornem ja dilluns.
2: Ai, sí, cap de setmana.
1: Si voleu, estarem aquí en directe a partir de la 1 del migdia a Ràdio 4. Ara arriba el butlletí de les 4 i després la Samantha Villar amb l'entrellat. Maria, què faràs aquest cap de setmana?
2: Tinc un bateig.
1: Oh.
2: Diumenge a Vilassar, d'uns amics meus.
1: Sempre.
2: O sigui, del fill dels meus amics, clar. Evidentment.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, tinc un bateig i no demà, doncs, estarem descansant. Sí, sí.
1: Doncs,
2: tu tens plans?
1: Oh, sí, jo tinc unes ganes de marxar a Cambrils.
2: Jo el cap de setmana que ve me'n vaig a Cambrils.
1: És que ja portàvem setmanes que no...
2: Sí, sí.
1: Que no podíem escapar-nos, sí, sí. Doncs ens veurem per Cambrils, família, qui vulgui, que és, és un poble
2: demaneu-li
1: fantàstic.
2: Demaneu-li fotos al Xavi quan us el trobo per Cambrils.
1: Que ell... No, escolta, que a Cambrils tenim molts oients.
2: Que guai.
1: Maria, sí. A Cambrils, a Salou,
2: fantàstic.
1: A Reus també, aquella zonada. Doncs que tingueu molt bon cap de setmana. Gràcies al control, a l'Aro Serén. És una persona que no està tensa mai, a l'Aro, eh? És molt...
2: És de Castellterçol. Els de Castellterçol ja ho tenen, això. És que jo sóc de Caldes de Montbui, Castellterçol. Caldes, Sant Feliu, Castellterçol, saps?
1: L'Aro, però l'Aro no el veus mai excitat, diguéssim, o nerviós. Jo sempre... Una persona molt... Ell és un tio serent. Oi que sí?
2: Que burro que ets.
1: També tenim el Martín Noia, que ho ha fet molt bé i que ens ha posat aquí avui un nivell altíssim a la realització i al control. Va, a Joel Sevilla, gràcies a la producció. Número, que tinguis molt bon cap de setmana. El passes a... Joel, el passes a pesar de mar, a malgrat de mar.
2: A pesar de mar.
1: Doncs va, fins dilluns, família. Us estimem molt. Gràcies.
7: Són les 4.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensa l'absència d'Espanya a Eurovisió a través de les xarxes socials. Sánchez ha defensat el nostre país, es troba al costat correcte, diu, de la història, després de renunciar a participar al Festival de la Cançó per haver admès Israel al certamen.
9: Este año va a ser diferente. Hace meses, como sabéis, la Corporación Pública de Radio y Televisión Española tomó una decisión que creo que es coherente y además necesaria, y es plantarse ante la injusticia. Por eso España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura.
7: Ràdio Televisió Espanyola, recordem, no retransmetrà ni les semifinals ni la final. Juntament amb Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos tampoc no hi participen en senyal de protesta. Aquesta edició és la que registra més absències de la història del festival. Més qüestions. També estem molt pendents de l'antivirus. Acabem de conèixer el balanç setmanal de l'Organització Mundial de la Salut sobre el brot d'aquest nou virus detectat arribat al creuer Ondius. L'OMS reitera la seva crida a la calma. Míriam Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, el seu director general, Tedros Adhanom.
11: WHO repeats that the risk from this event to the global population.
10: Ha insistit que el risc per a la salut de la població mundial és baix. Sobre els casos, Adhanom ha explicat que n'hi ha 10 positius, 3 dels quals han perdut la vida, 8 casos confirmats pels laboratoris i 2 probables. Precisament, l'espanyol contagiat d'antivirus evoluciona favorablement i es troba ja pràcticament sense símptomes. Ho ha avançat en declaracions a l'hora de la 1 de Televisió Espanyola la ministra de Sanitat, Mònica García.
12: Se encuentra mejor. Es verdad que hace 2 días tuvo síntomas leves respiratorios, es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla, y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir.
10: El dilluns es practicarà una nova PCR als altres 13 espanyols que romanen també en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Si són negatius, podran segurament rebre visites mantenint les mesures de seguretat protocolàries. La ciutadana francesa contagiada d'antivirus, d'altra banda, continua en estat crític ingressada a París.
7: Els pressupostos catalans podrien tenir llum verda la setmana vinent. Tot depèn del sí d'Esquerra Republicana, que dilluns decidirà el seu Consell Nacional si aprova els comptes. La negociació pivota sobre el tren orbital, la nova línia ferroviària que connectarà el Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, un dels punts clau del pacte. El PP català, de la seva banda, qualifica d'enganyifa aquest tren orbital i reivindica invertir en rodalies i en les carreteres. Així ho ha explicat Alejandro Fernández als micròfons de Ràdio 4, unes declaracions que podran sentir de manera íntegra al programa Faristols d'aquesta casa demà dissabte a la 1 del migdia.
13: Em sembla tot una enganyifa i torno a insistir. Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves. O sigui, fins que no estiguin garantides aquelles que donen servei directe a la ciutadania, tot el demés em sembla fer volar coloms.
7: I el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, s'ha reunit avui amb els representants sindicals a la comissaria de les Corts de Barcelona. Ho ha fet en plena polèmica per la infiltració de 2 agents en una assemblea educativa. Més detalls, Núria Alcalà, bona tarda.
14: Bona tarda. La trobada arriba després de les compareixences al Parlament tant de Trapero com de la consellera d'Interior, Núria Parlon, arran aquesta polèmica generada per la infiltració. Trapero va admetre un error i va anunciar l'obertura d'un expedient per esclarir els fets. Avui, segons fonts sindicals, ha defensat la tasca de la unitat d'informació dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria General, tot i admetre que cal millorar els procediments per evitar actuacions similars, que assegura ja no resolen la realitat actual. Així ho ha valorat Albert Palacio del sindicat USPAC i Imma Viudes de SAPFEPOL.
15: Ja estarem a l'expectativa de que això, la pilota, no vagi cap a la base, no vagi cap a l'escala bàsica o l'escala intermèdia, de que no es treguin les puces de sobre i acabi llepant algú que no li pertoca.
16: Sí, hi ha manera d'actualitzar els protocols de manera que siguin millor entesos per la ciutadania, no? i que obeeixin o que corresponguin a la realitat, a la visió actual, doncs benvinguts siguin, evidentment.
14: A la reunió també hi ha assistit el cap de la Comissaria General d'Informació, l'intendent Carles Hernández.
7: Gràcies, Núria. I pel que fa al temps, continua el cel cobert amb risc de pluges febles i les temperatures han baixat una mica, amb màximes de 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 15 a Girona. Això és tot de moment per part nostra. Més informació al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4.
17: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
18: Coneixeu el concepte d'evolució?
17: Sota sospita.
18: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
17: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
18: Podien parlar a través dels oceans.
17: Amb Laura González.
18: Impossible.
19: Per què la volen capturar?
18: És més intel·ligent que la majoria.
8: A Ràdio 4.
17: La millor companyia.
20: Al Territori Clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
21: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva.
4: drets culturals.
20: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
21: Idees que cremen. No sé si m'explico.
20: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
22: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
23: l'Auditori.
22: I per anar de museu, concert i espectacle,
23: l'Auditori.
22: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
20: Radio 4.

0: tarda. Comencem aquí l'entrellat a Ràdio 4 en directe. Són les 4 i 7 minuts de la tarda. Saben que els divendres ens agrada parlar de televisió. Avui també ho farem. I a més és que tenim una cita destacable. Demà dissabte a les 10 de la nit, Ràdio Televisió Espanyola recupera La Casa de la Música. És l'especial musical que ja va triomfar la passada nit de Cap d'Any. Però a la Casa de la Música de demà, a més, se celebren els 70 anys de música a la televisió pública espanyola. El programa estarà presentat per Jesús Vázquez, dirigit per Eva Tobar, i reunirà fins a 23 artistes en una gran festa televisiva amb actuacions, trobades i moments exclusius. Hi participaran noms com Ana Belén, Alaska, Miquel Erenchun, Manu Carrasco o Guitarrica de la Fuente, entre molts d'altres. També hi actuarà, per exemple, Nil Moliner, que estrenarà música del seu nou disc Nexo, i la catalana Alba Morena, una de les veus emergents més personals del panorama actual. Però aquest especial també servirà per posar en valor programes mítics de televisió espanyola. Recorden El Aplauso i Tocata. Són només dos, de molts, de música sí, de rocopop, espais que no només marcaven tendències musicals, perquè quan només hi havia dues cadenes de televisió en aquest país, jo encara me'n recordo d'això i segurament vostès també, quan només hi havia dues cadenes, sortir en un programa com Tocata et convertia en algú. Això que avui, en plena fragmentació digital, ens sembla gairebé ciència-ficció.
1: Un, dos, tres, soles, un. Últimes gotes i res més.
0: De seguida parlarem de La Casa de la Música. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Samantha.
0: Però fem primer un repàs al temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui avisos de nivell groc per intensitat de pluges a comarques de Girona i de Barcelona.
2: S'espera que les pluges i el temporal puguin arribar a una intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en mitja hora. També s'han activat avisos per fortes ratxes de vent al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp i Baix Camp.
0: En podem parlar amb Sergi Lores, meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola. Sergi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Samantha i Natàlia, com esteu?
0: Com ha anat avui? Com està anant? Ha plogut amb força, com s'esperava?
3: Doncs mira, a hores d'ara estan creixent nuvolades amb molta energia, tenim molt aire fred en alçada i després del front que ens ha passat de nit, que ha deixat nevades en àrees del Pirineu, a hores d'ara ja tenim tempestes que s'estan formant sobretot en sectors del prelitoral de Barcelona i també de Girona, punts de l'Anoia, del Penedès, al Penedès, també cap al voltant de Montserrat, però sobretot també al voltant del Montseny, del Gironès, de la Selva, del Vallès. Tenim nuclis de tempesta a hores d'ara localment acompanyats fins i tot de calamars que es van dirigint cap a la costa del mar Maresme, costa de Barcelona, on durant aquestes properes hores hi podria ploure amb bastanta intensitat. Per tant, compte amb les rieres perquè sobtadament es podrien veure doncs, crescudes.
0: També s'esperaven vents forts. Sergi, hi ha hagut alguna incidència? Mm-hmm.
3: Doncs mira, durant el matí ha bufat el mestral, les ratxes superiors als 5 km per hora cap al sud de Catalunya, també la tramuntana cap al Cap de Creus, amb onades que estan superant els 2-3 metres d'alçada. Són zones doncs, força habituades doncs, a aquestes fortes ventades, però sí que és cert que durant aquesta tarda hi haurà un gir sobtat del vent, sobretot a punts de la costa de Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès, punts del Garraf, on el vent girarà molt sobtadament de ponent a llevant, i fins i tot ho podria fer aquí amb alguna ratxa doncs, moderada o puntualment forta, un cop doncs, arribi aquesta tempesta. No? Per tant, haurem d'estar pendents com evolucionarà tot plegat i si hi ha algunes incidències, perquè ja estem parlant de zones molt menys habituades a patir doncs, ventades fortes.
0: La previsió de cara als pròxims dies, tant de pluja com de temperatures, perquè avui ha baixat la temperatura.
2: Fa fred, avui fa fred.
3: Déu-n'hi-do, avui estem patint, podríem dir, un dia de mes de març o gaudint, perquè hi ha gent que li agrada molt aquesta
2: també
3: fresca,
2: però
3: també també d'altres estan demanant que faci caloreta. Doncs aquesta nit encara baixaran més les temperatures. S'esperen glaçades a l'àrea del Pirineu, ambient fred de jaqueta a moltes comarques de l'interior, on baixarem fins a valors de 2, 5, 7 graus. I durant el cap de setmana, tant demà dissabte al matí com diumenge al matí, l'ambient serà pràcticament hivernal. Ara bé, als migdies del cap de setmana, la temperatura al migdia tendirà a recuperar-se, màximes que passaran dels 20 a 25 graus, i un cap de setmana amb moltes més estones de sol, als matins, però amb creixement de nuvolades, que com ja és típic que aquesta època de l'any, entre el migdia i la tarda, acabaran deixant alguns ruixats, algunes tronades, sobretot diumenge, a punts del Pirineu, Prepirineu i cap a les comarques del nord-est. Però si voleu calor, haurem d'esperar la setmana que ve, perquè llavors hi haurà un canvi radical de tendència. La massa freda s'allunya i arriba una de més càlida, que ens portarà una pujada lenta però contundent de les temperatures, que ens faran assolir a partir de dimarts, però sobretot dimecres i dijous, ja els 30 graus, puntualment 33 o 34, cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, en una setmana passarem pràcticament de l'hivern a temperatures estiuenques.
0: Mare de Déu!
3: Sí. Ja. Així que anem amb la vestimenta, ja, aquests dies.
2: Clar, quin liu! Jo vaig amb el jersei amunt i avall, amb la jaqueta, sí, que no sé...
0: Sí, i clar, i fins havent entrat el juny no podem retirar tot allò de, que ens abriga, però bé, puja la temperatura a partir de mitjans de la setmana que ve. Sergi Lores, moltes gràcies!
3: Que vagi molt bé, una abraçada,
0: adéu-siau. Un altre adéu, bon cap de setmana.

0: la cançó que interpretes a la Casa de la Música és alguna del nou disc?
1: Sí, de fet, la que interpretem és la primera, no? Trec el disc el 22 de maig. És Nexo número 1, que és Me Acuerdo de Ti, que és de les cançons que més importants que he escrit fins ara, no? D'aquesta cançó que parla de superar un moment de crisi existencial gairebé, i com tot es va solucionant, no? I és aquesta cançó la que dona tret de sortida a aquest disc que sortirà el 22 de maig, no?
0: I com estàs aquests dies previs a que surti l'àlbum?
2: A una setmana de la publicació.
1: Justament una setmana, sí. Doncs mira, ara ja preparant-ho tot perquè comença el viatge de la promoció, no? Que és algo molt guai, al final parlar del disc, aquest quart disc que arriba, que només n'he tret quatre a la vida, i són coses que passen molt poquet i s'ha de disfrutar com cal, no?
0: Clar.
2: Sembla mentida que Nil Moliner només hagi publicat quatre discos.
0: Mira.
2: Perquè, o sigui, és un fenomen tan brutal el seu que dius, ostres, sí, quatre discos. És veritat que amb aquest Tu Cuerpo en Braille que estem escoltant has arribat al número 1 a les ràdios. Com ho vius tu, això?
1: És algo al·lucinant. Mira, no, sempre penso i toco sempre molt de peus a terra, no? Però és increïble veure a vegades, no?, quan em comparteixen les xifres d'aquesta número 1 tant de temps a les ràdios, no?, del país. I doncs penso en el públic, no?, que això ho fa el públic demana les cançons, el públic escolta les cançons i dona feedback, i al final del concert és el reflexe de tot això, que veus que la gent et canta les cançons d'una manera increïble, no? I no sou molt de xifres, de veritat, que no m'agrada mirar-les ni comparar-me, no? Però quan et donen notícies com aquesta, que són notícies precioses, és brutal, no? I agraït al meu públic i a tot el meu equip.
0: Sí, sí. Número 1 a les ràdios. I Nil, en un món actual en què tot es mou per xarxes, quin paper han tingut la tele i els mitjans de comunicació en la teva trajectòria?
1: Moltíssim, moltíssim. Mira, al final jo crec que la tele et posa, és un expositor que entres directament a les cases de la gent, no? I és increïble quan de cop fas molts concerts però no surts gaire a la tele, llavors fas alguna entrevista a la tele i els veïns, no? Per exemple, de la meva escala, et diuen, hòstia, t'hemos visto por la tele, no?
0: Sí, sí,
1: de cop,
0: sí.
1: Veus que arriba el públic familiar també, que és algo molt increïble, no? I torno a dir que hi hagi espais com aquest, no?, d'aquests programes que de cop et deixen fer música en directe, no?, i cantar, és meravellós perquè de cop et coles directament a la casa de la gent, no? I és meravellós.
0: I recordes haver vist algun programa televisiu musical al llarg de la teva vida?
1: Recordo com actuacions musicals que m'han marcat molt, no? Els típics programes musicals que hi havia ara, que ja no queden ninguna cadena d'aquestes, no?
0: Però, sí. Quines actuacions directes recordes? Quins directes?
1: Bueno, recordo moltíssim, tinc gravat un directe del Canto del Loco fa molt de temps al canal Sol Música, no? Com coses molt, molt concretes. Després també amb tota la meva família als caps d'any, no? Doncs veure les actuacions de després. Tinc com certs moments marcats, no? Però és meravellós, no? Veure també programes, jo què sé, com La Voz, Operación Triunfo, coses així, no? Que de cop fan actuacions, és increïble. No? I com el programa en el qual vaig ser convidat, no?, que estem parlant, va ser increïble, no?, doncs estar allà amb la meva banda, torno a repetir, perquè molts cops doncs no hi ha gaire temps molts cops per la música, no? I la música és algo ràpid, algo fugaz, que venga el solo con la guitarra, no? I de cop que t'obrin les portes a la banda, pues també és un luxe, no?
0: Sí.
2: Mira, jo ara que el Nil estava parlant d'aquestes actuacions que recordava, jo en recordo dues molt concretes. Aviam. Una, David Bisbal.
0: Home.
2: Fent un featuring amb Rihanna.
0: Sí?
2: Això va ser molt fort. I una altra que recordo molt és del 99, la Britney Spears, el programa Sí de Televisió Espanyola. I d'aquí uns anys algú dirà, ostres, doncs jo recordo molt, molt, molt l'actuació de Nil Moliner el 2026 a la Casa de la Música.
0: Allà estarem pendents. Nil Moliner, moltes gràcies.
1: Que bé, moltes gràcies, cuideu-vos.
2: Una abraçada.

0: Ratllats, són les 5 de la tarda i 8 minuts. Tenim ja connectadíssimes a Carme Ruscalleda. Molt bona tarda, Carme.
1: Bona tarda, què tal esteu?
0: Doncs mira, molt contentes de tenir-te. La setmana passada vam tenir el teu fill aquí,
1: oh,
0: eh?
1: Sí, ho sé, ho sé, ho sé.
0: Ho vam fer meravellosament bé.
2: Home, el Raül és un crac.
0: Que bé. I també ens escolta l'Elisabet Carvajal. Bona tarda, Elisabet.
3: Hola, bona tarda.
0: La portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Mira, anem al gra, eh? Perquè jo ja vull començar a pensar què cuinarem aquest cap de setmana.
2: Sí, home, i tant.
0: A veure, repassem les frites, Elisabet.
3: Doncs comencem amb l'albercoc, amb preus, un notareu, molt moderats. Això és una bona notícia, eh? Mm-hmm. Per quan anem al mercat, en tenim de Lleida i d'Alacant. També cirera. Hi ha uns preus que han anat moderant a mesura que avança la temporada. Ara mateix en tenim sobretot de Tarragona, de comarques de Barcelona, de València i de Càceres. I la tercera fruita que us recomanem, la nespra, que ara, al mes de maig, és quan concentra més sabor i recordem que ja va acabant temporada, que acaba el mes de juny.
0: Clar. Ai, que bones totes aquestes fruites.
1: Sí, sí. Realment, fixa't, són inspiradores i, a més, són fàcils de menjar. Perquè, això ho hem comentat moltes vegades, aquelles que has de pelar, sembla que la gent els tina darrere. I, en canvi, aquestes, per exemple, la nespra és fàcil, la pell marxa sola, la cirera te la menges amb pell i treus fàcilment com que traguessis el pinyol d'una oliva. I realment els albercocs també són facilíssims, no els has de pelar. Jo us voldria engrescar a fer una cosa a casa amb la canalla, que és, amb albercocs és boníssim, i fins i tot podeu barrejar-hi altres tipus de fruita. Però amb albercoc, que és molt interessant, a casa ho fèiem sempre, i és aquella fórmula que abans deien. El pes dels ous, el mateix de sucre. Per tant, si fem 4 ous pesen un quart de quilo. Per tant, són 4 ous i un quart de quilo de sucre. Això s'ha de treballar amb aquest aparell que tenim de varetes, elèctric i si no, home, però ha d'espumar, de quedar ferm, ha de muntar. I una vegada el tenim muntat, la meitat de pes de farina. Per tant, si treballava amb un quart de quilo, són 125 de farina. La farina sí que és important passar-la pel sedàs perquè li incorporarem amb una llengua de pastisseria o a mà. A mà és la mà ben neta i amb fórmules envolvents de seguida aquest muntat agafa la farina. Mm-hmm. Sí que es va posar-hi també una punta de reial que ens ajudarà a donar-hi doncs, força en aquest bescuit. I això, aquest bescuit s'estén amb una safata d'aquestes de forn. Aquesta mida és ideal per una mida de 20 per 30, folrada en paper de forn, s'hi posa i a sobre s'hi posa la fruita. S'hi poden posar cireres, sense pinyol. S'hi poden posar els albercocs, sense el pinyol i tallat a quarts. Les nespres tenen molta aigua, farien molta aigua, però també s'hi poden posar. Llavors s'entra al forn a 180 graus, només 20 minuts, i és com una coca-flonja de fruita. Oh. Us asseguro que no és Sant Joan, però hi ha sumes que ve Sant Joan.
0: Que bo.
1: Boníssim. I a més, aquesta massa la podeu portar a altres mons. Altres mons, per exemple, sense fruita, si li barregeu per sobre sucre, moré i llardons picats menuts, teniu una coca de llardons.
0: Oh.
1: Per tant, són fórmules senzilles per fer a casa, per fer entrar la canalla a la cuina.
0: Clar. I això amb els ous sencers, eh? Perquè deies que havia com...
1: Sí, ous sencers, ous, sí.
0: Sí, bueno,
1: la fórmula era, per exemple, si dius, Alfred, tinc 3 ous. Has de pesar els ous i la mateixa quantitat de sucre. És el que és.
0: I allò ben treballat...
1: No falla mai.
0: Puja.
1: Exactament, espumat. Bé. I el pes que has decidit, la meitat de farina. I això és, bueno, pots fer-ho amb 100 ous i ho pots fer amb 2 ous.
0: Ja. Que bo, sí. Que bo. Mira, aquest coc, eh? Ja el tenim preparat. Molt bé. D'hortalissa, què ens recomanes, Elisabet?
3: Doncs us fem la llista. Comencem amb carbassó i cogombra. En tenim ja de temporada i de proximitat cultivat fora dels hivernacles, a l'aire lliure. Ens arriba sobretot de comarques de Barcelona i també d'Almeria. Recordem que som al moment de la flor de carbassó. També ceba tendra de València, Barcelona i Múrcia. Mongeta tendra de la varietat Perona. Al mercat majorista els orígens són doncs, Segòvia, Barcelona, Almeria i Granada. Bons preus al mercat majorista per la patata de tipus Mona Lisa i acabem amb els espàrrecs cultivats tan verds com blanc. Encara som a temporada. Aprofitem que ja s'acaba.
0: Clar.
1: Sí, Elisabet, exactament. Aprofitem-los que la temporada s'acaba i no ens els perdem. Per tant, primer fem èmfasi i no ens perdem els espàrrecs. I sí que ara que tots ja pensem en l'estiu, el cogombre és un gran aliat. Tothom ho sap, és saciant i és 0 calories. Per tant, cogombres a taula, que són boníssims, a rotllanes, tallats petits i fins i tot triturats, com que fos un gazpacho fred. Però sí que volia posar en valor és el bullit de patates. patata i mongeta tendra. Això és, una, és un plat d'aquells de quan és temporada t'emocionen. I a casa ens agrada fer patata, ceba, ceba tendra i mongeta tendra. I escorregut amb un fil d'oli boníssim. El que sí que hem de tenir cura és que quan ho posem a coure hi hem de posar les patates no bullint l'aigua, sinó que arrenqui el bull amb les patates. Ah. Si les fem... Sempre, sempre, la patata, per poc que puguem, no li hem de tirar... A veure, per exemple, si estem fent escudella i hem de tirar les patates, no pararem el bull de l'escudella. Si estem fent un suquet que ja hi té un sofregit, no pararem el suquet. Però quan fem un bullit, per exemple, en aquest cas de patata i mongeta tendra, la patata ha d'arrencar el bull junt amb l'aigua. I a la que arrenca el bull, posem el punt de sal i calculem. Si fem una patata amb un tall doncs, gruixut com de 3 dits, l'hem de deixar coure ben bé 12 minuts o un quart, perquè la mongeta que la farem, li traurem només una de les puntes, la punta fina no, només tallarem la de vegetació, la que estava agafada a la mata, la farem en 3 trossos i llavors la deixarem coure res, 5-6 minutets, i és una delícia. Si hi poseu ceba, a ceba tendra, la fem a quarts i cou igual que la patata, i us asseguro això amb un raig d'oli és una meravella, o amb una maonesa, si us agrada maonesa. També. Per tant, ara és el moment ara de menjar-la, no pel gener, que potser venen de lluny o no tenen sabor, és ara que ens emocionen. I els carbassons, sabem que la truita de carbassó no falla, el carbassó tallat amb canal, senceret, ara aquests que no són massa grossos, fets a la planxa, són boníssims, boníssims, i ja que heu parlat de les flors, és una cosa molt bona que us podeu fins i tot preparar una mica a l'avançada. El carbassó es fa a deuets petits, a la brunesa són els deuets molt menuts, per tant, si fem una brunesa, ho passem per la paella amb oli, sal i pebre, res, un minutet, ho deixem refredar, omplim amb aquest picat de carbassó les flors, la tanquem, per tant queda com una mena de bunyolet preciós, ho posem en una safata i quan tenim la gent a taula, tenim el forn calent, ho entrem al forn 3 minutets i tenim una flor de carbassó, farcida de carbassó, que emocionareu a la gent que us acompanya.
0: Sí, sí, això és deliciós.
2: Boníssim.
0: Això. Uf, sí, sí. Anem a veure què hi ha de peix. Elisabet.
3: Doncs vinga, comencem amb la tonyina vermella, que ara és de temporada i, a més, tenim bona notícia, perquè s'ha aprovat fa pocs dies l'increment de la quota de pesca d'aquest producte doncs, tan apreciat. Aquesta notícia ens diu com d'important és la pesca sostenible ben gestionada. Així que tindrem molt bona temporada de tonyina vermella i ens calen els consells de la Carme per cuinar-la.
0: I tant, quins seran? A veure.
1: No, és un peix que, evidentment, jo entenc que s'hagin de posar aquestes cotes perquè, com que ens agrada tant, arribaríem a eliminar-la. Per tant, aquí ens hi han de posar seny i la llei precisament ha de posar mesura perquè, si no, l'esgotaríem. A veure, la tonyina és bona si ens agrada feta a la planxa o a la brasa volta i volta, que ningú la vulgui fer cuinada del tot. Per tant, si la volem fer un tac gruixudet, no la fem directament de la nevera. Això és molt important. L'hem de tenir una mica a temperatura ambient per fer-la. Però si pensem menjar-la crua, si ens agrada feta a tallets, o si ens agrada amb tàrtar, que és boníssima, congelem-la. La comprem i la congelem. I aquí tenim una seguretat alimentària del producte. Això ens estan avisant i és ben fàcil, perquè a més, la tens congelada a barretes, només que la treguis, de seguida la podràs picar ganivet, ja estafaràs uns talls més bonics. I després, evidentment, que lliga molt bé amb l'alvocat, fer un picat de tonyina i alvocat, i llavors amanitza amb una mica de cogombret, amb sal, amb pebre, amb una mica de bitxo, amb oli, una punteta de mostassa. És un entrant d'aquells que entenc que hi hagi de que s'hagi de posar a mesura a un producte tan important. Sí, ens agrada.
0: I és un d'aquests, un tàrtar de tonyina, és un d'aquests plats... Sí. Que ara ja forma part de la nostra manera del que demanem en un restaurant, no? Que hi ha plats que tenen èpoques, perquè de petita això no existia, als restaurants.
1: No, exactament, això ens ha vingut d'una cultura probablement dels ceviches, i han tingut molt a veure. També la cultura oriental, la cultura doncs tan japonesa de venir el peix cru, i és que a més ens agrada. I us vaig dir una cosa, hi ha una manera, no sé com anem de temps, ara que és de temporada, si us ve de gust doncs, fer una conserva de tonyina amb oli, és una cosa ben senzilla per fer a casa, perquè penseu aquelles llaunes que comprem de tonyina aquesta amb oli, primer el producte ha estat bullit, i una vegada està bullit, llavors es posa amb oli. I això a casa es pot fer. Ostres. Això a casa es pot fer. Sí, es pot fer, més fa molta il·lusió fer-ho, perquè ho pots fer amb aquests potets de vidre, sí, d'aquests que són o de mig o de quart de quilo. Ho pots fer també amb la canalla, que és molt bonic de veure aquella transformació del producte. Per tant, compraríem, jo us diré la mida, per exemple, d'un quilo. Tenim un quilo de peix. Sí. Tallat amb pell i espina, tallat a tres dits, gruixut. Làmines gruixudes, amb pell i espines. Això, les hem de posar aquest peix en una cassola, a tallades, així rústic, cobert d'aigua. Uh-huh. El cobert d'aigua i el posem al foc. Quan arrenca el bull, farà unes bromeres, ho sabeu, això sempre la proteïna, tant si és de peix com si és de carn, fa unes bromeres, que això vol dir que la mateixa aigua el neteja. Per tant, retirem les bromeres. I llavors sí que hi hem d'afegir un parell de fulles de llorer, un parell de branquetes de farigola, hi hem de posar un bon raig de vinagre, hi hem de posar sal, i hem de posar unes boles de pebre negre. I això ho hem de deixar bullir a un foc lent, però que vaig fent blup, blup, blup, 10 minuts. Ho apartem del foc i ho deixem relaxar 10 minuts més. Per tant, tenim una tonyina bullida. Ara, com que ha reposat, la traiem, l'escorrem, i la fàcilment traurem aquells tacs que trobem en les llaunces, que hi ha aquells tacs com un rosetó, traurem aquells tacs, traiem l'espina, traiem la pell, si hi ha una part sagnosa també la traiem, i l'anem col·locant en els pots. Aquests pots, ben apretadeta. Salvem alguna boleta de pebre i també li posem en el pot.
0: Ben apretadeta, pot, tindrà aigua, no? Clar, estarà traient aigua.
1: No, l'hem treta, l'hem escorreguda, no, o sigui, l'hem bullit, l'hem relaxat, ja. l'hem escorregut, vale, perquè ens ha permès llavors netejar-la.
0: Vale, vale,
1: a l'escórrer-la, la neteges i li treus la pell, l'espina, les parts sagnoses. Per tant, seca, cuinada, la vas col·locant en els pots, ben apretat. I aquest pot, que com que hi haurà uns espais que no hi arriba, l'omples d'oli d'oliva.
0: Clar.
1: Fins dalt de tot, fins dalt de tot. Tanques el pot. És important que siguin aquests pots de twist-off. Llavors, ara el que sí que hem de fer aquí és li hem de fer l'autoclau per pasteuritzar-ho. Llavors, si ho fem amb una olla a pressió, serà poc temps, seran només 20 minuts d'olla a pressió. Si ho fem amb una olla oberta, seran 3 quarts d'hora. Això vol dir que hi posem els pots, que l'aigua ha d'anar a mitja alçada del pot, sí, ha de bullir durant tot aquest temps. És important que hi posem tela, per exemple, un drap de cuina primet entre els pots, perquè amb el trontoll del bullit es poden trencar i la roba sempre els protegeix. Ho deixem refredar allà dins una vegada passat aquest temps i llavors ja l'endemà els ben sequem, posem l'etiqueta del producte que hem fet, del dia que l'hem fet. S'ha de guardar 15 dies perquè fa una maduració, perquè sigui, no ho vulgueu menjar l'endemà perquè no és prou bo, fa una mena de maduració i els 15 dies organitzeu un superet i dieu, avui menjareu una tonyina confitada a casa i és una cosa meravellosa. I mira que és senzill, és un bullit posat en un pot i després, evidentment, aquesta autoclau que s'ha de fer amb olla de pressió, amb olla oberta.
0: Sí, sí.
1: És una cosa bonica per fer en aquests moments que ara aquest peix doncs, el trobem al mercat amb quantitat.
0: Clar, i val
1: bon
0: la pena, és que val la pena perquè aprofites que està bé de preu i així pots gaudir
1: exactament
0: més temps.
1: Sí, fas cultura a casa,
0: sí,
1: amb aquesta canalla
0: rebost,
1: que es fa gran.
0: Clar, sí, de tenir coses al rebost que has fet. Sí, sí, sí, boníssim. Ai, que bé. Més coses, Elisabet?
3: Doncs del mercat central del peix ens diuen també que comprem o que estiguem al cas de la canana del Cantàbric, un cefalòpode molt assequible. També és temporada d'escòrpora, de diferents orígens, entre ells el Mediterrani. Bon preu per al llobarro d'aquicultura. I de marisc us destaquem, doncs, amb un preu força estable, la vieira del Pacífic.
2: Home...
0: Bueno, és que clar,
2: és que clar.
1: Quina meravella. Es fa el menú l'Elisabet.
3: Sí.
1: Perquè, clar, si voleu fer un menú mariner, imagineu-vos, d'entrant fem just a la planxa, passat per la paella, aquestes cananes arrotllanes, com que és primeta la canana, tallat arrotllanes amb l'assaltat, i a més també a la planxa o a la paella les vieires, tenim un entrant magnífic. Si voleu fer una mica d'all julivert al vostre gust, el llobarro l'hauríem de fer a filets, a làmines, a supremes, al forn, però no el faríem sobre patates, el frim sobre ceba tendre i carbassó i arrotllanes, el llobarro i l'escòrpora, home, l'escòrpora mereix un suquet amb patata nova, per tant faríem aquí una oda al mar, senyors?
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Ara que deies, Carme, patata nova i abans l'Elisabet ens deia que era època de la Mona Lisa. La Mona Lisa és la patata més versàtil?
1: Mira, més versàtil. És una patata molt agraïda, és una patata que precisament quan és nova per fregir fracassaràs, perquè és una patata aquosa. Té molta aigua. En canvi, amb aquest bullit de patata i mongeta tendra, fantàstic. Clar. Amb aquest llit de si fas, si dius, mira, jo m'agrada més un peix al forn amb un llit de patata i ceba, doncs t'hi anirà la mar de bé. Però fregida hauries d'agafar una patata ja, sempre vella, una patata àgria. La patata nova sempre l'hem de menjar per fer un suquet, per fer amb un llit d'un peix al forn o per fer bullida. És bona perquè ella ja hi aporta una cremositat del tubercle nou, no ha perdut aigua, per això ens agrada tant. Però per fregir, aquí no li vull fer perquè fracassaries. No.
0: Bé, parlem de carn i d'aviram, Elisabet.
3: Doncs molt bé. Doncs bon moment per gaudir de la carn de xai. Des de fa unes setmanes, 4 o 5, les cotitzacions es mantenen força estable a les llotges. Fins i tot la setmana passada hi ha algun repunt a la baixa que esperem que també es noti la carnisseria. Aquesta carn vermella ens agrada molt i a més ens ofereix molts talls diferents i amb diferents preus.
1: Sí, és cert. És cert, el xai, és un... L'hem parlat moltes vegades, que fa festa, eh? Mira, fa poc que ha estat Pasqua i el xai marcava la Pasqua. I les mitjanetes o les costelletes és el tall més prèmium. Però, per exemple, l'espatlla o la cuixa o el coll, que és una cosa ben barateta, el pit, per guisar és una cosa d'un gran resultat econòmic i després guisat d'un resultat que emociona. Jo us voldria engrescar de fer un escabeig. L'escabeig realment és és un plat d'aquells que marxa sol, sí, perquè hauríem de tenir el tall que hem decidit. Ara imagina que hem decidit ho farem amb coll. El coll de xai és molt bonic perquè te'l fan a rodelles, té només un os al mig i és realment molt econòmic. Per tant, això hauríem de fer amb un parell de colls que ens el fessin a tallades com de dos dits, gruixudets, i ja tindríem el coll a punt. Per tant, sí que per fer aquest escabeig hem d'agafar una cassola a la mida de tot el volum que anem a cuinar i hauríem de picar a la brunesa. Abans n'hem parlat de la brunesa. La brunesa són deuets molt menuts i en aquest cas sí que faríem una ceba, un porro, una pastanaca i ho tallaríem a deuets així minúsculs. Com que és minúscul, si ho posem a la cassola on ho cuinarem amb un bon raig d'oli, això vol dir que si ho sofregim de seguida ho tindrem llest. Quan ho tenim llest, no ha de quedar fos. Només de dir, aquella transformació que ja és cuit, és el moment de posar-hi 4 grans d'all amb la pell però una mica aixafats. Hi posarem un parell de cullerades de pebre vermell dolç i mitja cullerada de pebre vermell picant, un boquet d'herbes, aquí sí que ho hem de lligar. Si tenim marduix estaria molt bé perquè li va molt bé els escabetxos i si no, amb llaurer farigola ens en sortim. Hi posem una copa de vinagre de xerès, mitja copa de xerès sec, hi posem mig litre d'oli d'oliva, mig litre d'aigua, sal i pebre. I ara aquí tenim ja una mena de sopa colorida i perfumada, perquè té el sal i pebre. Els talls que teníem a banda, que els també els hem salpebrat, els hi posem, sense marcar-los, sense res, ben calçats. I tenim aquesta cassola que tota aquesta mena de brou perfumat l'ha de cobrir, ho posem a la cassola, ha d'arrencar el bull, naturalment, els hem de tenir a un foc molt lent amb la cassola tapada 30 minuts, destapem, controlem que no hi falti gens de suc, si hi falta suc, posem-hi una miqueta més d'aigua, i llavors sí que l'hem de tenir a una hora i mitja més a un foc lent però destapat, controlant el punt que mai li falti aquesta cuositat. El decantem i el deixem reposar. Aquests escabetxos són bons calents, però són molt bons reposats a la nevera, perquè en un moment donat freds o per un entrepà, o per posar fins i tot d'aperitiu, tenen un resultat magnífic. I això s'adapta, això ho podem fer amb aletes de pollastre, això ho podem fer amb conill. Però, per exemple, amb un coll o un pit de xai, dona un resultat magnífic.
0: Ah, mira, boníssim. També, No, és que
4: boníssim.
0: Els escabetxos... Deliciós. Què més, Elisabet?
3: Doncs, d'aviram, us portem avui un pollastre de pagès molt especial. També és conegut com a pollastre de muntanya i ens arriba del Berguedà. És criat a l'aire lliure i d'una raça que és reconeguda per l'Irta. A les parades especialitzades el trobareu tant sencer, sempre més bé de preu, com espassejat i desossat per fer rodons. Mm-hmm. És un producte, de veritat, molt saborós i tendre.
0: Molt bé. Com el fem?
1: No, sí, clar, és magnífic, aquests pollastres que només que els poses a rostir ja dius, quina olor d'una cosa ben criada, oh, quina cosa tan meravellosa. Bé, jo els vull engrescar, ara que tenim cireres i tenim albercocs, a fer aquesta parella. Els hem de casar amb cireres o amb albercocs. I ho hem de fer a la manera del Maresme. És un plat que no porta ni sofregit. Mireu si és antic. Encara el tomàquet no havia envaït les nostres cuines. I el que sí que hem de fer és fer-ho a tall, el pollastre ben salpebrat. Aquí sí que hauríeu de trobar, si fos possible, trobar sajolida, que és la personalitat d'aquest plat, i si no, amb una orenga també el plat també funciona. Per tant, els talls de pollastre porten sal, pebre i sajolida, si podeu. El podeu fer cassola o podeu fer a forn. A forn és molt fàcil, perquè una vegada el tenim salpebrat i un fil d'oli i una mica de greix de porc, l'entrem a 190 graus, 30 minuts, retirem, i llavors l'hem de regar amb una copa gran de vi ranci on hi hem posat un parell de cullerades de mel. Ben barregem la mel amb el vi ranci, reguem aquest pollastre, li donem la volta i el tornem a entrar dins a 160 graus. Ara sí que si abans hem fet 30 minuts, com que és un pollastre que ha corregut, faltarà una horeta i mitja més, a 160. Cada mitja horeta el traiem i li donem la volta, només amb aquest suc. Però, mentrestant, les cireres o els albercocs, o cireres i albercocs, preparem un almívar molt lleuger de sucre, que seria mig litre d'aigua, 100 de sucre, a la que arrenca el bull i tirem la fruita, la deixem coure només 5 minuts i apartem. I als últims 20 minuts que li resten al pollastre, afegim aquesta fruita que hem cuit amb aquest almívar. Si n'és el suc curt i podem posar un parell de cullerades o tres del suc, deixem que cogui juntet res aquells 20 minuts que li faltaven, i això sí que és una comunió amb aquest parell de fruites, que us recordareu d'aquesta recepta.
0: Mare meva, això és boníssim. És que ho vull fer tot.
1: Boníssim
0: ja.
1: I fàcil, boníssim i fàcil.
0: Sí. Fora mandra.
4: Fora mandra. Mira, estava pensant mateix. L'únic que ens hem de treure és la mandra, Carme.
0: Efectivament.
1: Home. No, i això no ens ho venen. Això li hem de posar de la nostra part.
4: Sí, t'has posat la
0: raó. Noia, és un plaer, com sempre. Ja tenim el menú pel cap de setmana i per tota la setmana. Carme Ruscalleda, moltes gràcies.
1: Una abraçada, guapes.
0: Una altra. Adéu, bon cap de setmana. Elisabet Carvajal.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, bona tarda.
2: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: coses diferents.
1: Dos quarts de sis de la tarda i parlem ara de Ballarines de peus plans, que és una comèdia metateatral escrita per Elisenda Coll que qüestiona la cerca dels propis desitjos en un món a la deriva.
2: Alba Valldaura i Àngela Monge són les protagonistes d'aquesta obra que interpreten dues actrius que es troben en un espai d'assaig per tirar endavant una funció mentre han de lidiar amb una dramaturga que passa olímpicament de tot i ella està a la platja a Itàlia i uns veïns paranoics que no paren de posar pols a les rodes.
1: I aquesta Ballarines de peus plans es pot veure demà a la gradeta del tub d'assaig de Terrassa després del seu pas pel teatre principal de la ciutat vallesana. Àngela Monge, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Com esteu?
3: Moltes gràcies.
1: A tu, a vosaltres. A vosaltres. Tot a punt per demà?
3: Bueno, nerviosetes, no tot a punt encara, però sí, bastant preparades.
1: Què
3: ja
1: falta?
3: Per demà, perquè...
1: Què falta?
3: Bueno, a mi em falta repassar el text, perquè des del novembre que vam estrenar a Terrassa, ja no l'hem tornat a fer, i de debò que això del text em té una mica amargada, però bé, això només és repassar, i el cos en seguida, no sé com, però per art de màgia ja ho
1: Home,
3: sap.
1: Home, però això que passa ja us va bé pel paper, per l'obra, no? Doncs... Perquè al final...
2: No, això és metateatre,
1: sí,
2: no?
1: Sí, clar.
3: Totalment.
1: Són dues actrius que apareixen a escena amb moltes ganes de crear un espectacle, però tot es complica, doncs ja aneu pel camí, no?
3: Això mateix, és així tal qual. Representa, sí, que estem esperant que la nostra dramaturga ens faci el text, però ella, doncs això, com heu dit, està a Itàlia, o després també se'n va per França, no sabem res d'ella, i nosaltres, bueno, som dues actrius precàries, com som nosaltres realment, tant l'Alba com jo, i estem buscant-nos la vida i poder tenir l'èxit que desitgem, i no hi ha manera. De moment no arriba, de moment.
2: I és habitual trobar-se a impresentables d'aquesta categoria en el món teatral?
3: Bueno, en el món teatral jo crec que ens podem trobar de tot com a la vida.
2: També tens raó.
3: L'únic que hem de saber, no?, a veure allà on t'apropes o on vols estar. El que sí que ens passa és veritat que tenim un veí que és d'extrema dreta i d'aquests també te'n pots trobar, eh?
1: O sigui, aquest no posa les coses fàcils, no?
3: No, exacte. Aquest viu en un món que no té res a veure amb el nostre i és tot paral·lel, però bueno, això també ens passa a la vida real.
1: Clar.
3: Així que sí.
1: Sí. Alba Valldaura i tu interpreteu aquestes dues actrius que es diuen com vosaltres, Alba i Àngela. O sigui,
3: exacte.
1: I els vostres personatges com són?
3: Mira, tot va començar ja fa igual 3 anyets, que tant l'Alba com jo, doncs exactament això, que volíem fer una obra de teatre i vam trobar l'Elisenda Coll, que la vam seduir, i ens va escriure aquest text una miqueta inspirat en nosaltres i en la nostra realitat, que som dues dones, que tenim més de 40 anys les dues, que volem fer teatre, que és allò que ens fa felices, però és veritat que no estem dintre de, ara m'inventaré el percentatge, però dintre d'aquest 5-10% de persones que realment poden viure de l'art, tant siguin músics, com actors, com pintors o pintores, no? No estem dintre d'aquest percentatge. Llavors, clar, la vida doncs, és molt, com deia, precària, és difícil, la conciliació també familiar, però aquest desig de voler fer coses i de crear i d'estar a l'escenari, bueno, doncs, és una cosa que és que no podem apagar i tampoc volem apagar. Clar. I llavors, doncs, bueno, vam estar, doncs, això, fa 3 anys, que va començar la llavor, i ara, doncs això. Llavors, de què va l'obra? Doncs una miqueta sobre nosaltres, sobre aquest desig, també buscar l'equilibri entre els nostres desitjos individuals i el compromís col·lectiu. Bueno, una mica sí, la nostra realitat.
2: I una de les parts importants de la trama és que l'Alba, com tu estàs supermotivada i l'Alba odia els enrenous i els merders, t'enganya, no? I et diu que la dramaturga arribarà d'Itàlia amb una colla de productors.
3: Això mateix. I clar, a mi això m'emociona tant, perquè a més em diu que el que volen gravar és un llargmetratge.
1: Home, estupendo.
2: I tu veus la llum.
3: Home!
1: Fabulós.
3: Clar, se m'obre tot el món. Tota la il·lusió i tot. I bueno, i sobre això va també una mica l'obra, no?, de com, amb què ens il·lusionem i què fem un cop, no?, potser en el cas de l'Alba, no?, que m'enganya perquè em vol veure feliç, perquè només ho fa per això, realment, ella. I com que fa després, no?, quan es troba que, ostres, amb les mentides, doncs tampoc podem avançar massa, perquè, bueno, no us ho explicaré, m'agradaria molt que vinguessin a veure'n.
1: Sí.
3: Però, bueno, a veure com es resol tot aquest conflicte.
1: Clar. Escolta, com senta que la teva vida sigui material de comèdia?
3: Ai, a mi, és que jo crec que la meva vida és això, vull dir, jo em prenc amb humor tots els drames que he vist.
1: Molt bé.
3: Perquè crec que no queda un altre, vull dir, sí. O ens enriem de les pròpies misèries, perquè també crec que la comèdia està en això, no? En el drama de les persones, no en fer algú còmic, sinó realment el mateix dramatisme i la mateixa, bueno, els nostres dia a dia ja és prou còmic i sí, és un mirall de les nostres vides.
1: O sigui,
3: vides,
1: tu t'aixeques un matí i dius, això que m'ha passat, això és material de l'obra de teatre, això va a l'obra.
3: Bueno, mira, ja, a veure, hi ha un moment en què parlem dels plàtans, que ho simbolitzen els plàtans, bueno, amb el veí, no? El veí, per exemple, diu que no suporta els plàtans, i aquí està on representa que quan parlem de plàtans, en realitat estem parlant de persones migrades. Mm. I en Lluc no suporta els plàtans i diu els seus arguments pues, que li molesten i, bueno, podeu imaginar-vos la de històries que s'inventa respecte als plàtans. Doncs l'altre dia estava jo repassant el text i anava a agafar els ferrocarrils per anar cap a Barcelona a assajar i ja tenia al costat una noia que s'estava just menjant un plàtan. Vull dir, no és veritat que sigui material, no?, tot el que em passa el dia a dia, però ja, sí que hi ha moltes coses que penso, ostres, realment és que això, és que la nostra obra, Ballarines de Peus Plans, és que és un reflexe de la vida de moltíssima gent.
1: Clar.
3: I que ens poden venir a veure i que ho veuran i ho descobriran.
1: I tant que sí.
2: Demà us podrem veure. Ara ens explicaves que us veu haver de seduir a l'Elisenda Coll, qui fa poc ha recollit el Premi Recull de Teatre per l'obra Llum tremolosa, llum indòmita. Com està treballant amb ella?
3: Ai, un plaer. Un plaer perquè, clar, al treballar amb la dramaturga podem modificar coses, ella mateixa veu si alguna cosa que potser ella en el seu cap o en paper li funcionava i després ho posem en escena i diu, ostres, doncs mira, això ho podem modificar. Podem, nosaltres també hem fet diverses propostes d'improvisació que també li han agradat molt com han funcionat i les hem afegit dins l'obra. Vull dir, clar, ha sigut fer un treball de cuina entre les dues actrius, no? Entre l'Alba i jo i la dramaturga, l'Elisenda, que també ens hem com codirigit una miqueta entre les tres, que ha sigut meravellós això, perquè clar, anava l'obra com... ha estat molt viva fins a realment l'últim moment de l'estrena, que fins i tot, com que el teatre... bueno, sempre és viu, no? Fins i tot segons el dia que ho fem, ho representem, segons com estiguem, segons el públic, sempre hi ha petites coses que estan, bueno, tendeixen a la improvisació o a veure com funciona.
2: Que guai.
1: Que bé. Escolta, demà teniu aquesta funció a la gradeta del Tub d'Assaig de Terrassa. Vau exaurir les entrades al novembre al teatre principal. Sí. Vull dir que la vostra trajectòria és un exemple que hi ha vida teatral més enllà de Barcelona.
3: Sí, és el que intentem, no? Nosaltres, provincianes, intentem que la gent es mobilitzi fora de Barcelona, tot i que no és fàcil, però sí, estem molt orgulloses. Vam estrenar, exacte, el Teatre Principal de Terrassa, a l'Espai Escenari, i vam fer dos passis, perquè el primer es va exaurir i el segon també es van exaurir les entrades, i llavors vam veure que, bueno, doncs encara hi havia possibilitat de tornar-ho a fer a Terrassa, i a la gradeta del Tub d'Assaig, que és una escola de circ de Terrassa, doncs ens han ofert el seu espai, i també dir que tenim altres bolos tancats.
1: Molt bé!
3: Sí, sí. Que és molt difícil trobar bolos, perquè ara estic portant jo la producció, i em sembla com un altre món, que també crec que hauríem d'escriure sobre això, perquè realment em sembla increïble la dificultat
1: obra,
3: que hi ha.
1: La següent obra d'això.
3: Sí. Exacte. Però crec... el món de les petites productores.
2: Clar, però és que crec que s'ha de posar més el focus aquí, perquè aquí, doncs és veritat que aquí en el programa ens venen a veure grans actors, grans actrius, grans directors teatrals, que és un circuit molt petit i no és
3: molt
2: la representació
3: petit
2: de la realitat teatral.
3: Ai, no.
2: A casa
3: no.
2: Nostra.
3: No, almenys a mi, la meva vida, no, clar, és molt difícil entrar. A mi m'està costant moltíssim que puguin, que petites sales de Barcelona ens vulguin per fer temporada. Diuen sempre que és que hi ha moltes propostes, i jo estic completament d'acord, hi ha moltes propostes i hi ha propostes boníssimes, perquè, a més, cada vegada, bueno, clar, van apareixent, no?, tongades noves de persones que estudien art dramàtic.
1: Clar.
3: I amb unes idees meravelloses, innovadoses, i molt de teatre contemporani, o més igual, teatre clàssic. El que passa que crec que està molt mal repartit. Vull dir, jo he trobat la solució, però que no sé per què no s'està portant a terme.
1: Ah?
3: Però jo, mira, us la dic, la solució, d'acord? Penso, si hi ha, m'ho invento, 10 sales a Barcelona, no?, de petit format, que és aquí on nosaltres podríem encabir, i diuen, ostres, és que no tenim de suficient espai per totes les propostes que hi ha, bueno, doncs és tan fàcil com repartir doncs 15 dies. Però vull dir que sigui com una llei, que això vingui des del Departament de Cultura, que estiguin obligades a aquestes sales a 15 dies que hagin de poder contractar aquestes companyies que no són tan reconegudes o petites companyies que acaben d'aparèixer ara, que acaben de sortir d'estudiar. És que m'és igual. Però que hi hagi com l'obligatorietat de tots aquells que han compartit, no, el seu projecte i que els hi agradaria, bueno, doncs amb uns mínims, no, que no siguin coses, no sé, amb uns mínims de qualitat, clar. Sí. Però que crec que sí, que clar que hi ha espai per tothom, i tant. Que passa que s'ha de repartir.
2: Efectivament.
1: Sí. Escolta, que prenguin bona nota, eh? Em sembla molt bona idea.
2: Clar, hauries sí. de ser consellera del Departament de Cultura, Àngela.
3: Mira que m'agrada molt, aquest rol, al tanto, perquè entre això i alcaldessa de Terrassa, bueno, a veure cap on va el futur.
1: Ah, m'encanta.
2: Escolta una cosa, vau ser becades amb la beca Crea Terrassa, precisament 2024. Què suposen aquests impuls per projectes com el vostre?
3: Ens ha donat la vida, perquè fins que no vam guanyar la beca, tot el que els gastos que hi havia o les despeses econòmiques amb les que ens anàvem trobant, ho estàvem pagant l'Alba i jo de la nostra butxaca, però clar, tampoc és que tinguem la butxaca massa gran, i llavors la beca, en el moment que ens han donat la beca, que van ser 10.000 euros, ostres, clar. A partir d'aquí ja vam poder contractar, doncs mira, per exemple, al moviment escènic vam contractar una que és una crac. A l'espai sonor també una altra. A l'espai de llum també ens el va crear una altra, que és la Gemma Bellan, que és la nostra tècnica. Clar, vam poder contractar i pagar. Sí, i sobretot pagar doncs, amb la quantitat que ens demanava cadascú, no? El que tothom deia, doncs mira, jo cobro això per fer aquestes hores i per fer aquesta feina. Doncs, clar, ho vam poder doncs,

0: doncs diuen l'elefant a la sala, no? Que són aquells temes tabús dels que la gent no vol parlar. Doncs la primera vegada que ho van fer van parlar sobre la mort, l'any passat van parlar sobre la no maternitat i aquest any amb el que jo hi participo, que jo no havia participat fins ara, aquest tema, el tema d'aquest any són els diners.
1: Wow.
0: I llavors es faran, sí, perquè clar, també és un tema molt tabú, els diners, que sí. Si l'herència, que si, bueno... I llavors, clar, hem estat durant tot el curs fent això, un laboratori creatiu, investigant, amb el, des de bueno, les experiències que hem viscut cadascú de nosaltres, som un equip, hem acabat amb un equip de 8 noies, i es farà la mostra el 20 i el 21 de juny a un espai d'assaig de la sala Beckett.
1: Mira, i què heu
0: après?
1: Esteu
0: superconvidades.
1: En aquesta investigació, què heu après?
0: Bueno, cadascú una mica s'emporta, suposo que també tenim una motxilla personal, no? Que cadascú ha viscut el tema dels diners de manera molt personal i molt, no sé com dir-ho, cadascú a la seva manera, perquè clar, sobretot per això que el tema de l'herència, del que dic, no? Segons el que has viscut a casa, doncs possiblement també visquis el teu dia a dia o tinguis una relació més... no sé, més generosa o potser més garrepa, però clar, per també la motxilla que tu deus portar emocionalment, que cadascú de nosaltres portem. Bueno, llavors cadascú hem viscut i hem après, sobretot les vides, no, dels nostres companys i companyes, com cadascú ha tingut una relació diferent, no? No, és un tema que sembla que tothom... Ai, bueno, doncs més o menys tothom no, més o menys tothom no. Clar, cadascú té la seva relació amb els diners, clar.
2: I tot això com ho conjugueu per portar en escena?
0: Bueno, es van començar a escriure textos, també hi ha una dramaturga, que és la Daniela. Bueno, és un equip una miqueta també bastant variopinto. Vam començar uns quants, però hem anat... Bueno, és que clar, és també la dificultat de que és durant tot un curs estar a la sala de Beckett sense cobrar, però tampoc sense pagar-ho. Llavors venia a ser com una mica, bueno, va, no estem pagant per fer aquest taller, però tampoc cobrarem, però bueno.
1: Ja.
0: Que és una altra cosa també, un altre tema dels diners, no?
1: Sempre estem allà, eh?
2: Mira, avui relacionat amb els diners m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai.
1: A veure.
2: De tant en tant venen alumnes a la ràdio i els expliquem, sí? Doncs, com es fa un programa de ràdio. Ha vingut el primer grupet i la tercera pregunta que m'han fet, primer que per què tenim Bad Bunny a la redacció en una foto enganxada, la segona, una altra, si havíem entrevistat a Lamine Yamal, i la tercera, quan cobrem?
1: Dic, quants anys tenen? Tenien?
2: 10 teníem.
1: És que és l'edat.
0: Amb 10 anys.
2: Dic, no ho havien preguntat mai i mira que fa anys que me n'encarrego de rebre els estudiants que venen aquí a la ràdio. I dic, bueno, dic, escolta, una cosa, no t'ho diré, no, però et diré una cosa, rica, no ho som pas, i bueno, cobrem.
1: Però és que és l'edat, aquesta edat té molta curiositat.
2: El segon grup també m'ho ha preguntat.
1: Sí, aquesta és l'edat. Els 9-10 anys comencen, i tu quan cobres, mama? I tu,
2: clar,
1: papa?
2: Una cosa és preguntar-li a la mama,
1: ja, no,
2: i l'altra és anar a una ràdio. Hi ha una senyora que acabes de conèixer, però m'ha cridat l'atenció. Dic, ostres, jo de petita és una pregunta que no hagués fet mai, però bueno, mira.
1: Ja, pues no.
2: Doncs les noves generacions s'interessen. I m'han dit que ells volien ser milionaris, que creien que YouTube farien diners. Això és el que m'han dit. Dic, bé.
1: Molt bé, carinyo. Molt bé.
2: Escolta, milionàries no, però actriuasses i molt talentoses, l'Alba Valldaura i l'Àngela Monge, que estaran demà. Esperem veure-us més enllà de la gradeta del tub d'assaig de Terrassa.
0: Sí, amb aquest Ballarines de Peus Plans. A Barcelona de moment no, però sí que voltarem pels... Bueno, pel límit, no? A l'extra ràdio de Barcelona sí que hi serem.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Àngela, gràcies a tu. Ballarines de Peus Plans, vagin a veure-la. Un petó.
2: Adéu, bonica.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, Samantha. Adéu, Natàlia.
1: Bé, ens n'anem de festival?
2: I de Terrassa Sabadell.
1: Ai, això
2: mira.
1: També. Mira, aquest bon ritme de Filles de Cassandra ens porta fins a Sabadell. Comença el festival Ambassat, que cada any acull la ciutat vallesana. Enguany arriba la majoria d'edat, l'Ambassat.
2: 18 anys, és que me'n recordo de les primeres edicions. Que fort, apostant per grups emergents i d'altres de més consolidats amb un projecte sense ànim de lucre i que ens ofereix bona música i a preus populars. Des d'avui i fins aquest diumenge podem gaudir de grans artistes com Ángeles Toledano, Bob Dylan, Mishima, la Ludwig Van, Dan Peralbo i el Comboi, o aquestes que estem escoltant, Filles de Cassandra.
1: I allà està la Marina Fernández. Marina, bona tarda.
3: Molt bona tarda, noies. Doncs així és, estic al Parc de Catalunya, de Sabadell, que ja està ben preparat per aquest embassat. Ara, de moment, estem escoltant el concert que obre i que dona canseta, no?, aquest escenari principal.

0: total, l'ambient és tranquil·let, però heu de pensar que fa cosa de mitja horeta, 40 minuts, que ha encetat aquest, aquest festival, per tant, això s'anirà animant de mica en mica, però escalfem motors, comencem a escalfar motors, si et sembla, amb el doctor, amb el director del festival, l'Arnau Solsona, que ja està aquí amb mi. Bona tarda, Arnau.
1: Molt bona tarda, gràcies.
0: Com enceteu aquest festival avui?
1: Doncs havent treballat molt aquesta setmana per tenir-ho tot a punt, muntar, també veure que el temps finalment ens ha respectat, malgrat aquesta mena d'onada freda que tindrem, que estarem amb una jaqueteta, però aquí ja brilla el sol a Sabadell i ganes del cap de setmana que ve farcit de propostes interessants, com sempre, però molt orgullosos d'arribar aquests 18 anys.
0: Fa 18 anys, això, justament, que porteu talent emergent aquí, en aquest Ambassat. Com ho heu fet? Com creus que heu arribat fins aquí, fins a la 18a edició?
1: Jo crec que si ho arribéssim a haver pensat al principi, no ho haguéssim fet. Realment no, ha passat volant, no te n'enteres, i sumes un any rere l'altre i estem aquí més joves i amb més energia que mai.
0: Hem de dir que és l'únic concert a l'estat aquí a l'Ambassat que donarà el duo londinenc Bob Dylan, que no confondre amb Bob Dylan, aquí a Espanya, a l'Ambassat. Ah, us enorgulleix, no? Imagino.
1: Doncs bé, és un d'aquests grups que any rere any, doncs de manera a vegades involuntària o inconscient, li posem la mirada i els acabem convencent perquè vinguin al nostre festival, que tot artista que passa hi ha un perquè, i aquest hi tenia un sentit molt gran pel seu compromís, per la seva música, i sí, jo crec que serà un dels concerts més especials que tindrem en aquesta edició.
0: Val a dir que al festival, a l'Ambassat, li han sortit pretendents per marxar a altres llocs més grans, però vosaltres sou ferms, us voleu quedar aquí, a Sabadell.
2: Només faltaria, Arnau.
1: Home, clar. Home, només faltaria. Aquí estem amb les ganes de poder anar any rere any portant música, al final, a casa nostra. Nosaltres estàvem orfes de música en directe i costa una mica, doncs, que passin coses fora de Barcelona, i ara ja un cop amb marca, amb segell, ara fer una mudança ens faria mandra.
0: Doncs bé, ara, com escolteu, sona el grup que dona canceta a aquest escenari principal. Elles són un grup de ties i fa qüestió d'uns minuts que hem parlat amb elles. Escoltem l'entrevista que els hem fet, si us sembla. En parlem ara amb la girl band de rock, el grup de ties. Elles són la Betty, la Mariona, la Jean i l'Amparo. Avui inaugureu l'escenari principal a vosaltres, el grup de ties. Com ho viveu, això?
3: Estem cagadíssimes de por. Bueno, jo, i amb molta il·lusió, també.
0: La resta?
4: Bueno, cagades també i molt contentes, no?
5: Jo estic contentíssima, jo estic molt il·lusionada, eh? Estic, evidentment, fa nervi perquè mai hem tocat un escenari tan gran, o sigui, és imposa.
6: I a més, amb l'Amparo avui fa 30 anys, així que tenim molt a celebrar.
5: Demà, sí. Avui a les 12.
6: Bueno, avui a les 12.
0: Clara, ara us escoltàvem aquí fer les proves de so. Com us heu sentit? Ara dèieu l'aire. Mai hem tocat a l'aire lliure aquí amb tant de vent. Com us sentíeu?
4: Molt arropades, no? És que jo sé que llega...
6: Com ens sentim del soroll, no? Com ens sentim de... emocionalment, però bueno.
4: Ja, bueno, però arropades amb els, per els tècnics.
6: Sí, a tota la gent de l'Ambassat ens estava tractant superbé, ens han fet molt suport emocional,
7: sí,
6: també.
7: Sí. Ens han fet com una masterclass del primer dia que toquem en un festival, llavors ha estat molt bé. Ens han assegut, ens han dit, vale, estiguem ordenades. Primer tu, després l'altre.
6: També ens han dit que l'Ambassat és un gran festival per trucar la primera vegada, o sigui que estem supercontentes.
0: Aviam què surt d'aquí avui, no? A més, aquest escenari l'estreneu vosaltres avui perquè heu guanyat el concurs de fàbrica Ambassat 2026, que és aquest concurs que vol donar visibilitat, no?, a grups com vosaltres que estan començant i que ho fan en un escenari tan professional com aquest. Com us heu sentit? Que esteu orgulloses, no?, m'imagino.
5: Estem contentíssimes, la veritat. És que, bueno... Estem a tope, no? Nosaltres no ens imaginàvem gens guanyar-ho, sincerament, perquè la competència era molt bona. Llavors, va ser una sorpresa. Sí que és veritat que a la final vam dir, ah, de sobte tenim possibilitats, tipus, hi ha hagut com molt bon rotllo i tal. I llavors estem pues, flipant i contentíssimes i que estigui agradant el projecte tant com ens agrada a nosaltres.
6: Sí, estem flipant també perquè nosaltres vam venir l'any passat a l'Ambassat a veure-ho. Llavors, com clar, estar tocant a l'escenari és una mica surrealista. Però bueno, estem flipant.
0: Perdó. I... aviam, clar, sou un grup emergent, jo vull que la gent us conegui. Qui són el grup de ties? Explica una mica de vosaltres.
4: Bueno, doncs som una banda de noies de Barcelona. No totes som de Barcelona, però estem afincades allà. I fem rock, una mica així grunge, tenim moltes referències de rock de noies d'Espanya, com la Xego, Aiko, i així, i estem començant, però anem a tope.
0: I sobre què canteu? De què van les vostres cançons?
5: Sobre les coses que ens preocupen una mica, o sigui, sobre coses que preocupen a una tia de 20 i molts, bueno, quasi 30. Hi ha lletres de molt de desamor, molt d'enfado en general, no? Com ràbia, cap a, tant com als expats, com a tios xungos, no sé, una mica tot.
0: Ets la Betty, oi, tu?
5: Sí.
0: M'han explicat que, a banda de la faceta com a cantant, ets sexòloga.
5: Sí.
0: Què t'ha portat aquí la música? Per què? Per què has fet aquest canvi ara?
5: És que sóc com la Hannah Montana, pel dia sóc sexòloga, segueixo sent, i per les nits una rockstar, és el que intento. No sé, no sé què m'hi ha portat, sempre m'ha agradat molt la música i és un hobby, realment. Tant de bo algun dia ho deixi de ser, però sí, no sé.
0: Us haig de dir que hem estat una mica tafaneres, hem mirat el vostre Instagram i he vist que fa res us van signar el vostre primer autògraf. Esteu creixent? Esteu creixent, es pot dir?
4: Sí, hem firmat un autògraf per a la Sedeta, que és el lloc que ens ha vist néixer,
5: sí.
4: I nada, ha sigut com molt bonic perquè la Zeta és com la nostra casa, doncs ha sigut especial.

0: Estem en directe a l'Ambassat, amb la nostra companya Marina Fernández, que ha entrevistat a Grup de Ties, que estan tocant justament ara, ja en un dels escenaris d'aquest festival, també amb el director, l'Arnau Solsona. Ens escolteu? Oi?
1: Us escoltem perfectament.
0: Bé, repassem una mica el cartell de l'Ambassat.
1: Vinga, va, som-hi. Doncs fem un repàs a la programació. Tot just després del Grup de Ties tindrem a Dan Peralbo i el Comboi. Ah, és el primer cop que s'estrenen a l'Ambassat. Com sí. Ho rebeu, això?
2: Doncs, home, nosaltres intentem anar passant una mica el rasclet de totes les propostes interessants que hi ha al país, que n'hi ha moltes. No ho podem fer sempre cada any. Llavors ja començava a ser una assignatura pendent. I aquest any de traient el nou disc, res, fa 15 dies que l'han tret,
3: sí.
2: El venen a presentar a la província de Barcelona. Per tant, molt contents de acollir-los a casa.
1: També deies talent nacional, us aneu també a Galícia amb Filles de Cassandra.
2: Unes altres que han tret el disc fa 4 dies i també ho petaran aquest estiu a tot l'estat.
1: I creus que, per exemple, el Tecno, tenim una proposta aquesta mitjanit, Greco-Tecno, aviam si podem escoltar una mica. Tu creus que té tirada aquesta mena de Tecno?
3: Hombre, i tant.
2: Greco-Tecno és una proposta que la gent que no ho conegui avui al·lucinarà per un tub, perquè és una proposta visual i no, que barreja la música electrònica amb cants gregorians, a part per tant ballarins, visualment és un espectacle, i és algun d'aquests noms que sí que són a l'escenari gran, però també ho farà la gent amb Damiària, que venen de girar per tota Europa i Sud-amèrica, i és talent d'aquí, i que no els hi fem prou cas, i són noms molt interessants.
0: Arnau.
2: Hi ha moltes propostes, també, a l'escenari club. Digues.
0: Bona tarda, soc la Samantha Villar, et parlo des dels estudis de Ràdio 4.
2: Tal,
0: és que ara,
2: Samantha,
0: quan has dit Tecno i cant gregorià, tinc un record de la meva adolescència, que ja va passar això, els cicles de la vida, ara torna, el cant gregorià amb Tecno.
2: Sí, va haver-hi un intent de recuperació del cant gregorià, però
0: sí,
2: és que el que fa el Greco-Tecno, que és amb electrònica, bàsicament, i amb uns visuals, ells han fet també un projecte recreant també espais històrics romànics del Pirineu i han gravat uns vídeos espectaculars, tenen molts seguidors per Europa i són de Barcelona, el projecte ve d'aquí, són musicòlegs, i molt interessant.
0: Que bo.
2: Bueno, tu, Samantha, que has vist el festival més petit i més gran, doncs
0: sí.
2: ja veus on estem, us esperem.
0: Sí, meravellós,
3: Clar, és que per les persones que no hi hagin estat mai, a més, el Parc Catalunya...
0: Dóna gust.
3: És una meravella.
0: Sí, és un encert.
2: I ara que... Aquí, que no sé si us ha caigut un xàfec a Barcelona o no.
0: Encara
2: aquí
0: no.
2: Ha passat de llarg, ha passat de llarg. Fa el solet, és un dia de primavera.
0: Tenim
2: un cap de setmana maco per endavant.
3: Un cap de setmana que acabareu amb actuacions com, per exemple, les de Mishima, la Ludwig Band...
2: Sí, i Greta. Això és la jornada de diumenge, que darrerament també busquem agafar un públic una mica més de famílies que convisquin aquestes generacions també per ensenyar i compartir amb els fills aquests moments de música.
3: Escolta, una cosa, jo crec que... Perdona, Marina,
1: digues.
3: Que jo ara m'imaginava algú al cotxe escoltant-nos i ja posant-se nerviós amb aquest FOMO que patim, però quedaran entrades, encara en queden o no, Arnau?
2: Per avui dissabte, sí, per diumenge estan a punt d'acabar-se, aviso.
0: Hem de córrer. Clar, Arnau, explica'ns el secret.
2: S'estan a punt d'acabar per una cosa, per un motiu.
0: Per què?
2: Perquè ara aquí la companya dirà, però si això és molt gran, no s'omplirà pas. No l'omplim. Aquí n'hi caben 40.000 persones. Nosaltres fem una llicència per 3.000 persones, perquè el que pretenem és cuidar públic i artistes, però que l'experiència sigui agradable. Vull dir, això està fet perquè no hi hagi aglomeracions, perquè puguis anar d'un escenari a l'altre sense problemes, perdre un amic i girar-te i trobar-lo ràpid, fer cues i seure, si vols fer una cervesa, mirant el primer concert o ballar l'últim, però una experiència
0: que
2: creiem
0: fantàstic.
2: Com hauria de ser.
0: Agradable, sí senyor. Volem pocs assistents o els que... Pocs i bons. I un festival sense ànim de lucre. Ara digue'm tu com sobreviu. Com sobreviviu, Arnau?
2: La qüestió és que no vivim d'això. La qüestió és que pugui sobreviure al festival d'un any per l'altre i no perdre massa diners per poder poder-los invertir a l'edició següent.
0: Doncs, escolta...
2: Sense tornar-nos bojos amb com està la indústria, que això seria una altra entrevista.
0: Sí, efectivament, eh? Efectivament. L'Envasat, un festival super recomanable, 18 anyets per molts anys.
3: Felicitats.
0: Arnau Solsona, director de l'Envasat. Que vagi molt bé. Marina, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Apa, disfruta, eh? Disfruta de l'Envasat. Home, ara una cervesa.
3: De l'Envasat i de la meva ciutat.
0: Clar que sí.
1: Vinga.
0: Vinga, fins ara, Marina. És que és el moment. Ha acabat la connexió.
3: Ara m'ha agafat una morrinya.
0: Oh, et prens una cerveseta.
3: Ara. És que a més a Sabell s'hi viu molt bé.
0: Sí, també és veritat. Surs de Barcelona.
3: S'hi viu molt bé.
0: I tot està bé. Última hora de l'entrellat, després de les notícies. Fins ara. Millor amb ell.
4: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Donald Trump ha confirmat que durant la seva visita a la Xina ha parlat amb Xi Jinping sobre la possible venda d'armes nord-americanes a Taiwan, una qüestió que Pequín rebutja frontalment. El president estatunidenc ha assegurat que encara no ha pres cap decisió sobre aquesta venda, però ha destacat la bona sintonia amb el president xinès després de 3 dies de reunions a la capital. Trump també ha descartat ara per ara un conflicte militar al voltant de l'illa. Segons Trump, Xi Jinping no vol ni una guerra ni un moviment d'independència de Taiwan.
6: On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation.
4: I assegura que ell el va escoltar i també respectar. Tot i això, el president nord-americà ha evitat aclarir si Washington defensaria militarment Taiwan en cas d'un atac xinès. En aquest context, Wall Street ha obert aquest divendres en vermell després de la cimera entre Trump i Jinping. Washington i Pequín mantenen les discrepàncies sobre Taiwan. La Xina, recordem que vol annexionar-se l'illa, mentre que els Estats Units continuen oferint-li suport militar. En canvi, sí que han coincidit en la necessitat de reobrir l'estret d'Hormuz i evitar que l'Iran desenvolupi armes nuclears. Mentrestant, el petroli supera els $104 al barril i augmenta la preocupació dels mercats per la inflació als Estats Units. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que el passatger dels Estats Units relacionat amb el brot d'antivirus al creuer MV Ondius finalment ha donat negatiu. D'aquesta manera, el total de casos baixa a 10. Segons l'OMS, 8 contagis estan confirmats i 2 continuen sent casos probables. Fins ara s'havia informat d'11 afectats perquè la prova del passatger nord-americà havia resultat no concloent. El director general de l'organització, Tedros Adhanom, ha advertit que encara poden aparèixer nous contagis perquè el període d'incubació del virus és de fins a 6 setmanes. Tot i això, ha assegurat que les mesures de control estan funcionant i ha fet una crida a la calma.
7: WHO repeats that the risk from this event to the global population is low.
4: Ha insistit que el risc per la població és per la població mundial és baix i afegeix que continuaran vigilant de prop l'evolució de l'antivirus. Més qüestions. Presó provisional comunicada sense fiança per l'home detingut per agredir sexualment una dona ingressada a l'hospital de Can Misses, a Eivissa. El jutge també li ha imposat un ordre d'allunyament de la víctima. Els fets van passar la matinada d'aquest dilluns quan l'agressor hauria entrat al centre forçant una porta i accedit a l'habitació de la pacient on presumptament la va agredir i amenaçar. La dona va activar el botó d'assistència del llit per demanar ajuda i l'home va fugir. La Policia Nacional el va identificar amb les càmeres de seguretat i el va detenir 24 hores després. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Pel que fa a la política, el tren orbital apuntala a la legislatura d'Illa. El govern i Esquerra presentaran dilluns aquest acord per fer aquesta nova línia ferroviària i dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras rubricaran el pacte pels pressupostos perquè comencin la tramitació al Parlament i es puguin aprovar la primera quinzena de juliol. Encara en clau política, però en aquest cas municipal, Jordi Martí Galbis ha desafiat la direcció de Junts i ha comunicat que vol ser candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí Galbis ha forçat a Puigdemont d'aquesta manera a un procés de primàries que sempre ha volgut evitar. El 30 de maig, Junts celebra una convenció amb el focus a les mobilitzacions. I arribats a aquest punt, ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, hola.
8: Hola, bona tarda. Repassem algunes vies que van prou carregades. Comencem parlant de l'autopista AP7. Un accident al tram de Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Els vehicles ja són al voral de la via, però hi ha aturades de més de 8 quilòmetres entre Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès. Això a l'autopista AP7 en sentit nord. La mateixa via més endavant també la trobarem carregada, 3-4 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Montmeló. Repassem ara l'AP7, però en direcció sud, en sentit Tarragona. Un primer tram d'aturades intermitents, 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. I ja més endavant, força lentitud entre Martorell, Castellbisbal, Castellví de Rosanes. Aquesta zona de l'AP7 la trobareu carregada, com us dèiem, en sentit sud, en sentit Tarragona. També val la pena comentar a l'extrem nord de Barcelona, autopista C33, amb aturades de més de 5-6 quilòmetres, gairebé des de la Llagosta fins a enllaçar amb les rondes. Per tant, C33 ara mateix molt plena d'entrada a Barcelona. I acabem amb la C60. Aquí hi ha aturades de 5-6 quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Vinga, passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Continuem a l'entrellat. No amb Samantha Villar, amb una servidora, Natàlia Sánchez. Però sí que aquí tenim al costat és la persona que sempre ens acompanya els divendres quan passen pocs minuts a les 6 de la tarda, que és l'únic col·laborador de l'entrellat. Ara ja és que ja sabia que jo... Que
1: anaves present. A... Sí.
0: L'únic col·laborador de l'entrellat que té un pseudònim. Oriol Esteve, entretallat. Bona tarda.
1: Perfecte, perfecte.
0: Home, nen, és que aquesta frase... Sí. I l'he sense llegir, perquè ja me la sé de memòria.
1: No, perfecte, perfecte.
0: Què tal, estimat?
1: Molt bé. M'ha sabut una mica greu que només veure'n la Samantha sortís corrent de l'estudi. Estava perfecte aquí.
0: Havia de fer coses, estimat.
1: Ah, vale. No ha sigut una cosa personal.
0: No, ha estat una cosa personal. Tot i que em sap greu, perquè crec que el tema que ens portes avui,
1: avui
0: és ad hoc per ella.
1: Exacte, és que avui recollia el guant de la setmana passada, on em vau demanar que portés a l'entrellat el que pel que sembla és la cosa preferida de la Samantha. Jo per veure, o sigui, li vaig veure brillar els ulls.
0: Es va emocionar moltíssim la setmana passada.
1: Li va encantar,
0: passada,
1: sí, i és que li encanten, això no sé si ho sap l'audiència, però li encanten les teories de la conspiració.
0: Teories de la conspiració.
1: És increïble, jo no l'he vist tan contenta en molt de temps. I mira que la conec des de fa una temporada. La conec moltíssim. Doncs així és, avui parlarem de teories de la conspiració, així que poseu-vos els barrets fets amb paper de plata, sospiteu de tothom qui tingueu al voltant, perquè poden ser llangardaixos, i endinsem-nos dins aquest cau d'arrossegadors que formen les teories de la conspiració més increïbles que es poden trobar a la internet.
0: A l'internet, Jo aniré recordant que estem parlant de teories de la conspiració per si algú es connecta a mitja secció i de cop diu...
1: Que no vegi que hem perdut el
0: peu, no? I el servei públic de Ràdio 4 on ha quedat?
1: Bueno, el servei públic, perquè estem informant de coses que...
0: Curioses.
1: Gent... Exacte, és molt curiós. Abans de començar, vull deixar clar que de moment deixarem de banda les teories que han resultat ser certes, que hi ha teories de conspiració que han resultat ser certes, eh? Bàsicament perquè són menys divertides que les que porto jo avui. Com aquelles que deien que els grans mandataris del món tenien una xarxa ben sòlida amb la que es protegien entre ells i això els permetia abusar de qualsevol persona amb total impunitat. Això ha passat. No em puc imaginar la felicitat dels conspiranoics quan va sortir a la llum la llista d'Epstein.
0: Totalment.
1: Era com el seu Nadal. O sigui, de sobte la seva celebració preferida, el millor regal que li podies fer a un conspiranoic, tot i ser una desgràcia, no?
0: La veritat,
1: que van fer aquesta gent, però bueno.
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs aquí hem vingut a parlar de teories de la conspiració que ens faran dir, no estic tan malament, la veritat.
0: Val, doncs mira, a mi això avui em va particularment
1: perfecte,
0: bé.
1: No? Doncs abans hem d'entendre per què són tan populars algunes teories. No sé si tu has plantejat això mai. I és que doncs l'èxit de moltes teories de la conspiració resideix en que, en realitat, són molt simples.
0: Val.
1: És a dir, totes fan referència a l'ocultació o tergiversació d'un esdeveniment que, per algun motiu, ens han volgut ocultar, sovint de cara a interessos molt foscos. I això fa una cosa com molt llaminera, no?
0: És allò, una resposta senzilla i fàcil a un problema complex.
1: Exacte, exacte. O a vegades, en cap problema. Ja, com ja veuràs, en aquesta primera...
0: clar.
1: Que porto avui, una teoria que em flipa, que és que Finlàndia no existeix.
0: Però què m'estàs dient? Hi ha una teoria conspiranoica que posa en entredit l'existència de Finlàndia?
1: Efectivament. Efectivament. I vull deixar aquesta música de fons perquè... Aquesta guitarreta és... bueno, és una cosa que potser us sona ara quan seguim parlant.
0: A veure.
1: La teoria neix a Reddit el 2014, quan un usuari anomenat Redgans, no l'haurà pronunciat bé, però tant se val, publica que Finlàndia és una invenció geopolítica creada durant la Guerra Freda. Finlàndia, el concepte, però és que també el territori. O sigui, sé que la cosa no sembla tenir ni cap ni peus, però agafeu-me de la mà i veniu amb mi a endinsar-vos aquesta deep web, perquè segons aquesta història, el territori que als mapes apareix com a Finlàndia, en realitat és el mar Bàltic. No hi ha terra allà, vale? Segons aquest tio.
0: Que fort, no.
1: O sigui, no hi ha absolutament res i Rússia i el Japó haurien pactat mantenir aquest espai com a zona de pesca secreta per evitar les restriccions internacionals associades a la pesca.
0: Què dius?
1: Perquè ja sabeu que hi ha moltes restriccions de salmó, tot això que li encanta al Japó. Doncs aquest tio s'inventa que perquè pugui pescar tranquil·lament...
0: Quina animalada.
1: I, de fet, aporta proves com que Finland seria literalment terra de peix. És una teoria...
0: Fishland, no?
1: Fishland, però fin es veu que és aleta en finlandès, bueno, no ho sé. Tot això segons aquest xaval de Reddit, eh? Vull dir, deixem clar...
0: Recordem-ho.
1: Exacte, que no són factos, això, eh? Són coses que està dient un tio a Reddit, una aplicació que realment, bueno, no serveix per absolutament res. A veure, creatiu, jo el trobo,
0: una estona.
1: És molt creatiu.
0: Sí.
1: Perquè afegeix més fusta a la caldera quan diu que Nokia, que per això us he fet notar aquesta sintonia en guitarreta, no era una empresa tecnològica, sinó un sistema logístic per etiquetar i exportar el peix cap al Japó. O sigui, tot el dels mòbils era una tapadera per portar peix al Japó. No em preguntis per què.
0: No té ni cap ni peus.
1: No té ni cap ni peus. La gràcia és que la teoria es va anar sofisticant i com més gent hi entrava, més proves, i notareu per aquest proves que he fet cometes, apareixien, no? Per exemple, diuen que els finlandesos només representen un 0,08% de la població mundial i es veu que aquesta xifra entra dins del marge d'error estadístic, per tant, es podien quedar fora de la població mundial. No sé per què, però això és una prova que aporten. Diuen que també sempre surt Finlàndia com el país més feliç del món, i això és massa perfecte per ser real.
0: Això els hi fa ràbia, que és diferent.
1: Diuen que hi ha, això és una teoria conspiranoica més elevada, que hi ha l'ordre mundial que fa servir Finlàndia, o se fa servir aquestes estadístiques de Finlàndia, com a model aspiracional per les altres potències mundials o pels altres països. Que el país que no existeix és el número 1, o sigui, el que no existeix, segons ells, clar, és el número 1 en educació i en felicitat, i això és massa perfecció, no? I també diuen que el finès sona artificial perquè és una llengua finoúrgrica, que jo ho he apuntat aquí tal qual, però no sé què vol dir exactament, no em pregunteu. Que no s'assembla a la resta d'idiomes europeus, i això alguns ho interpreten com una IA intentant generar un idioma europeu. Recordem que aquest post és del 2014, eh? Vull dir, la IA no era tan sofisticada com ara i podia haver errat i ha sortit el finlandès segons aquest tio, insistim. Que quan voles també, diuen, una altra prova que aporten, no? Quan voles a Helsinki, en realitat aterres en una zona remota de Suècia o Rússia. I com no te n'adones perquè no tens ni idea d'orientació com a usuari, no?, de vols.
0: Mira, al contrari d'aquesta teoria conspiranoica, intentarem ser una mica rigoroses nosaltres.
1: Per servei públic?
0: Exacte. Les llengües finoúrgriques o ugrofineses són una subfamília de les llengües uralines, destacant el finès, l'estonià i l'hongarès.
1: Fixa't.
0: Aquestes són les més parlades.
1: Doncs mira, aquí una mica de dades reals, no com tota la basura que estic deixant anar aquí, no? També diuen això, que quan voles a Helsinki, en realitat aterres a una zona remota a Suècia o Rússia, però com que tu no saps d'orientació, doncs no te n'adones.
0: T'has despistat a l'avió.
1: Exacte, dius, això deu ser... No, clar, és Finlàndia.
0: Però una cosa, per aquesta teoria es pot aplicar a qualsevol altre viatge. Tu puges a l'avió i et penses que ets a París.
1: Efectivament.
0: Perquè veus la Torre Eiffel, però podria ser qualsevol altre lloc, perquè en aquell avió vés a saber què.
1: Aquesta és una altra dada, que tu de Finlàndia no saps pràcticament res. I aleshores diuen, clar, no saps res. Digue'm un famós finlandès. No hi ha ni un. I diuen, clar, és que no existeix Finlàndia. O sigui, et diuen aquests arguments que, òbviament, si tu no saps o sigui, si no ets expert en Finlàndia i en els finlandesos, doncs no ho saps, no? També diuen que tota la població que de la suposada Finlàndia, o sigui, els suposats finlandesos, viu a la zona de l'est de Suècia i no saben bé molt bé per què, o sigui, no saben molt bé com explicar-ho,
0: sí,
1: però són còmplices de tota aquesta trama. Tota aquesta gent, que no sé quanta gent són 5 milions de persones, que són còmplices d'aquesta teoria conspiranoica.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. Després, poc després va revelar, poc després, potser uns anys, es va revelar que tot havia començat com una broma que li havien fet els seus pares, aquest xaval de Reddit, s'ho va creure, ho va postejar, i hi ha gent que ho va alimentar, alguns amb broma i altres amb o sigui, creient-s'ho de veritat.
0: Però sí, és que alerta amb les bromes que fem a les criatures, eh? Clar, que la cosa se'n pot anar de mare. Però llavors, ell ho va publicar com una broma o ho va publicar creient-s'ho?
1: Ell diu que ho va publicar en sèrio, era un adolescent, o s'ho va creure, ho va publicar, i es veu que anys després li va tornar allò com de, ostres, jo tenia una pàgina a Reddit, a veure què vaig posar, i va veure tota la...
0: Que s'havia liat, parla.
1: S'havia liat. I aleshores va començar a rebre missatges de molts finlandesos i diu, anys després va dir, hòstia, he après moltíssim de Finlàndia gràcies a fer aquesta tonteria.
0: Uau, que fort, sí,
1: I l'havien convidat al país i tot, o sigui que hi ha una part bonica en tot això.
0: És boníssima aquesta història.
1: És molt bo, molt bo.
0: És de pel·lícula.
1: És molt guai.
0: Segona teoria de la conspiració.
1: Vinga,
0: a veure, Oriol.
1: Aquesta potser és una mica més realista. No. La loteria es va inventar per atrapar viatgers en el temps.
0: La loteria es va inventar per atrapar viatgers en el temps?
1: Sí, no sortim de Reddit, que són on hi ha les millors teories, perquè aquesta teoria pot semblar molt boja, i ho és. Miraré d'explicar-la molt breument, a veure si som capaços d'entendre-la, vale?
0: Val, d'acord.
1: Com dic, això neix en fòrums de Reddit. El plantejament és el següent. La loteria moderna, centralitzada i gestionada pels governs, seria en realitat una eina de detecció d'anomalies temporals. La lògica, per sostenir tremenda ximpleria, és sorprenentment simple, no? Els números són pur atzar. Les probabilitats que et toqui la loteria són pràcticament impossibles. Si algú encerta una combinació perfecta, potser no és sort, potser té informació del futur. Això és el que diuen els que han teoritzat aquesta tonteria com una casa, no? Segons la teoria, el premi és només l'esquer, perquè el veritable objectiu de la loteria és el d'identificar algú que està jugant amb un avantatge temporal per fer-se amb el pot. De fet, posen sobre la taula una prova irrefutable. Si us fixeu, la persona que es fa amb el premi, un cop guanya, desapareix del tot. I tothom assumeix que ha marxat a gaudir del premi i a viure una vida millor, però no, aquesta persona ha tornat a la seva època.
0: Em sembla, o sigui, no pot ser que hi hagin persones que es creguin aquestes coses.
1: Jo també ho poso en dubte, home, però segur que hi ha algú, segur que hi ha algú que té ganes de creure, I want to believe, i té ganes de creure en tot això. O sigui, els fans d'aquesta teoria, els loteriobelievers, que he anomenat, jo ara m'he inventat, també argumenten que els sistemes de loteria són molt opacs, no? Que guanyar de manera anònima és molt difícil. De fet, si tu guanyes el premi, no m'ha passat mai, t'has d'identificar per nassos. O sigui, has d'anar, i si el vols repartir, de fet, has d'anar amb tota la gent amb qui ho vol repartir a dir, bueno, perquè quedi constància i
0: agenda.
1: Exacte. I que quan algú detecta, per exemple, o sigui, clar, això et fa identificar, per tant, clar, els viatgers en el temps s'han d'identificar per nassos, i és una manera de dir, vale, doncs aleshores no podria viatjar en el temps perquè m'hauria d'identificar i potser no existeixo encara en aquesta època. O sigui,
0: quina anada d'olla.
1: Hi ha unes teories molt boges al darrere d'això. I després també la loteria diuen que està feta d'aquesta manera per detectar viatgers en el temps, perquè quan algú detecta un forat estadístic, com va passar una vegada amb un grup de l'MIT, que van jugar a la loteria, o sigui, van aprofitar una escletxa matemàtica per jugar a la loteria i guanyar-la resolent problemes matemàtics.
0: I van guanyar?
1: I van guanyar. I aleshores el sistema es va corregir ràpidament per evitar aquests fraus.
0: D'acord.
1: I això diuen que no és per evitar fraus, és per evitar que aquests viatgers en el temps guanyin la loteria. La idea és tan boja que mola bastant. O sigui, que algú es plantegi la pregunta, com detectaries un viatger en el temps? I que la conclusió a la que arribi sigui, lògicament, creant un sistema global basat en impossibilitats matemàtiques i esperar. O sigui, és raríssim que algú s'inventi això. A mi, com a guionista, em dona enveja una persona així.
0: Clar.
1: Perquè em demostra que em falta moltíssima imaginació.
0: O sigui, la inventiva.
1: És que és increïble. Jo llegeixo aquestes teories i a mi no em preocupa que existeixin viatgers en el temps. El que em preocupa és que aquesta gent tingui massa temps lliure per crear aquestes bogeries.
0: Totalment.
1: I ara anem a la meva preferida.
0: D'acord.
1: No sé si d'avui, sinó de totes les teories que hi ha.
0: Sí,
1: sí, sí. I marxem de Reddit, però no d'internet, perquè ho fem amb el nostre internet, l'internet més proper, el quilòmetre zero d'internet, si és que existeix. Perquè la següent proposta és espanyola, i ojo que fa posar la pell de gallina. O sigui, tothom coneixem el cas Watergate, no? Que d'entrada també semblava una teoria conspiranoica i va resultar ser certa, però això no en parlarem avui. Doncs a la història espanyola hi ha un cas molt més impactant que el Watergate. El Marisol Gay.
2: Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí.
0: Marisol Gay.
1: El Marisol Gay. Qui no coneix a Marisol?
0: Home,
1: primer,
0: tothom.
1: Anem a posar en context.
0: Això
1: primer,
0: tothom.
1: Que, per cert, veig el Manel Ferrer.
0: Vols entrar?
1: Si vol entrar a parlar de Marisol, estic fantasia. Encantat de que entri.
0: Clar. Doncs
1: jo vaig posar en context a la gent que s'hagi despertat avui, no? Marisol era aquella nena rossa, amb ulls clars, que cantava Tamarrals en plena dictadura franquista.
0: La veritat, eh?
1: I Marisol va ser una icona infantil del cinema espanyol dels anys 60 que representava l'Espanya que volia mostrar Franco al món, no? Marisol va ser una estrella impulsada pel règim franquista, com he dit, convertida en símbol de modernitat amable, controlada i exportable al món, no? Però Marisol era un nom artístic, concretament l'àlies de Pepa Flores. Mm. Hola, Manel, què tal?
3: Hola, què tal?
0: Bona tarda, Manel.
3: Bona tarda.
1: M'he afegit una mica a la teva
3: secció.
1: Està
3: perfecte,
1: potser,
3: està perfecte.
1: Però per parlar de conspiració, ara, jo crec que t'encantarà. Si no coneixes aquesta història...
3: A veure, vés explicant, a veure si m'hi enganxo.
1: Doncs Marisol és el nom artístic de Pepa Flores.
0: Sí.
1: Fins aquí ho tenim clar, no? La malaguenya que va interpretar aquesta nena amb veu d'àngel durant els darrers anys del Caudillo. O això ens han volgut fer creure, perquè internet Hi ha qui diu que la veritable Marisol no va ser Pepa Flores, sinó que va ser una altra nena oblidada per la història, una tal Remedios Olaya. Coneixies això?
3: No, jo sé que la senyora està gairebé ara mateix com desapareguda, no,
0: la
3: gairebé
0: Pepa.
3: No del tot. Pepa
0: sí.
3: Flores està
0: sí,
3: totalment desapareguda
0: anys.
3: Del tot, i de fet li han volgut fer algun cop algun homenatge i mai ha anat a recollir premis ni més històries. Sí. Per tant, no sé si això ve a confirmar una mica la teva teoria.
1: Hi ha una mica d'això...
0: Bueno, no sé si és la teoria de l'Oriol o d'internet.
3: O d'internet.
1: Clar, Pepa no és.
3: No, la que estàs defensant avui o explicant
1: exacte,
3: avui.
1: Estic explicant, jo sóc un missatger.
3: Molt bé, molt bé.
1: Jo, de fet, vaig anar a veure un documental de Marisol.
3: Sí.
1: Que era molt, molt interessant perquè t'explicava tota la seva vida i apareixien les seves filles, però ella no apareixia
3: total,
1: en cap moment.
3: De fet, se li va morir el marit fa molt poc, exacte. Que era el senyor que li feia com una mica de portaveu i havia d'anar a buscar els premis i tal, i ara, clar, suposo que les filles són les que fan sí. Una mica aquesta feina.
1: És una figura molt interessant, jo recomano que busqueu qui era Marisol, perquè si us heu quedat amb, era una icona del franquisme, no, mireu, perquè és una persona molt, molt interessant. Però aquí no hem vingut a parlar d'aquesta Marisol, de Pepa Flores, sinó que venim a parlar de Remedios Olaya, no? Segons aquesta teoria, ultrasòlida, ja veureu, després de les dues...
0: Segur.
1: Després de les dues primeres pel·lícules, que eren Un rayo de luz i Ha llegado un ángel, pel·lículons, segur que no he vist, la nena original, segons aquesta teoria, la Remedios,
0: sí.
1: Era, que és originària d'Astúries, per cert. Això és una dada que serà important.
0: La Remedios.
1: Exacte. Hauria estat apartada, de fet, internada en un col·legi religiós molt estricte i, per tant, substituïda després per Pepa Flores per continuar explotant la marca Marisol. És a dir, Remedios era la Marisol original.
0: Com
1: segons...
0: les Macedònia, que van començar
3: exacte.
0: Unes i anaven canviant.
3: Hi han hagut 5 generacions.
1: El
3: sí,
1: que
3: sí.
1: Passa que van agafar una persona que s'hi assemblés moltíssim. Això segons
0: val.
1: Aquesta teoria. Eh? I hom dirà, quines proves teniu d'aquest gran reemplazo a petita escala? Doncs tenim una prova irrefutable que hem trobat en un mitjà de comunicació molt fiable.
0: A veure.
1: Que és la web rememarisol.com, que és la web de la pròpia Remedios Olaya.
0: És a dir...
1: Aquesta dona...
0: La suposada Marisol...
1: Marisol OG, original.
3: L'original, la bona.
0: L'original,
1: efectivament.
0: Tindria una plana web...
1: Té una plana
0: té
1: web.
0: Té una plana web on ella defensa aquesta teoria.
1: No, aquesta web només serveix, rememarisol.com, només serveix per demostrar-se, o sigui, ella intenta demostrar que ella és la verdadera Marisol.
3: I quines proves aporta?
1: Això és increïble, perquè la veritable Marisol ho explica a la seva web, on exposa fotografies de Marisol de petita, que s'assemblen molt a Marisol, perquè són Marisol.
3: Sí, directament.
1: I després fotografies de la Reme de gran, que deus estar veient, Natàlia, ara mateix. No, la Reme de gran
0: és
1: no.
0: És que estic al·lucinada.
1: Estàs flipant,
0: eh? Amb el primer que es veu quan entres en aquesta pàgina web rememarisol.com.
1: És que esteu entrant a una història que us encantarà.
0: I reputados periodistas lo sabían, escritores
3: wow.
0: Lo sabían, historiadores lo sabían, actores lo sabían, medios de comunicación lo sabían, todos lo sabían y todos callaban.
1: Fins ara.
3: Carrega el mort als periodistes exacte. I a la gent del sector exacte. Que s'ho va callar durant anys.
1: I als productors de cinema,
3: productors.
1: També. O sigui, és increïble. Mira, si entres a la pestanya de fotografies, veuràs les proves de que les fotografies de Marisol de petita, que és, efectivament, Marisol.
0: És Marisol, sí.
1: I de gran veus a la Remedios Olaya, que és la que defensa ser Marisol de petita. La primera Marisol. Òbviament, s'assemblen com una castanya, però clar, és que els anys pesen per tothom, no? Podria ser. No ho desmuntem, encara, vale? També hi trobareu vídeos...
3: Que podríem, eh? Realment podríem desmuntar-ho ja i acabar la secció. Però anem a mantenir-ho.
1: Una mica...
0: Em sembla sensacional,
1: és increïble aquesta història, la veritat, eh? Hi ha vídeos també que no posarem ara.
0: És espectacular.
1: Però... Hi trobareu vídeos on s'analitza si Pepa Flores podia o no cantar determinats estils. Aquest, hòstia, és la prova definitiva, de veritat. Si això no us convenç de que Remedios Olaya era Marisol...
0: A veure...
1: La prova definitiva que Remedios Olaya era Marisol perquè Pepa Flores deia, o sigui, Remedios Olaya defensa que Pepa Flores no podia cantar determinats estils. Escolteu aquest fragment de la pel·lícula Ha llegado un ángel de 1961.
4: No se funruñe, don Leonardo, que una monjita de mi colegio también era de por allí y me enseñó la cartilla empezando por la jota. ¡Vamos allá! ¡Venga, mañico, sube una jotica!
5: Sí, Marisol, de Aragón.
4: ¡Anda con ella! A ver si le gusta a don Leonardo.

0: aquí estem sentint a Marisol cantant una jota.
1: Sí.
0: Vale? Recordem que Marisol, Pepa Flores,
1: sí.
0: O sigui, la que ens han fet creure que és Marisol, Pepa Flores, és malaguenya. De fet, a l'accent del principi he deixat aquest fragment perquè té un accent marcadíssim, sí. de Màlaga. Però ara us llegiré la prova que exposa Remedios Olaya a la seva pàgina web.
1: Recapitulem per si algú s'acaba de connectar. Hi ha una
2: no
1: senyora...
2: ho has somiat, ho estàs escoltant a Ràdio 4.
1: Això és real. Hi ha una senyora asturiana...
0: Però real.
2: Que... real.
1: No, clar, clar. Hi ha una senyora asturiana que es diu Remedios Olaya, sí. que assegura que les dues primeres pel·lícules de Marisol, uh-huh. Un rayo de luz i Ha llegado un ángel...
0: Pel·lículones.
1: No les va fer Pepa Flores, les va fer ella. Per tant, la Marisol original... seria aquesta Remedios Olaya i no la Pepa Flores que tots coneixem.
0: Efectivament. I ho defensa, entre altres proves, dient que, clar, Marisol, o sigui, Pepa Flores era malaguenya, per tant, era impossible que conegués la Jota, perquè això és del nord d'Espanya.
1: I hola, què tal?
0: Us llegiré el fragment que ella posa a la seva web per defensar la seva teoria. En la segunda pel·lícula Ha llegado un ángel, Marisol, posa entre parèntesis, Reme, perquè sempre ha de deixar clar que és ella, no?
1: Clar.
0: Canta una Jota aragonesa. Si Pepa Flores... Això potser m'entrebanco mentre llegeixo, perquè no hi ha cap signe de puntuació.
1: No,
0: vale?
1: Ni com
2: és a dir, els periodistes que van callar també van callar la correcció
0: exacte,
2: del text de la web
0: exacte.
2: Aquesta.
0: Sí, sí, jo intentaré llegir-ho tal qual. Marisol Reme canta una jota aragonesa. Si Pepa Flores era de Málaga, con el acento que tienen, puntos suspensivos, nada más y nada menos, ¿cómo es que sabe cantar una jota si ese tipo de canciones son populares y de tradición del norte de España que únicamente se pueden aprender en la tierra que has nacido? O sigui, com si una jota fos una empremta digital impossible de falsificar.
1: Total.
0: O sigui, és una cosa identitària totalment, no? És a dir, Pepa Flores nunca hubiera podido cantar una jota i, de hecho, se puede comprovar que no existe en toda la historia
2: Home.
0: Ni un solo cantante andaluz que cante este tipo de canciones, al igual que sucede a la inversa, ningún vasco o gallego canta flamenco. La Reme no coneixia la Rosalía, no?
2: Clar,
0: no
2: clar, o sigui, ni està mentint.
0: No, exacte, no coneixia el mal querer, encara. És increïble, però a veure, és una prova irrefutable. Perdoneu, si no us ho creieu amb això.
1: Tres, pobra dona.
0: La primera i verdadera Marisol, Remedios Olaya, sabia cantar, perquè parla en tercera persona d'ella mateixa, sabia cantar perfectamente jotas porque lo había mamado de pequeña, donde se crió nada más y nada menos que en Astúries.
1: Clar, a més és molt fort perquè dius, a veure, Reme, que si aquesta teoria que defenses tu és la correcta, tampoc cal que et posis així, perquè només has fet dues
2: clar.
1: Pel·lícules
0: aquí
1: de les
0: jo.
1: Milers de coses
2: clar.
1: Que va fer
0: o sigui, Pepa Flores
1: clar,
0: potser
1: clar.
0: Ha fet més de Marisol que Remedios Olaya.
2: Totalment, totalment. És a dir, està parlant des de la ràbia en el moment que fa una web
0: exacte.
2: Per demostrar aquestes proves, que realment la foto...
1: És que les fotografies són...
2: És que s'assembla més a Fofito, realment, que en aquest cas a Marisol, perquè...
0: És efectivament...
1: Perdona,
2: em sap greu,
1: dona.
2: Però si vol canviar el domini de la web i dir que és Fofito, jo crec que per aquí hi ha una línia d'investigació.
0: Cap
2: total que podria investigar. M'ha agradat, però bueno, Oriol, si de tot això traiem que aquesta senyora ha tret un rèdit econòmic i s'ha lucrat fent bolos,
0: exacte,
2: dient que era
0: bolos.
2: La verdadera Marisol i ha pogut viure d'això fins ara, per mi és un 10.
0: És increïble. Doncs sí. I a la seva web agraeix a tota la gent que estem difonent.
2: Sí,
0: jo soc ja Team Remedios Olaya difonent aquesta història, perquè encara que no sigui veritat, que, òbviament,
1: no és,
0: té,
1: no
0: molts,
1: pinta,
0: té molts números, és una història meravellosa. O sigui, aquesta tia ha dedicat, no sé si
1: no,
0: la seva
1: no,
0: vida,
1: fort.
0: Però els últims anys de la seva vida, a defensar que
1: desconeixia
0: ella és...
1: Desconeixia aquesta teoria i em sembla fascinant.
2: També. Desconeixia aquesta senyora i ara em sap greu haver trigat tant temps en conèixer-la, la veritat.
0: És internet. Internet dona aquestes alegries, la veritat.
1: rememarisol.com.
0: Això heu de fer com jo.
2: Està obert a entrevistes? És a dir, la podríem portar un
1: seria
2: dia a l'entrellat?
0: Està encantadíssima de que l'entrevistin. O sigui,
2: jo
0: és una persona...
2: que això s'hauria de produir.
0: Ara, jo no sé si conduiria una entrevista amb una dona que es fa dir... Marisol.
2: Fem una cosa, la setmana que ve, que segurament estarà la Samantha, li diem que anem a entrevistar a Marisol, li posem
0: seria
2: aquesta senyora...
1: Ostres!
2: I a veure qui segueix més el rotllo, si la Samantha o aquesta senyora fent de Marisol.
0: I fem una prank,
2: que...
0: no? I després entrem aquí amb un ram de flors...
1: La
0: i
1: primera
0: no
1: entrevista
0: i
1: no a Pepa Flores després de no sé quants
0: no,
1: anys fa...
0: No, a Pepa Flores no, a Marisol.
1: No, no, clar, però ella es pensarà...
2: A la veritable, clar.
1: Que, clar, la Samantha seria... li hem de fer creure...
2: Clar, hòstia, i ella pot respondre totes les preguntes com si realment fos Marisol, perquè ella és Marisol.
0: És Marisol.
2: És boníssim, boníssim. És genial,
0: the
2: això.
0: The original one.
1: Espectacular.
0: Doncs aquesta és la meva teoria de conspiració preferida. Espero que us hagi agradat.
1: La vida és una tòmbola, eh?
2: Total. Total,
1: la veritat.
2: Total.
0: La vida és una tòmbola, claríssimament.
1: Oriol, Esteve, moltíssimes gràcies, estimat, per portar-nos aquesta... Mira-la.
0: Mira-la.
1: La Marisol, de Real One, et diré.
0: No, no, clar, és l'Original One.
1: Mare meva, que fort. Oriol, bonic, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Adéu.

0: Et vam deixar el divendres passat, Manel, que tenies la maleta preparada per marxar cap a Bilbao.
1: No, vaig venir aquí amb la meva maleta per començar el viatge cap a Bilbao a complir un somni directament, o sigui, veure tornar l'Oreja de Van Gogh.
0: I com va anar? S'ha liat una mica.
1: És que tot va ser un somni perquè jo realment tinc la sensació de que no es va viure, ja us ho vaig explicar aquesta setmana, l'essència del que jo vaig viure en aquell estadi. De veritat, ho dic de veritat.
0: Clar, a les xarxes s'han fet virals vídeos de la Maya en algun moment determinat desafinant, i la percepció ha estat que el concert va ser un desastre, però la teva percepció allà no va ser aquesta.
1: Total, però és que hi havia moltíssima gent que estava allà i la percepció no era en plan que hem vingut a veure quin desastre. A veure, hi hauria gent que no li hauria agradat, però a mi el component de trobar-nos allà, que ella aparegués allà, va justificar els 65 euros que valia l'entrada. És a dir, en un concert que no surti tot bé,
0: ja és normal.
1: Ja és normal. És a dir, si sortís perfecte, a veure, jo no puc dir que estava al 100% a Maya Montero, tampoc puc mentir. És veritat que no estava al 100%, però per mi va ser totalment justificat. Van haver coses, home...
0: Clar, és que ella devia tenir molts nervis,
1: m'imagino. Tu pensa, 19 anys després del darrer concert que va fer Tenerife amb l'Oreja de Van Gogh, tornava a Bilbao, que per ella és casa, però clar, amb tots els nervis i amb totes les mirades, que lògicament el que estava esperant la gent, per mi, no era que tornés, era gairebé que fallés i d'això fer el meme, que és el que va passar realment. Va haver coses que per mi es podia haver estalviat, com per exemple quan va cantar en anglès, jo és una cosa que ningú li va demanar.
0: Allò va ser fortíssim.
1: I si no ho hagués fet, tampoc hauria passat absolutament res. Després de cop i volta, quan veig que li posen aquell arnès, aquell cinturó, i comença a volar literalment a sobre d'una pastilla...
0: Que la plataforma aquella més es movia molt, no?
1: Es movia molt. I era molt alta, és a dir, perquè... O sigui, allò començava realment com la taula d'aquest estudi, és a dir, era un forat com al mig, llavors ella pujava i jo em pensava que es quedava com a l'alçada de l'escenari normal, però no, quan vaig veure que allò anava pujant, i anava pujant, i anava pujant, i anava pujant, i ella tancava els ulls.
0: Ai, pobra,
1: clar,
0: ho va passar malament.
1: Ella anava tancant els ulls perquè l'hauria tenit vertigen automàticament, com si estigués en una atracció de Port Aventura, se li va anar la lletra... Li va donar com una pàjara i jo estava competint. Vaig pensar, la poden baixar aquesta senyora d'allà dalt? Però jo crec que el component d'aquest havia gent de totes les generacions, molt català. O sigui, des que vaig pujar, lògicament, clar, quan vaig pujar a l'avió, hi havia molts catalans perquè sortíem de Barcelona, però durant tot el cap de setmana era gent de Barcelona que tant van anar al concert del dissabte com del diumenge, perquè el dissabte al matí vaig fer un free tour i tots els grups del free tour que havien a Bilbao era gent de Barcelona que havien anat al concert de l'Oreja de Van Gogh. Per tant, estàvem molt ben representats en aquell concert i el que jo sí que vaig poder veure, que l'escenari eren com uns plafons que es giraven, per així dir-ho, i darrere d'aquests plafons estava la família de Maya Montero, que van anar a donar-li suport i, a més, ella anava com buscant l'aprovació de la seva família. Quan veia que la cosa se li anava una mica, tornava cap enrere. I els membres del grup, en algun moment que se li va acoplar el micro a Maya i que va saber una mica com sobrepassada, li deien, tranquil·la, Maya, estamos contigo. És a dir, que havia com la intenció com de recolzar-la molt i fer-li molt de costat.
0: I és el que comentàvem l'altre dia. Crec que hi ha hagut una mica... com que la gent se n'ha aprofit... O sigui, hi havia com una mica de ganes de que això passés.
1: Passés, total. O sigui, jo vaig tenir la
0: percepció
1: aquesta.
0: La gent ha tret aquí una ira contra Maya Montero, que ja em diràs tu quina necessitat, escolta.
1: Totalment, i a més, quan parlem tantíssim ara de salut mental i de més, o sigui, clar...
0: I quan se sap que Maya Montero ha passat, efectivament, un període amb problemes de salut mental importants.
1: Totalment. Llavors, es va dir que ella volia deixar la gira, ha sortit dient que no, que ella continua amb la gira, que ha estat descansant uns dies, i que ella torna ara amb els concerts que té en tota aquesta gira que durarà fins al novembre o desembre d'aquest any.
0: Sí, perquè Barcelona crec que fins a la tardor no venen.
1: Sí, fins al novembre no està aquí, però té encara una gira que va per llarg i després també volen fer Llatinoamèrica. Per tant, la gira aquesta de tornada donarà de sí i estarem un temps encara amb Maya Montero.
0: Això pel que fa a Maya Montero, sabem alguna cosa de Leire Martínez?
1: Doncs Leire, a la vegada que estava començant justament el dia que començava la gira a Bilbao, ella també estava de gira, estava a Córdoba, però no Córdoba, Espanya, sinó Córdoba, Argentina, i ella es van recordar també a l'inici del seu concert i va dir que era una nit molt complicada per ella perquè justament en aquell moment a Espanya estava començant l'Oreja de Van Gogh i es va posar a plorar emocionadíssima.
2: Hoy acaba la gira de l'Oreja de Van Gogh en España y uf. Es verdad que hoy hay canciones que se me van a atragantar más de lo normal, pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto y le voy a rendir homenaje con este medley de canciones de la Oreja. Despiértame.
1: Que jo no li tinc ningú mèrit realment a l'aire, eh? És a dir...
0: No, i s'entén, no, també, sí, home, sí, que et remogui, no?
1: Clar, totalment.
0: El retorn.
1: Però jo no li trec aquí, o sigui, si busquem una culpable de tot això, no hi ha culpables, hi ha homes culpables. O sigui, per mi, realment, on està el caldo aquest de cultiu del mal rotllo de l'Oreja Van Gogh, són els membres homes d'aquest grup, que són els que les han exposat públicament i les que han fet que mediàticament hi hagi una discussió, una baralla i una confrontació entre elles, realment.
0: I que s'hagués pogut gestionar
1: totalment
0: d'una manera,
1: completament
0: diferent. Totalment
1: d'una altra manera, fas un relleu, mira, doncs Leire, gràcies pels serveis prestats i després anuncies la resta, no? Tot com la història que van fer, que això ho ha tensionat tot moltíssim.
0: Mira, t'explicaré, el que no sabia és que jo Leire en els seus concerts també cantava cançons,
1: sí,
0: de l'Oreja Van Gogh.
1: Perquè ella li van preguntar l'altre dia i va dir, escolta, tu pots seguir cantant cançons en els teus concerts? I va dir, sense cap tipus de problema, i va fer una reflexió molt interessant perquè va dir que si no les orquestes, quan van a les festes majors,
0: clar,
1: no podrien tocar absolutament res. És a dir, tu pots cantar música en directe, el que ella no pot fer és gravar un CD amb les cançons de l'Oreja Van Gogh sense el consentiment de l'Oreja Van Gogh. Però ella a la gira pot cantar el que li dongui la gana, més faltaria. Sí,
0: mira,
1: sí,
0: ens va passar una cosa fa pocs mesos, és que vam demanar una entrevista amb l'Ire Martínez per qui l'ha entrellat,
1: sí,
0: perquè estava publicant, sí, cançons i material nou, i ens van dir que sí, si
1: però
0: no parlàvem,
1: home,
0: de res de l'Oreja Van Gogh. I jo li vaig dir a la seva agent de comunicació,
1: sí,
0: dic, home, comprendràs que es fa una mica estrany
1: i també
0: parlar amb l'Ire Martínez.
1: No fer una entrevista sense fer,
0: i
1: encara que siguin,
0: no,
1: dues preguntes.
0: Exacte, que no, tampoc es tracta de fer sang i posar el,
1: no,
0: dit a la nafra.
1: No,
0: però, home,
1: una miqueta.
0: Algun comentari s'ha de
1: una
0: fer.
1: Miqueta. Ella va prometre i jurar i perjurar que no tornaria a parlar mai més a l'Oreja Van Gogh, però jo cada cop que l'escolto en algun lloc es parlant de l'Oreja Van Gogh. És a dir, que jo entenc que per ella és complicat marcar distància, però ha de ser també coherent. És a dir, de la mateixa manera que se li reconeix el mèrit d'haver estat tots aquests anys en el grup, jo crec que ara que et faci una pregunta per parlar de l'Oreja Van Gogh, que forma part de la teva trajectòria, ho has d'admetre, home. Si fas una entrevista de mitja hora no pots estar mitja hora parlant d'això, però un parell de preguntes de context s'haurien de poder fer.
0: Escolta, no sé si ets eurofan.
1: Soc eurofan, però aquest any estic una mica baixat de la pel·lícula, també t'ho dic, eh? No sé si per suport o per falta justament d'això, d'aquesta part més mediàtica que ens estem perdent d'això, d'Eurovision.
0: Jo ja és que aquest any no tinc ni idea de què és el que està passant a Viena, on se celebra aquesta 70a edició del Festival d'Eurovisió, perquè una vegada Espanya i Radio Televisió Espanyola va prendre la decisió, que a nivell personal també em sembla la més,
1: sí,
0: encertada, clar, doncs ha arribat la informació, però escolta, jo,
1: sí,
0: ara quan passen 38 minuts a les 6 de la tarda, a mi el que em demana el cos és saber quin és l'ambient, com està la cosa, què tal l'eurodrama. Connectem amb Viena i allà ens espera un company i amic, periodista i eurofan, Carlos San Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda, Natàlia, bona tarda a tot l'equip de l'Entrellat, què tal?
0: Molt bé, ets a Viena, eh?
3: Estic a Viena i ara mateix estic a l'Eurovillage, que és aquell punt de trobada dels eurofans abans d'anar a l'estadi, diguéssim. És un punt que la ciutat disposa, en aquest cas estem davant de l'Ajuntament, i on se celebren, doncs, concerts, hi ha per menjar, per beure, per escoltar música, veure una mica l'ambient dels països, venen els cantants, una mica un punt de trobada.
0: Què tal l'ambient? És el mateix que en
3: doncs,
0: edicions anteriors o no?
3: És una mica estrany, és una mica diferent d'altres edicions. Es nota que hi ha un festival, però no hi ha aquella alegria, aquella farra que ja n'hi havia en altres festivals, en altres edicions, no? Aquest és el meu setè Festival d'Eurovisió i el noto una mica més tristot, més apagadot.
0: Una mica
3: això
0: contingut,
3: que no? És una ciutat... Contingut, sí, sí, això és, no? Hi ha com una mica de tensió a l'ambient, no tàcit, no? Però sí que hi ha una miqueta com de nervis. Sí que puc dir que les mesures de seguretat cada cop són més dures. Mm. Per exemple, ara aquí en aquest Eurovillage, que normalment era un lloc com molt distès, doncs ja hi ha mesures de seguretat, hi ha una política de que no es pot entrar cap bossa a cap espai relacionat amb Eurovisió, o sigui, no es pot venir amb bossa. Si hi ha vas amb una bossa, encara que sigui aquelles tote bags,
0: sí,
3: l'has de deixar fora. Mm. Però és que no és només això, és que es registren a l'entrar i un company també que treballa als mitjans de comunicació no l'han deixat entrar perquè portava una bandera massa gran de Grècia. Aquest era l'argument. Sí, sí, hi ha com una mica de tensió en l'ambient.
0: I escolta una cosa, Carlos,
3: per exemple,
0: es parla de la decisió d'Espanya, Països Baixos, Eslovènia, Irlanda, Islàndia, de no participar aquest any en el festival?
3: S'està notant el sentit de finançament. Al final són països, sobretot Espanya, no?, que forma part d'aquest Big Five, va ser un dels cinc països que més diners posa per a l'organització del festival, i ja els organitzadors diuen que noten. Home, cinc delegacions que no hi vagin, es nota una carència.
0: I els grans...
3: A més, he pogut parlar també...
0: Digues, perdona.
3: Digue'm. He pogut parlar amb companys que treballen dintre l'organització, i ara mateix la marca Eurovisió, que és una marca molt potent, està com una mica tocada. Tindran problemes a l'hora de remuntar-la.
0: Clar, nosaltres demà no veurem Eurovisió, veurem el programa especial meravellós que ens explicava a primera hora. Clar, la Casa de la Música, que ens explicava abans l'Eva Tobar. Però escolta una cosa, enguany, els grans favorits, qui són?
3: Mira, si algú vol mirar de reull i ara el YouTube s'hi vol posar, Finlàndia. Finlàndia és la gran preferida, és un duet. Ella és una violinista molt reconeguda i canta una cançó que té tots els tòpics d'Eurovisió, no? Tenim foc, tenim un violí, tenim ventiladors, tenim un noi guapíssim en un primer plano
0: amb la camisa
3: verda. És un sex símbol finlandès. A més, la delegació finlandesa ha fet una mica la campanya com Televisió Espanyola, però des de dintre, en el sentit de que si no voleu que guanyi Israel, hem de guanyar nosaltres i hem d'organitzar nosaltres el festival, que posarem tot el possible perquè Israel no participi. No?
0: Però seria possible que guanyés Israel?
3: Doncs mira, és que, com dic, és un ambient raro. Per primera vegada, la UER, l'organització, ha reconegut, dies abans de començar aquest festival, que l'any passat van ser una mica laxes amb les votacions d'Israel, no? Que van permetre coses una mica estranyes. I, a més, han hagut de tocar el crostó a la televisió israelí perquè estava fent una campanya de vots massius per tota Europa. Per això estic dient que és un ambient una mica estrany, perquè la UER vol que estiguin, però està posant com pedaços, no? És com si s'estigués colant l'aigua dintre el vaixell, com si el Titanic s'estigués enfonsant, sí. I estem posant pedaços, no? És aquesta sensació. També l'organització va tapar els crits d'Israel, no? Sí. Durant l'actuació. Llavors és com mostra sí però no, no? És aquella... Ui, una mica estrany, com si el vaixell s'estigués enfonsant i l'hem d'intentar reflotar d'alguna manera.
0: Tot estrany. Estem escoltant aquesta cançó de Finlàndia, que a mi m'ha fet molta gràcia perquè l'escenografia sembla una aula escolar el dia de vaga. Perquè veus, a la part de darrere... Sí. Tot...

0: de hot, no? Llavors estan jugant amb aquesta idea, és una paraula típica finlandesa que jo no l'havia escoltat mai, no sé si el català o el castellà té aquesta paraula, l'haurem de buscar, haurem de preguntar a la RAE si hi ha, i juguen amb aquest concepte, no?, d'estar tan calent, tan desitjós, que acabes morint de passió d'aquest foc intern.
1: Sempre s'aprenen coses, Carlos, veus, eh?, coses com aquestes. Escolta'm, que no estem participant a Espanya Eurovisió, lògicament, però sí que tenim l'opció de poder votar, i la meva pregunta és si emetrem vots i si també apareixerem a la típica pantalla aquesta que fan amb el croma aquest, que es veu, no sé, Nieves Álvarez o Aníbal Tiburó, això no passarà? O seran uns vots que donarem de manera física també, o enviarem uns vots, o directament no votarem? Com està previst que passi?
0: No. Espanya pot votar, tot i que no emeti, perquè des de fa uns anys hi ha els fans que no participen a Eurovisió passen a un grup que es diu Rest of the World. Mm. Llavors, els nostres vots aquest any valen bastant menys que la resta d'anys, no? Els fans, per exemple, dels Estats Units o de Mèxic o de Xina voten i passen aquest, com si fos un país. Tots aquests països de la resta del món passen com si fos un país. Llavors, aquest any els vots d'Espanya, els eurofans espanyols que vulguin votar, queden diluïts amb la resta de països. Llavors, no tindrem ni a Nieves Álvarez, ni a Ruth Lorenzo, ni a ningú donant els punts, ni a Chanel, res.
1: Estem com en el grup mixto, no? Com si estiguéssim al Congrés, realment.
0: Sí,
1: és a dir, estem
0: amb
1: una barreja
0: sí,
1: en un tot d'allà. Sí, molt bé.
0: Totalment. Molt bé. Som no adscrits aquest any, totalment.
2: Carlos San Andrés, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta crònica en directe de quin és l'ambient un dia abans de que se celebri la final d'Eurovisió, una edició històrica.
0: Sí, són els 70 anys, però és un 70 anys una mica estrany.
2: Clar.
0: Ho hem de dir.
2: Clar, o sigui, una decisió històrica perquè hi ha un grup de països entre els quals Espanya que ha decidit no participar-hi per qüestions evidents. Carlos San Andrés, una abraçada ben forta, company.
0: Ben forta també a vosaltres.
2: Adéu.
0: Gràcies per
2: contactar-hi. Adéu. Déu-n'hi-do, eh?
1: Home, jo crec que és fort sempre que falli algun país que pot fallar, però clar, Espanya està entre els països fundadors d'Eurovisió. Per
2: Five.
1: Tant, d'alguna manera s'ha de notar que no hi som. A veure si val per alguna cosa. Jo espero que sí, perquè si més no, no sé si per repercussió, però sembla que per Money també ens estan trobant a faltar.
2: Home.
1: Important,
2: home.
1: Perquè no eren pocs els calés que portàvem també al festival. Per tant, clar. A veure si l'any que ve canvia alguna cosa i serveix per alguna cosa aquesta decisió.
2: Esperem que sí. Escolta, una cosa, abans parlàvem que la setmana passada ens explicaves que havies d'anar a aquest concert de l'Oreja de Van Gogh, però també estaves molt neguitós perquè a les 7 sortien les entrades a la setmana passada per
1: anar a aquest somni. Aquest somni directament et diria que no ens podem perdre. Yo creo en Dios.
2: Clar.
1: És la barreja meravellosa per anar a la vetlla, a l'acte, al concert que es farà previ a la celebració de la Sagrada Família, aquest concert amb la participació del papa Lleó XIV a l'estadi Lluís Companys.
2: Vas aconseguir entrada o no?
1: Tu vas veure que la cosa estava sent molt tensa perquè a les 7 de la tarda sortien les entrades
2: i
1: vam anar, de fet, caminant.
2: A les 7 i un minut ja eres a dins.
1: Vaig aconseguir entrar a la plataforma. Surt, per si algú no va viure l'experiència, el nino aquest que camina com els concerts de qualsevol altre artista, directament igual, com si estigués comprant entrades per Rosalía o Bad Bunny. Doncs allà t'esperes les teves entrades. Havien 37.000 entrades posades a disposició de tothom perquè eren gratuïtes. Jo estava dins i quan vaig aconseguir entrar hi havia molta gent que tenia les cadires preseleccionades però no havia fet la reserva. Per tant, quedaven cadires però no quedaven cadires realment perquè tu no podies accedir fins que aquelles persones alliberessin la cadira. Què va passar? A les 7 i 8 vaig ser expulsat de la plataforma.
2: Què dius?
1: Em vaig quedar sense entrades.
2: No.
1: Però jo soc molt pesat. Ja ho hem resolt, això. Ja hem hagut d'aixecar telèfons, hem hagut de fer feina. Home, tu diràs, jo no podia estar... No, o sigui, no seria allà. M'estava donant un FOMO de
2: el
1: no estar...
2: De juny,
1: el 9 de juny, en aquest estadi Lluís Companys, que jo no m'ho podia perdre. I aquesta setmana ho hem pogut resoldre i sembla que finalment podré anar allà. Per tant, us ho podré explicar a l'entrellà tot el que allà passi, que serà una cosa molt forta. Que t'haig de dir que aquest concert que farem o que es farà aquí a Barcelona...
2: Dius concert perquè hi haurà actuacions com
1: hi
2: haurà la de
1: actuacions
2: Sergio
1: musicals
2: Dalma,
1: com Sergio Dalma, Escolania de Montserrat. I dic concert perquè aquest concert que nosaltres podrem veure es farà a Madrid, prèviament a Madrid també, amb l'actuació de David Bustamante. És que és una cosa molt forta, això. És a dir, jo vull veure com és l'encaix de David Bustamante amb el papa assegut al costat, a la cadira del costat.
2: Uau.
1: Actuació musical, pregària, reflexió, tot en un mateix espai, en un escenari d'un estadi. És una suma molt forta.
2: Molta informació.
1: Molta informació. I jo entenc que el papa va vestir, lògicament, amb la roba que marca el reglament.
2: Clar.
1: És a dir, no el veurem de rotllo de concert en plan samarreta blanca i
2: no,
1: una xupa de cuera
2: a sobre.
1: No,
2: amb la camisa negra mig oberta com el Bustamante,
1: no,
2: segur que no.
1: No, crec que no. Per tant, com es fa la suma aquesta, a mi em té, de veritat, o sigui,

0: i també per saber el tipus de públic que podrem trobar-nos allà aquell dia. Perquè clar, pot ser una cosa molt diversa, realment, o sigui, el que pot haver allà.
1: Fans del Papallaó 13,
0: i fans de Bustamante.
1: O fans de Bustamante.
0: O fans de les dues coses. Llavors, no ho sé. Veurem què passa. Ara no hi ha entrades ja, per tant, no es poden aconseguir entrades. Van obrir com una llista de reserva, és a dir, ara les persones que estan confirmades han rebut un correu de confirmació i uns dies abans t'enviaran un altre correu electrònic per confirmar que tu hi vas.
1: D'acord.
0: Val? Si tu dius que no hi vas, tornaran a sortir unes entrades que podran accedir una gent que està en una llista d'espera perquè no quedin, doncs, lògicament, les cadires lliures, perquè quedaria molt lleig allò.
1: No, i que hi ha moltíssimes persones.
0: I que hi ha molta gent que s'ha quedat fora, hi ha molta gent que es va queixar justament per això, perquè, clar, si tu agafes l'entrada, però allò de deixar seleccionar les 25 entrades, no pot fer-ho, senyora. No. Vostè ha d'agafar les entrades que li fan falta, perquè hi ha molta gent que s'ha quedat fora. Veurem què acaba passant amb això i la volta aquesta que donarà el Papa per Catalunya prèvia al concert de l'estadi Lluís Companys.
1: I d'aquest acte que serà el 9 de juny, passem a una notícia relacionada amb Operación Triunfo.
0: Amb Operación Triunfo n'hem de parlar perquè, atenció, estem a les portes del 25è aniversari d'OT, Operación Triunfo, aquesta cançó.
1: Uf. Mare meva! A tu lado yo
0: puedo volar, a tu lado. Recordo que en aquesta cançó, a la primera versió, Geno li deixaven fer un solo que deia com a tu lado, mi música es tu voz, li van treure. O sigui, va cantar a la gala i quan la van gravar la cançó per al CD, perquè abans venien els CDs de cada gira.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja no apareixia allò.
1: Ostres.
0: Tenia una única missió, que era dir a tu lado, a tu lado, mi música es tu voz. Allò va ser eliminat. Llavors, què passa? La productora, que és Jazz Music, amb Tinent Rovira al capdavant, estan preparant una festa de celebració del 25è aniversari d'Operación Triunfo. Llavors, què passarà? Doncs que convidaran a tots els cantants i tots els artistes de totes les edicions d'Operación Triunfo. Tots, des dels que van marxar a la primera gala com els que van guanyar totes les edicions. Val?
1: Em sembla increïble.
0: I ara, en aquest moment, la productora està buscant una mica doncs, la plataforma o la cadena o la televisió que vulgui emetre aquesta festa d'aniversari d'OT, que serà de nou un retrobament de totes les edicions. Val? Podria ser que fos Televisió Espanyola que li pogués interessar doncs, aquesta festa homenatge perquè realment va ser on va néixer.
1: Clar.
0: Però a la vegada, Jazz Music i OT té una permanència amb Amazon Prime a dia d'avui.
1: Uf, quin liu.
0: Per tant, veurem qui donen, o no ho sé, potser ho emeten, potser han obert a Televisió Espanyola i després Amazon Prime, o primer Amazon Prime i després Televisió Espanyola. Faltarà veure l'encaix que se li dona i una mica també doncs, com serà no, aquesta festa, perquè clar, han de passar coses i més si es vol donar per televisió.
1: Clar, clar.
0: Serà un concert, serà... Què podrem veure en aquesta... O hi haurà una convivència, perquè no? També podria ser que hi hagués una mega convivència.
1: Tornar-los a tancar.
0: Això seria genial, uau, tot realment.
1: Això seria brutal.
0: Llavors, molta gent que sé que sou molt perversos i esteu pensant, home, el reencuentro de Chenoa i Bisbal. No, carinyo.
1: Això ja es va fer, eh?
0: Això ja es va fer, però ara anem a tornar-los a juntar després de la cobra. Doncs mira, carinyo, no podrà ser, perquè a dia d'avui he fet investigació màxima i ja hi ha dos artistes molt importants d'OT que no podran participar d'aquest retrobament.
1: Per què?
0: Perquè els meus càlculs, seria que es pogués fer el 22 d'octubre, que va ser quan va començar Operación Triunfo 1, per tant, 25 anys seria aquell dia, si ho volguéssim fer bé, i justament aquell dia David Bisbal té concert fora d'Espanya, per tant, no està a Espanya. I la segona persona que també estarà fent gira per Llatinoamèrica és Aitana. Per tant, ni Bisbal ni Aitana estaran aquí. També et
1: dic... Però, escolta, també fer-ho coincidir el dia, el mes...
0: Ja.
1: Potser fan així una mica l'engròs, escolta, 25 anys...
0: Però, clar,
1: doncs quan...
0: si a vegades quan fem una festa d'aniversari ja costa que 10 persones es posin d'acord...
1: Sí, però en aquest cas el que tindran són els 10 noms imprescindibles i ho faran en funció de les agendes d'aquests 10 noms,
0: jo
1: 15
0: espero.
1: O 5.
0: O l'opció B és que vagin tots els que han fracassat, que és una cosa que a mi també m'agradaria. És a dir...
1: Ets dolent,
0: clar, els que els hi han anat bé a la vida no volen anar... Posa'm una Geno, posa'm una Gisela, saps? Així ves-me'l juntant un a un i per què no? És a dir, que sigui doncs, com una segona oportunitat d'aquella gent que no els hi ha anat bé.
1: Tampoc està malament saber què va ser d'ells.
0: Clar, en plan, què va ser de la teva vida? Cap a on has anat? Mireia, per exemple, no hi ha aquella rosa. Natàlia, on esteu? Què ha passat amb la vostra vida?
1: Clar, clar.
0: Porta-me'ls i que m'ho expliquin.
1: Doncs mira, aquest
0: format no està malament,
1: està
0: aquesta
1: malament.
0: Idea, no? Com una repesca. Això està bé, està bé.
1: Efectivament,
0: està bé,
1: una repesca 25 anys
0: després. Clar, fixa't, alguns tenien 16 o 17 anys quan van entrar. Clar, hi ha alguns que s'han casat, han estat pares, han estat mares, han muntat negocis, alguns no es dediquen ni a la música. Recordem que Juan Camus va muntar una empresa de mitjons, és a dir, que la vida porta per uns camins...
1: I com saps aquestes coses, tu?
0: Va muntar una empresa de... És que, mira, anem a parlar de Juan Camus
1: un moment.
0: Anem a parlar
1: d'aquest home que no sé
0: Juan
1: qui és.
0: Camus, sí que saps qui... El recordareu, Juan Camus.
1: Juan Camus
0: va estar a Operación Triunfo 1, val? Aquest senyor, quan es va fer el reencuentro de OT1, es va queixar, atenció, el motiu pel qual es va queixar, perquè... no li van posar ninguna cançó per cantar ell individualment en el concert que van fer al Palau Sant Jordi.
1: Home.
0: I es queixava de que persones com David Bisbal tinguessin cançons pròpies. A veure, Juan Camus, s'ha d'entendre. Ell no va entendre. Llavors, ens va vendre com una vida de ficció a Nova York.
1: Ai.
0: I va penjar un seguit de fotos de xarxes socials que se'l veia com en un edifici superalt de Nova York, val? Que era com que era un empresari de superèxit a Nova York. I després es va saber que sí que treballava en aquell edifici, amb tot el meu respecte, però era la persona que s'encarregava de la neteja de la planta d'aquell edifici. O sigui, fixa't, ens va vendre com una pel·lícula que estava venent com uns mitjons d'èxit a Nova York. Clar, a veure, ja t'ho agafes així en el context i ja una marca d'èxit de mitjons a Nova York ho podies fer aquí a Barcelona, a Martorell. No feia falta que s'anés a Nova York. Però ho va intentar. Llavors els mitjons aquests no es van vendre, perquè no es van vendre de ninguna manera. Van fer com 4 entrevistes. En principi, per parlar dels mitjons, estava parlant d'Operación Triunfo. Doncs m'agradaria saber què ha passat amb tota aquesta gent i on estan a dia d'avui. Per tant, tota la força del món, aquesta gent, que va estar a Operación Triunfo, clar que sí.
1: Aquest retrobament seria aquest pròxim mes d'octubre.
0: Aquest mes d'octubre, segurament a finals d'octubre, i ara Jazz Music està buscant i està negociant per veure doncs quina televisió o quina plataforma voldria comprar aquest format.
1: Continuem amb més música, Malú.
0: Malú, perquè... És boníssima, Malú, perquè ara justament li estan fent entrevistes, està traient nova música,
1: sí.
0: I li van preguntar, amb tota la intenció del món, aprofitant tot el tema aquest del confessionari de Rosalía, perquè ara sí. Està molt de moda, portar gent i fer-li un confessionari, que és una entrevista de tota la vida
1: de
0: del
1: tota
0: senyor.
1: La vida, Déu.
0: Doncs li fan un confessionari i li pregunten si ha tingut alguna perla a la seva vida, amb tota la intenció de que parlés d'Albert Rivera. I ella confessa que ha tingut d'aquelles perles que et fan acabar totalment boja. Escolteu, Malú.
2: Porque eso iba por la perla, que no sé si tú tienes muchas en tu vida.
3: Tengo alguna que otra perla, sí. Sí. Pero estas perlas al final forman parte. Te putean mucho, te joden viva, pero luego te hacen aprender un montón. He tenido alguna perla, pero de las buenas.
2: De las grandes.
3: De las buenas.
2: De las que pesan.
3: De las grandes, las que ya dices tú, al peso. Pero estoy agradecida, fíjate. Porque a día de hoy tengo clarísimo lo que jamás voy a permitir. Sí. Tengo clarísimo lo que quiero. Me priorizo ante todo.
0: Bé, doncs no sé, és com maco i lleig a la vegada, no? Aquestes declaracions, perquè clar, deixa com fatal Albert Rivera, perquè parla d'Albert Rivera.
1: Però no acaba de dir, que sigui ell. És a dir, pot ser ja. El pare de la seva filla, però pot ser qualsevol altra persona que hagi
0: recorda
1: passat per la seva vida. I també em sembla
0: molt bé.
1: La cançó
0: que va fer rajant d'Albert Rivera, clar. És que va fer una cançó, la seva darrera cançó era ella rajant d'Albert Rivera.
1: Ostres.
0: Bastant dura, es va fer un Shakirazo ja. En versió Albert Rivera.
1: Bueno, és que clar, aquí no sabem què va passar.
0: Clar, és que no sabem ben bé què va passar. Jo el que sí que recordo és quan va començar la relació, que Albert Rivera va dimitir i es va fugar amb Malú i es van filtrar unes fotografies d'ells en un bar de carretera menjant-se un entrepà de xòpet. Ell amb una gorra i ella amb un barret de palla, com passat de desapercebut. És que aquestes imatges crec que se n'ha parlat molt poc.
1: O sigui, és que a Espanya hi ha moments... d'aquesta cultura pop,
0: sí,
1: no sé, digues-li sí. Trash,
0: és que tenim...
1: digues-li com vulguis, que em semblen sensacionals.
0: Sí, tenim una Espanya que no ens acabem, realment. No, és el resum.
1: Efectivament.
0: Clar, passant desapercebuts, en plan com si estiguessin fugat dues persones que, bueno, que els anessin la vida, la suma era estranya, Malú i Albert Rivera. Així va
1: la
0: acabar la cosa.
1: Sí.
0: Però clar, ella deixant com la música, ell deixant la primera línia de la política per fugar-se amb Malú, per ser pares, un somni fet realitat, aquesta història.
1: I van ser
0: història.
1: Pares de seguida.
0: I van acabar sent pares de seguida, sí, sí. I va haver la imatge aquella de l'hospital, els dos sortint amb la foto amb la criatura davant
1: sí.
0: De la clínica Ruber de Madrid.
1: Llavors crec que va ser pandèmia.
0: I al cap de la pandèmia, i va acabar
1: i
0: la
1: Déu.
0: Pandèmia i es va acabar la història. Per tant, va durar això, el que va durar el naixement d'una criatura. O sigui que va ser un somni, la veritat.
1: Déu-n'hi-do, que no recordava aquesta parella.
0: No, és que hi ha coses que passen en aquest país que passen tan ràpid
1: tal qual.
0: Que no li donem valor. I després un dia te'n recordes, dius, te'n recordes quan Albert Rivera
1: dels
0: es va
1: fugar
0: dels mitjons del Juan Camus i de la Malú en un bar de carretera amb l'Albert Rivera menjant-se un entrepà de xòpet?
1: Mare meva.
0: Mare de Déu.
1: Escolta, ja en un minut, Paz Padilla, què li passa?
0: Paz Padilla, que s'ha confirmat la notícia que hem donat en exclusiva en aquest programa que torna a Telecinco a finals de juny amb un programa que a més vam avançar el nom, vaig dir, sempre li posen noms aquests cutres que són combinacions amb el seu nom.
1: I el vas
0: la noche en paz, el programa es diu El Show de Paz.
1: Doncs mira.
0: Clar, un programa que s'emetrà els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda, després de l'informatiu, un programa d'humor, ganes de tenir ganes, i després va siesta d'Emma García, o sigui, tot junt a la mateixa tarda, a l'estiu.
1: I tu deies que això era una prova a l'estiu perquè
0: per veure
1: si funcionava
0: d'això. I torna Mujeres y Hombres amb un altre nom, presentat dius? Per Carlos Lozano, també aquest estiu a Telecinco.
1: Torna Hombres, Mujeres y Viceversa.
0: Sí, amb un altre nom, però és el mateix. Ai. Homes i dones guapíssims que van a trobar l'amor. Que mai he entès que aquells homes necessitin la tele per trobar l'amor. Doncs sembla que sí.
1: Déu-n'hi-do. Manel Ferrer, estimat, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
1: I molt bon cap de setmana. Apa. Això ja ho tenim. Ai, sí, vinga, cap de setmana abans, però pla bé amb el gran Toni Marín, que ja està aquí entrant a l'estudi. Aquest programa l'ha fet... Ara faré un samantazo.
0: Un samantazo, a veure,
1: faré un samantazo.
0: Del tirón.
1: Genís Sabater, Pau Robert, Tomàs Gómez, Aitor Caminero, Marina Fernández, Samantha Villar i una servidora, Natàlia Sánchez. Vinga, ho deixem aquí, tornem dilluns. Que tinguin molt bon cap de setmana. Adéu, adéu.

0: Bona tarda, són les 7, l'hora d'arrencar Ràdio 4 al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posem a caminar l'edició d'aquest divendres del Pla B de Ràdio 4 amb una actualitat que encara no ha acabat d'entendre que arriba al cap de setmana. De fet, ni al cap de setmana, ara que pensem, s'aturarà la intensitat informativa. No oblidem que aquest diumenge tindrem eleccions a Andalusia i, de fet, algunes veus apunten que un cop passem aquestes eleccions podrem assistir a algun anunci que pot acabar beneficiant econòmicament Catalunya. En qualsevol cas, avui tothom està molt pendent del fet que aquest proper dilluns assistirem a l'entesa entre el govern de Catalunya i Esquerra Republicana de cara als pressupostos de la Generalitat. La clau, la línia orbital ferroviària, un projecte que fa anys que espera la llum verda i pel qual cal una inversió de 5.200 milions d'euros que pagaria el govern espanyol. El projecte esdevindria una realitat en uns 15 anys, és a dir, cap al 2040, i es tracta d'una línia que uniria des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, passant per ciutats com Martorell, Terrassa, Sabadell o Granollers, i que no passaria per Barcelona. Estem parlant d'un total de 120 quilòmetres amb 39 estacions que permetrien deixar enrere la concepció de la Catalunya radial. En parlarem amb calma dins la nostra tertúlia en un dia en el que hem convidat a que estigui amb nosaltres Xavier Roig, és el coordinador de l'informe Fènix que s'ha presentat avui a Barcelona. Es tracta d'una anàlisi sobre el model econòmic català que examina el seu impacte sobre el progrés, el benestar i la cohesió social. L'informe posa de manifest que malgrat l'economia catalana creix a un ritme superior al dels països de l'entorn, el producte interior brut per càpita retrocedeix respecte a aquests països europeus. Això el que ens explica és que estem assistint a un empobriment sostingut de la població. Els autors de l'informe es plantegen també la manera en la que es podria revertir la situació. Serà interessant parlar amb ells. Ja veuen, doncs, que tenim molta cosa a fer a partir de dos quarts. Abans, el que ens toca és obrir, com sempre, el moment de connectar i de conèixer la informació del dia amb l'edició vespre i, com és habitual, amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on arrenquem avui?
2: Doncs farem una mica el resum polític que has mencionat. Intentarem explicar com estan les negociacions i amb la darrera hora de les propostes de cada un dels partits que estan negociant sobre la taula.
0: A veure si arriben a bon port i tenim pressupostos. En prenem nota en qualsevol cas i ho comentem a partir de dos quarts. Tot teu, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. La setmana vinent serà decisiva pel futur polític i pressupostari de Catalunya. El govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana entren en la recta final d'una negociació que pot culminar amb l'aprovació dels únics pressupostos visibles d'aquesta legislatura. Els republicans han convocat dilluns un Consell Nacional extraordinari per validar un acord que gira sobretot al voltant d'un vell projecte recuperat, el tren orbital ferroviari que hauria d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Però els comptes van més enllà de les infraestructures. Sobre la taula també hi ha compromisos en habitatge, sanitat, educació, finançament i el paper de la Generalitat en la gestió d'inversions i infraestructures estratègiques. Tot plegat enmig d'un clima polític tensat pel conflicte educatiu, les protestes sindicals i les polèmiques al voltant dels Mossos, carpetes que Esquerra ha volgut separar de la negociació pressupostària, el silenci prudent d'Illa des de Califòrnia també evidencia fins a quin punt les converses entren en hores decisives. Si no hi ha sorpreses, Catalunya podria tenir pressupostos aprovats al juliol i també una nova fotografia política d'un PSC que consolida aliances amb Esquerra i Comuns per donar estabilitat a la legislatura. De seguida us expliquem què és el que demana cada partit, com estan les negociacions d'aquesta hora des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central i Eric Sobrevia a la producció. Us saludem ara els titulars més importants d'aquest divendres amb Laura Monill. El president Donald Trump ja és als Estats Units després d'una cimera de dos dies a la Xina amb Xi Jinping, marcada per la bona sintonia i acords comercials.
3: Tot i això, continua el conflicte latent per Taiwan. Segons Trump, Xi Jinping no vol ni una guerra ni un moviment d'independència.
4: Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be...
3: En canvi, amb dos països coincideixen en l'estratègia sobre l'Iran, reobrir l'estret d'Hormuz i evitar que Teheran obtingui armes nuclears.
2: Els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran han tancat una setmana de protestes educatives amb una gran manifestació a Lleida i altres mobilitzacions.
5: Hi ha cursos que tots tenen necessitats educatives.
6: Jo tinc dos alumnes de CIE, dos alumnes de l'aula d'acollida i alumnes amb necessitats educatives que no tenen cap diagnòstic.
3: També ha estat multitudinària la manifestació d'aquest migdia al centre de València en el cinquè dia de vaga de l'educació pública i després que la reunió de 5 hores ahir entre els sindicats i la conselleria finalitzés sense acord.
2: Andalusia, encara el seu últim dia de campanya electoral amb la majoria de candidats tancant la Sevilla, mentre que el popular Juanma Moreno ho farà a la seva Màlaga natal.
3: Les claus d'aquesta darrera jornada passen per les crides a la participació i la lluita contra la privatització de la sanitat. Moreno, Partit Popular, Montero, PSOE.
7: No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
8: No permitir que se despisten otra gente de izquierda.
3: La intel·ligència artificial irromprà en aquests comicis per verificar l'escrutini.
2: I avui 15 anys del moviment 15M contra les retallades i la crisi econòmica.
9: La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics que garanteixen la dignitat, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania.
3: La campada indignada a Plaça Catalunya de Barcelona va reunir milers de persones durant setmanes. El moviment va marcar la política dels anys posteriors, amb l'aparició de noves forces d'esquerres com Podem i els Comuns, però també de partits d'extrema dreta com Vox i Aliança Catalana.
2: I ara, esports, avui s'ha donat el tret de sortida del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dani Esclusa, bon vespre.
10: Bon vespre, Andreu. Avui hem tingut els entrenaments lliures, amb Pedro Acosta fent els millors temps i caiguda sense conseqüències de Jorge Martín. Demà, entrenaments classificatoris i curs a l'esprint. I diumenge, la cursa llarga de Moto3, Moto2 i de la categoria reina MotoGP.
2: Aquesta hora us hem d'informar que està tallat el túnel del Cadí a la Boca Nord per les protestes dels docents de Lleida. Ho ampliarem de seguida amb la nostra companya Laura Monill. També us actualitzem com se circula per la resta de carreteres. Aquesta hora amb Roger Serra. Hola.
11: Hola, bona tarda. A aquesta hora, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. És tarda de divendres. En general hi ha força volum de trànsit, però cap gran incidència que ens compliqui la circulació. Sí que van especialment carregades la C58, la C33, l'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. O també parlem d'aquesta autopista AP7 més lenta, amb aturada 5-6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. Com a incidències, la més destacada ara mateix és una manifestació que ens talla l'eix del Llobregat, la C16, al tram de Riu de Cerdanya, puntualment tallada aquesta via, si més no, C16, Riu de Cerdanya, en totes dues direccions, com us dèiem, per manifestació. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Previsió meteorològica de cara a demà, emet Juan Carlos Piña.
12: Demà dissabte, a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continuarà el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils que podran ser en forma de neu per damunt dels 1.200 metres. Les temperatures diurnes pujaran excepte al Ter Sud. Arribarem a màximes de 24 graus a Tarragona, 21 a Girona i Lleida i 20 a Barcelona. Per altra banda, bufarà vent moderat de la component nord-oest al nord de l'Empordà i Ter Sud, sense a descartar intervals forts i ratxes molt fortes al sud de Tarragona.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Com us dèiem, la setmana vinent serà decisiva pel futur polític i pressupostari de Catalunya. El tren orbital apuntala aquesta legislatura de Salvador Illa. El govern i Esquerra presentaran dilluns l'acord per fer aquesta nova línia ferroviària i dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras rubricaran el pacte pels pressupostos perquè comencin la seva tramitació al Parlament i es puguin aprovar la primera quinzena de juliol. De tot plegat, de la panoràmica d'aquestes negociacions, ens en parla l'Helena García.
13: I el Consell Nacional d'Esquerra el va beneirar aquest dilluns. El nou corredor ferroviari encarrila els primers pressupostos d'Illa. A la segona, després de la crisi per l'IRPF, els republicans consideren que l'orbital i la societat mercantil per tutelar les inversions de l'Estat a Catalunya són contrapartides raonables. I Junqueras preveu signar el pacte amb Illa el proper dimarts, després de vestir dilluns el tren orbital, perquè el govern entri els comptes al Parlament a finals de setmana i puguin veure la llum llum la primera quinzena del juliol. Illa ultima els serrells també amb els comuns. El conseller de la presidència, Dalmau.
14: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
13: El nou corredor, projectat fins al 2040, costarà 5.200 milions d'euros, amb el vistiplau d'Hisenda i Transports. I es confirmarà la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat prevista, segons fonts consultades, per dimecres vinent.
2: Bé, doncs anem a escoltar el que diuen les negociacions. Per cert, que acabem de saber la darrera hora que els del BIAC, els comuns, han reprès les negociacions quan Esquerra ja té encarrilades, com escoltàvem, reclamant la retirada del tren llançadora que connectarà el centre de Barcelona amb el Prat i que els usuaris denuncien que es beneficiarà el turisme i perjudicarà els habituals per la saturació dels túnels ferroviaris com Passeig de Gràcia i també reformular el projecte. Això és el que acabem de saber del que diuen els comuns per posar sobre la taula per donar suport als pressupostos. Però us expliquem que els comuns també han reprès aquestes negociacions posant sobre la taula la lluita contra la desigualtat com a prioritats, també l'habitatge. Des de Junts, Salvador Vergés, consideren que el projecte no és ara mateix prioritari i acusa Esquerra de canviar el rumb, i el Partit Popular, amb Alejandro Fernández, titlla la proposta d'enganyifa i aposta per reforçar Rodalies i les carreteres. Els escoltem a tots tres.
15: I això anirà tan ràpid o tan lent com resolgui i doni resposta al govern de la Generalitat a les demandes que li expressem els comuns.
16: El que fa és ser corresponsable a avalar tot aquest desgavell, tota aquesta incompetència del govern Illa.
17: Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
2: Per cert, l'entrevista del líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, la podran sentir aquest dissabte al programa Faristols de Ràdio 4 a les 2:05 del migdia. També en clau política, us expliquem que el president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha comunicat al partit la voluntat de ser candidat a l'alcaldia de cara a les municipals del 2027. Martí vol presentar-se a unes primàries internes on també podria competir amb el regidor Josep Rius. Martí compta amb el suport del sector més afí a l'antiga Convergència i de Xavier Trias, mentre que Rius és proper a Carles Puigdemont. La direcció de Junts preveu anunciar el candidat abans de l'estiu. Com us dèiem, les protestes del sector educatiu continuen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran en la quarta jornada de vaga consecutiva convocada pels sindicats. Laura Monill, bon vespre.
3: Bon vespre, sí, Andreu. Unes mobilitzacions que encara continuen. A aquesta hora els docents estan tallant la C-16 a l'altura del túnel del Cadí, un dels principals accessos a la Cerdanya, després de fer una marxa lenta de vehicles des de la Seu d'Urgell. Aquest matí, milers de docents s'han manifestat a Lleida sota el lema "Sense condicions dignes no acabem el curs". Abans, també un centenar de persones han tallat la carretera nacional 240 amb contenidors, taules i cadires d'escola per reclamar més recursos, menys ràtios i menys burocràcia.
5: Hi ha cursos que tots tenen necessitats educatives perquè són d'adaptacions curriculars.
18: Faig quart d'ESO i tinc 3 alumnes del CIEI que necessiten molta més ajuda i no tinc res de suport.
19: Jo tinc 2 alumnes del CIEI, 2 alumnes de l'aula d'acollida i alumnes amb necessitats educatives que no tenen cap diagnòstic.
3: Els sindicats en xifren el seguiment de la vaga en un 60%, mentre que Educació el rebaixa a poc més del 15%.
2: De seguida anirem a les mobilitzacions de València, però deixeu-nos també parlar-vos de la derivada política d'educació, perquè el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha defensat davant els sindicats policials la tasca de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, tot i admetre que cal modificar alguns protocols. En plena polèmica per la infiltració de dues agents en una assemblea educativa, Trapero s'ha reunit avui amb els representants sindicals a la Comissaria de les Corts de Barcelona. Núria Calà.
20: Sí, la trobada arriba després de les compareixences al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del propi Trapero, qui va admetre un error en aquesta actuació i va anunciar l'obertura d'un expedient intern per esclarir els fets. Des d'USPAC demanen que no es descarregui la responsabilitat en els càrrecs inferiors. Albert Palacio.
21: Ja estarem a l'expectativa de que això, la pilota, no vagi cap a la base, no vagi cap a l'escala bàsica o l'escala intermèdia, de que no es treguin les puces de sobre i acabi llepant algú que no li pertoca.
20: Mentre des de SAP Fepol i Mavi períodes ha celebrat la voluntat de millorar els protocols per evitar actuacions similars. Segons fons sindicals, Trapero ha admès que ja no resolen la realitat social actual.
0: Sí, hi ha manera d'actualitzar els protocols de manera que siguin millor entesos per la ciutadania, no? i que obeeixin o que corresponguin a la realitat, a la visió actual, doncs benvinguts siguin, evidentment.
20: A la reunió també hi ha participat el comissari en cap, Miquel Esquius, i el cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández.
2: Com us dèiem, també ha estat multitudinària la manifestació d'aquest migdia al centre de València en el cinquè dia de vaga de l'educació pública. La protesta arriba després que la reunió de 5 hores d'ahir entre els sindicats i la conselleria finalitzés sense acord. Ràdio Nacional d'Espanya-València, Imma Morán, bona tarda.
4: Milers de persones han recorregut els carrers de València sota la pluja, exigeixen millores en educació i denuncien que la situació és precària i no es pot mantenir.
22: Actualmente estamos en Barracones, perdimos nuestro centro en La Dana y hemos venido para reivindicar y para pedir, por favor, que se nos haga caso.
23: Veo que estamos todos muy unidos, me ponen los pelos de punta.
24: No cabemos, nuestra escuela está pensada para ser de 400 alumnos y más de 700.
4: Un día que desde los sindicats cualifiquen de histórica, aseguren que la afluencia masiva de gente es un recolzament de cara a las negociaciones. Maica Tarazona, UGT, Marc Candela, Estep.
25: Per a nosaltres és un dia molt important. Es nota sí, la pressió per part de tota la comunitat educativa.
26: Espero que la conselleria i el govern valencià prenguin nota, perquè això és un no al preacord que ens van posar ahir damunt de la taula. O espavilen i venen amb mesures concretes i que satisfaguen les nostres necessitats, o ja saben el que n'hi ha.
4: Dilluns es tornen a reunir sindicats i conselleria sobre la taula punts com la reducció de ràtios que es cobreixen les baixes o l'augment dels sous, un punt aquest últim que la Generalitat va deixar fora en la darrera reunió.
2: I totes les protestes que se centren en demanar pujades de sou es reflecteixen també en un creixement econòmic de l'Estat que ha estat heterogeni. Tenen una certa justificació i més tenint en compte amb les dades que hem conegut avui. En els darrers 25 anys, els catalans han empobrit un 12% respecte als ciutadans europeus. Una davallada que s'explica en bona part segons un informe publicat avui, com us diem, per economistes catalans, pel creixement dels anomenats sectors subvencionats. Ens ho explica l'Eloi Sadurní.
27: Es tracta d'indústries com la del turisme o la càrnica que ofereixen sous baixos que no compensen el cost dels serveis públics que els treballadors consumeixen a través dels seus impostos. Ho estableix un estudi d'un equip d'economistes catalans. Miquel Puig i Jaume Ventura en són autors.
28: El 44% de la creació de llocs de treball en els últims anys són en sectors altament subvencionats. El que ens sembla preocupant és això.
29: I aquestes subvencions que s'estan donant es podrien utilitzar per millorar la forma en què nosaltres tractem aquelles persones que no són tan afortunades com la majoria dels que estem sentats aquí.
27: I recomanen incrementar els salaris en tots els sectors, especialment el del turisme, que també diuen ha de reduir la seva capacitat d'oferta, a banda d'exigir més qualificació als treballadors immigrants, inclosos el coneixement del català.
2: Doncs més derivades laborals. La bretxa entre les pensions dels autònoms i els assalariats a Catalunya frega els 700 euros, una situació derivada de la baixa cotització dels professionals per compte propi que denuncia el sindicat UGT, Climent Sabater.
30: Si la pensió mitjana d'un assalariat a Catalunya frega els 1.800 euros, la d'un autònom es queda en els 1.100 euros, quasi 700 de diferència. Una desigualtat que també es dona en el conjunt de prestacions. En el cas d'un professional per compte propi no arriba als 1.000 euros i en el d'un treballador per compte li és supera els 1.500, denuncia el president de CETAC Autònoms de l'UGT, Dani Garcia.
31: Trobem algun autònom doncs que després de 40 anys cotitzant, inclús ha tingut treballadors, doncs que els seus treballadors tenen millors condicions a l'hora de... perquè ha cotitzat el que tocava que el propi autònom, no?
30: Una desigualtat derivada de dècades de baixes cotitzacions. A Catalunya, dels 570.000 autònoms, més de 100.000 cotitzen la base mínima i més de 300.000 una vegada i mitja aquest mínim.
2: Per cert, que després dels nacionals, les nacionalitats amb més autònoms a Catalunya les encapçalen xinesos, italians i marroquins. I avui, 15 anys del 15M. A Barcelona, la plaça Catalunya es va omplir d'una generació que va dir prou a les retallades per la crisi.
32: La gent està ja tipa de ser enganyada, ¿vale? De que sempre hem de pagar els mateixos i volem que paguin també els que han de pagar realment.
33: Volem un canvi. Aquí hi ha gent de totes tendències, gent de carrer, és un moviment cívic, s'ha convocat per les xarxes socials, el Facebook, el Twitter, vull dir, no hi ha cap tipus d'organització política sindical darrere.
34: La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics
1: que garanteixen la dignitat, la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania.
2: Milers de persones s'hi van instal·lar a la plaça Catalunya amb tendes de campanya per fer escoltar la seva veu. Van assistir intents de desallotjament, una protesta que després va acabar amb la polèmica encerclada al Parlament. La campada indignada es va allargar fins a finals de juny i va ser la llavor de nous partits polítics d'Esquerra com Podem i els Comuns.
5: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: La campanya electoral andalús arriba a la seva recta final. Poques hores li queden actes de cloenda centralitzats a la capital de Sevilla i amb un popular Juanma Moreno Bonilla postulant-se a la reelecció, tancant a Màlaga. Diumenge, a prop de 7 milions d'andalusos i andaluses estan cridats i cridades a les urnes. Míriam Andreu, bon vespre.
3: Bon vespre. Moreno Bonilla estarà acompanyat per dirigents del PP com Elías Bendodo. Abans ha passat per la capital andalusa, on ha insistit que encara no està tot guanyat, segons ha dit les enquestes internes de la formació.
6: No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad, para gobernar con independencia.
3: I ha apel·lat especialment als indecisos i als abstencionistes. El líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha avisat que faran valdre els seus vots, com ja ha passat a d'altres comunitats. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, tancarà campanya acompanyada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Montero ha demanat als antics votants que s'hagin pogut sentir decebuts tornar a confiar.
7: Por eso tenemos que no despistarnos, compañeros y compañeras, no permitir que se despisten. Otra gente de izquierda que puede pensar que alguna vez el Partido Socialista no le terminó de gustar o que le fallamos en algún momento.
3: Por Andalucía, de Antonio Maillo, y Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han fet èmfasi en aquest final de campanya en dos missatges. Presentar la seva papereta com el vot útil i com l'alternativa a la privatització de la sanitat. I destaca, Andreu, que aquestes eleccions incorporaran intel·ligència artificial per verificar l'escrutini mitjançant l'anàlisi automàtica de les actes electorals i detectar així possibles incidències de manera immediata.
2: Gràcies, Míriam. Rosa Guillet, bon vespre.
8: Bon vespre.
2: També us expliquem que a Almeria, un altre incident amb una narcollanxa que ha xocat contra una embarcació del Servei de Vigilància Duanera.
8: Una de les embarcacions implicades ha acabat embestint la patrullera de duanes i ha trencat una de les seves finestres laterals. A Televisió Espanyola, Jorge San Blas, portaveu del sindicat Jusba, ha reclamat més mitjans.
9: Si en lugar de haber una patrullera contra cinco narcolanchas hubiera sido cinco patrulleras contra una narcolancha, le puedo asegurar que no estaríamos ni siquiera hablando de esto.
8: També ha insistit en la necessitat del reconeixement dels agents com a professió de risc.
2: Tot plegat, recordem, després de la mort de dos guàrdies civils divendres passat durant una operació contra el narcotràfic en aigües de Huelva. També us expliquem que l'Ertzaintza ha detingut aquesta tarda el president del club Zero H de rugbi Taldea Igorre a Biscaia, acusat d'un presumpte delicte d'estafa i administració deslleial relacionat amb la venda de participacions de la loteria de Nadal.
8: La investigació es va obrir després de rebre més d'un centenar de denúncies de persones que asseguren que no han cobrat els diners d'un número premiat amb el tercer premi del sorteig de Nadal. Els afectats reclamen més de 2 milions d'euros que el club assegura no va pagar.
2: I presa provisional comunicada sense fiança per l'home detingut per agredir sexualment una dona ingressada a l'hospital de Can Misses a Eivissa.
8: Els fets van passar la matinada de dilluns quan l'agressor hauria entrat al centre forçant una porta i accedir a l'habitació de la pacient on presumptament la va agredir i amenaçar. L'home va fugir, però la Policia Nacional el va identificar amb les càmeres de seguretat i el va detenir 24 hores després. El jutge també li ha imposat un ordre d'allunyament de la víctima.
2: 7 minuts i dos quarts de 8, en plana internacional, us expliquem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha retornat ja al seu país després de la cimera de dos dies a la Xina, on s'ha reunit amb el seu homòleg Xi Jinping. La trobada entre els dos líders deixa una imatge de relativa sintonia, però darrere fons continua la independència de Taiwan com a principal punt de fricció. Pequín desitja annexionar-se a l'illa, així que el seu president adverteix que si no es gestiona correctament hi haurà conflictes i situacions perilloses. Millor encaminades estan les converses respecte a la guerra a l'Iran, on coincideixen en reobrir l'estret d'Hormuz.
10: We feel very similar, right? We want that to end.
2: També han impedit que la República Islàmica obtingui armes nuclears, tal com ha detallat Donald Trump. Més enllà de la geopolítica, les relacions entre les dues superpotències semblen reconduïdes. Els mandataris han signat diversos acords comercials i tecnològics, entre els que s'inclou la compra de soja de vedella i d'avions per part de la Xina als Estats Units. Canviem d'escenari. Avui fa 78 anys que més de 700.000 palestins van ser expulsats de la seva terra per part d'Israel. És l'anomenada Nakba, que significa catàstrofe en àrab i que es commemora cada 15 de maig. Des d'aleshores, la història de Palestina és una història de desplaçaments i assetjament, de fam i de morts. Desenes de milers de morts. Pau Alemany, bon vespre.
0: Bon vespre. Les conseqüències de la Nakba són ara més paleses que mai. Tal com exemplifiquen les agressions de fa unes hores que els extremistes jueus israelians realitzen dia sí dia també als negocis de palestins a Jerusalem. I és que des de la creació de l'Estat d'Israel en 1948, la vida dels palestins ha estat atravessada per l'assetjament, pèrdua d'habitatges i de cultius, crisis humanitàries i fam. Quasi 6 milions de palestins es troben avui en dia en aquesta situació de precarietat. Així ho detalla l'historiador i escriptor palestí Salah Jamal.
5: Expropien terres, confisquen terres, colonitzen i construeixen assentaments i expulsen la gent d'una manera subtil.
0: A la progressiva invasió de territori palestí per part d'Israel des de feia dècades s'hi va sumar a l'octubre de 2023 la guerra militar en resposta als atacs de Hamas. A Gaza, més de 72.000 palestins han mort des de l'inici del conflicte bèl·lic. Per això els palestins commemoren un any més la Nakba a la recerca d'un horitzó de pau i convivència.
2: També us expliquem que l'Iran assegura que continua intercanviant missatges amb els Estats Units per intentar arribar a un acord, malgrat que Donald Trump ha rebutjat l'última proposta de Teheran.
0: També ha advertit que l'estret d'Hormuz continuarà obert excepte per als països en guerra amb l'Iran.
10: I wish that it would be fully reopened.
0: El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, insisteix que només acceptaran un pacte just i equilibrat i acusa Washington d'enviar missatges contradictoris.
2: També Israel i el Líban inicien la segona jornada de negociacions per mantenir l'alto al foc fictici decretat a mitjans d'abril.
0: Tot i la treva pactada amb el vistiplau d'Estats Units, els bombardejos per part d'Israel no s'han aturat durant aquest mes. Aquesta nova ronda de negociacions se suma a la d'aquest dijous, que va durar 8 hores. Des de l'inici de l'alto el foc, Israel ha matat més de 1.200 libanesos.
2: I el director de la CIA viatja a Cuba per reunir-se amb ministres de l'illa i negociar així una sortida per la crisi energètica i humanitària que travessa el país caribeny.
0: Una imatge impensable durant dècades que ara es fa palesa. Economia i seguretat han estat els temes tractats a la reunió en un país, Cuba, que en paraules de Donald Trump necessita ajuda. També Rússia s'ha reunit amb el ministre d'Exteriors cubà per oferir recolzament polític, diplomàtic i material.
2: I un apunt final. Rússia ha matat 24 ucraïnesos, 3 d'ells menors, en un atac sobre un edifici d'habitatges a Kiev.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha donat per finalitzats els treballs de recerca i rescat a l'edifici residencial on va impactar el míssil. A més, 48 persones han resultat ferides.
2: 3 minuts i 2 quarts d'avui, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que són 8 els positius totals d'antivirus i que s'estudien 2 sospitosos més després d'haver ratificat que el passatger estatunidenc de l'Ondius és negatiu. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha advertit que encara poden aparèixer nous contagis perquè el període d'incubació del virus és de fins a 6 setmanes. Tot i això, ha assegurat que les mesures de control estan funcionant i ha fet una crida a la calma.
11: WHO repeats that the risk from this event
2: ha insistit que el risc per la salut de la població mundial és baix. Precisament l'espanyol contagiat d'antivirus evoluciona favorablement i es troba ja pràcticament sense símptomes. Mònica García, ministra de Sanitat de Televisió Espanyola.
12: La evolución está siendo buena siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, no este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asimptomático, podemos decir.
2: El dilluns es practicarà una nova PCR. Els altres 13 espanyols que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, si són negatius, podran segurament rebre visites mantenint les mesures de seguretat protocolàries. La ciutadana francesa contagiada d'antivirus, d'altra banda, continua en estat crític ingressada a París. Avui, precisament, Espanya ha tornat a marcar un nou rècord en trasplantaments en només 48 hores. Un total de 39 donants han salvat o millorat la vida de 75 pacients. Aquesta fita s'ha produït entre el 24 i el 25 de març, coincidint amb el Dia Nacional del Transplantament. Clara Antanyón.
13: En concret, es van fer 49 trasplantaments renals, 14 hepàtics, 8 pulmonars, 2 cardíacs i un de pàncreas ronyó. En aquest nou rècord s'han involucrat fins a 46 hospitals de 10 comunitats autònomes, entre elles Catalunya. Aquest rècord només és comparable amb la de l'anterior màxim del 2024, quan es van fer 48 trasplantaments en 24 hores. Espanya encadena ja més de 3 dècades com a líder mundial de trasplantament d'òrgans i l'Organització Nacional del Trasplantament recorda que cada dia més de 5.000 persones n'esperen un.
2: Ha estat aquesta tarda, finalment, l'Ajuntament de Barcelona ha inaugurat els jardins de Montserrat Minobis, situats al carrer Casp. El consistori vol retre homenatge a aquesta periodista que va desenvolupar bona part de la seva carrera a aquesta casa, Ràdio 4. Seguint l'acte ha estat la nostra companya Marta Orquín.
14: Sí, bona tarda. Montserrat Minobis suma a la plaça que porta el seu nom a la seva Figueres natal, aquests jardins al carrer Casp de Barcelona, un interior d'illa on estava l'antic Cine Novedades, molt a prop d'una de les seus de Ràdio 4, el Passeig de Gràcia, on Minobis va jubilar-se després d'una llarga trajectòria que va començar a Ràdio Popular de Figueres i que inclou Ràdio Espanya de Barcelona, Televisió Espanyola i Catalunya Ràdio, que va dirigir. L'homenatge ha recordat una dona pionera, periodista, escriptora i feminista, que va estimar la ràdio viva, pública i propera, compromesa amb la cultura, la política, el català, el periodisme ètic i la lluita per la igualtat i la visió de gènere. Va ser la primera dona de gana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. A l'acte hi han participat la seva germana, Carme Minobis, representants institucionals, Esteve Crespo, director de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, i Sònia Urbano, directora de Ràdio 4.
15: Va ser un exemple de rigor, de feminisme, que en una època que encara era molt difícil ser una periodista feminista, tots els que vam poder compartir temps amb ella vam aprendre d'una mestra.
14: L'acte, en què s'han llegit alguns textos de Montserrat Minobis, ha finalitzat amb la descoberta de la placa que dona nom a aquest interior d'illa.
2: Gràcies. I també el Còmic de Barcelona, que ha obert portes amb uns premis històrics d'empremta 100% femenina i en la seva edició més internacional oberta a la cultura pop asiàtica i amb més d'una trentena d'editorials d'arreu del món presents buscant talent i drets. Agnès Batlle.
16: Primera jornada del Còmic Barcelona, plegada d'estudiants.
17: Fem una fitxa que conta nota per classe i així aprendre també.
18: Doncs aquest és l'estand de Nena Fija, que és una sèrie que jo sóc el pare de la criatura, en sóc l'autor, i és una sèrie que vaig publicar el Jueves, a la revista El Jueves, durant 8 anys, i ara me l'he autoeditada a la meva manera.
16: En una edició històrica on per primera vegada les 5 candidates al millor còmic espanyol són dones, amb un ministre Urtasun, un anfitrió de l'event.
19: Declararem al govern esdeveniment d'especial interès públic. I ho declararem perquè, com sabeu, cada cop que declarem un esdeveniment d'especial interès públic, això facilita que puguin haver-hi suports econòmics per la celebració d'un esdeveniment important. Creiem que 45 edició de Còmic Barcelona s'ho mereix.
16: Exposicions de Paracuellos, Paco Roca, l'Univers Tolkien o el Segle d'Or Espanyol, xerrades, tallers, trobades amb més de 30 editorials internacionals en una edició que es preveu de rècord aquí a Fira de Montjuïc fins diumenge.
2: I a banda del còmic, també avui amb la música dels Catarrans.

0: Diumenge sense drama és el títol d'aquest nou tema basat en l'emoció dels instants previs a un retrobament molt esperat, retrobament el que faran amb els escenaris, perquè també han anunciat la seva nova gira d'estiu, la gira sense drama, amb què recorreran alguns dels principals festivals i escenaris del país amb més de 50 concerts. Algunes de les parades seran el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festival Otto, l'U, Rius, Sona, entre molts altres punts de trobada musicals. Toni.
1: Deixa'm dir-te que això m'apunto segur, perquè els Catarres en directe són boníssims. Bé, escoltants també.
0: Tindràs moltes opcions aquest estiu, eh?
1: No, ja ho veig, ja ho veig. Serà un no parar.
0: Les anirem recordant.
1: Molt bé. Gràcies, Andreu, com sempre, que tinguis bon cap de setmana.
0: Igualment, fins ara.
1: Senyores i senyors, passen 2 minuts ara de 2:15 de 8. Efectivament, els Catarres són una bona opció, però quedar-se a la sintonia de Ràdio 4 aquí al Pla B també, perquè abans de marxar al cap de setmana tenim tot un seguit de peatges, i no m'estic referint a aquelles persones que han de creuar el túnel del Cadí, que se l'han trobat tallat per una manifestació de professors aquesta tarda, sinó més aviat perquè tenim tot un seguit de qüestions, de temes que compartirem de seguida dins el nostre temps de ràdio. D'entrada, en uns minuts assistirem a una conversa, jo crec, molt interessant, realment, amb el coordinador de l'Informe Fènix, que s'ha presentat avui a Barcelona i que diu que més enllà dels grans números, l'economia real, és a dir, aquella que fa referència a les nostres butxaques, aquesta no va tan bé. Ara descobrirem el per què d'aquesta informació. Però saben que abans de qualsevol altra cosa, aquí al Pla B sempre parlem d'esports. Esports. Avui amb en Dani Esclusa. Què tal, Dani? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni. Molt bé.
1: I comencem avui parlant de motor, Dani, perquè des d'avui mateix s'està disputant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Sens dubte, el gran esdeveniment esportiu d'aquest cap de setmana a casa nostra.
2: Així és. Un any més rugeixen els motors al circuit de Montmeló i seguint fil per randa aquest primer dia d'entrenaments lliures hem tingut el nostre company Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge.
3: Què tal, Dani? Bona tarda. Doncs en Pedro Acosta, sent el més ràpid, ha deixat el pilot murcià de TM al crono en 1 minut 38 segons i 7 decimes, però s'ha de dir que ha sigut el més ràpid per una qüestió de mil·lèsimes, perquè els altres 4 millors temps també han estat en el mateix segon, mateixa dècima. De fet, l'Àlex Márquez només ha estat 18 mil·lèsimes més lent. Queda clar que fins demà no podrem comprovar si el domini d'Aprilia genera algun interrogant en el traçat de Montmeló. Avui, Marco Bezzecchi, el líder del Mundial, ha signat el 7è millor temps, i el seu company en l'escuderia de Noale i també rival en el campionat, Jorge Martín, s'ha anat per terra i demà haurà de passar per la Q1 si vol tenir opció d'encapçalar la graella. El que sí que és evident és que la Ducati d'Àlex Márquez i les KTM de Costa i Binder seran candidates a fer coses grans aquest cap de setmana. Demà, a partir de les 10:50, la sessió de classificació, després, a les 3 de la tarda, la cursa a l'esprint. Recordem la gran absència per aquesta cita a casa nostra, la del 9 vegades campió del món, Marc Márquez, lesionat el passat cap de setmana al Gran Premi de França.
2: Gràcies, Jorge. Esperem que puguin gaudir els assistents durant tot aquest cap de setmana a Montmeló.
1: Segur que sí. Parlem ara de futbol femení perquè demà el Barça es juga el segon gran títol de la temporada, la final de la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid, Dani.
2: A partir de les 9 de la nit a l'estadi de Gran Canària, les de Pere Romeu buscaran el seu tercer títol de Copa consecutiu davant el mateix rival al qual ja van derrotar l'any passat, l'Atlètic de Madrid. Fa només uns instants ha parlat la segona capitana del conjunt culer, Marta Torrejón, que veo el equipo en un buen momento.
4: El equipo yo creo que llega muy bien. La liga solucionada, Supercopa ganada, con esta final primera Copa de la Reina y la semana que viene otra. Es un buen partido para nosotros para preparar también la semana que viene, así que ante un gran rival. Y el equipo, como he dicho, llega en buen momento y en muy buena forma.
2: Recordem l'altra final a la qual es refereix Torrejón, ni més ni menys que la de la Champions, que el Barça disputarà el següent dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. Pel que fa ara al futbol masculí, recordem penúltima jornada de Lliga aquest cap de setmana amb horari unificat, tots els partits a la mateixa hora, excepte el del Barça. I això, Toni, té una explicació. La Lliga ha decidit unificar la jornada per tots els equips que encara juguen alguna cosa en aquests dos últims partits, ja sigui per acabar de definir les places de descens o les de competició europea. Això serà diumenge a les 7 de la tarda, mentre que l'únic partit en el que no hi ha res en joc és el del Barça, que rebrà el Betis al Camp Nou. Els de Flick són ja campions des de fa 2 jornades i els de Pellegrini tenen assegurada la participació a la Champions la propera temporada. El partit es disputarà a 1/4 de 10 de la nit. Pel que fa a la resta de catalans, l'Espanyol visita el camp d'Osasuna i el Girona de l'Atlètic de Madrid. Amb dos equips continuen necessitats de punts. Els blanquiblaus van agafar aire després de la seva victòria contra l'Atlètic de Bilbao, però encara no estan salvats matemàticament, mentre que els gironins tenen només un punt de marge respecte a aquesta zona vermella de la taula.
1: Caram, quina manera de patir, eh? Parlem de bàsquet. Va, el Barça ha sortit al pas avui dels rumors que situaven Xavi Pascual fora del club la temporada vinent, Dani.
2: Sí, el club ha emès un comunicat en el que assegura que només contempla la figura del tècnic de Gavà per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta i nega de manera categòrica i rotunda haver-se reunit amb cap altre entrenador de cara al futur més immediat. Tot això després que algunes informacions asseguressin en els darrers dies que el club blaugrana s'havia reunit amb l'actual entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro. Encara en bàsquet, en aquest cas femení, el director esportiu de l'Uni Girona ha fet balanç d'una temporada històrica, segons les seves pròpies paraules, pel fet d'haver jugat per primera vegada unes semifinals d'Eurolliga, i Pere Puig ha deixat entreveure la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez. L'escoltem.
5: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci.
2: Recordem que les gironines es van quedar també a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina Endesa.
1: I avui acabem parlant d'hoquei patins i de ciclisme.
2: En hoquei patins estan disputant els quarts de final de la Copa de la Reina, que es celebra a Gijón. Pel que fa als equips catalans, avui derrota del Vigas i Riells davant el Benvibre 4-2. Ara a les 8 el hoquei Palau juga contra el Telecable Hockey Club. Ahir, eliminació del Cerdanyol a mans del Fraga, i en el duel català el Vila-sana es va imposar al Manlleu. Acabem ara, sí, Toni, amb ciclisme, amb el Giro d'Itàlia. El corredor danès de l'equip Visma, Jonas Vingegaard, ha aconseguit la seva primera victòria d'etapa a la ronda italiana en la jornada d'avui als Apenins. En final, el Blockhaus. Vingegaard és el gran favorit per la victòria final, però de moment el líder de la general continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio, amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte al danès.
1: Que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies, Dani.
2: Igualment, Toni.
1: Una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Probablement una de les frases que més estic escoltant avui és: fa fred, no? Sembla com que efectivament han baixat les temperatures i ja no ens ho esperàvem, això. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
6: Hola, Toni, bon vespre.
1: Ja ho sabem que és primavera, que a la primavera passen aquestes coses, però ens ha agafat una mica fora de joc, no?, aquesta baixada de temperatura, Jordi?
6: Sí, sí, una entrada d'aire molt freda, provinent pràcticament del pol, que ha fet baixar les temperatures, i el màxim d'aquest fred el notarem sobretot de cara a la propera nit i matinada i demà al matí. De fet, de cara a les properes hores encara podem tenir ruixats dispersos a diversos punts, comarques de l'interior de Girona, nord de Barcelona, també cap al Pirineu, Prepirineu, això ben bé fins a la mitjanit, perquè després d'aquest risc de precipitacions desapareix del tot i el que entra sobretot és aire més fred. Demà al matí, glaçades a les valls del Pirineu, temperatures a l'interior al voltant dels 5 graus i a la costa al voltant dels 8, 9, 10 graus. Per tant, demà al matí ens haurem d'abrigar com si es tractés pràcticament de mitjans del mes de març, quan estem ja entrant a la segona quinzena del mes de maig. Per tant, un ambient d'això de fa un parell de mesos, quan s'acabava l'hivern. Demà tindrem un ambient més assolellat que no pas el d'avui. A la tarda creixeran núvols al Pirineu, deixaran algun ruixat, alguna tronada, Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona. I demà les temperatures màximes sí que pujaran una miqueta respecte a les d'avui. I diumenge, un dia amb sol, amb temperatures diurnes més altes, per tant, un ambient més agradable, al matí fresca, però no tanta com la de dissabte, i també diumenge a la tarda algun ruixat, alguna tronada, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona. Per tant, doncs, una miqueta això, el que deies, ambient fred. I si ara parléssim del temps que vindrà a mitjans de la setmana que ve, estem parlant demà de glaçades al Pirineu. Entre dimecres i dijous de la setmana que ve podríem parlar de temperatures màximes a alguns punts del país de més de 30 graus.
1: Com no ens hem de refredar, no? O sigui, és impossible lliurar-nos del tema. Molt bé, doncs agafarem l'abric i anirem posant i traient segons l'hora, el dia i de la setmana. Que tinguis un molt bon cap de setmana. Gràcies, Jordi.
6: Igualment, bona tarda.
1: Bona tarda, 4 minuts i 3 quarts de 8. Avui s'ha presentat a Catalunya un informe realment molt, molt interessant, perquè normalment quan sentim a parlar d'economia ens quedem amb els grans titulars, i és veritat que darrerament els grans titulars sempre són bons, la macroeconomia funciona molt bé. La pregunta és què passa quan ens posem a analitzar realment quin és l'impacte de tot plegat, no, de tota la situació que acaba afectant a l'economia, allò que sincerament als ciutadans i ciutadanes més ens interessa, que és l'economia de la butxaca, no? Com arribem a final de mes, com està el nostre poder adquisitiu. No? Es diu Informe Fènix, és un informe molt rigorós d'unes 134 pàgines aproximadament, en el que han participat gent molt potent, Modest Gin Joan, Miquel Puig, Xavier Quadres, Jordi Galí, Guillem López Casasnovas, Jaume Ventura, crec que molts de vostès hauran sentit a parlar d'aquests noms, i l'ha coordinat, aquest informe, insisteixo, que es diu Fènix, la persona que ens acompanya ara mateix és Xavier Roig, enginyer i coordinador d'aquest informe. Què tal, Xavier? Bon vespre.
7: Hola, bon vespre.
1: I benvingut.
7: Tot bé, de moment.
1: Molt bé. Benvingut al Pla B, en aquest cas, de Ràdio 4. Hem sentit una frase, la presentació de l'estudi, que ens ha cridat l'atenció. El país es desagna. Per què exactament? Què és el que passa, Xavier?
7: Bé, es desagna perquè darrere aquests discursos triomfalistes de creixement del PIB i tot això, hi ha una realitat que és que el PIB per càpita, és a dir, tot aquest tortell, si el dividim entre els ciutadans de Catalunya, doncs ha baixat sensiblement respecte a l'any 2000. Mm-hmm. És així de senzill. És a dir, el PIB ha crescut molt, però la població ha crescut més encara, proporcionalment, i per tant toquem a menys per cap.
1: Yeah.
7: És relativament senzill.
1: Pot...
7: Jo poso l'exemple del tortell, no? El tortell dels diumenges, si hi ha més gent convidada, però no l'incrementes en proporció a la gent que ve, tocarem a menys els que... del que tocàvem abans.
1: Clar. És curiós, perquè una frase d'aquelles que han cridat l'atenció, perquè hem subratllat algunes de les frases que s'han pronunciat avui al Col·legi de Periodistes, no? Tenim

0: Introduïm dues persones a la conversa perquè em consta que Quim Jubert, hola Quim, com estàs? Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Apropa't al micro, el Quim Jubert, que és un habitual de les tertúlies del nostre programa. Crec que estaves a la presentació de l'informe, no?
1: Sí, efectivament, estava a l'informe, que m'ha agradat molt, m'ha semblat molt interessant i m'ha semblat sobretot enlluernador quan ens explica que creixem, creem llocs de treball, però de baixíssima qualificació, que ens empobreixen, perquè ens costa més que el que recaptem.
0: Mm-hmm. Fixa't que és una cosa que, quan l'he sentit, m'ha recordat molt un discurs que sovint fa en aquest programa l'altra convidada que tinc ara mateix aquí al Plavé, Júlia Ojeda. Com estàs, Júlia? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre, Toni.
0: Tu parles molt de en què es basa l'economia catalana, parles del turisme, parles, efectivament, d'aquest tipus de sectors, no?
2: Sí, jo crec que, de fet, jo tendeixo a anomenar-los els sectors tòxics de l'economia catalana. Jo no sóc economista, però fa temps que segueixo la feina que ha fet el Jordi Galí i el Miquel Puig, sobretot perquè quan parlem d'altres temes, quan parlem d'habitatge, quan parlem d'immigració, quan parlem de dificultats d'accés al mercat de treball per part de la gent jove, estem parlant del que avui se'ns ha presentat en aquest informe.
0: Mm-hmm. Parleu de sectors altament subvencionats. Què són aquests sectors, Xavier?
3: Sí, anem a veure, en l'economia, en un país en general, amb una democràcia social de dret, que té un estat del benestar diguem-ne certament potent, com tenim a Europa, hi ha uns salaris que no arriben a cobrir la seva despesa social.
0: Mm-hmm.
3: I això està acceptat perquè on no arriben uns, no arriben els altres. I sempre hi haurà determinats treballs que tindran uns sous relativament baixos. Puc entrar en detalls, però, per exemple, la neteja. Hi ha, mm-hmm, sectors en què els seus salaris no cobreixen la despesa social. I això és normal. El problema apareix quan un sector sencer, la mitjana dels seus salaris, no cobreixen la despesa social. I nosaltres hem fet un càlcul sobre aquesta despesa social molt bàsica, que és, de fet, els serveis que dona la Generalitat, ensenyament, sanitat, seguretat i justícia, uns quatre pilars, sense comptar altres despeses que hi ha, que són defensa, carreteres, transport, etc etc.
0: Mm-hmm.
3: Si tenim en compte només això, el 42% dels llocs de treball que s'han creat des de l'any 2000 no cobreixen aquesta despesa.
0: Yeah.
3: I insisteixo, quan això és un salari isolat, no hi ha que estigmatitzar-lo. Això passa a tots els països i passarà sempre. Quan tot un sector, la suma de tots els seus salaris, en mitjana, està per sota d'això, aquest sector s'ha subvencionat.
0: Yeah.
3: I això, concretament, es dona en sectors tan bàsics com el turisme, el porcí, i després amb altres sectors, com pot ser el de la distribució.
0: Yeah.
3: Hem identificat tres sectors.
0: Podríem donar algun detall sobre aquests sectors, perquè em sembla molt interessant. El tema del turisme se n'ha parlat molt, però, per exemple, el tema del porcí, que ara comentava, sorprèn una mica més. Per què?
3: Sorprèn perquè no s'ha analitzat, i nosaltres l'hem analitzat. Hem agafat els salaris que es paguen en aquest sector i són baixíssims.
0: Uh-huh.
3: Llavors això té un efecte, però té un efecte pervers, perquè hem estimat un 75%, però si entrem en detalls podríem dir que gairebé un 80% de la carn de porcí que matem a Catalunya s'exporta fora de Catalunya. Una part a Espanya i l'altra a la resta del món.
0: Yeah.
3: Si aquests salaris estan subvencionats, resulta que estem subvencionant el consumidor final, i en aquest cas vol dir que el 80% d'aquests consumidors estan fora de Catalunya. I això són recursos catalans que marxen fora.
0: Clar.
3: Perquè nosaltres posem diners perquè aquest sector pugui fer això.
0: La solució, perquè efectivament no podem entrar en detall de tot el que comenta l'estudi, que és molt interessant, realment, per ser estudiat amb deteniment. La solució per on passaria? Què és el que caldria fer, Xavier?
3: El primer que suggerim és transparència. És a dir, que una institució pública s'encarregui de fer una espècie de baròmetre continu, o com a mínim anualment, explicant com són aquestes, diguem-ne, balances fiscals de sectors. És a dir, aquest sector enguany se l'ha subvencionat aquests diners, socialment.
0: Mm-hmm.
3: En aquest sector se l'ha subvencionat. I això, primer, saber-ho, per llavors obrir un debat i dir, li interessa al país subvencionar aquests sectors? sobretot tenint en compte, per exemple, en el sector turístic,

0: tornem a ser-hi, el 80% són turistes. Però jo per què tinc que pagar, subvencionar una nit d'hotel a un turista? Aquesta és la pregunta, no? Llavors, clar, això hi ha que posar, doncs, augments salaris mínims en aquests sectors, forçar-los a l'alça, posar impostos. Per exemple, el sector turístic té una bonificació de l'IVA, que això és una discriminació respecte als altres sectors. Clar. Per què la té? No? La taxa turística, per què és tan baixa? Per què s'accepta la temporalitat en el turisme? És a dir, quan un hotel tanca, els seus empleats passen a l'atur i els torna a posar en marxa quan arriba la temporada. Per què hem de pagar aquests aturats en el sector turístic? M'explico, no? Hi ha una sèrie de privilegis, de fet són privilegis que hi ha que erradicar.
1: Clar. Ens quedarem una estona més comentant aquest informe. Xavier Roig, li agraeixo molt, de veritat, que hagi estat avui amb nosaltres. I enhorabona per l'esforç, perquè realment veiem que hi ha hagut molta feina a l'hora d'analitzar totes aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies, de veritat, molt amable.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adéu, bon vespre. És interessant, perquè quan escoltes en Xavier Roig, qui em diu per què, per exemple, la taxa turística és tan baixa, i recordem que quan fa 4 dies es parlava de la taxa turística d'incrementar-la, tothom es portava les mans al cap, no?
2: Bueno, perquè tenim un lobby del turisme que és molt potent, que és molt fort, i llavors qualsevol tocar-los de qualsevol manera és així que el crit al cel. Però clar, en realitat, per exemple, els operadors turístics de Barcelona estan guanyant molts diners. Primer perquè han pujat bastant els preus dels hotels i perquè, a més, tenen una ocupació molt alta. Doncs aquests beneficis extraordinaris que tenen, inclús la política que va en el bon sentit de restringir els pisos turístics, l'Airbnb, etcètera, etcètera, va en el bon sentit, però està beneficiant un sector específic i no el conjunt de la societat. No? Per tant, la compensació hauria de ser l'increment de la taxa turística.
1: Déu-n'hi-do, sí, Júlia, digues.
3: Sí, bé, respecte a això, només un apunt ràpid. Fins ara, fins fa 2 dies, el 100% de la recaptació de la taxa turística anava a autopromoció del turisme mateix. Per tant, aquí és clarament molt bé, es veu molt clar el que s'ha de fer. Ara bé, fa 2 dies Esquerra Republicana i el PSC i els Comuns van aprovar una modificació, un increment d'aquesta taxa turística, i el 75% continua anant a promocionar i a sustentar el turisme mateix. Per tant, o sigui, és claríssim que el primer que sap... I a més, el problema d'això és que, com que s'ha incrementat la taxa turística, la recaptació és més alta i, per tant, la inversió en promoció turística és encara més. Vull dir que és un sense sentit, no? Quan clarament el primer que estan dient els experts és no podem destinar més inversió en la promoció turística en un país on ja estem saturats, no? Però jo, si em permets, volia dir 3 coses ràpides que no hagin comentat ja els experts. La primera és que el que s'ha de posar també al centre de la conversa és que aquesta mena de sectors generen un model de treball absolutament precari, amb unes condicions laborals, en alguns casos fins i tot de semiesclavitud, que només està disposada a acceptar una part de la població, que alhora també és atracció de mà d'obra migrant, amb condicions molt complicades, no? Això alhora genera que la població general s'empobreixi i que tinguem no, unes dinàmiques de temporalitat que tampoc permeten que la gent que viu en aquests sectors, si venen de fora, que és la gran majoria, puguin arrelar, no? I això genera unes externalitats molt bèsties, per exemple, i també perquè tenim l'horitzó de la crisi de mestres ara sobre la taula. La matrícula viva dels però la matrícula viva de les escoles actualment a Catalunya és de 1.000 alumnes durant tot el curs. Sí, entrada nova de matrícula viva de, 10.000 alumnes durant tot el curs. Això vol dir que cada mes uns 1.000 alumnes nous arriben a les escoles. Això vol dir que tot en el sector, diguéssim, no, laboral, està connectat amb altres aspectes, diguéssim, de la vida social i pública del país. Per tant, atendre, com deia, no, aquest condicionant de transparència que s'ha posat sobre la taula, a dir què vol dir que Catalunya visqui del turisme i visqui del sector porcí en la seva gran majoria. Què vol dir que haguem crescut però siguem més pobres?
1: És interessant, efectivament, perquè aquest seria, d'alguna manera, el resum, aquesta darrera frase que ha utilitzat la Júlia Ojeda, al rerefons d'aquest informe Fènix. Hola, Núria, com estàs? Bon vespre.
4: Bona tarda.
1: Núria González, què et sembla tot això que estem dient?
4: jo crec que no és només un tema del turisme i el sector cursi, jo crec que són les dades econòmiques d'últimament, dades macroeconòmiques que no tenen res a veure amb les dades de l'economia familiar de la resta de la gent. Bàsicament és el mateix, no? Si concretament anem al turisme i al sector de la carn, que el conec menys, però el turisme sí que el conec menys. Mira, justament avui hem tingut al meu territori una jornada sobre l'impacte estratègic al turisme que tindrà l'eclipsi aquest de l'agost, no? Vale? Mm-hmm. Perquè nosaltres som una zona on es veurà. I llavors, clar, però és una zona on es veurà, que ja és una zona de turisme, perquè estem parlant de la Costa Daurada, no? Què és el tema? Pues que no només podem pensar en on dormirà la gent, que li donarem de menjar, no? Hi ha una gent visionària, i jo crec que correctament visionària, que el que està intentant és fer una part de transformació del turisme aquest, que és extractiu i que no deixa res, només que esto, pues contratos parcial, tiempo parcial y fijos discontinuos, i és una economia cada vegada més precària, està intentant convertir, aprofitant un esdeveniment com aquest, però que ja fa temps, no, pues en arrelar un altre tipus de turisme molt d'alta, de bastant més alta qualitat, de bastant més alt poder adquisitiu, que es gasta, m'ho invento, 300 euros per persona en una nit, anar a veure X planeta de no sé què amb vaixell a 4 o 5 o 10 o 20 quilòmetres de la costa, no? A mi aquest és el turisme que em sembla que genera llocs d'ocupació d'alta tecnificació, perquè el tio que va al vaixell per explicar-li el que paga els 300 euros ha de ser, almenys, ha de tenir una idea del que està explicant. I el que va al vaixell pues, no és el tio que lleva la bandeja, con todo mi respeto, és un tio que ja és patrón. O sigui, és una altra cosa, no? Jo crec que... Però, clar, si després en surten, perquè jo aquí a aquesta taula també ho he escoltat, que és que todo el mundo tiene derecho a ir de vacaciones i que això és classista, dir que el turisme ha de ser tal... Jo sempre he pensat que Catalunya és una zona privilegiada, que a Barcelona només hi ha una al món, i l'hauríem d'aprofitar. I l'haurien d'aprofitar cobrant 3 vegades més del que cobrem de taxa turística. O 10. Perquè si vols anar a veure la Sagrada Família, solo la veràs aquí. És que jo no entenc per què tenim... O sigui, rebaixem una cosa que és única al món. La Costa Brava, la Costa Daurada, jo què sé, pues todo, no? Tenim la sort d'estar en un territori meravellós. I ja vas pel món i veus, perdoneu, autèntiques bírries que les tracten com si fos la pera i no lo són. És veritat, no lo són. I llavors, pues jo crec que amb el turisme concretament s'hauria d'anar tecnificant i reenquadrant amb un turisme de més alta qualitat.
1: Ivan Marzà, què tal, Ivan? Bon vespre. Bon vespre. Després et dono la paraula, Quim, que just estava saludant l'Ivan, que estava demanant la paraula. Què et sembla tot el que estàs escoltant, Ivan?
5: Doncs molt d'acord ja amb moltes coses que s'han dit. Sí, sí. M'ha ensenyat l'informe, el Quim. A veure, el tema del turisme, enganxant amb el que deia la Núria ara mateix, doncs és un etern debat de com governar el turisme, de si hem de posar aquestes taxes, si no s'han de posar. Justament aquesta setmana s'ha anunciat pujar la taxa turística al màxim que poden els ajuntaments, perquè és l'únic sistema que tenen, als creuers d'escala a Barcelona. Aquests creuers que arriba al port, baixa X milers de persones, pugen la Rambla, van a Sagrada Família, tornen a baixar i marxen.
1: Exactament.
5: O sigui, aquests són els creuers d'escala que tenen un impacte quasi bé nul a la ciutat. Quasi bé nul. L'únic que fan és, al revés, utilitzar serveis que són municipals, en aquest cas, perquè el servei de neteja, el servei de seguretat, el servei de tot, l'han de fer. L'han d'utilitzar. Llavors, és que justament vaig estar present a una roda de premsa de l'alcalde i, evidentment, no anava d'això, però li van acabar preguntant això, perquè era el dia següent, i li van preguntar, i de veritat això no desincentiva? No desincentiva. O sigui, Barcelona ha pujat la taxa turística, normal, o sigui, les pernoctes normals, i no ha deixat de venir més gent perquè li has pujat la taxa. No. S'espera que això afecti els creuers que no són d'escala? Tampoc afectarà. Una cosa és ser port base, l'altra cosa és creuer d'escala, a la qual fins i tot hi ha ciutats on els han desviat directament perquè no els volen. Uh-huh. O sigui, ja s'ha començat això. Llavors la pregunta següent era, i això també es farà als que arriben amb tren? i també es posarà una taxa pels que venen amb tren, una marabunta, segons van dir. Bueno, en aquest cas, el que es va dir, home, no tenim aquesta potestat de taxar fiscalment a qui arribi amb tren. Però es venia a dir això, o sigui, no aporta res aquest tipus de turisme, uh-huh. I per tant, doncs, s'ha de controlar. I en quant al sector carni, sector porcí, jo sí que els conec bastant, fa molts anys, és el que va venir a dir el president de la Generalitat a GURB la setmana passada davant de la Federació de Càrniques, quan va dir no pot ser que un treballador estigui aquí treballant i després hagi d'anar a dormir a qualsevol lloc perquè no pot pagar-se ni un pis.
1: Imagina't.
5: Ni un pis ni res, o sigui, ho va dir allà al davant. I quan entres dintre d'una càrnica, sigui la que sigui, sigui de porcí, sigui de boví, sigui del que sigui, te n'adones dels perfils que fins ara es deien, en quines condicions i en quins horaris treballen allà. Perquè allà no comencen a treballar a les 8 del matí, o sigui, a les 8 del matí aquí porta una jornada bastant completa ja. Per tant, quan entres allà dintre veus tot això que reflecteix aquest informe.
1: Quim Jubert, i després anirem al butlletí informatiu. Sí.
2: Sí, i el mateix passa amb el món dels riders. O sigui, el món dels riders només beneficia a l'empresari que munta l'empresa. Pràcticament a ningú més. Però, en canvi, té unes disfuncions sobre la ciutadania i sobre la ciutat terribles, i a més clarament els riders cobren poc, per tant no porten impostos i no subvencionen els serveis als quals tenen dret i que se'ls hi presten. Per tant, hi ha tota una sèrie de... L'informe és interessant perquè entra tota una sèrie de sectors. Mm-hmm. Diu, escolta, per sota dels 2.000 euros, o sigui, s'ha de pujar el salari mínim, per sota dels 2.000 euros estem subvencionant en lloc de treball. No és rentable. No, és una economia malalta, dopada.
1: Doncs hi ha molta gent que guanya menys de 2.000 euros. Eh? Hi ha molta gent que guanya més de 2.000 euros i no estem parlant ara ni d'immigració, estem parlant de molta gent d'aquí que efectivament prou ho té per arribar a final de mes com pot, oi? En fi, les 8 i un minut seguirem parlant lògicament sobre aquesta qüestió, però ara hem de mirar en altres direccions. Divendres, 8 i un minut de la tarda, i Laura Monell, què tal, Laura? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
1: El túnel del Cadí tallat, no?
3: Sí, els sindicats educatius mantenen tallat des de 6:45 de la tarda, una miqueta abans, la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals dimarts, recordem, va ser general per tot el país. I aquest matí milers de docents s'han manifestat a Lleida sota el lema "Sense condicions dignes no acabem el curs". Abans, un centenar de persones han tallat la carretera nacional 240 amb contenidors, taules i cadires d'escola per reclamar més recursos, menys ràtios i menys burocràcia.
6: Hi ha cursos que tots tenen necessitats educatives perquè són d'adaptacions curriculars.
7: Faig quart d'ESO i tinc 3 alumnes del CIEI que necessiten molta més ajuda i no tinc res de suport.
8: Jo tinc 2 alumnes del CIEI, 2 alumnes de l'aula d'acollida i alumnes amb necessitats educatives que no tenen cap diagnòstic.
3: Els sindicats en xifren el seguiment de la vaga en un 60%, mentre que Educació el rebaixa a poc més del 15%. També hem de parlar de política, perquè els comuns, ho hem sabut fa pocs minuts aquesta tarda, exigeixen al president de la Generalitat, Salvador Illa, frenar la R aeroport per pactar els pressupostos. Els del BIAC han reprès les negociacions quan Esquerra ja les té encarrilades, reclamen la retirada del tren llançadora que connectarà el centre de Barcelona amb el Prat i que els usuaris denuncien que beneficiarà el turisme i perjudicarà els habituals per la saturació dels túnels ferroviaris com a Passeig de Gràcia i reformular el projecte. Tot plegat mentre, com dèiem, els pressupostos semblen encarrilats i podrien tenir llum verda la setmana vinent. Tot depèn del sí d'Esquerra, que dilluns decidirà el seu Consell Nacional si aprova els comptes. La negociació pivota sobre aquest tren orbital, aquesta nova línia ferroviària que connectarà Garraf, Penedès, Vallès i Maresme, i aquest és un dels punts claus del pacte.
9: D'altra banda, ho hem conegut també fa pocs minuts, les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya, una restricció que s'havia activat arran d'un brot de pesta porcina africana detectat a Catalunya. L'anunci l'ha fet el conseller Òscar Ordeig, que ha qualificat la decisió de bona notícia pel sector. Ha destacat que el mercat filipí és el cinquè del món i el tercer d'Àsia pel porcí català. El conseller ha remarcat que el govern continua treballant per erradicar la malaltia i recuperar la plena obertura dels mercats internacionals. Aquesta reobertura suposa un impuls important per les exportacions del sector carni. I abans d'acabar, fem parada a la Fira del Còmic, que arrenca amb Nom de Dona. Teresa Valero, amb l'obra Contrapasso Mayores con Reparos, ha esdevingut la primera guardonada amb el premi a la millor obra d'autoria espanyola, Agnès Batlle.
10: Sí, bones. Teresa Valero ha guanyat el premi a la millor autora de còmic espanyola. Un fet històric, perquè per primera vegada una dona s'alça amb aquest guardó en un sector del còmic molt masculí. Enguany, i de manera inèdita, les cinc candidates eren femenines, fet que celebrava el propi ministre Ernest Urtasun present en aquesta primera jornada del Còmic Barcelona.
11: La veritat és que em fa especialment il·lusió que en aquesta edició hi hagi cinc dones que siguin les finalistes de millor còmic. Per tant, per primera vegada hi haurà una dona guanyadora i, per tant, aquest és un sector cada cop més feminitzat i ho vull posar en valor. També vull posar en valor que el còmic cada vegada més és una eina que utilitzen els joves per entrar a la lectura.
10: Natàlia Valverde ha guanyat el premi a la millor autoria revelació i Astrid Arcaid s'ha fet amb el de millor còmic infantil.
9: Doncs això és tot de moment per part nostra, Toni.
1: Molt bé, gràcies, Laura, i bon cap de setmana, eh?
9: Igualment.
1: Fins després. 8 i 5 minuts, actualitzem ràpidament informació d'entrada al temps, que han baixat les temperatures, i demà tenim un dia potent, sembla, eh? Marxem fins a l'EMET. Joan Carles Pinya, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, què tal? Demà dissabte, a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continuarà el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils que podran ser en forma de neu per damunt dels 1.200 metres. Les temperatures diurnes pujaran, excepte el Ter Sud. Arribarem a màximes de 24 graus a Tarragona, 21 a Girona i Lleida i 20 a Barcelona. Per altra banda, bufarà vent moderat de la component nord-oest al nord de l'Empordà i Ter Sud, sense descartar intervals forts i ratxes molt fortes al sud de Tarragona. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Joan Carles. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Aquesta hora el més important, recordem-ho, és el tall que continua a la C-16, a l'est del Llobregat, molta atenció, al tram de Riu de Cerdanya, ja a la boca nord del túnel del Cadí. Doncs bé, com dèiem, la C-16 tallada en aquest punt, en totes dues direccions, just en el punt de la manifestació hi ha aturades, evidentment, en totes dues direccions, però és que més avall també en tenim d'aturades. Es fa una primera selecció, o un primer tall, podríem dir, a la zona de Bagà, i això està provocant aturades de més de 3 quilòmetres entre Guardiola de Berguedà, Bagà, per tant, complicacions en aquest eix del Llobregat, C-16, retencions, sobretot en sentit nord, però, com dèiem, la C-16 està tallada a Riu de Cerdanya en tots dos sentits de la marxa a causa d'aquesta manifestació. A banda d'aquesta incidència, la resta de vies sembla que el trànsit hi millora molt ràpidament. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Molt bé, gràcies, Roger. Les 8 i 7 minuts, pausa molt breu. Tornem ara mateix.
14: En temps d'uniformitat, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
15: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb Júlia Ojeda, professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Quim Jubert, advocat i exdiputat de Junts al Parlament, Raimon Blasi, regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Ivan Marçà, primer secretari del PSC a Sant Andreu, i l'advocat especialista en drets humans, Núria González. Hi ha ganes de parlar, ja els dic ara, perquè han vingut tots i totes amb moltes ganes de referir-se, per exemple, al tema dels pressupostos, perquè, efectivament, hem començat avui obrint el programa en què tot fa indicar que dilluns es podria presentar l'acord de pressupostos entre el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana, gràcies a haver tret del calaix un projecte que portava molt de temps, el del tren orbital, la línia orbital ferroviària, que uniria fins a 39 ciutats, 39, i tindria 39 parades amb un recorregut de 120 quilòmetres que no passaria per la ciutat de Barcelona. En parlarem de seguida aquesta qüestió, perquè ara a les 8 ho escoltaven vostès, la sorpresa han estat els comuns, perquè efectivament han reclamat per recolzar els pressupostos la retirada del tren llançadora que connectarà el centre de Barcelona amb el Prat i que els usuaris denuncien que beneficiarà el turisme i perjudicarà els habituals per la saturació dels túnels ferroviaris. Introducció feta. Júlia Ojeda, com ho veus tot plegat?
3: Bé, jo és que no entenc res. O sigui, a mi em sembla que cada vegada que hi ha aquesta cosa sobre la taula, el que hi ha és una pugna entre els comuns i Esquerra, aviam qui es tira més cap a la seva banda, perquè els comuns fins a dos dies no tenien cap problema amb que el projecte del Hard Rock es tirés endavant. Aleshores, ara per què posen la qüestió del tren llançadora? Per altra banda, Esquerra Republicana havia condicionat l'aprovació dels pressupostos a la famosa qüestió del finançament, que tampoc encara, a hores d'ara, no sabem com ha quedat concretament, i la condició és el rescat d'un pla que el PSC havia presentat el 2004. És a dir, qui té la paella per la mànec aquí i quina mena de política, això, no sé, estratègica hi ha darrere d'aquests dos partits? Jo és que no acabo d'entendre res, i si jo no ho entenc, imagino que la majoria de la ciutadania està igual.
1: Raimon Blasi, què dius?
16: Dic, estratègia segur que hi ha, que és una necessitat de buscar algú per poder sortir còmodament a la fotografia. Ara, per mi també és incomprensible. Jo crec que la qüestió és que es tensa massa la necessitat d'arribar a un acord, les exigències per arribar a un acord, i després queda, sincerament, amb no res, perquè aquest acord de... Escolta, ferrocarril sí, millora el transport públic per descomptat, però, a veure, si tenim un problema d'inversió en infraestructures de l'Estat a nivell de Catalunya, algú s'ho pot creure, això? És a dir, i fins quan aniran estirant aquesta exigència i quan la marcaran? És paper mullat, ho sabem. Hi ha una necessitat i és bo que hi hagin pressupostos? Per descomptat, jo crec que és una manera també de facilitar no l'acció de govern, sinó que el país pugui funcionar. Dic, ara, siguem realistes. A partir d'aquí és que jo m'explayaria d'una forma bastant crítica amb el conjunt en aquest sentit, allò que diuen la política, l'art d'arribar a acords, i que és l'art de prendre el pèl.
1: Núria González, sí.
4: Sí, jo crec que el que jo faria ja urgentment seria que algú hauria de fer una reforma d'alguna llei que digués que si no hi ha pressupostos en X temps no es pot continuar governant. I que si no hi ha pressupostos en X temps perquè s'allarga la negociació artificialment, com és el que està passant ara, com ha dit la Júlia, no hauria de cobrar ningú al Parlament. Algo així. Perquè van pactar els pressupostos. No, al juny tindrem. I ara resulta que allò que... Quan ho fa? Marzo?
3: Sí.
4: Març o febrer, no lo sé. No era un problema, ara al juny resulta que no hi ha el problema i resulta que la gran arma és aquell projecte del tren orbital, del qual jo recuerdo que tenia com 20 anys, que ja estava dando vueltas, que ningú ha demanat, ni els de Mataró, ni els de Vilanova, ni els de Vilafranca. No, diguem que els últims 20 anys no han sigut la seva gran bandera de tal, no? Jo havia escoltat, volem un país independent, volem un nou estat, volem una hisenda, no sé què, i ara resulta que la piedra de toque de l'assumpte és el tren orbital de Vilafranca, o sea, de Mataró a Vilanova. És de morir-se. O sea, és un cachondeo que, si no ens costés els diners, et faria gràcia i tot. Però és que resulta que no tenim pressupostos, resulta que governar sense pressupostos és, a més de tot, degradar la política, perquè al final la gent diu, si no hi ha pressupostos, si no hi ha lleis, no sé què, tampoc necessitem els polítics. Perquè que hi ha un tecnòcrata que governa amb un pressupost i ja està. Jo crec que és ridícul i que el president Illa hauria de posar peu en paret. Però, claro, com no, això no depèn només de l'Illa, sinó que els recolzaments d'Esquerra i dels comuns són els que necessita Pedro Sánchez per continuar la Moncloa, pues da igual lo que diga l'Illa. I estamos en un vodevil ridículo i absurdo que jo crec que la gent, al final, arriba a les enquestes, 20 diputats per Aliança Catalana, 15 per a Vox, no sé què, i pocos me parecen. No perquè esté d'acuerdo, sinó perquè la gent està fins als nassos.
1: Quim, què dius?
2: És exactament això, és exactament l'antipolítica. Després ens estranyem de que hi ha desafecció, que hi ha desinterès, de que opcions extremistes amb discursos populistes creixen. Però és tan populista, és el discurs populista dels extrems, com el dels comuns. Els comuns, sistemàticament, estan fent la guitza amb 5 diputats. Que és legítim? Sí. Que és el que necessita el país? Segur que no.
1: És perillós això que dius, perquè també hi hauria qui podria dir que el mateix fa Junts a Madrid, no?
5: Això anava jo.
1: Ivan, sí.
5: Això anava jo, que el mateix fa Junts amb set a Madrid. O sigui, aquí cadascú es veu el melic quan vol. Llavors, jo que ja vaig dir que la necessitat de pressupostos era urgent, ja no només, perquè també ha dit el Raimon, si l'acció de govern o no, dels pressupostos depenen moltes hisendes locals, perquè tenen transferències que no arriben o arriben a nivells de fa 6 anys, o més o menys, i també aquestes hisendes locals que estaven reclamant, i de tots els colors, perquè n'hi ha de tots els colors polítics, necessitem uns pressupostos, perquè si no ens estem ofegant, nosaltres també. I vaig dir, arribarà el dia de que s'haurà de pactar un pressupost, i es pactarà, i sortirà, no sé, ara al juny, van dir, no sé si amb la tramitació parlamentària, crec que sí que arribem, i és una bona notícia. Ara, que algú que havia posat totes les facilitats, ara resulta que una línia llançadora li faci tirar enrere tot el que havia negociat per tornar-lo a negociar, doncs igual no, perquè el que va dir és que en cap moment ells s'ho replantejarien. En fi, ells també sabran què és el que volen recolzar i què no volen recolzar. Quan va sortir l'anunci del tren de l'aeroport aquesta, ja va sortir el mateix dia automàticament algunes entitats a dir que no podia ser perquè a banda també afectaria, o sigui, a les línies tradicionals de Renfe que porten a l'aeroport. Bueno, ara resulta que algú pateix per les línies de Renfe que van a l'aeroport, perquè al final si no tens una línia d'aquestes no et queda altra que utilitzar el transport privat per anar a l'aeroport, cosa que també entenc que estaran en contra aquesta gent, perquè va en contra de tota la política que han portat de reducció de cotxe privat. No ho entenc, veurem què diuen la propera setmana.
1: En qualsevol cas, sembla, ja veurem com evoluciona tot plegat, que la propera setmana podríem tenir anuncis. I com a mínim això s'espera. Efectivament, aquesta darrera jugada de Comuns ens ha deixat una mica tots fora de joc. No sé quina sensació teniu.
3: Sí, bueno, jo crec que forma part una mica d'aquesta lògica de fer-se veure dels Comuns, una mica en la línia de que són precisament el partit amb menys representació, que més condiciona ara mateix la política del país, i això és un problema per tothom, més enllà de si a Madrid passa o no passa també, parlem ara de Catalunya. Però insisteixo que a mi el que més em sorprèn de tot plegat és Esquerra. Esquerra va pactar uns pressupostos perquè els Comuns havien sent l'actor que va trencar, no?, el govern aragonès, però Esquerra Republicana no només venia de governar, sinó que venia de ser un dels actors principals del cicle anterior. I ara mateix el que va fer va ser dir que recolzava Illa per aconseguir un traspàs de Rodalies, traspàs que no l'estem veient i que cada vegada ha anat rebaixant les demandes, no? Un finançament singular. De tot això no estem veient absolutament res, només una baixada de pantalons una i una altra vegada, mentre tenim el país en flames amb diferents sectors, Vull dir que abans hem parlat dels mestres, però hi ha moltes altres. Aleshores, jo no sé tampoc quina és l'estratègia d'Esquerra Republicana, més enllà d'acabar amb els pantalons...
1: Digue, Raimon, sí.
16: Home, jo crec que també havia sortit, o s'havia posat damunt de la taula l'estratègia d'Esquerra Republicana, és que no tenen candidat. A dia d'avui que es pugui presentar, és a dir, si apliquem la lògica que també reclamava la Núria, de dir, escolta, un govern sense pressupost hauria d'abocar-se a una convocatòria d'eleccions, també s'havia dit, i que al senyor Junqueras no li convé que es convoquin a dia avui eleccions, perquè el seu tema no està resolt, no ha arribat la possibilitat que es pugui presentar. I per tant, doncs, jo crec que aquí hi ha molts més elements dels que toca, i toca una mica de fer, bueno, no sé si és boira, fer rebombori i semblar aquí que s'està condicionant alguna cosa, quan en realitat doncs, sabem que massa sovint també hi ha interessos en aquest sentit personals i que no són interessos de país. Però jo insisteixo, i mira, m'ha agradat, és veritat que s'ha anat modificant molt la llei per poder facilitar que s'aprovin pressupostos, però és veritat, i ho indicava l'Ivan, no podem viure d'uns pressupostos de fa 6 anys, per dir-ho d'una manera. Igual que tampoc podem viure de les amenaces i de, escolta, més que si no s'aproven pressupostos, la hisenda local doncs, es veurà perjudicada, etcètera, dir, ostres, és a dir, aquest joc és francament que en sí, perquè si no, efectivament, anem a tecnòcrates i mira, increment de l'IPC i vinga.
1: A mi no serà la primera vegada que els guions d'aquest programa m'hagin escoltat dir el que vaig a dir a continuació, però simplement citar Núria Gispert, que va venir un dia a aquest programa, va dir una cosa que a mi em va semblar molt interessant, que els pressupostos haurien de deixar de ser motiu de discussió política perquè ens la juguem, és a dir, perquè fem política amb qüestions que són molt importants de cara al funcionament del país. I home, més enllà de que s'arribi un acord o no, també hem de veure per què no s'arriba a un acord, i efectivament, o sigui, ningú no dubta que el gran responsable d'arribar, en qualsevol cas, no estic parlant d'aquest govern en concret, que no sembli que jo estic escombrant cap a cap direcció, no, però hem de veure el per què alguns accepten i també per què no s'accepten els pressupostos a vegades, perquè a vegades un té la sensació de que no s'està pensant en el futur del país, realment, o de l'Estat, és igual, sinó que s'obeeix més a altre tipus de qüestions que són més de polítiques internes o d'interessos partidistes. No sé, no sé...
4: Completament d'acord, però és el que estem veient aquí. O sigui, i a més jo ho tinc molt clar, el principal responsable de que no hi hagi pressupost a Catalunya és el president de la Generalitat. Perquè ets el president de la Generalitat, perquè t'has presentat per això... El principal el que mana a tot arreu és el principal responsable de tot. Si no hi ha un pressupost a un municipi, qui és el responsable? Pues l'alcalde. I això és així. Aquí sembla que sempre estem donant-li la bola a los comunes o no sé què. El responsable de que tu li donguis lloc a aquesta gent que representa molt poca gent és el president de la Generalitat, en aquest cas. I així com Pere Aragonès, l'únic que va fer bé va ser dissoldre quan no tenia pressupostos, amb tota la dignitat del món, que jo crec que ho va fer molt bé, doncs aquí ningú no s'atreveix a fer això. Però torno al meu argument, perquè hi ha altres contrapesos i altres decisions i altres governs que depenen del que facin aquí. I així estem en un bucle insalvable sempre.
1: Algú més vol comentar alguna cosa? Sí,
16: jo que compro el missatge, el que has comentat, però és que afegiria. Probablement el que falta al final són aquells acords de país. De país, claro. D'estat, digue-li com vulguis, en aquest sentit, de dir, escolta'm, perquè el pressupost pugui funcionar d'una forma més tranquil·la i no passi a ser un debat estrictament polític, escolta'm, posem-nos d'acord amb qüestions que són vitals de país. És a dir, el tema de l'orbital, dic, home, no és un tema negociable d'un pressupost. I per què s'ho parlen entre dos? Això és el que alguna vegada jo també he reivindicat, no? Anem a pensar a futur. Tinguem aquella conselleria, aquell ministeri d'estratègia, de plans, de planificació. Dic, escolta'm, si tu aconsegueixes, i també ens evitarà molts desgavells a nivell d'educació, no per les vagues, sinó a nivell d'infraestructures, a nivell de sanitat, a nivell de tantes i tantes coses que són els pilars bàsics d'un estat del benestar com és el nostre.
1: És bonica la idea, Ministeri de Grans Plans de Futur, m'ha agradat molt la idea. De veritat.
16: M'ofereixo de ministro,
1: Jo de conseller també m'agrada molt això. Digues, Núria.
4: Sí, amb el tema del tren orbital és que avui ho estaven explicant a aquesta casa, l'informatiu territorial d'aquesta casa, estaven explicant el tema de l'orbital i a més explicaven clarament que és una cosa que depèn 100% d'una inversió estatal.
1: Sí, sí.
4: ¿De qué estamos hablando, oiga? Es que, escolta, o sea, esto iría al Ministerio de Cosas sin Importancia, ¿sabes? Porque como no se pueden hacer... Claro, yo no sé.
16: ¿Tibeus de ministra?
4: Yo de ministra de cosas sin importancia, absolutamente.
3: Es pasar el ribot toda la estona.
1: Sí, home, mira,
4: això no.
1: Deixeu-me que us digui que el Consell de Ministres tindria el
5: no
1: seu què.
5: No tenim pressupostos i hem augmentat els ministeris.
4: Claro.
1: Fixa't.
16: Això no t'hem dit els que ens pelem, Vull dir.
1: I encara queden 39 minuts per arribar a les 9. Déu-n'hi-do, no? Escolteu-me, molta gent ha marxat de cap de setmana i s'ha trobat que no... pot creuar el túnel del Cadí com a conseqüència d'aquesta manifestació que efectivament els docents estan fent ara mateix per posar punt i final a una setmana de molta reivindicació d'una reunió que el gran titular va ser que com a mínim es podrà continuar negociant aquest dimarts, malgrat efectivament el sindicat de professors va dir que si dilluns no hi ha una oferta econòmica al damunt la taula, doncs que ni tan sols aniran a aquesta reunió. Efectivament vam començar a parlar moltes coses el dimecres o dijous. La portaveu de l'USTEC deia que amb 400-500 euros, i això ha marcat molt la part final de les negociacions, doncs que ja s'acabava la vaga. No sé com esteu veient la situació, que encara no sabem si li queda molt de temps per acabar-se o no. Núria, comences tu.
4: Comença la que no té fills al col·le. Bien.
1: Bueno, ja.
4: Jo el que veig del... No sé, jo tinc la sensació de que hi ha un trencament social entre la gent que va fer l'EGB i tota la resta que va darrere.
16: Molt bé.
4: ¿Vale? O sea, ¿sí o no?
16: Total.
4: Però no perquè fuera preciosa i maravillosa, que visto lo visto, lo era, sinó perquè ja van passar 20 o 30 anys estudiant el mateix sistema. I llavors tots teníem uns valors o una cosa, una ordenació al cap i una manera d'aprendre les coses, i havíem après més o menys el mateix i tot, que això va cohesionar-nos com a societat. Creo, no? Després d'això, i jo sóc el primer curs que va passar de 8è de GB a 3è de la ESO, no soy tan vieja, i ja va ser un desgavell total. Els primers anys de l'ESO no van ser tan xungos, perquè resulta que com la gent només sabia fer bubco i tal, van fer el mateix durant uns anys. Però després ja van començar a fer coses estranyes i totes van a nord. I jo crec que aquest és el principal problema que tenim, que no sabem què estudien els nens, ni què coneixements tenen, ni per què obtenen aquests coneixements, ni de què les van a servir. I després hi ha unes altres coses de logística que jo per la meva feina veig que tampoc no acabo d'entendre molt bé. Tot el tema, per exemple, que genera grans problemes, que són el tema dels menjadors o les beques menjadors. Quan jo anava al col·le, quedar-te a comer era lo raro, perquè no, hi havia menjador al col·le, però no te quedaves a dinar. Era lo extraño. Tu padre o tu madre se mataban por ir a recogerte y luego traerte, no sé qué, no sé cuánto, X. I ara resulta que les beques menjadors són per tothom. I resulta que hi ha uns problemes gegants, a la meva comarca hi ha uns problemes gegants, perquè hi ha col·legis on els nens estan dinant a les aules. Jo crec que higiènicament i mentalment això no ha de ser bo. Però per què? Perquè tots els nens tenen dret a la beca. Però clar, jo aquí penso, anem a veure, la beca menjador, muy bien, tots tenen dret a la beca, perfecto. Però si no tens la necessitat d'ocupar aquest espai, potser hauríem de començar a cuidar una mica les nostres infraestructures i dir, nen, tu tens qui et doni de menjar a casa, te damos la comida, te la llevas, la misma comida. Però menjaràs a casa, perquè resulta que hi ha uns altres nens que sí que no tenen possibilitat d'estar dinant a casa seva perquè no hi ha ningú, perquè els seus pares estan treballant, X, perquè vive lejos, lo que sea. Llavors hi ha unes coses que estan absolutament mal gestionades, sense estar malament la idea, que jo crec que això ho condiciona tot. I sobretot, i per sobre de tot, jo el que no acabo d'entendre és els nens amb necessitats especials, amb classes normals i corrents, de 30 o 40 nens, perquè aquí el principal perjudicat és el nen amb necessitat especial.
1: Júlia, i després el Ribot.
16: Només si no insisteix. Ja no hi ha aules de 30 i 40 com hi havia a l'EGB, em refereixo.
4: Ui, ja vaig estar al costat d'una professora i ja que havia 30 alumnes a cada la seva aula. Lo normal era tenir 30.
3: Hi ha ràtios altes.
4: Home, i més ara.
16: De 30 i 40 no.
3: De 30 sí, de 30 sí, de 40 potser no.
4: Però de 30, ahir ho van estar dient a una entrevista que els hi va
1: dir. Més enllà d'això, Júlia, sí.
3: Jo crec que la qüestió elemental amb el problema de l'educació és que una de les grans mancances d'aquest país és que fa molts anys que no hi ha estabilitat a la conselleria ni en els projectes ni en els plans que s'haurien d'estar incrementant amb independència de qui governa la Generalitat. Això és una cosa que quan parles amb experts o els que ens dediquem al món docent sabem que el que necessita l'educació és estabilitat. Amb projectes, amb model, amb infraestructures, amb finançament. Aleshores, clar, estem en un context que, ho deia abans, Catalunya rep només en termes d'arribada d'alumnes nouvinguts una matrícula viva de 10.000 alumnes anuals. Només la gestió d'això ja és un canvi de paradigma absolut. Ara mateix també estem en un context en el que se'ns estan jubilant massivament els professors que van entrar als anys als 80, no? Amb la creació del model també immersiu, etc, etc. Això també està generant un canvi que té a veure en part també amb la degradació de la professió. Jo crec que aquí és un debat molt complex que té a veure també amb una entrada jo crec que lamentable dels models de noves pedagogies on pedagogs i per professionals, diguéssim, d'altres camps que no són probablement la docència han ocupat la centralitat del debat educatiu, i això també ara hem vist que saltar del model de continguts a competències està generant molts problemes. La incorporació de les diferents realitats del que es diu, no?, l'escola inclusiva, que ningú sap molt bé a què ens referim. És a dir, que hi ha molts elements que justifiquen l'emprenyament dels mestres. Jo crec que, i ho he dit abans fora micros, i ho dic ara, un dels problemes del context ara és que han situat la demanda salarial sobre la taula en un moment en què tots estem perdent poder adquisitiu, la inflació ens està afectant a tots, siguem o no part del sector públic. No? Aleshores, jo crec que això està un problema en el moment que tens pagesos, metges també. Ara, que les queixes sobre la manca de finançament estructural del sistema és evident. Crec que el que estem tots d'acord és que la conselleria i el Parlament, o sigui, el govern, no ha tingut la mà esquerra necessària per gestionar aquesta crisi. O sigui, crec que s'ha pecat una mica d'autoritarisme excessiu o d'aixecar-se de la taula quan no tocava o de pactar amb sindicats minoritaris. Podem criticar també el tacticisme als grans, però clarament aquí hi ha hagut un desacord absolut que el país no es pot permetre.
1: Raimon, sí.
16: No, és que podria subscriure plenament el que deia ara la Júlia. Jo afegiria, efectivament, primer és el desconcert del sistema. I aquí tothom té les responsabilitats i hi ha qui s'encarrega constantment de dir-ho això. La responsabilitat, això ve d'enrere, sí, però la responsabilitat, torno a insistir, ve de tothom. I per tant aquí no es pot amagar el cap sota l'ala ni descarregar-se en absolut. Dos, i ho apuntava ara al final, hi ha una mala gestió per part del govern. Se'n comença malament, no hi ha un acord, es signa un acord i el signa el president de la Generalitat de Catalunya, que per això després el sindicat majoritari reivindica la necessitat de tenir aquesta bilateralitat, no només amb la consellera, sinó amb qui ha firmat l'acord d'una forma tan institucional. No ha ajudat, sens dubte, el tema de detectar aquests infiltrats ni com s'ha acabat gestionant tot el tema de les responsabilitats. Però a partir d'aquí, coincideixo, l'error de canviar la principal demanda, que semblava que era millores en la qualitat de la prestació del servei i, per tant, de poder exercir la professió vocacional, entenc, perquè hi ha determinades professions que aparentment semblen vocacionals, i situar-ho en un tema estrictament, o que al final els mitjans, o qui sigui, ho ha acabat situant en un tema estrictament econòmic, i efectivament això dol molt. I que és aquell poder que té la funció pública i tot aquest àmbit de bloquejar un país, de fastidiar al conjunt de la societat, que ja la passem prou canutes, no? M'agradaria situar, a fer aquesta revisió, però és que clar, això no es fa de la nit al dia. I d'aquí dos dies tornarem a tenir el debat que semblava per on t'havien començat de quin dia han començat el col·legi, no?
1: Quim, vols comentar alguna cosa?
2: Bueno, és que estic totalment d'acord amb el que esteu dient, vull dir que tenim un... Raons per estar emprenyats en la comunitat educativa, segur. Els pares també, el ciutadà normal també, per l'exercici dels drets que algunes vegades es converteixen en abusius. Tot això és cert, però clar, si al final el tema acaba sent un tema de calés... Quan, a més, no estan tan mal pagats els metges, els mestres, si comparem amb els països del nostre entorn, estan en línia, doncs, escolta, estem desviant l'atenció sobre el problema real que hi ha, que és de model educatiu i de continuïtat de model educatiu, que no és només a l'escola, també passa a la universitat. Mm. Els professors es queixen del desgavell que tenen amb els alumnes que els arriben a queixar-se de qualsevol cosa.
1: Sí, Ivan.
5: Sí, a veure, és que justament un dimecres quan parlàvem d'aquest punt també vaig estar aquí i suposo que tornaré a dir el mateix que ja vaig dir dimecres, perquè no hi ha res nou. Primer, sí, celebrar que almenys la taula que es va fer el dijous a la conselleria doncs no... va ser bastant positiva i un muntó bastant positiu. Perquè també hi havia por d'això, de que algun dels sindicats s'aixequés. Mirem que tots els sindicats no demanen el mateix, també. Aquí està USTEC, ESPEC, està CGT, està intersindical, i cadascú demana una cosa diferent. Uns demanen càtedra, uns altres demanen 400 euros, uns altres demanen, cadascú demana el mateix, una cosa diferent. Llavors també hi havia una certa por de que si un s'aixecava, allò que passa per solidaritat sindical, ens aixequem tots i marxem i tanquem la porta, doncs que ho deixàvem tot en l'aire perquè, bueno, en fi. Esperen els de l'ESPEC, esperen que dilluns hi hagi aquesta oferta per decidir si dimarts van o no a la taula. Esperem també que tornin a seure. El debat, que ja l'hem fet aquí moltíssimes vegades, pot ser de model, pot ser de finançament, pot ser de sous, pot ser de tot. Pot ser de tot, perquè arrosseguem quants anys? 15, 20 anys de desinversió, retallada, ampliació de ràtios, i ho vaig dir un dia, que segurament en un any, ni en dos, ni en deu, posarem l'educació al nivell que es mereix, perquè segurament hem de cobrar més, segur, i segurament que més dels 400, també. perquè a mi em poses amb 30 persones dintre d'una aula tancat i depèn com, no sé com reacciono també. Després, tema de del decret d'inclusiva. El decret d'inclusiva en si no és un mal decret. El problema del decret d'inclusiva és que et ve sense una dotació pressupostària. El decret d'inclusiva aporta zero. Absolutament zero. I et demana la creació dels vetlladors, la creació dels CIEs, la creació de 25.000 coses, pel qual no aporta un duro. Ni un. Ni un. Perquè és el que s'estava demanant fins que van sortir a demanar els 400 euros. S'estava demanant finançament per la inclusiva. De fet, avui, amb el tall que hem escoltat durant les notícies des que estaven al túnel del Cadí, el que demanaven era: jo tinc dos CIEs i clar, és que no tinc suficient i hauríem de reforçar els CIEs, són els que fan càrrec de les persones amb algun tipus de necessitat dintre de l'aula, igual que els vetlladors són a secundària, els vetlladors estan a primària. Llavors, clar, si al final acabes dient a mi amb 400 euros m'ho soluciones i penso d'aixecar les protestes, clar, després quan es fan totes les sortides per part de gent que està al carrer, que realment ha sortit per aquest model, i diu, home, doncs igual no, igual s'han equivocat diguen això, i clar, és USTEC que s'ho diguen això, que no és qualsevol altre, és USTEC, el que és majoritari dintre del minoritari.
1: Núria, després el Raimon. Sí.
4: Sí, jo vull explicar una cosa que està passant al meu territori. Vale? Els nens, o sigui, algú ha d'arreglar que els nens amb 12 o 11 o 10 anys no sàpiguen pràcticament llegir, o no saben lo que leen, o no saben sumar ni restar. Això és un problema independientemente de lo que digan los sindicatos. Què passa? Què està passant al meu territori? El meu territori, que és un territori deprimit, vale? És pobre, és una comarca pobra, hi ha un col·legi, que és un col·legi privat, que val 645 euros al mes, que segrega niños i niñas perquè és un col·legi religiós, i s'estan donant hòsties tots els pares que poden per treure els seus fills de la pública i portar-los al col·legi, que és ultrareligiós. Per què? Perquè s'han vuelto todos de l'opus? No. Perquè és l'únic lloc on els nens estan aprenent a llegir i a escriure, i a sumar i a multiplicar con el sistema de tota la vida d'estudios i competències. Quan has dit això de, ara no hi ha 30 alumnes, nosaltres a classe, quan jo anava al col·le, érem 42.
1: Sí,
4: estudiàvamos todos, vamos, ràpidamente. Però perquè hi havia una educació prèvia de que tu al profe l'havies de respectar. I si el profe et reganyava i te ponia una notita en l'agenda, era peor la notita en l'agenda ensenyar-se-la a tu madre, que te la tenia que firmar, ¿vale? I portar-se-la al profe. Ahora, va el niño con una nota en l'agenda i va la madre i s'encara con el profe. És evident que els profes estiguin fins als nassos. I que, clar, o sigui, jo ho entenc, però la realitat és que estem fotent, perdoneu que ho digui així, a la gent que no té recursos per portar el nen a un col·le de 645 euros. I això és el que a mi em cabreja moltíssim, perquè la gent no té 645 euros i, sobretot, paguem impostos sobradament per tenir col·legis a un nivell en condicions. Jo he estat a la privada, a la pública, i després tota la meva carrera universitària, evidentment ho he fet a la pública perquè crec que són les millors universitats que hi ha en aquest país. Són les úniques de competència, de veritat. Però el que estem fent als nens, sobretot als nens més pobres, és una canallada. Perquè no els estem donant res per sortir al món. Per conyes aquestes de la inclusivitat, en no sé què, no sé qual. Escolta, els nens han d'estudiar. Com s'estudia? Pues estudiando. Te pones tu libreta, te pones tu libro, te pones a estudiar, i si no ho entens ja t'ho faràs. Però se'ns estem perdent en unes històries, i jo, a tot aquest rotllo de la nova escola catalana, Fundació Bofill, Marta es mata, no sé què, no sé què, jo això, de veritat, ho faria així un bolón, pum, fuera. Perquè és un fracàs absolut.
1: Raimon, després la Júlia, sí.
16: No, jo abans m'he quedat amb la d'allò de si comentar o no comentar, i una mica agafant el fil argumental de la Núria i expulsava una escola privada. Jo vull parlar de la concertada. La concertada ens l'hem carregada. I a dia que passa ens l'estem carregant més. I la concertada havia de ser aquell complement, aquella possibilitat de donar suport també a l'escola pública. Els professors, i per les franges d'edat que estàs veient, ja no són els que, com tu havies apuntat, s'havien format amb l'EGB, eh? És a dir, que
4: no,
16: aquesta
4: no,
16: manca... Però aquesta manca de valors també la viuen ells, sí, sí, eh? Sí. És a dir, que em refereixo i que, ostres, dic valors, valors, eh? Per aquí ha passat més d'una vegada algun, algun filòsof que parla molt de valors, eh? I en aquest sentit dic, escolta'm, probablement a nivell de societat això també ho hem perdut.
4: Total.
16: I per tant, doncs, aquesta reflexió, sens dubte, pertoca. I l'altre és això, digues, escolta'm, i perdoneu perquè probablement he caigut en el parany dels 400 euros, eh? 400 o 500 euros, que és una pasta, vale? Amb 400 euros més, aniré més feliç i faré millor la meva feina? La resposta ha de ser que no. La resposta és que jo necessito millors recursos. Amb aquests 400-500 euros, i aquí abans a fora micros heu comentat, eh, una xifra astronòmica, que heu dit 40-50...
5: 52 milions.
16: 52 milions d'euros, jo em
5: cada
16: pregunto...
5: Mes.
16: Cada mes, perdó, efectivament. 12 mesos, perquè seguim cobrant encara que fem moltes vacances. Dic, escolta'm, quants educadors, o quants suports, o quants recursos es podrien posar damunt de la taula i a les aules. És a dir, seria una cosa, si a més es fessin servir de forma correcta, que ens hauria de portar a pisar a dalt de tot, eh? Dic, i sembla que això tampoc ho pensem ni ho valorem d'aquesta manera. I sens dubte, i disculpeu que ho digui així, és una distorsió per una aula que està treballant i que porta 5 mesos en marxa, que de cop i volta li caigui, i com un paracaigudes, algú que, doncs, en comença de zero, ni que sigui a nivell de l'idioma, eh? Però com que no podem primer portar-los en un espai que aprenguin l'idioma, que els faciliti la inclusió, que sens dubte ha de ser el camí, eh? I jo faig l'última cosa, ja que s'ha parlat d'experiència. En el meu col·legi, a l'EGB, hi havia persones amb diversitat funcional i intel·lectual, vale? És com crec que s'ha de dir ara, per no faltar el respecte a ningú, i és l'última cosa que voldria fer, vale? Dic, i no hi havia problemes. I fins i tot podien arribar a seguir el curs. Entre altres coses, teníem grans professors i professores. Allò que eren mestres.
1: Júlia, sí.
3: Sí, no, o sigui, jo crec que hi ha una qüestió que és elemental, que és que l'escola també és el reflex de tot el que mal funciona fora. Perquè hem de parlar, quants centres d'alta complexitat hi ha a Catalunya? Moltíssims. No tinc la xifra, però n'hi ha moltíssims. Estem parlant de centres amb professors que, lluny de poder fer de professors amb més o menys competència, bàsicament són educadors socials o monitors o fins i tot a vegades secretaris judicials, perquè tenen molts casos de nens amb desnonaments, de famílies amb problemes de violència de gènere. És a dir, que aquesta complexitat tampoc no li podem demanar a l'escola que la resolgui, eh? Ja sé que no s'està dient, però vull dir que això forma part del debat general que s'està tenint quan parlem de... Jo estic d'acord que no pots aprovar un decret en favor de l'escola inclusiva quan t'has carregat el projecte d'immersió socialment, lingüística, aquest és un altre tema, i no dotar-la de pressupostàriament. Perquè això vol dir que no tindràs els vetlladors que necessites, que els has fet promeses als professors que no arriben, i això també genera frustració. Jo també insisteixo en la intervenció que he fet al principi. És un problema endèmic, i hem tingut consellers de tots els colors que no han sabut adreçar cap de les qüestions que competeixen això. Recordeu Cambrai? Cambrai, vam tenir uns drames amb Cambrai quan va ser també el desplegament del model de pantalles, i aquí tampoc hi ha hagut fiscalització. Quantes pantalles s'han posat en aules que ara s'han hagut de retirar perquè ens n'hem adonat que és un mal funcionament perquè els nens no saben llegir i escriure? No a segon d'ESO, però és que jo tinc alumnes a primer d'universitat que volen ser futurs mestres que no saben escriure en català ni parlar correctament en català. És a dir, que la baixada de nivell... Però per què? Perquè a la universitat tampoc ens hem preparat per educar els nostres futurs professors en competència sociolingüística, en competència de context econòmic, de multilingüisme i multicomplexa socialment. És a dir, hi ha tot un seguit d'elements que no s'han tocat des de fa molt temps. Aleshores, ara estem passant, bueno, doncs, al final del túnel, no? Estem entrant al final del túnel.
1: Sí, el Quim i després l'Ivan, sí.
2: Sí, en el fons, escolta, estem tornant una mica al principi de la tertúlia quan parlàvem de l'informe Fènix. Vull dir que tenim un model de creixement que ens empobreix. No seleccionem en origen, tenim una immigració descontrolada i un creixement poblacional descontrolat, amb llocs de treball precaris, sense habitatge, sense educació, que distorsionen el sistema educatiu. T'arriba, expliqueu, aterrissa algú a mig curs, que no parla l'idioma, que no sé què, i que l'hem de ubicar, l'hem d'acollir, legítimament, però clar, potser és que, no és potser només és que no un problema bé, educatiu, no? És un problema...
1: Potser el problema no és que vingui un nen, el problema
4: és
1: que no estem fent bé el que hauríem de fer amb el nen.
16: Exacte.
1: Clar, però el problema no és la immigració, aleshores, Quim. El problema és que no sabem gestionar bé la realitat que tenim, ho dic perquè... Tal qual ho estàvem dient, a mi em fa por, perquè efectivament això alienta determinats tipus de missatges que jo crec que de cap de les maneres un nano petit no és el responsable de que una aula no funcioni.
2: Evident,
1: és que no s'estan fent bé les coses.
5: Tornem a la inversió del model en si i la discussió més de fons de model. Si recordo que fins i tot s'havia fet o intentat constituir un grup no només amb polítics, sinó amb professionals i tot, per parlar del model, de quin model, cap a quin model hem d'anar. Perquè la Júlia els ha apuntat abans, i ojo, que jo no voldria tampoc ara dir que quin model és millor que un altre, però tots els models que han sortit d'educació, que si els projectes, els no sé què, el Montessori, el que no és Montessori... Clar, quin problema ens trobem després? I la Júlia, que està a la universitat, que no té una continuïtat aquest model cap a la vida universitària, que no el té, és que no el té ni cap als batxillerats. Doncs imaginem una persona, i torno a dir, que no s'agafi com que jo estic en contra d'aquests models ni res.

0: bastants més, de quin és el model, quin és el model i cap on ha d'anar.
1: No deu ser un error en el moment en el que no ha rectificat, i de fet han insistit en que efectivament no era proposta econòmica o no. La meva pregunta és que jo estic bastant d'acord, deixa'm que us digui, amb el que deia abans la Núria, no? La meva pregunta és si estem enfocant bé el debat, perquè l'ensenyament per què és? O sigui, tot això que estem dient, quin objectiu final ha de tenir? I quin objectiu, quin resultat està tenint? Com és possible, em quedo amb tota la intervenció que ha fet la Núria abans, com és possible que un nano de 10 anys no llegeixi? O no escrigui? No hauríem de començar per aquí.
2: És que jo crec que és lo fonamental.
1: Aquest no hauria de ser el tema. És a dir, l'exemple que acaba de dir la Júlia fa un moment, ja us he dit, espero no intervenir, però ja no ho puc evitar més.
3: Ho vull suspendre, però vull...
1: No, el que acaba de dir la Júlia, és a dir, com és possible que hi hagi un estudiant universitari que vol ser professor però que no parla català o que no escriu bé el català? Avui mateix he llegit un article que li he estat buscant i no l'he trobat ara mateix, a La Vanguardia, crec que era, sobre l'absentisme escolar a la universitat, que és brutal. Hi ha hagut un rector que ha fet una enquesta entre els alumnes de primer de per què no van els alumnes a la universitat, i diuen que és que no els agraden els professors. És a dir, la conclusió era aquesta. Home, ja, però és que hem de parlar de tot. O sigui, si ens interessa de veritat el problema que té l'ensenyament, no hauríem de mirar quin és el nivell dels nens als que estem ensenyant? Però jo crec que és bàsic, això, no?
2: Jo és que no sé per què no es preocupen d'una altra cosa. O sigui, si jo fos consellera i arribés a un govern, el primer que faria és: ¿por qué los niños no leen? ¿Por qué los niños no saben llegir? Y los sindicatos, me dan igual lo que digan los sindicatos. Si tenim un problema, si tenim els informes PISA, estamos por detrás de la regió más tirada de toda Europa. És que és escandalós.
4: Per què no saben llegir els nens? Perquè no hi ha llibres a les escoles. Hem tret els llibres de les escoles.
5: Jo afegeixo, perdona'm. I l'entorn social, l'entorn familiar. Això tampoc obviem això.
4: El problema és que ara mateix, això ho veiem molt clar a la universitat, els nens que se'n surten són els que tenen el capital cultural i social incorporat a casa.
2: Pues yo voy a romper una lanza a favor de cuando no era así. Perquè jo soc d'un barri de Badalona que se llama Santo Cristo, donde no estaba previsto que las niñas de Santo Cristo llegaran a la universidad, hicieran másters y doctorados, ¿vale? Y eso lo ha sido porque la educación lo ha hecho posible. Y avui no es posible, ¿vale? I te dic, a la EGB la meva mare sí que va portar-me a un cole privat, però per què? Bueno, concertat, per què? Perquè ella treballava i els coles públics en aquell moment donaven classes de 9 i mitja a 12 i mitja, em sembla que era. I llavors el cole on jo vaig anar, com ella treballava, també feia classe a la tarda. I després ja me'n vaig anar a l'institut. I després me'n vaig anar, perquè no que conté victòria, però és que és la de muchas. I després me'n vaig anar a la universitat i jo estic a un lloc que no m'hauria d'haver tocat per barri. Porque mi barrio es el barrio del yonqui del parque. Es el barrio donde querían llevar a la gente y la gente protestó. Es un barri de Badalona, del suburbis, i nosaltres hem pogut ascendir socialment. L'ascensor social s'ha trencat. I el motor de l'ascensor social és l'educació. I torno, els estem fent una enorme canallada als nens que no tenen possibilitat d'anar a un altre lloc. I esto es un crimen como sociedad, perquè si no cuidem els nostres nens i les nostres nenes, ¿de qué estamos hablando aquí? No tenim res. Com no podem preocupar-nos d'això? Jo, quan veig un nen que no pot llegir, és que no saben ni parlar, no poden mantenir una conversa. Hòstia, només si la seva mare o el seu pare poden tenir llibres i no sé què, i llavors la resta que haguessin fet.
4: Ahir, de fet, parlàvem amb unes companyes de la universitat que hi ha un elefant a l'habitació, que és el mòbil, i les xarxes socials, i internet, no? Que no s'està tocant, i això competeix a l'escola, però ens competeix socialment a tots plegats. La nostra especulació com a docents és que d'aquí a 10, 15, 20 anys, tant de bo sigui abans, és que les xarxes socials i els mòbils, les xarxes socials més concretament, seran com el tabac, que vindran amb prescripció d'anunci, en el sentit que...
2: Han d'estar connectats perquè si no se'n poden
4: agobiar. Es vendran o els publicitarem amb publicitat no recomanada, perquè clarament el que estem veient és que tenim zombis a les aules.
1: Et deixes que explico una anècdota que va passar ahir al programa? Ahir va estar aquí el David Andrés. El David Andrés és un tio brillant, ve a la tertúlia del programa, és un nano jove. Crec que no tenia els 30 anys encara, però és un tio que té una empresa que es dedica a dissenyar aplicacions, ara se'n va a San Francisco, és un tio realment molt potent, molt potent. Ahir ens vam quedar al·lucinats tots. La cosa va passar fora d'antena, però mireu si vam quedar al·lucinats que vaig obrir l'hora parlant d'això, perquè ens va ensenyar el seu mòbil. Ell es dedica a això, eh? Sabeu com és el seu mòbil? Primer és en blanc i negre.

0: perquè no vol estímuls que li facin anar cap al telèfon. I després no té totes aquestes aplicacions que si nosaltres ara obrim el telèfon, segurament les tenim tots. A l'Instagram, al TikTok, al Facebook, al Twitter, al Shazam, el... que a mi el Shazam m'agrada molt. Però bueno, enteneu-me, eh? No estic anant en contra de tothom. El que estic dient és que és probablement un dels usos més intel·ligents que jo he vist mai del telèfon. Perquè ell ho deia, diu, a mi el telèfon és per treballar. I un cop treballo, ho acabo. Qui fa això? Un tio que treballa... Em va recordar, sabeu quan es deia que la gent de Silicon Valley recomanaven que no hi hagués ordinadors o pantalles a les escoles? Em va recordar exactament això.
1: Però jo crec que això passa. Quan tu estàs a gust amb un grup de gent i no sé què, no utilitzes el mòbil.
0: Clar.
1: Esto pasa. Yo no puedo soportar ir a un concierto y tener que ver el concierto del tío que tengo delante en las pantallas de los 100 tíos que tengo delante. O sea, tú vas a un concierto y en lugar de estar por el concierto, estás mirando a grabar. Hostia, o sea, es això. O sea, nos estamos volviendo locos para el tema, pero la gent, o sea, yo creo que a la veritat la gent, quan ya un grup que està a gust, no està mirant al mòbil. Jo trobo que, bueno, no sé, jo les xarxes socials són una joguina per adults, i si te la prens com una joguina per adults, pues tampoc tiene por qué ser una cosa, ¿sabes? Un entretenimiento más. Però, perquè si no també arribarem a la élite. No, tu no utilices esto porque...
2: La generació analògica ja no existeix, eh?
1: ¿Cómo que no, tío?
0: A veure, que tinc dues paraules demanades, el Raimon i després l'Ivan.
3: Que en origen podia ser una manera d'estar connectat i de connectar gent, dic, amb la distància amb la qual havies perdut i podies tenir un contacte, s'ha convertit en una manera de cobrir les carències emotives, sentimentals, psicològiques, a les quals hem anat portant la nostra societat. I és com ho vull veure, eh? Dic, escolta'm, no miris tant Instagram perquè el que estàs mirant... És com qui llegia i tenia una dependència a la revista del cor. Vale? Clar, i escolta'm, no visquis la vida dels altres, viu la teva vida, no?
4: Sí. El problema ve en quin moment hem deixat que això entri a l'aula.
1: Exacte.
4: Ve aquí el problema.
1: Però no havien tret ja els mòbils a les aules?
4: O no, quan són els mòbils, però... Us dirà la Júlia, pantalles...
2: Tenim alumnes que parlen tablets, més amb el xat GTP que amb els seus amics.
4: Tablets, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, això sí que està dintre de l'aula. El que no tenen és el mòbil, però sí que tenen tablets. Després fem grups per parlar de com no s'accedeixi a les pantalles a partir de no sé quina edat. Avui ho parlava amb un pare, també, que ha vingut allà a l'Ajuntament i deia, és que jo, el meu fill, tenim una videoconsola, la tenim a casa, però l'utilitzem, quan l'utilitzem, tots els de casa. El meu fill, els altres dies, llegeix llibres de mà, no llibres del Kindle, ni llibres en paper de tota la vida. De vegades, diu, parla amb amics i és com el raro, llegeix papers, llegeix llibres i no està fent no sé què. I també tornem als models. No pot ser que estiguis a una aula i perquè s'hagi de deixar la llibertat d'aprenentatge amb una criatura de 5, 6 i 7 anys i decideixi aquella criatura que no vol estar en un àmbit lingüístic i anirà a l'aula del costat on hi ha un àmbit científic i anirà cap allà i es quedarà allà perquè ha de triar el que vol... doncs és un problema i la Júlia mirava perquè sap que existeix aquest tipus de model.
0: El que hem de mirar és el rellotge, ho dic perquè estem totalment contra el rellotge. Quim, tinc 20 segons,
5: Avui la meva dona m'explicava l'anècdota, dirigeix un centre esportiu, m'explicava l'anècdota en el gimnàs, diu, escolta, la quantitat de gent que està a les màquines passant fent scroll.
0: Perdona, és insuportable. És insuportable. Jo vaig cada dia al gimnàs i he començat una creuada particular amb la gent que s'ha estat 10 minuts a la màquina del gimnàs mirant el telèfon.
2: Ah, sense fer l'exercici.
0: Clar, ocupant la màquina.
5: On ens hem perdut?
0: La teva... Ui, tu i jo hem de parlar d'aquest tema. O sigui, és interessantíssim. No, tinc la solució, eh? Jo ja he trobat la solució. Has d'anar allà i dir, t'importa que compartim? I aquí s'acaba el tema.
2: Clar, però què els hi volem demanar als nostres joves si nosaltres som els primers que hem perdut el cap?
5: No ens hem perdut.
0: Va, que tinc el Toni Mata, per cert. Només una cosa molt breu pel que deies abans del xat GPT. L'altre dia m'explicava una persona que com li fa cosa anar al psicòleg utilitza el xat GPT com a psicòleg. Ho dic perquè un dia d'aquests hauríem de parlar d'aquestes històries. Toni Mata, què tal, senyor Mata? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marit, el Pla B i gent que fa exercici del gimnàs amb el mòbil. Això no pot ser.
0: Això no pot ser, hombre.
6: No, estic amb tu, clar que sí.
0: Vinga, Toni.
6: Va, avui vull posar el colofó de tertúlia demanant, però, una mica de tranquil·litat, Toni Marit, que és diumenge, ai, que és divendres, però els ànims estan molt alterats. Només veig gent enfadada tota aquesta setmana. Els mestres, els conductors de Renfe, Kylian Mbappé, calma tothom, que com us dèiem, ve el cap de setmana. Ens relaxem, un, dos, tres, i jo m'hi calmaré. Veig més relaxat Oriol Junqueras, que ha acordat amb Salvador Illa un tren nou, ha passat a la independència, a la hisenda pròpia, a l'IRPF, i finalment a un tren per la segona corona metropolitana, del qual només cal construir una de la meitat, perquè la resta ja està construïda, i per això es podrà acabar tan ràpid, que ja estarà en marxa per l'any 2040, jugada mestra. A més, en Junqueras ha aprofitat que torna a fer fred per portar a l'acte de la foto una bufanda, però no duia la bufanda lligada al coll, com fa tothom, o creuada, no. La duia com una estola de bisbe o de mossèn, que m'ha cridat molt l'atenció, caient plana per les espatlles. M'ha flipat això, Toni, perquè ja saps que els Junqueras li diuen mossèn, perquè va a un Erasmus al Vaticà, pel que sembla, i el Sánchez Pinyol se'n fot bastant en el seu darrer llibre. Però és que va en Junqueras i presenta l'acord com si estigués beneint el govern, com un capellà als tres toms mullant-li el cap a l'ensa de Salvador Illa. Toni, fem una tertúlia un dia d'aquests que comentin el look dels polítics, això de la comunicació no verbal, com es feia en les èpoques de la no corbata del Bargalló, que això és molt interessant. Avui que fa fresca, Toni, però jo he decidit relaxar-me anant al gimnàs, com fas tu, però jo a fer natació, perquè no hi ha ningú mòbil a la natació. I, sobretot, després una miqueta de bany de vapor. Us obro la porta de la meva vida privada, que sé que us agraden molt les xafarderies, i després de fer uns llargs en una depuradíssima tècnica de crawl, que em veus nedar a mi i no saps si sóc Ashwin Wildeboer o una rentadora centrifugant, doncs m'ha anat al bany de vapor, que és el meu secret, Toni, per tenir una pell sempre perfecta. Tu fas bany de vapor, Toni Marín? Sí, no, suposo?
0: Una mica.
6: Va, molt bé, jo ho faig tot, el vapor, les verdures i jo mateix. Ara, la pregunta és, quant de temps has d'estar al bany de vapor? Doncs és difícil de dir. Jo et diria que has d'estar al bany de vapor fins que se't quedi la mongeta tendra. Això és així. Però és que avui m'he vist immers en un duel de masculinitat fràgil inesperat, perquè estava jo gaudint del meu bany de vapor i hi havia dos senyors. No diré avis, perquè no sé si tenien nets, però tenien més arrugues que una camisa de lli guardada al calaix. La cosa és que dins d'un bany de vapor, evidentment, no hi ha rellotges i no t'hi veus gaire perquè hi ha una boira que sembla el cotxe dels Estopa. Quant de temps pots estar allà dintre? Perquè jo portava una estona que semblava fent llarga i ja em notava que els aixelles se m'anaven separant com quan fas musclos i s'obren, i els senyors allà quiets. No es movia ningú en un duel. Qui surti abans és un gallina. Saps una mica aquesta tensió? Una tensió. A veure qui és el blandengue que surt abans. I jo els veia per terres i més pentat. Dic, hòstia, com ara es quedi un d'aquests senyors sec aquí, me n'he d'anar a fer papers, m'he de quedar aquí a fer papers i segur que se'n perdo el dia i coses a fer. Eren com Donald Trump i Xi Jinping donant-se la mà, que no volien parar, que aquí deixin a la mà. És un joc molt raro, això del polític. Qui deixi anar abans la mà ha perdut. No ho entenc. Evidentment, com ho he solucionat jo, Toni Marín? Marxant, i no sé com ho hauran acabat. Potser encara hi sonara. Però si us trobeu en la mateixa situació que jo, que us voleu relaxar i entreu un bany de vapor, feu el favor. Vigileu les constants vitals dels avis que entren, que ells perden la noció del temps i surten que si els tires pebre vermell pel damunt són un pop a la gallega. Per tant, compte amb això.
0: Pop a la gallega. Toni Mata, que tinguis bon cap de setmana. Moltes gràcies.
6: Que vagi molt bé, fins dilluns.
0: Adéu. Un dia vull entrevistar la teva dona, Quim. No? Vull entrevistar la teva dona, hem de parlar d'això. Hem de parlar... És molt important, això, eh? No saps la que es lia als gimnasos, eh? En fi, és un tema que m'interessa.
2: Jo ara pensava que t'agraeixo molt que no hagis volgut tocar el tema Florentino, Madrid, tal, perquè estic al·lucinada amb la quantitat d'editorials.
4: Ho va tocar el dimecres.
5: Jo el vaig fer.
0: Saps què va passar?
5: Jo el vaig fer, que jo l'escolto cada dia fa una setmana.
2: És escandalós, només parlen d'això, i a Catalunya Ràdio
5: igual.
0: Dimecres vam tenir Joan Gaspar. Dimecres?
4: Sí, sí.
0: Dimecres vam tenir Joan Gaspar, es va quedar gust, eh? Deixeu-la que digui, que va ser molt divertit, eh?
5: Però l'entenc perfectament, perquè és igual de hooligan, el Joan Gaspar era igual de hooligan que el Florentino, eh?
0: Escolta l'entrevista, ja veuràs que hi ha una mica de diferència. Escolta, va, que ha estat magnífic, de veritat. Ha estat fantàstic tenir-vos amb nosaltres. Juli Ojeda, Quim Jubert, Raimon Blas i Ivan Marzà, Núria González. Espero veure-us ben aviat. Moltes gràcies. Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i ens endinsem en l'apassionant món del Pla Z. Fins a les 10 aquí a Ràdio 4. Tornem de seguida amb canvi d'actors i d'actrius a Ràdio 4. Fins ara.
7: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit, ho acabem de conèixer. El Servei d'Emergències Mèdiques ha assistit a 14 persones, 6 menors i 8 adults, en relació a un incendi a un habitatge a Roda de Ter. 9 persones han estat menys greu, han estat traslladades a l'Hospital de Vic, 3 persones han estat lleu, han estat derivades al CAP de Roda de Ter, on una d'elles ha rebut ja l'alta, i 2 persones no han requerit trasllat. El SEM ha activat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Canviem d'assumpte. Fa uns minuts ha quedat en reobert el túnel del Cadí, un dels principals accessos a la Cerdanya, després d'una hora i mitja tallat en ambdós sentits de la marxa. Un grup de docents han tallat la circulació després d'haver fet una marxa lenta des de la Seu d'Urgell com a tancament d'una setmana de vagues de mestres i professors. I arriba l'endemà de la reunió fallida dels principals sindicats d'educació amb el departament. El tall ha generat entre 3 i 4 quilòmetres de retenció en sentit nord. I encara relacionat amb l'àmbit educatiu, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha defensat davant els sindicats policials la tasca de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, tot i admetre que cal modificar alguns protocols. En plena polèmica per la infiltració de 2 agents en una assemblea de docents, Trapero s'ha reunit avui amb els representants sindicals a la Comissaria de les Corts de Barcelona. Des d'USPAC demanen que no es descarregui la responsabilitat en els càrrecs inferiors. Escoltem Albert Palacio.
9: Ja estarem a l'expectativa de que això, la pilota, no vagi cap a la base, no vagi cap a l'escala bàsica o l'escala intermèdia, de que no es treguin les puces de sobre i acabi llepant algú que no li pertoca.
8: Mentre des de SAP FEPOL, Imma Viudes ha celebrat la voluntat de millora de millorar els protocols per evitar actuacions similars.
10: Sí, hi ha manera d'actualitzar els protocols de manera que siguin millor entesos per la ciutadania, no? i que obeeixin o que corresponguin a la realitat, a la visió actual, doncs benvinguts siguin, evidentment.
8: A la reunió també hi han participat el comissari en cap, Miquel Esquius, i el cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández. Més qüestions. Un motorista mor arran un accident amb un camió a la Ronda Litoral de Barcelona. El sinistre ha passat aquest migdia a l'accés al Nusa de la Trinitat quan la moto que conduïa ha topat amb un camió, segons l'Ajuntament. El motorista ha quedat ferit i acaben morint aquesta tarda. Aquesta és la 6a víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2026. I a Santa Susana, al Maresme, un centenar de persones s'han manifestat aquest vespre contra la celebració del festival neonazi Caos in the Sun, previst per a finals de maig en una finca privada del municipi. La protesta convocada per la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha recorregut els carrers amb consignes contra el feixisme i també contra l'alcalde Joan Campolier, a qui acusen de no impedir la trobada. De l'exterior, l'alto el foc entre Tel Aviv i Beirut s'amplia 45 dies, segons el Departament d'Estat dels Estats Units, amb Washington com a mediador, malgrat que continuen els atacs israelians i les violacions a l'alto el foc al Líban. Andreu Vinyes.
11: Sí, el portaveu del govern dels Estats Units, Tommy Pigott, ha anunciat que les negociacions de l'anomenada via política reprendran els dies 2 i 3 de juny, mentre que el 29 de maig s'obrirà al Pentàgon una via de seguretat amb delegacions militars israelianes i libaneses. En un missatge a xarxes, Pigott ha desitjat que aquestes converses permetin avançar cap a una pau duradora entre tots dos països, amb el reconeixement mutu de la seva sobirania i integritat territorial, així també com l'establiment d'una seguretat real a la frontera compartida.
8: I encara de l'àmbit internacional, almenys 4 persones han estat assassinades a la franja de Gaza arran d'atacs israelians. L'executiu hebreu ha assegurat que el seu atac anava dirigit contra el cap de l'alarmada de Hamas, a qui descriu com un dels arquitectes dels atacs del 7 d'octubre de 2023. És el dirigent de més alt rang de Hamas contra qui Israel ha llançat un atac des de l'acord impulsat pels Estats Units a l'octubre per aturar els combats a Gaza. Espanya ha tornat a marcar aquest any un nou rècord en trasplantaments en només 48 hores. Un total de 39 donants han salvat o millorat la vida de 75 pacients. Aquesta fita s'ha produït entre el 24 i el 25 de març, coincidint Laura Monill amb el Dia Nacional del Transplantament.
12: Sí, durant aquestes dues jornades s'han fet 49 trasplantaments renals, 14 de fetge, 8 de pulmó, 2 de cor i un de pàncreas i un de ronyó. Als micròfons de Ràdio Nacional, al 24 hores, Beatriz Domínguez Gil, directora de l'Organització l'Organització Nacional de Transplantaments, ha explicat quines són les raons que expliquen l'èxit espanyol.
13: Un sistema nacional de salut público i de caràcter universal. Una societat solidaria. Es necesario tener un sistema que está bien preparado para identificar esas circunstancias excepcionales de fallecimiento, para hacer una aproximación a una familia que inicia un proceso de duelo muy profesionalizada y para gestionar toda una logística que mueve a cientos de profesionales.
12: La xifra supera el rècord registrat l'any passat quan es van fer 48 transplantaments en un sol dia. Espanya manté així el lideratge mundial en donació i transplantament d'òrgans des de fa més de 30 anys.
8: Gràcies, doncs això és tot. Tornem amb més notícies al punt de les 10. Bona nit.
7: Ràdio 4.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
15: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
16: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
15: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
16: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
15: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
16: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Perquè tu, David, això del canvi d'armari, com ho fas?
1: És que no sóc el més indicat per respondre a aquesta pregunta.
0: No fas canvi d'armari, tu?
1: Jo no. Jo ho tinc tot allà.
0: Avui estic despistat.
1: No veus que tinc... Jo tinc quatre peces. L'altre dia un tio m'ho deia, un de la meva feina, em deia, diu, conec perfectament tot el teu armari. Em conec totes les teves camises, tot, perquè les meves camises... No, mira, aquesta és relativament nova.
0: Ja.
1: Però et puc portar una camisa de fa 15 anys.
0: Ah, sí?
1: Sense cap problema.
0: Home, tu i jo coneixíem molt una persona que anava sempre vestit igual.
1: Sí, sí, sí.
2: Sempre igual, igual.
0: Sempre igual, igual. De negre. O sigui, mira que vam treballar junts molts anys...
1: Mai el vam veure vestit diferent.
0: No, i sempre amb el mateix tipus de camisa i el mateix tipus de pantaló.
1: No, no, ja et diré una cosa, que encara ho fa més gros. Estem parlant d'un programa d'estiu, amb aquella calorada que fa el mes d'agost.
0: I ell anava amb pantaló llarg, camisa llarga, anava igual a l'estiu i a l'hivern, totalment. Què dius, Vanessa Kogan?
3: Al Buenafuente... El loquillo. Hi ha molta gent que li encanta només el negre, eh?
0: No, ja, però l'Andreu porta molts colors.
3: Ah, no, una camisa vermella anava, cert. M'he equivocat. Tens raó.
2: El meu jefe anava sempre de negre, a tot arreu. Però l'Andreu...
3: Qui era el teu jefe?
2: El Toni Cruz.
3: Vale.
4: Clar. Ah, i el loquillo també anava de negre.
0: El loquillo també anava
3: sempre. Sí, el loquillo sí, el loquillo sí.
2: Podien fer texans, pantalons curts, llargs, samarreta, a l'estiu, però...
0: És que el negre, jo, a mi també m'agrada molt.
2: Estilitza. No.
3: És molt parisenc.
1: Sí, però aquest que us diem és que era bestial, perquè la camisa sempre era la mateixa, que jo m'imagino que en devia tenir 20 iguals. O 10, no ho sé.
0: Sí, sí.
1: Però sempre era la mateixa.
0: Sempre era la mateixa.
3: Però, David, escolta, si hi ha algú que sap el teu armari de memòria, és que igual és una mica psicòpata, no?
1: No, és perquè tinc quatre peces.
3: Però jo no me'l sé de memòria.
5: No, però és...
1: Perquè no em veus cada dia.
3: Ah, vale.
4: I no dorms amb ell.
0: Què dius, Olga?
5: No,
3: home, aquest noi tampoc dormia amb ell, crec.
0: Que un moment, digues.
5: Que els dissenyadors diuen, els que es dediquen a la moda i que fan dissenys, que van normalment de negre, fixa't en les desfiles i tal, que no utilitzen color, perquè diuen que així no pensen en el seu look, sinó que pensen en el look dels altres. I jo sí que faig canvi d'armari en quatre fases.
0: Quatre fases.
5: Ostres. Una americanes, que ja l'he fet. L'altra, sabates, que aquí serà un drama.
1: Ui, drama.
5: Drama, perquè tinc moltíssimes, gràcies a Déu, tinc moltes.
3: Agraïm Déu les sabates.
0: Espera, que ens falten dues etapes, les americanes, les sabates...
5: Les sabates, ara tocarà bolsos i jaquetes entre temps o estiu,
0: clar,
5: perquè
0: normal,
5: llavors les
0: normal,
5: casaques...
0: No?
5: I després toquen les joies i les ulleres.
0: Les joies i les ulleres.
2: Però això vol dir que tu ara... tot el que tens posat, els calaixos...
5: Sí.
2: Ho poses en caixa...
5: Sí,
2: wow.
5: És horrible. És, o sigui, ho passo molt malament.
2: Vull contractar
5: algú, i va en sèrio, que m'ajudi a organitzar això dels armaris.
0: Ui, ja tenim una persona.
3: Sí,
5: persona. És que al final el temps és or.
2: I si vols, t'envio la meva germana, que per una propina t'ho farà, també. Mira.
5: Sí, però que no ho tiri, eh?
0: No tots alhora no, sisplau. A veure, Vanessa, sí?
3: Jo... no la supero, però lamentablement fa 2 mesos que ja ho he fet, el canvi d'armari.
0: Ah, molt bé.
1: 2 mesos?
3: 2 mesos fa que ja l'he fet.
0: Escolta'm, a veure, va, fem una petita cosa, no? Perquè avui potser hem començat massa sac i no he dit que avui tenim David Balaguer, la Glòria Galiano, l'Olga Ortiz,
5: hola,
0: el Jordi Esteve i la Vanessa Hogarth. Val? I ara potser tocaria saber de què voleu parlar cadascú. El teu cas, el teu tema em sembla molt interessant, David.
1: Parlaré de tafaneries. De la tafaneria. Per què volem saber les coses dels altres?
3: M'encanta.
0: Sí, és... Home, mira, ella.
3: Imagina't. Si no, em guanyaria la vida, jo.
0: Clar, si ella és periodista del cor.
3: De la tafaneria.
1: Sí, però una cosa és la tafaneria de...
2: Això, de fets.
1: Exacte, fets, no? Voler saber per què aquesta persona s'ha embolicat amb aquesta altra, si aquests dos estan junts. No, em refereixo a les tafaneries d'obrir, per exemple, anar a casa d'algú i quan se'n va al lavabo, obrir un calaix.
3: Això és molt fort, perquè a mi m'ho han fet una amiga i vaig flipar, perquè vaig dir, però si som amigues, en plan... Perquè, o sigui, què esperes trobar? És que vaig flipar amb colors.
0: Clar, però vas flipar perquè t'estaven tafanejant a tu.
3: Sí.
0: Però tu no has mirat mai una cosa que potser no tocaria?
3: Et dic una cosa. Sí, però potser quan era més petita. Ah. Quan era més petita i les meus pares marxaven, obria tota la casa, però és que t'agafava unes escales i m'enfilava el pis a dalt a l'altillo.
0: Aquest tema donarà de sí. Està molt bé. Olga, tu tens algun tema preparat avui?
5: Jo estava en ello. Et dic perquè per motius laborals no l'he acabat, vull parlar sobre el que no s'ha de dir als jutjats ni a su senyoria. Però
0: su senyoria.
5: Ho tinc abans
0: bueno,
5: ho digui que ho revisis.
0: Un altre dia ho fem,
5: clar,
0: un altre
5: dia,
0: això.
5: Ve.
0: Clar, això
5: però
0: és com
5: pot
0: dir,
5: estar guai.
0: És que, senyor, mi madre me ha lavado el xandall, te'n recordes? Era una mica allò, no puc fer gimnàs avui perquè la meva mare m'ha rentat el xandall.
5: Coses
0: està
5: que
0: molt
5: no es
0: bé.
5: Poden dir.
0: Vanessa Hogarth, i tu què fas?
3: Doncs mira, no t'ho esperaràs, perquè parlaré del mal d'ull, del mal d'ojo.
0: Ui,
3: traducció en català, mal d'ull, m'han dit. O sigui, ho he buscat, però no sé, no em quadra molt. Però és que existeix. O sigui, no és que no existeixi, és que existeix, però us explicaré com existeix.
0: Ah, molt bé.
3: Perquè igual no és com us penseu de forma sobrenatural, però funciona, eh?
0: Sí, amb
3: això
0: em fa molt
3: de por.
1: Amb això em fa molta por.
0: Et fa por, això?
1: Sí, perquè...
3: Això funciona, nens i nenes.
1: A mi no m'agrada aquesta.
0: Glòria Galiano, i tu de què t'enfadaràs avui?
2: Jo m'enfadaré amb les persones que fan amb els gossos coses que no s'han de fer. Sobre el meu pare, clar. Perquè avui ho he vist... Bueno, avui no, sí, sincerament. I vaig dir que aquest senyor ho porta molt malament.
0: Ja, ui, compta amb l'Olga, eh? Però l'Olga fa moltes coses d'aquelles que tu et fan ràbia.
2: Sí, jo miro, dic ara, jo miro per la bèstia.
0: Tu mires per la bèstia.
3: Molt bé, molt ben fet.
2: L'animal.
0: Està molt bé. Jordi, i tu què?
4: Jo t'he portat una música brutal.
0: Sí, ja m'ho he dit. Perquè saben vostès, eh? Saben vostès. És que no sé si canvia l'ordre, Genís, i acabar ja. Perquè, clar, jo sóc el director, no? Aleshores, tinc un llistat de les cançons que heu escollit cada un de vosaltres per posar una miqueta de música. I quan he vist la Jordi Esteve, és que el Jordi Esteve avui, atenció, senyores i senyors, ha escollit aquesta cançó.
1: Sempre me la juga.
0: És interessant perquè jo ara feia molts anys que no ho sentia, això. I m'ha vingut directament Sabrina Salerno.
1: Home, clar.
3: Sí,
0: amb aquells pits enormes.
3: Ah, sí,
1: no?
3: Sí, que se li ha escapat un pit.
0: Perquè el Genís sap qui és Sabrina Salerno. Saps de què estan parlant o no?
1: No ho sap. No,
3: eh? Vinga, busca ara mateix, sisplau, busca-ho ja.
0: Sabrina Salerno es va fer famosa pels seus pits. No?
2: Que saltava i allò
1: era
2: un bé de Déu.
1: Era un bé de Déu, correcte.
3: Però tothom estava feliç, els nens, els grans, els més grans.
0: Els sismògrafs. És a dir, cada vegada que ella ballava, quan va venir a Barcelona, o sigui, allò va registrar, saps?
3: I escolta, ella va explicar que no van portar-se res de pasta, o sigui, una misèria a comparació de lo que van guanyar els representants. Imagina't, ella vinga a saltar, i el money pels altres.
0: A veure un moment, deixa'm preguntar-li al Jordi Esteve per què ha seleccionat a Sabrina Salerno?
4: Pues la veritat és que no et sabria dir molt, perquè em va dir, la música no me l'has enviat. I em va venir, no sé per què, Boys.
3: Perquè és el que escolta a casa.
4: I... No, la veritat és que no, però és veritat que me la vaig posar, no sabia ni si estava en Spotify, i la vaig buscar, i sí que està.
0: Home, està tot.
1: És un clàssic.
4: Bueno, però fa tants anys d'això. I clar, l'han posat aquí, i jo li he dit al David, has vist quina música? Diu, és la Sabrina. Dic, hòstia, el tio que l'ha posat en sap,
1: me l'ha jugat, sí. Aquelles coses que fa ell, me l'ha jugat, perquè aquesta música ha sonat per allà, suposo que devien estar preparant el programa, no? I diu, has vist que, hòstia, aquesta cançó és boníssima. I dic, home, és la Sabrina, és boníssima. I no m'ha dit que era la cançó que ell havia.
3: Catalunya,
0: però... Anem a veure, la cosa és, el Jordi ha dit, aquesta cançó és boníssima i tu has estat d'acord?
4: Sí,
1: totalment.
3: És més,
1: he recordat la mítica anècdota, que la sap tothom, ja ho sé, quan penses en Sabrina et ve aquesta anècdota al cap, del dia que jo era a casa dels meus pares, veient aquell programa, ho vaig veure en directe.
0: Ai, se li va sortir un pit.
3: Clar.
1: Sí, li va sortir un pit mentre votava.
3: Sí, jo també ho vaig veure.
1: Aquella imatge la tinc gravada foc al cap, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Aquella exuberància em va tornar boig des del primer dia, i et diré... No, i és que jo recordo que jo comprava fotos de la Sabrina. Es compraven, hi havia una època que la gent... Que podies comprar fotos... No sé on es compraven, al mercat de Sant Antoni. No, l'interviu, no, es compraven fotos directament.
0: Fotos.
2: Venien moltes de gent famosa, me'n recordo, perquè es posaven a les carpetes.
1: Sí. I jo em comprava fotos de la Sabrina.
2: I venien pòsters i tot, que famoses.
1: No.
3: Però clar, la Superpop no posava la Sabrina.
0: No sortia la Sabrina. Sortia Leif Garrett. Sortia.
2: La Sabrina potser sí, que cantava.
0: Ja, però...
3: No tirava per allà.
0: Superpop era una revista per nenes.
5: Com m'agradava.
3: I per nens també.
0: Què? No.
5: No, era de noies.
0: Era de noies.
5: Jo la trobo a faltar. Sí.
3: Jo tinc amics que es compraven la Superpop perquè els agrada la Superpop. Nois, molts nois.
1: Jo un dia vaig
5: anar...
3: T'ho prometo, a ti hi ha gustos per tot, a la vida.
1: Un dia vaig anar a casa dels meus pares i vaig estar, doncs, això, allò que fots...
0: Oi, gràcies, Genís. Oh. Que bé, eh? Simplement un canvi de música. M'està posant, Jordi, saps el cap allò?
4: Allò saltant, així.
2: Ell va fer la broma 30 segons.
0: Digues.
1: Vaig anar a casa dels meus pares I allà, clar, hi ha la meva habitació de quan era petita, quan era jove, i encara hi ha carpetes meves i tal. I vaig mirar unes carpetes i vaig veure fotos de la Sabrina encara.
0: Que fort,
1: i vaig pensar, quins temps aquells.
0: O sigui, que tu posaves fotos a les...
3: Era simpàtica, sí, sí, ella, la Sabrina.
0: Jo sabeu de qui tenia fotos? Ara flipareu. De qui tenia fotos a la meva carpeta? D'Anna Belén.
2: Hòstia, jo avui ho he dit, jo de Mick Jagger.
0: De Mick Jagger, caram.
5: Jo de la Madonna, sempre.
0: Tu de Madonna.
3: Jo del Melrose Place, del Jack de Melrose Place.
0: I tu, Jordi?
4: Jo no tenia fotos.
1: Ah, no?
4: No? No? No? Sèrio, de petit era sèrio.
5: A la carpeta ni a l'habitació?
3: Ah, del John Bon Jovi.
2: I pòsters.
4: No, i tot que no, potser havia tingut Bon Jovi més endavant.
0: Bon
4: però...
0: Jovi?
4: Sí.
1: O Bon Jovi m'agrada.
0: En el teu cas però... hauries de portar fotos, no sé, de Carme Ruscalleda, per exemple.
3: No, no.
0: Ho dic de veritat, home, com a cuinera, que admirava profundament,
4: sí,
0: no?
4: Sí, no, però això ja vas fer... No, això són fotos de quan ets més petit, no?
0: Ah, clar.
4: Sí. Clar.
0: Bueno, no ho sé.
1: O com m'agradava això, sí.
0: Lo de les fotos.
1: Estic recordant, m'esteu fent venir nostàlgia.
3: Ai, Dios mío.
1: Sí, perquè...
5: Pues posa fotos a casa.
1: Jo tenia les carpetes amb moltes fotos.
3: Ja, també moltes. Jo
2: he flipat perquè els Rollins han tret una cançó ara amb aquestes edats.
0: Sí.
2: I vaig llegir o vaig sentir que el videoclip l'havien fet amb intel·ligència artificial. I pensava, bueno, ho pots contar. I avui n'he vist, res, 10 segons, que són Mick Jagger jove.
0: Que fort.
2: O sigui, ja s'hi ha hagut com... Jo crec que està més guapo del que era Mick Jagger quan era jove.
0: Ja veus.
5: Home,
0: ja
5: la intel·ligència artificial, quan retoca alguna fotito...
2: No, això no retoca, això és...
5: Jo li tinc que dir, no toques mi cara, al natural. No toques ojos.
3: Ja,
5: no,
3: ja.
5: Perquè a vegades digo, ¿y esta señora quién es? És perillosa, perquè ho faig servir per posar alguna cosa a Instagram o posar alguna publicitat, i ostres,
3: vol dir que no
5: és
3: ella, vol dir que no s'adrede, no s'ho cregueu, fa adrede.
5: No, jo no vull retocs, jo soc anti-retoques, la gent, les dones que ho fan i homes, guai, però a vegades veus el que han fet i la realitat, i no reconec aquella persona, em va passar en una entrevista que vaig anar ara fa poc, anava mirant la foto de la noia del podcast i la mirava ella i pensava,
1: si no és...
5: però com t'has re... però què? Quina bestialitat.
2: Qui,
5: dice, no puc dir el nom.
2: No, no, no, iniciales. Que tu pensaves qui és.
5: Iniciales, ML.
1: Maria Luisa.
0: Maria Luisa.
3: M.L.
0: És que no hi ha ningú més que Maria Luisa.
1: Maria Luisa.
0: Sí, o Maria... No, o Maria Lourdes.
1: Maria Lourdes.
0: Tres Maria Lourdes. Maria Luisa. Hi ha algú que li posi a la seva filla a dia d'avui Maria Luisa?
4: No,
0: a mi, jo crec que hauríem de començar una campanya de recuperar.
2: No, Mari Carmen.
0: Mercedes.
2: Mari Carmen.
3: Mari Carmen. Sí, però que si tu dius Mònica, et diuen Mo. Ja no et diuen Moni.
1: Ah, sí?
3: Ara és Mo. Sí, sí, sí.
1: Ah, sí?
3: Ara Montserrat no és Montse, és Mo.
2: Ja,
3: o sigui, cada cop, Penélope, Pe. Jo sóc la Va.
0: Això, acabo de dir-te, Va.
3: Sí.
0: Tu series Ol.
5: Ol, ja està.
3: No, Ol. Ol.
0: I tu, Jor.
4: Ah,
0: és horrorós, això, una tonteria. Absolutament una tonteria.
3: Però això s'està fent, no és una tonteria, que s'està fent, eh?
0: Ja, ja. Sí, però és que tu vius en un barri raro.
3: Que no és el meu barri.
0: En el que els nois llegien superpop. Ara el que la gent es fa dir per una síl·laba.
3: Que no és el meu barri, que és en el món en general.
0: En el món,
3: en el món, en el món mundial.
0: I per això tu adona't que ningú dels que estàvem aquí això ho havíem
3: sentit. Perquè no esteu en el món mundial, esteu amb una bombolla.
2: On jo treballava em deien Glo.
0: Glo?
3: Veus? Mira, gràcies, Glòria.
0: Déu meu, jo celebro molt no viure en els vostres mons. Ja. Perquè, que us digui,
3: Toni,
0: perquè és horrorós.
3: To, creu-me.
5: To, creu-me.
2: No val per tots.
0: Insuportables. Sou insuportables.
3: Per què ens dius això?
4: Que no val per tots els noms.
0: No, no val. No, va, posem una mica de música que estigui més bonica. A veure, el David Balaguer...
1: Avui,
0: que també m'ha sorprès.
1: M'he passat una mica, sí.
0: Jo crec que sí, eh?
1: Però això és perquè avui és una cançó per homenatjar a una persona.
0: Ah, sí? Ah, sí?
1: Clar, home.
0: Ah, bueno.
1: Però una persona que és... A veure, aquesta té una història, això, eh?
0: L'està escoltant, la persona? La
1: no crec.
0: No?
1: No crec que estigui escoltant la ràdio en aquests moments. És un amic meu, eh?
0: Ah, és un amic teu.
1: És un amic meu. És un amic meu que fa avui 50 anys.
0: Ah, ostres.
1: Fa 50 anys. I llavors, quan la Glòria em va demanar el tema de la cançó, dic, posaré una cançó, ara ho veureu, que és una cançó que quan aquesta persona i jo anem de viatge amb cotxe,
0: sí,
1: ens agrada molt posar-la i cantar-la com bojos, i ens gravem vídeos i tot. Hi ha algun vídeo d'aquest paio i jo, amb els nostres 50 anys ja, cantant aquesta cançó.
6: ¿Cómo comenzamos? Yo no sé.
1: Em surt sol, cantar-la.
3: És boníssim, ella.
1: Doncs tu imagina't, aquells viatges amb cotxe.
0: Ets raro, eh?
3: És que anava a dir, que és que...
2: Cantar el cotxe és
0: mira,
2: una cosa...
0: No, no, però més enllà d'això. És a dir, tu saps que més de manera molt sincera t'aprecio molt.
1: Ho sé, ho sé.
0: Que són molts anys, és que gairebé família. però ets raro.
1: Sóc raro, sí.
3: David, a la meva mare li encanta aquesta cançó.
1: Home, és que aquesta cançó és boníssima.
0: Mira, mira, mira, que puja, puja. Ay, no,
1: un súbito escalofrío.
0: Un súbito escalofrío. És una frase molt de dir, eh? He tenido un súbito escalofrío.
2: Però és molt de... La cançó és una mica així... que són una mica massa, que són molt per cantar.
0: Ja, ara ve la tornada, no? L'estic aguantant perquè... És que domino poc Eros Ramazzotti, jo.
1: Ara ve.
0: Mira, mira, mira. Trabajo con el corazón
1: cantará la monja. No la vull,
0: però ho sabeu tots, sí, aquesta cançó. Sí. Bueno, doncs està molt bé.
5: Jo crec que aquesta secció una mica... el Toni se la carrega la setmana que ve. No.
3: Cantem una miqueta junts, o què?
0: M'agrada molt, no. M'agrada molt descobrir aquesta vessant més friqui vostra.
5: No. Sí,
0: pues, mira, aquest tros m'agrada a mi. M'agrada.
6: Inmensa cuando quieres.
1: I ara diu, gracias por existir.
6: Gracias por existir.
0: Ja ho tenim, això. No? Ja.
1: Hi ha molts vídeos meus cantant aquesta cançó.
3: Ah, sí. Pues passes.
1: Amb aquest amic meu. Que
3: dona bon rotllo, la cançó.
0: Molt.
2: Hauria de veure la cara del Toni, sí, mirant-te mentre diu de
5: que està a la cara.
0: No, però jo insisteixo. Jo el David és que me l'aprecio molt. Fa molts anys que ens coneixem.
2: Però
0: que ell és que segons va passant els anys, ell va desenvolupant
1: molt...
0: aquestes coses, que em sembla meravellós.
5: A mi, en David, em sorprèn cada programa més.
0: Ja, doncs està molt bé. Va, l'art de la tafaneria. David, sí, per on ve això? Explica'ns
1: això ve
0: coses.
1: Perquè ha sortit una fotografia, unes imatges, de Donald Trump tafanejant una carpeta,
0: ah, sí,
1: del Xi Jinping.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Pong.
2: Carpeta vol dir un portafoli.
1: Sí, un portafoli.
2: Física, eh? Vale.
1: Estaven en un dinar d'aquests, ara que s'han vist tot això, que han tingut aquestes trobades, i llavors suposo que en algun moment determinat aquesta gent també va al lavabo.
2: I això, no?
1: Van al lavabo i va deixar uns documents allà, una carpeta, i llavors ha sortit una imatge del Donald Trump, clar, ha vist allà una carpeta del Xi Jinping. Hòstia, és molt temptador, no?
3: Sí. Bueno,
1: és molt temptador. I llavors surt una imatge el tio allà mig obrint, la mirant, mirant a veure què hi ha allà.
3: A veure si ho entenia, no?
1: A veure què hi ha, no?
0: Ah, clar, clar, perquè segurament allò estava escrit en xinès.
3: Amb el cervell poderós que té.
0: No havia caigut amb això, jo.
3: Ah, i les nenes a vegades
1: estampem. Aquelles cares que fa el Donald Trump, que fa unes cares molt, molt concretes, no? I era boníssim, perquè jo he pensat, realment, Donald Trump, que és un tio que no és sant de la meva devoció, però he pensat que això l'ha fet molt humà, no? Aquest acte és molt humà.
0: Ja.
1: Perquè realment és una cosa que jo també faria.
0: Sí?
1: Hòstia, jo no ho puc evitar.
0: Tu ets tafaner?
1: Jo sóc molt tafaner i no... Però aquest tipus de tafaneria, eh?
2: Ja. Tu ets dels que van al transport públic, mires el telèfon
1: totalment, de l'altre? Clar, totalment. O sigui, jo si veig algú que està enviant... De vegades veig algú que està teclejant, enviant whatsapps, a mi m'agrada mirar a veure què envia aquesta persona. T'ho prometo, t'ho prometo.
3: Jo ho he notat, això, a vegades... amb la gent del metro, del bus, i és com que te'n retires perquè dius... Igual no tens res interessant, però dius, és meu. No vull compartir.
1: Poca conya, perquè hi ha molta gent que us mira, quan feu coses al... Quan envieu, quan esteu en un transport públic amb el WhatsApp, o mirant el mòbil, heu de saber que sempre hi ha dues o tres persones que us estan mirant.
0: Jo tinc la sensació que el Jordi Esteve és una mica dels que miren, no?
4: No, a vegades, sí que miro, eh? Fins i tot fas zoom amb el mòbil, fas una foto i la gent s'està en cap.
0: En sèrio?
4: No.
3: Això ho fa, això és cofà, vamos.
2: Tenim una tècnica depuradíssima.
0: Clar.
3: Però això ho fas a una cafeteria, perquè jo crec que ell no va amb transport públic.
0: Ja.
3: Aquest xef va amb limusina i amb xofer.
0: M'acaba de venir ara parlant de tafaneries, jo sóc de Premià de Dalt, i m'acaba de venir una idea de quan era petit, una imatge de quan era petit, que no hi ha pitjor tafaner que aquell que no controla que l'estan veient mentre tafaneja.
3: Ah,
0: i a la casa del costat de casa de la meva mare, són cases, no? I aleshores hi havia una noia que mirava al carrer, però amb la persiana baixada, però amb la llum encès. Amb la qual cosa la veies allò
3: ajustada.
5: Jo porto l'antiespia. O sigui, és una pantalla que el del costat no veu el que estic fent.
3: Ah, sí. Jo una va fer, però de vegades miro pel·lis i si tinc alguna al costat, doncs pues, estic... Sí, mira, no, si la veiem junts, la pel·li, saps?
1: Hi ha una altra cosa, també, que és quan algú es deixa el correu electrònic obert.
0: Clar.
1: Que això és una cosa que també em provoca una temptació. No ho puc evitar, eh? No ho puc evitar.
3: No ho puc evitar.
0: Què et va passar?
3: Pues a la feina no funcionava el meu ordinador i em van posar un altre i que era el director i la persona no, el director no hi era, i vaig utilitzar el del director i vaig obrir perquè em feia falta perquè utilitzava el WhatsApp però per treballar, i no és broma, perquè enviàvem imatges i no sé què. Total, que me'n vaig anar, el vaig deixar allà, el vaig tornar, ens van canviar els ordinadors un altre cop i li va quedar el meu WhatsApp obert. I el tenia obert i a mi, de sobte, em deien coses que no eren i al final ho va reconèixer. Ai, sí.
0: Ah, t'havia estat tafanejant.
3: Sí, sí, sí. Sabia converses que dic jo, però... Sembla que hi hagi alguna conversa meva.
2: No fotis.
3: Sí.
5: És molt heavy.
0: Home,
1: jo segurament també ho hauria fet. Sí, jo ho reconec. Perquè això...
3: Llavors hi havia un altre company que em deia, has abierto la sessió? I jo, no, és que em surt a mi, sortia jo en el seu WhatsApp com que feia coses. I en l'Instagram, no. Jo no estic fent res.
1: No, a veure, tan bèstia no ho faria, però...
3: I el vam pillar.
1: Unes miradetes, sí. I després ve la pregunta que us volia fer abans. Que ja ho hem comentat, el tema de quan vas a casa d'algú. Alguna vegada algú d'aquí... ha obert calaixos aliens?
2: Home, sí.
1: Però sigueu sincers, no. Sigueu sincers i sinceres.
2: És veritat que molt el que deia ella, de petita. Jo quan era petita, sí, era tot. Jo estava esperant per mirar a la taleta de nit del meu pare i la meva mare. Sí. Del meu pare. Però ja m'ho sabia de memòria perquè la veuria cada vegada, però clar, tenia com una pitillera de plata que em fascinava, uns mocadors tots doblegats, tots igual.
3: Sí.
2: Unes coses que, clar, jo era una nena i em semblaven coses fascinants.
1: Sí, sí, sí.
2: Unes carteres buides, suposo que les carteres que es posava.
3: Sí.
2: De mudar.
3: Un vano d'una boda, sí, que li van regalar de Sevilla, supercurioses.
1: Com petits tresors,
2: un calçador,
1: petits
2: tresors.
0: La tauleta de nit, estic pensant, és un lloc meravellós.
3: Sí. Sí.
0: Perquè vosaltres obriu la meva tauleta de nit, la meva, i no us ho creuríeu.
1: Que
0: el que hi ha allà dins.
1: És un món
0: diferent. És un... De veritat?
3: Sí.
0: Sí, perquè saps allò? A més, tu vens a casa meva, però ja, jo sóc endreçat, tal, no sé què. A casa sí, però com obris la meva tauleta de nit, allò és... Entres...
3: Després de Pluton, la teva tauleta de nit.
0: De veritat, és una cosa raríssima. Hi ha de tot. Perquè no llançaria res.
1: No, perquè de vegades hi ha coses que dius, això, com ha arribat aquí? Sí. No recordes el moment que allò va arribar en aquella tauleta de nit? És veritat. Dius, hòstia, això...
3: I coses perdudes que retrobes. Si retrobes coses que...
0: No, a mi em sembla més divertit quan dius, això de qui és? Saps? És a dir, quan dius, algú ha vingut a casa que s'ha descuidat això. I comences a pensar, dius, tu no sé.
5: Jo obrir calaixos no, però m'agrada anar a fer pipí als banys dels altres per veure quins productes s'utilitzen. Saps allò que estàs allà?
0: És insuportable. El Genís ha posat cara de... És insuportable.
3: No.
5: Sí, perquè penso... A veure el xampú, a veure...
1: La crema hidratant,
5: a veure...
1: El sabó facial.
5: M'agrada veure els banys.
0: Està guai. Però obres el... Si és armari, obres l'armari o no?
5: No, obro l'armari. Em fa coseta per si hi ha càmeres.
2: La gent ho fa.
5: Com jo tinc càmeres a casa...
0: Però com vols que hi hagi càmeres al lavabo?
5: Jo què sé, perquè jo tinc càmeres a casa.
0: Al lavabo?
3: Deu estar prohibit.
5: A tot arreu. Estan activades totes.
0: Jo no vaig al lavabo a casa.
3: Home, no.
0: Però tu saps que això és denunciable.
5: No, perquè ells es veuen.
4: Sí, però al lavabo...
0: Però
5: és que el lavabo és el meu lavabo. No ha d'entrar ningú, que s'aguanti
0: el
5: pipí.
0: Però si jo vaig al lavabo a fer pipí, pots gravar?
1: Si algun dia
5: puc gravar-te. El que estan activades les càmeres és, bueno, per si es necessités per algú, SOS o algo, perquè em va donar la paranoia que em vaig atragantar amb un Hello Kitty, vaig pensar que moria, i m'he posat un SOS a tot arreu.
3: S'ha de menjar partit.
5: Perquè vaig pensar...
3: El Hello Kitty partit s'ha de menjar.
5: No, quan s'entrarà la meva família que he mort? Perquè, no sé com, quan
3: s'entrarà que he mort? Una cosa molt seriosa. Està demostrat que hi ha pisos de lloguer.
5: No,
3: però això, hi ha pisos de lloguer que tenien càmeres que gravaven a la gent, bueno, això ha passat, que han denunciat que gravaven a la gent nova als inquilins i després ho venien a, jo què sé...
5: No, home,
3: ja ho sé que no ho fas, però que això passa. Vull dir que els llogaters, o ja no és el propietari, sinó és la persona que li lloga el pis, està posant unes càmeres incobertes que no es veuen i ven el producte de gent fent dones, fent pipí, o el que hagin de fer.
2: Ah, que això ven molt, es veu.
3: Sí, és un negoci.
2: Això ven molt. Us recordeu d'un ajuntament que hi havia un empleat, que hi havia una càmera que feia un racó al carrer,
1: sí.
2: I moltes noies durant les festes anaven a fer pipí allà, i llavors hi havia un empleat que ho va descobrir i venia les imatges aquestes.
3: Que fora, però això bueno, ho fan amb cases de lloguer que tu ets l'inquilino. I t'estan gravant fent la teva vida.
2: Ho deia en el sentit que hi ha un mercat de gent que compra imatges de noies fent pipí.
0: Digues, David.
1: No, que si algun dia vaig a casa de l'Olga, aniré al lavabo, obriré calaixos i aniré saludant a la càmera.
3: Olga, perdona. Tots aquests bols més sabates que diu que es compra, que té una col·lecció increïble, a veure de què es té, a veure com s'ho ha pagat, eh?
0: Imagina't.
5: A l'Only You.
0: No és a l'Only You, és a l'Only Fans.
5: A l'Only Fans.
0: A l'Only You.
3: A veure això del lavabo, eh? A la càmera.
2: Però la gent al lavabo mira els calaixos, perquè jo, que sóc una persona que les meves coses noto en seguida si me les han tocades, i jo he tingut una casa de rebre molta gent a casa, i els calaixos estaven tocats.
1: Ah, sí? Sí, home, clar, la gent ho fa.
3: Jo confesso que sóc l'enveja de tothom, saps per què? Perquè per la meva feina sempre em donen cremes, potingues del cabell, de la cara, de... Bueno,
5: ai, el teu
3: i llavors jo no tiro res, ho vaig guardant en els armaris, i ve alguna amiga i em diu, tia, però tens una botiga, però què fas? Vento.
0: Va haver una època que em va donar que quan anava als hotels m'emportava els sabonets. I va haver un dia que vaig dir, prou ja de sabons.
3: Però
0: fa il·lusió. Què vols tot això?
4: No els utilitzes i
0: es queda a casa.
1: No es fa servir.
0: Bueno, era un record.
5: Però el bany diu, els productes que utilitzem diu molt de nosaltres i de la nostra personalitat, eh? Les cremes, el maquillatge... A mi, si obren el calaix, trobaran tot un set de maquillatge perquè ho tinc endreçat per calaixos.
0: Déu-n'hi-do.
5: O sigui, maquillatge...
4: Què dius? Falta l'oli de coco.
0: L'oli de coco. Falta l'oli de coco. Escolteu-me. Ah, sí, avui se m'ha ocorregut tenir una estona aquesta tarda que gairebé no hem tingut feina, oi? Aquesta tarda i m'he posat a dir...
2: Un dia normal.
0: Quines són les col·leccions més estranyes que es poden fer?
2: Ui.
0: No? Feu col·lecció de coses, vosaltres, o no?
2: Jo ara
0: no
2: ho faig.
5: Minerals.
0: De dinerals?
5: Minerals.
0: Ah, minerals, dic de dinerals. Mola, la col·lecció.
3: Jo minerals 400. Tenia Cheminova, quan era petita, que són super... De vegades encara els mirava, com en plan...
0: De
3: els
0: què?
3: Cheminova.
0: Cheminova?
3: Sí.
0: Què és Cheminova?
3: Era una capsa que hi havia, no sé, posa 86.
5: 86?
3: Sí, era així. Ah. Era així, era... petita, o sigui, ja li van comprar una germà i jo la vaig heredar.
0: Ah, era
3: ja
0: minerals.
2: Sí. Aquella col·lecció que no, és com la gent que es compra una col·lecció de sellos, se la compra, si hi ha més o menys.
0: Ja es compra la col·lecció feta.
2: I llavors el meu pare va comprar-ne un, bueno, van comprant-la a poc, però vaja. I llavors esperen que un dia vam treure diners. Va dir, si tu has pogut comprar a poc, no ara de cop i volta, perquè demà altre diners.
5: Jo vull dir que jo col·lecciono minerals, mussols,
0: culló,
5: bruixes,
2: mussols jo m'ho he fet la temporada.
5: Bruixes, cromos, abans col·leccionava cromos.
0: Càmeres.
5: Cartes de colors i olors. També havia col·leccionat, que es feia un intercanvi.
2: Però moltes coses.
5: M'encanta col·leccionar.
4: Jo segells, només. Segells.
0: Segells.
4: Perquè ve de mon pare, i llavors...
2: Segells antics, bons, i coses d'aquestes que valia la pena.
0: Digues, Vanessa, sí.
3: Jo, musses, figuretes petites, que són com hades, i són com les musses.
0: Ja.
3: I si tinc algú que m'agrada, li regalo una.
0: I tu, David, tens algun tipus de col·lecció?
1: Quan era petit, sí, però no.
0: He anat a buscar les col·leccions més estranyes. No hi ha un senyor, ho dic en castellà, però no sé com es diu. Ah, sí, clar. Pelusa de ombligo. Hi ha un senyor que va recol·lectar les coses durant més de 30 anys i va aconseguir un rècord Guinness. A mi, us he de dir, el món dels rècords Guinness m'apassiona.
1: Home, és apassionant.
0: Perquè en quin moment decideixes que penses començar a acumular això?
1: Per batre un rècord Guinness.
3: Una malaltia molt forta, aquesta.
0: Perdó, Penes de mamíferos.
5: Penes.
0: Sí. Existeix la Faloteca Nacional a Islàndia i que hi ha una col·lecció científica amb més de 200 òrgans masculins de gairebé tot a Islàndia.
3: Científica.
0: Sí.
3: Després, ho diuen així, ara.
0: Bosses de mareig dels avions. Hi ha qui col·lecciona... Aquesta no deixa de ser una cosa curiosa.
3: Sí, és una mica malalteta del topi, no?
0: Bueno, de l'estómac, si més no.
3: Per dir-ho bé.
0: O he de dir, i aquí sí que... He de dir que jo me'n vaig endur una vegada un d'aquests. Letreros de no molestar.
3: Ah. Això fa gràcia, mira. No. Sí, m'ha agradat.
0: Estava a Hong Kong i era molt guai. I dic, jo me l'emporto.
2: Però això, jo crec que això t'ho pots emportar.
0: No sé, jo crec que no.
2: Home.
3: Ah, jo m'emportava Sandrés.
2: Si fos d'or. Sí,
5: sí. Hauríem de parlar de la cleptomania i les coses que t'emportes del joc.
0: Però això no, eh? Jo només m'he emportat el no molestar aquell, que encara el tinc, eh?
4: Ah, és molt guai.
0: Sí, perquè era, mira...
2: Clar, d'acord.
0: Clar, i amb lletres xineses.
4: Era molt divertit.
0: A Hong Kong era. I després, asientos de inodoro...
5: No va.
2: Com?
0: Sí, i fundes de sombrilles. M'han semblat col·leccions francament curioses.
2: S'ha de tenir molt de
1: l'aigua. Anava a dir això, que algunes d'elles necessiten molt espai.
2: Tapes de vàter.
0: Hi ha gent que viu a cases molt grans, eh?
1: La de la pelusa d'ombligo...
2: Per favor, que l'angúnia m'està fent
1: això. M'ha resultat pertorbadora. M'he imaginat una persona decidint que vol fer això, no, un dia?
0: Bueno, però és com, la, com tants i tants records quines, eh?
1: Sí.
2: Home, però jo me'n recordo, us recordeu aquell programa que feien el Que Apostamos?
0: Sí, sí, clar.
2: Sí. Sí, jo me'n recordo un dia que jo, un senyor, ara no me'n recordo ben bé, tenien com unes síndries, moltes, eh? I anava fotent-li cops de cap a la síndria i a veure quantes em trenca. Jo dic, en quin moment hi ha un imbècil, perquè, perdó, senyor, que, o sigui, és imbècil, que es pot trencar síndries amb el cap i diu, a veure si faig més que ningú del món. No, faràs més que ningú del món, segur, perquè no hi ha ningú més que ho faci.
0: No t'ho pensis, que això és el que és descobreixes... d'aquest de sobte...
2: Hi ha hagut un altre imbècil d'Oklahoma que també està fent.
0: Exacte. És a dir, això ho veus molt. Jo sóc molt aficionat. Jo tinc diversos llibres del Record Guinness.
1: Sempre hi ha un altre.
0: Per anys.
2: Cada vegada que heu superat.
0: Cada any surt una nova edició del Record Guinness. I és brutal. És a dir,
3: jo tenia llibre de Record
0: Guinness. Això que diu. Jo no això, tinc. Jo tinc. Clar,
2: això és suposo molt que també, si tu ets aficionat a això, tu veus que hi ha hagut un senyor que ha trencat síndries amb el cap per un suponer, i llavors dius, ara vaig a provar-ho, que l'any que ve em faig més.
1: No, però això és molt bo.
3: Però donen un premi o no?
1: Si tu penses, jo col·lecciono això, no?, de les peluses de l'ombligo.
0: Sí.
1: Això ningú em superarà, això només ho faré jo. I potser hi ha un altre tio en un altre punt del món que també
0: ha fet el mateix.
1: Ha tingut la mateixa idea que tu, o potser t'ha copiat. Però
3: això deu ser molt dolent per la salut mental i...
0: I de la comunitat de veïns.
3: Exacte, i d'higiene.
5: I d'higiene, perquè com es fa la pelusa aquesta?
0: Jo, clar, és una cosa... clar, també t'has de dutxar.
3: Home, hi ha bactèries allà, hi ha un...
2: A mi no m'ha sortit malaltia. Mai, però hi ha molts nois que diuen... Hi ha nois que diuen cotó, jo dic cotó.
0: Cotó?
3: Cotó.
2: Algodón.
0: Sí, no, sí, ja m'he entès la paraula això, cotó. No,
2: és que fa com una bola, com si fos de cotó fluix.
5: Ah, nois, allà. Això,
2: no bueno, passa... a mi no m'ha passat mai, però...
0: A mi no m'ha passat mai. No, això al barri de la Vanessa, deu passar.
3: No, sí, perdona. Jo, una bola de cotó...
0: No, no, dic tu.
3: Ah, vale.
0: He dit els nois que se'n compraven al Superpop.
3: No, que els nois de la Superpop són molt fins i molt polits. Ja, no se'ls hi fa la bola de cotó, ja s'ho renten abans.
0: Posem una mica de música, va.
1: Què li toca?
0: A la Olga. Li toca avui. Mira, ha escollit l'Olga aquesta cançó. Mira. When the bass get bumping up in the club, pour another shot and show me some love. Veus? Ho has fet, això. Has vist que ens hem posat a ballar tots.
5: Aquesta, per entrenar.
0: Espectacular, sí. Aquesta és molt xula per fer spinning, mira el que dic.
5: Sí, és de spinning.
0: No, és de pujada amb tal i pam, pam, pam,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, sí.
0: Ja veus.
3: Ui, jo rebré avui, ja ho veig.
1: Estil, sí, sí, està bé.
0: Molt bé, molt bé, aquesta cançó, Olga. Sí, sí, sí, estem d'acord.
1: Està bé, està bé.
5: La Glòria.
2: Sí.
0: Què, què més? Vanessa.
3: Què tal?
0: Els males d'ojo?
3: Mira, t'explico. És una cosa curiosa, però realment, o sigui, és una superstició, estem d'acord.
0: Sí.
3: Que això de sobrenatural... Un mal d'ojo es pot interpretar com una mirada d'enveja, d'ira, de mal rotllo, no? De, bueno, no sé, de mala intenció. I què passa? Funciona o no funciona? La ciència s'ha posat a estudiar. I jo m'he posat a investigar. Perquè jo he vist moltes mirades... Aquí no, aquí ninguna. Però molta enveja, i és que quan algú et mira malament, si està a prop teu, és un conegut, un amic, un company de feina, es carrega l'ambient perquè tu ho notes. I va per aquí la cosa. Mira, sobrenatural no hi ha res. Després la Olga igual ens farà alguna cunya, alguna apreciació personal, però no hi ha sobrenatural. Però sí que hi ha un impacte cultural i psicològic, perquè la persona que el rep ho nota... Pues ja comença doncs, a tenir una mica d'angoixa, una mica d'estrès, una mica, ai, m'està mirant malament, per què m'estarà mirant malament? Ai, ara em mira i se'm cau el got i ja no em concentro per fer l'entrevista. Bueno, que sense boleta està afectant el mal d'ojo i s'està sortint amb la seva la persona.
0: Però això t'ha passat a tu, eh?
3: No, no, això passa en el món mundial. Això és universal.
0: Que és el del Superpop, també, no?
3: Sí, no, no, però això és universal i ho estudia la ciència.
0: Ah,
3: eh?
0: Sí, sí.
1: Però no tothom. Harvard.
3: Muy interesante.
0: La ciència, eh?
3: Mira, escolta, no, no, no, però això és com tinc que fer jo perquè m'entenguis que va en sèrio, que és una cosa que hi ha gent... Això és des de Mesopotàmia, el del mal d'ull. Per què passava? Hi havia els romans,
0: des de
3: els grecs,
0: Mesopotàmia, eh?
3: Tots 5.000 anys abans de Crist. Tothom allà preocupat pel mal d'ull. Per què? Perquè encara que tu... Ja es posaven aquí l'ojo per...
5: Sí.
3: Com a, sí, el ojo azul.
5: El ojo azul.
3: La mà, com es diu la mà? Ja ho sap
5: la
3: tot això.
5: La mano de Fàtima.
3: La mà de Fàtima.
5: I l'ojo turco.
3: Tothom preocupat pel mal d'ull. Però és que encara que no hi ha un esperit que et faci el mal d'ull o que la persona que et vol fer mal a sortir amb la seva només pel desig de fer-te mal. No, això no, senyors i senyores, no. Però el mal rotllo és com, mira, és molt fàcil. és com l'efecte placebo, pues es diu efecte, i això és veritat, efecte nocebo. Que tu et prens una pastilla i dius, ah, mira, em curo, i això passa, està demostrat.
0: Sí, sí, pues
3: això, això és al revés, és en plan, mira't malament, doncs, ostres, les coses em comencen a anar malament. Llavors vull dir a la població que no es deixin influir per aquestes mirades, que si ells són forts, sí, m'ha passat a mi. M'ha passat i totalment, i la cosa, pa, i cada cop pitjor. Doncs no. Centrem-nos en les coses positives, les negatives, les apartem a la...
2: I si algú et mira malament, tu res.
3: Jo res, com si no ho veiés.
1: Però tenim preguntes.
3: Com si no ho veiés. No existeix la persona.
0: Vanessa, que el David et vol fer preguntes.
1: Però tothom està capacitat per llançar-li un mal d'ull a algú?
3: És que el problema és la... O sigui, no és l'efecte de la persona que ho fa. És tu com ho reps, com t'afecta a tu.
1: Hosti.
3: Clar, potser millor jo sóc una perdida i et miro malament i tu passes. Però sóc una perdida i et miro malament i tu ets tan insegur, que t'afecta, sensible,
1: que
3: i t'acaba penetrant. Molt bé, molt bé.
1: Era la paraula que
3: buscava.
0: T'acaba penetrant.
3: El mal d'ull, t'acaba posseint.
0: Ah, sí?
3: Però llavors dic, no, us deixeu posseir pel mal d'ull, perquè el mal d'ull, el poder per rebatre el teniu vosaltres a l'interior.
1: És interessant.
0: No, és molt interessant.
3: Sí. Home, sempre el que explico és interessant. Una cosa és que no ho aprecieu, eh?
0: Sí, una altra cosa són les cançons, no?
3: Bueno, les cançons també tenen interès, eh?
0: Ah, sí? A veure,
3: sempre hi ha una història al darrere.
0: Anem a la cançó de la Vanessa, a veure què explica avui, mira.

0: Amigo, que punyatero.
1: La millor que ha portat fins ara, crec.
0: Sí. Sempre em dieu això, eh?
2: Estàs molt, molt sensible últimament, Vanessa.
0: Jo sempre sóc sensible, però no ho veieu.
3: Olivia Rodrigo és molt coneguda, no?
4: Sí. Ara ha estat a la samarreta del Barcelona.
0: Sí, però això és el que anava a explicar. Ara, i la meva notícia?
3: Però ja l'has dit, la del
0: Maldeo. No, però en tenia dos avui.
3: Ah, jo què sé.
2: Carai, tu.
0: Mira, volia explicar-vos que la Olivia Rodrigo... És que la vaig portar un dia i em vau dir que no us agradava. I jo volia dir, perquè com que en plan, doncs que sapigueu com que el Barça em recolza. No us agrada a vosaltres, però el Barça està com jo, pensa com jo. Bueno, doncs pues això, que l'Olivia Rodrigo va portar...
3: Però sí, acabo de dir que m'agrada la cançó.
0: Bueno, però jo la vaig portar un dia...
2: M'he quedat molt...
0: I va dir que no.
3: Perquè vas posar una cançó lletja.
0: Sí, no vau posar un tros apropiat.
3: Però una cosa apropiat.
0: Em vau prejutjar, ja vas escoltar-la i ja volíeu fer la broma.
3: Et diré Florentina, és com el Florentino, no? O sigui, allò, ella no reconeix res, la culpa de tot ho tenen els altres.
2: Li queden les coses molt guardades al cap.
3: Ja veus tu, eh?
0: No, però escolta, que el Barça això la va portar a les seves inicials, Olivia Rodrigo, OR, a la samarreta del clàssic, i va guanyar. I amb aquesta cosa que ha fet amb l'Spotify al Barça, a mi m'encanta. També ho va fer amb Coldplay, que també us agrada, ja ho sé.
4: I amb Rosalía, no?
0: I amb Rosalía. I em va guanyar amb ells, amb dos, amb Drake. I amb el Rolling Stones, el 2023, no va guanyar.
3: Què estàs explicant?
5: El Barça.
0: Que sempre fan això...
4: No
0: m'escolta.
4: El Barça des d'aquest Spotify. Saps que ara el Barça de Spotify?
3: Sí, és que m'és igual.
0: No, però si està molt interessant.
3: Molt.
2: Jo també m'he perdut una mica.
0: A veure.
2: Jo m'he perdut una mica, també.
3: Una cosa, un moment, Marisa. Qui em vol ajudar? Tinc aquí, necessito que algú m'ajudi.
5: A veure.
3: Espera, ara ho diré. He buscat les paraules més llargues que tenim en català i en castellà.
5: Que guai.
3: I algú s'atreveix a llegir?
5: Una fàcil.
3: No, home, una fàcil.
5: Bueno, larga fàcil.
2: Serviria, per exemple...
3: A veure.
2: De les papallones, el verb papallonar.

0: Este que es pialido.
1: Me ha dicho que no.
2: Té 22 letras.
1: 22 esternocleidomastoides.
2: Sí, una menys que electroencefalografista.
1: Ah, mira.
2: Ai, no, ningú no em vol ajudar, el així, això.
0: Sí, sí, jo vull.
1: Jo he acertat una.
2: A veure, té.
1: Té, vinga, dale.
2: A veure, una de mínim 32, no?
3: Hòstia.
1: Hòstia.
3: Aquesta és bèstia, aquesta, eh?
2: Quina?
3: Ciclopentanoperidrofenantreno.
2: Sí, senyor, molt bé.
1: Ah, 32, sí, sí.
3: 32 lletres, eh? 32 lletres.
2: I també 32...
3: amb una H, que clar, no l'has de llegir.
2: Clar. També té 32, anticonstitucionalíssimamente.
1: Ah, esta me gusta, anticonstitucionalíssimamente.
2: Què dius?
1: Anticonstitucionalíssimamente.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: És anticonstitucional.
2: Sí, després sí. Tenim otorrinolaringólogo.
1: Ai, claro!
2: No?
4: És de les cortes.
0: Aquesta, però hi ha premi o no?
1: I en català?
2: Sí, i després en català... Espera, que també tinc en català. Té, David.
3: A veure, en català?
2: En català. Tenim una de 34 lletres.
1: Uala.
2: És l'última.
1: Ai, vinga, David.
0: David, avui.
2: Vinga, va, David.
3: Hipopotomomenstrosesqui...
2: No, no, no,
3: no?
2: T'has equivocat? Sí, sí, sí.
3: Hipopotomonstro... No, home.
2: Ara sí.
3: Hipopotomonstrosesquipedali... Ofòbia.
2: Sí, senyor.
0: Bueno, bravo, bravo. Bravo.
2: 34 lletres. Fa, sabeu què vol dir?
1: No.
2: És la fòbia a les paraules... O, ai, perdó. La fòbia a pronunciar o a llegir paraules llargues i complexes.
3: Mira, doncs una mica ho he tingut jo, això.
2: Sí, sí.
3: Perquè quan ho llegia m'estava posant molt nerviós.
2: Sí, eh?
4: Jo m'estava posant així, perquè veure tant tu, que era com...
2: Bueno, una molt més fàcil, en principi de 21 lletres. Desoxirribonucleotit. No. Desoxirribonucleòtid. Ara sí.
1: És
2: molt difícil, això, no?
5: Tela, eh?
2: Sí,
3: sí, sí, molt complicat.
1: Però algú utilitza aquestes paraules o n'hi ha abreviatures?
2: Home, aquesta és bastant habitual, mira. Tetrabromofluoresteïna.
1: Sí, claro, cada dia.
0: A mi algú em diu això i corre. Corre i no miris enrere.
2: Corre i mira enrere.
0: Hi ha molta gent, molt narcisista i psicòpata, que utilitza paraules superabundants.
2: Super... Sí, qui?
0: Molts, els molts psicòpates.
2: Els molts psicòpates.
0: No, de veritat. Si algú...
4: Hi ha gent que jo li dic que parla per sobre les possibilitats.
0: Sí.
4: És a dir, en comptes de dir cançó, diuen melodia.
0: Sí.
4: O en comptes de dir, jo què sé...
0: I aquesta gent vol...
4: Ha passat no sé
0: encisa.
4: Què.
3: Jo això ho faig una mica.
4: Ha succeït.
2: Ha succeït.
4: Saps? No pots dir que ha passat, no, ha succeït.
0: Però, doncs aquesta gent, no tothom, però tenen la tendència, però no els que utilitzen aquest llenguatge perquè els hi surt natural, perquè volen impressionar, ah, és que volen, volen algú de tu.
2: Ah. Bueno, però està bé, que
0: home, no, no, tu, no, perquè ho estan fent d'una forma no natural.
2: Penetrant.
1: I impostada.
0: Sí, impostada, i això no mola.
2: Però no penetrant.
0: No, no, això, no perquè no m'arriben, no fan córrer.
2: Tu què penses al respecte, Jordi?
5: A mi em sembla massa complicat per mi, tot això.
0: Molt bé, molt bé.
2: Doncs mira, que tenia les meves oracions de dir li faig llegir al Jordi.
5: Ah, bueno.
2: Jo, però no, al final sí que ha sigut bona persona. No, Glòria Galiano.
4: El David es tanca amb curiositíssim,
2: eh? A veure, tens alguna més?
3: Li podríem dir al Jordi que llegís aquesta?
2: Quina?
3: Aquesta,
2: aquesta està xula. I tant!
1: Nosaltres estem cada dia amb aquestes paraules. Antijurídico, verosimilitud...
2: No, però aquestes són fàcils.
3: Són fàcils.
1: Home, quantes lletres llevo ja?
2: No.
0: Home, verosimilitud, mira. Pues, no.
2: Quan fa que vas comprar el pis?
1: 7 anys.
2: Que dolent, no?
1: Ah, jo et contesto.
2: Ha sigut horrorós, horrorós. És...
1: I jo no l'he pillat.
2: No, no.
1: I jo no ho he pillat, i 7 anys.
4: No es grava la relació entre les lletres. I,
2: no, ella amb la que té bona relació és amb el seu gos.
1: Ah, home, la Lili.
4: Jo és que estava l'altre dia a la terrasseta d'on vaig a dinar. Normalment veig uns senyors molt macos, una parella de nois, s'asseuen amb un gos meravellós, el gos, eh? I ben educat, i tot em sonava normal. Nerviós, un gos jove, bueno, s'asseuen aquell gos, que estava fins allà tan tranquil, segudet, normal, en quan van portar a menjar a taula, mare de Déu, senyor. Ansiós, traient el morro per aquí, per sobre del plat, tal i qual. Jo dic, aquest gos que té gana o què?
2: Mal educat.
4: Perquè van començar, tant un com l'altre, a donar-li bocinets de menjar. Clar, què passa? Aquell animal estava amb una ànsia tota l'estona. T'ho juro, que em van agafar ganes de fer una lliçó, ho explico. Llavors, quan s'acaba a passar, quan es va acabar el menjar del plat, aquell gos va començar a perseguir el cambrer.
2: Què dius?
4: Que portava menjar.
0: Això és boníssim. Bueno,
4: no d'una manera agressiva ni res, perquè ja estava agafat amb la correa, però... O sigui, no, va seguir així, allò.
0: No plorarem, per això és divertit.
4: El

0: També em va portar a menjar el mi, em va portar a menjar a mi, llavors el gos cap a mi. I jo, si haguessis sigut en un altre món, i jo aquest gos, en 10 minuts li ensenyo que es calmi. Vaig pensar, encara tindré una bronca amb aquests senyors. I vaig dir-li, sisplau, es pot emportar el gos? Vaig pensar... Ja, bueno, escolta, un moment, a veure. Els que teniu animals i gossos, a veure, els animals i les persones també anem per acció-reacció. Si a tu una bèstia li ensenyes, acaba que treu el morro per davant de la teva mugró, li dones un tros de menjar, aquell gos traurà el morro per allà al mig.
1: Per tota la vida.
0: Calla, sí. I si un mateix, ell rius, ell, encantat. Què passa? Que el gos està ansiós, nerviós per voler-te agradar a tu, no perquè tingui gana. En canvi, si tu aquest gos l'ensenyes que mentre tu menges, ell ha d'estar relaxat a terra. No, I que al final llavors li dones un petit premi, que el petit premi pot ser un peso, us ho dic en sèrio, pot ser qualsevol tonteria, et costarà 3 o 4 menjades de cada vegada que el gos aixequi i tu dir-li seu. Seu. Que volia dir-ho 18 vegades el primer menjar. Total, el tercer menjar li has de dir 15 i el tercer ja ho farà sol. Aquell gos, cada que tu mengis, estarà relaxat i content esperant que li donis el pèsol.
2: És veritat.
0: En compte de tenir aquest pobre gos, que el teniu ells perquè vosaltres dos sou d'un maniques boja, que us fa gràcia tenir aquell gos donant-li tonteries de rato a la boca. I a sobre, coses que a mi el gos ni li agrada, no, amb rebossats, i de tot estan menjant-se un...
2: Com no te n'agrada un rebossat? Perdona,
0: era saitor rebossat.
2: Ah, això no ho veus.
0: Ah,
2: no.
0: Vinga, llavors deu una altra cosa. Sobretot, els gossos no són persones. No pensen com les persones, no reaccionen com les persones, no s'han de vestir com les persones. I us vaig dir una cosa, amb una persona tampoc li feu això, perquè també els nens, encara que estigui mal dir, els nens també funcionen amb acció-reacció. Si tu amb un nen li dius, et castigaré, però no el castigues, aquest nen et tocarà els collons tota la tarda.
1: Sí.
0: Per favor, el nen de manipulador de mascotes, ja.
2: Molt bé.
1: Ai, el missatge,
2: Glòria, cal calmar la fiera, no?
0: Per favor.
2: Mira, aquesta és la música que ha escollit avui Glòria Galeano. Escolta'm, la mira.
3: Home!

0: Avui he de dir que les cançons tant de la Glòria com de l'Olga com de la Vanessa a mi m'han agradat.
1: La meva no, vaja.
0: La teva, bueno, no està mal.
2: Passable.
0: La teva, Jordi.
2: No, ha sigut... Però, ja...
0: Però no, això no es fa.
3: Jo que ens hem rigut.
0: Eh?
3: I els records que ens ha portat.
1: Exacte.
3: Som uns nostàlgics, eh?
0: Sí, és veritat. Sí que som nostàlgics.
4: Ja,
0: això és l'edat. No hem arribat a una edat ja que som
3: nostàlgics. Sí, perquè abans no es pot, però ara ja...
0: Com que abans no es pot?
3: Home, abans jo pensava que era nostàlgic, que tenia 20 anys, ara que en tinc 25.
0: Bueno, però hi ha molta gent amb 20 anys que et parlava quan era molt jove.
3: Sí, tenia aquesta nostàlgia a sobre i la portava a sobre amb mi.
0: I ara què és el que portes a sobre teu?
3: Doncs mira...
4: Un mal d'ojo.
3: No, perquè ja no m'afecta. Ja ho he superat.
2: Ja no
1: és evident que la nostàlgia s'incrementa a mesura que et fas gran.
3: Molt bon rotllo,
1: perquè cada vegada hi ha més coses que has deixat enrere.
0: Clar.
1: És lògic.
3: Sí, clar.
1: I clar, ara que tots aquí superem els 50...
3: O... Però hi havia una cançó, jo no soc els 50.
1: No, jo en tinc 49, però vull dir que estem allà. Estem allà.
3: Bueno, no.
1: Què hi farem?
5: Per què teniu
3: tanta por? Ninguna por.
5: Va, un moment. Home, una mica així, però diu... És igual, a mi, jo tinc 62.
0: Però ja t'has enfadat tu, avui, eh? No.
5: La gent té una por a fer anys, però si no, perquè aneu al metge, si teniu por a fer anys. Si heu de morir...
0: És veritat,
5: o sigui,
1: bona, aquesta.
5: Mare de Déu, tant de gimnàs i tanta cosa, per què? Si no us voleu fer vells. Perquè això que feu del gimnàs i de fer dieta i deixar de fumar és per fer-se vell, eh? No és per fer-se jove.
3: Toma ja, i punt.
0: Però és veritat, hi ha moltes maneres.
3: Totalment d'acord.
1: Tens molta raó.
3: Però estàvem jugant una mica nyigui-nyogui, tampoc. No anava més enllà. Era molt superficial.
0: Quina bronca ens acaba de fotre.
3: Era com una mica de broma, no?
0: I s'ha quedat a gustíssim.
3: Clar, però era broma, era broma.
5: Tu no ets gran, sí que ho sóc. Què passa?
0: Avui dormirà a gust, la Glòria Galeano.
5: Home!
0: No?
1: Sí. Sempre has de pensar una cosa amb el tema aquest, perquè l'altre dia jo li deia a una senyora que conec que té 80, no sé quants, 86 anys. Són molts anys. Dic, ara que em faré 50, tal, diu, ¿quién los pillara?, va dir.
0: Sí,
1: i aquesta és una gran reflexió,
3: és
1: perquè
3: veritat.
1: Això no ho penses. Sí, no ho penses que un dia en tindrà, o potser no els tindràs, que en tindràs 80 i diràs, hòstia, quan en tenia 50.
0: Al meu gimnàs hi ha un senyor que té 92 anys.
4: Uau.
0: Que us dic de debò que fliparíeu si el veiéssiu.
5: Però té 92 anys.
0: Té 92
5: anys. És jove, no, és gran.
0: Sí, però el porta, però els porta. Clar, una persona que porta tota la vida fent esport, que s'ha cuidat tota la vida, ha arribat als 92 anys.
5: Clar,
0: normal, no? No sé.
1: Bueno,
0: en fi, què? El cap de setmana fareu alguna cosa?
3: No, el Serrat. És que li vaig entrevistar l'altre dia, em fa il·lusió, que parlant, torno amb el meu jo, parlant de la nostàlgia, hi ha una cançó que quan jo era molt jove... No m'agradava la cançó, però jo sentia nostàlgia d'algú que no havia viscut. I el Serrat ho diu en una cançó. Diu algo de nostàlgia de lo que nunca he vivido. Perquè la va escriure quan era molt jove. És com de l'amor que no es troba.
0: És nostàlgia de lo que nunca he vivido?
5: M'estic pensant.
0: Sí, no, la conec, aquesta cançó.
3: Sí, és molt maca.
0: Lo que nunca he vivido.
3: Sí, és algo així.
0: Ara m'has mosquejat.
3: Té nostàlgia de l'amor que encara no ha experimentat, no? De l'amor aquest tan perfecte. El platònic,
0: nada más
3: no?
0: Bello que lo que nunca he tenido, nada más no, amado no, que lo que sentí, perdóname así, aún busco
5: aquí
0: en la arena,
5: no
0: una luna
5: allá
0: llena, arañando el mar, si alguna vez fui... No, aquí está, no es, ¿no? No està, no?
3: Sí, de lo que nunca he tenido.
0: Sí, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
3: Això, jo ho he canviat. No hay nada más bello.
4: No hay nada más bello de lo que nunca he tenido.
3: Bueno,
4: venia
3: a dir lo mateix, amb les paraules.
0: Però no hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
3: Això, però tu m'has pillat bé. Anava.
0: Perquè jo a tu, si t'he de pillar, tiro bé.
5: Feu unes bromes ochenteres.
3: Ja. És que clar, jo ric perquè no em queda una altra.
0: Escolteu-me, que feu bondat aquest cap de setmana.
4: Això.
0: Que us abrigueu, perquè demà farà fred.
1: És fort, això, eh?
2: Sí, veritat, eh?
1: Dia 16 de maig, eh?
2: És veritat.
1: I amb fred.
5: Hasta el 40 de mayo, no te quites el
1: saio. Però han sortit unes estadístiques dels últims mesos de maig i aquest és el més fresc dels últims 10.
2: Però ja va bé, eh? Imagina la calor que fa la cuina, ja.
0: Ah, la cuina fa molta calor.
2: Sí, ja fa calor, ja.
4: Jo demà vaig de tardeo.
1: No, i perquè de sobte, quan la cosa canvia, ja veuràs, fotrà aquella calorada.
4: Pues jo demà estaré de tardeo ballant i pensaré en vosaltres.
1: Què dius? Molt bé.
4: Me'n vaig de tardeo.
0: Molt bé.
4: Ah, que a tu t'agrada, no, el tardeo?
0: A mi sí.
4: A mi també. Era aquí que a algú no li agradava?
3: A mi no m'agradava, però ja ho he experimentat i ja m'hi he apuntat.
0: M'he apuntat
3: al carro.
2: Molt bé.
3: Però jo demà me'n vaig al camp, a la platja.
0: Al camp?
3: La platja i camp, les dues coses, sí.
1: No, molt bé.
3: Sí.
2: Si demà plou.
3: Ja, jo espero que no plogui, perquè el meu plan era tenir un cap de setmana llarg i bonic.
2: Ah, amb qui?
1: Però... Ai!
3: No, no, amb la família.
2: Ah, ja, ja.
0: Amb la família.
3: Jo també. A veure si us veig alguna
0: cosa. Amb la família actual o amb la família futura?
3: No, o sigui... No, m'ha agradat això, eh? M'ha agradat.
0: T'ha agradat?
3: Sí, sí, sí. Ai,
0: no hi nada más bello que lo que nunca has tenido.
3: Ai, ai, ai, ara voy a por ello.
0: Ai, mira, va. Estàs una mica enamorada.
3: No, no.
0: T'ha agradat algú, Vanessa?
3: Doncs no, la veritat.
0: Obre el teu cor.
3: Jo pregunto això, ara preguntem-li a ella.
0: Tu que ets periodista del cor.
3: Però jo sóc la que fa preguntes.
0: Però ara no.
3: Jo no tinc res interessant que explicar.
0: Sí,
3: si ho tingués, ho sabries.
0: I com és ser?
3: No existe.
0: En què lugar s'enamoró de ti?
3: A ver.
0: Pregunta-li.
4: A ver.
0: A què dedica el tiempo libre, no? Escolteu-me, que un plaer, com sempre. Ara, no heu marxat?
3: Igualment.
0: No heu marxat?
3: Ja ens trobes a faltar.
1: Ens enyores.
0: Ja us enyoro. Déu senyor,
3: sí, mira que ens has tingut aquí sentats.
0: Però estaves massa lluny. Avui li estic vacil·lant a la Vanessa.
5: Sí, avui...
0: Impressionant, eh?
3: Avui m'ha tocat a mi.
0: Escolteu-me, que un plaer. David Balaguer, Vanessa Hogan,
1: Tom Galtif,
0: Jordi Esteve,
2: Maria
0: Galiano, Genís Sabater... Res, que un plaer, que tingueu bon cap de setmana.
2: Igualment. I que disfruteu. I que
3: disfruteu molt de la pluja, no? I de tot, el que faci falta.
0: T'obres el restaurant aquest cap de setmana?
2: Tots.
0: Tots els caps de setmana. Molt bé.
2: Vull dir que a treballar, a disfrutar i a gaudir.
0: Veus?
4: Pues al Nectari que anem.
2: Exacte, molt bé.
3: Faltava que ens convidés a tots.
0: Va, bon cap de setmana a tots, a totes. Senyores i senyors, tornem dilluns, ja ho saben, quan siguin les 7 ens hi tornem a posar aquí al Pla B de Ràdio 4. Bon cap de setmana. Dieu adéu.
2: Adéu.
3: Adéu.
6: Són les 10.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit. Els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran han tancat una setmana de protestes educatives amb una gran manifestació a Lleida i altres mobilitzacions. Els i les professionals lamenten per això no sentir suport d'algunes famílies. Marisol Salvador, delegada d'USTEC a l'Alt Pirineu i l'Aran, en declaracions a Ràdio 4.
9: A mi em sap molt greu veure pares o que no entenen com estem lluitant per l'educació pública. És que al final estem lluitant per l'aprenentatge dels seus fills.
8: Una de les accions destacades ha estat el tall del túnel del Cadí, un dels principals accessos a la Cerdanya, que ha estat tancat durant una hora i mitja en tots dos sentits de la marxa. La protesta l'ha protagonitzat un grup de docents després d'una marxa lenta des de la Seu d'Urgell en el marc de les mobilitzacions convocades pel malestar dels docents amb les seves condicions laborals i l'endemà de la reunió fallida entre els principals sindicats educatius i el departament. El tall ha provocat entre 3 i 4 quilòmetres de retencions en sentit nord. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres, que també ens deixa d'altres titulars. L'alto al foc entre Israel i el Líban s'amplia 45 dies, segons el Departament d'Estat dels Estats Units. El seu portaveu, Tommy Pigott, ha explicat que la pròrroga s'ha acordat després de dos dies de converses altament productives. Tornaran a reunir-se el 29 de maig al Pentàgon delegacions militars israelianes i libaneses. Donald Trump ja és als Estats Units després d'una cimera de dos dies a la Xina amb Xi Jinping, marcada per la bona sintonia i acords comercials. Tot i això, continua el conflicte latent per Taiwan. Segons Trump, Xi Jinping no vol ni una guerra ni un moviment d'independència. En canvi, amb dos països coincideixen en l'estratègia sobre l'Iran, en reobrir l'estret d'Hormuz i evitar que Teheran obtingui armes nuclears. A Andalusia, encara les últimes hores de campanya electoral, amb la majoria de candidats tancant la Sevilla, mentre que el popular Juanma Moreno ho fa a Màlaga, província per la qual es presenta. Les claus d'aquesta darrera jornada passen per les crides a la participació i la lluita contra la privatització de la sanitat. Moreno, PP, Montero, PSOE.
10: No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
11: No permitir que se despisten. Otra gente de izquierda.
8: La intel·ligència artificial irromprà en aquests comicis per verificar l'escrutini. Avui, 15 anys del moviment 15M contra les retallades i la crisi econòmica.
12: La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics que garanteixen la dignitat, la igualtat...
8: La campada indignada a Plaça Catalunya de Barcelona va reunir milers de persones durant setmanes. El moviment va marcar la política dels anys posteriors amb l'aparició de noves forces d'esquerres com Podem i els Comuns, però també de partits d'extrema dreta com Vox i Aliança Catalana. La setmana vinent serà clau per als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Govern i Esquerra acceleren les negociacions. Els republicans validaran dilluns a un Consell Nacional Extraordinari un pacte que inclou la línia orbital ferroviària i mesures en habitatge, sanitat i educació. Si no hi ha sorpreses, els comptes es podrien aprovar el juliol amb el suport de PSC, Esquerra Republicana i Comuns. I avui s'ha inaugurat els Jardins Montserrat Minovis al carrer Casp. L'Ajuntament de Barcelona homenatja així aquesta periodista que va desenvolupar bona part de la seva carrera a Ràdio 4. La directora d'aquesta casa, Sonia Urbano, n'ha destacat el gran llegat.
13: Va ser un exemple de rigor, de feminisme, que en una època que encara era molt difícil ser una periodista feminista, tots els que vam poder compartir temps amb ella vam aprendre d'una mestra.
8: Un acte que també ha comptat amb la presència del tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, i amb la seva germana, Carme Minovis. I ens interessem ara per la previsió del temps per a demà. Des de l'AIMET, Juan Carlos Piña, bona nit.
14: Bona nit, què tal? Demà dissabte a la Vall d'Aran i al vessant nord del Pirineu Occidental continuarà el cel molt ennuvolat amb precipitacions dèbils que podran ser en forma de neu per damunt dels 1.200 metres. Les temperatures diurnes pujaran excepte al Ter Sud. Arribarem a màximes de 24 graus a Tarragona, 21 a Girona i Lleida i 20 a Barcelona. Per altra banda, bufarà vent moderat de la component nord-oest al nord de l'Empordà i Ter Sud, sense descartar intervals forts i ratxes molt fortes al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
8: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Hola, amics, sóc Caco Martínez, DJ professional, productor discogràfic i fundador de On Work Records. Estem d'aniversari i per celebrar-ho us he portat a Electrònica de Sastre una sessió molt especial on faig un recorregut musical dels tracks més rellevants del gènere House Music de les més de 400 referències del segell. Aprofito també per informar-vos que demà celebrarem el 14è aniversari de On Work Records al costat del col·lectiu Soulful House Barcelona a la sala Café Royal al carrer Escudellers 19 a partir de les 5 de la tarda fins a les 10 i mitja de la nit. Espero que gaudiu del programa d'avui i, per descomptat, de la festa de demà, si teniu l'oportunitat de venir. Una abraçada.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, benvinguts al Metròpoli de Ràdio 4. Des d'ara i fins la una en punt de la matinada. Salutacions de Xavi Collado. Parlem amb el taller de músics, però també ho fem amb una dona que ve per presentar el seu treball discogràfic. Es diu Dulce. Comencem. Això va des d'ara fins la una en punt de la matinada.

0: El taller de músics aquesta nit ens porta un artista emergent que es diu Tilde. Ve per presentar el seu treball discogràfic. És un artista emergent de Barcelona que barreja el pop amb el rock, l'indie i el jazz. Tilde, benvinguda, bona nit.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Quina és la teva relació amb el taller de músics?
1: Jo vaig començar el taller just a l'acabar el batxillerat, o sigui, vaig acabar el batxillerat artístic plàstic. No sabia molt bé com començar a estudiar en sèrio la música i aquell estiu vaig decidir que compaginaria el taller de músics, el curs de songwriting i producció, amb la carrera d'Humanitats.
0: La teva música és universal. Cantes en tres idiomes, el català, el castellà i l'anglès.
1: Sí.
0: Per què has escollit tres llengües?
1: Bueno, crec que la primera que em va sortir és l'anglès, perquè sempre he escoltat música en anglès. O sigui, el meu pare sempre em posava els Beatles i també m'agradava molt la Taylor Swift, l'Olivia Rodrigo. I és com el primer que em va sortir va ser en anglès i més endavant ja em va sortir el castellà, és com per fases. Mm-hmm. Després l'últim ja ha sigut el català, que només tinc una cançó per ara. I no sé, també m'agrada que hi hagi aquesta relació perquè com que són tres llengües que he parlat molt a la meva vida també, tinc com una relació diferent amb cada llengua i crec que m'expreso diferent en cada llengua també.
0: Estem parlant d'un primer àlbum, es diu Temperamental, no?
1: Sí.
0: Per què?
1: Temperamental, bueno, és això, és com un adjectiu molt...
0: Que diu moltes coses, eh? Moltes coses diu.
1: Sí, potser ho he interpretat una mica com he volgut. O sigui, com molts canvis d'humor, molts... Bueno, això, una persona impulsiva, no? És per aquí. Però sí. Jo he portat més els canvis com existencials, també. O sigui, canvis, és una etapa de canvis d'adolescència i joventut, les cançons parlen una mica d'això, i estan com escrits des de, també, molts... ànims diferents, o sigui, hi ha cançons com més tristes, hi ha cançons d'ira, d'alegria, d'amor, de desamor, també com, era una mica caos, és com que ho he volgut relacionar amb aquest adjectiu de caos com d'emocions, també.
0: És una exploració de la transició entre l'adolescència i la joventut?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, molts canvis, és com una manera de readaptar diferents canvis com en diferents punts de la vida, no sé, cada cançó enfocada com una mica a algo diferent, però també no és com un concepte d'àlbum, és bastant lliure, no té com una línia així.
0: I com són aquests canvis? Perquè a mi em queden lluny ja.
1: Bueno, és que clar, depèn de la cançó. Per mi, la primera, per exemple, que es diu Fever Dream, és com un canvi de... que hi vaig estudiar un any fora, als 17, i quan vaig tornar em va costar bastant la readaptació, i parlo com d'aquest procés de readaptació i de canvi també de... això, de lloc on vius. Després també hi ha cançons de ruptures d'amistat, que és aquest canvi també d'amistat després de l'adolescència a la joventut, que es perden bastantes amistats o perds el contacte i t'has com d'adaptar aquestes com pèrdues. També hi ha una cançó d'amor que es diu Les Ceps, que també és com aquest canvi de l'amor adolescent a l'amor com ja adult. No sé, cada cançó és bastant això, un canvi o del pas del temps i...
0: Vull escoltar Les Ceps i parlem d'ella, d'acord?
1: Vale.

0: Explica'ns la història d'aquesta cançó, Les Ceps.
1: Les Ceps, bueno, és una història d'amor que vaig escriure... M'ho vaig trigar bastant a escriure-la perquè al principi la volia escriure en castellà. Jo tenia clar que volia que parlés d'una situació real a Les Ceps, a la parada de Les Ceps, de Gràcia, i la vaig com anar escrivint com d'això, d'una situació com bastant específica d'una història d'amor. I vaig fer bastantes versions, i al final vaig decidir fer-la en català i parlar pues, d'això de un primer amor universitari, com un amor real, més de, ja no com de quedem a un banc i saps, algú així adolescent, sinó ja de vaig al teu pis d'estudiants, cuinem junts, com, creem com tota una vida junts, estem com començant a... Bueno, estem aprenent molt junts i parlar una mica d'això, d'una història d'amor.
0: És la teva història?
1: Sí.
0: Les cançons, quan les composes, primer, per on comences? Per la música o per la lletra?
1: Normalment per la música.
0: Per la música?
1: Vaig provant
0: acords. I després
1: acords.
0: Busques les sensacions?
1: Bueno, clar, sí, ja penso més o menys de què vull parlar, agafo la guitarra o el piano i vaig provant una mica melodies i vaig escrivint. Sí que vull canviar una mica la metodologia pel següent àlbum perquè vull centrar-me més en la lletra en si. Sí, abans ara he explorat crec que molt amb els sons i amb els estils i he après molt de música fent-lo, però crec que en el següent vull com millorar bastant la meva narrativa d'explicar històries. I...
0: Et converteixes una mica en poeta,
1: sí,
0: no? D'alguna manera.
1: Aspiro a convertir-me en poeta.
0: Clar, d'explicar coses. És molt important saber els teus començaments. D'on et ve aquesta passió per la música?
1: La meva tieta és profe de música, això també m'ha involucrat molt. I el meu pare també toca música i sempre m'ha ensenyat molta música i sempre m'ha agradat molt. De petita tocava el clarinet, després ja ho vaig deixar, i després dels 14 pues, vaig començar amb la guitarra i no sé, sempre m'ha agradat molt, però és bastant com multidisciplinari, o sigui, mai ha sigut com només cantar o només guitarra o només, no sé.
0: I la guitarra, quin tipus de guitarra?
1: Acústica.
0: Acústica.
1: Sí, normalment acústica, però també tinc elèctrica.
0: Quantes tens?
1: Dos.
0: Dues guitarres?
1: Sí, una elèctrica i una acústica.
0: Cada una suposo que la fas servir per una cosa diferent.
1: Sí, s'ha de dir que l'elèctrica no la faig servir prou, però sí, sí. O sigui, l'elèctrica normalment és com per aprendre cançons de guitarra elèctrica, no per composar.
0: Creus que la gent jove està interessada per la música?
1: Sí, molt.
0: Per estudiar música,
1: sí.
0: Estudiar música.
1: A veure, fer una mica de por, no?
0: Sí.
1: Suposo. Però jo crec que, bueno, també és que la carrera que estic estudiant d'Humanitats, hi ha molta gent que fa música a Humanitats i, per tant, com conegut moltíssima gent i suposo que en la meva bombolla és molt normal estudiar música, però jo, per exemple, a batxillerat i a l'ESO no coneixia gairebé ningú que es volgués dedicar a la música i sí que era una mica com, bueno, fa una mica de respecte, una mica de por, però...
0: Personalment, què t'aporta la música?
1: Moltíssim, sí. Clar. Sí, és super enriquidor, sempre sento que estic aprenent, sento que també ja com és tan ampli que sempre pots aprendre alguna cosa nova d'algun instrument, d'algun estil de producció, o sigui, producció ja és un altre món sencer. No sé, és com... M'encanta perquè és un aprenentatge constant, no sé.
0: Tiritando és un tema d'aquest àlbum, de què parla?
1: Bueno, Tiritando sí que me l'he inventat.
0: Sí? Total.
1: Hi han dos cançons, o tres, que...
0: Està bé també, sí. Fer-ho.
1: Clar, és que també, si no parles de ruptures perquè estàs en una relació estable, saps? No només pots fer cançons d'amor, saps? T'has d'inventar una mica... Això, una mica d'emoció. I Tiritando, això, el vaig escriure, me la vaig inventar. Però, bueno, això no vol dir que no la senti, que no m'agradi, i m'ho puc imaginar. I això, i parla com... imaginant-me que has tallat amb una persona i que estàs molt obsessionada amb aquesta persona i la veus a tot arreu i encara tens l'esperança de que tornarà, com aquest moment de com negació i de que saps que l'altra persona tornarà i tens com això, una obsessió.

0: La gent que vulgui escoltar la teva música pot trobar-la a les plataformes?
1: Sí.
0: Spotify?
1: Sí, Spotify.
0: Mm-hmm. És increïble, no? El que avui dia ens pot fer arribar una plataforma i també les xarxes socials. Molta música, moltíssima música, sí, d'arreu del món en segons.
1: Sí, sí, és increïble.
0: Abans no passava això.
1: Ja, yeah. Té pros i contres.
0: D'esperar, que... sí, sí. Contres, pros, tots, no? Pràcticament tots, però sí, contres, també que... algun, no? Sí. Algun contra, i és que cada dia surten, crec que vaig elegir fa poc, 70.000 cançons.
1: Wow.
0: És impossible escoltar, sí, 70.000, sí, cançons, que t'arribin 70.000 cançons i poder escollir moltes, segurament, que són boníssimes, queden a l'anonimat.
1: Sí, sí, sí.
0: Això et fa por?
1: Suposo que una mica sí, però s'ha dit que confio bastant, perquè crec que sóc molt optimista i bastant constant, i crec que això estarà... És com que... No sé... He conegut bastanta gent que li ha anat molt bé, que ha estat 10 anys intentant-ho, i jo crec que estic bastant disposada a estar 10 anys intentant-ho fins que surti. Jo crec que si sóc constant i treballo molt dur, ho puc aconseguir. I visc bastant amb aquesta mentalitat. Per ara sí que pues, és més com anonimat, o pràcticament, però també ho porto bé, perquè també si jo faig música també per quan sigui gran, mirar enrere i veure com els projectes que he tingut i que representin el que sentia en cada moment. O sigui, és com que l'objectiu suposo que és realitzar-me molt jo. Mm. Que em vagi bé, evidentment, és el que espero.
0: Però... Tens molt clar el que vols.
1: Sí, sí, bastant, crec.
0: Aquesta pregunta li vaig fer fa 10 anys a Rosalía, asseguda on,
1: sí,
0: estàs tu ara mateix.
1: Què et va respondre?
0: Evidentment que sí, no?
1: Evidentment.
0: Evidentment.
1: S'ha de saber.
0: Clar, ja es veia que Rosalía, que també va estar al taller de músics, tenia o podria tenir una projecció important. Segurament ni ella pensava el que li ha passat després.
1: Clar, no, és que ha sigut una bogeria, allò de Rosalía.
0: Tu penses que et pot passar alguna cosa semblant?
1: No sé, pot... bueno, suposo que sí. O sigui, tampoc aspiro a una estrella mundial, o sigui, òbviament... Estaria bé, treballaria al màxim perquè sigui el millor que pugui, però clar, tampoc és el meu objectiu final.
0: I com ha estat el procés de gravació de tot aquest àlbum?
1: Ha sigut molt, molt llarg. Vaig començar a gravar-lo a l'estiu de 2024 i ho he gravat a bastants llocs diferents, estudis diferents i amb músics diferents. O sigui, ha sigut bastant caòtic perquè bueno, el meu nòvio, que també fa música i també té el seu projecte i tot, viu a Banyoles i allà hi ha un estudi que em va recomanar i clar, jo volia anar a aquell i clar, ha sigut bastant anar fins a Banyoles a gravar cada cop i tornar amb els músics que també són amics seus i això, he gravat algunes allà, he gravat algunes aquí, ha sigut bastant...
0: Que això avui dia també ha canviat el tema de les gravacions. Tu no has conegut el que hi havia abans, yeah, però avui és més fàcil també poder gravar una cançó. Hi ha molts home studios, molta, sí, gent té a casa el seu petit estudi i allà fa tot amb un ordinador. Després, si vol algun arranjament més gran o més especial, ho porta amb un productor, però sí que és veritat que avui dia la música... És molt més democràtica, no?
1: Sí, sí, molt més accessible, això està molt bé, que tothom tingui possibilitat.
0: Has pensat acabar amb una companyia discogràfica?
1: Ho he pensat, però per ara prefereixo fer el meu, perquè també suposo que et limita bastant la teva com llibertat com a artista, però suposo que en un futur és el millor, perquè si no és molt difícil portar-se a un sol. Aprendre.

0: Estem escoltant Jo per ti, un tema també d'aquest àlbum. Quina és la història?
1: Bueno, és la història que hem mencionat abans d'una ruptura d'amistat. La vaig escriure, aquesta sí que la vaig escriure com si fos una carta primer, com dient tot el que voldria dir-li aquesta com ex-amiga, i després em vaig posar amb la guitarra. Va ser la primera en castellà que vaig fer aquesta. I res, pues és una mica parlant de saber deixar anar, de tenir com una estima per algú que has mig perdut, que has tingut rancor, però com que ja no hi ha rancor, ja et quedes com amb lo bonic. I també com això, el missatge de dir, bueno, aunque sé que tu no l'haries per mi, jo l'hauria per ti. Tipo, jo sí que segueixo tenint-te molt de pressa i això com no canviarà, i m'agrada bastant aquest missatge.
0: I com és el teu directe?
1: Clar, he fet pocs directes perquè m'he lesionat la veu i he hagut de parar-los.
0: Sí, què ha passat?
1: Vaig fer de monitora de menjador a l'estiu i vaig forçar una mica la veu.
0: Vas cridar massa, no?
1: Sí, amb 30 nens era difícil de gestionar. I em vaig quedar fònica durant com un mes. Bueno, ha sigut... Després he anat a logopèdia i tal, i m'opero ja la setmana que ve. Vaja. I estaré com... O sigui, això és... Primer... O sigui,
0: d'aquí. Sí, primer la salut i estar bé, sí. I després ja vindrà el cantar i fer bolos, fer actuacions, no? Però sí. Com les tens plantejades?
1: Sí, les que he fet, hem fet guitarra elèctrica, guitarra i acústica, piano, bateria i baix... I depèn de les cançons una mica... Sí, m'agrada molt que hi hagi també bastants de canvis en el directe. O sigui, hi ha algunes que també és només jo acompanyant amb la guitarra, hi ha una que és només amb el piano, que també el meu pianista fa música clàssica i també fa com això, un solo de piano i sol... Com que hi hagi bastants canvis, no sé.
0: Vas presentar l'àlbum a l'Estraperlo de Badalona,
1: sí.
0: No? Com va anar?
1: Fa un any, quasi. Sí. Bueno, allà hi havia encara més cançons que al final no he pogut gravar. Va anar molt bé. Va ser molt íntim, van venir molts amics de la infància, de l'adolescència, sí. De la universitat, familiars meus, amics... Bueno, era estrany veure tothom a la mateixa sala i la veritat que m'ho vaig passar molt bé i em va encantar.
0: Però és més complicat, no? Tocar davant de gent propera, gent que et coneix, que tocar per la resta, no? Tocar a casa sempre és més complicat.
1: Sí, és veritat. Però bueno, si ja estàs preparat per fer-ho davant d'aquesta gent, suposo que ara ja estic preparada per fer-ho davant de ple de desconeguts. No?
0: La part audiovisual és important per tu? Aquests temes tindran una versió de videoclip?
1: Sí, en principi sí. De fet, avui quedaré amb una noia que està estudiant a l'ESCAC, que m'ha escriure perquè volia fer-me un videoclip a l'ESEPS, i ho estem plantejant, i sí que li he donat moltes voltes a l'estètica visual, i crec que la tenim bastant clara.
0: Com la busques, aquesta estètica? Perquè de vegades no és fàcil transmetre amb imatge el que estàs cantant.
1: Ja, a mi m'ha costat una mica.
0: Molt, no?
1: Sí. Però l'he decidit tirar, en aquest cas, bastant que el vermell sigui el color de tot, perquè també és bastant això, intens, com moltes emocions, molt tot. A més, el meu color preferit crec que em representa bastant. I com una estètica així bastant vintage, analògic... una mica cap aquí, no sé.
0: I això busques també amb l'estètica de la portada de l'àlbum?
1: Sí, ho vaig buscar i ara vam fer una sessió de fotos i la vam escollir. I d'això vaig de vermell, amb els llavis vermells, editat una mica analògic també.
0: Com veus ara mateix el panorama musical a casa nostra?
1: M'agrada molt, hi hem fet moltes coses. També això de començar el taller va ser com una cosa que em va obrir moltíssimes portes i vaig conèixer moltíssima gent que està fent els seus projectes musicals, també. I ho veig molt enriquidor. La meva classe de songwriting veia que cadascú tenia una aportació molt diferent, hi havia gent que feia més com pop electrònic, més com rap... O sigui, cadascú fa una mica les influències que té i és molt interessant.
0: Parla'm de Fever Dream.
1: Fever Dream és de les primeres també que vaig escriure, que la vaig escriure això després de tornar d'un any d'intercanvi, en el moment de readaptació, i parlava d'aquest any que havia viscut fora com si fos un somni, perquè també és com una manera que dissocies molt quan tens 17 anys i de sobte tornes d'un any fora i dius aquest any sembla que no hagi sigut real, ningú d'aquí l'ha viscut amb mi, de sobte torno aquí, tot ha canviat, no sé, aquest procés va ser bastant llarg i vaig escriure aquesta cançó sobre això, sentir-me bastant estancada en la meva vida d'abans d'anar-me'n, perquè jo m'havia quedat una mica allà, després torno i ha canviat tot i estava bastant així, i això m'agrada bastant perquè és una cosa que em va afectar bastant i també que no sé, és un tema que mai he escoltat en cap cançó i per això volia tractar aquest tema, que suposo que molta gent ha viscut.

0: Estem escoltant que al final parles d'amor, de nostàlgia i d'alguna manera també de caos emocional, no?
1: Sí, bastant de caos.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Aquest caos ja està superat.
1: Bueno, no sé.
0: O t'agrada parlar del caos?
1: Jo sóc una persona de canvis, a mi m'agrada molts canvis i gestionar emocions. Ara s'ha de dir que estic com més estable, perquè vaig estar com molts anys, que era això, començo un nou batxillerat, després me'n vaig un any fora, després torno i he d'acabar segon de batxillerat amb una nova classe, com després la carrera, no sé, com molts canvis constants. I readaptació i com els vincles així que a vegades es trenquen si no els cuides, evidentment, si estàs tot el rato canviant de lloc. I ara sí que estic en una etapa bastant més estable, perquè vaig a tercer de carrera, tres anys al mateix lloc, i sí que suposo que no hi ha tant de caos.
0: Però és bo, no?, també tenir, doncs, aquesta manera de viure, no?, d'anar canviant, de provar, de no conformar, estar en un mateix lloc i, sobretot, sortir del nucli aquell de seguretat que moltes vegades tenim, no?, de confort, que diem, no?
1: Sí, sí.
0: A tu no costa, no?, perquè veig.
1: El que acostumar-me?
0: Canviar el confort. No està sempre amb la mateixa línia de confort, sinó dir, doncs ara faig això, surto, marxo, estudio, vinc a un altre lloc. Això, molta gent no ho ha fet a la vida.
1: Ja, a mi s'ha de dir que m'encanta, o sigui, perquè és això, és com, m'agrada veure, conèixer gent nova i provar coses noves, apuntar-me, és com, soc bastant d'apuntar-me a tot, que abans era un problema, perquè ja a primera carrera em vaig apuntar moltíssimes coses, i a segon també. O sigui, sempre m'apunto coses i després no tinc temps, però m'encanta això, apuntar-me a sobte d'atletisme i no ho he fet mai, no sé, coses així.
0: Doncs aquesta nit ens quedem amb el més nou de Tilde, es diu Temperamental, un àlbum que explora la transició entre l'adolescència i la joventut a través de l'amor, la nostàlgia i el caos, com dèiem, emocional. Tilde, moltíssimes gràcies per venir. Volies dir alguna cosa que no t'he preguntat?
1: No, la veritat que no, però moltes gràcies per tenir-me.
0: Gràcies per venir i quan siguis un artista internacional, recorda aquest programa i torna per aquí.
1: Ho faré, ho faré.
0: Gràcies.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Disposats a escoltar aquest Ràdio Cinema? Portem una pila de novetats per compartir amb vosaltres. En la setmana prèvia de Cannes estem fent ja preescalfament. Aprofitem per desgranar cartellera. Som-hi, doncs, que el temps és or i el cinema demana pas. Va de cine a Ràdio 4. Volíem saber qui és Júlia Mascort, aquesta noia misteriosa que no trobàvem l'edat. Hola, Júlia, bona tarda, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: I la pots confessar tranquil·lament,
1: sí,
0: no?
1: Home, sí,
0: perquè ets
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: jove, no?
1: Sí, sí, sí. Tinc 22 anys. Sí, sí. Potser aparento una mica menys, però sí, vaig néixer el 2003.
0: Però és veritat que no surt, a internet.
1: No surt.
0: Jo, si entres per buscar informació sobre tu, l'edat...
1: És secreto.
0: És un misteri.
1: És un misteri.
0: Ara volem jugar una mica a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, no?
1: Total.
0: Aquelles actrius tan misterioses,
1: total,
0: no?
1: Total.
0: Júlia Mascort, actriu premiada a Màlaga. Premi a la millor actriu per Jo no moriré d'amor, la pel·lícula que protagonitzes i que es va endur la Vitnaga d'Or al Festival de Màlaga. Veu fer un bingo total,
1: Bingo absolut. O sigui, de fet, nosaltres anàvem amb unes expectatives de lo més normals. Sí que és veritat, jo acabava just de veure la pel·lícula abans d'anar a Màlaga i, bueno, veure't també a la gran pantalla i tal també és un tema, no? I jo realment, serà aquells moments de dir, és que no sé, o sigui, sé que és xula perquè confio molt, però necessito com algun feedback, alguna cosa. Estàvem anant a Màlaga, que hi havia pel·lícules molt bones també competint i no ens ho esperàvem. Sí que és veritat que el primer passe veiem que la gent està molt emocionada, comencem a veure molt bon feedback, la premsa en parla bé, però clar, no t'esperes, no?
0: Vau enlluernar el jurat, tant la pel·lícula com tu. També van premiar un company teu de repartiment.
1: Sí, el Tomàs.
0: Ah, sí. Però la pel·lícula van apostar per ella, però van apostar per tu també. Vau tenir oportunitat de comentar-ho amb algun membre del jurat després?
1: Bueno, sí que és veritat que fa una mica de respecte, no?, parlar amb el jurat, sobretot també tant abans, evidentment, com després, perquè els vas veient, no?, i coneixia que estava la Belén Funes, la Loreto Mauleón, bueno, hi havia un jurat molt potent.
0: Hi havia la Rosa Montero,
1: també,
0: no?,
1: la Rosa Montero.
0: Grandíssima escriptora.
1: Sí, sí, sí, sí, no, meravellós el jurat de Màlaga d'aquest any. I, bueno, comentar com a tal no, però sí que, bueno, ells estaven allà esperant el backstage i durant la gala, i jo quan vaig sortir a fer el discurs després ens vam abraçar tots plegats i va ser com bonic.
0: Jo no moriré d'amor és una òpera prima, encara que no ho sembli,
1: sí.
0: És la primera pel·lícula de Marta Matute, us deveu mútuament una, no?
1: Totalment. Jo sempre estaré en deute amb ella. Jo li, de fet, ahir li vaig enviar un missatge perquè, bueno, avui estrenem als cinemes i estàvem molt emocionades i potser em diu, exageres. Jo li vaig dir que m'has donat una vida, segons com, perquè és una oportunitat enorme, que com a actriu és un absolut regal i sí que és veritat que ella també, no?, està molt contenta amb mi, però, ostres, en aquest cas, amb la de noies que van fer les proves, pues, jo estic molt, molt orgullosa, la veritat.
0: És una pel·lícula que et posa foco immediatament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A la primera,
1: Sí.
0: Primer gran protagonista, no? Vas passar a càsting?
1: Sí, sí, sí. Això va ser un càsting... Bueno, primer ens van demanar reenviar un vídeo presentant-nos... Això va ser a l'abril del 2024 i no va ser fins a l'octubre que a mi em van citar físicament, no, a presencialment a Madrid. Però clar, no t'imagines, quan és una cosa tan oberta, és un càsting que inclús estava penjat a Instagram, rotllo, és una cosa de que busquen molta gent, busquen també gent que potser tampoc sigui actor, saps? O no sigui actriu. Llavors, sent catalana, assemblant-me tan poc a la Marta Matute, perquè abans assemblem molt poc i sabent que era una història real, jo ho veia molt, molt cru. Però bueno, van ser això, 4 o 5 proves i molt bé.
0: La pilota va entrar,
1: directe. Va entrar directe, sí, sí, sí.
0: Escolta, és una pel·lícula dura, Jo
1: sí.
0: Deia que deixa una mica amb el rotllet,
1: Sí.
0: Perquè és dura,
1: sí, sí,
0: però...
1: Sí.
0: Li pots donar la volta al tema, no?, i de
1: sí.
0: dir que és una pel·lícula en la que moltes persones poden trobar un acompanyament també, no?
1: Sí, sí, evidentment.
0: D'haver passat per el que passa al teu personatge, no?, la Clàudia, aquesta noia tan jove que s'ha d'enfrontar a un problema greu.
1: Sí, sí, tal com ho dius, el meu personatge amb 18 anys ha de lidiar amb el diagnòstic precoç de bueno, en aquest cas d'una demència frontotemporal de la seva mare als 50 i poc anys. I bueno, aquí entra un debat de si prioritzar la seva joventut, no?, o les coses que està descobrint, o realment anar a casa, cuidar, organitzar-se amb la seva família. Vull dir, que passa que per ella se li fa molt dur el procés, perquè bueno, ella no, ho troba molt injust, no?, que tan jove hagi d'estar vivint això. I sí, com tu dius, és dura, però crec que és molt necessària. I la Marta ho tenia molt clar al principi, que no volia fer una cosa, bueno, melodramàtica, no?, o adornada, o... No, volia explicar tal qual la realitat, perquè la gent que evidentment ha passat per això, que són moltíssima gent, bueno, es pogués sentir interpel·lat i pogués sentir-se una mica menys sol, no?, mirar això, potser.
0: I perquè ella havia passat prèviament per aquesta mateixa situació.
1: Sí, sí, sí.
0: És la seva història.
1: Sí.
0: La comparteix, per tant, no?
1: Total, sí. La comparteix.
0: Això impressiona una mica, no?
1: Sí.
0: A l'hora d'interpretar-la és com dir, estic agafant el testimoni de la directora.
1: Sí, sí, totalment.
0: No?
1: A més, com que et passa la pilota, no? És com, bueno, jo ho vaig viure, representa-ho tu, i bueno, hi ha aquesta pressió d'aviam si seré capaç, si estaré a l'altura. A més, sé que és una història important d'explicar, vull dir, no és cap tonteria, vull dir, és una cosa important. I bueno, havia de fer un bon paper i... Però bueno, ja et dic, jo des del primer moment ja em vaig portar molt, molt, molt bé amb la Marta. Ella ens va donar a tots els actors un espai molt segur, on apostar, on improvisar i on fer el nostre personatge també molt nostre. I res, a poc a poc, saps? Vam anar a poc a poc.
0: Júlia, és un caramel aquest personatge, no?
1: Totalment.
0: Tu li has tret tot el partit, eh? Quin va ser el moment més difícil, les escenes més difícils?
1: Bueno.
0: Perquè ella esclata, no?, en un moment donat és com una olla a pressió, no?
1: Sí. Bueno, en general, tot va ser bastant un repte, perquè per qui vegi la pel·lícula veurà que hi ha molts salts temporals, no? Comença el meu personatge tenint 18 i fins que l'enfermetat crec que dura 6 anys, fins als 24, no... Bueno, s'acaba la pel·lícula, no? Llavors, clar, amb el cine res es roda cronològicament, i el més difícil per mi va ser pues això, començar un dia, el primer dia de rodatge, fent Clàudia 22 anys, després Clàudia 19, després... I això en un dia, saps? I cada vegada era com... Llavors, clar, em vaig haver de fer una guia com un Excel amb els anys, i sobretot també tenint en compte com estava la meva mare en aquell moment, saps? Perquè, clar, ja, el meu personatge ha de tenir un arc de maduració important, saps? Que bueno, que és degut a l'enfermetat i a com ella lidia amb tot això. Llavors era molt clau, pues això, per exemple, el segon dia de rodatge vam gravar l'última escena de la pel·li, llavors era com, hòstia, plan... Bueno.
0: Sí, sí. Nosaltres, al veure la pel·lícula, et preguntes immediatament d'on surt aquesta Júlia Mascort, però he vist que has tingut bons professors, no?
1: Sí.
0: Vas estudiar a l'estudi Laura Jou,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Correcte. Sí, sí, sí, m'he format allà molts anys. De fet, l'any passat vaig acabar com la formació així com de joves, així com de 4 anys, però ja em portava com 6 o 7, vull dir que vaig estar allà, bueno, picant pedra, crec molt en la formació, i jo vaig estar molt bé allà, la veritat. Sí, sí, sí.
0: I a més estàs molt ben preparada, ets bilingüe, però parles anglès, també estàs disposada, no? Si surt una oferta de fora, cap allà que te'n vas, no?
1: Suposo que sí, que, o sigui, fa vertigen, però sí, sí. Amb això bé, perquè vaig estar estudiant a Irlanda un any, llavors tinc l'anglès així com una mica... Més o menys, sí.
0: More or less, no?
1: Sí.
0: I molt polifacètica també. Si ara et demanés que cantessis, potser ho faries també,
1: pues
0: som-hi, no?
1: Pues som-hi tots.
0: Sí.
1: Sí, no? Sí, és que els actors tenim una mica d'això, de que si ens demanen de fer malabars, pues te'ls fem, saps? Vull dir.
0: Júlia Mascort, gràcies per visitar-nos i deixar-nos conèixer. A Màlaga no vam tenir temps, així els del cine anem d'aquí cap allà, ara ens n'anem a Can.
1: Hòstia.
0: Tu no vens, no?
1: No, jo no vinc.
0: No tens pel·lícula encara.
1: No, home, no.
0: Tot arribarà, tot
1: bueno,
0: arribarà.
1: Bueno.
0: Ara s'està parlant precisament de Nova Onada, Nova Ola, de cinema espanyol, de cinema català, i jo crec que tu hi entres molt directe.
1: Bueno, gràcies.
0: Júlia Mascort, que... La pel·lícula, estic segura que Jo no moriré d'amor continuarà donant molt de joc, promet donar molt de joc en la temporada de premis, que tindràs ara per davant.
1: Aviam què passa.
0: Aviam si pots fer vacances, no?, com a mínim, sí, i agafar forces.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Ara, a tope amb l'estrena.
1: Sí, completament, focalitzats en això.
0: Fusionada amb la pel·lícula, no?
1: Sí, totalment, totalment.
0: Júlia Mascort, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.

0: Va de cine a Ràdio 4, a Carles Martínez de Genjo. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Sí, sí, ja comencem bé un dels festivals referents, no? És a dir, realment, quan parlem de Cannes, parlem del festival

0: aportar una petita dada històrica, no? I és el fet que el 1951 Akira Kurosawa, gran director japonès, no?, va guanyar el Lleó d'Or al Festival de Venècia amb Rashomon, i això va obrir les portes al món del cinema japonès, no? Va ser aquest premi, va ser aquest festival. Llavors els festivals europeus tenen aquest poder, no?, d'obrir les portes al coneixement d'un cine, doncs, que pot venir d'Àsia, per exemple, no?
1: Rashomon, una pel·lícula que hem vist dintre de moltes altres després, no?, per la seva estructura,
0: exactament,
1: sobretot, oi?
0: Exactament, aquella pel·lícula amb la Franca Potente, crec que es deia, ara no em surt el nom, una pel·lícula... És una història que ha inspirat moltes altres pel·lícules, en el sentit, concretament Rashomon, parlem, de quan una història, doncs, t'explica un fet des de diferents punts de vista, no? Un crim, i llavors dius, i qui té la veritat? Doncs Rashomon ens va ensenyar que fins i tot els fantasmes poden mentir, no? Que això és una idea molt, molt original. Corre Lola Corre és una pel·lícula dels anys 90 protagonitzada
1: Tom
0: per Franca
1: Tweaker.
0: Potente.
1: Mm-hmm.
0: Exactament, exactament, que recupera d'alguna manera.
1: Abans del Perfume, abans que rodés el Perfume a Barcelona.
0: Exactament.
1: Aquest director alemany.
0: Aquesta narrativa rashomoniana, podríem dir. Uh-huh. És quasi un model narratiu de com explicar una història que, des de diferents punts de vista, la mateixa Sully, aquell Tom Hanks en aquella pel·lícula que fa de pilot d'avió, també, de sobte, doncs, un fet, que és un accident d'avió, te l'expliquen a partir de diferents punts de vista, no? Llavors, qui té la raó i qui està mentint o qui es vol aprofitar. És una manera de narrar, de fer guió en el cine, que ha perdurat, no? I que Rashomon va ser, doncs, la primera petjada en aquest sentit, no?
1: Carles, sempre portant nous punts de vista al cinema com a art cinematogràfic, i avui volies parlar-me d'Almodóvar i de Marga Navidad, que serà notícia a Cannes, també,
0: exactament,
1: aquesta setmana que ve.
0: Exactament, exactament, perquè és que Marga Navidad, és a dir... Hi ha una qüestió molt, molt interessant en aquesta pel·lícula que venim comentant des de fa setmanes sobre aquest escriptor en crisi que interpreta Leonardo Sbaraglia i que vampiritza la vida de les persones que té al voltant per crear la seva nova ficció. Però hi ha una cosa molt, molt curiosa que m'agradaria destacar, i és que molta gent ha criticat aquesta estètica repetitiva del cinema d'Almodóvar, on de sobte veus aquests total looks de Prada i veus que tot està mesurat al mil·límetre amb productes de disseny, etc.
1: De seguida veus que és una pel·lícula d'Almodóvar.
0: Exactament. Això és un tret a favor, que tu reconeixes una pel·lícula d'Almodóvar, però no estic d'acord en que sigui una estètica buida, perquè en la nova pel·lícula, per exemple, Amarga Navidad, doncs... compta, doncs, amb aquests responsables de disseny d'interiors, Carlota Casado i Miguel López, amb els que ja havia treballat, i aporta, doncs, una referencialitat molt interessant, aporta una construcció dels interiors on els objectes no són neutrals, sinó que alimenten el llenguatge de la pel·lícula, no? De sobte veus un menjador i és com un espai psicològic, és un espai emocional. I pots identificar, és a dir, hi ha realment un coneixement de la moda molt important, perquè a sobte veus el gran confort de Le Corbusier, que és un sofà en forma de cub, que va dissenyar el famós arquitecte suís, o veus un altre que està inspirat en l'obra original de Carlo Scarpa, que és un dels grans dissenyadors de la modernitat italiana, i jo crec que hi ha no només un coneixement, sinó un sentit, perquè, clar, veus el Quim Gutiérrez assegut, doncs, en aquest sofà inspirat en Carlo Scarpa, i hi ha una distància entre el personatge de Gutiérrez i l'escriptor que encarna Leonardo Sbaraglia, que està concentrat amb el que fa, no? Llavors, aquesta distància, aquesta fredor, el mateix sofà, d'alguna manera, ho reflecteix, no? I amb això destaquem que Almodóvar sempre ha estat i serà un dels grans pintors de la història del cinema, però no és un pintor que pinti només amb els colors i amb la roba, sinó també amb els objectes que apareixen a les seves pel·lícules.
1: Li demanaré que em decori la casa, sí, quan no vulgui canviar-me de pis.
0: Però la factura serà cara,
1: sí.
0: Perquè donen un dineral entre els Prada, els sofàs aquests.
1: Hem de començar a estalviar.
0: Hi ha una làmpara de peu que es diu Calímaco de Tore Sotsas, que és allargada, sembla un instrument, i val, no sé si val 2.000 euros.
1: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, ja pre-Can, perquè som molt a prop del començament del festival més important del món. Us donem les gràcies, amics del cine, per la confiança que dipositeu en aquest programa.

Radio 4. Els imprescindibles de Radio 4.